0: directiva de pisos amb més garanties jurídiques. El Parlament ja tramita una llei per fer-ho possible, tot i que el Consell de Garanties Estatutàries ha alertat que la proposta vulnera el dret a la propietat privada.
1: La cantant Maria del Mar Bonet tornarà al Teatre Olímpia de París per celebrar el 50è aniversari de la seva actuació dins del festival Cançons en Llibertat. La cantautora mallorquina ha reeditat el disc gravat durant aquell cèlebre recital compartit amb Ovidi Montlló i Toti Soler, i l'11 d'octubre tornarà a cantar al Temple de la Cançó Protesta. Un nou tractament millora els principals símptomes de la narcolèpsia, un trastorn neurològic incurable que dificulta als pacients mantenir-se desperts durant el dia.
0: Dos assajos clínics en fase 3 mostren que la nova teràpia aconsegueix rebaixar molt la somnolència, augmentar la capacitat de mantenir-se despert i reduir en un 89% la cataplèxia, aquells episodis sobtats de pèrdua de to muscular que es desencadenen per emocions com el riure o la sorpresa i que poden arribar a fer caure la persona a terra. La narcolèpsia afecta entre 20 i 60 persones per cada 100.000 i moltes d'elles experimenten també cataplèxia. Els resultats dels assajos s'han publicat al New England Journal of Medicine i hi ha participat Àlex Iranzo, cap de la unitat del SON del Clínic Barcelona i investigador de l'IDIBAPS. A l'agost, l'Administració d'Aliments i Medicaments dels Estats Units va aprovar aquest tractament, que també s'ha autoritzat a la Xina i al Japó.
2: Fins aquí les notícies.
1: Esports, golejada del Barça en el debut de la Champions. Els blaugranes, molt superiors, s'han imposat per 5-1 al Feyenoord. Rafinha ha fet 2 gols i els altres els han fet Adeyemi, Lamine Yamal i Gabriel Jesús.
0: Pel que fa als altres partits disputats aquest dimecres, destaquem la golejada per 6-1 del PSG sobre el Bratislava amb 3 gols de Ferran Torres i la derrota de l'Atlètic de Madrid al camp del Liverpool per 2-1. El davanter argentí Julián Álvarez ha sigut titular amb els matalassers i ha fet l'assistència de l'únic gol del seu equip.
1: A Tarragona ha començat la Lliga Catalana de Bàsquet amb victòries del Lleida davant del Joventut i del Manresa davant de l'Andorra. Aquest dijous es juguen el Girona-Lleida a 6:45 i l'Andorra-Barça a 9:00.
0: A la Champions d'handbol, el Barça ha debutat amb victòria davant de l'Horus de Dinamarca per 39-28.
1: I a l'Open dels Estats Units de tenis, els nord-americans Ben Shelton i Francis Tiafoe s'enfrontaran en una de les semifinals del torneig, després que han derrotat respectivament Carlos Alcaraz i Alex Mitchelsen. L'altra semifinal la disputaran el rus Karen Khachanov i el guanyador del partit que s'està disputant a aquesta hora entre l'alemany Alexander Zverev i el belga Botis van de Schaschulp, que s'enfronten aquesta matinada. Al quadre femení, les semifinals estan ja definides. La bielorussa Arina Sabalenka jugarà contra la nord-americana Jessica Pegula. La nord-americana Coco Gauff s'enfrontarà a la kazakhstana Elena Rybakina.
2: Fins aquí les notícies. Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
3: Amb un horari nou.
4: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit.
2: Catalunya nit.
3: Un informatiu en profunditat.
4: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia.
2: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
4: Amb horari nou.
3: De 9 del vespre a 11 de la nit.
4: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
5: La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga. Un programa pels avis.
6: Home, d'enhorabona.
7: Moltes gràcies.
6: Avi Bassas, l'avi Antoni.
7: Bueno, no cal insistir.
5: I les iaies.
8: La iaia costurera.
9: Li he de portar uns pantalons aquesta setmana, t'ho dic de veritat.
5: Amb un presentador simpàtic i de nom difícil de pronunciar.
6: A Madrid deia Fran, perquè dic, si dic Francesc...
10: Serà un lío.
6: Com? F-R-A-N, pues no. A Madrid havia explicat Francesc 1000 vegades i era francès.
11: Sex.
10: Francesc.
11: Sexca.
12: ¿Cómo?
6: Francesc.
13: ¡Fàbregas, que no me sale!
14: O cada uno me llama como quiere.
5: La tarda de Catalunya Ràdio.
15: Vostè està aquí.
5: Amb Francesc Garriga.
16: Adiós.
8: podríem tenir son.
10: Mentre Marta Diana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls.
11: Mare, literalment.
8: O poques ganes de treballar.
11: És que tinc molta feina.
10: Oh, i jo que et penses que estic aquí creuant de braços?
8: O quedar-nos al llit una mica més.
11: Escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
10: Quina ràbia.
8: Però per alguna cosa som els matiners.
11: Mary, potser sóc bisexual. I ella es veu que de seguida va contestar, no, ets gay.
10: A mi això també em va passar.
8: De dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners amb Xavi Canalías.
12: Som pura cafeïna.

0: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
1: Déu vos guard!
2: I visca el Màndia!

0: La Renaixença.
1: El microones és un...
2: Càncer! Eh? El microones provoca càncer, Peyu.
1: No.
3: Hi ha molta gent que ho diuen, eh, Peyu?
1: Sí,
3: hi ha molta
1: gent que ho diuen. També hi ha molta gent que diuen que no votaran a l'Oriols i al final la votaran.
2: Càncer! Càncer!
1: L'Oriols, càncer.
4: Microones. Tornem al microones, va.
5: N'hi ha de microones al Parlament?
1: Ah, no ho sé.
5: Fan cua amb el tàper, allò per escalfar.
2: Ens agafaran càncer.
1: No, home, no. El de Vox, aquell, com es diu, el Garriga?
2: El Garriga.
1: Aquell fot una cara de... d'escalfar-se coses d'aquestes fortes amb suc, que llavors el Parlament fot tot una pudor de xamfaina, eh? Sí o no?
3: Per què aquest de Vox?
1: Bueno, no sé, però fa cara de menjar fort.
3: Sí?
1: Has de menjar fort per ser de Vox,
3: sí,
1: no?
3: Ja, hòstia, sí,
1: no compto que es fotin una torradeta amb el bocat, aquella gent. Són tot prejudicis, ja ho sé. Perquè l'Albert Batet, el de Junts, també fot tota la cara d'escalfar-se un platàs de cap i pot al microones.
2: Perdona, Peyu, t'estàs oblidant del gran Joan Ignasi Elena.
4: Nois, per
2: Joan
4: favor.
2: Joan Ignasi Elena.
4: No. Grassofòbia. Això no, grassofòbia.
1: No té res a veure, Mercè.
4: No ens fiquem amb els...
6: Posa l'ordre.
1: No té res a veure, però hi ha gent molt prima amb cara de menjar foc. Hi ha el Ramon Espadaler, cara de la mateixa cara que el Joan Ignasi Elena de fotre's el cap i pot a cullerades. I no està pas gras, l'Espadaler.
5: No, és o no? Perquè ho crema.
1: Ho crema.
3: No para. L'Espadaler no para d'un costat a l'altre.
1: El Parlament, en general, estan tots primots perquè carden una suada, és de Déu, eh? A mi em fa patir aquella moqueta de tota la suor que va regalimant.
2: Si no m'ho has fet suor...
4: Microones.
1: Ah, sí.
4: Tornem al microones.
1: El microones. L'inventa, atenció, sent un tal Percy Spencer. Coneixeu?
4: Percy.
1: És en Percy Spencer, era un enginyer nord-americà.
3: Collons d'americans, que els va parir.
1: El descobreix accidentalment, eh? Just després de la Segona Guerra Mundial, ell estava treballant desenvolupant uns magnetrons. Magnetrons.
5: Magnetrons.
1: Són uns tubs electrònics que generaven microones pels radars militars dedicats a detectar avions enemics.
5: Ai, collons de magnetrons.
2: Magnetrons, eh?
3: Hi ha gent que treballa d'això, eh?
2: Té nom de recopilatori de música màquina d'aquesta xunda.
1: Sí, Magnetron.
2: Magnetron Mix Total 3.
1: Sí, que és veritat.
2: Mira, Magnetron. Hi ha a la venta Magnetron Mix Total. La mejor música màquina hecha en un garaje sin ventilación de l'Hospitalet de Llobregat. Magnetron Mix Total 3. I de regalo unes pegatines de llamarades per a tu Hyundai Coupé.
5: Baco.
2: Que sí que cola?
5: Maco, sí. Això.
2: Magnetron.
5: Però havia passat mai a la Renaixença, eh?
1: El Magnetron.
5: Un anunci així.
1: No. El Magnetró era l'invent, era un invent militar que generava microones, i llavors un dia aquest enginyer, el Percy Spencer, es va adonar que treballant a prop d'un magnetró se li havia desfet una rajola de xocolata que portava a la butxaca.
4: Però si la portava a la butxaca...
1: Clar. Què?
4: Que també se't pot desfer si et poses una rajola de butxaca.
1: Sí, però se li va desfer molt. I va dir, què ha passat aquí?
3: Què ha passat?
1: Llavors va provar de posar-hi un ou a prop del magnetró i l'ou va explotar.
3: Però un ou...
1: No,
3: jo avui per sopar.
1: Mira, ja tens tema, perquè últimament amb la teva dona no us dieu res.
3: No, em parla, no em diu res.
2: O regala-li un magnetron.
1: Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluc, Arnau Tordera, Joel Díaz, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Boja coneguda, una cantant de Lleida que és d'aquelles que no fan cridar les seves cançons, sinó que provoquen el silenci perquè sempre val la pena escoltar-la. Fa anys que construeix un univers musical delicat, lluminós i carregat d'emocions i s'ha convertit en una de les veus més personals de l'escena musical catalana.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença Renaldo i Clara!
2: Bravo! Bravo! Bravo.

0: Clara, què has menjat avui per esmorzar?
1: He menjat un cafè amb llet i un croissant.
0: Cafè amb llet i croissant, un clàssic?
2: Un clàssic.
1: Un clàssic.
2: No falla mai.
0: T'agraden aquells que els hi foten pinzell per sobre? Molt dolços per sobre?
1: No, normal. Normals.
0: Normal. Mm. Escolta, Renaldo i Clara. He de preguntar pel Renaldo, que suposo que no t'ho han fet mai. Què és això?
1: El nom ve d'una pel·lícula del Bob Dylan, sí, que es diu així, Renaldo i Clara. Llavors no hi ha cap Renaldo al grup.
0: No existeix.
1: No existeix.
0: Tens alguna anècdota relacionada amb això? Alguna actuació que estiguin sent esperant el Renaldo, no arriba?
1: He rebut bastants correus així dient... Records. Hola, Renaldo... és a dir, dirigits al Renaldo. I també, a vegades, sí, presentant els del grup, diguéssim, que la formació en directe, buscant el Renaldo.
0: Clar, perquè tu vas acompanyat d'una banda, diguéssim, sí, que tots tenen el seu nom i cap d'ells és el Renaldo.
2: Cap d'ells és el Renaldo.
3: Mm. Bueno, ara ja està aclarit.
0: Sí, sí.
3: Ara ja està.
2: Sí, tampoc té més la cosa.
0: No,
3: ja no t'ho preguntarà més.
2: Jo tiraria endavant.
1: Sí, sempre m'ho preguntarà.
0: Tirem endavant. Sí. Vinga, canviaries el nom ara o no? Si tornessis a començar.
1: A veure... Ep! Més que res que el vaig posar, que jo tenia 18 anys, i no penses tampoc en que durant molts anys arrossegaràs
0: en Renaldo
1: aquest dubte. Sí. Mm. I és un nom que té certa trampa, és a dir, quan m'ho pregunten no em puc enfadar, perquè sóc jo qui ho he posat complicat. Clar, llavors...
3: T'enfades, tu?
1: A veure, no m'enfado, però clar, com que ara porto anys, és com que diu... Bueno,
3: no, però ja dic en general, ho dic perquè...
1: Ah, sí, m'enfado a vegades.
4: Ui, sí. Però ha de portar una mala llet.
3: Sí.
4: Sí, perquè és així carinyosa, saps? Dolça, i elegant, dolça.
0: Aquesta veu tan dolça, sembla que no s'hagi d'enfadar.
3: Aquesta calma.
0: No?
1: No m'enfado molt, això és veritat, però quan m'enfado.
0: Ja. I crides, llavors?
3: Baixa tot.
1: No,
2: és que la gent que s'enfada sense crida...
0: Fan por,
2: fan més por,
4: és
2: pitjor.
4: És veritat. És pitjor.
0: Sí. Escolta, per qui no conegui Renaldo i Clara, la Clara Vinyals, sona així.

0: Tu vas començar a publicar EPs el 2009 i no sé si han canviat molt l'estil de les cançons que feies llavors amb el que fas ara.
1: Una mica sí, la veritat. Clar, al final són molts anys enrere i vas evolucionant. Així com fas una cosa, em motiva fer una cosa diferent i investigues una mica a nivell de sonoritats. Sí.
0: Li poses alguna etiqueta al que fas o no? Pop?
1: Sí, jo dic pop, perquè al final, com que el pop és una cosa tan àmplia... Que
0: i cap una mica tot.
2: Un calaix de sastre.
0: Sí. Sí, sí. És a la, tu ets de les Terres de Lleida, no?
1: Sí, de Lleida Capital.
0: De Lleida Capital. Mm-hmm. No sé, s'estila el pop allà o...?
1: No gaire. No, eh? Jo durant molts anys m'he sentit bastant sola en aquest sentit de no haver-hi massa grups que, de pop que sortissin de Lleida.
0: Doncs sí. Mira, la gent de Lleida, animeu-vos a fer pop, escolta.
1: Cada cop n'hi ha més, eh? Cada cop n'hi ha més.
0: Ai! Joel, vols
2: fer
0: una pregunta?
2: Hola, Peyu, què tal? Tinc dret a tres preguntes?
0: Sí, un timbre li hem limitat, perquè si no...
2: Sí, perquè si no m'estaria tota la vida preguntant coses. Clara, atenció, eh? Jo m'he estat informant sobre la teva carrera a través d'entrevistes. I ets de Lleida, i pel que he vist et pregunten molt a les entrevistes pel teu accent.
1: Sí.
2: La gent és com que li sembla tal. És com si a la gent li sorprengués que simplement cantis en el mateix accent que parles, no? Llavors, no creus, com jo, fixa't que aquí entra l'opinió, que l'accent lleidatà està menys tingut, al contrari que l'accent de la Catalunya Vella amb la seva vocal neutra pretensiosa, que està clarament sobrevalorat?
1: Totalment.
0: A veure, has anat a buscar l'aprovació, Joel, bàsicament.
1: Bueno, jo crec que l'accent de Lleida és molt bonic.
0: És preciós.
3: Jo també ho penso,
1: eh?
3: Jo no tinc accent de Lleida i penso, clar que sí. Que és
0: no, hi ha accents lletjos. Bueno.
4: No, no n'hi ha. No.
0: De català, no?
2: Sí que n'hi ha, de lletjos.
0: Quin?
2: No em facis parlar.
0: No?
4: Parla.
2: El de Cornellà, per exemple, és horrible.
0: Ai, és veritat. Ojo que hi ha la...
4: Ai, merda. Pensava que tu, sent de Barcelona, doncs no faries aquest comentari.
2: Però, no, però jo la vocal neutra la faig de collons i, escolta...
4: I obra gent de Cornellà.
0: No us baralleu. No us baralleu. No us baralleu, que la protagonista és la Clara. Anem a parlar amb la Clara. Escolta, on eres? Recordes on eres quan vas dir, ara, no, el 2009 o aquella època, i dius, vull formar un grup de música? Què estaves fent?
1: Doncs imagina't, clar, el 2009 crec que començava a la universitat.
0: Mira,
1: o així, sí.
0: Què vas estudiar?
1: I jo vaig començar fent una enginyeria electrònica, ho vaig deixar i vaig fer història de l'art. O sigui, vaig fer un canvi bastant
0: radical. Home, enginyeria electrònica, història de l'art, sí.
2: I un canvi també en el que són les sortides laborals, també bastant important.
1: Sí. Mira, sóc així.
0: I estaves allà estudiant història de l'art i dius, vull muntar un grup.
1: Bueno, però jo recordo ja, com de les primeres maquetes, jo les situo a l'institut. Bueno, vaig començar a descobrir que fer cançons era una cosa que es podia fer, que no era una cosa impossible, perquè m'estaven sortint cançons, i llavors, doncs, em venia de gust doncs, que la gent les escoltés.
0: I en el món laboral, de seguida t'hi vas començar a dedicar professionalment, o has fet altres feines?
1: No, he fet altres feines i ha estat una cosa molt progressiva, també. El grup, fins fa dos discos o així, era bastant minoritari i la gent va començar a conèixer més el grup arran del disc L'amor fa calor.
3: Ah, sí? Mira, jo mateix, jo mateix.
0: Mira, t'hi vas afegir aquí, tu, eh?
3: Sí,
2: a tu ets fan, eh, Suri?
3: Fan, a veure, no em conec tota la seva carrera, però sí, m'agrada, clar.
0: Escolta, i les altres feines
3: que
0: dius...
3: Les coses bones m'agraden.
0: Les altres feines que dius que havies fet, a què et dedicaves?
1: Doncs mira, vaig treballar un temps en un museu, així com fent les visites guiades.
0: Molt bé.
1: També visites per Lleida, als pocs turistes que venien.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Ens podries fer un tour per Lleida, digues.
1: Sí, sí.
0: Els ous d'en Siurana,
1: exacte,
0: tot això.
1: també he arribat a pintar cares de nens en un supermercat.
2: Perdó.
1: I fer de professora, també.
3: És una pregunta.
0: Pintar cares de nens en un supermercat?
2: Pintar cares de nens, ja comencem malament, però en un supermercat per què?
1: Perquè l'empresa aquesta on treballava feia aquestes coses.
0: Mira.
2: Vale, descompta'm una pregunta.
4: Sí. Descompta-li la pregunta.
0: Descompta perquè has fet pregunta. Te'n queda una i prou, Joel.
4: Mira que t'he avisat, t'he dit, vas malament per aquí.
2: Això no és una pregunta, només un comentari. És que vaig estar una vegada a punt de fer de Capitán Pescanova i no em van agafar.
0: Què dius?
2: Per una ETT. També, allà venent peix congelat.
0: De petita ja dius que recordes que a l'institut ja volies fer grups de música, però recordes de petita ja a casa cantar, era una vocació que portava sempre, hi ha músics a la família...
1: Cap música a la família. El que passa és que els meus germans, que són més grans, doncs allò que et posen música i fas jugant una mica, fas com cançons així tontes. I és el record així, el primer record musical que tinc. Després em vaig apuntar a guitarra i vaig veure això, que es podien fer les cançons.
0: Vaig llegint una entrevista, crec que era cap al 2020, que deies que t'agradaria poder ser capaç d'escriure cançons sobre qualsevol tema que no fos personal. No sé si ho has aconseguit, això, ja.
1: En tant, sí. Vaig fer una cançó sobre l'accent de Lleida.
0: Mira, mira,
1: crec que és un tema prou complicat.
0: És personal, però és més compartit, diguéssim.
1: Exacte. He fet, no sé, sí...
0: De l'atur, no, també?
1: Exacte, sobre l'atur. L'atur és el futur. Sí, la veritat és que qualsevol tema crec que es pot tornar una cançó.
0: L'atur és el futur, és aquesta cançó, sona així.

0: Això ho escrius perquè et fan fora en algun moment?
1: Sí, em van fer fora.
0: Del supermercat, de pintar cares de nens?
1: No, no, era com... Era... d'una escola privada on vaig treballar.
0: Ei, carai. Feies de professora?
1: Sí.
0: De història de l'art?
1: Bueno, no és que em fessi fora, es va acabar com el contracte, però...
2: Ah, no, deixa'm estar, deixa'm estar.
1: No, no, sí, és veritat, però com una mica de males maneres.
0: Ui, ui, ui, ui,
1: ui. Jo soc molt ben xativa,
0: perquè en Joel vol fer la seva última pregunta.
2: Última pregunta, a més és molt ràpida i, a més, entrarà bé perquè és un tema que t'interessa. A la mateixa línia de la pregunta anterior, Clara, algun missatge per la gent que, quan us imita la gent de Lleida, diu Lleide? És a dir, ningú de Lleida diu Lleide. Podries aclarir d'una vegada per totes com es diu Lleida en lleidatà?
1: Sí, es diu Lleida. Lleida. Amb aquesta E oberta, que és molt bonica.
2: Deixeu de, dir Lleide.
3: Lleide.
2: Lleide.
3: Lleide.
2: Sembleu tontos.
1: Lleida. Lleida. Com Clara.
3: Lleida.
0: Passa això que comentàvem abans, que tens aquesta veu tan dolça, que no sé si hi ha alguns missatges que t'agradaria transmetre una mica més d'agressivitat i no pots, és que per més que...
4: No, no es pot.
1: Bueno, els dic a les lletres i estan allà...
0: Clar, si pots anar, sou uns fills de puta tots plegats, però no te'n dones compte.
4: I dius, ai que bé, m'han dit fill de puta.
0: Ai que bé.
5: Sí.
0: En el teu dia a dia et passa això, també? Ara tens una criatura, no?
1: Sí.
0: Però és molt petita com per renyar-la fort.
1: Sí, encara, sí. Tot i que no em deixi dormir, però...
0: Però no vas allà a renyar-la i a cridar.
1: No.
0: Ja t'arribarà.
4: Sí. Ja sortirà l'altra Clara, ja veuràs.
2: Pagar-la no la peguis.
1: No.
2: Perquè ja està prohibit, això.
0: No, però quan la criatura tingui 4 o 5 anys, això que és tan maco ara de... Ai, hola, què tal? Cago en Déu! Escolta, has tocat a festivals com el Recòndit, el Cruïlla, fins i tot el Primavera Sound. No sé si hi ha algun escenari que seria un somni, algun objectiu que diguis, m'agradaria tocar allà.
1: Mira, a mi saps què m'agradaria? I a part estic com una mica resignada a que crec que no passarà.
0: Sí, home, sí. Des d'aquí ho farem possible.
2: I tant.
1: Vinga, va.
0: Cuidado que dius ara, també, ja.
1: No, a tocar més lluny que Catalunya, diguéssim. Sí que en tant en faig concert, doncs, en alguns llocs d'Espanya, no?
0: A París.
1: No, però sí, poder fer una gira més...
0: Internacional.
1: Més internacional. És una cosa que...
2: Ultramar.
1: Exacte. Però això ja estic resignada, que no passarà. Però, ja que m'ajudareu a fer-ho possible...
2: Sí, jo correc. El Xuriguera tornem.
6: Tenim molta màquia.
0: El pare d'en Fel viu a Canàries.
4: Sí, mon pare viu a Canàries.
1: Perfecte, doncs mira.
4: Com
5: si fos garantia de res.
4: No, però el trucaré, diré, home, porta en Renaldo, sobretot.
1: Perfecte.
0: Recordes el teu primer concert? Va ser Festa Major de Lleida o no?
1: Com a Renaldo i Clara... O en general.
0: Bueno, la teva primera experiència...
1: Com a Renaldo i Clara, em sembla que va ser amb una partida de Lleida que feien un festival molt petit, així autogestionat, que era la partida de Marimun, i no sé, feien un festival... Festival de l'Horta, em sembla que es deia.
0: Festival de l'Horta.
5: Ja pot ser.
1: Ja pot ser, no?
5: Ja pot ser.
0: Escolta'm, ara has tret aquest últim treball, l'Encant, que a més l'has creat, suposo... una mica en paral·lel amb la creació de la teva criatura.
1: Sí, algunes cançons ja estaven començades a fer, però sí, l'últim tram de gravació del disc em va coincidir amb estar embarassada i també me vaig marcar el termini d'acabar-lo una mica abans de parir, llavors que tot pogués quadrar. I sí, ha estat bonic, ha estat diferent a la resta en aquest sentit.
0: M'he fixat que no fas mai cap cançó de més de 3 minuts, eh? Totes curtetes.
1: Alguna ja, però poques. M'agraden molt les cançons curtes.
0: Sí, és una, o sigui, ho fas intencionadament,
1: sí,
0: eh?
1: Sí.
0: Has introduït l'instrument japonès, també, en aquest últim disc, que es diu, aviam si ho dic bé, Omnicord.
1: Sí.
0: Això què? Com ho vas descobrir?
1: Això, la veritat és que no sé com ho vaig descobrir. És una cosa que ja... havia vist des de fa temps.
0: Mira.
1: És un instrument...
0: És aquell quadrat?
1: No és ben bé quadrat.
5: Te'l van veure.
1: És ovalat, sí.
0: És com en Xuriguera el vam veure.
5: Hem tingut un problema avui.
1: Quadrats són els botons. O sigui, els botons de l'Omnicord sí que són quadrats, però fa una forma així com... No sé com dir-ho.
0: És com una cosa electrònica, una mica.
1: Sí, i llavors tu apretes un botó i et fa l'acord. És un instrument per a gent mandrosa.
2: Ah, mira, aquí ens hi podem trobar, eh?
0: Sí.
2: Amb l'Omnicord, si no és molt car.
0: Clara,
1: una mica car.
0: On et podrem veure tocar les cançons del nou disc?
1: L'11 de setembre a Tarragona.
0: Mira, això és ja.
1: I 28 de novembre a la Sala Apolo, a Barcelona.
0: Molt bé, doncs ja ho sabeu, apunteu a l'agenda.
7: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Clara, una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de...
8: Vera!
0: La paraula d'avui és caramull. Caramull.
2: Ah?
0: A, caramull. Es diu quan algú va direcció al riu o cap a una zona humida, una zona molla.
5: Si voleu canyes per l'or, després del camp de futbol, heu d'anar tirant caramull fins a la riera.
0: B, caramull. Porció de contingut que sobresurt de les vores del recipient que el conté.
4: M'agrada fotre'm 8 sobres de sucre al iogurt i llavors xarrupo el caramull fins que agafo una mica d'embòlia.
0: C, caramull. Es diu de les persones que no tenen sang, que sempre estan tranquils i no demostren gairebé cap tipus d'emoció.
6: Tota la vida cuidant la tieta milionària i al final s'ha quedat l'herència al teu cunyat. És que ets ben caramull, hòstia.
0: A, B o C?
1: A mi diria C, però perquè em sona com un insult, però no ho sé.
0: No ho saps, no? Perquè és la B.
1: Quina pena.
0: El caramull és el líquid que sobresurt d'un recipient. Mira.
4: No, no ho havia sentit mai.
0: Jo tampoc, el caramull.
4: No, és maco, eh?
0: La llangonissa la sortejarem entre la gent que ens acompanya avui al públic. Clara, no marxaràs d'aquí sense interpretar-nos una cançó, amb l'Arnau Tordera i la Laia Gluck. Per tant, fort aplaudiment per ella, que interpreten tan brillant.
2: Bravo!

0: intervenir de públic, entra al corral.cat i omple el formulari. Tenim aparcament a la porta.
1: Pareu atenció, perquè la Mercè té algunes dades sorprenents del primer microones que es va comercialitzar el 1947, que estem parlant un trasto, Mercè, que pesava una bestiesa.
2: 340 quilos.
1: El microones, eh?
2: Yeah. Què et sembla?
3: Com un burro català.
2: Un burro català pesa 340 quilos.
3: Pot pesar 340 quilos.
4: No, això t'ha semblat un bon exemple? És una bona comparativa?
3: Mira, Feixades, en aquest programa ens escolta molta gent del sector primari.
1: Sí que és veritat.
3: Si tu li dius... Aquest microones pot pesar com un burro català, ja se'n fan una idea.
4: Clar, és lògica, és pura lògica.
2: Era un trasto
3: que vaig de cuidar al sector primari.
1: Sí, clar que sí.
3: És la meva funció en aquest programa.
2: Sí, senyor. Molt bé. Vinga, puc seguir?
1: Sí, sisplau.
3: Sisplau.
2: També us he de dir que és un trasto que feia 1,80 d'alçada.
1: Mira.
3: Com l'Illa.
2: L'Illa fa 80?
3: Sí, pot fer, metro 8.
4: A veure, t'ha semblat una bona comparativa, això?
5: A mi sí, perquè ens escolten molts socialistes aquest programa, que aprofito per saludar-los. Buenos días, bon dia, buenas noches.
1: No sabeu qui ens escolta, Joan. Quedaríeu parats de qui ens escolta.
6: Jo us escolto sempre.
1: Vostè?
6: Sempre.
1: Vostè qui és, vostè?
6: Que li passa? Que no em coneixes?
1: No, ara mateix
6: bueno, soc
1: no...
6: Jo, soc...
1: No hi caic.
6: Soc la campiona, guanyadora, del que vindria a ser el concurs...
5: Sí, digue-ho ja.
6: ...de tenir més merda al microones.
1: Què diu ara?
6: Sí, però de tot Catalunya,
1: Hi ha un concurs d'això?
6: Oh, i tant.
1: Ah, sí?
6: Oh, sí.
3: I aquest any el va guanyar vostè, així?
6: El vaig jo, primera.
5: Què dius?
6: Sí, vaig guanyar.
1: Com es diu vostè, sí?
6: Manolita.
1: De cognom?
6: Suárez.
1: Suárez.
6: Manolita Suárez. De què rieu? Es pot saber de què cony?

0: Ràdio, sí. I haurien de procurar que fos agradable auditivament a la
1: gent. Una mica més suau la veu, Manolita.
0: Si pot baixar un pèl el to, una mica el volum.
1: Era més suau, Manolita.
2: Resulta, resulta que et porten unes falanges.
0: Sí, però la veig molt afectada. Ara.
2: No, és que intento fer-ho sop, és que no em surt. Saps? A veure, si no l'acabarem mai. El que vindria a ser, se posen unes balances, després veu un nano amb una rasqueta.
0: Sí.
2: Saps que és una rasqueta?
0: Sí, home, i tant.
2: Pues una rasqueta, comença a rascar per lo que vindrien a ser los
0: interiors.
2: L'interior
0: del
2: microones.
0: Sí.
2: Bueno, doncs a mi me van treure uns 450...
3: Grams.
1: Espero que siguin grams.
2: No, dir mil·lilitres, no. Grams de llenties.
0: Llenties seca.
2: Sí. Jo és que el que em passa una mica... no és que sigui marrana, eh? No. És que tinc una... No,
1: oh,
2: no.
1: Que va,
2: el
1: que passa que va, ja se la veu que no
2: tinc una mala gestió del temps, no? I allò que jo poso les llenties, no? Per exemple, i penso... Ai, mira, es queda fer no sé què, me'n vaig i pam! Quan he tornat ja m'ha patat tot.
0: Ha de posar la tapa. Ha de posar la tapa.
1: Sí, hi ha una tapa. La tapa aquella que et donen amb el microones.
4: Sí,
1: La tapa transparent.
4: Quatre foradets.
1: Sí, quatre foradets.
5: A mi em va quedar cuita, la tapa.
1: A mi també.
2: A veus?
1: A mi també. Ara té més foradets.
5: De tant de rato que li vaig deixar.
2: És que el que em va passar a mi també. Se me va desfer la tapa. I també després una cosa que em va passar...
0: En Perito.
4: Manolita.
0: Manolita Suárez.
2: Manolita.
0: Vostè és de la mateixa Badalona o va anar-hi d'un altre poble de Catalunya?
2: No. Jo vinc de lluny, eh?
1: De com de lluny?
2: Penso de Gontes. Vinc de Martorelles.
1: Martorelles, eh?
5: Canviar Martorelles per Badalona, també.
2: No, bé, vaig allà al concurs, oi?
1: No, al concurs.
5: Ah, perdó.
1: Sí. Estigues atent una mica, també.
2: Agafo el microones, sí. Jo poso el cotxe...
0: Manolita, Manolita. Llavors, la merda a casa seva s'acumula només dins del microones.
2: Dones i prou.
0: És una tendència general. La casa me l'he imaginat neta.
2: Ja et dic que tinc... Neta, com una patena.
1: Ah, mira, doncs
2: com
1: encara.
2: Com una patena.
1: Encara.
2: Què passa? Que de vegades jo m'embolico, no? Dic, vaig a netejar no sé què, tinc algun microones, la llet.
0: Sí.
2: Pam! Em vessa la llet i ara
1: si tindrà...
2: allà les frontisses no puc ni obrir la porta.
0: Molt bé,
1: si tindrà TDA, la Manolita.
0: Aviam.
2: Una mica.
1: Sí. Una mica de TDA sí que té.
0: Joel, si et sembla, anem a disseccionar el microones.
1: Vinga,
0: eh? Sí, gràcies,
1: vinga.
0: Manolita.
2: De res,
0: bon viatge de tornada fins
2: vinga,
0: a Martorelles.
2: Vinga, que vagi bé, gràcies per convidar-me.
1: El microones, m'agrada o no m'agrada? Sempre em dius, m'agrada o no m'agrada
0: el microones? No, no t'ho havia preguntat, però ara t'ho
1: m'agrada o no m'agrada? Doncs depèn de per on te'l miris. Per darrere és francament lleig,
0: sí que és veritat.
1: En canvi, si te'l mires de cara, dius, bueno, n'hi ha de macos. N'hi ha que estan niquelats fins i tot.
4: N'hi ha de guapos.
1: De darrere, tots lletjos.
0: Els empotrats.
4: Sí, me n'he comprat 3 o 4.
0: Sí?
4: Són molt ben parits, tio. Sí, a l'habitació. Guapos, tio, els microones.
0: Doncs no és cap tonteria.
4: Ara 4 en tinc, eh?
0: Escardar-te microones a l'habitació? Pel gotet de llet aquell abans d'anar a dormir?
1: És una tonteria grandiosa.
0: No, és cap tonteria.
1: Ah, no, eh?
0: Si tens molts de diners...
4: I l'infusió. Jo ara que prenc infusions a la nit, puc estar allà al llit estirat i pling!
0: Sense aixecar-te.
4: Sense aixecar-te i fas cling! Ara que et cardes l'infusió per sobre, nano...
1: No, donarem-li una volta.
6: Utilitat en una illa deserta.
0: Vinga, què?
1: Ja. Se't fa difícil d'imaginar.
0: Home, no hi ha endolls.
1: No, ja ho sé, ja ho sé.
0: On l'endolles?
1: On l'endolles? Tu el que passa és que no tens imaginació, Peyu. Jo si estés en una illa deserta amb un microones, el muntaria un canal de tele. Jo tindria la meva pròpia... No, podria mirar la tele.
0: Clar, no hi ha tele.
1: Jo em muntaria com una mena de TV3, amb els animalets que anigués trobant. Els aniria fotent a dins en microones.
0: Ah, sí?
1: I allò aniria girant.
0: I seria com mirar la tele.
1: I farien, doncs ara me faran una pel·lícula. I allà hi hauria el saltamartí, una petita ratonin... No sé.
0: Molt avorrit, per això.
1: Animalets.
0: No?
1: Bueno, i tu has vist TV3 últimament, Peyu? No vull dir que tampoc és tan...
0: Deixem-ho.
1: No, per favor.
6: Utilitat com a joguina sexual.
1: No riguis tant, perquè llavors encara s'enfaden més.
0: Exacte. Aviam.
1: Joguina sexual.
0: Si em dius alguna cosa aquí, em trec el barret, perquè el microones, joguina sexual...
1: Bueno, doncs vinga, aquesta calva a l'aire, Peyu, perquè ho tinc, ho tinc. Aviam, aquí, a veure, aquí l'opció de ficar-nos-ho per qualsevol puesto...
0: Oh.
1: És absolutament inviable, tu miris per on tu miris. Ara bé.
4: L'endoll.
1: Ara bé. Bueno, l'endoll sí.
5: Ja hi ha trobat la manera.
1: L'endoll sí, però que l'endoll és una cosa que està a tots els electrodomèstics.
0: És una particularitat.
1: M'entens o no ho feu?
4: Sí, sí, perdó.
1: Doncs entén-me millor. Tu has sentit a parlar mai del cosplay?
0: No.
1: El cosplay és allò de disfressar-se.
0: Sí.
1: Doncs igual, saps, la gent que es disfressa, que a vegades... Ai, doncs a mi m'agrada disfressar-me de Pantera Rossa, no? Per fer l'amor. Bueno, sí, hi ha gent que ho fot, això.
0: L'Arnau Torderes...
5: A mi m'apareix una dona, jo.
1: No, l'Arnau Torderes...
0: L'Arnau no anaves de Pantera Rosa, va.
1: Sí, qui anaves, sí.
7: Però en quin moment de la vida m'has imaginat a mi vestit de Pantera Rosa?
2: Avui està molt raro, això.
8: La princesa Rosa.
0: Ah, princesa Rosa era.
7: Home, tio, és un abisme, això. Tampoc anava disfressat de princesa Rosa.
0: Anaves vestit.
7: No, era el meu nom artístic.
0: Ah, correcte.
1: Ah, et deies així, eh?
7: Sí.
0: Em sonava d'algú.
1: Ah, és la cosa aquella del glam rock, no?
7: Això mateix.
1: Àngela Maria. Bueno, doncs igual que et disfressa...

0: De butanero o, sí. o de Catwoman o de Son Goku
1: sí.
0: per follar, bàsicament, que la gent ho necessita, doncs et pots disfressar de Capità Tupperware. Eh?
1: Per què no?
0: M'ho he imaginat jo. Hola, carinyo.
1: Sí.
0: Mira, te sorprenc avui amb una cosa nova de sexual. Sóc el Capità Tupperware. I et fots el microones al cap i llavors l'obres la porta i te'l fots això com un casco i li dius a la teva parella, nena, vols que descongelem una mica la relació?
1: Ah.
0: I bueno. I llavors automàticament ella marxa de casa sí. i ja et compres una moto.
1: I truca al psiquiatre.
2: Utilitat com a arma en cas de conflicte.
0: Això és molt interessant, Peyu. Saps sí. que antigament es carregaven les catapultes amb olles plenes d'aigua bullint per atacar els enemics que volien pujar-te per la muralla?
1: Sí.
0: Saps que els tiraven allò, no?
1: Es tiraven aigua bullent i la gent queia.
0: Sí. Ah. El Senyor dels Anells a qualsevol pel·lícula medieval.
1: No l'he vist.
0: Doncs amb un microones a mà... podries escalfar i llançar qualsevol cosa.
1: Clar.
0: Cafè amb llet, cap i pota, ja té comos.
1: Sí.
0: Tu imagina't tirar-li ja té comos als soldats que t'estan pujant allà i vinga, ja té como calent, ja té como. Els desmoralitzes tot.
1: Sacs d'aquells de llavors.
0: Apreten a córrer i marxen. Sacs de llavors allò... de la gent que té reuma.
1: Cardona que t'hi pen, allò. Sí. Allò és de merda, allò.
0: Sí. N'hi agafen bona olor, eh?
1: La gent ho va regalant per l'amic invisible, aquesta merda.
3: Ho van regalant i...
0: Saps què passa amb això? I crec que donaré una informació important per Catalunya. Que no són per sempre, aquests sacs de llavors.
1: Perden l'olor.
0: Quan els has escalfat 1.500 vegades,
1: ja no.
0: Llença'l, perquè llavors sí que la llavor és una cosa viva i ja està podrit allò. Gasteu-vos els diners al natura.
4: Ves que no t'hi surtin bitxos i tot.
0: I després la utilitat del microones, Mercè, per fabricar armes. Tu imagina't que t'han entrat a robar casa, per exemple, i just estàs a la cuina i només tens a mà una petxuga de pollastre que t'ha sobrat del dinar.
1: Sí.
0: L'escalfes una mica i la petxuga de pollastre, què li passa quan la fots a microones?
3: Ui, que ben sec.
0: Dura com una pedra.
1: Sí.
0: És una arma arrojadissa.
1: La mates algun ballo.
0: És una arma arrojadissa.
1: Sí, senyor.
2: Utilitat metafòrica.
1: Per últim, vinga, va, aviam. Què? Podem fer alguna metàfora amb el microones?
0: A tu no te'n ve cap, que no?
1: No.
0: A mi tampoc, però sí amb la idea de rescalfar. Per exemple, rescalfar una relació de parella.
1: Sí.
0: Allò de, va, tornem-ho a intentar.
1: Rescalfem.
0: Mala idea, sempre.
1: Sempre.
0: Mala idea. Les relacions són com les patates fregides, Peyu, que si refreden ja les has de llançar.
1: És veritat.
3: Es
0: la patata fregida...
3: Es maca aquesta frase.
0: No, jo... no doncs guarda-te-la.
3: No, és que vull dir la meva dona.
4: No. Amb l'air fryer no es pot recuperar, eh?
0: Amb l'air fryer... Què?
4: Amb l'air fryer es pot recuperar la patata fregida.
0: No, escolta'm tu.
1: L'air fryer... recuperaràs la patata que va fer l'air fryer, que ja de bones a primeres no era res de l'altre món tampoc.
4: Una patata fregida amb oli, si la poses a l'air fryer, és més bona.
1: Impressionant.
0: I en política. En política també rescalfa molt. Saps aquells macarrons que els rescalfes i els rescalfes i al final allò ja no s'ho passa a ningú perquè els ha rescalfat moltes vegades?
1: Sí.
0: Doncs és el que han fet els polítics del procés amb el procés mateix. L'han rescalfat tantes vegades que ja no s'ho passa a ningú.
1: S'ha desfet la tapa, nois.
0: Sí, nois.
1: S'ha desfet la tapa.
0: S'ha desfet la tapa.
5: Hem de fer de nou, eh?
1: Sí.
5: Un procés nou.
3: Una bona metàfora, és això.
0: Gràcies, Fel, eh? Avui m'estàs felicitant molt.
3: M'ha agradat molt, eh? Gràcies.
2: Propaganda del segle XIX.
6: Les festes en aquesta casa són famoses pel bon gust de la propietària.
4: Ai, estimats, esteu gaudint de la nit?
7: Realment, amb aquesta vetllada ens ha conquistat.
8: Senyora, tenim un problema. S'ha acabat el gel.
4: Una festa sense gel? I ara què farem?
6: Qui vol fer un altre gin tònic? On és el gel?
4: Ai, no! No, és el pitjor dia de la meva vida, és molt pitjor que el dia que em van confondre amb la minyona.
8: No pateixi, senyora, jo ja he trucat a l'Iglú d'Or.
9: A l'Iglú d'Or, glaçons a domicili, arribem fins on faci falta per oferir-li una pluja d'or en forma de glaçons.
4: Gràcies a l'Iglú d'Or, no hem quedat com uns pobres.
9: Glaçons amb glamour.
4: L'Iglú d'Or.
9: I si després, bevent amb el got de tub, li baixa el gel de cop, li pica el nas i s'esquitxa l'ull amb la Coca-Cola, ja seria vostè, que és idiota.
8: Confia en l'Iglú d'Or i que l'única preocupació sigui trencar el gel.
6: L'Iglú d'Or.
2: Patrocina Històries per passejar el gos.
1: On té quin gos més maco?
4: Preciós!
0: Per què no puja?
4: Agafar-lo. És el Django.
1: És parquet o és rajola?
3: Jo diria que és rajola.
1: Jo
4: crec que és rajola.
1: És rajola, imitació parquet.
4: Es veu la vorada.
1: És rajola, imitació parquet.
3: És fals, això. És fals.
10: És net, però...
4: És el Django, que és un labrador retriever.
1: Pots tornar a posar la foto, perquè el gos està fent allò que ens agradaria fer tots a l'estiu, que és potes enrere i posar els ous a terra.
5: És aquell moment.
3: Jo em poso així i no m'aixeco, eh?
1: Ah, no sé. Perdoneu, ja està.
4: Doncs és el Django, que és un labrador retriever de Sant Pol de Mar i és d'en Marc. Ah. En Django, a veure, us he de dir que és una mica maldestre,
0: ai,
4: eh? Sempre té accidents, pobret. I la seva última caiguda va ser des de 2 metres. Sort que només va aterrar sobre d'un geranis i no va passar gaire cosa.
5: Igual el geranis sí, no, però...
4: Ah, sí. Però el geranis sí.
3: També són persones, eh?
1: Sí.
4: No són persones, els geranis. No.
1: Però éssers vius, sí.
5: Sí. Això sí. Sí.
3: Això volia dir.
4: I una altra cosa que té
3: el
4: Django...
3: Família.
4: Ai, noi, em deixaràs acabar, de veritat, que acabem
3: quina
4: de començar, eh?
3: Quina poca sensibilitat amb els geranis que tens.
0: Ai, són hermafrodites, els geranis.
4: No, és una planta que tampoc no m'acaba de agradar.
5: A mi molesta l'olor del gerani.
1: Sí?
4: Sí.
5: Fa aquella olor no que no me va, eh?
1: És, cuidado, que és verinós, el gerani, eh?
5: Sí.
1: Tant no se'l mengeu, els geranis.
0: Però quan te n'has de menjar?
4: En Django sembla que porti mala sort allà on vagi. És una mica mala sort.
0: Vaja.
1: Els geranis.
10: És que m'he quedat amb això, que el gerani és verinós.
1: És verinós, sí. És verinós.
10: Amb, sabeu que llapar, no sé, un sofà és verinós?
5: Sí, home, llapar un sofà?
0: No ho és, de verinós.
5: Llapar un sofà, quin moment és?
10: No, però em refereixo... És una advertència estranya. És a dir...
4: Qui li ha passat pel cap menjar-se un
1: gerani? A mi, és molt... És llaminer, el gerani. El veus allà tan ben posat al balcó, la primavera?
4: No, perquè fa pudor.
3: Que si has passat una guerra.
1: Vinga, ara, sisplau.
10: Podeu parar de dir ximpleries?
4: Vinga, va.
1: Has començat tu, amb el sofà.
10: La ciutat de Nova York, a finals del segle XIX, encara està en plena expansió. L'any 1870 es posa la primera pedra d'una construcció que canviarà la silueta urbana de la ciutat per sempre més.
1: Avui passegem el gos per Brooklyn.
4: Diu-ho bé, va.
1: Perdoneu, va. Concentrem-nos
3: en
1: allò. És que tinc calor, perdoneu. Jo quan tinc calor...
4: Massa calor.
0: Bueno, és que està fet un setembre fotut, eh?
1: Hòstia.
5: Si està fotent un setembre, que Déu-n'hi-do.
1: Se'm desfà el cervell, a mi, hòstia.
5: Sí, sí.
10: Has de menjar una mica de gerani.
1: Avui passegem el gos per Brooklyn, 1870. Els gratacels de Nova York encara tardaran uns quants anys a arribar. Ara mateix la ciutat necessita expandir-se, però no cap al cel, sinó cap als laterals. Així que s'ha posat en marxa un projecte urbanístic molt ambiciós, un pont que travessarà el riu i unirà Brooklyn amb Nova York.
0: Home, això ha de ser per força el famós pont de Brooklyn,
1: sí.
0: El del Woody Allen.
1: Sí, senyor.
4: A les no era del Woody Allen.
1: Sí.
0: No, a les pel·lícules del Woody Allen.
1: Aquell poc, el que sortia com a Padres Forzosos.
0: Sí, senyor, sí. Has anat a buscar la referència més cutre de totes les que hi ha.
4: A veure, Woody Allen tampoc no s'emportaria la palma ara mateix,
0: no, perquè ara,
4: pels antecedents.
0: Bueno.
1: És una de les fotos més mítiques de Nova York, però l'any 1870 la construcció del pont de Brooklyn tot just acaba de començar. Ara mateix, més que un pont, és un somni. És a 3 de gener de 1870. L'alcalde de Brooklyn i l'alcalde de Nova York es disposen a fer les palades inaugurals.
0: Espera, aquí t'he de parar. Què vol dir l'alcalde de Brooklyn i l'alcalde de Nova York?
1: Hi ha
0: dos alcaldes?
1: Sí, senyor. Sí, senyor. És que en aquella època es veu que Brooklyn era una ciutat independent. És com Sant Andreu o Gràcia.
0: Ah,
1: a Barcelona les va acabar absorbint, diguéssim. Sí. Doncs a Brooklyn passarà el mateix. El problema és que l'alcalde es nega a acceptar que la seva ciutat acabi sent un barri de Nova York.
11: Jo... Martin Kalflix, alcalde de la ciutat de Brooklyn, declaro inaugurades les obres del pont de Brooklyn.
12: Un moment, sisplau, senyora, un moment. Jo, Abraham Hall.
1: Sí.
12: Hall. Alcalde de la ciutat de Nova York.
1: Sí.
12: També dono per inaugurades les obres del pont. Ara sí podeu aplaudir.
0: Bravo!
4: Bravo!
0: Bravo!
4: Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo!
1: Resulta que els dos alcaldes es porten a matar. Primer de tot tenim en Martin Kalfleisch, un bon home d'origen holandès, que és alcalde de Brooklyn.
11: Sí, Brooklyn és com un poble, peio. Sí. La gent se saluda.
1: Sí.
11: Se saluda. Adéu!
1: Sí,
11: com està la família?
1: Us coneixeu tots, a Brooklyn.
11: Us coneixem tots. En canvi, Nova York està plena de pijos.
1: Ah, vaja. Sí. Llavors, a l'altre costat tenim...
11: Són molt antipàtics.
1: Són antipàtics, sí, a Nova York. Sí. No saluden, són secs.
11: Uns fums! Una manera de fer tan diferent a nosaltres.
1: Sí, res a veure. Eh?
11: Res a veure.
1: És creuar el pont, que encara no hi és.
11: No hi és, el pont.
1: I a l'altra banda?
11: Els de l'altra...
1: Poder quan hi hagi el pont s'unificarà més el tarannà de la gent.
0: Ja es barrejaran les tribus.
11: Ja veurem, sí. Ja veurem.
1: A l'altre costat tenim l'alcalde de Nova York, que és Abraham Hall.
3: El dels Carmelos.
1: Sí, sí. Hall. A més, és magnat de les finances.
3: Ah, eh.
11: Veus?
3: Ah, ets tu. Allà,
0: perquè va fundar l'empresa de Carmelos.
3: Els Carmelos. Allà a Brooklyn, allà, amb aquells, només hi ha expats.
1: Expats a Brooklyn,
3: eh? Vull dir que és alcalde holandès.
1: Sí.
3: Bueno. En Martin
12: Kalfleix.
5: Els holandesos vam aixecar a Brooklyn.
12: Diguessis Verkauteren, però Kalfleix, un holandès?
1: Bueno, no, és, és. L'alcalde de Nova York està fent tot el possible per absorbir Brooklyn i que finalment es converteixi en un simple barri de la seva ciutat.
5: Sí, però com es dirà el pont?
1: Com?
5: Eh? No, es dirà el pont de Brooklyn.
0: No, amb això té raó l'alcalde Flashflix, aquest, eh? Amb això té raó. El pont serà conegut com el pont de Brooklyn i no com el pont de Nova York.
5: Ara...
0: Un punt per l'alcalde Flashflix.
1: Molt bé.
0: Molt bé.
5: Brooklyn 1, Nova York 0.
0: Bravo, alcalde.
5: Gràcies. Gràcies. Veniu a Brooklyn.
1: Encara que avui sigui la inauguració de les obres, la veritat és que la construcció ja fa setmanes que ha començat. El pitjor de tot és que acabem de començar i ja porten 10 morts, tu.
0: Sí.
1: 10 obrers que han mort durant les primeres setmanes. A finals del segle XIX ja us podeu imaginar com anava la seguretat. Tothom sense protecció, sense anar lligats. I aquí és on pren importància el nostre gos maldestre, en Django. Oita'l. Un quisso que porta la mala sort incorporada. Penseu que durant la construcció del pont de Brooklyn, el soroll més habitual és aquest.
13: Vigileu! Esteu bé, els d'aquí sota? Perdoneu, és que la bastida s'ha desmuntat.
1: Qui està enfilat construint el pont té tots els números de caure. I la gent que és a sota, doncs tots tenen els números de ser aplastats per una viga, un sac de ciment o qualsevol eina que caigui.
13: Ah, perdoneu, que m'ha caigut el martell. Me'l podeu tornar a pujar?
1: El responsable de tot aquest merder és August Roebling.
14: Hola, gente, bon dia a tothom.
1: Ei,
14: sóc en Roebling.
1: Ets l'August Roebling.
14: Sóc en Roebling, sí.
1: Sóc en Ell és enginyer en cap del pont i la persona que respon davant de les 12 morts dels treballadors.
5: 10, Peyu. Abans has dit 10.
0: Sí, has dit 10.
1: Sí, abans he dit 10, però aquest rato que xerràvem se n'han mort dos més, tu.
14: Dos més, no me'n traieu mèrits.
1: Potser és cosa del gos.
0: No hi ha pressi per la vida, en aquesta època.
1: En Django, que és malestruc, que ens acompanya, és així, tu. Què passa? Què passa?
0: Un altre mort.
1: Mira, 13. 13 morts, tu. Ja tenim 13 morts. Van caient com mosques, eh? De tota manera, el senyor August Roebling ho té molt clar.
14: A veure, per favor, estem fent possibles una de les construccions més ambicioses de l'era moderna.
1: És dir,
14: unes quantes desgràcies laborals que puguem tenir no ens han de frenar en aquesta noble gesta, per favor.
0: No passa res, senyor Roebling.
1: Això són paraules textuals de Roebling, va dir això aquest tio.
0: No, no estava per hòsties el Roebling.
1: Senyor Roebling, admet preguntes o no?
14: Sí.
1: Sí, s'indemnitzarà els familiars?
14: Sí.
1: Sí? Què se'ls té previst pagar?
14: Sí, sí, sí. Sí, eh?
0: Perfil,
14: sí, sí, sí.
1: Què els hi pagareu, més o menys?
14: Ja tinc halls de... Però em s'ha passat aquest senyor. Tinc de maduixa, de xíndria, un gust nou que és de xíndria.
5: Però halls era l'alcalde.
1: Sí.
5: Ara no...
1: Ah. Però els hi ha passat.
0: Ha fet un tracte.
14: Carretades. Carretades de halls tinc en el magatzem.
1: Ojo al halls, eh?
14: Oh.
1: Ojo als negres.
14: Estic enganxat, eh?
1: Aquells negres...
14: Oh.
5: Quins negres?
14: Jo estic enganxat, eh?
1: Hi ha el de la caixa negra.
0: Els halls negres.
1: Hi ha els halls negres.
0: I la Coca-Cola, no?
15: Oh. Destapa les fosses nasals.
14: Com... Allò és fort, allò.
1: Allò no. Allò, si et fots un halls d'aquells,
14: i
1: llavors veus aigua freda...
14: Oh, és terrible.
1: Ets mort, eh?
14: Si tens morenes, et ploren els ulls.
0: Sí, sí. Em pensava que anaves a dir...
14: Baixa l'aire fred. Baixa l'aire fred del hall. Baixa l'aire fred del halls.
5: Que te'ls posessin al revés.
14: No, no te'ls poses com un supositori.
1: No ho proveu, no ho proveu. No ho proveu. No, ficar un halls per darrere.
14: No. Ep, que cadascú foti el que vulgui.
1: Sí, home, si
14: també, també s'acaben desfent, eh?
1: Sí. Suposo.
0: Hi ha gent que s'hi posa petacetes.
1: Sí. Sí. I cogombres i coses més grosses.
0: Bueno,
14: però... Això no es desfà.
1: No. Bueno, amb molts anys... Jo bé li tiro el compostatge.
0: Ai,
1: per favor, estàvem a Brooklyn. Sí, recordeu,
0: Brooklyn,
1: eh? Ja sabeu que la humanitat ha avançat gràcies als errors. Per tant, si hi ha morts, tu, mira... Penseu que el pont que ha dissenyat l'August serà del tot revolucionari. Només tindrà dos pilars a les puntes del riu i la resta s'aguanta amb uns cables d'acer gegants. Serà el pont penjant més llarg del món. El que August Roebling no s'espera és que ell també serà víctima d'una desgràcia laboral. Un dels ferris que estaven treballant des de l'aigua s'ha encastat contra el moll, ha caigut una viga i li ha esclafat el peu a l'August.
0: Oh. Ai, pobre.
1: Cuidado. Cuidado. Un dels ferris que estaven treballant des de l'aigua s'ha encastat contra el moll. Ha caigut una viga... Això ja ho he llegit, eh?
5: Sí.
1: Vale. Però volia destacar-ho.
5: Sí, sí.
14: Santa...
1: Què t'ha passat?
14: No ha sigut res, eh?
1: Estàs bé o no?
14: Sí.
1: Sí?
14: Una rascada.
1: Segur estàs bé, eh?
14: És una rascada i prou, eh?
1: Vale.
14: I santa...
1: Segur que estàs bé, eh? Una rascada que se li han portat 3 dits del peu.
0: Bueno, mira.
1: La resta de treballadors insisteixen que vagi al metge, que la ferida és molt lletja i pot contraure el tètanus. Però l'August, tossut com ell sol, diu que això es cura amb hidroteràpia.
14: Hidroteràpia.
1: Aplicant aigua freda sobre la ferida.
14: Porteu una galleda amb gel.
0: Que és animal.
1: Sí, noi. Us heu d'imaginar un peu sense dits, sucat dins d'una galleda.
15: Ai.
14: Molt millor, eh?
1: Sí, l'aigua freda?
5: Va bé o no?
14: Quin descans.
5: T'està agradant, eh?
14: Que sense dits, que si està bé.
1: Sí.
14: Així és fred. Posa'm uns cols d'aquests
1: aquí. Aquí a la Gallada anava.
14: D'aquests de menta picants. Sí. Ja podem continuar les obres, eh?
1: El que us estem relatant és completament real, eh? L'August Roebling renuncia a qualsevol tractament mèdic.
14: Que sí.
1: Diu que amb aigua ja s'ho curarà.
15: Això és molt intel·ligent.
1: I efectivament acaba enganxant el tètanus i mor al cap de pocs dies.
15: Clar que sí, molt bé.
1: Molt bé, August.
15: Molt bé.
1: Què?
14: Ara, així, de toro passat, és molt fàcil criticar-me.
1: Ja.
14: En el seu moment tots ho ha dit molt valent i molt bé.
1: Jo, si en aquell moment hagués estat al pont, ja hagués dit d'entrada, ets idiota.
5: Ja.
1: En el mateix moment que ficaves el peu a la Galleda.
5: De tota manera, ha millorat, perquè la temporada passada li arrencaven els braços.
1: Sí, ara només dits.
15: Ara han sigut uns ditets, i prou.
1: Ja. Atenció, portem 14 morts per culpa de les obres.
5: Vale.
1: Què passa? Ui, 15 morts. A partir d'ara, l'enginyer serà el fill de l'August, en Washington Roebling.
16: És el mínim que puc fer per honrar la mort del meu pare.
1: És el fill.
16: Sóc en Washington Roebling.
1: És el fill de l'enginyer.
16: Sóc el fill de l'enginyer.
14: Ei, no és que em vaig
16: Roebling.
14: Morir. Em vaig suïcidar, amb un fill així. No és que em vaig morir quan vaig veure el nano.
1: En Washington...
16: Tinc el nas tapat, eh? No sóc idiota, només tinc el nas tapat.
1: Has provat uns holes negres? Que destapen... En Washington es posa al capdavant de les obres i de quina manera, tu? Ell i el seu equip són els encarregats de submergir-se a dins del riu i construir les bases del pont. Se submergeixen amb una mena de campanes amb aire comprimit a dins. Quin problema hi ha? La descompressió.
5: Ah, coi, clar.
1: Sí, primer tot va bé, però al cap d'uns dies en Washington es comença a trobar fatal.
5: Va, mal de cap.
16: L'hòstia, això és per culpa del gol de gos aquest, el Django, que ens porta mala sort.
1: No, perdoni, sí. Perquè quan nosaltres hem arribat amb el gos, vostès ja portaven 10 morts, eh?
16: És veritat, també. Ah. No.
1: Sembla que la construcció del pont de Brooklyn estigui maleïda.
16: Està maleïda.
1: En Washington es troba ben malament per culpa de la síndrome de la descompressió.
16: Cof.
1: Fa molt mal efecte.
14: Quina tos tan lleig, si no, Manu.
1: Per sort, en Django encara no l'ha aixafat res, el nostre gos. El pobre Washington, només amb 36 anys, sí que ha quedat tocat per la resta de la vida, amb dolors forts i problemes per caminar.
14: Tampoc no crec que sigui el més greu que li pugui passar a nano, coneguent-lo.
1: No. El millor de tot, i això també és real, és que a partir d'ara dirigirà les obres des de casa seva. Resulta que en Washington viu en un pis amb vistes al pont. Doncs amb l'ajuda d'uns prismàtics seguirà coordinant la construcció a distància. És molt maco d'imaginar això,
14: ja es veu que anirà bé.
16: Més a l'esquerra! A l'esquerra! No, ara! No, ja els hi ha tornat un altre mort.
1: Oi.
16: Merda. No, és que jo des d'aquí faig el que puc, però hòstia, costa coordinar-ho.
1: Clar.
16: Perquè els prismàtics d'aquella època tampoc eren els d'ara.
1: Sí.
16: Veu tot borrós.
1: Oi, a la mínima que veus alguna cosa en un altre edifici et pots despintar. Se te'n van els ulls.
16: Se te'n van els ulls.
1: Els prismàtics.
16: És un moment de molta ebullició a la ciutat de Nova York.
1: Finalment, i després d'elevar la xifra de morts fins a 20, es comprova que dirigir una construcció a distància no és el mètode més eficaç de tots. Amb en Washington, amb la salut cada cop més delicada, la seva dona, Emily, serà l'encarregada de tirar endavant el projecte.
17: Doncs sí, sí, primer feia d'enllaç amb el meu marit i els treballadors, però ho he acabat assumint tot jo, perquè el meu marit ha de descansar.
1: I tant, que ha de descansar.
17: Sí, ha de descansar.
1: Compte, perquè l'Emily Roebling és considerada la primera enginyera de camp de tota la història. Mm-hmm. Per primer cop una dona ocupa aquest càrrec.
5: Molt bé, Mercè.
1: Molt bé.
17: Sí, què, que us sembla, eh? És fort, no?
5: És fort.
17: I els mires, que els faig anar tots així rectes com un pal. Ben drets. Mira, aquell que està dormint. Aixeca't, ja! Vols a favor de... Ah, no, mira, és mort, és un altre mort.
1: És un altre mort.
5: Sí,
17: és un altre.
1: Agafeu-vos fort, perquè ara ve el millor de tot. Resulta que l'Emily ha agafat el lideratge, però no té cap mena de titulació.
17: Home, que no us havia dit que no. No, jo és que... A veure, el que sí que faig és seguir la meva intuïció.
1: Però no ets enginyera?
17: No.
5: No,
17: enginyera no, però tinc molta intuïció.
1: Enginyera.
17: Això sí que ho dic.
1: Enginyera d'intuïció.
5: Sí, mira, mira, és una disciplina.
17: A veure.
14: No dona molta tranquil·litat, això.
1: Està bé, no sé com es factura la intuïció.
17: Escolta'm.
1: No sé.
5: En viva.
1: En viva, suposo. Diu que el seu difunt sogre i el seu marit li han ensenyat tot el que cal saber.
17: Sí.
1: L'Emily passa a ser la primera enginyera civil reconeguda de la història.
17: Veus?
1: Sense tenir cap preparació.
5: Fixeu-vos que abans tot anava diferent, eh?
17: Sí.
5: Ara tu mateix, Mercè, t'has posat al capdavant construint un pont sense titulació. Ni... Vull dir, tot era més senzill abans, eh?
17: Al final, és que, a veure, no estem parlant d'una obra... No,
5: és un pont,
17: eh?
5: És un pont.
17: Que els romans ja en feien de ponts, eh?
0: I abans i tot.
17: I abans
0: de l'època aquella dels... I els xinesos. xinesos.
1: Heu de saber que després de tot el periple de la construcció del pont, el recompte s'eleva fins a 27 morts en total.
0: Hem pujat de cop aquí 7 o
1: 8, eh? 27, eh? Que sapigueu, 27. Heu de saber que la inauguració del pont també té la seva història. Però, bueno, això ja serà una altra passejada. De moment, hem de saber si en Django, el nostre gos malestruc, és viu o és mort. I això està a mans d'algú del públic, Mercè. Hem de veure
17: és que és molt complicat sortir d'aquí, ara.
1: Noia,
17: a veure. Aviam. Aquí sóc.
1: Aquí.
17: Com et dius?
18: Jacob.
1: Jacob.
17: D'on ets, Jacob?
18: De Vic.
1: Jacob de Vic. La pregunta és aquesta. Nova York està formada per 5 districtes. Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx i Staten Island.
5: Staten
1: Island. Sóc el més allunyat de Nova York que hi ha.
0: Bueno, a mi m'ha agradat perquè has dit Bronx.
1: Bronx.
0: Ei, que sóc del Bronx.
1: és el Bronx això. Català, escolta.
0: Sí, sí.
1: Anem a veure, on és Central Park, Jacob? A, a Manhattan? B, a Brooklyn?
5: Brooklyn?
1: O C, a Queens?
18: I want you seeing an accent so forever window sometimes in the accent city.
0: Mare, que em va parir.
5: Què ha dit? Què ha dit?
18: We have a couple of bulls. Wow.
0: And crec que t'ha insultat,
18: Peyu. We're starting your bull set at Brebson's. And I think that, what's waited? In Queens?
1: Jo crec que l'anglès el porta curiós.
5: Home, curiós ho té.
3: Jo va parir, m'he pensat que era anglès, eh?
0: Ah, no era anglès?
1: No.
0: No, el que deia no era anglès?
1: No ha dit ni una paraula en anglès.
0: S'ho ha inventat.
1: Jo sé poc anglès, però no n'ha encertat ni una.
0: I és que sempre dubto de mi, jo.
18: Quan no sé què dir, faig...
1: T'inventes l'idioma.
0: Si ho fos molt bé, això.
3: Jo va parir.
5: Ho va fer molt bé,
1: eh? Però la resposta és Queens, eh?
18: Vinga.
1: Doncs el gos és... mort.
0: Hosti, pobre Django.
1: Manhattan, nois, a Manhattan. Evidentment, un gos malestruc com en Django ha acabat enterrat sobre les obres del pont de Brooklyn. El pobre gos ha patit la sort dels 27 treballadors i ha mort per culpa d'un coi de vestida mal collada. De moment, és el passeig més accidentat que portem aquesta segona temporada.
3: Que noi, quin dia.
1: Pobret.
3: Que gran pas.
1: I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el Senyor sigui amb vosaltres.
19: I amb el vostre esperit.
20: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
21: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Els serveis d'intel·ligència espanyols van informar al govern espanyol, la Guàrdia Civil i el Marroc d'una crida a les xarxes per entrar a Ceuta i difosa en grups de 180.000 seguidors. És el que es desprèn dels documents policials, militars i d'altres departaments que el govern espanyol ha fet públics. L'avís es va fer el dia abans de l'esclat de la crisi, però a través de trucades i missatges de WhatsApp dirigits a càrrecs menors. Tot i les informacions compilades, fonts de la Moncloa asseguren que el CNI no va emetre cap alerta formal que fes presagiar la crisi migratòria a la ciutat autònoma. Això encaixa amb la versió que havia donat la ministra de Defensa, Margarita Robles.
22: Los servicios de inteligencia operan y actúan de muchas maneras. No hace falta muchas veces ir a informes manuscritos.
21: En canvi, deixa en evidència aquestes paraules del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
23: No hubo ningún informe, y tendré que utilizar también la palabra, ni aviso.
21: A banda, entre els documents desclassificats n'hi ha de diversos de la Guàrdia Civil i de l'Exèrcit que recullen la passivitat dels cossos i forces de seguretat al Marroc, una actitud que, segons els escrits, contrasta amb la proactivitat i col·laboració del dia anterior a l'entrada massiva. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
24: L'oposició i els socis del govern han celebrat la dimissió de Josep Lluís Trapero al capdavant dels Mossos. Junts i la CUP demanen que la consellera Parlon s'aparti i critiquen que el substitut de Trapero sigui Ferran López, que va dirigir els Mossos durant l'aplicació del 155.
21: Més d'un miler de persones reclamen a Manresa més seguretat després de la mort violenta d'un veí de la comarca a mans, presumptament, d'un grup de menors. Els últims dos joves detinguts estan en llibertat vigilada, mentre que els altres dos arrestats continuen en un centre de menors. L'alcalde de la capital del Bages demana un pacte de país per lluitar contra les armes blanques.
24: El canceller alemany Friedrich Merz i la líder d'Alternativa per Alemanya xoquen al Parlament per les polítiques antiimmigració del partit d'extrema dreta, que demana l'expulsió del país d'un milió de demandants d'asil. Merz les ha qualificat de plans de neteja ètnica.
21: Tragèdia a Filipines. Almenys 5 persones han mort i 87 més estan desaparegudes després que s'ha incendiat un ferri a l'oest del país, a prop d'una zona turística de la província de Palawan. Segons les autoritats filipines, a l'embarcació hi havia 134 passatgers i tripulants. Han rescatat 42 persones. Les autoritats continuen les tasques de rescat i de recerca dels desapareguts, mentre el foc encara no ha pogut ser extingit. Esports, golejada del Barça en el debut a la Champions. Els blaugranes, molt superiors, s'han imposat per 5-1 al Feyenoord. Rafinha ha fet 2 gols i els altres els han fet Adeyemi, Lamine Yamal i Gabriel Jesús.
24: Pel que fa als altres partits disputats aquest dimecres, destaquem la golejada per 6-1 del PSG sobre el Bratislava amb 3 gols de Ferran Torres. També la derrota de l'Atlètic de Madrid al camp del Liverpool per 2-1. El davanter argentí Julián Álvarez ha sigut titular amb els matalassers i ha fet l'assistència de l'únic gol del seu equip.
21: A l'Open dels Estats Units de tenis, els nord-americans Ben Shelton i Francis Tiafoe s'enfronten en una de les semifinals del torneig. L'altra la disputaran el rus Karen Khachanov i el guanyador del partit que s'està disputant ara entre l'alemany Alexander Zverev i el belga Botic van de Schansulp. De moment, domina l'alemany per un 7-0.
24: Al quadre femení, les semifinals estan ja definides. La bielorussa Arina Sabalenka jugarà contra la nord-americana Jessica Pegula i la kazakhstana Elena Rybakina s'enfrontarà a la nord-americana Coco Gauff.
21: A Tarragona ha començat la Lliga Catalana de Bàsquet amb victòries del Lleida davant del Joventut i del Manresa davant de l'Andorra. Aquest dijous es juguen el Girona-Lleida a 6:45 i l'Andorra-Barça a 9:00.
24: A la Champions d'handbol, el Barça ha debutat en victòria davant de l'Horus de Dinamarca per 39-28.
20: Fins aquí les notícies.

0: Ja ha arribat el moment d'investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, part de la solució, el meu 50%, es diu Fran Domènech, molt bon dia!
1: Bon dia, Elisenda Carot,
0: com estàs?
1: Doncs mira, comptant semàfors de Sant Quirze del Vallès, encara, perquè recordeu que vam acabar el programa amb diversos oients que ens deien no, a Sant Quirze del Vallès hi ha 3 semàfors. S'hi va afegir l'Òscar Fernández,
0: ja
1: editor del Catalunya Migdia,
0: ara vol ser fact-checker.
1: I mira, hem estat parlant amb l'Òscar i vam estar parlant ahir la tarda, i a ell li en surten 4.
0: És molt fort, perquè dono fe que l'Òscar Fernández va fer una volta per tot Sant Quirze del Vallès i anar fent fotografies amb el Google Maps.
1: Així és.
0: Aquí hi ha un semàfor.
1: I d'aquesta obsessió informativa pel rigor i per la precisió, doncs em va sortir aquesta notícia. A Sant Quirze del Vallès ara mateix hi ha 4 semàfors, segons la persona amb més autoritat de Catalunya.
0: I Taradell, que l'Albert Oma ens va confirmar que hi havia hagut un sol semàfor, però el van treure.
1: Escolta'm, quins fact-checkers que tenim, eh? Òscar Fernández i Albert Oma. Fantàstics.
0: Anem a per totes aquí a la solució. El control tècnic, el mestre, l'Albert Hoder, i a la peixera, el Nil Via, la Viena Gaza i la Lívia Discipio.

0: si avui és dimecres, la solució es diu... Estel Soler, molt bon dia!
1: Molt bon dia, molt bona temporada!
0: Com estàs, estrenada la temporada? Clar, és que fa tants anys que ens saludem cada temporada al setembre.
1: Déu-n'hi-do. De 3, 4 ja.
0: 4? Doncs jo crec que és el quart any que ens saludem al setembre.
1: Per mi, tornar és... ple, òbviament.
0: És tornar a casa, no, una mica?
1: Tornar a casa.
0: La comoditat de l'estudi es diu solució, també.
1: A més, sempre em poses temes que m'agraden, o sigui que... Què vols?
0: Avui, mireu, us portem una solució pràctica. Avui parlem d'ulls i d'ulleres, perquè avui portem els ulls a consulta. Els ulls a consulta. Cada quan hem de revisar-nos la vista? Ho hem de fer tots i totes? Quins problemes oculars són hereditaris i quins no ho són? Les dones, jo em pregunto, podem ser daltòniques? Perquè algunes persones són miops i d'altres no. Estar moltes hores davant una pantalla fa més mal als ulls? I aquestes ulleres vermelles que s'han posat de moda ara, per què serveixen? Són útils? Tu en tens, Estel?
1: No, no en tinc, però he investigat, perquè jo soc una persona molt curiosa, però vull preguntar als professionals
0: millor
1: si és un gasto inútil o no.
0: Quins senyals indiquen, disculpeu, que necessitem ulleres? Quan apareix la vista cansada? A partir de quina edat? I si portem ulleres, com les hem de netejar? Amb què les hem de netejar? I les lents de contacte, com hem de fer? En quins casos és recomanable i en quins no la cirurgia ocular? Doncs mireu, la solució. Aquestes preguntes les tenen dues persones que ens visiten avui. D'una banda, l'Anton Barraquer, oftalmòleg al Departament d'Oftalmologia de l'Institut Barraquer. Molt bon dia, Anton, com estàs?
2: Bon dia, què tal?
0: Escolta, Anton, amb aquest cognom, el teu futur professional està com predestinat, no?
2: Sí, sembla ser, no? Passava per allà.
0: Me l'imagino que va dir a casa, no, jo vull ser enginyer. Enginyer de què?
1: D'ulls?
0: Sempre has tingut clar que volies ser oftalmòleg?
2: A veure, sí.
0: No és la veritat.
2: La veritat és que des de ben petit, que jo sempre he voltat per la clínica, i a mi sempre m'ha agradat, però, evidentment, jo he tingut altres aficions i altres històries. Va haver una mica de història.
0: M'encanta. Un dia hem de seguir investigant. Home, allò, a nissagues, que tenen una professió molt determinada, què ha suposat, no?, a les persones més joves d'aquesta nissaga.
3: Això és una fantasia, és una meravella. Imagina que diuen, vull ser pastisser.
0: Bueno, potser, quins eren ja aquests interessos, Anton? Va, digues...
2: No, bueno, a casa sempre s'ha fomentat la música i les arts en general. Els meus pares els agrada molt l'òpera, la música, qualsevol tipus d'art d'aquest estil, i jo, doncs, bueno, el cine sempre m'ha agradat molt.
1: Té relació, perquè l'òpera, si no t'hi veus bé i estàs massa lluny, no veus res. Deixeu-me buscar-ho.
0: Em resulta molt interessant,
1: fàcil.
0: Com et pot condicionar un cognom a triar professió? Apuntem-ho com a tema i convidarem a l'Anton.
3: Avui... T'imagines els fills de Messi?
0: Home, això és una pressió, no?
3: No m'agrada el futbol.
0: M'agrada el bàsquet?
3: Sí.
0: El badminton?
3: Exacte.
0: Què badminton ni badminton?
2: Sí. No et pot no agradar,
3: Això o sigui, també és veritat.
2: Vull dir, al final estàs tan a la
0: sopa
2: aquesta,
0: no?
2: Estàs tan immers que no.
0: Ai, Anton, et convidarem, farem aquest tema, apuntem-lo, tietes, que serà xulo. Però avui no estem aquí per parlar d'això, sinó que de l'1 al 10 et pregunto, Anton, creus que els catalans en general cuidem els nostres ulls o no els donem importància?
2: Jo crec que sí.
0: Els donem importància,
2: De l'1 al 10... aprovat un 7, jo crec.
0: Un 7, un notable.
2: Sí, jo crec que els últims 15 anys es nota, la gent està més conscienciada, probablement campanyes publicitàries, no ho sé. Vull dir, Barcelona és una capital molt important de l'oftalmologia, i jo crec que això també fa un efecte, no?, trucada, la gent té interès.
0: Per què és una capital important de l'oftalmologia a Barcelona? Perquè jo crec que el centre Barraquer hi té a veure, no, amb això.
2: Una miqueta, sí. Bueno, el Besavi va a intentar aquesta jugada, va sortir de Sant Pau i es va hipotecar tot per obrir el seu centre aquí, a començar el 37 i acabar el 39, van tenir que fugir, tornar... Bueno, això és també per una altra ocasió, però des de llavors, bueno, s'ha anat construint i ja veus, Barcelona, vull dir, hi ha molts centres de molt prestigi, tots molt bons, i possiblement, jo m'imagino que, en part, no? Hem sigut catalitzadors.
0: Ara aquí explicaré una intimitat, però el meu fill és pacient de la clínica Barraquer, tu també, i vaig al·lucinar... Ah, mira, l'Albert Hodder també. Hosti, tu, de veritat, ens hauré de fer un descompte de la solució, I vaig al·lucinar de, si teniu pacients d'arreu del món, que teniu intèrprets, fins i tot.
2: Correcte.
0: En 5 llengües diferents, o 6, fins i tot.
2: Sí, correcte. Sobretot a l'època del meu avi va haver un tema relacionat amb l'Orient Mig, I des d'allà llavors, sobretot, està orientat en aquesta direcció. Però també, evidentment, de tot arreu, d'Amèrica, del nord, del sud... Europeus no tants, però ara comencen a haver-hi, també.
0: Centre de referència al Centre Barraquer i Barcelona com a capital de referència de l'oftalmologia. Avui, a banda de l'Anton Barraquer, també forma part de La Solució. Un aplaudiment per la Guiomar Pàrraga. Molt bon dia, Guiomar.
4: Molt bon dia, gràcies.
0: Com estàs?
4: Molt bé.
0: La Guiomar és optometrista. Podem dir el centre on o no?
4: Sí, i tant.
0: A Cotet.
4: Ja, i tant.
0: A Cotet també referència en el món de les ulleres, a casa nostra. Quina és la diferència entre oftalmòleg i optometrista? A veure, Guiomar.
4: Primer jo dic que som companys de feina, perquè un sense l'altre no podríem viure.
2: Correcte.
4: Els oftalmòlegs són els metges dels ulls. O sigui, si hi ha una malaltia, és l'oftalmòleg que ha d'anar. És qui et donarà una medicació, és qui et pot posar una anestèsia. Nosaltres, els òptics optometristes, només, i la paraula abarca molt, però ens dediquem a la graduació.
0: D'acord, només, entre cometes, només graduació.
4: Correcte. Adaptació de lents de contacte i després treballem conjuntament. Però ells són... O sigui, si hi ha un problema mèdic, hem d'anar a l'oftalmòleg.
0: A l'oftalmòleg. Doncs avui farem en dues direccions, eh? Com cuidar la salut dels nostres ulls i després com cuidar també la salut dels nostres vidres, diguem-ne, eh?
4: Vale.
0: En parlarem amb tots dos. Estel, com està la salut ocular de les teves criatures i de la teva pròpia? Perquè hem d'explicar que l'Estel... Li pregunto, li dic, tu portes ulleres? I em diu, no. Potser portes lents de contacte. I diu, no, un dia vaig decidir que vaig veure-hi bé. A veure, Estel.
5: Molt bé, sí,
0: què vol
5: això?
0: Dir que un dia vas decidir que hi veies
4: bé? Que reia. No, aviam, jo sempre havia volgut d'ulleres. A mi m'agradaven les persones que enduien. No us havia passat com de petit quan algú es trencava un braç i li enguixaven? Deia, jo també vull que me l'enguixi.
0: Absolutament.
4: Doncs a mi sempre m'havia passat una mica això amb les ulleres. I un dia com de guais vaig anar com a mirar-me els ulls amb l'esperança que em diguessin.
0: A on? A l'optometrista o a l'oftalmòleg?
4: Penso que primer vaig a l'optometrista i després vaig fer com amb dues visites, no? I jo juraria que em van dir que tenia una mica d'hipermetropia i em van fer unes ulleres. No recordo què volia dir.
0: És que és tan poc precís.
4: Perquè jo em vaig començar a posar aquelles ulleres que jo pensava, en realitat, no les necessito del tot. Però m'agradava portar-les estèticament. Jo sóc d'aquelles que es faria ulleres estètiques sense vidre real.
0: Són precioses. M'han ofert tantes vegades operar-me.
4: Jo paro davant les òptiques perquè vull ser una clienta i no ho soc. Bueno, i un dia vaig dir...
0: Doncs vine a mi i posa-te l'horari.
4: I vaig dir... No sé on són, però hi veig bé. I ja no me les he tornat a posar mai més.
0: A veure, així d'entrada...
4: Crec que no entro en el conjunt de persones que sí que cuiden la seva vista. De fet, mai més he tornat a mirar-me-les fins l'any passat, que vaig anar d'urgències, però em van atendre meravellosament bé, perquè vaig tenir una diplòplia. És a dir, vaig començar a veure-hi doble i realment em vau salvar. Va ser segurament arran d'un accident de cotxe, no ho tenim clar. O va quedar allà, no sabien si accident, o... un supercostipat, virus, que, i sí, algú bacteria que jo havia tingut, que havia pogut passar l'ull. No vam treure l'entrellat, però adoració a Barraquer, perquè em van tractar superbé.
0: Mira, me la deixes votant. De seguida resoldrem què és la diplòpia.
4: Costa dir.
0: Diplòpia, no?
4: Diplòpia.
0: I podeu formular les vostres preguntes. Aprofiteu que teniu a dos experts a la vostra disposició. Línies obertes, com sempre, per fer totes les preguntes que considereu necessàries.
5: Això és curiós, perquè encara que portis ulleres habitualment i te les treguis, et saps el número de Catalunya Ràdio de memòria, perquè no necessites la vista, perquè ja el portes a dins. Ahir ho explicàvem també, i és així, 93-201-7474 és el telèfon que ja sabeu que heu de marcar per parlar amb nosaltres i que esteu a la feina i que us estan mirant i que teniu un company de feina que us espia i que sempre mira a veure si no esteu treballant i dieu, mira, jo no puc trucar, m'estimo més escriure un missatge de WhatsApp perquè és més discret i ara si començo a agafar el telèfon doncs sospitaran.
0: Cantarà massa.
5: El curro, no? Doncs mira, doncs és el telèfon que tots teniu apuntat i guardat com la solució amb Elisenda Carot. 677-38-77-19. Avui aprofiteu perquè tenim aquí dos professionals i podeu fer totes les consultes que vulgueu.
0: He de dir que al Club de la Solució hem penjat un vídeo perquè veieu com les persones miop veiem la realitat. Perquè els miops, des d'aquí, perdoneu, però miops de Catalunya, manifesteu-vos. Tu també ho ets, Guiomar? La gent sempre fa la mateixa pregunta. I això no ho veus? Com pot ser que no vegis això? Cony, doncs per això porto ulleres. Però et retreuen.
2: Però tens un superpoder. Si treus les ulleres, veus molt bé de prop.
0: Correcte. Això és veritat.
4: Ah, correcte.
0: Això és veritat. Això... Ai, un aplaudiment per aquest superpoder. Vinga. És veritat. Sí. Clar, la gent que diu vista cansada, jo dic vista cansada de què? Però si jo de prop hi veig perfecta. És el tema és de lluny. Per tant, miops de Catalunya us fan aquesta pregunta. Deia que el Club de la Solució ha penjat un vídeo de com hi veiem les persones molt miops, sí, sense ulleres. Si voleu formar part del Club de la Solució, 677-3877-19, vull formar part del club i allà us entrem directament en aquests vídeos en exclusiva que no apareixen a xarxes.
3: Jo tinc preguntes ja.
0: Ah, foli. Va, comencem ja amb les preguntes.
5: Mira, el Xavi diu... El meu fill té com una mena de marca de coloració blavosa a l'ull, diu, a la part blanca. La té de naixement i el pediatre no li ha donat mai importància, però jo, diu el Xavi, estic una mica ratllat. Això s'ha de controlar? Què pot ser? Pot ser perillós? Pregunta.
0: Quantes preguntes, Xavi?
5: Sí. Està ratllat.
2: Primer, a veure, ha dit l'edat? No ha dit l'edat, oi que no?
5: D'ell o del fill?
2: Del fill.
5: Un any i mig.
2: Un any i mig, vale. Llavors... aquí pillaré una pàgina dels meus companys dermatòlegs.
0: Vinga.
2: Al final, la pell i la superfície de l'ull parteixen de la mateixa zona a nivell de quan es forma. Llavors,
0: a nivell celular ve del mateix lloc. Tot.
2: Exacte. Llavors, en aquest sentit, es podria comportar com una piquita, un melanoma, no?
0: Ui.
2: Però el que passa és que el més probable és que no sigui res.
0: Però s'ha de controlar.
2: Sigui res. I com es controla? El més important és entendre canvis de tamany, canvis de color, canvis de forma. Són aquestes les tres coses. Canviar de tamany. Típicament, inclús a edats tan petites, a vegades desapareixen aquestes
1: com
2: coses.
1: Com les pigues, no?
0: Que és com una piga a l'ull, no?
2: Sí.
0: La part blanca és l'escleròtica.
2: A sobre tens un revestiment transparent, que és la conjuntiva.
0: Conjuntiva.
2: I darrere, la part blanca que veus, és l'escleròtica, correcte.
0: D'acord.
2: Llavors, bueno, controlar. És controlar, si és la primera vegada, jo a vegades dic, escolti, torni en 6 mesos, i vostè pues, es fixa si canvia de color, si canvia de forma, doncs podem anar abans i si fa falta es treu i ja està.
0: Per tant, Xavi, en principi es pot comportar això com un, entre cometes, i no ens espantem tots, un melanoma com un atac a la pell que pot derivar cap a una cosa fotuda, però si es controla a males, es treu. En principi, la major part dels casos entenc que no és res important.
2: Exacte. La majoria és... una piga.
0: Una piga. Més preguntes.
5: Doncs mira, jo crec que l'Eva fa una pregunta que moltes persones, quan arriben, diguem-ne, en aquella etapa de, cap als 40, més o menys, en què comença a aparèixer la vista cansada, doncs una pregunta que molta gent ens hem fet i que molta gent es fa, que és com és possible que costi tant adaptar-se a les ulleres progressives.
0: Ui!
5: Sisplau. No, és que és un tema...
0: De les ulleres progressives.
5: De veritat que és un
1: Catalunya
5: tema...
1: Catalunya pateix.
5: No, Catalunya dividida. Hi ha gent que s'adapta.
0: Mira, aquí li preguntem primer a l'Anton i després anem directament a la Guiomar, perquè també hi té a veure aquí amb les progressives.
2: Jo crec que la Guiomar ho fa millor que jo. Però mira, no, jo et dic el que a mi em sona, jo sé, i tu em corregeixes. Al final hi ha diferents progressives, no? Però la clàssica és... de dalt cap a baix, lluny, intermig, prop.
0: D'acord.
2: Molt important, posicionament de la ullera. Si està una mica més caiguda, pot ser una de les raons, no? I, bueno, el factor de la neuroadaptació que es diu, o sigui, que el cervell ho accepti, és un altre, però com és un gran desconegut, no sabem, i estic segur que hi ha altres, i la Guiomar ho farà millor que jo.
0: Guiomar, a veure.
4: Va. Jo, com a professional, fa 20 anys que estic donant recomanacions de com adaptar-nos, no? I jo ara fa 2 anys que em vaig posar progressives.
0: Oh, tu mateixa?
4: Jo mateixa.
0: Ah, I com t'ho vas fer? És a dir, et poses les ulleres i mires tu la pantalla?
4: Em graduo a un company.
0: Ah, estava flipant.
4: Després, però em vaig escollir les ulleres i tal. Vale. Durant 48 hores vaig patir el que jo he dit als clients. Home, no, que no és per tant.
0: Ara, això haurien de ser horrible, no?
4: Hi ha una part d'adaptació. Evidentment, la part més important és que estem ben graduats, com deia l'Anton, que estiguem ben centrats en les lents, i després dintre dels progressius hi ha moltes games. Com millor sigui la gamma, més amplitud de lent tindrem, més fàcil d'adaptar-nos.
0: Però convindreu amb mi que és normal. Quant de temps triguem a adaptar-nos a una ullera progressiva així de mitjana?
4: Mitjana, una setmana.
0: Ah, només una setmana.
4: Hi ha gent que marxa, que surt de l'òptica amb l'ullera ja posa, diu, això no és per tant,
2: sí.
4: I marxa.
2: Sí.
0: Una setmana, per tant, fins aquí seria normal. Mireu, sí. Va, que estan cremant els telèfons. 93-201-7474, sí que us demanaré concisió. Anem a la pregunta directa, perquè tenim infinites preguntes que ja us dic que haurem de fer un segon consultori, eh? 93-201-7474. Francesc de Mataró, molt bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: A veure...
6: Jo fa temps que tant tinc... veig doble.
0: De tant en tant hi veus doble, això de la diplòpia que deia l'Estel.
6: Sí, i m'haig d'estar ensenyant el lloc i se me'n va.
0: Ah, i se te'n vas sol, eh?
6: Sí, ja està, i torno a estar bé.
0: Quan fa que et passa això?
6: Si tapo un ull i veig bé.
0: D'acord.
6: amb dos ulls veig doble.
0: Ah, amic, doncs mira, ara li preguntem al doctor, a l'Anton Barraquer, a veure què és degut i a veure què pots fer, si has de fer alguna cosa més enllà de descansar la vista, que és el que fas, Francesc. Gràcies, bonic, fins ara. Adéu, adéu. A veure, què és la diplopia, que ens ha anat perfecte aquesta trucada d'en Francesc, que és el mateix que li va passar a l'Estel, a què es pot deure i què hem de fer?
2: Clar, la diplopia... Depèn de l'edat, és diferent i l'actuació ha de ser molt diferent. En el cas de la diplopia del senyor, clar, és una diplopia més tardia, no és de la infància. Podria ser que ell ja tingués un ull que era una mica gandul i ara ha decidit començar a fer... Que la diplopia al final és que els dos ulls no estan mirant la mateixa cosa. Llavors el cervell es fa dos imatges.
0: Ah, és a dir, que té una mica d'estrabisme.
2: Sí.
0: Ah, d'acord.
2: Podria ser degut... Bueno, hi ha moltes coses, moltes vegades no ho sabem, eh?
0: Però... I pot ser tensional? Perdona, eh?
2: Tensional, quin sentit?
0: O sigui, que sigui un tema de que tu estàs més tens...
1: D'estrès.
0: Sí, d'estrès.
2: Podria... No podríem descartar-ho, eh? Que fos psicosomàtic, però bueno, a vegades pot ser algo tan estúpid com el posicionament de les ulleres, també, eh? O sigui, no té per què ser algo orgànic, per se. En tot cas, si persisteix, val la pena visitar-se, eh? I fem un parell de proves i ho mirem.
0: En el cas de l'Estel, tu,
1: mira,
0: com et van tractar la Barraquer?
1: Jo tenia això. Aquesta és la foto que em van fer.
2: Vale.
1: Sí, aquest múscul d'aquí sota, de sota l'ull, m'estirava. O sigui, jo veia clarament que potser si era per l'impacte cotxe, quan jo mirava lleugerament amunt, notava una pressió molt forta cap a baix, llavors se'm generaven dues imatges.
0: Home, clar, si t'estiraven l'ull a baix, filla.
1: Un cartell, el veia doble, i l'endemà mateix d'anar-hi em van fer uns tacs d'urgències.
0: I com ho veu solventar?
1: Medicació amb cortisona.
2: Antiinflamatoris.
1: Molts mesos. I a poc a poc va anar remetent. Sí, sí.
2: Això al Márquez també va passar, clar.
0: Sí?
2: Sí, perquè bueno, s'ha caigut moltes vegades i va tenir una temporada.
1: A veure, t'he de dir que és d'aquelles coses que fan por perquè si ets hipocondria com jo, veus doble i dius, ja està, tinc un tumor, n'heu fet la caixa, saps?
0: El primer que penses, no?
1: Però no, molt bé. Vull dir, molt bé que em van tractar molt bé malgrat l'espant.
2: Moltes vegades amb la pastilla antiinflamatòria, un corticoide, perfecte, eh? I ens estaviem la cirurgia.
0: Oh, mira.
1: Ai, no m'ho van dir que potser m'havien... Bueno, sort.
2: Si hi ha un atrapament d'aquest múscul.
0: En Jordi, des de Canet de Mar. Pregunta concreta. Jordi, molt bon dia. Jordi? Jordi, que m'has penjat? Bueno, Jordi. Mira, ja t'ho dic ara. En Jordi, a Canet de Mar, diu, què passa quan es mira un eclipsi sense protecció?
1: Oi, oi, oi.
0: Home, això ho hem tractat, aquests dies d'estiu.
3: És una pregunta
0: no ho feu.
3: Que no s'ha fet.
0: No ho feu, sisplau. No ho feu. Jordi, que ets aquí...
7: Sí, sí, em sentiu?
0: Ara et sentim. Jordi, a veure, la pregunta concreta és què passaria... A veure, punyetero, que has mirat l'eclipsi sense protecció.
3: Ai, què fes.
7: Els avisos han estat moltíssims, però jo per deformació professional, m'agrada sempre saber l'origen de les coses.
0: Ah, pensava que ho havies fet. Val.
7: No, llavors voldria saber concretament què succeeix quan una persona mira un eclipse, què és el que es malmet i per què.
0: D'acord.
7: Això és com diuen, has de caminar, i no et diuen per què, i resulta que s'ha d'anar en baix, no? I és que resulta que diu que els neurotransmissors es generen la musculatura. Mm-hmm. I tu pots pensar, no, però si jo estic bé de pes, per què has de caminar? I amb això també, l'origen.
0: Jordi, mira, t'ho compro, perquè és veritat que hem fet molta prevenció.
1: Que
0: hem dit, no mireu a l'eclipsi, això hem estat mesos i mesos comunicant això des de aquesta ràdio, concretament. Però no hem explicat què pot arribar a passar. Si miréssim un eclipsi així directament, o sí, mirem el sol directament?
2: Vinc estudiat. Principalment, o sigui, la falsa sensació de seguretat de tenir un eclipse que no és 100%, i el 100% de l'eclipse és només durant uns minuts, ja ho sabem, això, fa que, encara que sembli que està completament cobert, la quantitat de rajos ultravioleta que poden danyar aquestes neurones retinianes és molt alta. A tu potser al moment no et fa mal, però després, al cap d'unes hores, al cap d'uns dies, aquesta radiació pot fer que una part de la retina simplement deixi de funcionar.
0: Es fongui, eh?
2: Sí, es fon.
1: I veus un atac, aleshores.
2: Normalment, a veure, depèn d'on afecti, doncs pot ser una taca perifèrica o pot ser central. Llavors, en fi.
1: Cremada, no?
0: Doncs mira, Jordi, queda respost i segueix a l'escolta, perquè ara li preguntarem sobre les mosquetes aquestes que veiem. No sé si té a veure amb que es morin parts de la retina.
7: Hola, a mi em quedava una pregunta que era, amb un cop de calor a la vista, per què succeeix els símptomes que es donen?
0: Epa! O sigui que ens veiem com enlluernats, com similar a un desmai, Jordi?
7: Sí.
0: Doncs mira, fem una cosa. Jordi, Jordi, un moment. Para-ho. Para-la, Antonio, para-la. Jorge, Jordi, un moment. Deixa'm posar ordre. Ara et responem això que acabes de preguntar, d'acord? Entenc que la teva curiositat és infinita. Em plantejo fitxar-te com a redactor, però em quedo aquesta pregunta i després vaig al Xavi, que estava fent cua. Una abraçada, bonic. Fins ara.
7: Una gràcia i ja estic disposat, sense cobrar.
0: Un de gratis, apunta'l. Apa, Jordi, fins ara. De seguida li responem al Jordi. Abans, però, Xavi, de Sant Vicenç dels Horts. Xavi, molt bon dia.
8: Bon dia.
0: A veure, quina és la teva pregunta?
8: La meva pregunta és que m'he quedat sense un, amb un ull.
0: Sense què?
8: I la pregunta és quina malaltia puc tenir.
0: T'has quedat sense què? Sense visió?
8: Sense visió. Per un ull no veig res, un 100%. I si em poso mirant quan hi ha claror, el sol i tot plegat, veig un 99,75%.
5: Carai, tu.
8: I és a dir, pràcticament res.
0: A veure.
8: Sí, res.
0: No veus res d'un ull des de quan, Xavi, et preguntava el doctor.
8: Des de quan?
0: Sí.
8: A mi...
2: Setmanes o mesos?
8: Aquest ull em feia mal normalment i jo descansava, perquè li deia a la meva parella, ostres, me'n vaig a descansar aquest ull que em fa mal. I de cop i volta, no sé, la vaig perdre parcialment, no sé, però ràpid, en una setmana no hi veia.
2: Llavors, això pot ser dues coses. Wow. Una, per anar a lo més així greu, pot ser un desprendiment de retina o pot ser un accident cerebrovascular de tipus retinià, o sigui... com si fos un petit infart, no? Però de la retina. La retina té uns vasos que alimenten tota aquesta zona, que és molt important, i si es taponen, instantàniament, no? Pues podem perdre. Això és una cosa que s'ha d'actuar ràpid i, en general, val la pena visitar-se on sigui, però, vamos, ja.
0: Per tant, Xavi, corre. O sigui, penges la trucada i te'n vas a l'oftalmòleg. És el consell que li donem, Anton?
2: Correcte, sí, sí.
0: Xavi, faràs això, corrent a l'oftalmòleg?
8: Avui no puc, ho tinc ocupat.
0: Oh, cony. A veure, amb què ho tens ocupat? Perquè si és una tonteria, t'ho canvio jo, eh?
8: Què
0: has de fer avui, Xavi?
8: Estic pintant i fent cabanes de fusta en miniatura.
0: La mare que el va matricular.
8: Xavi, doncs... Sí, amb un ull, eh?
0: Xavi,
8: són comandes, les haig de complir.
0: Mira, ens guardem el telèfon, perquè un dia parlarem això de comandes, sí. Però fes-me el favor i vés al llarg d'aquesta setmana a l'oftalmòleg, que ens ho recomana aquí l'Anton Barraquer, oftalmòleg del Departament d'Oftalmologia de l'Institut Barraquer. Una abraçada, bonic, fins ara.
8: Ho faré, gràcies per tot.
0: Adéu, adéu. M'encanta l'actitud del Xavi. Guardeu-lo, apunteu-lo per quan fem un tema d'optimisme. Que jo perdo la vista d'un ull i m'agafa...
5: O de prioritats.
1: No em va bé.
0: No em va bé que estic pintant cabanes. La feina és la feina, tu.
1: No,
0: va, deixeu-me avançar una trucada que tenim aquí esperant també amb Patrick. Una pregunta en aquest cas jo crec que és per la Guiomar. Patrick, bon dia.
9: Hola, bon dia.
0: A veure, quina és la teva pregunta?
9: Volia saber si és un bon mètode de pesar ulleres amb líquid rentat.
0: Amb líquid de? Que se'ns ha tallat.
9: Rentaplats.
0: Netejar les ulleres.
9: O sabó. Més aviat sabó líquid.
2: Sabó líquid.
0: Fem una cosa, mira, com que Patrick ens truca, per cert, de la Catalunya Nord, com que està perdent la cobertura, agafa el Nil i a veure si et pot concretar la trucada. Si no, nosaltres preguntem sobre com rentar les ulleres, com rentar els vidres de les ulleres, que aquest és un clàssic. Mira, aprofito la pregunta del Patrick, que ell ens deia amb detergent líquid, ha dit? Detergent líquid.
1: Jo entès que deia sabó de rentaplats i després no he acabat d'entendre. No sé si
4: és oli, amb
1: alcohol,
4: no serà oli.
0: Home, si és oli és una mica poc eficaç. A veure, cada quan hem de netejar les ulleres? Cal fer-ho cada dia, cada dos dies, cada quan, Guiomar?
4: Home, un mínim de cada dia, com la cara, dic jo sempre. O sigui, com a mínim un cop al dia. Si després se t'embruta, tornes a rentar.
0: Un cop al dia. Ho podem fer amb rentavaixelles o amb detergent líquid, com ens deia ara el Patrick?
4: No, sabó neutre.
0: Sabó neutre? O sigui, el sabó de les mans normal no val?
4: Si té crema, no, perquè aleshores quedarà oliós i no quedarà net.
0: Sabó neutre.
4: És que hi ha rentavaixelles que són molt agressius pels tractaments de la lent, amb la qual no es recomana.
0: D'acord. Sabó neutre, el de les mans, que posi neutre.
4: Correcte.
0: D'acord. Sabó neutre, aigua freda, tèbia, calenta?
4: Tèbia. La calenta?
0: Això és perquè no es vol mullar.
4: No, clar.
5: No, és que no fem res bé. Aviam, no
0: ho faig tot malament.
4: Les temperatures extremes amb les lents no van bé. No van bé. Igual que no va bé deixar l'ullera dintre del cotxe que agafarà temperatures molt altes, doncs no ens va bé ni aigua molt calenta ni molt freda, amb la qual cosa, doncs tèbia.
0: Aigua tèbia.
4: Sí.
0: Aixugar-les, perquè clar, un cop les has rentades, hi ha un tema d'aixugar-les. Com ho hem de fer? A veure, què esteu fent? Digueu on veu altres.
2: La samarreta, clàssic. I després dius, és que no entenc per què tinc tan ratllada, tu, no ho entenc.
0: Això és un clàssic, a més, les senyores... que agafem la samarreta dels fills o dels marits, no? Perquè hi ha més superfície. Amb l'alè, no? Amb l'alè i la samarreta del veí, no?
4: No, sisplau. No, ni la pròpia ni de ningú. Amb una camusa. La donem sempre als centres òptics, amb les ulleres, i és un teixit molt suau.
0: Que camusa no i alè, bé o no?
4: Alè, no, mai. No. Aigua i sabó.
0: I líquid, aquest o, que doneu, exacte, a les òptiques?
4: Exacte, un netejador d'ulleres també, que és un producte que està preparat per això.
1: Aquests dos productes es queden al calaix de les mardufles, sempre, de la cuina, del rabador o d'algun lloc de casa.
0: Absolutament.
1: I ho sabeu. Igual que el netejador del teclat del mòbil o de l'ordinador. És així.
0: I et dic una cosa, les camuses, al final, allà hi ha una miqueta de tot, xoco crispis i fins i tot, eh?
1: Home, i tant.
0: Vull dir que les estan arredant
1: en tant, també. Jo fins i tot he vist òptiques que ens regaleu tipus clauer. Sí, però hi ha un dia que allò ja no és a la teva vida, accessòriament de cada dia, i vas de la samarreta. Jo ho he vist, això.
0: Tornant a la pregunta del Patrick, que l'hem perdut, que hi havia mala cobertura, ens deia, efectivament, sabó líquid, sí, si és neutre.
4: Correcte.
0: No? Per tant, el de mans neutre, Patrick, sí. I diu, sabó de rentaplats?
4: No.
0: No, no. Són molt agressius.
4: Sí.
0: I la segona pregunta que ens feia en Patrick, molt interessant, diu, tenir dermatitis pot ser una dificultat a l'hora de portar lents de contacte?
4: A priori...
0: T'ha deixat morta, aquesta pregunta,
4: sí,
0: eh?
4: Sí, sí. Hauríem de valorar, per exemple, la llàgrima d'aquest pacient, perquè, com ha dit abans l'Anton, com és, al final és la continuïtat de la pell, hauríem de valorar-ho, però bueno, faríem un biomicroscopia, miraríem la superfície de l'ull i a partir d'aquí es fa l'adaptació.
1: Perquè, escolta, aquí no els estan veient, però ni l'Anton ni la Guiomar porteu ulleres. No, no teniu... Tu tens lentilles?
0: Lents de

0: solució. Amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució. Amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
1: És tard i vol ploure o no plou, perquè sembla que les expectatives estaven molt altes
2: volia,
1: i al final no ha plogut tant.
2: Volia ploure, sí.
1: Dic això perquè se'ns estan acumulant els temes, inclús ara quan estàvem a la publicitat, estàvem parlant amb el doctor Anton Barraquer sobre les operacions. Convé operar-se o no? A tots els ulls, sí o no? A quina franja d'edat és el més convenient operar-se? En quin moment s'atura la miopia o el creixement de la miopia? Aleshores ens podem operar. Les persones que estan esperant una criatura s'han d'esperar a operar-se. Per què? Quins riscos hi ha? A veure, parlem d'operacions.
3: Sí.
1: Tu ara has dit, el meu pare em va operar.
3: Sí.
1: Home, també, si la caga el teu pare, tu t'hi enfades de tota la vida, no?
3: Sí, però jo, vull dir, crec en la meva professió i molta gent que diu, no, per què vostè no s'ha operat? Les persones que no s'han operat, quan va sortir aquesta tecnologia làser, ja tenien que portar ulleres de prop.
1: Ah.
3: Ja tenien 40 i tants i diuen, és que ja no em surt a compte.
1: Clar, vale.
3: Aquesta és una de les coses perquè molta gent pregunta i, en canvi, si et fixes ara, tots els companys més joves d'oftalmologia ens estem operant tots.
1: Sí, els més joves ja no porten ulleres.
3: No.
1: Ara has dit una cosa bastant clau. A partir dels 40,
3: sí,
1: posats a portar ulleres,
3: sí,
1: tu recomanaries operar-te per la miopia però, en canvi, seguir portant ulleres del cerca, que li diuen?
3: És una qüestió una mica de lo que... És opcional, clar. Al final, jo tinc pacients de 42, 45... inclús a prop de 50, que tenen molt bona visió, però no volen portar ulleres i sobretot centrat en l'esport i l'activitat de l'aire lliure.
1: Mm.
3: Això és una mica el tema. Mm. I accepten aquest petit, de prop, mira, utilitzo les ulleretes.
1: D'acord.
3: I si no, esperem a la cataracta.
1: I es poden operar les dues coses? La vista que hi vegis malament de prop, diguem, això és operable?
3: És operable. També és operable en làser, encara que, és una cosa... considerem que és una mica controvertida, encara que hi ha companys que ho fan, eh? Uh-huh. Es pot fer, nosaltres no. Això és un melon, uh-huh, per un altre moment. I després, el que acostumem a fer per treure tot, presbícia, el que sigui miopia, astigmatisme, és esperar aquesta franja etària quan comença el desenvolupament de la cataracta, que seria al voltant dels 50 cap a dalt. Cada cop la gent aprofita i s'ho fa abans.
1: Tinc moltes preguntes, eh?
3: Vale.
1: En quin moment es fa amb làser i en quin moment fan allò de posar-te una...
3: A veure si ho dic bé.
1: Retina... Ai, la retina. Lent intraocular.
3: Lent intraocular, sí. La lent intraocular, entenent-ho com el procés de l'operació de la cataracta, típicament, franja així per dir-te un número, que no és exacte, seria a partir dels 49-50.
1: D'acord, vale? 49-50.
3: Làser per treure, anem a dir, tens miopia i astigmatisme, entre els 18, que més o menys, fins a quan comença la presbícia, uh-huh, 40 i alguna
1: cosa. Quan deixa de pujar la graduació, allò de dir, va, la tinc bastant estable i aleshores m'opero ara?
3: A nivell purament estadístic, el que se sap és que entre els 18 i els 24, no?, distribució de campana de Gauss, la majoria ja no li creix tant.
1: Mm-hmm.
3: Però la miopia pot créixer al llarg de tota la vida.
1: Per tant, et pots operar i després que torni a sortir miopia.
3: Efectivament, molta gent ho fa, però a veure, al final, quan tinguis... Quantes vegades tindràs 20 anys? Quantes vegades tindràs 30 anys?
4: Llavors,
3: escolta, i una altra cosa també, quan arribes als 40, 45, 50, i imagina't, t'ha sortit mitja dioptria, una dioptria, el que t'he dit del superpoder. Te treus les ulleres i veus bé de prop.
1: Bé de prop.
3: Llavors, aquí hi ha un trade-off, no?
1: Home, jo tinc una amiga que es va operar perquè tenia 5 diòptries i ara li ha tornat a sortir, però diu, clar, és de broma, 0,75 versus les 5 que tenia. Diu, jo em tornaria a operar cada dia, si calgués. Doncs, Anna Peguera, una abraçada.
5: Doncs hi ha un oient que es diu Oriol, també li envio una abraçada, que es va operar fa 19 anys i diu que va sense ulleres i pregunta si algun dia, ara té 44 anys, li tornaran a sortir aquestes diòptries. De moment queda clar que...
3: No té per què sortir la mateixa quantitat. Normalment és una petita quantitat. Si tens molt mala sort, dues diòptries.
1: Mm-hmm.
3: Imagina, típicament també està relacionat amb quina és la diòptria en la que parties. Si tenim més diòptries de partida, hi ha més probabilitat, no? L'estadística juga en la teva contra. Però al final és estadística, és si toca, t'ha tocat.
1: Mm. Ara et seguirem amb lo de les operacions i les embarassades, perquè hi ha molta gent que li diu no t'operis fins que no hagis parit, perquè hi ha més risc de desprendiment de retina. Cert o fals? Ara ho investiguem amb el doctor. Abans, però, Antònia d'Igualada, molt bon dia.
6: Hola, bon dia.
1: Pregunta concreta, estimada.
6: Sí, us vull fer una pregunta molt curiosa. A veure, jo m'estava fent tractament de parines, que és col·loquialment com es diu, i de cop i volta em desperto la nit amb els ulls enganxats

0: que no es podia obrir.
1: Ui, ui,
0: i a l'obrir-lo, doncs un dels ulls vaig veure un forat negre, la part central, no tenia visió, només perifèrica.
1: Ostres.
0: I clar, em vaig espantar moltíssim.
1: Ostres.
0: I pregunto si pot provocar un desprendiment de retina, això.
1: El tractament amb heparina pot provocar,
0: sí,
1: o no, un desprendiment de retina. Doncs
0: sí,
1: resol que ara mateix... Bueno, jo no, el doctor Antoni.
0: Vale,
1: fins ara, bonica. Adéu, bueno, adéu. Ah, perdó, espera, no pengis.
2: Sí, heparina injectada o en gotes o...
0: No, injectada.
2: Injectada. Vale. Okay.
1: Gràcies, Antònia. Fins ara, bonica.
0: Adéu.
1: Què li diem a l'Antònia?
2: A veure, l'heparina al final és un medicament que el que fa és prevenir trombos. Mm. Molt col·loquialment dit.
1: Mm.
2: Llavors, si ella ha tingut un fenomen que és, podríem dir que és una hemorrosi, que és una pèrdua momentània de visió, una taca negra, em sembla bastant central per el que diu, podia ser degut no tant a l'heparina, sinó a aquest problema vascular.
1: D'acord.
2: Llavors, clar, que l'heparina generi això, ostres...
1: En principi, no.
2: No hauria de ser això.
1: Va, tornem al genèric. Estàvem parlant d'operacions. La gent, que, dones que es vulguin quedar embarassades, que a vegades reben el consell de no t'operis fins a haver parit. Què diem d'això?
2: Sí, és el típic tema, aquest. Ho responc moltes vegades a la consulta. En principi, clar, és veritat que tu hi ha un canvi hormonal i el canvi hormonal afecta totes les estructures i és veritat que pot generar una miopització. Si ets miop, pot pujar la miopia. Generalment no hi ha consens, perquè hi ha estudis que tornen a la miopia que tenien abans i d'altres que diuen, no, sí que augmenta. Però la causalitat, o sigui, la raó és l'embaràs o és perquè t'havia de pujar ja la miopia genèticament parlant? Doncs... Bueno, encara no ho sabem, En general, jo acostumo a dir que no cal obsessionar-se amb això, que no.
1: Que no. En principi, no sigui un factor que tingueu en compte. De seguida, resolem amb el doctor el tema de les mosques, aquelles mosques que de vegades veiem, però ens ha quedat penjat. Guiomar, a veure, aixugar. Un cop hem rentat les ulleres, les hem d'aixugar. Ho hem de fer amb les camuses que dius tu, ho podem fer amb una tovallola, amb paper de vàter...
3: Tot el que em preguntis serà no.
1: Potser només. Què les he d'aixugar, bufant?
3: Gamuses, ja està.
1: Ah, gamuses, ja està. Gamuses, només.
3: Sempre.
4: Jo crec que us hauríeu de comprar samarretes de gamuses. Pues...
1: Home, seria un tema, eh?
4: Ei, això...
2: Solució.
1: Què? Seria un tema.
5: Home, és com allò que diuen, per què no fan els avions del material de la caixa negra?
1: Sí, clar.
5: No? Doncs això. Samarretes de gamuses.
2: Sí, sí, sí. Fixa't que no transpira gaire. Si cau una gota, com que...
1: Deu ser
2: molt impermeable. Llavors,
1: amb aquestes calorades,
2: sí,
1: millor que no, eh?
2: Engega l'aire condicionat, sí.
1: Va, i més preguntes. A les muntures, més enllà dels vidres, quan netegem les ulleres, hem de netejar també la muntura. I què passa amb les plaquetes del nas, aquelles espècie de patilles que sembla s'hi posa la suor?
4: Es tornen groguetes.
1: Grogues, sí, i verdes, sí, sí, a vegades.
4: Verdes.
1: Sí, he vist de tot allà, eh? Sí, hi ha generacions de persones allà visquent.
5: I formatges, de vegades.
1: Ai. Com ho podem evitar, que es tornin grogues?
3: Canviant-les. Hi ha coses que no es poden evitar.
5: Que això era així, Elisenda Carot.
3: El to groguent de les plaquetes al final és de l'ús.
1: Sí.
3: O sigui, és oxidació, és del sol, és de la suor. Aleshores, si la utilitzes, és normal que quedin groguenques. Veniu a l'òptica, les canviem, posem dues noves i ja està.
1: Jo tinc una pregunta pels òptics. A veure, una cosa que ens angoixa molt, les persones que portem ulleres en aquesta taula, tu n'has portat, Anton.
2: Sí.
1: I tu també, Fran i jo,
5: sí,
1: en portem.
5: Porto, sí.
1: Quan l'optometrista, a mi em posa molt nerviosa, quan et diu i millor així o així. Hòstia, aquella dual... És com, estic decidint la meva vida ara mateix. Tan important és encertar en aquella pregunta?
3: Home, ens ajudeu molt. És que al final... Però us haig de dir que el canvi que us estem fent és mínim. O sigui, nosaltres també sabem... per la vostra resposta, què és la decisió. La decisió la prenc jo al final,
2: això és un art.
1: Val, decideixes tu.
3: Sí, sempre.
1: Relaxa.
5: És una pressió de veure si aquella N la veus més borrosa que l'anterior N que has vist.
1: Així o així. I jo sempre dic, a veure, torni.
5: Perquè no la recordes. Ja no recordes com era aquella N.
4: Punteta del nou una mica més definida o menys definida.
6: Això de mirar les lletres és equivalent a quan vas a provar colònies que n'has ensumat no sé quantes. A la tercera ja no saps.
5: Són totes iguals. Perquè, mira, això sí que tinc una pregunta que ens la fan també diversos oients. Què és millor, que t'equivoquis per passar-te o no arribar?
1: Ah, mira, si has de triar, de base et diuen què veus millor, així o així. Hi ha una que et fa com mal als ulls, però veus millor. Mm-hmm. Quina hem de triar?
3: No, heu de dir la veritat. Si veieu bé,
1: no.
3: És que al final hi ha una resposta correcta. O sigui, no, si jo us dic millor aquesta o aquesta, i amb cap de les dues veieu bé, doncs dieu, no noto diferència.
1: I o pots dir, en una hi veig millor, però em fa com incomoditat. O sigui, tot això ho podem expressar?
3: Sí, podeu.
1: Tu digues el que vulgueu.
3: Sou lliures de dir-ho, i tant, i tant. Però en quant a la graduació que deies, sempre és millor quedar-nos... Això ja en quant a prescripció nostra, sí. Això ja és la decisió del professional. Sempre quedar-nos per sota, curts, que no per sobre. Sí.
1: Per cert, la Guiomar és una persona en qui podeu confiar i ens està dient la veritat, que això de vegades és el que necessitem. A quin centre de Cotet et trobem?
3: A Rambla Catalunya número 8, al costat de Plaça Catalunya.
1: Rambla Catalunya número 8, a Plaça Catalunya, he de dir que jo em vaig fer les ulleres, no ho sabia, eh? Això no ho sap el nostre productor, en Nil. Ha entrat per aquí la Guiomar i em diu, però si jo et vaig fer les ulleres, i dic, ai, Anton, no ho sabia jo, eh? Em va fer els dos parells d'ulleres que faig servir ara, me'ls va fer la Guiomar. I em sap greu, jo ara no me'n recordava, del centre sí, eh? Guiomar no, ara no la tenia present. Mosques, que hem deixat pendents, sí. Les mosques, aquestes mosques jo que de vegades sí. Veiem. Perdona, Esther.
6: No, que després feu-me pensar dues coses més que us vull preguntar.
1: És que hem de repetir consultar.
6: Mosques.
2: Sí, a dins de l'ull no està buit, sinó que tenim...
1: Millor.
2: Una massa, imagina't, una massa gelatinosa que s'anomena vitri.
1: Sí.
2: El vitri té un comportament com la pell. La composició és similar, el que passa és que les fibres estan organitzades d'una altra forma perquè pugui passar la llum.
1: D'acord.
2: Llavors, la qüestió del vitri és que amb el pas del temps fa com la pell, s'esgarrifa... canvia de tonalitat, hi ha imperfeccions, inclús es fa més petitó, es desenganxa de la retina, a tothom li passa, abans o després, i tu el que veus, quan passa la llum, són aquestes imperfeccions que estan flotant.
1: Se'n
6: diu...
1: Per tant, no s'hi pot fer res.
2: No, home, sí, sí que pot fer.
1: Ah, es pot fer coses?
2: Sí,
1: pot fer. Epa.
2: Si arribem al punt en el qual tenim tantes imperfeccions que, a més, just coincideix la telaranya que està just al centre de visió, avui dia... es pot fer electivament una cirurgia que és una vitrectomia, que consisteix en buidar o reduir aquest volum, aquestes imperfeccions, perquè no estiguin al teu centre visual.
1: Oh, pues un aplaudiment per la ciència, tu.
2: Sí, bravo. Però com que és electiva, no?, i al final el respecte de l'ull, la gent li fa una mica de por. Però bueno, la tecnologia ha avançat moltíssim, les recuperacions de les operacions de retina són molt més ràpides i, bueno, si molesta molt, al final ho tens que parlar i decidir amb el pacient.
1: Estic al·lucinant, eh?
2: Sí, sí.
1: Tu tenies preguntes sobre les ulleres vermelles, aquestes taronges.
6: Sí.
1: Fot-li.
6: A veure, no, perquè he llegit i mínimament m'he informat sobre això, que en teoria... Jo sé que hi ha les ulleres per protegir-nos de les pantalles maleïdes, no?, de la llum blava, que diguéssim, sí. Però les he vistes que no són... Són transparents, diguéssim, aquests vidres, no?, que hi poseu. Però també hi ha tot una corrent que no només són aquestes ulleres, normalment les persones que les tenen també... posen bombetes a casa seva de cara a la nit de color vermell. També moltes vegades els veiem fent esport davant de llums de color vermell. Llavors hi ha tota una tendència de biosalut, diguéssim, que ens diu que millor utilitzar aquestes ulleres, i a vegades les duen tot el dia.
1: A veure, Guiomar, te'n demanen aquestes ulleres? I tens opinió al respecte?
3: Han vingut a demanar alguna, perquè sabeu que algun futbolista ja ha sortit per la tele amb ella. Ens venen a preguntar. Nosaltres no en tenim. I des del Col·legi d'Òptics, de moment...
6: No les recomaneu.
3: No. No hi ha gaire informació d'això. Sí que el filtre blau que comentaves abans és un tractament que es posa a la lent i ens filtra la llum blava dels dispositius electrònics. Això ja s'està comercialitzant de fa molts anys. Però ulleres vermelles, als centres òptics, de moment...
1: El futbolista, m'apunten, per cert, que és en Marcos Llorente, però també és el que no es posa crema solar, no?
6: Ah, val.
1: No diré res més.
6: Va, no, però tot i que no ho recomaneu,
1: per favor, Anton, per què ho fan?
2: No és no recomanar, és entendre...
6: Falten evidències.
2: Bueno, no, s'estudia. El filtre blau... la llum blava, el que és com si fos el sol. Tu estàs a... No és que estàs mirant el sol, vull dir que la intensitat, la freqüència és la mateixa. Llavors, això què vol dir? Vol dir que el teu cervell pensa que és de dia.
6: Clar, això ho fan pels cicles circadians.
2: Llavors,
6: necessites entendre que és de nit,
2: exacte,
6: i que hi ha foscor.
2: Exacte, encara que nosaltres, clar, tenim consciència i sabem que és de nit, però el teu cervell interpreta, bueno, és de dia.
6: Sí.
2: Llavors, la fabricació de melatonina potser és una mica menor. Llavors, et costa més dormir, i llavors el dia següent estàs una mica més cansat, i llavors, bueno... vista cansada, no? O sigui, típicament potser podies fer-ho orientat cap a aquesta persona que comença a tenir presbícia, però realment tenir que comprar ulleres crec que no cal. Per què? Perquè és que tens programes que poden simular aquest filtre a l'ordinador. I és gratuït. Te'l baixes i tu dius, vull que simuli...
3: I el mòbil, sí.
2: Exacte, el mòbil igual, ho teniu tots.
1: Vull que simuli que sigui... groc.
2: Exacte, es posa groguenc. Per què? Perquè groguenc simula com si fos no una llum de LED, sinó com una llum d'una espelma.
3: D'acord. De capvespre.
2: Vale? I l'espelma ja no és com la llum del sol, en aquest sentit. Llavors, no... És una mica... Anem per aquí. És això.
1: D'acord.
2: Vale? Però realment fa falta o és superior en aquest sentit a aquest tipus de... No.
1: Hi ha altres maneres d'aconseguir que no ens arribin els infra... la llum ultraviolada de les pantalles. El 677-38-77-19. Moltes preguntes. Mira, anirem a publicitat i et faig una pregunta directa. Em dius sí o no i després ho expliquem.
2: Ai, Dios.
1: La miopia, a part de l'operació, és reversible amb algun altre mètode?
2: Sí.
1: Ara tornem.
7: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
1: 4 minutets i seran les 2 del migdia. Promès, us he atracat, eh? Vull dir, repetirem consultori, eh? Us he atracat aquí en directe. Tranquils, audiència, que repetirem consultori perquè tenim moltes consultes. Entenc que el WhatsApp crema, oi?
5: Sí, mira, la Maria Carme diu que coneix un senyor que es netejava les ulleres amb la corbata. Que també que no és un... No
1: era
5: és
1: de gamusa, la corbata.
5: No és un element que ha sortit. Però és que us he de fer... he d'explicar-vos el testimoni del Josep, que l'any 1968 se li va clavar un ganivet a l'ull i el doctor Barraquer em va operar i va sortir tot perfecte. Però és que 2 anys després...
1: Es va clavar l'altre ull.
5: El Josep li van fer l'altra banqueta.
1: No.
5: I
1: dius, Josep?
5: Va caure damunt de la cantonada de la taula i el doctor Barraquer el va tornar a operar.
3: Perdona.
5: I se'n va sortir.
3: D'això se'n diu que t'han fet un mal d'ull.
1: Nada menos. Guardem el telèfon, si us plau, i el proper dia que tinguem els nostres especialistes parlarem amb aquesta persona. I, si us plau, Josep, mentrestant, posa't ulleres que et tapin els ulls. No, perquè les coses punxants van cap a tu.
5: Bravo pel Josep.
1: Ens queden 3 minutets i havíem de resoldre. Tu has dit, la miopia, hem marxat de publicitat, és reversible, sí o no? I jo em referia a aquelles ulleretes que tenen com foradets, que diuen, si mires a través d'aquestes ulleres amb foradets, reverteixes la miopia.
2: Clar, jo estava pensant no en el làser, sinó en la lent intraocular, que seria en el context de gent jove, entre cometes. Llavors, es posa, és com una lentilla, però es posa a dins de l'ull i corregeixes la miopia o la hipermetropia, en cas que hi hagi espai. Això de les ulleres, controvertit. Controvertit. Crec que pots enganyar una mica el sistema d'acomodació, però tampoc he entrat gaire. Però jo crec que hi ha un altre sistema que és molt interessant.
1: A nivell optomètric, quin tema tenim?
3: Hi ha unes lents de contacte que són les ortoca i es posen a la nit.
1: Ortoca.
3: Sí, és una lent de contacte rígida, o sigui, no és la tova habitual. Es posa durant la nit i després al matí te les treus i durant el dia veus fantàstic. El que t'està fent és corregir la forma de la còrnia, amb la qual el que deia abans, que hi ha ulls grans i petits, l'ull miop és més gran i o és més corbat, i aleshores amb aquella lent de contacte el que fa és aplanar, aixafar una miqueta l'ull i durant el dia veus fantàstic.
1: Això no vol dir que ara us hagueu d'apretar els ulls molt forts per corregir-vos la miopia, eh? Per favor. Això dels ulls allargats o aplanats ho explicarem el proper dia, perquè ho hem dit fora de micro, ja explicarem, aquesta morfologia que fa que hi veiem millor o pitjor. Llegim els últims whatsapps, us prometo, en breu, ara buscarem espai en breu, tindrem segona part d'aquest consultori perquè ens han quedat moltes coses, que si ens tremola l'ull, que si les criatures amb els ulls, que si hem de portar o no, hem de posar o no col·liri. Tenim moltes preguntes sobre ulls encara pendents. Al WhatsApp, però, comentaris que ens fan, Fran.
5: Mira, és que el Domènec pregunta si de la mateixa manera que fem exercicis musculars per tonificar els músculs o tenir-los en forma, si això es pot fer amb els ulls, es poden fer exercicis per evitar de portar ulleres i recuperar una mica de la visió?
1: Epa, es pot?
2: Crec que per la hipermetropia aquesta història dels exercicis pot, però és bastant momentani i en general requereix molt esforç per part teva per una ganància petitona.
3: Que no ens enganyi.
1: Doncs repetirem consultori. Disculpeu a tots els que us heu quedat fora i pendents amb les preguntes. Ja sabeu que la solució sempre estarà al vostre costat. Això vol dir que en un parell de setmanes màxim repetim avui aquest especial sobre salut ocular. N'hem parlat amb 2 experts, amb l'Anton Barraquer, oftalmòleg del Departament d'Oftalmologia de l'Institut Barraquer. Moltes gràcies, Anton.
2: A vosaltres per tenir-me.
1: I també ens ha acompanyat la Guiomar Pàrrega, optometrista del Centre Cotet de Ramla Catalunya. Gràcies, Guiomar.
3: Gràcies a vosaltres.
1: Estel Soler, tornaràs, amb ulleres posades.
3: Evidentment.
1: Fran Domènech, fins aquí la solució. Tornem demà. Mira, demà, amb l'Àngel Casals, historiador, professor d'Història Moderna de la UB, ens explicarà des de quan mesurem el temps. Com es feia la prehistòria? Quan s'inventa el primer rellotge? Per què, carai, l'hora té 60 segons i un dia 24 hores? Doncs mireu, fins que se'ns acabin les respostes cada dia a la 1, busquem la solució. Oh!

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El comissari Ferran López assumirà la direcció general dels Mossos d'Esquadra dimarts que ve, després de la dimissió per sorpresa de Josep Lluís Trapero. Interior assegura que Trapero marxa per motius personals i nega desavinences. La consellera Núria Parlon va explicar ahir que ell el va informar de la decisió a finals d'agost, però no va voler entrar en les raons que l'han portat a plegar.
2: És una decisió personal que, òbviament, respecto. M'hagués agradat que acabés el mandat en les seves tasques com a director general, però no entrarem en especulacions, reconeixement, gratitud i continuïtat.
1: El comissari Ferran López tornarà a assumir el càrrec de director general que ja va exercir durant l'aplicació del 155 a Catalunya. Junts i la CUP ho han criticat i demanen el cap de Parlon. En canvi, Esquerra Republicana dona un vot de confiança a López. Sentim la republicana Esther Capella, el juntaire Salvador Vergés i el diputat de la CUP, Xavier Pellicer.
3: Compta amb experiència, coneixements i en funció també de la seva gestió, nosaltres valorarem.
4: Personifica l'aplicació d'això, del 155, per la seva trajectòria, per la seva agenda i per les seves conviccions.
5: Aquestes són les polítiques que han fet caure Trapero i que la faran caure a vostè i al seu govern si no les atura.
1: El Partit Popular veu en la dimissió de Trapero un govern en descomposició i Vox un naufragi. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
6: Els documents desclassificats sobre la crisi de Ceuta revelen que els serveis d'intel·ligència espanyols van alertar el dia abans d'una crida a les xarxes per entrar a la ciutat difosa en grups amb 180.000 seguidors. La Moncloa defensa que el CNI no va fer cap avís formal sobre la magnitud ni la fiabilitat d'aquestes alertes, mentre que el PP ho qualifica de mentida d'estat.
1: Protecció Civil manté l'alerta del Pla Inuncat davant la previsió de xàfecs localment intensos a Catalunya Central i al Ripollès. L'episodi de pluges que ha obligat a restringir la mobilitat, les classes i l'activitat sanitària al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, al Garraf i al Baix i l'Alt Penedès no ha deixat incidències destacables i les autoritats defensen les mesures preventives.
6: El Banc Central Europeu tornarà a pujar avui els tipus d'interès. Els analistes creuen que els elevarà un quart de punt fins al 2,5% i estaran pendents de si l'organisme deixa la porta oberta a una altra pujada abans d'acabar l'any. El BCE pretén frenar l'escalada de la inflació europea, que s'ha disparat fins al 3,3%, per culpa, sobretot, de l'encariment de l'energia com a conseqüència del conflicte a l'Orient Mitjà.
1: Maria del Mar Bonet tornarà al Teatre Olímpia de París per celebrar el 50è aniversari de la seva actuació dins del festival Cançons en Llibertat. La cantautora mallorquina ha reeditat el disc gravat durant aquell cèlebre recital compartit amb Ovidi Montlló i Toti Soler, i l'11 d'octubre tornarà a cantar al Temple de la Cançó Protesta. Apple ha presentat el primer iPhone plegable, el Duo.
6: Arribarà a les botigues a finals d'octubre i la versió bàsica costarà 2.340 euros. La més cara s'enfilarà fins a gairebé 4.000 euros i serà l'iPhone més car de la història. La mida de l'aparell és semblant a la d'un passaport que es pot desplegar duplicant la mida de la pantalla. John Termos és el nou conseller delegat del gegant tecnològic.
7: El nou iPhone Duo, l'iPhone 18 Pro i l'iPhone 18 Pro Max han estat dissenyats per actuar com el teu centre personal intel·ligent, amb un rendiment i unes capacitats per oferir les experiències que més t'importen.
6: Apple entra així en el mercat dels mòbils amb pantalla plegable que els seus competidors ja fa temps que exploten.
1: Esports, golejada del Barça en el debut de la Champions. Els blaugranes molt superiors s'han imposat per 5-1 al Feyenoord. Rafinha ha fet dos gols i els altres els han fet Adeyemi, Lamine Yamal i Gabriel Jesus.
6: Pel que fa als altres partits disputats aquest dimecres, destaquem la golejada per 6-1 del PSG sobre el Bratislava amb tres gols de Ferran Torres i la derrota de l'Atlètic de Madrid al camp del Liverpool per 2-1. El davanter argentí Julián Álvarez ha sigut titular amb els matalassers i ha fet l'assistència de l'únic gol del seu aquí.
1: A l'Open dels Estats Units de tennis, els nord-americans Ben Sheldon i Francis Tiafoe s'enfrontaran en una de les semifinals del torneig. L'altra la disputaran el rus Karen Khachanov i el guanyador del partit que s'està disputant a aquesta hora entre l'alemany Alexander Zverev i el belga Botik van de Schansschulp. De moment, Zverev domina per 2-16-0 i en el tercer s'imposa per 3-1.
6: Al quadre femení, les semifinals estan ja definides. La bielorussa Arina Sabalenka jugarà contra la nord-americana Jessica Pegula i la kazakhstana Elena Rybakina s'enfrontarà a la nord-americana Coco Gauff.
0: Fins aquí les notícies.
8: El matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
9: Celebració que farem per commemorar els 20 anys d'Enigmàrius. 5 lletres. Ho farem aquest divendres a les 11 amb Màrius Serra i 4 dels seus més fidels concursants.
8: Aquest divendres, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Podríem tenir son.
10: Mentre Marta Diana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls...
11: Mare, literalment.
12: Oh, poques ganes de treballar.
13: Ah, és que tinc molta feina.
14: Oh, i jo què et penses, que estic aquí creuant de braços?
12: O quedar-nos al llit una mica més.
15: Ah, escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
16: Quina ràbia.
8: Però per alguna cosa som els matiners.
15: Mary, potser sóc bisexual. I ella es veu que de seguida va contestar, no, ets gay.
17: A mi això també em va passar.
8: De dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners. Amb Xavi Canalies.
18: Som pura cafeïna.

0: Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
1: He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa, tant com el moment Activia Kèfir, l'aliat cremós i deliciós de la teva microbiota a qualsevol hora del dia. Activia Kèfir patrocina Que no surti d'aquí.
2: Són les 6 de la tarda. Juliana Canet, com estàs?
3: Molt bé, Roger.
2: I Marta Montaner, molt bona tarda.
4: Molt bona tarda.
3: Mira, et diré com estic. Estic molt contenta perquè estem estrenant careta nova. Després de 150 anys que la Marta és una altra en aquesta careta. Jo estic horrible i sóc rossa, curvadíssima.
4: Hi ha gent que es pensa que estic embarassada en la careta original del Que no surti d'aquí. No.
3: Només portes el vestit del teu
4: embaràs. Del meu embaràs, però ja no estava embarassada. La Nina tenia un any, aleshores.
2: Perdona una cosa.
3: Feina de perdona Marina Faneca i Joan Sorinyà, que estem molt contents de com llueix.
2: Exacte. La careta, que és aquest vídeo d'entrada que es veu cada cop que...
4: Ments brillants.
2: Que arrenca el programa.
3: Que ho agraïu. El Marc Andreu no la volia canviar, que ho sàpiga l'audiència.
2: Però sí, érem unes altres persones, ja no s'entenia.
4: Sí, a Marc Andreu li encanten els canvis. Com és que no ho volia canviar?
3: Perquè diu que per un any no val la pena. Deia.
4: Això també és veritat. Amb això també té raó.
3: Per un any sí que val la pena, són moltíssims programes un any.
4: Jo, amb aquesta excusa de per un any,
2: són
4: hi ha moltes coses que és veritat que jo penso que no val la pena destinar 16 esforços a segons què.
2: Però clar, amb aquesta excusa ja no ens hi posaríem.
4: No ens hi posem,
2: plegueu. Com que queda un any...
4: Molt bé, doncs ja no treballem.
3: I tampoc és el que ha costat fer aquesta careta, saps? Tampoc és com ara fer una docusèrie, per exemple.
4: No és una docusèrie, no.
2: A veure, ara que comentaves, Marta, que no estàs embarassada, per si algú s'ho havia pensat per la careta antiga...
3: Hora, la bueno, no,
4: gens, de fet, m'ha vingut la regla avui.
3: Ah, jo també
2: tant,
3: la tinc.
2: Així segur que no.
4: Germanes de sang.
3: Literal.
4: Literal.
2: Tal qual.
3: Literal. Roger, no et sents una mica apartat? No et sap com greu ara? No,
2: ara m'agradaria tenir-la, a mi també.
4: No tens fomo.
2: M'agradaria com tenir-la. A vegades ho he pensat, com seria tenir-la?
3: Horrible seria.
4: Ho passaries fatal.
2: Totalment.
3: Jo tinc un dolor ara. Si em veieu més baixa d'actitud és per això.
4: I em pipa molt.
3: És un pal. És molt
4: poc.
3: I sempre s'ajunta tot. El dia que ha de ploure resulta que és també el dia que t'ha de venir la regla, saps? Però bé, tot fos això.
4: Exacte.
2: No, volia comentar això que ha penjat l'Elisabet Álvarez, que has compartit tu, Marta, pel grup com a última hora.
4: Increïble.
2: I que, bueno, que té tela la cosa, que és que Elisabet Álvarez, que és la propietària d'Inaut i l'ex d'Enrique Tomàs, per posar
4: el
2: context...
4: El dels pernils.
2: Exacte. Ha anunciat que, efectivament, està embarassada, ella.
4: Està embarassada i ho ha anunciat amb un reel a Instagram amb el següent text. 10 anys després, tornem a començar. Clar, això vol dir que... Ella tenia un fill,
2: sí,
4: fruit del matrimoni amb Enrique Tomàs, i ara li donarà un germanet. Qui és el pare?
2: Aquest
4: a nosaltres ja fa dies que ens arriben missatges de les nostres perfectes oients.
3: Diuen que seria el pediatre del primer fill. A mi, si això fos real, que no ho sabem...
4: Que crec que ella fins i tot ja ho ha explicat. O sigui que és possible que sigui una informació 100% real.
3: Doncs m'encantaria. O sigui, no em pots semblar més contifullar-te el pediatre del teu fill.
4: És una història d'aquestes que semblen gairebé de trama porno.
3: Una mica.
2: I que segurament s'han conegut a la consulta. L'altre és que s'hagin conegut a fora o que ja fossin amics de fa
4: anys. Imagina't que va ella amb el seu exmarit a la consulta. Saps el típic pediatre que porta el fill des del naixement fins que es fa gran?
2: M'encanta.
4: I que allò s'hagi anat gestant a foc lent o un dia.
2: Bueno, dies allà a la consulta.
4: O un dia tonto.
2: Que fins i tot et descuides de visitar la criatura perquè esteu lligant. No? Vull dir, la mare i el pediatre
4: i el
2: nen te'l tornes a emportar amb la grip cap a casa.
4: A veure la corba de creixement, l'alçada del
2: no
4: test.
2: Aquest dia està buit. Mira.
3: Això a mi sí que em fa un fom horrible, les miradetes amb el pediatre.
2: Ai. Bé, anirem informant sobre aquesta relació a la que tinguem nous detalls.
4: Sí, perquè no sé de quan estan, eh?
3: És que anava a dir, o sigui, que ara n'estem parlant aquí amb total naturalitat, però fa molts pocs mesos estàvem especulant sobre la ruptura, o si encara estaven amb l'Enrique Tomàs, que no estava gens clar, m'entens?
4: 20 setmanes sembla que surt allà l'ecografia que ha penjat ella, eh? Per tant, estaríem a mig embaràs, ja.
3: Poder inclús estar una mica més embarassada, i són vídeos antics.
4: 4 mesos, per tant, el mes de maig. Recordeu quan ells van fer des d'Inaut també un documental sobre la seva figura i que nosaltres el vam posar aquí al programa?
3: Un documental que era un reel,
4: realment era un reel.
2: Sí, i que el vam comentar moltíssim.
4: I el vam comentar com si fos una peça audiovisual.
2: El comentari que el documental en si.
4: Sí, que ella parlava de nosaltres, com que deia, no, han parlat de tu, el que no surti d'aquí... i que la paraula soltera és com que no l'acabava d'abraçar del tot. Per tant, i si, posats a imaginar, ella ja estava sortint amb el pediatre del seu fill?
3: Uf.
4: O amb el pare del seu fill?
3: M'encantaria. M'encantaria que hagués sigut així, perquè més per com ella explicava la ruptura o les poques coses que insinuava, semblava més aviat que ella estava en despit. No sé com explicar-ho. Vull dir que no la veies tampoc il·lusionada amb un nou projecte, amb un nou amor.
4: De vegades poden passar les dues coses alhora.
3: De fet, així de vegades
4: així,
3: passa.
4: El despit era... i la il·lusió per la nova relació.
3: I tant, el cel i l'infern.
2: Al mes de... A finals de desembre vam comentar el documental de l'Elisabet Álvarez.
4: Uau.
2: Bueno, per si ho vol fer els seus càlculs. Bé, dit això, anem al WhatsApp del programa, al 677-27-1058. Perquè l'audiència ens ha col·lapsat literalment el WhatsApp amb molts missatges sobre el concert de l'Aitana d'ahir al Palau Sant Jordi. El d'ahir era l'últim dels quatre concerts que la catalana feia a la ciutat de Barcelona i, per algun motiu que ara analitzarem, va sorprendre tothom amb un discurs inicial parlant de la importància de la llengua catalana i també de la seva relació amb el català.
5: Jo soc amb la meva família més castellanoparlant, però és veritat que jo he crescut aquí, a Barcelona, gràcies a l'escola, gràcies a estar al col·le, he pogut aprendre perfectament el català i m'agrada poder practicar-ho més. Estava parlant aquests dies amb les meves amigues i els hi vaig dir: mira, vull que em parleu català, perquè és veritat que ells amb mi no parlen català, perquè jo no acostumo a parlar-ho. I els hi vaig dir: sisplau, parlem en català aquests dies, perquè m'encantaria l'últim dia a Barcelona parlar tota l'estona en català.
2: Ha semblat que havíem de recuperar aquesta versió que va fer per la Marató del 2018, l'Aitana.
3: Mira que Jordi Cubino n'ha fet de grosses i totes positives, però és que aquesta és increïble.
4: Això és, sent la força.
2: La força de la llengua. Ahir l'Aitana, doncs, defensant això, que les amigues, sisplau, que li parlin català, i agraint a l'Escola Pública Catalana d'haver-li ensenyat la llengua d'aquest país quan a casa seva eren castellanoparlants.
3: Aquí hi ha clarament un canvi de... No un canvi de discurs, perquè tampoc és que mai hagués fet un discurs contrari a això, però diguéssim que tampoc era un tema que li hagués generat interès o que ell hagués manifestat una especial, no?, curiositat. Vull dir que fins ara era com que li era una mica igual la llengua catalana i que s'entenia també per aquest context seu tan castellanoparlant, saps?
4: A veure, havia fet algun tempteig amb anar dient sempre els quatre vents que la gent que estimo era la seva cançó preferida, també quan va penjar ja fa 2 anys o 3 el Coti per Coti dels Tiets. És a dir, ell havia anat fent pessetes, però semblava que era una cosa que realment no la movia gaire. I mira, a veure, realment... Jo tinc contradiccions amb això. Perquè, per una banda, clar que me n'alegro moltíssim que l'Aitana s'atrevís amb el català, que ho fes d'aquesta manera, que demostri aquest respecte i aquest amor cap a la nostra llengua, perquè dir...
3: Cap a la seva.
4: Cap a la seva, també. Perquè dir que el vols estudiar i vols que les teves amigues et parlin en aquesta llengua i canviar d'idioma, ja sabem que no és gens fàcil, quan t'has acostumat, no, a relacionar-te amb algun una altra llengua. Però, per altra banda, és que estem celebrant una victòria molt trista.
2: Ens ho deien molts oients, a veure si eren engrunes o no eren engrunes.
4: Ui, tant, que són engrunes.
2: Ah, sí, perquè és una artista catalana fent un concert a Catalunya.
4: I que s'ha escolaritzat en català. Vull dir, fins als 18 anys, a l'Institut de Viladecans.
2: Però és la realitat d'aquest país, que hi ha molta gent castellanoparlant.
4: Sí, per això és una victòria trista, perquè és una radiografia de com està la situació.
2: Sí,
3: totalment. I després, més enllà de tot això, jo el que veig és una estratègia darrere d'aquestes paraules, que em sembla bé, perquè tot és una estratègia quan ets un personatge públic d'aquest nivell, no? I prefereixo una estratègia que en jugui a favor, com pot ser aquesta, que no una altra, però sí que hi veig molt... No que no vulgui netejar la seva imatge, però segurament es vol acostar, saps, al públic d'aquí, de Catalunya.
4: I que és una cosa que estan fent molts artistes, que és això d'abraçar els teus orígens.
3: La Rosalia, per exemple, també hi havia molta discussió de quan vingui al Palau Sant Jordi, més enllà de quina llengua faci servir, els subtítols de les cançons, perquè com que aquest disc Lux, que és l'últim que va treure, tenia 13 llengües, tenia aquests subtítols en el concert, en quin idioma seran? I finalment van ser en català, quan clarament, si això hagués passat amb Motomami, haguessin sigut en castellà. Tots aquests petits canvis, jo crec que són positius, però també són estratègics, perquè volen abraçar aquesta part del que forma part també de la seva identitat. I estem en un moment també políticament molt més calmat, on això també és molt més fàcil de fer.
2: Bueno, per tant, doncs,
4: jo no entenc per què l'últim concert sí i els altres tres no.
2: Exacte, i també vull pensar que ella diu he demanat a les amigues que em parlin català per entrenar-lo per aquest últim concert. Vull pensar que no només l'haurà fet servir en aquest últim concert i que a partir d'ara ella en la seva vida...
4: No?
2: De fet, ella mateixa ha reconegut que en els últims anys ha anat notant com se li anava rovellant el català i que per això ha decidit posar-se les piles i que pretén millorar-lo.
5: Haig de millorar-lo, això sí. Bueno, segur, perquè faig moltes castellanades, jo ho sé, però bueno, és important a vegades, quan he crescut aquí a Catalunya, encara que les nostres famílies no parlin castellà, perdona, català, veure pel·lícules en català, a mi m'encanta Crims, català, tenir altres fonts per poder parlar català, per poder practicar-ho, i ara que porto tant de temps fora, m'he adonat que no és igual, que no és tan fluid, que no és tan fàcil per mi. I m'agradaria tornar a fer classes de català, m'agradaria mantenir la llengua, perquè és el més important que tenim també aquí a Catalunya. Som bilingües, tenim castellà, però parlem català. I bueno, m'agradaria aquesta nit intentar-ho.
6: If you are the dealer, I'm out of the game.
2: Ella és una gran consumidora de crims, de TV3.
4: En Carles Porta està molt content.
2: De fet, li ha fet un tuit que diu: nosaltres també som fans teus, admirada Aitana. I retuitejava la notícia doncs, que l'Aitana havia explicat que ella consumia crims. I ara diu que també vol fer classes de català i que és molt important mantenir la llengua.
3: I té raó en tot. Si puc posar només un però, el concepte del bilingüisme és molt perillós fet servir en el context en el que el fa servir ella, més que res perquè el seu és un cas claríssim de com la diglòssia acaba infiltrant-se tot arreu i com el bilingüisme no existeix, perquè si fossin bilingües ella no tindria cap dificultat en parlar català i ella mateixa confessa que la té, no? El que passa que sempre acabes tirant cap a la llengua de l'Estat i ja està.
2: Doncs bé...
4: Millor això que res, és evident.
2: No, i tant.
4: Que l'Aitana l'estimem i que el seu català també m'agrada.
3: I l'estimàvem de vaca, sí. És que vull dir-te, saps?
4: I tant, sempre
3: l'hem estimat. I això, evidentment, és una alegria. Sí, sí.
2: Bé, molts dels oients que hi van ser al concert de l'Aitana també ens fan arribar a la llista de famosos que van veure per allà. Ens diuen: el Plex hi era, però no va sortir a ballar. Sorry, not sorry. Salutacions. També ens diuen que hi havia Martin Garrix, que va pujar a l'escenari a ballar Superestrella, que és un dels DJs...
4: No, el número 1.
2: És el número 1 del món.
4: Vaja, no? Diria que sí. Vaig a mirar-ho a una revista que es diu DJ Mag.
3: Vosaltres, clar, com a persones que veniu de la ràdio musical, això és com molt important.
4: Això era el gran esdeveniment cada any. Ah, no, mira, posa aquí David Guetta, ara.
2: Això és com la borsa,
4: Martin Garrix 2, cada any canvia.
2: Com els tenistes que...
4: I suposo que aviat es publicarà el del 2026, perquè aquest és el del 2025. Quin tema, eh?
2: Sí, no? D'aquí és el
4: número 1. Estic veient tot de noms. Per mi és veure com noms d'exnòvios, ara, el rànquing aquest.
2: Un Martin Garrix que, a banda de sortir a l'escenari a ballar...
4: Ah, ell aquí! Perquè es diu que hi haurà una col·labo.
2: És que ho diuen, i ell també va penjar uns instastories del concert, i clar, tot això alimenta aquests rumors que diuen que fa temps que ells dos estan preparant una col·laboració. No sé, home, seria bèstia, un dels grans DJs internacionals, fes una col·labo amb l'Aitana.
4: Sí, sí.
2: També ens diuen que hi havia els tiets al concert de l'Aitana i ens ajuden una foto d'ells de públic, eh?
3: De fet, els tiets van tenir una tarda molt moguda perquè primer van ser, com nosaltres, a la presentació de 3CAT de la nova temporada.
4: Ah!
3: Com a concursants VIP de La Travessa, no? Que, per cert, també hi havia la Raquel Sans maquíssima, que em va fer mil bromes. No pot ser més natural, més fantàstica.
2: Es troba bé, ja, del genoll i tot.
3: Anava genial, anava guapíssima, superelegant, que li dic: però tu has rebut una convocatòria de vestimenta, en plan una mena de dress code? I em va dir: Juliana, no cal que rebis cap dress code per saber que has de venir arreglada en una inauguració.
2: Molt bé, és que ella...
3: Dic, és que té tota la raó.
4: I tant que sí.
3: No es pot ser més genial que ella. I res, els tiets justament em van explicar que després se n'anaven al concert de l'Aitana.
4: Ho tenien al costat.
3: Perquè ens havien convidat. De fet, en aquesta inauguració de 3CAT passaven moltíssimes fans de l'Aitana, que també eren fans de l'univers 3CAT, i que s'atensaven per mirar, per saludar. La Laura i en Miqui es feien milers de fotos amb tot de fans de l'Aitana i es van encreuar una mica tots els mons.
2: Bé, doncs també hi havia en Nil Moliner, i qui també hi havia eren els pares de l'Aitana, que tu, Marta, ja vas veure en Cosme en el primer concert, que es va fer fotos amb fans. Doncs hi va tornar. Ens diuen: hola, trio de perfectes, aquest vespre he anat a l'últim concert de l'Aitana. Diu un parell de coses. Entre cançons, avui tot en català, i un discurs previ de com el va perdent i el va recuperant. Diu, i un altre: abans de començar el concert, els seus pares anaven amunt i avall, i totes les nenes fent-se fotos amb els dos, com si fossin ells els cantants. Brutal, però ells esperaven amablement. Per cert, jo i la meva filla de 6 anys ja hem disfrutat molt del concert. Petonets. Per tant, els pares que ja es deuen saber el concert de memòria i que crec que gaudeixen sortint a fer-se fotos i a parlar amb els seguidors de la seva filla.
3: I que aquesta és realment la seva jornada laboral, no? Vull dir, anar als concerts de l'Aitana, aparentment.
4: I fer altres coses, no?
2: Formen entenc, part de l'equip de l'Aitana, però... no? Vull dir, deuen treballar... Això? Però el pare segur.
4: Tenen sou, això ho havíem comentat sí, algun dia. Tenen... Crec que havíem especulat, sobretot, perquè no teníem informació.
3: Perdona, en Pau Espar, que ens havia vingut amb informació per fresquíssima, sí. Perquè què sobretot deia? En Cosme, ella crec que la cosa està una mica més...
2: És a dir,
3: més a l'aire.
4: La mare, dius.
3: La mare, la mare Cosme, no ho sabíem. El pare compta com a administrador de diverses empreses de l'Aitana.
2: Això sí.
3: Vull dir que sí, que estan en nòmina, seguríssim. A mi em fa pensar una mica que ell sempre hem parlat molt de les relacions familiars dintre de, després dels negocis, i últimament la Tini, aquesta cantant argentina, està tenint moltíssims problemes
4: amb el seu pare,
3: que resulta que l'ha estafada.
2: Li ha robat tot.
3: Però és que això també passa. Bueno, que em sembla que confies la teva vida i els teus diners en una persona que és de màxima confiança, i poder perquè és de màxima confiança fa una mica de més i de menys.
4: Oh, però és que si no te'n pots fiar del teu pare, de qui te'n pots fiar?
3: És que jo no ho sé. Però és que jo crec que de vegades d'un pare te'n pots fiar menys.
2: Jo no sóc pare, però què pot portar un pare a una mare a agafar els diners de la seva filla i emportar-se'ls, vull dir.
4: Ah, vale, dius estafar-lo.
2: Estafar el teu propi fill i la teva pròpia filla.
4: No ho sé.
2: No ho sé. És molt bèstia. Bé, en tot cas, per altra banda, ens diuen els oients, també a través del WhatsApp, que hi ha molt neguit sobre la propietat de la casa nova de la Marta Riumbau, qui viu allà dins, i ens demanen, diu, bon dia, tinc dubtes respecte a la Marta Riumbau i la seva casa nova. Els vídeos que ensenya la casa, i surt pràcticament sempre l'Àlex de la Veu Greu, que ens encanta, i ell sempre parla constantment en plural de la casa. Sembla que directament hi aniran a viure els tres, però realment creieu que és a mitges? La meva teoria és que la casa és només de la Marta, però han comprat i dissenyat i decorat tot entre els dos. Necessito saber què en penseu perquè aquesta intriga em té enganxada.
4: Tanta especulació, també, tanta intuïció en aquest WhatsApp, però jo crec que, com que la carpeta Riumbau té teranyines ja, de tants dies que fa que no la toquem ni la fullegem, jo començaria pel més important, que són les bones maneres. Marta, per molts anys, amb 3 dies de retard. Quin greu.
3: No, ara de sobte la Marta forma part de la família Jovany, que sabeu que sempre els felicitem
2: tant. Sempre anem molt tard, en Gil Jovany, la Morena...
3: Sempre els felicitem com 3
2: o 4 dies tard. Una setmana tard.
3: Doncs la Marta passa immediatament a ser cosina Jovany.
2: Exacte, de la família. És que ella va fer 39 anys i va ser aquest diumenge, en va fer 39, això és que és del 87.
4: Com tu.
2: Com en jo, com en Piqué,
4: com en Messi.
2: Vull dir...
4: Ostres, bona fornada, eh?
2: Una fornadeta que... Sí. Fa goig.
4: Els 30 tots, eh?
3: Estan picant a la porta amb força.
2: No, l'any que
3: ve
2: trobarem tots. En...
4: Clar, feu
2: una teràpia.
4: Un aniversari grupal.
2: Sí, no sé si jo pintaria alguna cosa, tots aquests.
3: Què farem pels teus 40, Roger?
2: Jo cada dia tinc més clar que vull fer molt poca cosa, Juli. Llavors jo muntaré una coseta petita on hi sereu, ja us ho dic ara.
3: Que bé, gràcies.
2: Si us ve de gust.
4: A on?
2: Molt petitona.
3: A casa teu, poder.
2: A casa meva. Res, una taula, calculat, som uns 15. Màxim.
4: Ostres, és molt, venim de gent.
2: Jo em pensava que no tenia amics i me n'han sortit 15. I fa com il·lusió.
4: L'Ernest i qui més?
2: Bueno, l'Ernest, un alt càrrec del clínic, les meves amigues de Girona, que les vaig presentar quan vam anar...
4: Molt mones, són genials.
2: A Girona.
4: Guapíssimes.
2: I això. Molt bé, doncs...
4: Sí, 39 que en va fer la Riumbau, i ella aquell dia, el diumenge, va llevar-se amb la casa nova, aquella que és victoriana i colorida, perquè recordem que hem enterrat, hem dit adéu a Villa Ciment, que ara és dels seus pares,
2: sí.
4: Doncs es va llevar amb aquesta casa victoriana plena de globus.
3: Que ella, nen bé, ja deu tenir la casa tota decorada de Halloween, perquè la Marta Riumbau també és molt així.
2: Va molt d'hora, no?
3: Sempre. Va molt d'hora i va molt de temporades. Llavors, i radicals.
2: Vull perquè dir, està il·lusionada, ella.
3: Ella s'il·lusió i també viu de fer aquest contingut, no? Doncs especial
4: la gent fa bromes,
3: Halloween,
4: sí.
3: Especial...
4: Com que ja està buscant coses per Nadal, fins
3: exacte.
4: I tot.
3: Ja.
4: Doncs bé, ella es va llevar en aquesta casa nova, tota plena de globus i amb la companyia de les dues persones més importants ara mateix de la seva vida, que són la seva filla Julieta, que aviat ens farà 2 anys, i també del seu nòvio.
3: Com passa el temps?
4: L'Àlex del rellotge, que li dèiem aquí,
2: sí.
4: Que és aquell noi anònim misteriós que la Marta ens va començar a ensenyar cap a la primavera, de manera subtil, perquè si ho recordeu només li veiem les cuixes, aquells braços forts amb un rellotge sempre al canell.
2: I què vam dir? No l'ensenyarà.
4: No l'ensenyarà fins que pam. Al final, i també per pressió de paparazzis que l'havien mig assenjat a un aeroport.
3: Sí. I, però perdó, al final, 15 dies després dels primers senyals que vam tenir d'aquest tio a la seva vida. Sí. Vull dir-te que tot va ser rapidíssim. Poc a poc van ensenyant i un dia ja li vam sentir la veu.
4: Doncs ens va plantar l'Àlex del rellotge al davant i també la seva veu, que aquí el programa va cridar força l'atenció.
7: Bueno, ¿qué hicimos? Lo primero, sacar las puertas. Que solo había que levantar hacia arriba.
8: Eso es. Luego con el cepillito este, quitando madera.
7: Es un cepillo de lija.
8: Aquí con la mano, que fue fácil.
7: Bueno, fácil.
4: Vosaltres teníeu el dubte de si portava un filtre perquè no l'identifiquéssim la seva veu real, i molt em temo, ara ja que han passat uns quants mesos, que sí que és la seva veu, tal qual. I ja veiem que el que unia aquest parell, més que una química desbordant o una passió corporal molt evident, no?, aquella física incontrolable, el que els unia era l'obsessió per les reformes. L'amor per l'interiorisme i restaurar mobles junts. De fet, la nova casa de la Marta Rimbau l'havia construït l'Àlex en un primer lloc. I així és com es van conèixer, ara desfent-la i tornant-la a fer. Mm-hmm. I el cas és que aquest noi el tenim molt ben integrat a la família Rimbau, perquè diumenge, en aquesta festa familiar de l'aniversari de la Marta, també se celebrava una altra gran efemèride. I era que els seus pares feien 40 anys de casats. I ho van celebrar junts. Que quan porta relativament poc amb el nòvio, convidar-lo a una festa així... Clar, és veritat que si s'ajunta al teu aniversari...
2: Bueno, potser és una bona excusa per ajuntar-ho.
3: Jo crec que també amb la nena de pel mig i tot això, segurament les coses s'han hagut d'accelerar, però jo d'entrada estic radicalment en contra d'aquest moviment. És que per què ha d'haver-hi tanta pressa per tot? O sigui, és que a la gent ja li agradaria la segona setmana estar coneixent la besàvia, també.
4: Perquè de vegades pot la il·lusió.
3: Ja, però...
9: Però que no em sembla dolent.
3: No, jo penso que el que més il·lusió t'ha de fer és que això es pugui allargar el màxim possible, saps? Llavors, com més trigui el t'estimo millor, com més trigueu a ser nòvios millor, com més triguis a conèixer la gent millor, no? Estem bojos o què passa?
2: Jo crec que s'està imposant la rapidesa, últimament, en general.
3: Molt!
4: La gent va a 300, eh?
2: Sí, sí, sí.
4: A 300 per l'autopista de l'amor.
2: M'està avançant tothom amb unes velocitats.
4: Bueno, tu a quina velocitat vas a l'autopista de l'amor? Tu no circules. Tens
3: intermitents posats.
2: Tinc la balissa posada i el peto, esperant la grua.
4: Molt bé. Tens intenció per això que et rescati, no? Ja t'està bé quedar-te aquí.
2: No estic malament, però, bueno, si un dia avancem i arribem al peatge, doncs endavant.
4: A uns 90 ja aniràs bé, no, tu?
2: Sí.
4: Vale.
3: Tranquil·lament, és que no hi ha cap
2: pressa.
4: No, ja arribarem.
2: El camí també es gaudeix.
3: És que és veritat, això, t'ho dic de veritat, i es gaudeix molt més llavors del procés. Saps? Aquesta màgia, aquest enigma. Per què voldries ja conèixer la sogra? O sigui, per què? No? Bueno, no sé.
4: La Marta no opina igual que tu, Juliana, perquè en aquesta festa familiar us heu d'imaginar l'Àlex del rellotge i l'Àlex de la veu greu assegut a taula amb els sogres mentre en una llibreta va apuntant quins són els consells perquè una relació duri molts anys.
10: Tres? En la mayoría de ocasiones, es decir, siempre. Sí a todo.
11: Ellas tienen la razón.
12: Siempre tenemos nosotros
10: siempre.
12: La razón.
10: Marta tiene razón. ¿Y cuatro? Decís siempre sí, ¿verdad?
12: Normalmente sí.
10: Y aquí voy a poner, salvo excepciones. Sí. Hay excepciones.
12: Sí, sí, sí, sí.
10: Ojo.
12: Que Juan primero dice no.
10: Vale.
12: Pero al ratito dice...
4: Mare meva.
2: L'escena és dantesca des del meu punt de vista.
4: Perquè crec que... És que això val la pena recordar-ho, també. Que la família Rimbau no només és famosa, la Marta. La mare és famosa perquè el germà és molt famós.
2: Exacte.
4: Que és l'Héctor Rimbau, que fa aquests vídeos d'humor...
2: De fer mal.
4: D'humor per alguns, perquè per mi són de mal gust.
2: Que el pega la seva mare, la majoria de vídeos.
3: Són vídeos plens de violència.
4: I, bueno, i ell li estripa els pantalons a la mare, que es queda amb calces.
2: Jo
4: estic escandalitzada.
2: I empotra la cara de la mare contra un plat d'espaguetis.
4: O un pastís, o un Nutella, què sé.
3: Són aquestes bromes que molta gent sí que li funcionen i a nosaltres no, perquè és que realment contenen agressió física.
2: Són molt físics, són bromes molt físiques.
4: I sabeu com ens passa, no?, amb la família Farello, que hi ha gent que coneix la Batguial per ser la filla de l'Eduard, o l'Eduard per ser el pare de Batguial, doncs amb el Rimbau, igual. Jo conec la Marta com a influencer de lifestyle tranquil·leta, i tu coneixes l'Héctor.
2: Jo vaig entrar més via Héctor.
4: Més via Héctor, sí, sí, sí. Que és la via Héctor agressiva. Exacte. Sí. Doncs és normal, m'encaixa, que estiguin fent aquest tipus de bromes de sempre es dedica sí al que et digui la teva nòvia, perquè les nòvies, si no, s'enfaden. Saps com aquesta cosa masclista, en el fons? Mm-hmm. En fi, el més fort del tema no és que per això l'Àlex conegui els sogres, que això podria arribar a ser bonic, perquè si una persona és important per tu i te l'estimes, també és normal que vulguis que la resta de gent que estimes la conegui. El més gros no és això, sinó que el més fort és que la Marta Rimbau i l'Àlex del Rellotge, efectivament, com sospitava la nostra oient via WhatsApp, ja viuen junts.
2: Enhorabona.
4: És més greu encara.
3: És que per mi és gravíssim. Però saps què passa? Que sí que però ho poso molt en el context. Penso en l'edat, penso en la criatura, penso que tot és molt diferent, evidentment, i que no puc jutjar. Per començar, no podria tampoc jutjar-ho des del meu punt de vista, perquè cadascú té la seva història, les seves necessitats, però més en aquest cas, saps? Perquè si tens una nena petita, jo ja entenc que tot es complica, t'actaves... Jo què sé, és una altra història. Ells sabran, però vaja, no...
4: El que és encara més fort és que ens neguem assabentat oficialment per una publi d'Instagram de la Marta.
9: Como tenemos gente nueva, me voy a presentar. Me llamo Marta, tengo 38 años y hace 2 años fui madre soltera por elección de una preciosa niña que se llama Julieta. Ahora tengo pareja y vivimos juntos.
4: Això és una publi on la Marta diu que farà un curs d'interiorisme amb Gemini i Google.
2: Ah, molt interessant. Ja?
4: Mira, perquè diu que aprendre, no?, s'ha de fer tota la vida.
2: Sí, sí.
4: Has de tenir el cervell en constant treballament i entrenament.
3: De moment això és el més
4: sensat
3: que està passant. Que,
4: sí. I el que encara és més greu és que no tingui micro.
3: No,
4: per gravar
3: sí
4: els vídeos.
3: Això sí que és.
4: Sempre se sent tot
3: fatal. I com
4: fatal.
3: Farà el curs d'interiorisme? No s'entendrà res?
2: No, però és molt visual.
4: Sí, és molt visual.
2: Si ja el quadre, tu ja veus que ha de ballar el quadre.
3: Només hi haurà música de fons.
4: Doncs, en els primers 15 segons d'aquesta publi, la Marta ens explica que, efectivament, sí que viu amb el xicot, però el que no concreta és en quina fórmula de convivència estan optant. Si l'Àlex li ha comprat mitja part de la casa i ara està tot el 50-50, si l'Àlex decideix contribuir d'altres maneres, com pagant les factures, llum, aigua, etc., la compra del súper, o pagant mobles, etc., o si no paga res de res. Perquè recordem que la Marta ja va conviure amb un senyor que li ocupava la casa sense fotre ni brot, és que ni tan sols netejava ni posava rentadores, en un model de convivència que encara a dia d'avui no entenem gens. I això era amb en Diego Matamoros, que era el seu exnòvio.
3: I per mi tenia més sentit això, que no depèn de quines velocitats que s'agafen avui dia quan comences amb algú.
4: Tenia més sentit. Recordem que és que estaven vivint junts com a

0: assegut pràcticament a la falda de la sogra.
1: Sí,
0: sense bromes, com la d'anar al casament d'una amiga.
2: Potser és el primer gran esdeveniment on van junts, així públic.
1: Doncs sí, sí que ho serà.
2: Perquè a Catifes no l'hem vist, aquest noi.
1: No, no, jo fora de la casa
0: és
1: no l'he vist, aquest noi,
0: pràcticament. Catifes tampoc és un lloc on la Marta se senti especialment còmoda. Va no. Algunes, però molt poques, mai dona declaracions a la premsa.
2: I crec que aquí també acompanyarà la seva parella en aquest casament, o podria ser que passés. Us ho he dit abans per WhatsApp. Mario Casas. Com acompanyant de Melissa Pinto. Podria passar. Però, està convidat segur.
0: Però també podria passar...
1: Que la portés i la deixés a la porta. Que ella caigués per terra i ella arrenqués el cotxe i la deixés tirada.
2: I ella amb la samarreta de la selecció del Brasil.
0: Perquè, a més, perdona, però recordo que l'excusa que ell donava per no haver anat a aquest casament era que no li agradaven els casaments.
2: És veritat.
0: No de dir, estem començant, és molt d'hora, no m'hi vaig en cor.
2: Doncs a veure
0: no
2: què
0: li agraden els casaments.
1: Jo, equip de la Marta, que crec que hi haurà aquí un canvi i que s'hi presentaran els dos,
2: Jo crec que sí.
0: Jo, com que no dono ni una amb aquesta parella, però és que ni una, no dic res.
1: Que les velocitats van com van, té molta pinta.
0: No, però ells han anat fent,
1: ells han anat bé.
0: Xino, xano, poc a poc.
1: Segons el teu criteri, han anat en el tempo adequat.
0: És que si no, no ho entenc, perquè no coneixes de res l'altre. No? Com pots arribar a aquest nivell de compromís tan extrem amb algú si anant bé no saps a quin col·le va anar? És que no m'entra al cap.
1: Bé, demà farem un especial i comentarem aquesta reboda que faran la Dulceida i l'Alba Paul el dia 11 de setembre. Ara fem una pausa i de seguida Marc Andreu i Jaume Miranda.
3: A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
4: El millor moment de la tarda té quatre noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
3: Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
1: No, el que acaba de passar és...
0: Vaya tela!
1: Aviam.
0: Perdut, o sigui
1: que... A veure, Marta, si pots escriure tu que tens en Marc Andreu al costat. Marc Andreu, bona tarda.
5: És que Marc Andreu encara no ha parlat, només ha rigut.
1: Jaume, bona tarda. No, no, el que ha passat aquí és... Bueno, puja't els pantalons, sisplau.
2: Saps el ritual d'aparellament dels ocells, on veus que el mascle comença a ensenyar tot el plomall
1: obert
2: i dius, caram, quina demostració de colors. Doncs això ho heu vist en directe amb un humà i és en Marc Andreu.
0: Per què m'ho he perdut? Quina merda!
2: En Marc Andreu s'estava fent un selfie, ara, en aquesta pausa publicitària.
5: En horari laboral.
2: Fent una cara de sexting. Que jo, de veritat, és que l'hem ben enxampat.
0: I et diré una cosa, no és la primera persona a qui enxampem i a qui hem de cridar l'atenció per estar fent sexting en horari laboral.
6: En aquest programa? En aquest programa ho fa tothom, eh?
0: No.
6: En aquest programa ho ha fet tothom.
1: Et diré una cosa, costaria trobar algú que no ho faci en aquest programa. A l'època que està. Costaria trobar algú...
0: Jo no ho he fet mai. Sexting no ho he fet mai mentre faig programa.
1: Fotent mitja jornada de sexting.
0: Esquitxo així, però...
5: Home, està prou bé, estan esquits,
2: no? No crec que sigui algú...
0: Per qui era Marc? És que en Marc ara té un nou nòvio, això és molt important que ho
1: sapigueu.
2: Era per fer un close friends a Instagram i a veure què pesques, o era per algú?
7: Era per algú d'aquestes fotos bomba.
2: Per qui?
7: Unes persones que parlo per Instagram.
2: Ah, per plural?
7: No,
1: la tiraràs a més d'una persona.
7: No, a una persona. A una persona
2: li he enviat. Jo amb això estic en contra, eh?
7: Només he enviat a
2: una persona. Cada persona es mereix una foto única.
1: Una obra única.
7: Sí, 100%, però estic fent la meva gran cita personal i estic parlant amb varia gent.
2: És veritat que recordem que aquest noi és tan dol, eh?
0: I està buscant l'amor aferrissadament. No ha de ser fàcil. Marc, cuidado, perquè a vegades quan tens massa ganes de trobar l'amor, passa també que et fots a 400.
7: Em passa que estic xerrant molt, però no quedem mai. I això sí que em frustra una mica, perquè és veritat que xerrem, però necessito fer la cita ja.
2: Oi tant, és
7: que
2: per què?
7: I no sé com fer el moviment aquest de...
0: Mira, ahir tenien una cita amb aquest pobre nano que fa un mes que xategen i no han pogut quedar perquè no ho han pogut quadrar i jo el vaig obligar a anar a treballar, me'l vaig endur a currar.
1: Bueno, a vegades distreure's, va bé.
7: Ja ho trobarem.
1: A veure, Marc Andreu, ahir ja ens vas fer una mica d'avançament, però ens vam quedar molt curts de les novetats de la nova temporada televisiva de 3CAT i de...
7: Ahir va ser la presentació de la nova temporada allà a l'Ideal de Montjuïc. Va ser una festassa, perquè després de la presentació i veure... He vist fotos i vídeos, jo no hi vaig poder ser, però sí que és veritat que va ser una festassa perquè hi havia menjar gratis, que això sempre entra bé, i música amb gitra, pella,
1: però
7: i era tothom.
1: Dir, gent de 3CAT que va perdre els papers a la festa.
7: Es va veure força, eh?
0: Sí, de fet, jo no vull dir noms,
7: no, de veritat,
0: diré,
7: de veritat.
0: I sobretot perquè era gent d'informatius que jo mai de la vida m'atreviria a ventilar-ho públicament amb noms i cognoms.
1: Però perdent els papers.
0: No perdent-los, però hi ha molt d'hora dient-me... Porto X copes, no he menjat res.
1: Ja.
0: Estic tan i tan alegre, m'entens? Que jo vaig pensar, sort que marxem, perquè aquí la cosa es pot complicar de malament.

0: manera.
1: Una de les persones que estava molt contenta perquè té nou programa és Arnau París. Recordem que serà el presentador de Joc de Cartes a partir d'aquesta temporada. De fet, ell ha explicat que no començarà la temporada ell sol, sinó que hi haurà com un relleu amb el Marc Ribas.
2: Ah, això està bé, no?
1: I tindrem com ells dos en pantalla.
3: Ah, la vegada, ens veurem.
1: Això és el que ha estat explicant.
2: S'intercanviaran s'entorxa, no? M'agrada.
1: I també a mi em va sorprendre, per exemple, que Marc Ribas no hi era ahir a la presentació. Hi va haver com uns noms molt clau, com per exemple en Peyu tampoc hi va ser, perquè es veu que tenia un bolo, que ho ha explicat avui al matí de Catalunya Ràdio, o l'Alba tampoc hi era.
3: L'Alba Riera.
1: L'Alba Riera tampoc la vam veure per allà.
0: L'Alba Riera segueix sent tot un misteri. Però si surt el dossier, no? La Turra? Però
3: hi ha Turra o no hi ha Turra? Aviam.
0: Jo no tinc aquest catàleg que vosaltres
1: vau comentar ahir.
0: També no ho saben ni ells. Però he llegit la notícia, perdó, del Nacional, que deia que estava confirmada la nova temporada de La Turra amb l'Alba Riera. Això no ho entenc, jo.
1: I, de fet, el catàleg deia que s'estrenava cap a l'octubre.
3: Val, doncs ja està.
2: Home, té pinta de que sí.
3: Torna
2: llavors
3: La Turra a l'octubre, si... No? Ho diu el catàleg oficial,
1: el catàleg
3: de tres
1: que ho deia.
3: I repartien. Doncs, molt bé, la nova Turra que deia l'Alba Riera.
1: Marc Ribas segueix sent un dels cuiners de Cuines, i jo pensava que també el veurien per allà i no el van veure. Pensàvem que la Melero tampoc hi era i sí que hi va anar al final la Melero.
0: Ah, mira.
1: Veus? Vull dir que hi eren com totes les cares.
2: En Marc Ribas he de dir que té negocis de restauració,
1: clar,
2: que potser l'impedien ahir estar allà, no?
0: Mira, potser sí.
1: I és la pregunta que ens hem fet. Què ha passat amb Marc Ribas? Què està fent ell? Doncs el diari de Terrassa fa poc ha parlat amb ell i ha dit que deixar el Joc de Cartes no és per deixar la televisió, és per deixar el Joc de Cartes i continuar fent el projecte que és Cuines. D'acord? El que vol és centrar-se a cuinar i estar el temps que calgui en el Siri, que és el restaurant que té, i allà és on diu que és feliç i que està molt bé. Llavors, fa uns dies, en Rocco va anunciar que hi havia productores treballant en un format setmanal per Marc Ribas a TV3. Ell, al diari de Terrassa, el que ha dit és que està obert a escoltar propostes, idees i coses que puguin encaixar en la seva vida amb el restaurant i que puguin ser com estimulants i innovadores, però que també s'adaptin a aquests ritmes de vida que ara ell vol tenir amb el tema de cuina, que no només sigui amb fer un programa de tele. Llavors, veurem què passa i si realment el senyor Trescat o no vol deixar anar aquesta cara, perquè crec que no, perquè el Marc Ribas, vull dir,
0: és un bon comunicador.
3: Fa molts anys que funciona molt bé. I si fa un programa nou, estic segur que
0: funcionarà. És una cara amiga pel públic català.
1: Doncs veurem què passa amb Marc Ribas i si en aquesta temporada hi haurà un forat per ell, perquè és veritat que ara s'ha estrenat aquesta, que és de tardor, però després, a partir de primavera, potser tenim altres coses. Una altra de les novetats que es presentaven ahir va ser la gran aposta que fan a partir d'aquest setembre a la Travessa VIP. Que tenim la Laura molt emocionada. De fet, l'altre dia penjava una història a Instagram anunciant que ja havia tancat el projecte i avui havia gravat tot. Van estar fins l'últim moment gravant aquestes veus en off. I va fer una història on deia: ara sí, hem acabat. La Travessa és el programa de la meva vida, la primera vegada presentant el programa que m'ha vist créixer com a persona i com a professional, i us prometo que aquesta última temporada és màgica. Espero que no se n'hi ha acomiat. Espero que hi hagi una segona edició, si funciona aquesta Travessa VIP.
3: Una però... VIP 2.
1: Sí, perquè ja no es pot estirar més la d'Anònims, realment.
0: Jo crec que tornaran els Anònims.
1: Sí? Una altra vegada?
2: Jo tinc sensació que acabarà aquí. És que això de VIP també m'adona un presagi com a de finalització cap a lo alt i adéu, no? No ho sé.
1: Doncs ahir es va fer pública la data d'estrena.
4: El moment ha arribat. 8 parelles de famosos s'enfronten a l'aventura més extrema. 1, 2, 3, Tramuntana! El 29 de setembre s'estrena la Travessa Expedició Tramuntana. No us ho perdeu.
1: Us heu apuntat ja al calendar, suposo, 29 de setembre, dimarts, s'estrenarà la Travessa VIP. Suposo que, com sempre, faran aquella estratègia de 2 episodis a plataforma i després ho aniran traient com els hi sembli. I entenc que el dilluns, el dia abans, hi haurà la preestrena. Hem d'estar atents d'aquesta preestrena de Travessa VIP, perquè és veritat que vaig estar parlant amb el senyor Trescat.
3: On ho faran? Els cinemes Aribau ho fan normalment?
1: Ahir em van dir
3: que potser
1: el senyor Trescat em va dir que és de les millors preestrenes que s'han muntat mai a Trescat.
0: La primera no va ser al Victòria, i va ser pel final, per la final.
3: Ah, sí, que van venir tots els
1: concursants. I l'última, que era com ambientat com amb neu i tot això, va ser allà al Paral·lel 62. Crec que també es va muntar un gran acte.
0: I bueno, què va dir el senyor Trescat?
1: Molt grossa, però que mai havíem vist una preestrena igual. Em va dir això el senyor Trescat.
3: Bueno, doncs, escolta'm, hi serem. Que ens avisin.
1: Hi serem i a veure
0: si... No serà una jornada fàcil.
1: Per què?
5: Home, què vol dir per què?
0: Perquè hi haurà la Goico,
1: ah, no? Ostres.
5: Sense anar més lluny. I moltes altres coses. Vull dir que serà una jornada molt estimulant, tremendament estimulant.
1: Ahir també vam poder parlar amb en Miki, en el directe del Que no surti d'aquí, sobre la Travessa VIP i sobre una cançó, i ell ens deia això.
6: Dins del concurs el que sí que va passar és que vau escriure una cançó plegats, em consta, no?, de la Travessa.
7: No sé ben bé...
6: L'altre dia que
7: si la cançó era
6: gravant.
7: De la Travessa o... Ah, estàvem gravant, és veritat.
6: Ho va penjar la Laura Escanés, però... en públic.
7: No, però perquè vam anar a fer una cançó per mi, pel meu proper disc de l'any que ve.
6: D'acord, doncs ens apuntem ganes del proper disc d'en Miki.
7: Sí, exacte.
1: Jo no entenc per què amaguen la informació.
3: Menteix fatal, en Miki. Yeah. Crec que pateix molt pel que pot explicar i el que no, perquè la Juliana és molt bona traient informació.
1: Però una cosa,
2: clar, ell... Se li ha oblidat que la Laura Escanés per Instagram ha explicat més de lo que ell volia explicar i no.
1: Fa una setmana ell penjava una story on es veien tots els concursants, o gran majoria dels concursants, cantant amb una story que sonava la Macarena de fons, un vídeo que ja ho hem explicat aquí, fent com un cor amb una cançó. I a més hem vist com el Miki i els tiets han estat amb el Pep Saura, que és un productor molt... que va estar tot arreu cantant una cançó. I a sobre, a més... A principis d'estiu, ells mateixos van penjar a les seves pròpies xarxes un trosset de la cançó que era que fa així.
8: Em van dir les penes, però sort que eres tu, sempre qui les deia. Hem crescut tots amb la teva... Però sort que eres tu, sempre qui les deia.
3: Bueno, suposo que l'han anat treballant una mica
8: hem
3: més, no?
8: Hem crescut tots amb...
1: Escolta, pues comença així, molt bé.
2: No t'ha convençut,
3: no.
2: Eh?
3: No.
0: I jo sospito que no tots els concursants van prestar-se a cantar, no?
1: No, clar, però em vaig preguntar com és que hi havia concursants que no estaven fent els cors com la resta. I em van dir, tots estaven convidats, però per agendes potser no podien anar el dia aquella...
0: O sigui, els germans Casas, no? Per exemple, la Goico, no, la Goico no sé si i la Natàlia cors. Tampoc, la Carlota Bruna i la Gador Montaner tampoc.
2: Es dia lliure, no hi hagués anat, no? No la veig molt cantant amb vestits, una rumba.
1: La Laura, que vam mencionar aquí, que seria una de les cantants, i la Laura no és cantant, fa també els cors com la resta.
0: Perdona,
1: de...
0: Perdona, amb la Laura té un perfil a Spotify.
1: Ja, però en aquesta cançó, Marta, no canta. La cançó. Ja ho sé, però aquesta cançó no cantarà. Només t'estic dient que no tindrà tanta lletra.
6: La Laura ahir se sentia ja cançons de fons que posava la DJ Trapella.
3: No em diguis que les anava cantant.
6: Evidentment
3: totes.
6: Que sí. I però les cantava genial. I molt fort, oi? Molt fort, molt fort. I jo estava al seu costat i només li podia seguir el rotllo. Perquè és que només puc estar tremendament a favor d'aquest deliri.
3: Algú li haurà de dir un dia que no canta malament, però que no canta tan bé com es pensa ella. Se li ha de dir a la gent. No, això se li ha de dir a la gent. No passa res, dius, no cantes malament. Però tampoc tan bé, carinyo.
2: No recordeu...
3: Carinyo, tio!
6: Ara la truquem i li dius a la cara.
3: No, jo li dic
6: ara,
3: a la cara.
6: Ara, videotrucada, Laura Escanis, i li dius a la cara.
0: No, diré més, molt... ara fem un reel
3: perquè
0: ella ho vegi i t'ho contesti.
3: Si us ho he dit sempre, això. No,
6: però
3: canta malament,
6: és que tu dius
3: però...
6: que li has de dir amb ella.
3: Que se li ha de dir...
6: Que perquè...
0: li
6: ha de dir.
0: I amb aquest... carinyo.
1: És
0: que per mi és el més falton.
3: Però no li deia amb ella, ho deia en general. És com quan algú té com una brossa a la cara, que se li ha de dir.
0: No és el
1: mateix.
6: És la regla dels 3 segons.
1: Exacte.
6: És molt diferent.
0: Lo de la brossa a l'ull ho pots canviar en 3 segons. La veu, la Laura és la
3: que... Sí que ho pots canviar en 3 segons.
6: Jo estic d'acord amb tu que s'ha de dir.
3: Callant.
6: No, sí, jo estic d'acord que s'ha de dir, però li pots dir tu.
3: Jo el dia que ens veiem, si el context acompanya, li diré, Laura, jo et vull comentar un tema.
0: A part, jo crec que ja li hem dit.
6: Sí, és que ja li hem dit.
3: Ja li arribarà això, ja està. Acabem, Marc Andreu.
1: No, dic, ahir no vam veure tots els concursants de la Travessa VIP. De fet, només vam poder veure els tiets i en Miki i la Raquel Sans, que per fi aquest divendres tornarà al Telenotícies després d'estar de baixa arrel de la Travessa VIP i les vacances, i la podrem veure per fi aquest divendres una altra vegada al Telenotícies Vespre. I res, només si vols...
0: Ànims. Què, un altre foto, Marc Andreu?
1: No.
0: Més sexting?
1: Anava a dir que hi havia moltes més coses interessants a comentar, com que s'ha vist a xarxes, com el retorn de Cracòvia o les Tres Bessones, que també crec que és...
0: Però les Tres Bessones són així, ara, com m'estàs ensenyant aquí el guió, que són uns dibuixos diferents?
1: Crec que sí.
0: Però aquestes
1: així...
0: no són les Tres Bessones, no?
2: No, de fet, no les recordo.
1: Un nou redisseny.
0: Doncs l'únic que han mantingut és el color. La una, l'Helena de verd i la Teresa de rosa.
2: Sí, no són com bolets de Mario Bros. És com, són estranyes, no?
0: Són, i els dibuixos són moníssims, però no són les Tres Bessones.
2: Sí, no, a mi m'agraden, però no és el que coneixem.
1: Hi ha un redisseny, crec, darrere aquest projecte.
0: I Roser Capdevila hi està al darrere? O la seva... porta el seu segell o vistiplau?
1: Diria que sí.
3: Home, espero que sí. Si ella hi ha donat el vistiplau, jo a favor, però és veritat que són molt diferents aquestes nenes que com eren quan jo era petit.
6: Jo estic en la meva època zen, que veig que en Marc Andreu em va mirant i jo no diré res.
1: No, perquè va sent... Però després de que tornés a Eufòria, que anunciéssim que tornava a Eufòria...
6: Jo hi vaig estar, vaig plorar.
5: Jo hi vaig tenir diversos moments, a més en els que vaig plorar.
3: A la gala de 3CAT.
5: A la gala de 3CAT, de frustració, de neguit, de preocupació pel meu país, de no veure la llum al final del túnel. I tot i així... ben callada. Estic zen. Ja està, l'over era.
0: És que no. I el pitjor és que vas plorar i era un plor sentit. Vull dir que era un plor real.
5: Sí, perquè m'estan posant el puto Carlos Tamayo. Això meva, de merda, que jo al·lucino.
3: Va, tira,
5: que és que és un flipar. No tens el Carlos Tamayo i me'n puc fer això meu. Què és això?
0: Però vols dir que en Carlos Tamayo hauria d'estar... En Carlos Tamayo...
5: Hauria d'estar en premtant.
0: A TV3. Que se li hauria de treure molt més suc perquè és un tio talentosíssim.
5: I això que vols que no hauria d'estar? Millor m'ho callo.
3: Marc Andreu, ja has aconseguit el que volies, no?
0: He sigut jo, per ser justos.
3: Heu encès l'entorça olímpica una altra vegada, 20 anys després.
5: Les
3: molt
5: classes
3: bé.
5: De ioga que jo ara hauré de fer.
3: Enhorabona.
0: On hi ha més por? En Juliana Canet o a l'Instagram de Marc Andreu?
3: Jaume Miranda, a veure, acabarem parlant de Mario Casas i la Melissa Pinto, que se n'han anat d'escapada romàntica per Cantàbria.
2: Sí, després de que ell hagi gaudit d'uns dies de platja per República Dominicana amb sa família i després que ella hagi desconnectat per sa Costa Brava i per els Alps francesos, ara en Melissa Pinto i en Mario Casas han descansat de descansar, aquesta vegada a Cantàbria. Que sóc de graciosa.
5: Com t'ho riem tot, també, que tenim tot mimat.
2: Marc Andreu, pots seguir-te fent fotos, jo seguiré parlant, no te preocupis. Ho han fet a sa casa que té sector a Noja, que és un poble coster cantabro de 260 habitants, aproximadament, una zona que des de fa uns anys és un refugi per tota sa família Casas, però que aquesta vegada en Mario ja ha compartit s'experiència amb na Melissa. De fet, vos he dit que no és la primera vegada que viatgen plegats a Noja, ja que s'estiu passat ja hi varen anar plegats, i de fet aquest juliol també, que he mirat l'Instagram d'na Melissa i també té fotos per aquella zona. Aquesta nova escapada la coneixem gràcies a una exclusiva de sa revista 10 Minutos, que publica un ampli reportatge fotogràfic on la poden veure en una jornada de platja ben romàntica. Sa parella va arribar a sa platja en qüestió amb bastó terreny d'en Mario Casas. M'encanta que tingui un tot terreny, li pot encaixar més. Impossible, no?
0: Era això, un descapotable.
2: O una moto.
0: O una moto.
2: Tirant de cinematografia, no?
5: Però un descapotable per mi és massa com finet per ell, perquè ell és així com més bruto, no? Allà ens ha d'anar com amb un
0: 4x4. Però un cotxe esportiu, també.
3: Mercedes quadradíssim, sí. Amb rodes grossíssimes.
5: Saps aquests cotxes americans tan grossos, amb aquells morros que són impossibles de portar?
0: Com es deien, que començaven Hammer. Per la lletra H?
1: Hammer?
0: Hammer? Sí, no. Oi?
5: No tinc...
3: Sí, sí, el Hammer és...
1: El Hammer és aquest estil de cotxe.
3: O Wrangler, també, no?
1: Sí. Hammer, no?
0: Hammer, Hammer.
3: Bueno, doncs fins aquí l'especial.
0: Sí, no és el nostre camp, no sé si algú ha notat.
5: Saps,
0: no
5: en canvi?
0: El nostre camp d'expertesa.
5: Saps, en canvi, experta en cotxes de luxe, que no t'ho esperaves i ho ha dit avui mateix pel seu Instagram, qui? Maria Vallespí. Sí. I justament per aquest motiu se'n va al Marroc el dissabte de viatge amb uns amics a practicar una mena de Dakar.
0: I no es trobarà amb en Miqui Núñez i la Sara Roy?
5: O et dic més,
3: sí.
5: No seran que els amics són el Miqui Núñez i la Sara Roy? Pregunto, perquè bueno, és una coincidència, perquè és que el Miqui ahir ens va dir que feia aquest mateix plan dissabte.
3: Ens posem a treballar i tots els detalls del Marroc.
5: Se't gira feina, eh?
3: Crec que agafo un Quantum, que és un aparell per fer programes a distància, i me'n vaig donar voltes pel Marroc fins que me'ls trobi.
0: Per menys la Juliana ha viatjat, pel programa.
3: Sí, sí,
0: o sigui, crec que hauries d'anar a Marroc.
5: Ja et diré, hi ha una altra influencer catalana que també se'n va al Marroc literalment demà, el que passa que sí que va fer una cosa radicalment diferent, i jo m'estic cansant ja de regalar el llibre d'Aurora Bertrana del Marroc, sensual i fanàtic, ja no sé què més fer. Te'l regalaré també a tu, si te'n vas a
0: Marroc. Qui és que se'n va allà?
5: Marta, és un tema personal que veuràs al seu Instagram en breus. Pots seguir @bertaroca i ho descobriràs.
3: Jaume, arriben amb el descapotable a la
2: descapotable,
3: platja.
2: No, un tot terreny.
3: Ai, amb el tot terreny, sí. Perdó.
2: Tant de Hammer mos hem despistat. Arriben amb tot terreny a la platja de Cantàbria i a ses imatges poca sorpresa aparent, ja que Mario Casas no porta cap camiseta, cap fotografia, vos he de dir. No sé, zero sorpreses, no? I només va engalanat, això m'ha sorprès bastant, amb un banyador de ratlles blaves i un estampat de neguets de goma grocs.
5: No m'ho puc creure.
2: No és un estil que...
5: m'aparentava
2: per ell.
0: Res pitjor des que Roger Carandell... És que, Juliana, avui estem en aquell dia que pensem el mateix tota l'estona.
5: És que és impossible veure això i no pensar-ho.
3: Gràcies,
5: no
3: recordo a Déu, jo res igual. Ja aquesta època.
0: Des que Roger Carandell, en un viatge a Menorca, va lluir un banyador molt semblant al de Mario Casas dels aneguets, però en comptes de aneguets, uns plàtans.
3: Plàtans, i m'encantava.
5: És un banyador que vam comprar en Roger i jo junts.
3: A l'H&M per 7 euros.
5: Exacte, allà, al Passeig de Gràcia, jo li vaig donar tot el suport en aquesta etapa, però perquè vaig veure un senyor de 35 anys esvalgut i vaig pensar, què ha de fer?
3: Però ell es deu agradar amb aquest pantalon, bueno, amb aquest banyador que és com molt estret i petit, no? També?
5: És que si bueno,
2: sí, com sempre és talla reduïda. Ell sempre tira... Bé, tota sa família tiren de XS, no? Sí. I que apreti bé esmugró.
0: Exacte.
2: En sí, aquest cas, és cool. Bé, vos he dit que na Melissa, per la seva part, no pot desconnectar ni un moment, és addicte a sa feina, perquè ses fotos dels paparazzi se la pot veure ballant a Serena, mentre Mario queda reduït a operador de càmera d'un influencer. I, de fet, sa 10 minuts diu Mario se ha convertido en el mejor cámara de su chica. Però si mos fixem bé... M'agrada, no?
0: A mi també, perquè a part, ell és director i segur que moltes vegades li fa suggeriments a la Melissa de dir crec que això quedarà millor així, si ho edites d'aquesta manera.
5: Escolta, a tot això, ella va amb el perro xivató tot arreu.
2: Sí, és que de fet, ara vos anava a dir que si mos hi fixam bé, s'escapada no és tan romàntica com pareix perquè no van sols. Efectivament, en aparença, en Mario i en Melissa estan a una platja deserta, però no acaben d'estar aïllats de tot en cap moment. Hi ha dos ulls que tota l'estona observa els seus moviments, que els vigila.
5: Els paparazzis, que també hi són.
2: Clar, hi ha el paparazzi, però és que també hi ha el petit Romeo.
3: Bueno, amb la broma, allò estava parada. Els paparazzis, la gossa...
2: Platja col·lapsada.
5: Sí.
2: Bé, en Romeo, per qui no el conegui, és el pomeranian blanc d'en Melissa Pinto i els ha acompanyat en aquesta escapada càntabra de forma omnipresent i demandant. De fet, en Melissa l'ha hagut de portar a bracet perquè en Romeo no vol caminar per Serena, per l'avís.
0: Ja es veu que és un príncep, aquest gos, eh?
5: Home, aquest gos no crec que genèticament pugui fer-ho. Vull dir-te que depèn de quina sorra, que tu com a ésser humà tampoc te n'ensurts del tot, saps? I que el peu se t'enfonsa i caus i no pots caminar normal.
3: Ell queda allà clavat i es mor.
5: Aquest gosset té unes potetes que no t'ho pots imaginar.
2: És que genèticament potser hauria d'estar mort. O sigui, sa raça, m'entens?
0: Després hi ha platges que són per gossos i n'hi ha molts que s'ho passen la merda bé.
5: No, si bé s'ho deu passar, el que jo no crec que pugui arribar fins al punt d'ubicació on ens deu caminant. Marta, aquest gos fa...
2: És molt poc autosuficient.
0: Estic infravalorant aquest gos.
5: Aquest gos, Marta, és molt petit.
3: Marta, aquest gos fa molt poc gos.
0: No és tan petit, escolta'm, però si ocupa tot el tors de la Melissa, no és tan petit.
5: És tot pèl, Marta, aquest gos amb mulles, és una rateta, eh? Aquest gos és molt petit.
3: És com el teu mòbil, aquest gos.
5: Què dius, ara?
3: Sí, Marta.
5: Marta, tu tens bolsos, però molt més
0: grossos. A veure, us diré una cosa, en aquest programa no som experts en cotxes, però tampoc en gossos, vale?
5: Llavors, jo
0: posaria tot amb asterisc. Tot el que es digués a partir d'ara en aquest programa.
5: Perdona, però aquest gos és exactament el mateix model que la Mumu, que els hi devien fer a la
3: fàbrica.
5: Però és un model. És que és un gos que els fan expressament i que et gasta 5.000 euros.
3: Que van amb la llengua fora.
0: Mirar-ho, un pomeranian pot caminar per la platja, doncs, a veure.
3: No, clar que no, Marta, demana-li a la IA.
5: Si aquesta sorra fina, com la de la Costa Daurada, doncs allà, que tu com a ésser humà, jo faig 1,60 i tal, i no puc caminar per allà, com ha de poder ell? Que no fot ni un pam. Que no fa ni 20 centímetres d'alt, aquest gos.
0: Clar que sí que pot caminar, em diu.
5: Bueno, clar, Marta.
3: Mira, sí,
0: però
3: Marta,
0: has de prendre precaucions, perquè són petits i són molt sensibles a la calor. Ojo, bueno, això, també,
3: És que no t'aguanta ni 2 minuts.
5: Aquest cos es pot perdre per dintre de la sorra.
0: Clar que sí, no, i que si la sorra... Una altra cosa, que si la sorra crema, nosaltres ens posem xancletes, però els pobres animals, què? Clar que es cremen les potes.
3: I tota la panxa, tot. Bueno, gràcies a Déu, el portava en braços, la...
2: Sí.
3: Perquè estaríem explicant ara una altra història.
2: I vos he donat una altra anècdota d'aquest gos, perquè a mi m'ha agradat moltíssim. Estàs brillant avui, Roger.
5: No, està sembrat. Estic cansat.
2: Sí. Bé, a una fotografia d'aquest reportatge se pot veure com na Melissa i en Mario s'amorratgen de valent i en Romeo vigila què estan fent a 10 centímetres de les seves boques.
5: És que, ja ho he dit moltes vegades, que es posen molt calents aquests gossets tan petits.
0: I es veu que... Sí. Haurien de tancar la porta, o potser no ho fan, eh?
5: És que jo tinc una amiga que va haver de tenir un gosset, d'aquests així molt petits, i el va haver de dur com en una que el domestiquessin, perquè és que es posava tan i tan calent que ella no podia mantenir relacions sexuals.
3: No, i alguns va explicar, crec, que li van haver d'explicar al gos que havia d'anar amb altres gossos, perquè es posava calent amb els humans.
5: El gos de la Goico.
3: Ah, la Goico, ens ho va explicar.
2: I com li va explicar, Anna Mamó?
3: Estirava, diguéssim,
0: cosa,
3: les cames...
0: Com li expliques, això? A veure,
3: bueno, la Goico no ens va dir que va intentar explicar-li la Mumu
2: Sí, jo ara m'he d'imaginar el Mago Pop amb una momona sa cuixa.
5: Sí, t'has d'imaginar tal qual això.
3: En fi.
2: Bé, vos recordam que en Romeo, que Pomeranian Blanc, és una figura essencial de relat d'aquesta parella, ja que aquest Pomeranian va ser el delator de sa relació entre Mario i na Melissa. Perquè els paparazzi coneixien el Pomeranian de na Melissa, que el traia a passejar cada dia per el seu barri, i quan varen captant en Mario Casas fent bous a un balcó de sa zona, balcó on hi havia el Pomeranian Blanc, ses peces varen encaixar i així varen saber d'aquesta relació de forma pública. Per tant, aquest Romeo l'hem d'estimar petit-qui-peti perquè ha fet molt per sa cultura pop i sa premsa rosa d'aquest país.
3: Doncs meravellós. Un mes de l'equip. Ho deixem aquí, família. Tornem demà a partir de les 6 de la tarda. Que vagi molt bé.
9: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
10: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Protecció Civil manté el pla Inuncat en fase d'alerta per avui i defensa les restriccions i l'alerta als mòbils d'ahir perquè la previsió era de ruixats molt intensos. Avui encara poden aparèixer pluges a la Catalunya Central i al Ripollès. Ahir els aiguats van ser localment forts al Berguedà, Osona, la Garrotxa, el Baix Llobregat o el Garraf, però bona part de l'aigua prevista va caure sobre el mar i, per tant, les restriccions en la mobilitat o en l'activitat educativa es van poder aixecar a la tarda. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, defensa igualment les mesures que es van prendre.
11: Ha caigut força, però no amb quantitat com podíem esperar. Doncs ha estat possible, tal com fem quan demanem les mesures que veiem una necessitat, perquè la probabilitat és alta, quan aquesta baixa doncs, també podem retirar aquestes mesures.
10: El Meteocat també veu justificada la predicció feta, tot i que admet que en la previsió meteorològica sempre hi ha un punt d'incertesa. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
12: El xoc entre el govern espanyol i els jutges marcarà una vegada més l'acte d'obertura de l'any judicial que es celebra avui al Tribunal Suprem. Els casos judicials que envolten Pedro Sánchez o el retard en l'aplicació de l'amnistia, enguany s'afegeix l'entrada massiva de migrants a Ceuta o la suspensió de la llei de nets. Un any més, el president espanyol no serà a l'acte.
10: Els documents desclassificats sobre la crisi de Ceuta revelen que els serveis d'intel·ligència espanyols van alertar el dia abans d'una crida a les xarxes per entrar a la ciutat difosa en grups amb 180.000 seguidors. La Moncloa defensa que el CNI no va fer cap avís formal sobre la magnitud ni la fiabilitat d'aquestes alertes, mentre el Partit Popular ho qualifica de mentida d'estat.
12: El Banc Central Europeu tornarà a pujar avui els tipus d'interès. Els analistes creuen que els elevarà un quart de punt, fins al 2,5%, i estaran pendents de si l'organisme deixa la porta oberta a una altra pujada abans d'acabar l'any. El BCE pretén frenar l'escalada de la inflació europea, que s'ha disparat fins al 3,3%, per culpa, sobretot, de l'encariment de l'energia com a conseqüència del conflicte a l'Orient Mitjà.
10: Almenys 5 morts i 87 desapareguts en l'incendi d'un ferri a les Filipines. Les autoritats del país diuen que a l'embarcació hi havia 134 persones i que n'han rescatat 42. Els equips de rescat treballen a contrarrellotge per mirar de trobar més supervivents. Els metges anuncien una vaga indefinida a partir de mitjans d'octubre.
12: L'han convocat el sindicat majoritari Metges de Catalunya, que ja va advertir que tornarien a mobilitzar-se després que el govern espanyol aprovés al Consell de Ministres el nou Estatut Marc dels Serveis de Salut. Els facultatius insisteixen que volen un marc regulatori propi i consideren que el que s'ha aprovat no millora les seves condicions laborals. Xavier Lleonart, secretari general del sindicat, remarca que l'aturada coincidirà amb la que es farà també a nivell estatal.
13: Per mirar de visibilitzar aquesta unitat d'acció, però distingint i culpabilitzant el govern de la Generalitat, que és el màxim responsable de solventar aquesta situació a nivell català.
10: Esports, golejada del Barça en el debut de la Champions. Els blaugranes molt superiors s'han imposat per 5 a 1 al Feyenoord. Rafinha ha fet 2 gols i els altres els han fet Adeyemi, Lamine Yamal i Gabriel Jesús.
12: Pel que fa als altres partits disputats aquest dimecres, destaquem la golejada per 6 a 1 del PSG davant el Bratislava amb 3 gols de Ferran Torres i la derrota de l'Atlètic de Madrid al camp del Liverpool per 2 a 1. El davanter argentí Julián Álvarez ha sigut titular amb els matalassers i ha fet l'assistència de l'únic gol del seu equip.
10: A l'Open dels Estats Units de tennis, els nord-americans Ben Shelton i Francesc Tiafou s'enfrontaran en una de les semifinals del torneig. L'altra la disputaran el rus Karen Khachanov i l'alemany Alexander Zverev. Al quadre femení, les semifinals estan ja definides. La bielorussa Arina Sabalenka jugarà contra la nord-americana Jessica Pegula i la kazakhstana Elena Rybakina s'enfrontarà a la nord-americana Coco Gauff.
12: I a Tarragona ha començat la Lliga Catalana de Bàsquet amb victòries del Lleida davant del Joventut i del Manresa davant l'Andorra. Aquest dijous es juguen el Girona-Lleida a 6:45 i l'Andorra-Barça a 9:00.
9: Fins aquí les notícies.
14: Les 5 del matí, 5 minuts. Marta Viana, hi tenies un desig, que era sortir de casa amb Rebequeta. S'ha complert aquest desig o avui encara no ens l'hem posat?
15: No, no ens l'hem posat, però he estat molt feliç quan he sortit de casa.
14: Quina fresqueta.
15: I escolta'm, que bé que s'està amb aquest estudi.
14: Avui fa calor.
15: Jo estic perfecta.
14: Avui fa calor.
15: Perquè Àlex, mira, ja vinc amb mocs.
7: Veus? Avui s'està bé.
14: Avui s'està bé. Lara García.
15: Què tal? Molt bon dia. Avui s'està perfecte.
14: Maiol.
16: Molt bon dia.
14: Una miqueta... Tu t'agrada l'aire a l'estudi?
16: Jo tinc un palet de calor, però escolta, amb l'alegria que s'està veient amb els de jazz a l'estudi de TV3, que estan molt contents, ja fem per despertar-nos.
14: Doncs vinga, anem a escalfar l'estudi. Comencem.
17: A Catalunya Ràdio, els matiners. Amb Xavi Canalies.

0: Bon dia, matiners. Avui és dijous 10 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que avui torna l'estabilitat, amb un matí amb sol i alguna boirina a l'interior i ambient fresc o fred al Pirineu. Tramuntana i mestral als dos extrems. A la tarda creixerà alguna nuvolada. Termòmetre normalitzat amb les màximes més altes tocant els 30 graus. Marta Oriana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Premià de Mar el sol sortirà a les 7:26 i aquí el dia durarà exactament 12 hores i 43 minuts.
0: Clara García, també bon dia.
2: Què tal? Molt bon dia. Demà, 11 de setembre, és la Diada de Catalunya. Nosaltres no fem programa i, per tant, avui us porto una cita de Catalunya. És de Joan Miró i diu així. Quan un artista parla des d'un país com el nostre, cal que faci sentir la seva veu pel món per afirmar contra totes les ignoràncies, tots els malentesos i totes les males fes que Catalunya existeix, que és original i que és viva.
0: Mare meva, més que una cita, sembla el pròleg d'un llibre.
2: És maca.
0: És molt bonica. Maiol Roger, bon dia de nou.
3: Molt bon dia.
0: A partir de les 6 engega el matí de Catalunya Ràdio. Què ens heu preparat, Maiol?
3: Doncs avui amb Núria Parlon, una de les protagonistes d'ahir, després de la dimissió de Trapero i del debat sobre les alerts i les decisions del govern sobre aquest temporal, que al final no va ser tant com ens avisaven. Després també farem la prèvia del que pot passar avui al Fossar de les Moreres. Avui ja el Sílvia Oriols ha convocat i també l'extrema esquerra. I com que és dijous, obrirem la taverna i com que hi va jugar i guanyar el Barça, farem agora esportiva.
0: Doncs vinga, d'aquí uns... minuts, d'aquí una horeta, res. Com que aquest programa ha passat tan ràpid, doncs sí, d'aquí ara mateix...
3: Ha passat volant.
0: El matí de Catalunya Ràdio. Arrenquem el programa d'avui amb una novetat musical. Alerta, perquè així és com sona la nova cançó dels Amics de les Arts.

0: Es titula Encara som aquí, i amb aquesta cançó els Amics de les Arts han convertit una història real del món casteller en un himne amb un objectiu claríssim: tornar-se a aixecar. Els Amics de les Arts aquest matí també passen pels matiners.
1: Bon dia, matiners. Des dels Amics de les Arts volem dir-vos que tenim una cançó nova, que estem molt contents, que és una cançó que està basada en fets reals d'una història que vam viure el 2025 i es diu Encara som aquí.
0: Doncs comencem tranquils amb el nou èxit dels Amics de les Arts. Nosaltres no fem cançons, però igual que els Amics de les Arts, us convidem a aixecar-vos cada matí.
2: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Cinc del matí, 10 minuts, Àlex Bosch, bon dia de nou.
3: Bon dia, matiners.
0: Portem una estona dormint, però el món que segueix girant. Per tant, què ha passat mentre dormíem?
3: Mira, sabeu allò que hi ha gent que veu les esteles dels avions al cel?
0: Sí.
3: I diuen, ens fumiguen.
0: Sí, n'hi ha uns quants amb aquestes teories conspiranoiques.
3: Doncs mira, si esteu a Colòmbia i algú diu, potser no és un conspiranoic.
0: No m'ho diguis,
3: potser
0: que ha passat.
3: M'explico, eh? Segons hem sabut aquesta matinada, el govern colombià ha autoritzat una prova pilot per lluitar contra el narcotràfic.
0: Ai, ai, ai.
3: Fumigarà des de l'aire els cultius il·lícits, sobretot els de coca. I ho farà amb un herbicida que es diu, ara s'ho dic bé, glufosinat d'amoni.
0: Que això deu matar, perquè aquest nom ja fa por.
3: Hi haurà polèmica, perquè l'Organització Mundial de la Salut... Clar. Com bé sospitaves, considera que aquest producte és moderadament perillós.
0: És perillós. Ja, quan et diuen moderadament perillós,
4: moderadament.
0: No deixa de ser perillós. Clar, ho suavitzen per si de cas.
3: Perquè
0: per no,
3: et facis
0: per
3: una
0: no
3: idea, la Unió Europea el té completament prohibit.
0: Ja hi som, doncs.
3: Però l'executiu colombià imposa la llei de mort al gos, mort a la ràbia. Així, això sí, de moment la prova serà molt limitada, com a màxim 1.000 hectàrees, i durant uns 7 dies. L'objectiu és comprovar si el producte és eficaç i, sobretot, quins efectes pot tenir sobre la salut de la gent.
0: Res.
4: Molt bé.
0: Si es comencen a trobar cadàvers pels camps de coca...
3: Que potser
0: no
3: que deixaran de fumigar, eh? Les fumigacions aèries amb glufosinat estan suspeses a Colòmbia des del 2017, després de diversos anys de polèmica pels seus possibles efectes. Ara, doncs, recuperen l'avió, però un producte diferent, i de moment, només per fer-ne un experiment.
0: Aquest experiment, molt em temo que tal i com ens està quedant el 2026, no arribarà a bon
3: port.
0: Encara ens queden alguns mesos per poder-ho comentar. Gràcies, Àlex.
3: Fins ara.
0: Vinga, va, que en 3 minuts arribem a un quart de 6 del matí. El món està una mica fotut, però, com molt bé sabeu, els matiners també ens agrada rascar aquelles bones notícies que ens fan pensar que no tot està perdut. Avui el món serà un lloc una mica millor per iniciatives com la del Centre de Salut Mental d'Adults de la Selva Interior. Andreu Merino.
5: El centre consolida el seu grup de prevenció de la conducta suïcida i també el d'acompanyament al dol de persones que han perdut algú per mort per suïcidi. Avui, que és el Dia Internacional per a la Prevenció del Suïcidi, volen reivindicar la necessitat que existeixin grups com aquests, amb l'objectiu d'oferir suport i acompanyament emocional a les persones que ho necessiten. En les sessions que es fan cada 15 dies, els participants poden compartir experiències i emocions tant amb persones que estan en una situació similar a la seva com també amb professionals que els acompanyen. Tot plegat es complementa amb formació als professionals d'atenció primària de la zona, que són la primera porta d'entrada dels usuaris al sistema sanitari.
0: Vinga, va, 5 del matí, 13 minuts, 3 bones notícies per començar el dia. Els allotjaments turístics del Pirineu i les Terres de Lleida preveuen una molt bona ocupació durant el pont de la Diada.
4: El turisme rural i els bungalows preveuen que s'arribi al 80% entre divendres i diumenge i els hotels que arribin fins al 90%. El que sí que es veu que cauria una mica més és l'ocupació en zones d'acampada, ja comença a fer fred i, per tant, la gent potser ja no hi va, i podria fregar el 30% des del sector, però estan satisfets, especialment després d'un mes inusual que van fer a l'agost, coincidint amb l'eclipsi.
0: Neixen les primeres cries de tortuga a l'Estartit. Ot Serra.
6: Aquest estiu es va trobar l'únic niu de tortuga careta de tot Catalunya i aquests dies han nascut ja 27 exemplars. Es van recollir 71 ous i s'espera que vagin naixent en els pròxims dies. Segons hem llegit a la CN, les cries han nascut de manera natural després de prop de 2 mesos d'incubació i sota la supervisió dels equips tècnics encarregats del seguiment del niu.
0: I a motiu de la Diada de l'11 de setembre, demà hi haurà museus i edificis històrics de Barcelona que obriran portes per visitar-los gratuïtament. La meva ratllera preferida. ferida. Lara García ens ho explica.
4: Podrem entrar de franc al Palau Güell, també al Palau de la Generalitat, també al MNAC, al Parlament de Catalunya, al Palau Robert i a Santa Maria del Mar. Per visitar la catedral sí que s'haurà de pagar, però hi haurà una entrada reduïda de 15 a 8 euros.
0: Veus que bé?
2: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: Ai, tal dia com avui, ABBA tornava a aconseguir entrar al top 10 de les llistes.
1: Després de 40 anys, per primera vegada, ABBA tornava a estar al top 10 amb aquest tema que sentim. L'últim senzill que, amb el que el grup va arribar al top 10 de les llistes del Regne Unit havia estat One of Us, que va aconseguir el número 3 al desembre, però de l'any 1981. Aquest tema que estem sentint ara, Don't Shoot Me Down, es va gravar el 2017, però no va ser fins al 2021, que recordem que va ser quan es va anunciar el retrobament, que es va acabar publicant el tema.

0: Que passen pràcticament ja 2 minuts d'un quart de 6 del matí. Bon dia a tots els matiners que, com sempre, ja esteu connectats amb la pública i nacional del país. És Catalunya Ràdio, també en emissió conjunta Pericat. I és moment de fer una repassada a la tele per engegar el matí. Alerta, perquè l'actor Rodolfo Sancho ha passat per Antena 3.
1: Sancho ha visitat el plató de Llaura Sonsoles i ha parlat de la detenció del seu fill, Daniel Sancho, després del crim.
2: Si el tiempo lo cura todo.
3: No, la mentalidad que tengas lo cura todo, no el tiempo. Yo creo que en todo este proceso reaccionó. Primero es un shock brutal. Eso me lleva a un estado de disociación, porque la situación es muy fuerte.
2: Porque tú alguna vez has dicho que llevabas toda la vida preparándote para esto.
3: Sí, me refería a estas cosas.
2: ¿Pero por qué?
3: El por qué a mí es parte de quejarse. Me sentiría un hipócrita quejándome. Porque a pesar de todo, yo sigo creyendo que tengo una vida privilegiada. Cualquiera que hayamos nacido en Occidente tenemos una vida privilegiada. Esto no quita que ocurren cosas en la vida. Yo intento siempre ser positivo, porque si no caes en algo que, en lo que no quiero caer, ¿no? Cuando la vida te pone a prueba, solo si la vida te pone a prueba, eres capaz de ver de qué estás hecho.
0: Home, ocorren coses.
1: Clar.
0: Hi han coses i coses.
1: No és un accident, eh?
0: Va tirar una mica de pilotes fora abans d'ahir Rodolfo Sánchez amb Sonsoles Onega. No? La vida te pone a prueba.
1: Passen coses.
0: Home, és que el que ha passat no és... Se m'escapa l'avió. Això és que et passin coses a la vida. I aquí la poses a prova, però clar.
1: Ho ven com una història de superació personal, gairebé, no?
0: És el teu fill a la presó per... pel que el tens. Bé, en tot cas, anem a posar-li alegria perquè la trapa amb Si Pots de TV3 sempre amaga alguna sorpresa.
1: I és que molt pocs concursants serien capaços de farmejar tanta aura amb la vaca cega de Joan Maragall.
4: Quin poema de Joan Maragall està protagonitzat per un animal que queda lesionat per la pedrada d'un nen?
5: La vaca cega.
4: Sí, senyor, la vaca cega.
5: Estic a una anècdota.
4: I tant.
5: Jo a l'ESO, casualment, sí, amb uns companys, jo em feia una cançó sobre el poema La vaca cega, la vam haver de versionar. La vaca cega, perquè el baileto no li va buidar, a l'altre un tel se li ha posat topa. Va de morro en l'esmolada, pica, però segueix sent la més bonica.
4: És acollonat, bravo! Poeta! Ara mateix, Joan Maragall està sortint de la tomba dient bravo, Catalunya no està perduda. La vaca cega, Jogi Flow.
0: M'encanta, m'encanta. Cada dia passen més coses a la trapa amb Si Pots. Si sona aquesta musiqueta, és moment d'obrir la revista del cor dels matiners. Una mala notícia, perquè Tom Jones no continuarà com a coach al programa de The Voice, al Regne Unit. Sex bomb, sex bomb. Yeah. You're a sex bomb. You can give it to me when I... Marta, què ha passat?
1: Una decisió de la cadena i que ell es veu que ha conegut amb molt poca antelació. Feia 13 temporades que participava al programa, però, segons li ha comunicat la BBC, hi ha hagut problemes amb l'assegurança. Ell mateix ho ha explicat en un post a Instagram i ha afegit que es veu que la cadena volia renovar tots els coachs i que no hi havia lloc per a ell. Diu que li havien ofert un paper molt més petit, amb menys participació, i finalment doncs, ell ha acabat decidint apartant-se. A The Voice, per cert, ens va regalar moments i actuacions tan mítiques com aquesta.

0: El que està claríssim és que The Voice perd a un dels grans coach que
1: i
0: tenia.
1: I tant.
0: El món de la televisió, el pa de cada dia, vaja. I avui hem de parlar també de l'exparella d'Elon Musk i mare d'un dels seus fills. Us estem parlant d'Ashley Sinclair.
1: Sinclair participa en un documental que pretén desemmascarar i criticar Elon Musk. Al Festival de Venècia, durant la roda de premsa de presentació d'aquest documental, ha explicat que l'empresari va intentar comprar el seu silenci. Li va oferir una enorme quantitat de diners perquè no participés en aquest documental.
2: On my end, I was offered the opportunity not to speak. For $40 million.
1: Em va oferir 40 milions de dòlars a canvi de que no parlés, que no digués res. Quan t'ofereixen una cosa així, tens un debat intern i et planteges tot el que el teu discurs significa.
0: Déu-n'hi-do també les paraules de l'exparella, que, escolta, em fotre també Elon Musk o dir alguna cosa.
1: Tala, tala.
0: Bo, eh? Ja t'ho dic ara. 9 minuts, 5:45 del matí. I a aquestes hores, com sempre, volem saber quin so ens ha deixat la ràdio. Ot Serra.
3: Al matí de Catalunya Ràdio vam abordar la dimissió de Josep Lluís Trapero com a cap de la policia catalana. Fermín Gallart, portaveu del sindicat USPAC, admet que la decisió els va sorprendre.
4: Més que res perquè després del moviment dels últims anys de canvis de tant a la Direcció General de la Policia com el comissari i en cap del cos, doncs per fi Mossos tenia com un rumb, no? Hi havia com un pla estratègic i una idea clara de cap a on anàvem, que sembla que ara doncs torna a trontollar, no?
3: El País Valencià ahir va començar el curs amb els mestres de literatura advertits que només poden ensenyar autors valencians. Sentim la Sònia Caparrós, que és mestra d'institut, i la Juliana Canet, que pilota el podcast sobre literatura Club Tàndem.
5: Jo penso que això el que provocarà, almenys en el professorat de català, és un rebuig a aquesta persona. Però sí que és cert que pot haver-hi un sector que s'autocensure.
6: Jo crec que és molt important que t'ensenyin de tot a l'escola i que també que t'ensenyin la literatura que ha estat escrita amb la teva pròpia llengua. No ensenyar això a l'escola és negar una part de la nostra identitat als nostres nens.
3: A la tarda, Francesc Garriga va aconseguir una reacció molt especial al fet que Aitana parlés en català en el seu últim concert a Barcelona.
7: Carles Porta contesta a la tarda de Catalunya Ràdio a la cantant Aitana, i ho fa així.
8: És molt bonic que l'Aitana miri crims, però encara és més bonic que ho digui en públic, en un concert, i encara és més bonic que hagi fet aquesta declaració d'amor cap al català. Clar, aquesta noia, a part de cantar molt bé i de ser molt guapa, se la veu llesta, molt llesta. I que una persona intel·ligent faci aquest tipus de declaracions enmig d'un concert i que parli de crims amb el carinyo amb què en va parlar, és molt bonic. Més que sorprenent, és molt bonic.
3: I més enllà d'aquesta casa, Carlos Herrera, la COPE, també va parlar d'educació per criticar els mestres arran de les proves PISA.
9: Esto nace de ese jardín putrefacto de pedagogos que han puesto sus manos sucias, son una plaga, literalmente, los psicopedagogos, que han creado un parque de gandules. No se exige, no se premia el mérito, no... ¿Qué les voy a contar a ustedes? Tanto no querer frustrar a los muchachos, los hemos hecho unos ignorantes. Lo siento si usted es pedagogo y me está escuchando, pero usted es corresponsable de que tengamos la burricie general instalada en unos niños muy felices, eso sí.
0: Els matiners. M'encanta aquest pont, Carlos Herrera, sí. Música esotèrica, perquè ens dona per conversar d'una manera molt més tranquil·la.
1: T'ho anava
0: no?
1: a dir, eh? Crec que està molt bé el canvi.
0: Està bé, escolta, quina meravella que l'Herrera ho tingui tot tan clar.
1: Sort d'ell.
0: I que saps...
1: Que bé que parla.
0: És un guru. Vaja, m'encanta, perquè jo crec que això anirà més al llarg de la temporada. És a dir, que
1: l'Herrera s'anirà començar, això.
0: Filant una mica bé. Més. Vinga, va, anem a connectar-nos, sisplau, amb els astres i saber també quin dia ens espera. Enèrgicament parlant, ens explica des d'astrocat.cat en Sergi Tou. Sergi, bon dia.
10: Bon dia, matiners. Avui, dijous 10 de setembre, el cel ve carregadet. Venus entra a Escorpí, Mercuri a Balança i Urà comença el seu camí retrògrad. A les portes de la Diada, potser no és mala idea preguntar-nos com ens relacionem amb allò que compartim. Mercuri a Balança ens convida a escoltar altres punts de vista. Venus a Escorpí ens demana anar una mica més al fons del que sentim i Urà retrògrad ens farà revisar idees que potser donaven per fetes. Avui, més que tenir raó, potser toca entendre millor què ens uneix, què ens separa i què volem construir a partir d'aquí.
0: Estic per passar-li a Carlos Herrera els astrocats cada dia. Sí. Li enviaré.
1: Li aniran bé.
0: Aquí li diem anys i anys per molts anys avui.
1: Avui, 10 de setembre, fa anys el director, productor, guionista i superex de Madonna, Guy Ritchie, en fa 58. També felicitem Josep Pedrerol, que no sabem si hi haurà algun becari que l'acabi felicitant. Sigui com sigui, avui bufa 61 espelmes. I acabem felicitant el dia l'exjugadora de bàsquet, Laia Palau. Avui suma un any més i arriba als 47.
0: Deixem-me que avui també des de la ràdio feliciti la meva fillola, que avui fa 18 anys.
1: Ma!
0: Per tant, un aplaudiment per la mare. Benvinguda a la majoria d'edat.
1: Quin perill!
0: Quina persona avui més estupenda, que avui fa 18 anys. Per tant, un petonet aquí des de la ràdio, que ara comença el bo i millor. Comencem el cap de setmana. Ja sabeu que demà no farem matiners. Per tant, diguem que estem una mica de divendres. I per això ens va molt bé la nota de veu que avui ens ha enviat una persona que ens estimem molt i que ens convida a començar el matí amb bona música.
11: Bon dia, matiners.
12: Marta Romagosa, periodista, va a dormir molt tard perquè presenta i dirigeix La nit dels ignorants de Catalunya Ràdio.
11: La cançó que em fa començar el dia a dalt de tot, la que em fa animar quan no és el millor dia, o fins i tot ballar quan sona en qualsevol lloc, és It's Raining Men, de les The Weather Girls. De fet, passen els anys i sempre em motiva i em fa moure tot el cos. Que tingueu un bon dia. A mi, si em deixeu, encara trigaré una estoneta a llevar-me, eh?
12: Els més matiners.

0: De 5 a 6 a Catalunya Ràdio, el matiner.
1: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dijous 10 de setembre. En Alfonso, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: El xoc entre el govern espanyol i els jutges marcarà una vegada més l'acte d'obertura de l'any judicial.
2: Que se celebra avui al Tribunal Suprem i un cop més el gran absent serà Pedro Sánchez. Els casos judicials que envolten el president espanyol o el retard en l'aplicació de l'amnistia, enguany s'hi afegeix l'entrada massiva de migrants a Ceuta o la suspensió de la llei de nets.
1: Desclassificats els documents policials sobre la crisi de Ceuta.
2: Revelen que els serveis d'intel·ligència espanyols van alertar el dia abans d'una crida a les xarxes per entrar a la ciutat, difosa en grups amb 180.000 seguidors. La Moncloa defensa que el CNI no va fer cap avís formal sobre la magnitud ni la fiabilitat d'aquestes alertes, mentre que el PP ho qualifica de mentida d'estat.
1: El comissari Ferran López assumirà la direcció general dels Mossos d'Esquadra.
2: El nomenaran dimarts que ve al Consell de Govern després de la dimissió per sorpresa de Josep Lluís Trapero. Interior assegura que marxa per motius personals i nega desavinences. La consellera Núria Parlon va explicar ahir que Trapero la va informar de la decisió a finals d'agost, però no va voler entrar en les raons que l'han portat a plegar.
3: És una decisió personal que, òbviament, respecto. M'hagués agradat que acabés el mandat en les seves tasques com a director general, però no entrarem en especulacions, reconeixement, gratitud i continuïtat.
1: I l'oposició carrega contra el relleu de Trapero.
2: I recorden que el comissari Ferran López va ser director general dels Mossos durant l'aplicació del 155 a Catalunya. Junts i la CUP creuen que això l'hauria de descartar i demanen la dimissió de Parlon. En canvi, Esquerra Republicana dona un vot de confiança a López. Sentim la republicana Esther Capella, el juntaire Salvador Vergés i el diputat de la CUP, Xavier Pellicer.
4: Compta amb experiència, coneixements i en funció també de la seva gestió, nosaltres valorarem.
5: Personifica l'aplicació d'això, del 155, per la seva trajectòria, per la seva agenda i per les seves conviccions.
6: Aquestes són les polítiques que han fet caure Trapero i que la faran caure a vostè i al seu govern si no les atura.
1: El Banc Central Europeu tornarà a pujar avui els tipus d'interès.
2: Els analistes creuen que els elevarà un quart de punt fins al 2,5% i estaran pendents de si l'organisme deixa la porta oberta a una altra pujada abans d'acabar l'any. El BCE pretén frenar l'escalada de la inflació europea, que s'ha disparat fins al 3,3%, per culpa, sobretot, de l'encariment de l'energia com a conseqüència del conflicte a l'Orient Mitjà. Ja sabeu que una pujada de tipus s'acaba reflectint a les quotes hipotecàries i també encareix els préstecs al consum.
1: Tragèdia a les Filipines.
2: Almenys 5 morts i 87 desapareguts en l'incendi d'un ferri. Les autoritats del país diuen que a l'embarcació hi havia 134 persones i que n'han rescatat 42. Els equips de rescat treballen a contrarrellotge per mirar de trobar més supervivents.
1: Una nova teràpia millora els principals símptomes de la narcolèpsia.
2: Sí, es tracta d'un trastorn neurològic incurable que dificulta als pacients mantenir-se desperts durant el dia. El nou tractament aconsegueix rebaixar molt la somnolència i reduint gairebé un 90% la cataplexia, que són aquells episodis sobtats de pèrdua de to muscular que poden fer caure la persona a terra. Els resultats dels assajos clínics s'han publicat al New England Journal of Medicine.
1: I Apple presenta el primer iPhone plegable, el Duo.
2: Que arribarà a les botigues a finals d'octubre. La versió bàsica costarà 2.340 euros i la més cara s'enfila fins als gairebé 4.000. Serà l'iPhone més car de la història. La mida de l'aparell és semblant a la d'un passaport i es pot desplegar perquè la pantalla sigui el doble de gran. John Termos és el nou conseller delegat del gegant tecnològic.
7: The new iPhone Duo.
8: El nou iPhone Duo, l'iPhone 18 Pro i l'iPhone 18 Pro Max han estat dissenyats per actuar com el teu centre personal intel·ligent, amb un rendiment i unes capacitats per oferir les experiències que més t'importen.
1: Déu-n'hi-do, haurem de... Que qui vulgui haurà de preparar la cartera.
2: 4.000 euros, eh?
1: Espero que et faci un massatget, l'iPhone, també t'ho dic.
2: Doncs sí.
1: Déu-n'hi-do. Gràcies, Anna.
2: Fins ara.
1: Vinga, va, 6:45 del matí, 4 minuts. Fem un cop d'ull a les portades del dia. Marc Jurado, molt bon dia.
9: Què tal, bon dia?
1: Maria Fernández Noguera, també bon dia.
10: Bon dia.
1: Avui amb la desclassificació, ja ho diré bé, dels documents sobre la sala Ceuta.
9: Ho has dit molt bé. El periòdico i El País expliquen que el CNI va alertar Interior i Rabat d'un assalt per Tanca i Mar, i La Vanguardia que el CNI es va limitar a avisar per WhatsApp sobre crides a les xarxes. Des de Madrid, la premsa conservadora posa el dit a la llaga del govern espanyol. El Mundo titula que tots els cossos de l'estat van alertar de l'assalt massiu, i La Razón també hi sucapà explicant que el govern espanyol va rebre 18 avisos abans de l'assalt.
10: També en portada el relleu al capdavant dels Mossos a l'ara, foto de la consellera Parlon,

0: el govern espanyol.
1: El Mundo remarca que el govern espanyol sí que va ser advertit de l'entrada massiva de migrants i coincideix amb l'ara que els líders de l'executiu queden retratats. Assegura que han fet un exercici d'ocultació i mentida.
0: La directora del periòdico, Gemma Martínez, coincideix que els informes desclassificats mostren que hi havia prou informació per activar una resposta extraordinària que no va existir.
1: L'editorial de La Vanguardia considera que les alertes sobre Ceuta no van ser totalment explícites en conjunt, però que hi havia indicis eloqüents.
0: L'editorial del País és el més tebi i exposa que els documents no aporten una resposta definitiva sobre si el govern havia rebut l'avís d'una crisi imminent.
1: Un altre tema destacat dels articles d'opinió és la dimissió de Josep Lluís Trapero com a director general de la policia.
0: El director de La Vanguardia, Jordi Juan, parla de dimissió inoportuna, que coincideix amb la d'altres als càrrecs que han deixat el càrrec darrerament. També assegura que les opinions de Trapero no sempre han coincidit amb les de la consellera Parlon.
1: I el periòdico recorda l'editorial que és la tercera vegada que Trapero deixa una responsabilitat de primer nivell a la policia catalana perquè no comparteix el model policial del conseller de Torn, primer amb un govern de Convergència, després de Junts i d'Esquerra i ara del PSC.
2: Sílvia Solanes, molt bon dia.
3: Molt bon dia.
2: Repassa la premsa digital. Què tindrà accent andalús?
3: Doncs mira, la intel·ligència artificial que tindran a l'Institut Català de Finances. Serà una empresa de Sevilla que ha guanyat el concurs per desplegar la IA en aquest organisme. S'hi van presentar 32 ofertes i ha guanyat Guadaltel, que haurà de dissenyar, implementar i posar en marxa solucions basades en la intel·ligència artificial. Per què? Doncs per optimitzar la gestió de dades, millorar l'anàlisi de riscos i agilitzar la presa de decisions financeres, ho recull el Nacional.
2: Qui ha anat a Madrid de visita a inspirar?
3: El ministre francès de Treball literalment ha dit: visito Espanya per aprendre a compaginar les pujades de temperatura i el món laboral. L'ha entrevistat al País, diu que França busca implementar noves mesures laborals amb la mirada posada a serveis bàsics als hospitals, diu, on és incompatible agafar-se un permís de 5 dies per onada de calor. Una de les mesures que li agraden és la jornada intensiva.
2: I per què competeixen Barcelona i Salou amb Madrid i Dubai?
3: Doncs per ser el destí més innovador, el Smart Travel News Awards.
2: Caramba.
3: Aquestes quatre ciutats formen part de 10 candidatures seleccionades, on també hi ha Benidorm, Bilbao, Cabo de Gata, Màlaga, Portugal i València. El resultat es decidirà en votació popular al desembre, ho explica el Diari Més.
2: La frase que segur que heu sentit més d'una vegada: paguen justos per pecadors.
3: Doncs sí, mira, ara mateix hi ha malestar entre les famílies d'una escola de Palma que ha eliminat els viatges d'estudis després que l'any passat hi hagués un episodi de balcòning entre els seus alumnes de sisè. Es tracta del SEIP Aina Moll i Marquès i no només afecta els alumnes de sisè que acaben etapa, sinó que també eliminen les colònies d'infantil. Tot plegat ha quedat en mans d'inspecció educativa ara i els alumnes han fet samarretes on es llegeix: volem viatges d'estudi, no és culpa nostra. Ho veiem al Diari de Mallorca.
2: Déu-n'hi-do. Gràcies, Sílvia.
3: Fins ara.
2: Vinga, va, que estem fent camí ja cap a 6:15 del matí des de, evidentment, els matiners de Catalunya Ràdio. També saludem els oients d'ICAT, que a aquestes hores ja us esteu despertant amb nosaltres. Marta Viana, bon dia de nou.
4: Bon dia.
2: I amb la Marta, com sempre, repassem alguns apunts culturals. Amb què comencem, Marta?
4: Doncs amb un rumor, que és un rumor... Però que jo crec que t'encantarà.

0: Mira, fa molt temps ja que arrosseguem això. Que doncs passin el favor de tornar. Hi ha Spice Girls. I no sé per què no tornen.
1: Espera't.
0: A veure. A sempre veure. Vull saber abans d'hora.
1: Les Spice Girls es veu que acaben de publicar un vídeo.
0: Un altre vídeo.
1: Un vídeo que és molt, molt curtet. Ho han publicat a les xarxes socials. Aquest vídeo està acompanyat d'un missatge en què anticipen que avui a les 2 del migdia hi haurà un anunci.
0: Val, però un moment. El vídeo l'han publicat totes, les ex-Spice Girls?
1: Totes, i després també al Twitter de les Spice Girls i a un compte oficial de les Spice Girls també ho han penjat allà.
0: Val.
1: Què passa amb aquest vídeo? Doncs que està gravat, es veu en les mateixes escales on en el seu moment es va gravar el videoclip del Wannabe que sentim ara, i hi apareix un diari al terra, que és The Stage, que és l'any 1994, on es va publicar l'anunci en què buscaven precisament una nova girl band per formar les Spice Girls. Al diari també s'hi pot llegir que avui faran aquest anunci, que per aquest anunci no es necessita cap tipus de partitura, però diuen que sí que es necessita o bé un vinil o un reproductor de vinil.
0: Oh.
1: I clar, les xarxes, això ja s'ha disparat.
0: Però clar, deuen treure una edició del Wannabe en format vinil.
1: Aquest any em sembla que fa, pues clar,
0: celebren l'aniversari. No hi ha gira.
1: Potser sí.
0: No hi ha gira, Marta.
1: T'imagines?
0: Dic que avui...
1: Sempre, somies gratis.
0: Avui, 10 de setembre, quan falten 5 minuts per 5:45, dic que no hi ha gira i que és una edició especial del Wannabe. Veurem, tant de bo hi hagi un retorn de les

0: noies picants, però molt em temo que...
1: ja no ho acabes de veure, eh?
0: Ja tenen els dinerets fets i em sembla que els hi fa molta mandra, bueno, això de tornar a pujar a l'escenari. És una opinió personal, no ho sé. Amb què seguim?
1: Mireu, amb un festival que arrenca avui, que és una de les cites més esperades i és Fira Targa. Fins diumenge hi haurà 57 espectacles i si sou per allà o hi voleu passar, doncs us recomano un espectacle de la companyia Festuc Teatre que es diu Inuit, una expedició a l'Àrtic que segur que val molt i molt la pena i precisament l'estrenen doncs a Fira Targa.
0: I avui també arrenca el festival Talarn Experience.

0: És un festival que es fa a Talarn, al Pallars Jussà, i podreu sentir doncs, aquests Laxan Busto, Burning, també La Frontera, Manel Fuentes, And Springsteen Band i Santero i los Muchachos. Des d'avui i fins al dia 12 de setembre, a concerts a tocar del Pantà de Sant Antoni, que realment és un lloc idíl·lic i val molt i molt la pena. I acabem amb una previsió per avui mateix, en aquest cas, a Barcelona. Tatuaje en el cuello, el pelo negro, de silicona, i és el concert d'aquests que sentim, el duet argentí més estimat del món, que és Catriel i Paco Moroso, un concert que avui fan al Palau Sant Jordi.
1: Molt bé, doncs vinga, en 3 minuts arribem a 3 quarts de 6 del matí, tot preparat com sempre, aquestes hores per la Dada Maria. Avui amb l'Ara Garcia, arribant a l'estudi, força puntual.
0: Home.
1: Espera, que no et sento, Maria. Ara, digue'm.
2: Està la Lara, em sents ara?
1: Sí. Lara. Sí?
2: Lara.
1: Hola.
2: Home, puntual, puntual. No,
1: no. No, bé, ja. Hola. Vinga, va, anem-hi, que avui és com una espècie de divendres del programa. Què ens has preparat, Maria?
2: Mira, saps que hi va ser un dia fatídic per l'altra part de la ciutat entre Barcelona i Madrid, perquè hi va haver un llamp que va malmetre la catenària a Sant Vicenç dels Horts. Això va fer que durant dues hores estigués interromput el servei. Per tant, els trens van arribar no tard, no.
1: Tardíssim.
2: O sigui, exagerat. Per això, avui us pregunto...
1: Ai, ai, ai. Quins nervis. Jo porto una setmana amb la Dada Maria.
2: Quin percentatge de trens d'alta velocitat de Renfe, és a dir, els AVE i els ABLO, aquí no incloc els Ouigo i els Irio, eh? Només els de Renfe, sí? Van arribar 15 minuts tard o més en el primer semestre d'aquest any, de gener a juny.
1: Ah, mira, que fem de maiolies.
2: Us he posat més de 15 minuts perquè llavors ja és un retard exagerat, eh, diguéssim.
0: Quin percentatge... Tornen els diners.
2: A partir de 60 minuts te'ls tornen.
1: Quin percentatge, eh? Tornem a la pregunta, a veure...
2: Quin percentatge de trens d'alta velocitat operats per Renfe, és a dir, AVE i ABLO, van arribar 15 minuts tard o més entre gener i juny d'aquest any?
1: Jo dic un 43.
2: Canalies, 43. Vale.
0: Buah. Jo un 17. Jo un 40 clavat.
1: Espera't un moment. Marta, què has dit?
0: 17.
1: Lara, és que per què?
0: És que
1: per
0: jo anava a dir un 40. Si em dius 43, doncs... Pues...
1: Jo crec que potser m'he passat una mica, però és que,
0: sí,
1: clar, coneixent Renfe...
0: Però mai se sap, eh?
1: Mai se sap. I qui guanya la Dada Maria d'avui dijous 10 de setembre és...
2: Marta Viana!
1: És que era molt fàcil avui, Marta.
0: És que jo he agafat molts AVEs guapos.
2: I la Lleida... Però no tant com la Renfe dels Real Dies i tot això. Clar, no és tan catastròfic.
0: Clar, per això clar, jo clar. Sempre arribo puntual.
2: Clar, clar, clar, clar.
1: Quan és? Quin percentatge és?
2: És un 25%.
1: Ah, sí. Nosaltres som una mica haters, eh, Lara?
0: Una miqueta, una
2: miqueta. Us he de dir que si mirem els que van arribar 5 minuts tard o més, sí que és un 45%. No estàveu tan malament.
1: Veus, no, anàvem bé.
2: No anàveu tan malament.
1: Doncs vinga, avui, escolta'm que repeteixes dada. Molt bé, Marta, tranquil·leta, eh?
2: Em portes dues, eh?
0: A mi se'm puja ràpid.
1: Sí, tant,
0: mira la com està inflada.
2: De fet, esteu empatats, eh? Canalies i Marta, dos.
0: Ah,
1: mira,
0: i la Lara?
1: I la Lara, quants? Quatre.
2: Cinc.
1: Sí. Sí.
0: Però si no, jo tenim, no hem fet tants programes.
2: Sí. La Lara, és discutible per ara.
1: Aquí ens estan prenent el pèl, home. Gràcies, Maria.
2: Va, fins ara.
1: Just quan arribem, mira, a 3:45 del matí, bon moment per recordar alguns dels sons que ens ha deixat Catalunya Ràdio al llarg de tots aquests anys. Per exemple, l'any 2000, Adelina Castillejo va presentar el programa La Lluna i les Estrelles, que començava a la mitjanit, i no sabeu la quantitat de vies de contacte que hi havia al programa.
3: Posaríeu la lluna en un cove o les estrelles a una amanida? Enganxaríeu la lluna i les estrelles en una samarreta? Ajuda'ns a buscar el sopar ideal i la samarreta més bonica.
4: Per participar, podeu trucar al contestador automàtic 93 202 0168. Podeu escriure a La Lluna i les Estrelles, Diagonal 614 08021, Barcelona. Podeu enviar un correu electrònic a lluna@catradio.com o enviar un fax al 93 306 92-01.
5: A mitjanit, a Catalunya Ràdio.
6: La lluna i les estrelles. Amb Adelina Castillejo.
1: M'encanta, m'encanta com començaven els programes i el so, com ha anat canviant el so de la ràdio amb el pas dels anys i sobretot la quantitat de vies de contacte. Podries enviar cartes, podries enviar un fax, podries enviar, ara WhatsApp, telèfon de directe i el correu.
7: Cartes també se'n
1: reben. Cartes també. Hauríem de recuperar les cartes manuscrites, a mi m'encanten.
0: Sí.
1: Mentrestant, què passarà a partir de les 6 del matí, Maiol Roger, el matí de Catalunya Ràdio?
7: Doncs parlem també d'una carta, de la carta de dimissió de Josep Lluís Trapero. No sé si hi va haver carta o hi va haver comunicació verbal. En tot cas, tindrem a la consellera d'Interior, Núria Parlon, per preguntar-li tots els detalls. També per preguntar-li si ahir va fallar alguna cosa o no en el sistema de previsió, en l'avís és alert i en les restriccions del govern pel temporal, que finalment no va ser tan greu com es preveia, i això ha generat malestar, sobretot, per exemple, en famílies que no van poder portar els nens a l'escola. Després anirem al Fossar de les Moreres. Demà és la diada. Aquesta nit, de fet, aquesta tarda, hi ha dues manifestacions previstes. Hi haurà Sílvia Oriols d'Aliança Catalana, hi haurà entitats, veïns i partits d'esquerra que han convocat en contra de la seva presència i, per tant, serà un dels punts calents. Parlarem de la Fórmula 1 Madrid, que té molta polèmica aquest circuit, que es diu Madring, i no té polèmica només pel naming, que això se les porta. Després obrirem la taverna i farem Àgora Esportiva, que el Barça va guanyar 5-1 en una hora boníssima per jugar a futbol,
1: boníssima,
7: que crec europea, fantàstica.
1: Ens jugarem molt a favor aquesta hora.
7: Sí, molt, molt, molt, molt. Per desgràcia, la majoria de partits seguiran jugant-se a les 9, però escolta'm, avui vam xalar de valent i a una hora que ens va permetre anar a dormir quan toca.
1: Una mica d'alegria, que també fa falta. A partir de les 6 del matí, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Gràcies, Maiol.
7: Fins ara.
1: 9-3-2-0-7-4-7-4. A partir d'ara mateix, com sempre, moltíssimes ganes de saber, de conèixer, de parlar amb els oients que a aquestes hores ja esteu desperts. Per tant, ens podeu trucar al 9-3-2-0-7-4-7-4. Garriga, què fots?
8: Estic esperant els primers visitants del tour.
1: Quin tour? Què dius?
8: La tarda, Catalunya Ràdio Free Tour. Gent de fora que no coneguin el programa i que així els fem conèixer.
1: You should know now about la tarda de Catalunya Ràdio.
9: Where can I find it?
8: Participen del nostre programa Svetlana, en Antoni Bassas.
9: Antoni Bassas.
1: Veus com ho sap?
8: En Lídia Heredia.
10: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
11: La millor.
12: La millor.
11: La millor.
12: Hora
11: del dia.
12: Hola, Matia.
11: La millor hora del dia.
10: L'11 de setembre, Catalunya Ràdio es mou amb la diada.
13: Perquè sempre hi som, a tota hora i a tot arreu. I a més, aquest divendres hi serem tots des de bon matí.
14: Amb els serveis informatius de Catalunya Ràdio desplegats i en connexió des dels punts destacats del dia.
15: A la tarda de 4 a 8 mirarem cap a tot el país seguint amb detall els actes i mobilitzacions.
16: A les 8 del vespre resumirem com ha anat la jornada i en farem l'anàlisi.
17: I a les 11 de la nit no ens oblidem de la perspectiva de gènere que també té la diada a Les dones i els dies.
10: També us oferirem continguts especials amb motiu de la diada, els programes Mans,
18: Dracs, Diables, Capgrossos, Molasses, Gegants,
10: en Guàrdia,
19: a 1651 la Guerra dels Segadors estava acabant,
10: La finestra indiscreta,
20: reivindicarem una pel·lícula que avui encara ressona,
10: i L'altre bar.
21: Trobem tot un mite del club.
10: La diada de l'11 de setembre la vivim tot hora a Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya. Els matiners. Nosaltres no vam inventar la cafeïna, però la tenim tota.
1: Vinga, va, que en 10 minuts arribem a les 6 del matí. Aquestes hores, com sempre, saludo l'Eloi Cordomí. Eloi, molt bon dia. Eloi, bon dia. El tinc per aquí, l'Eloi? No ho sabem. Eloi?
0: Eloi!
1: Eloi, que t'has adormit.
0: Eloi, bon dia.
1: No ho sabem. No, no hi és? No el tenim. Doncs anem per la
7: Ara sí, ara sí.
1: Ara sí, ara, Eloi, Eloi, ara.
7: És que estava escoltant Catalunya Informació.
1: Molt bé!
7: M'hem connectat amb Catalunya.
1: No passa res.
7: Perdó, tres que t'info.
1: Tot fos això, estimat, tot fos això. Que no has dormit gaire avui, Eloi.
7: Sí que he dormit.
1: Ah,
7: sí,
1: potser dormit. És per això, doncs, potser és per això. Que hi ha vegades que si dorms molt malament i si dorms poc, encara també més malament.
7: Doncs que no sigui perquè he dormit molt. Perquè aquesta nit ha estat de son d'aquest profund.
1: Home, perquè amb aquesta fresqueta que ha fet deus haver dormit com un angelet.
7: Clar, oh, tela, eh? Què?
1: No.
7: Com heu vist això?
1: Jo he tingut calor, aquesta nit, també t'ho dic. Jo encara he tingut una mica de calor, eh?
7: Fotis, sí, sí. Perquè potser tenies les expectatives molt altes, sí, de la baixada de la temperatura.
1: Tancar la finestra, però jo de cop i volta l'he tornat a obrir aquesta nit.
7: A veure, és veritat que a la costa, en general, la temperatura s'ha quedat entre... al voltant dels 15.
1: Clar. I això...
2: 15, 19 graus a la ciutat de Barcelona, encara
1: és una mica alta. Jo necessito aquesta calorassa per ser feliç, si no... A mi... Vinga, anem, Eloi, quin dia ens espera per avui, va?
2: Va, avui un dia de sol, i esplèndid, així s'acaba ja tot el temporal, les pluges, les tempestes, etc. L'únic que quedarà és una mica de tramuntana avui al nord del Cap de Creus, especialment, que es mantindrà durant tot el dia, potser una mica més fluixet a la tarda, i llavors la temperatura d'avui al migdia pot arribar fins als 28-30 graus a Ponent i al sud, potser en algun lloc del Camp de Tarragona, a la resta quedarà entre 25 i 27, per tant, còmode, molt còmode, i així es mantindrà durant tot el cap de setmana. La diada, dissabte, diumenge, temps assolellat, temps esplèndid, alguns núvols prims, i la temperatura que lentament va pujant. Cada dia una miqueta més, però una pujada molt suau.
1: Sembla que anem cap a la primavera, doncs.
2: Sí, anem cap a una tardor suau. Una tardor suau.
1: Clar, cada vegada les tardons seran més suaus, els hiverns cada vegada més menys freds i els estius cada vegada més calorosos. Aquesta és una mica la línia que ens tocarà viure.
2: Doncs vinga, el resum del canvi climàtic va, Xavi Canalies.
1: Escolta, anem rient, no, però, anem rient.
0: Quan et posis malalt, Eloi, ja et substituirà el Canalies.
1: M'encantaria fer el temps de TV3, jo. Cookies, que teniu fred. Ho hauríem de fer una miqueta més així. A veure si m'ho deixa fer Tomàs Molina algun dia.
2: Poseu-vos el jerseiet. Avui, per cert, poseu-vos el jerseiet.
1: No! Oh,
2: que sí. No, escolta'm, a l'interior hi ha llocs que no passen dels 10-12 graus. El pla Lleida, la Catalunya central i el Pirineu,
1: clar,
2: ara mateix 5 o 6 graus, vull dir que fa fred.
1: Clar,
2: fa
1: que no
2: fred.
1: Siguem centralistes, Lara, perquè hi ha llocs de Catalunya que fan... A Prades deu fotre fred.
2: Vull dir, que el Canalies tingui fogots...
1: Sí.
2: No vol dir que la resta de Catalunya no faci fred.
1: Ja veuràs, tu el dia que peti, pum, ja veuràs els fogots. Gràcies, Eloi, una abraçada forta, estimat.
2: Fins ara, adéu-siau.
1: Que vagi bé, adéu.
3: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
1: La Marta Viana ha començat dient en aquest estudi s'està molt bé i ara s'està ventant, perquè no, fa calor.
0: Ara fa una mica de caloreta. També és veritat que això de pujar a baixar escales...
1: No. Pugem un pis, per favor.
0: Ja, però bueno, en pugem moltes vegades.
1: 93207474, aquestes hores del matí. Vull saludar en Gori. Gori, molt bon dia.
22: Molt bon dia.
1: Home, un aplaudiment pel Gori, que ja fa veu optimista. M'encanta. Gori, què fas despert a aquestes hores del matí?
22: Doncs mira, m'estic preparant per anar-me'n al gimnàs a activar una miqueta el dia.
1: Ets dels que te'n vas al gimnàs a aquestes hores, eh?
22: Sí, toca fer-ho aquesta hora, perquè és que si no, no es pot.
1: Cada dia anem al gimnàs, Gori?
22: Cada dia no, i també s'ha de tenir en compte una miqueta el recuperar i intento anar-hi 3 dies a la setmana.
1: Molt bé.
22: Perquè és això, anar-hi aquesta hora, sobretot tots els que ens aixequem aviat,
1: sí,
22: sabem que necessitem també dormir una miqueta. A part, clar, jo vaig a aquesta hora perquè, si no, no tinc temps al llarg del dia.
1: Perquè després del gimnàs comences a treballar?
22: Correcte. Després d'aquí me'n vaig a treballar i després de treballar a fer la... el plaer de ser pare i cuidar de la família... I després d'això, clar, després tinc assaig de castells.
1: Ets casteller, més a més?
22: Soc casteller.
1: A quins castellers?
22: Bueno, uns que ahir van tenir una repercussió nacional bastant important, soc dels Marrecs de Sal.
1: Home, ara s'entén tot. Tinc aquí la Lara i la Marta buscant ràpid el mòbil. Per aquelles persones que no ho sàpiguen, per què són importants els Marrecs de Sal?
22: Bueno, ahir Amics de les Arts va presentar una cançó...
1: Que ha sonat
22: dedicada...
1: aquest matí, perdona, ha sonat aquest matí als matiners, eh?
0: I parla de vosaltres, la cançó.
22: I parla de nosaltres,
1: Ara s'entén tot.
22: Sí,
1: escolta'm, però que ben lligat el programa. Avui presenten cançó als Amics de les Arts i parlem amb el Gori, que és dels Marrecs de Sal.
0: Meravellós.
1: Això és una meravella. Gori, també una abraçada... Casualitat. Però escolta'm, les casualitats són meravelloses en aquesta vida, ens encanta. També una abraçada ben forta, Gori, a disfrutar del dia del gimnàs, del fill i dels castellers, que, escolta'm, tens l'agenda ben feta per aquest dijous.
22: Moltíssimes gràcies.
1: També
22: una
1: abraçada. Que vagi bé, Gori.
22: Igualment.
1: Marta Viana, Lara García, moltes gràcies també.
0: Adeu,
1: Fins dilluns!
0: Opa,
1: I abans una mica de música, abans de saludar a Ricard Ostrell.

0: La música i el so de Another amb 54 Ultra, una de les cançons del moment que posa ritme i converteix els matiners d'aquest final de setmana en una festa amb Talk to You. Ricard Ostrell, molt bon dia.
1: Hola, què tal?
0: T'he animat amb aquesta cançó, no?
1: Molt, m'agrada molt.
0: Que sí, sí, una miqueta de ritme, perquè celebrem que hem arribat el dijous, que és el nostre divendres.
1: El final.
0: Demà
1: no treballes?
0: Demà no treballo.
1: Bueno...
0: Què vols dir?
1: No, ara buscarem alguna cosa per fer, no? Perquè fem un programa especial de la Diada demà, programació especial, des de les 8 del matí ens hi posarem, i per això dic que buscarem alguna coseta per fer, no?
0: Ah, per treballar, dius?
1: Sí.
0: Sí, home, i tant, el que necessitis. Ja saps que jo sempre remo a favor, eh?
1: Doncs ara ho parlem, perfecte.
0: Alguna cosa que em vulguis avançar d'aquest matí?
1: No, és un matí animat. Avui tindrem a la consellera Núria Parlon. Parlem també del que pot passar aquesta nit al Fossar de les Moreres i parlarem amb entitats antiracistes que també volen protestar per evitar la presència de Silvia Orriols i gent d'extrema dreta al Fossar de les Moreres.
0: L'actualitat començarà mateix al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Bon programa, Ricard, que vagi bé. Adéu. Nosaltres hi tornem dilluns. Que vagi molt bé la Diada de demà i que tingueu un bon dijous. Adéu, matiners.
1: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
2: Comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: I avui, per començar, una frase que feia molts mesos que no dèiem. Pels que sortiu de casa d'hora avui, toca màniga llarga. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia, toca abrigar-se, i tant. Avui la temperatura ha baixat d'entre 5 i 12 graus a gairebé tot arreu. Tenim xifres al Pirineu que no passen dels 5 graus i a la costa ara mateix no passen dels 18-19 graus. Així que dia de sol, però dia fresc. Avui les temperatures al migdia arribaran entre els 25 i 27, potser 30 graus a les zones més càlides de Ponent i del Sud.
0: I avui comencem també el matí de Catalunya Ràdio Tensió amb una notícia que us avança aquest programa. El Tribunal de Comptes avalarà l'amnistia Puigdemont, Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat per les despeses del referèndum de l'1 d'octubre. Més detalls, Ot Serra, bon dia.
2: Bon dia. La sentència ja s'està treballant i es dictaran les pròximes setmanes. Segons ha pogut saber aquest programa, el tribunal admet que no té més remei que aplicar l'amnistia després del pronunciament de Luxemburg del juliol passat. No hi ha interessos financers de la Unió Europea afectats i, per tant, assumeix que la llei no xoca amb el dret europeu.
0: Doncs aquesta és una notícia que avancem avui també per començar aquest programa i que de seguida detallarem amb l'Ot Serra. I el govern espanyol, mentrestant, l'oposició també i la cúpula de la justícia coincideixen avui en aquest acte d'obertura de l'any judicial presidit pel rei Felip VI, i això després d'aquesta desclassificació dels documents sobre Ceuta, que només ha servit per encara fer més gran aquesta fractura entre la Moncloa i el CNI. Sí que hi va haver avisos, però per WhatsApp.
3: Cuando el CNI tiene una alerta, se hace un informe, lo entrega en un sobre lacrado, un WhatsApp a un cargo menor no es un informe ni una alerta.
0: Això deia el delegat del govern espanyol a Ceuta. Per cert que avui al matí de Catalunya Ràdio també us avancem que en 10 anys Espanya només ha retornat 37 menors estrangers als països d'origen. Això és un 0,1% de tots els que han acabat arribant. El Barroc en tot aquest temps no n'ha acceptat cap. Un 0,1% dels que han arribat han tornat al seu país d'origen i el Marroc no n'ha acceptat cap. Avui en aquest programa també en parlarem a partir de 9:15 amb la consellera d'Interior, Núria Parlon, sobre també els relleus a la cúpula dels Mossos i a veure si tenim més detalls de per què ha plegat Josep Lluís Trapero com a director de la policia, perquè ahir no va quedar gaire clar.
4: No crec que siguin les causes, aquestes discrepances de criteri, que l'hagin portat a decidir això.
0: I avui que comencen els actes de la Diada, també parlarem de Ripoll i d'Aliança. L'associació Teixim Ripoll ha demanat als partits de l'oposició que no pactin ni amb el partit de Silvia Oriols ni amb Vox. També els reclamen que facin marxa enrere en algunes polítiques del govern municipal i avui en parlarem amb una portaveu de Teixim Ripoll en temps d'àgora. També als Estats Units, atenció, perquè l'anunci de Donald Trump durant aquesta convenció del Partit Republicà que es celebra a Dallas ha dit que ha promès $5.000 per ciutadà si guanya les eleccions. Corresponsal als Estats Units, Oriol Serra, bon dia.
5: Bon dia, Ricard. Doncs sí, així d'entrada això sona a suborn en tota regla. Efectivament, Donald Trump ha promès aquests $5.000 a cada ciutadà nord-americà si el seu partit guanya eleccions. Trump diu que el curs de l'economia nord-americana li ho permet.
0: Ara ho ampliarem amb Oriol Serra, corresponsal als Estats Units. I en temps d'agora també parlarem amb Josep Lluís Merlo sobre la polèmica pel circuit de Fórmula 1 que s'ha construït a Madrid pel gran premi d'aquesta setmana i que tantes queixes ha despertat entre els veïns. I a partir de les 11, àgora esportiva, perquè el Barça continua golejant, també en aquest cas a la Champions.
6: La mínia mal penja la pilota, la rematada de Gabriel Jesús!
0: 5-1 contra el Feyenoord, amb l'estrena fins i tot del nou davanter blaugrana Gabriel Jesús. Ho analitzarem amb Ramon Besa, amb Laia Tudel, Joel Díaz, Carles Planchar i Carme Barceló.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: De seguida parlarem de molts temes, entre altres també el que pot passar avui al Fossar de les Moreres, on la prèvia de la Diada estarà marcada per la presència de Sílvia Orriols i la protesta també de veïns, entitats i partits d'esquerra contra l'assistència d'Aliança Catalana. Ho farem a partir d'un quart de 10 amb l'anàlisi de Joan Puigcercós, Alícia Puig, Pere Rossinyol i Jofre Llombar. Abans ens actualitzem amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Bon dia.
2: Bon dia.
1: Són les 6 i 6 i us avança aquest programa. Atenció, perquè el Tribunal de Comptes avalarà l'amnistia de Puigdemont, Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat. Ot Serra.
3: Després de la sentència de Luxemburg del juliol, el Tribunal de Comptes assumeix que no té més remei que aplicar l'amnistia. La consellera que porta el cas va demanar a les parts que diguessin si hi havia pagaments del referèndum o de l'acció exterior de la Generalitat que afectessin els interessos financers de la Unió Europea. I les defenses li han traslladat documents i certificats que acrediten que no. Segons ha pogut saber aquest programa, la sentència ja s'està preparant, és farragosa i es dictarà aquest mes. A tot estirar a principis d'octubre. Pot ser pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Recordem que els tribunals de comptes no van arribar a condemnar els implicats.
4: Un cop es va aprovar l'amnistia al Congrés, va suspendre el dictat de la sentència i va elevar una consulta al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Luxemburg, com dèiem, va avalar l'amnistia. De tota manera, aquest procediment ha estat un mal de cap perquè els afectats van haver de dipositar preventivament la fiança que se'ls reclamava. Inicialment van ser 9 milions i al final del procés la Fiscalia va reduir l'acusació a 3,2. Societat Civil Catalana, que exerceix l'acusació popular, reclama 5 milions.
1: Aquesta és una pota de l'aplicació de l'amnistia als líders del procés. El Tribunal de Comptes, com dèiem, avalarà l'amnistia a Puigdemont, a Junqueras i a una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat. L'altra pota és la que afecta el Tribunal Suprem.
5: El Suprem està pendent que el Tribunal Constitucional es pronunciï. La primera data en cercle del calendari és el 22 de setembre, quan s'abordarà el recurs d'empara de Jordi Turull. A partir d'aquí s'aniran estudiant els de la resta d'exiliats i condemnats per l'1 d'octubre. En aquesta partida és on es juga el retorn de Carles Puigdemont.
1: I encara una derivada més.
4: Sí, perquè Luxemburg va resoldre també el juliol que l'amnistia no contravenia la directiva de terrorisme. Aquí és l'Audiència Nacional la que ha de decidir si l'aplica per als 12 membres dels CDRs encausats. En aquest cas, el tribunal encara no s'ha mogut.
1: I com ja és habitual, el xoc entre el govern espanyol i els jutges marcarà l'acte d'obertura de l'any judicial que se celebra avui al Tribunal Suprem.
5: Els casos judicials que envolten Pedro Sánchez o el retard en l'aplicació de l'amnistia, enguany s'afegeix la crisi de Ceuta o la suspensió de la llei de nens.
1: Madrid, Dani Santeaja.
6: Les crítiques a la jutgessa que investiga l'entrada massiva d'immigrants i el rebuig a la suspensió del dret de vot de les persones nacionalitzades amb la llei de nens han afegit més llenya al foc. Això deia ahir Pedro Sánchez a Televisió Espanyola.
7: No estamos a favor ni compartimos la resolución del Tribunal Supremo. Les hemos pedido que lo intenten resolver cuanto antes, desde luego antes de las elecciones de 2027.
6: I és que un any més el president del govern espanyol plantarà la presidenta del Poder Judicial i el rei Felip VI, que parlarà per primer cop des de l'esclat de la crisi de Ceuta. Si serà el ministre de Justícia o el líder del PP. L'any passat Feijó va evitar coincidir amb l'exfiscal general, llavors imputat. Avui s'estrena la seva substituta. Des de Madrid, Dani Sainz viaja pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I atenció també a aquesta dada que us avança el matí de Catalunya Ràdio. Espanya només ha repatriat 37 menors estrangers dels més dels 32.000 que hi han arribat sols en els últims 10 anys.
5: S'han retornat al 0,1% i cap al Marroc. Són dades de la Fiscalia i demostren l'extrema dificultat per repatriar els menors arribats a Ceuta, cosa que reclamen el PP i Vox.
8: En 10 anys, el Marroc no ha acceptat la tornada de cap menor, no contesta trucades ni respon als expedients de la Fiscalia Espanyola. Ara mateix, 8 de cada 10 menors que hi ha a Ceuta són marroquins i retornar-los serà missió impossible, adverteix en declaracions a Catalunya Ràdio el número 2 del Ministeri d'Infància, Rubén Pérez.
9: Y por lo tanto vamos a hacer todo el procedimiento administrativo que nos corresponde a nosotros como país para callar muchas bocas, para demostrar que a veces, en vez de culpar al Estado español, tenemos que culpar a los que son responsables.
8: I les dades de la Fiscalia revelen que el Partit Popular tampoc retornava menors quan governava. Entre el 2015 i el 2017 només en van repatriar 11 dels més de 3.000 que havien arribat. Des de Madrid, Palabrujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Passen 10 minuts de les 6 del matí i els serveis d'intel·ligència espanyols van informar al govern, la Guàrdia Civil i el Marroc d'una crida a les xarxes per entrar a Ceuta difosa en grups amb 180.000 seguidors.
4: És el que es desprèn dels documents policials, militars i d'altres departaments que el govern espanyol ha fet públics. L'avís es va fer el dia abans de l'esclat de la crisi, però a través de trucades i missatges de WhatsApp dirigits a càrrecs menors. Tot i les informacions compilades, fonts de la Moncloa asseguren que el CNI no va emetre cap alerta formal que fes presagiar la crisi migratòria a la ciutat autònoma. Això encaixa amb la versió que havia donat la ministra de Defensa, Margarita Robles.
2: Los servicios de inteligencia operan y actúan de muchas maneras. No hace falta muchas veces ir a informes manuscritos.
4: En canvi, deixa en evidència aquestes paraules del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
10: No hubo ningún informe, y tendré que utilizar también la palabra, ni aviso.
4: A banda, entre els documents desclassificats n'hi ha diversos de la Guàrdia Civil i de l'Exèrcit que recullen la passivitat dels cossos i les forces de seguretat del Marroc, una actitud que, segons els escrits, contrasta amb la proactivitat i col·laboració del dia anterior a l'entrada massiva.
1: I els informes policials de la crisi de Ceuta empitjoren la situació de Pedro Sánchez.
5: Els informes són munició per al PP i Vox, que asseguren que Sánchez ha mentit i no va fer res per evitar l'entrada. Esther Muñoz, portaveu del PP al Congrés.
11: És evident que el gobierno hizo una dejación de funciones manifiesta y dolosa. Tenían la información. Son responsables directos de la invasión en Ceuta. Y, por supuesto, de los fallecidos.
5: En canvi, els socis del president espanyol, com Esquerra i Sumar, posen en dubte la feina del CNI i apunten que actua contra Sánchez seguint les ordres d'Aznar.
1: I Ferran López assumirà la direcció general dels Mossos d'Esquadra dimarts que ve, després de la dimissió, per sorpresa ahir, de Josep Lluís Trapero.
4: Interior assegura que marxa per motius personals i nega desavinències.
12: Tot i que ahir el major Trapero no va comparèixer per explicar la seva sortida, sí que ho va fer la consellera d'Interior, Núria Parlon, que va agrair la feina feta a Trapero durant els 2 anys que ha exercit el càrrec.
13: És una decisió personal que, òbviament, respecto. M'hagués agradat que acabés el mandat en les seves tasques com a director general, però no entrarem en especulacions, reconeixement, gratitud i continuïtat.
12: El comissari Ferran López torna a substituir Trapero després que ja ho fes quan el govern central va aplicar l'article 155 per l'1 d'octubre. Els Mossos també tindran per primera vegada una dona, Sílvia Catà, com a comissària en cap. Oriol Pujadó, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: L'oposició i els socis del govern de Salvador Illa interpreten la dimissió de Trapero com una mostra més de debilitat i descontrol, diuen de l'executiu de Salvador Illa.
5: Veuen bé que Trapero plegui després de la polèmica infiltració de Mossos a les aules. Malgrat això, alguns partits, com Junts i la CUP, critiquen que els substitueix Ferran López, que és qui va agafar les regnes dels Mossos durant l'aplicació del 155 a Catalunya.
1: I us avança el matí de Catalunya Ràdio. L'associació Teixim Ripoll trasllada als partits que es presentin a les eleccions municipals la demanda de no pactar amb Aliança Catalana ni amb Vox. A més, també proposen revertir diverses polítiques impulsades durant aquest mandat.
4: L'entitat ripollesa, una plataforma ciutadana que promou la convivència, ha treballat un decàleg en què planteja no arribar a acords amb partits que, segons consideren, fomenten l'odi i la discriminació. A banda, plantegen recuperar recursos de serveis socials i impulsar polítiques d'atenció a les famílies i als infants vulnerables. Teixim Ripoll demana als partits que es presentin a les municipals que vetllin per la no discriminació per motius econòmics o d'origen i que garanteixin la igualtat de tracte a totes les entitats. A les darreres municipals, Aliança Catalana va guanyar, mentre que Vox no va presentar candidatura.
1: A partir de les 9 en parlarem, a partir de les 9, com dèiem, en aquesta proposta, a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio. I picabaralla a Alemanya entre el canceller Friedrich Merz i la líder d'Alternativa per Alemanya després de la victòria de l'extrema dreta a les eleccions de Saxònia-Anhalt.
5: Aquest dimecres, Merz ha qualificat les polítiques anti-immigració d'Alternativa per Alemanya de neteja ètnica.
14: Picabaralla agra al Bundestag després de la victòria de l'extrema dreta a Saxònia-Anhalt. Alice Weidel, portaveu d'Alternativa per Alemanya.
15: Wähler in Sachsen-Anhalt.
16: Els votants de Saxònia-Anhalt li han comunicat a vostè amb tota claredat en la llengua de la sobirania democràtica que la coalició de govern està acabada.
14: Friedrich Merz ha contraatacat criticant la política migratòria de l'extrema dreta.
17: Si es fa realitat el que vostès propugnen, seria una remigració, que no és res més que una neteja ètnica basada en el color de la pell i la procedència. No és res més que això.
14: Des de Berlín, Jordi Regàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I atenció a l'última trampada. Als Estats Units, el partit republicà de Donald Trump ha dut a terme el primer dia d'una convenció insòlida amb Trump com a principal protagonista. Aquesta vegada, el president nord-americà ha anunciat un xec de $5.000 per cada ciutadà si el seu partit guanya les eleccions. Anem cap a Dallas, Oriol Serra.
15: Donald Trump ha tancat la primera jornada d'una convenció que no s'havia fet mai abans, a menys de 2 mesos d'unes eleccions de mig mandat. El president dels Estats Units ha fet un discurs d'una hora i 3/4 de durada en què ha lloat la seva pròpia gestió i ha advertit del perill que els demòcrates s'imposin al Congrés. Per aquest motiu ha fet una promesa tan surrealista com preocupant perquè és un suborn democràtic en tota regla. And here is my promise.
18: Aquesta és la meva promesa. Si els republicans guanyem les eleccions a la Cambra de Representants i al Senat dels Estats Units, i gràcies al nostre enorme èxit i fortalesa econòmica, emetré un dividend per a cada ciutadà dels Estats Units d'Amèrica per valor de $5,000.
15: La convenció republicana s'acabarà aquest dijous. Des de Dallas, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I avui el Banc Central Europeu tornarà a pujar els tipus d'interès amb l'objectiu de frenar una inflació disparada per culpa dels carburants. Rafael de Ribot.
19: El pronòstic dels analistes és que el BCE incrementarà els tipus d'interès un quart de punt fins al 2,5%. Serà la segona pujada des de l'inici de la guerra de l'Orient Mitjà. La majoria d'experts, però, ja preveuen que caldrà una altra pujada del preu del diner abans que s'acabi l'any. Montserrat Guillén és catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona.
20: Es preveu que sí que ens anem acostant al 3% als tipus d'interès, a poc, en funció de com vagin venint les dades, sense espantar gaire ni a les empreses, ni a les consumidors, ni als ciutadans.
19: Aquest dimecres, l'Euribor, l'índex que revisa les hipoteques variables, ja superava el 3%. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I ara, tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
21: Molt bon dia.
1: La primera.

0: Les Spice Girls disparen els rumors a les xarxes d'un possible retorn després de publicar un vídeo a les xarxes. Si veuen les escales on l'any 1994 van gravar el videoclip d'aquesta cançó que sentim. També s'hi veu un diari al terra i un anunci que faran avui a les 2 del migdia.
1: La segona.

0: El duet argentí Catriel i Paco Amoroso tornen a la capital catalana, actuen avui al Palau Sant Jordi, on presentaran el seu segon àlbum Free Spirits. El concert és a 8:45 del vespre.
1: I la tercera?
2: Tornarem a ser grans i tornarem quan sortim d'aquesta...
0: I avui arrenca la versió de setembre del Talarn Experience, el festival de música que es fa a Talarn, al Pallars Jussà, entre els artistes, aquests que sentim, Lax en Busto, també Burning o La Frontera, tot plegat en un lloc idíl·lic com és el Pantà de Sant Antoni.

0: I qui té futur també és el Barça. Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia. Debut amb golejada a la Champions, 5-1 davant el Feyenoord. Gols de Lamine Adeyemi, Gabriel Jesús i dos de Rafinha. Ferran Torres fa un hat-trick amb el PSG, 6-1 davant el Bratislava. I Julián Álvarez va ser titular amb l'Atlètic de Madrid, que va perdre el camp del Liverpool per 2-1.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Tot això avui, que és dijous, 10 de setembre del 2026. I a les últimes hores, a Catalunya ha nascut l'Enzo, amb 3 kg 330 grams a l'Hospital Universitari de Vic, i l'Índia, amb 2 kg 920 grams a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts a la vida i enhorabona a les famílies. I pel que fa al temps, avui, abans de sortir de casa, agafeu una mica d'abric perquè la baixada de temperatures ha estat brusca. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia, molt contundent. Ara mateix al Pirineu tenim xifres de 4 graus a Camprodon, 4 graus a Puigcerdà, 2 a Esterri d'Àneu, a Vic, al centre de Catalunya, 10 graus, o al Ferràs, al Segrià, 10 graus també. A Barcelona en tenen 19, a Tarragona 18 graus, ara mateix no hi ha cap lloc de Catalunya que passin dels 20 graus. Amb un dia de sol, un dia esplèndid, marxen les tempestes, i sí que queda una mica de tramuntana al nord del Cap de Creus, que es mantindrà tot el dia, si bé la tarda fluixa una mica, arribaran algunes capes de núvols prims, i aquests pròxims dies mantenim aquesta línia de temps. Demà, per la diada, les temperatures poden arribar entre els 25 i 30, per tant, molt còmodes, potser una mica més de 30 en alguns llocs del sud del país o de les comarques de Ponent, i el cap de setmana puja suaument una mica més al termini.
2: Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
4: A 9:15, entrevista la consellera d'Interior, Núria Parlon, després de la dimissió del director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero.
5: Després anirem fins al Fossar de les Moreres, on la prèvia de la diada estarà marcada per la presència de Sílvia Orriols i una protesta contra l'Aliança Catalana. També parlarem amb Carme Brugarola, de Teixit Ripoll, que demana als partits no arribar a acords amb Aliança ni amb Vox.
4: A 10:15 obrirem la taverna per parlar de restaurants a Sabadell, Besalú, Barcelona i el Delta de l'Ebre, amb Maria Nicolau, Marc Casanovas, Pau Aranós i Carla Xuriguera.
5: I a les 11, tertúlia esportiva de Champions després de la victòria del Barça contra el Feyenoord. L'analitzarem amb Ramon Besa, Carles Planchart, Joel Díaz, Laia Tudel i Carme Barceló.
4: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
0: Són les 6:21. I cada dia que estan voltem pel món per explicar-vos tot allò que passa més enllà de les nostres fronteres. Ho fem de la mà dels corresponsals, dels serveis informatius de la Ràdio Nacional de Catalunya. Activem el satèl·lit des de Jerusalem, Jordi Brascó, Bokertov.
6: Bokertov, Ricard.
0: A Moscou, Cristina Solías, Priviet.
7: Priviet.
0: I a Berlín saludem Jordi Regàs, Guten Morgen.
8: Guten Morgen, Ricard.
0: També a Madrid, Dani Santeaja, bon dia.
9: Bon dia, Ricard.
0: Comencem per Israel, on falta un mes i mig per les eleccions generals. Ja tenim la llista dels partits que s'hi presentaran. I compte, perquè són un fotimer, Jordi.
6: Doncs sí, Ricard, ni més ni menys que 38 partits en un país, recordem, d'una mica més de 10 milions d'habitants. Destaca l'absència d'un partit que es va crear fa uns mesos expressament de cara a aquests comicis, un que es va anomenar Un lloc per a tothom i que reuneix àrabs i jueus i que oferia una mirada nova i alternativa basada sobretot en la convivència. Doncs bé, finalment han decidit no participar per textualment no malgastar vots que igualment aniran al bloc opositor de Benjamin Netanyahu.
0: A Alemanya, la setmana passada parlàvem de tot un seguit de sabotatges a línies elèctriques per tot el país. Doncs sembla que n'han enxampat l'autor. Jordi, què se'n sap?
8: Sí, l'han enxampat i, pel que sembla, no era cap agent rus. Era un home sol que anava recorrent a Alemanya en una tenda de campanya, suposadament un activista climàtic, que lligava un filferro a un coet pirotècnic i el llançava per sobre les línies d'alta tensió. Sembla que aquesta persona tindria problemes de salut mental. De fet, l'han enxampat perquè havia reivindicat els atacs amb dues notes on havia posat el seu nom real. Es desinfla així la teoria manifestada per alguns ministres de l'Interior que veien la mà de Rússia al darrere.
0: I el sabotejador alemany, doncs, que no era cap agent rus, doncs saltem cap a Rússia, precisament, però us expliquem que les autoritats del país volen acabar amb la picaresca que permet als cinemes projectar clandestinament pel·lícules de Hollywood. Ara, Cristina, com ho fan?
10: Doncs el cinema ven una entrada per una pel·lícula russa que té certificat de distribució, però abans d'emetre-la es projecta una estrena estrangera que no en té, com ha passat aquestes últimes setmanes amb Spider-Man i l'Odissea. És a dir, oficialment l'espectador rus no ha pagat per veure la pel·lícula de Hollywood, sinó que l'ha vist com a part d'una mena de servei previ a la sessió. Això les sales ho fan perquè quan va començar la guerra, les grans grans distribuïdores nord-americanes van abandonar Rússia i ara l'Associació de Propietaris de Cinemes vol erradicar aquesta pràctica pirata abans que acabi l'any.
0: I per últim, a Madrid les vagues, com Catalunya, també marquen l'inici del curs escolar. Els primers a sortir al carrer, Dani, són les educadores infantils.
7: A sortir al carrer i a no tornar a casa, literalment. Fa tres nits ja que campen davant la Puerta del Sol, però la vaga s'allarga més de 150 dies. Les educadores de 0 a 3 anys reclamen condicions de treball dignes.
9: Para reivindicar esa bajada de ratio, una mejora salarial, una mejora en todas las condiciones de la educación en infantil y que se nos oiga.
7: Això pel que fa al cicle infantil, els sindicats de professors de primària i secundària han seguit l'exemple de Catalunya i també convoquen vaga indefinida a partir del 14 d'octubre.
0: Així tenim el món. Falten 6 minuts per arribar al punt de 6:45 del matí. I demà farà 25 anys dels atemptats de l'11 de setembre i avui repassem amb el professor Vincent com aquells fets van canviar els viatges en avió. Freddy, bon dia.
1: Bon dia. Hi ha condicions que tenim molt interioritzades però que tenen l'origen en aquells atemptats. Per exemple, abans de l'11S, a l'equipatge de mà, tu hi podies portar ganivets o tisores. Però els terroristes, quan van atacar la tripulació per fer-se amb el control dels avions, van utilitzar cúters i ganivets que havien pogut passar pel control de seguretat. És per això que després es van prohibir tots els objectes que tallessin. Ara mateix no els pots portar dalt de l'avió. També es va millorar la formació als controls de seguretat i allò va engegar un neguit que va provocar canvis cada vegada que hi havia un intent d'atemptat. Per exemple, tot just 3 mesos després de l'11 de setembre...
11: Good evening. The man accused of trying to blow up an American airliner has appeared in court in Boston. After the FBI confirmed the man had managed to conceal a working explosive device in his shoes.
1: Es detenia un home que en un vol París-Miami volia fer esclatar una bomba que duia a les sabates. Des de llavors, alguns aeroports et fan treure les sabates per passar el control. Mm. O les botes, per exemple. I no es va quedar aquí. L'any 2006 es va detectar un complot amb explosius líquids i allò fa activar el famós límit de 100 mil·lilitres per pujar líquids a l'avió. I encara un altre canvi. Alguns dels segrestadors de l'11 de setembre havien pogut embarcar sense identificar-se. Nobody moves. És el cas de Mohamed Atta, aquí adreçant-se als passatgers, quan va segrestar l'avió que es va estavellar contra la primera de les Torres Bessones. Després dels atemptats, es va autoritzar als aeroports a comprovar la identificació en qualsevol moment. De fet, a la Unió Europea, el 2002, es va aprovar una regulació que exigia a les aerolínies que confirmessin que el passatger que embarcava en l'avió era la mateixa persona que havia facturat les maletes. I encara un altre canvi que, paradoxalment, va estar a l'origen d'una altra tragèdia aèria.
12: S'ha estavellat als Alps francesos un avió que feia la ruta entre Barcelona i Düsseldorf, Alemanya, segons informen diversos mitjans francesos.
1: En certa manera, la tragèdia de Germanwings té l'origen en els canvis posteriors a l'11 de setembre. Els terroristes de l'11S van entrar a les cabines i es van fer amb el control dels avions amb una relativa facilitat. Arran d'allò, es va canviar el disseny de les portes per fer-les inexpugnables i es va canviar el protocol. Les portes de la cabina sempre estarien tancades amb clau i només s'hi pot entrar si el pilot ho autoritza. Aquest canvi és el que va facilitar que anys després, a Germanwings, el copilot es pogués tancar sol a la cabina fins que va estavellar-se els Alps.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
13: Ja hi tornem a ser.
14: 11a temporada del Tot Costa.
15: ¿Por qué? ¿Por qué?
13: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
14: Nova temporada amb els vells clàssics.
15: No sé si són muy simpáticos. No sé.
2: Tot Costa. De dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
15: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. No entiendo.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. I was looking back to see if she was looking back to see if
0: I was looking back at her. Hi ha 2 minuts per arribar al punt de 6:45 del matí. Anem als esports amb Robert Prat. El Barça s'estrena amb golejada a la Champions. 5-1 davant del Feyenoord amb Rafinha i Lamine com a líders d'aquest equip.
1: Els dos van fer un partidàs, el Barça va mostrar la superioritat davant el conjunt dels Països Baixos, 2 gols de Rafinha, un de Deiemi, un de Lamine i un de Gabriel Jesús. Dani Olmo, jugador blaugrana.
16: Somos un equipo con mucha llegada, que quiere tener siempre la iniciativa, que crea muchas ocasiones, y al final tenemos la calidad necesaria arriba para acabar marcando esos goles que a lo mejor pueden parecer muchos, pero al final creamos esas ocasiones.
0: I Ferran Torres fa un hat-trick en el seu debut a la Champions amb el PSG.
1: Gols a cabassos de Ferran Torres, contribueix amb els seus 3 gols a la victòria de l'equip francès 6-1 davant l'Slovan de Bratislava.
17: Es buena señal de que estoy acoplándome, estoy intentando tener rendimiento inmediato, que es importante porque hoy en día tenemos muchos partidos, no hay prácticamente descanso, entonces es importante pues acoplarse lo más rápido posible.
0: Simeone fa jugar Julián Álvarez de titular, però no evita la derrota de l'Atlètic de Madrid.
1: Els matalassers es van avançar al marcador, però el Liverpool va remuntar i va acabar guanyant 2-1 l'Atlètic de Madrid. Simeone, tècnic matalasser.
18: Y el partido de Julián fue muy bueno. Se hizo cargo todo el tiempo de la pelota. Todo el tiempo. Del minuto 1 al minuto 90. Y eso, la verdad, que me pone contento.
1: L'Arsenal va guanyar 0-1 al camp del Nàpols. A la Lliga Catalana de Bàsquet, victòries de l'Ilerna, Lleida i del Manresa davant el Joventut i l'Andorra. Avui Girona, Lleida, quarts de 7. Barça-Andorra a partir de les 9. Debut amb victòria del Barça a la Champions en vol, 39-28 davant l'Horus. A 3 quarts de 9, Espanya-Austràlia al Mundial Femení de Bàsquet. I semifinals definides a l'Open de Tenis dels Estats Units, amb l'eliminació del Caraz, Shelton, Tiafoe, Kachanov, Esberef, Andona, Sabalenka, Pegula i Goff, Rybakina.
0: En punt, 2:15. Comença el dia a Catalunya Ràdio. El sol sortirà avui a Capellades a les 7:28.
3: I es pondrà a les 8:11 del vespre.
0: Les temperatures a aquesta hora?
19: Artés 10 graus, al Masroig 14 i a Barcelona 17.
0: I pel que fa al temps després de les tempestes, avui arriba la refrescada. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia, sí, la refrescada ha baixat, la temperatura ha baixat de 5 a 10 graus a tot arreu, una miqueta més en algunes valls del Pirineu. Avui serà un dia de sol, amb una temperatura al migdia molt agradable, que en general arribarà entre els 25 i 27 graus, podríem fregar els 30 a Ponent i al sud.
0: I com tenim les carreteres i el transport públic a primera hora del matí, Maria Fernández Noguera, bon dia.
20: Bon dia, pel que fa a les carreteres, ja comencem a veure aquesta hora les retencions habituals a la Ronda de Dalt, al nus de la Trinitat i a la Ronda Litoral en sentit Llobregat. Pel que fa al transport públic, hi ha hagut un nou robatori de Capra de Coure, aquest cop a l'R3. La circulació entre la Garriga i Puigcerdà ha quedat interrompuda i Renfe ha establert un servei alternatiu per carretera entre aquestes dues estacions. I mentrestant, a Ferrocarrils de la Generalitat, la línia Barcelona-Vallès, el funicular de Vallvidrera, està aturat a causa d'una avaria i també hi ha servei alternatiu.
0: Tot això avui, que és dijous, 10 de setembre del 2026, i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, Tribunal de Comptes.
3: Segons us pot avançar al matí, el Tribunal de Comptes avalarà l'amnistia a Puigdemont, Junqueras, Turull, Romeva, Bassa i una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat, tot i que no havia arribat a condemnar-los a l'espera de l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que va arribar a l'estiu. La sentència s'espera per aquest mes.
0: Menors estrangers.
19: Espanya repatria 37 dels més de 32.000 menors estrangers que hi ha arribat sols en els últims 10 anys. El Marroc no n'ha acceptat cap. Són dades que us avança aquest programa i que demostren l'extrema dificultat de portar a terme la repatriació de menors arribats a Ceuta que reclamen PP i Vox.
0: També és una impossibilitat perquè ho diu el dret internacional i perquè és una llei que va aprovar el govern de Mariano Rajoy en el seu moment per protegir aquests menors estrangers no acompanyats. Ferran López.
3: Dimarts que ve assumirà la direcció general dels Mossos d'Esquadra després de la dimissió de Trapero. Avui al matí de Catalunya Ràdio, Núria Parlon, la consellera d'Interior, analitzarà els canvis a la cúpula de la policia a partir de 9:45.
0: Teixim Ripoll.
19: La plataforma ciutadana a favor de la convivència demana als partits que es presentin a les municipals que no pactin amb Aliança Catalana ni Vox. També proposen recuperar recursos de serveis socials i impulsar polítiques d'atenció a les famílies i als infants vulnerables.
0: Tipus d'interès.
3: El Banc Central Europeu tornarà a pujar-los avui. Els analistes creuen que els elevarà un quart de punt, fins al 2,5%, i estaran pendents de si l'organisme deixa la porta oberta una altra pujada abans d'acabar l'any. El BCE pretén frenar així l'escalada de la inflació.
0: I què més ens deixa la matinada? Brussel·les, Frederic, bon dia.
21: Una proposta de la Comissió per aplicar noves normes a les licitacions públiques. La idea és crear una plataforma per millorar l'accés i reduir la càrrega administrativa de les empreses. Bàsicament es tracta de l'última mesura de les iniciatives de Brussel·les per intentar millorar i afinar el mercat únic.
0: I amb què se'n va a dormir Estats Units?
21: Amb la polèmica encara pel dineral que Donald Trump ha pagat com a plus alguns dels seus assessors o assessores, com la polèmica Natalie Harp, coneguda perquè l'acompanya tot arreu i per les seves cartes on diu que només vol fer-lo feliç. Harp, que ja té un salari de $150,000 l'any, rebrà un plus de $45,000 que la Casa Blanca ha justificat com regal en efectiu per les festes de Nadal.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
21: Amb un judici als Estats Units justament contra Huawei. En l'inici d'aquest procés per pràctiques anticompetitives, el fiscal ha descrit l'empresa xinesa com una organització criminal que, segons diu, robava a companyies nord-americanes per construir el seu imperi de telecomunicacions.
0: Repassem també les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
4: Bon dia.
0: Centrades en aquesta desclassificació dels documents sobre la sala Ceuta.
4: El Periódico i El País expliquen que el CNI va alertar Interior i Rabat d'un assalt per tanca i mar, i La Vanguardia que el CNI es va limitar a avisar per WhatsApp sobre crides a les xarxes. Des de Madrid, la premsa conservadora posa el dit a la llaga del govern espanyol. El Mundo titula que tots els cossos de l'Estat van alertar de l'assalt massiu, i La Razón també hi sucapa explicant que el govern va rebre 18 avisos abans de l'assalt. També en portada, el relleu al capdavant dels Mossos, a l'ara foto de la consellera Parlon, custodiada banda i banda per Ferran López i Sílvia Catà, el nou director general de la policia i la nova cap dels Mossos, respectivament. I tant El Periódico com La Vanguardia hi afegeixen context i titulant que el canvi passa després de mesos de discrepàncies entre Trapero i Parlon. I el Barça, que també treu el cap a les portades, un Barça espectacular, diu La Vanguardia, un Barça que balla sota la pluja, titula El Periódico. 1-5, que també s'explica en fotografies, els jugadors celebrant-ho plegats a l'ara, Lamine llançant un petó a La Vanguardia i Adeyemi fent un salt enrere al Periódico.
0: I què hi trobem avui a la premsa comarcal, Lara García?
5: El Segre destaca que l'ocupació turística durant el pont de la Diada superarà el 80% a l'Alt Pirineu i l'Aran i a les comarques de Ponent. El Patronat de Turisme de Lleida preveu que el pic d'ocupació sigui de divendres a diumenge. A les cases de turisme rural i els bungalows s'espera arribar al 80% d'ocupació i als hotels al 90% en el cas del Pirineu. El Diari de Girona diu que la ciutat es convertirà durant 3 dies en la capital mundial de la ayahuasca. Acollirà de l'11 al 13 de setembre el Fòrum Mundial de la Ayahuasca. Serà, segons el diari, un punt de trobada entre pobles indígenes, científics, metges, investigadors i experts en la matèria d'arreu del món. I cap al sud, circular sense casc per la vorera o carregar una altra persona són les conductes en patinet elèctric més multades a Tarragona. La Guàrdia Urbana ha registrat 643 denúncies des del 2023, de les quals 505 corresponen a aquests tres comportaments. Així ho destaca el Diari de Tarragona.

0: americà, un òrgan tradicionalment neutral, en un àrbitre per dirimir qui pot o no votar. De fa temps, el president va desenvolupar un sistema de paperetes més estricte i difícil, i al seu torn va exigir al sistema de correus que guardés una llista del padró electoral. Aquesta és una decisió inaudita en un moment transcendental, perquè fins a un 30% dels americans van votar per correu l'any 2024 i fins a 8 estats del país voten quasi exclusivament d'aquesta forma. De fet, si ens posem estrictes, l'executiu de Washington no controla el sistema, ho fan els estats. El problema és que el Suprem pot trigar molt temps en dictaminar sentència, amb la qual cosa podem arribar a viure unes eleccions formalment perfectes, però amb molta gent a qui es deixarà sense veu ni vot.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
2: 6:45 del matí.
3: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
2: Catalunya es desperta amb una notícia que us avança al matí de Catalunya Ràdio. El Tribunal de Comptes avalarà l'amnistia a Puigdemont, Junqueras, Turull, Romeva, Ibassa i una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat.
4: Després de la sentència de Luxemburg del juliol, el Tribunal de Comptes assumeix que no té més remei que aplicar l'amnistia. La consellera que aporta el cas va demanar a les parts que diguessin si hi havia pagaments del referèndum o de l'acció exterior de la Generalitat que afectessin els interessos financers de la Unió Europea, i les defenses li han traslladat documents i certificats que acrediten que no. Segons han pogut saber aquest programa, la sentència ja s'està preparant, és farragosa i es dictarà aquest mateix mes, a tot estirar a principis d'octubre.
2: I avui, obertura de l'any judicial amb el rerefons del xoc entre el govern espanyol i els jutges.
4: Sí, se celebra avui al Tribunal Suprem els casos judicials que envolten Pedro Sánchez o el retard de l'aplicació de l'amnistia. Aquest any s'afegeix la crisi de Ceuta o la recent suspensió de la llei de nets.
2: I ara una dada que també us avança aquest programa. En 10 anys, el Marroc no ha acceptat la tornada de cap menor.
4: Són dades de la Fiscalia i demostren la extrema dificultat per repatriar els menors arribat de Ceuta, cosa que reclamen el PP i Vox. I això coincideix amb una altra dada. 8 de cada 10 menors que hi ha a Ceuta són marroquins. Rubén Pérez, número 2 del Ministeri d'Infància.
5: Y por lo tanto vamos a hacer todo el procedimiento administrativo que nos corresponde a nosotros como país para callar muchas bocas, para demostrar que a veces, en vez de culpar al Estado español, tenemos que culpar a los que son responsables.
4: En 10 anys, Espanya ha repatriat 37 menors estrangers dels més de 32.000 que hi han arribat sols en els últims 10 anys, però, com dèiem, cap al Marroc. Les dades de la Fiscalia també revelen que el PP tampoc tornava menors quan governava entre el 2015 i el 17 i només en va retornar 11 dels més de 3.000 que havien arribat.
2: Justament els documents sobre Ceuta que ha fet públics el govern de Sánchez constaten que els serveis d'intel·ligència espanyols van avisar de manera informal d'una crida a les xarxes per entrar a Ceuta difusa en grups amb 180.000 seguidors.
4: Tot i aquestes informacions, des de la Moncloa asseguren que el CNI no va emetre cap alerta formal que fes presagiar la crisi migratòria. De fet, critica que es quedés en un WhatsApp i no escalés a instàncies superiors. El delegat del govern espanyol a Ceuta, que és dels pocs que va rebre el WhatsApp del CNI, carrega contra els serveis d'intel·ligència.
6: Quan el CNI té una alerta, se hace un informe, lo entrega en un sobre lacrado, un WhatsApp a un cargo menor no es un informe ni una alerta.
4: El PP i Vox asseguren que Sánchez ha mentit i no va fer res per evitar aquesta entrada, mentre que Esquerra i Sumar sí que posen en dubte la feina del CNI i apunten que actua contra Sánchez i seguint les ordres d'Aznar.
2: I avui al matí de Catalunya Ràdio, a partir de 8:45, parlarem amb la consellera d'Interior, Núria Parlon, sobre la dimissió per sorpresa de Josep Lluís Trapero.
4: Ferran López serà qui assumirà la direcció general dels Mossos d'Esquadra dimarts que ve. Interior assegura que marxa Trapero per motius personals i nega desavinences. Ahir, a la compareixença posterior a la notícia, Parlon deia això.
7: No crec que siguin les causes, aquestes discrepàncies de criteri, que l'hagin portat a decidir això.
4: L'oposició i els socis de govern d'Illa interpreten la dimissió com una mostra més de debilitat i descontrol de l'executiu de Salvador Illa. Tot i això, veuen bé que Trapero plegui després de la polèmica infiltració dels Mossos.
2: Txell Vallespí.
8: Junts i Esquerra volen que la consellera d'Interior doni explicacions al Parlament sobre la dimissió de Trapero, però discrepen sobre el nomenament de Ferran López com a director general de la policia. Sentim les crítiques del juntaire Salvador Vergés i el vot de confiança que li dona la republicana Esther Capella.
9: Personifica l'aplicació d'això, del 155 al el cos de Mossos d'Esquadra, i ho personifica per la seva trajectòria, per la seva agenda, pels seus objectius i per les seves conviccions.
10: Compta amb experiència, coneixements, formació, reconegut per tothom, i en funció també de la seva gestió nosaltres valorarem.
8: La majoria de partits recelen que un mosso torni a ostentar la direcció política del cos i aplaudeixen, en canvi, que per primera vegada a la història hi hagi una comissària en cap. Txell Vallespí, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Us avança el matí de Catalunya Ràdio. L'Estat reconeix com a víctima de la transició Gustau Muñoz, el jove que la policia espanyola va matar a fa

0: 48 anys durant la manifestació de la Diada del 1978 a Barcelona.
1: Gairebé 50 anys després de l'assassinat, l'Estat atorga a Muñoz el reconeixement de víctima en defensa i reivindicació de les llibertats i els drets democràtics, la nomenclatura oficial que reben les víctimes del període de la transició. En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, el seu germà, Marc Muñoz, valora així el reconeixement.
2: El mínim és processar els autors materials de l'assassinat, no? Això seria el primer pas per dir, bueno, es comencen a fer les coses en un cert sentit. Per nosaltres és un crim de lesa humanitat. No pot prescriure perquè es va fer per acabar contra una dissidència política.
1: Com és habitual per la Diada, demà l'esquerra independentista homenatjarà Muñoz al carrer Ferran de Barcelona, allò on el van matar. A més, l'Ajuntament ja ha comunicat a la família que els propers dies hi instal·larà una placa en record seu.
0: 556 persones van morir per suïcidi l'any passat, una xifra que repunta lleugerament en comparació amb el 2024, en què van morir 9 persones menys.
1: Segons el Departament de Salut, però, la tendència dels últims 3 anys és que la taxa de suïcidis va a la baixa, concretament un 17% menys des del 2022.
0: Mònica Mas.
3: Bon dia. També es redueix el nombre de persones que intenten suïcidar-se, les anomenades temptatives, un 7% menys que l'any 2024. I pugen, en canvi, les ideacions suïcides, és a dir, persones que consulten els serveis de salut perquè pensen en un pla per treure's la vida. El psiquiatre i director del Pla de Prevenció del Suïcidi, Diego Palau, creu que això és positiu perquè els ajuda a detectar i a fer seguiment d'aquestes persones amb risc de suïcidi.
4: En els últims 3-4 anys hem observat que hi ha més de la meitat de les persones que consulten hospitals ho fan perquè tenen un pla suïcida, i abans això no passava. Venien majoritàriament perquè havien fet ja una tentativa. O sigui, d'alguna manera s'ha incrementat la consciència de que el risc de suïcidi és un problema de salut i les persones consulten als hospitals.
3: Mònica Mas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I dimiteix un enginyer britànic d'Anthropic que alerta literalment que la IA ens podria matar a tots a finals de la dècada.
1: En un fil publicat a X, Jacob Coxon alerta que ni aquesta startup ni OpenAI estan actuant de manera responsable perquè no inverteixen prou, diu, en seguretat, i demana no subestimar el poder de la intel·ligència artificial. El seu cap li dona la raó i xifra la probabilitat que la IA pugui matar l'espècie humana la pròxima dècada en més d'un 10%.
0: Cultura, Fira Tàrrega aixeca el taló avui de l'edició número 46, que convertirà la ciutat de l'Urgell en un gran mercat de les arts escèniques amb 57 espectacles.
5: Un espectacle inaugural que es diu Incontinuo, de la companyia Kamchatka, un muntatge teatral que vol fer reflexionar sobre el fenomen de la migració.
0: Marta Vivas.
6: Fira Tàrrega reuneix artistes consolidats i talents emergents, i el seu mercat de les arts escèniques acollirà fins a 1.300 professionals d'arreu del món. 57 espectacles, el 60% dels quals gratuïts, un 35% d'estrenes i fins a 11 companyies internacionals procedents de països com Alemanya, Bèlgica, Corea del Sud, Irlanda o Tunísia. La companyia catalana Kamchatka inaugurarà l'edició amb Incontinuo aquest vespre a l'Hort del Barceloní. Anna Giribet és la directora artística de la Fira.
7: Que ens parlarà del coratge d'aquells que han de marxar de les seves terres estimades.
6: El lema d'aquesta edició és Celebrem, un concepte que vincula la festa i el fet de compartir un espai amb desconeguts que viuen les mateixes experiències, el que farem a partir d'avui i fins diumenge a Tàrrega. Des de Tàrrega, Marta Vives, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I ara cap a Osona per parlar del mercat de música viva de Vic.
8: Noi. Que
5: arrencarà amb un concert en què vol reflexionar sobre la música en directe a partir de l'últim disc de l'italià Andrea Laszlo Di Simone, A una lunghissima ombra.
0: Marc Ruiz.
9: La dramaturga Lucia del Greco ha creat una posada en escena a partir de la música d'Andrea Laszlo Di Simone, un compositor italià que mai fa concerts. La intenció és que el públic es pregunti quin espai té la música en concerts en què l'artista sembla que sigui el centre, si la música acaba sent superflua, si al contrari no hi pot haver res gravat, o si la música gravada és una eina que ajuda a transmetre emoció. Ni tan sols han revelat si Di Simone hi serà o no, Lucia del Greco.
10: Ens estem movent cap a camins on passa en segon pla el que és la música, posant al centre el que és el cantant o l'ídol, que és quasi el canal a través del qual a la gent li arriba la música. També a mi em semblava interessant preguntar-nos quin és el lloc que queda per la música en tot això.
0: Marc Ruiz, pel Matí de Catalunya Ràdio. Ara, París.
11: Aigo, vos demanam.
0: Perquè l'11 d'octubre Maria del Mar Bonet tornarà a l'Olímpia de París, la sala de música on fa 50 anys va tocar en un històric festival que portava el nom de Cançons en Llibertat.
5: D'aquell recital, compartit amb Ovidi Montllor i Toti Solent, va fer un disc que ara ha reeditat i remesclat, però no només hi cantarà cançó de protesta, sinó també temes del seu últim disc. N'ha parlat en aquesta emissora.
12: Jo no he sigut mai una cantant de cançons de protesta, com es diu, no? Jo crec que les cançons sempre ho són. Totes les cançons d'amor també. No, la qüestió és dir la veritat en les teves cançons, sigui el que sigui que parles, no?
5: L'11 d'octubre tindrà Borja Penalba de teloner.
0: Té una previsió per avui. El Ministeri de Cultura es reuneix amb les comunitats autònomes i la policia per abordar la seguretat als museus després dels últims robatoris.
5: Els últims han sigut el Museu Arqueològic de Badajoz, el Museu d'Albacete i el Museu de Villena, a Alacant. Un informe d'Europol havia advertit de l'aparició de delinqüents menys especialitzats i més violents que busquen or, pedres precioses i antiguitats per després col·locar-ho al mercat il·legal. Al llarg del mes d'agost, Cultura havia demanat informació de les dues comunitats autònomes sobre els museus més susceptibles a patir aquest tipus de robatoris.
0: Passen 2:45 del matí. Pel que fa al temps, aquest matí toca abrigar-se. Eloi Cordomí, bon dia.
13: Bon dia. Sí, la baixada de la temperatura ha estat molt brusca. Ara mateix al Pirineu hi ha xifres, hi ha valors de 2 a 7 graus de temperatura. A l'interior entre els 10 i 16 graus i a la costa entre els 17 i 19 graus. Avui, però, serà un dia de sol. Un dia, però, que en aquests moments encara bufa tramuntana, bona part de la Costa Brava. A mesura que vagi passant el dia anirà quedant restringida al nord del Cap de Creus. I un dia amb 4 núvols prims poc importants. La temperatura pot arribar entre els 28 i 30, als llocs més càlids de Ponent, del Sud, potser la Costa Daurada, a la resta entre 25 i 27 graus. Demà puja una mica la temperatura, potser hi haurà més llocs que puguin arribar als 30 graus. I de cara al cap de setmana, la pujada també de la temperatura serà suau, un temps que serà assolellat.
0: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera?
14: Doncs pel que fa a les carreteres i a les retencions habituals a totes dues rondes de Barcelona, en sentit Llobregat, en especial a la ronda litoral, i pel que fa al transport públic, a l'R3 la circulació està interrompuda entre la Garriga i Puigcerdà a causa d'un nou robatori de cable de coure. Renfe ha establert un servei d'autobusos entre aquestes dues estacions. Mentrestant, a Ferrocarrils de la Generalitat, el funicular de Vallvidrera està aturat a causa d'una avaria i hi ha també servei alternatiu per carretera.
15: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
16: Avui hem rebut el missatge de la Merche, de Castelldefels. Ha assistit a dos concerts d'Aitana al Palau Sant Jordi i es queixa per la presència de gent fumant amb vapejadors i també pel que considera una calor excessiva dins del recinte.
17: Si us plau, si algú pot revisar el sistema d'aire condicionat del Sant Jordi, estaria genial. He anat a diversos concerts a l'estiu i mai havien passat tanta calor com la que van passar als concerts d'Aitana.
16: Des del Palau Sant Jordi responen que el personal actua sempre que detecta l'ús de vapejadors, però que en esdeveniments de gran afluència no sempre es pot intervenir immediatament. Pel que fa a la calor, expliquen que el sistema de climatització va funcionar amb normalitat, però que la temperatura extraordinàriament elevada a l'exterior va provocar la sensació que explica la Merche.
15: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
5: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Avui, que el Banc Central Europeu apujarà els tipus d'interès, les borses del continent es despertaran tenyides de vermell. Ahir van patir caigudes pronunciades per l'augment del preu del petroli. El Brent, el barril de Brent, ja supera els 100 dòlars. L'IBEX 35 ha perdut gairebé un 2% i s'allunya dels 20.000 punts. Els resultats de l'IBEX també han contribuït a les pèrdues de la borsa espanyola. Han sigut pitjors del que s'esperaven els inversors. Davant la previsió que aquesta setmana la Reserva Federal dels Estats Units també apugi els tipus d'interès, els principals índexs de Wall Street ahir van perdre al voltant d'un 0,70%. Els parquets oberts a aquesta hora, els asiàtics, també s'estimben. La borsa de Hong Kong cau un 1,40% i la de Tòquio un 1%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
18: Garriga, què fots?
19: Estic esperant els primers visitants del tour.
18: Quin tour? Què dius?
19: La tarda, Catalunya Ràdio Free Tour. Gent de fora que no coneguin el programa i que així els fem conèixer.
18: You should know now about La Tarda de Catalunya Ràdio.
20: Where can I find it?
19: Participen del nostre programa Svetlana. En Antoni Bassas.
20: Antoni Bassas.
18: Veus com ho sap?
19: En Lídia Heredia.
15: La Tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
21: La millor.
22: La millor.
21: La millor.
22: Hora
21: del dia.
22: On la magia.
21: La millor hora del dia. Catalunya.
0: 10 minuts i a les 7 del matí, a aquesta hora us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Barcelona. Marc Jurado, bon dia.
2: Bon dia.
0: Des de Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: A Girona, Núria Paraire, bon dia.
4: Bon dia.
0: I des de les comarques de Lleida, Pere Joan Álvarez, bon dia.
23: Hola, bon dia.
0: A Barcelona, Marc, pendents avui dels actes centrals de la Diada.
2: Sí, entre altres, al Fossar de les Moreres, a les 5 de la tarda hi ha la mobilització de l'esquerra independentista i a la mateixa hora està previst que hi sigui la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols. Explicarem totes les ofrenes aquí a Catalunya Ràdio, això un parell d'hores abans de l'acte institucional del Parlament de Catalunya, motiu de la Diada, tot plegat l'endemà. Canviem de tema. Per cert, que Manresa ha tornat a sortir al carrer per exigir més seguretat i reformes per evitar la multireincidència. Els últims detinguts s'han quedat en llibertat vigilada. Els dos primers continuen en un centre d'internament.
0: Saltem a les comarques del sud del país. El Priorat celebra la inversió de 300.000 euros que ha fet Endesa per millorar el servei de 13 municipis de la comarca, Ricard.
3: Sí, aquesta era una reivindicació dels ajuntaments davant dels reiterats talls de llum, sobretot associats als temporals de vent. Mireu, només cal pensar que el mal estat de la línia de mitja tensió, que ara s'ha renovat, va causar dos incendis forestals a Porrera i que va ser l'any 2024. Què ha fet Endesa? Doncs substituir una setantena de suports de fusta de la línia aèria per uns de fibra. La companyia diu que beneficiarà prop de 2.500 clients de la comarca.
0: A Lleida parlem del 40è aniversari de la denominació d'origen Costers del Segre, Pere Joan.
23: Una DO que celebra els seus primers 40 anys en un acte que es farà aquest vespre a la Llotja de Lleida. Hi participaran, sens dubte, els representants de la trentena de cellers que agrupa la DO, que representen més de 300 viticultors. Costers del Segre té prop de 4.000 hectàrees de vinya distribuïdes en una setantena de municipis de 8 comarques. Una DO que afronta reptes com el canvi climàtic, l'accés a l'aigua o posicionar millor els seus vins en un mercat molt competitiu.
0: I acabem a les comarques gironines. Platja d'Aro, a poc es consolida com a escenari per a rodatges, Núria?
4: Doncs sí, en 10 anys s'hi han fet un centenar de rodatges d'anuncis publicitaris, sèries o pel·lícules. L'any 2016, l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró va posar en marxa la Film Office, l'oficina que s'encarrega de promocionar el municipi, i n'estan satisfets. S'hi han rodat escenes de films o sèries com H, Todos Mienten, o Marlow, No sé decir adiós i Calladita, i fins i tot un anunci de Tinder. I et comento, novetats als aiguamolls de l'Empordà. Han assolit una xifra rècord de gros roig, un ocell amb força similituds amb el Bernat Pascaire. És un ocell gros, de llarg bec i coll alt i prim. Per primera vegada, el parc arriba a les 80 parelles reproductores.
0: Doncs així tenim el país quan falten 6 minuts per les 7 del matí. I els esports, Robert Prat.
24: Debut del Barça a la Champions amb golejada, 5-1 davant el Feyenoord, gols de Lamine, Adeyemi, Gabriel Jesús i dos de Rafinha, que va ser un dels líders de l'equip. Ferran Torres fa un hat-trick amb el PSG, 6-1 davant el Bratislava, i Julián Álvarez va ser titular amb l'Atlètic de Madrid, però no va poder evitar la derrota al camp del Liverpool per 2-1. Avui a 9:15, Espanya-Austràlia al Mundial Femení de Bàsquet, a la Lliga Catalana, victòries de l'Ilerna, Lleida i del Manresa davant el Joventut i l'Andorra. Avui Girona, Lleida, 7:15, Barça-Andorra a partir de les 9.
0: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
25: Atenció, Koeman, socio farajero, pica Koeman!
26: Pizzi, che, que bueno que viniste! Que bueno que eres gol! Ha marcat un altre gol!
25: Un rúpid espino!
26: Encara Messi, encara Messi, encara Messi!
27: 50 anys de futbol en català, des de 1976.
28: De Ràdio Barcelona, SER Catalunya.
27: On va començar tot.
28: A Catalunya Ràdio.
27: On tot continua.
28: Per completar la celebració dels 50 anys de la primera transmissió en català, Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona, SER Catalunya, sumem forces en un programa especial el dimecres 16 de setembre.
27: La prèvia del Barça Racing serà ben diferent.
28: Des de les 8 del vespre i fins poc abans de començar el partit, la TDT i el Què t'hi jugues, Barça, s'uneixen des de l'Spotify Camp Nou.
27: Ricard Torquemada i Sique Rodríguez lideraran una transmissió que també serà històrica.
28: Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona, SER Catalunya, celebrant 50 anys de futbol en català.
27: Orgullosos del passat, convençuts del present i preparats per al futur.
28: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
29: La nostra gosseta, a veure si ha sobreviscut aquest passeig. Mercè, qui ho decidirà, això?
30: Ho decidirà el Pau. Pau. Petonets, Pau.
31: Petonets?
29: No.
31: Ah, vale.
1: És dels millors moments que s'ha vist en aquest programa. La Mercè li ha preguntat d'on ets, ell ha entès petonets i ell molt educadament ha mantingut la situació i ha contestat petonets.
28: La Renaixença del matí de Catalunya Ràdio amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
6: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
0: Quan falten 4 minuts per les 7, el més destacat a la televisió, amb Mariola Cubells, avui sobre les declaracions de Nacho Abad al programa En Boca de Todos.
7: Ahir, al programa En Boca de Todos, de Nacho Abad, en 4, el presentador va lamentar els mals resultats en l'informe PISA i va dir que Espanya està tan cap a baix que ocupa el lloc 487 a nivell mundial. Tenint en compte que al món hi ha 195 països, l'afirmació és una bona prova dels problemes de comprensió lectora i matemàtiques que l'informe denuncia.
0: I avui que parlem dels avisos del CNI per l'entrada massiva de migrants a Ceuta, Marc Garriga ens recomana la pel·lícula Sicario.
8: Denis Villeneuve, el genial director canadenc de les noves adaptacions de Dune, va estrenar el 2015 aquesta pel·lícula sobre com opera la frontera entre els Estats Units i Mèxic, concretament el paper que hi juguen els agents d'intel·ligència i les forces de policia especials, totes dues amb operacions grises, pressions polítiques i manipulacions que deriven en una situació caòtica sobre el terreny. És una cinta molt realista, crua, rodada amb estil i alhora amb múscul, un thriller trepidant, incòmode i finalment terrorífic. Sicario, la protagonitzen Emily Blunt i Benicio del Toro i la podeu trobar de lloguer a Prime Video i Apple TV.
0: I què deien els altres ahir, Jovany?
9: Ahir al matí vam sentir com Carlos Herrera assenyalava els que considera els principals culpables dels mals resultats de l'informe PISA.
10: Ese jardín putrefacto de pedagogos que han puesto sus manos sucias, son una plaga, literalmente, los psicopedagogos.
9: Aquí parlàvem del relleu a la cúpula de la policia catalana i va venir de poc que no canviem també el president.
11: La Generalitat a Palau amb el president Salvador Illa.
9: I també vam sentir com un tal Francesc Soler, escriptor i periodista al matí de Catalunya Ràdio, feia una aparició estel·lar en un programa d'aquests del cor de Telecinco.
12: Francesc, muy buenas tardes, encantado de saludarte.
13: Buenas tardes.
12: ¿Nos cuesta pensar que alguien atractivo pueda ser malo? ¿Por qué?
13: Sí, absolutamente, porque el cerebro nos engaña. Hay una cosa que se llama efecto halo, que és el que permite que cuando veamos a alguien...
9: A quarts d'11 sentirem què diuen els altres avui.
0: Gràcies, Jovany.

0: Bon dia, Canalies.
1: Bon dia, Francesc, des que estàs a Telecinco tens una altra cara.
0: Quina cançó ens despertes avui?
1: Vinga, va, amb una d'aquestes que t'agrada, un dels grans èxits de Nirvana, Kurt Cobain al capdavant de Nirvana amb Smells Like Teen Spirit, i és que tal dia com avui, un 10 de setembre, però de l'any 1991, es publicava mundialment aquesta cançó, es va convertir en tot un himne del grunge, el nom, de fet, va sortir de la vocalista de Bikini Kill, Kathleen Hanna, que va escriure en una paret Kurt Cobain fa olor de Teen Spirit, referint-se a un desodorant, tot i que Kurt Cobain ho va interpretar com un eslògan revolucionari. Una cançó que segueix sonant amb la mateixa potència 35 anys després d'haver-se publicat.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui Protecció Civil manté el pla per inundacions en fase d'alerta perquè encara poden aparèixer pluges a la Catalunya Central i també al Ripollès. No consten grans incidents i, de fet, avui continuarem també debatent l'efectivitat de les alertes, com les que ahir també teníem. De moment, notícia que us avança al matí de Catalunya Ràdio. El Tribunal de Comptes avalarà l'amnistia a Puigdemont, Junqueras, Turull, Romeva, Bassa i una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat. Ot Serra.
1: Després de la sentència de Luxemburg del juliol, el Tribunal de Comptes assumeix que no té més remei que aplicar l'amnistia. La consellera que porta el cas va demanar a les parts que diguessin si hi havia pagaments del referèndum o de l'acció exterior de la Generalitat que afectessin els interessos financers de la Unió Europea. I les defenses li han traslladat documents i certificats que acrediten que no. Segons ha pogut saber aquest programa, la sentència ja s'està preparant, és farragosa i es dictarà aquest mes. A tot estirar a principis d'octubre. Ot Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Recordem que el Tribunal de Comptes no va arribar a condemnar els implicats. Frederic Vincent, bon dia.
2: Bon dia. Un cop es va aprovar l'amnistia al Congrés, el Tribunal va suspendre el dictat de la sentència i va elevar una consulta al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Llavors va arribar l'aval de l'amnistia de Luxemburg. De tota manera, aquest procediment ha estat bastant complicat perquè els afectats van haver de dipositar de manera preventiva la fiança que se'ls reclamava. Inicialment es van dir 9 milions d'euros. Al final del procés, la Fiscalia ho va reduir a 3,2. Societat Civil Catalana, que fa l'acusació particular, reclama 8 milions.
0: Aquesta és una
2: 5 milions, perdó.
0: Aquesta és una pota de l'aplicació de l'amnistia als líders del procés. N'hi ha dues més. Una és la que afecta el Tribunal Suprem.
2: Sí, perquè està pendent que el Constitucional es pronunciï. La primera data encerclada del calendari és el 22 de setembre, quan s'abordarà el recurs d'empara de Jordi Turull. A partir d'aquí s'aniran estudiant els de la resta d'exiliats i condemnats per l'1 d'octubre. En aquesta partida és on hi ha el retorn de Carles Puigdemont.
0: I la segona, l'Audiència Nacional.
2: El Tribunal de Luxemburg va resoldre, també el juliol, que l'amnistia no contravenia la directiva de terrorisme, ho vam explicar aquí en directe. Aquí, com deies, és l'Audiència Nacional la que ha de decidir si l'aplica pels 12 membres del CDR que estan encausats.
0: I aquesta és, doncs, la notícia que us avança al matí de Catalunya Ràdio i que arriba també el dia en què a Madrid es fa l'acte d'obertura de l'any judicial. I a banda dels conflictes entre el govern espanyol i alguns jutjats per l'aplicació precisament de la llei d'amnistia, ara la tibentor ha augmentat per la crisi de Ceuta o per la suspensió de la llei de nets. Madrid, Dani Sateaja.
3: Les crítiques a la jutgessa que investiga l'entrada massiva d'immigrants i el rebuig a la suspensió del dret de vot de les persones nacionalitzades amb la llei de nets han afegit més llenya al foc. Això deia ahir Pedro Sánchez a Televisió Espanyola.
4: No estamos a favor ni compartimos la resolución del Tribunal Supremo. Les hemos pedido que lo intenten resolver cuanto antes, desde luego antes de las elecciones de 2027.
3: I és que un any més el president del govern espanyol plantarà la presidenta del Poder Judicial i el rei Felip VI, que parlarà per primer cop des de l'esclat de la crisi de Ceuta. Si serà el ministre de Justícia o el líder del PP. L'any passat Feijóo va evitar coincidir amb l'exfiscal general, llavors imputat. Avui s'estrena la seva substituta. Des de Madrid, Dani Sainz viaja pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Tot això mentre la publicació dels informes policials i d'intel·ligència sobre l'entrada de persones a Ceuta no han calmat els ànims, al contrari. Amb els mateixos textos, l'oposició acusa el govern espanyol d'inacció, mentre que l'executiu espanyol ho minimitza.
2: Sí, repassem els fets. Un missatge de WhatsApp. Això és el que hem tingut a les últimes hores. Un missatge de WhatsApp que sabem que s'envia una mica abans de les 2 del 29 de juliol, per tant, el dia abans de l'entrada massiva a Ceuta. És un missatge que envia el CNI, els serveis secrets espanyols, al cap de gabinet del delegat del govern espanyol a Ceuta. Aquí es pot llegir. A les xarxes socials hi ha una crida per un assalt per Tanca i Mar demà a les 8. Amb la festa del tron, les seves forces de seguretat estaran atrafegades, és el que diu aquest missatge, que afegeix. Hi ha dos grups amb 180.000 seguidors perquè te'n facis una idea de l'abast.
0: I amb això el govern espanyol diu que queda avalada la seva tesi, que sí que va haver avisos d'un augment de l'atenció a la frontera, però que no hi havia cap indici que parlés d'entrada massiva. El Partit Popular, en canvi, carrega.
5: Es evidente que el gobierno hizo una dejación de funciones manifiesta y dolosa. Tenían la información. Son responsables directos de la invasión en Ceuta y, por supuesto, de los fallecidos.
0: Així ho deia la portaveu del Partit Popular al Congrés, Esther Muñoz. En les últimes setmanes, els populars, i també Vox, han insistit en demanar que retornin de cop totes les persones que van entrar a Ceuta, incloent els menors. I com hem anat explicant, això no es pot fer.
2: El Conveni Europeu de Drets Humans prohibeix explícitament les expulsions col·lectives de persones estrangeres. S'ha de fer cas per cas, molt especialment en el cas de les persones vulnerables i en el cas dels menors. Recordem que el 2021 no es va fer així. Es va fer una expulsió per la via ràpida i això va costar una condemna del Suprem que va inhabilitar dos alts càrrecs. Cal, en qualsevol cas, segons la llei, garanties que el menor que es vulgui traslladar al seu seu país d'origen anirà amb els seus pares o amb els seus tutors. Això es va reforçar amb una llei del 2015, quan governava el Partit Popular, Mariano Rajoy, que per complir-la cal la cooperació dels governs dels països d'origen, com és el cas en aquesta situació del Marroc.
0: I el que avui expliquem també al matí de Catalunya Ràdio és que això no sempre passa. Les dades de la Fiscalia demostren l'extrema dificultat per repatriar els menors arribats a Ceuta. En els últims 10 anys, a Espanya han entrat 32.000 menors estrangers i d'aquests se n'ha repatriat un 0,1%. Al Marroc, ni un. Paula Brujats, bon dia.
6: En 10 anys, el Marroc no ha acceptat la tornada de cap menor, no contesta trucades ni respon als expedients de la Fiscalia Espanyola. Ara mateix, 8 de cada 10 menors que hi ha a Ceuta són marroquins i retornar-los serà missió impossible, adverteix en declaracions a Catalunya Ràdio el número 2 del Ministeri d'Infància, Rubén Pérez.
7: Y por lo tanto vamos a hacer todo el procedimiento administrativo que nos corresponde a nosotros como país para callar muchas bocas, para demostrar que a veces, en vez de culpar al Estado español, tenemos que culpar a los que son responsables.
6: I les dades de la Fiscalia revelen que el Partit Popular tampoc retornava menors quan governava. Entre el 2015 i el 2017 només en van repatriar 11 dels més de 3.000 que havien arribat. Des de Madrid, Palau Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a l'Àgora del Matí ens acompanyarà Joan Puigcercós, Alicia Puig, Pere Rossinyol i Jofre Llombart, amb qui comentarem aquesta actualitat i altres coses que de seguida expliquem. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
8: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
9: Avui és dijous 10 de setembre, ens despertem amb una bona refrescada. La temperatura ha baixat de 8 a 10 graus en moltes comarques, fins i tot en alguns llocs una mica més. Ara mateix tenen 4 graus a Guardiola de Berguedà, 5 a Viella, 10 a Olot o 16 graus al Vendrell. Avui farà sol amb 4 núvols prims, amb tramuntana aquest matí encara a la Costa Brava, després quedarà restringida al nord del Cap de Creus i una temperatura suau que en general quedarà entre els 25 i 27 graus a gairebé tot arreu, potser una mica més al sud i a les comarques de Ponent. Aquests pròxims dies, també per la diada, continuarà fent sol, temps tranquil i les temperatures de cara a diumenge ja s'enfilaran fins als 28 o 32 graus a les zones més càlides.
10: Això pel que fa al temps. Pel que fa a les carreteres, avui ens despertem amb les retencions habituals a l'entrada a Barcelona per la Pota Nord, a Santa Coloma de Gramenet, i a les dues rondes en sentit Llobregat, a la del litoral a Sant Adrià i a la de dalt de Roquetes a Vall d'Hebron.
0: Ara són les 7 i 7. I repassem el que cal saber d'aquest dijous 10 de setembre amb Sílvia Solanes, amb Francesc Soler, Lara García i Pol Forada. Bon dia.
11: Bon dia.
0: A banda del que parlàvem de la crisi amb Ceuta, que seguirem ampliant, també hi ha discrepàncies.
12: Quan faltin pocs minuts per les 9, parlarem amb la consellera d'Interior, Núria Parlon, per saber més detalls sobre els relleus de la cúpula dels Mossos. El mateix dia que s'anunciava que Sílvia Catà substituirà Miquel Esquius a la direcció policial, el major Trapero anunciava la dimissió com a cap polític del cos.
13: No crec que siguin les causes aquestes discrepàncies de criteri que l'hagin portat a decidir això.
14: La consellera va admetre que amb Trapero ha tingut diferències, però no va acabar d'aclarir els motius del seu adeu dos anys després d'assumir el càrrec.
0: Oriol Pujador.
15: Tot i que ahir el major Trapero no va comparèixer per explicar la seva sortida, sí que ho va fer la consellera d'Interior, Núria Parlon, que va agrair la feina feta a Trapero durant els dos anys que ha exercit el càrrec.
13: És una decisió personal que, òbviament, respecto. M'hagués agradat que acabés el mandat en les seves tasques com a director general, però no entrarem en especulacions, reconeixement, gratitud i continuïtat.
15: El comissari Ferran López torna a substituir Trapero després que ja ho fes quan el govern central va aplicar l'article 155 per l'1 d'octubre. Els Mossos també tindran per primera vegada una dona, Sílvia Catà, com a comissària en cap. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Pluja de crítiques.
16: Tant l'oposició com els socis llegeixen la marxa de Trapero com una nova mostra de la debilitat del govern. Pràcticament tots havien demanat que Trapero plegués, però critiquen que assumeixi la direcció general de la policia qui dirigia els Mossos durant l'aplicació del 155. Sentim els portaveus d'Esquerra, Junts i la CUP.
17: Compta amb experiència, coneixements i en funció també de la seva gestió nosaltres valorarem.
18: Personifica l'aplicació d'això, del 155, per la seva trajectòria, per la seva agenda i per les seves conviccions.
19: Aquestes són les polítiques que han fet caure Trapero i que la faran caure a vostè i al seu govern si no les atura.
0: Amb aquests relleus, en només 10 dies han plegat 5 alts càrrecs de la Generalitat.
20: La de Trapero és l'última sortida fins ara d'una sèrie de canvis a la segona fila del govern des que s'ha reprès el curs polític. I l'altre relleu sonat ha sigut el de la secretària general d'Educació. La consellera Niubó va destituir la seva número 2 per intentar reconduir la crisi al departament. A Interior ha plegat el secretari general per motius personals, però no perdem de vista que és l'alt càrrec que hi havia entre Parlon i Trapero. En els últims dies també ha renunciat el director general de Justícia Juvenil, l'home que gestionava les mesures de control als menors que delinqueixen. Ha sigut després de l'assassinat a Manresa, però el govern assegura que la seva sortida ja estava pactada de fa temps. I al Departament d'Empresa, el conseller ha canviat el director del SOC, el Servei d'Ocupació. També al·leguen per motius personals. Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Cordó sanitari.
12: Us ho avança el Matí de Catalunya Ràdio. L'associació Teixim Ripoll demana als partits que es presentin a les properes municipals que no pactin amb Aliança ni amb Vox. També proposen revertir diverses polítiques impulsades durant aquest mandat pel govern de Sílvia Oriols.
14: Teixim Ripoll, plataforma ciutadana que promou la convivència, ha fet un decàleg en què planteja no arribar a acords amb partits que, segons consideren, fomenten l'odi i la discriminació.
0: A partir de les 9 en parlarem d'aquesta proposta amb la portaveu de l'entitat Carme Bruguerola. I la Diada escalfa motors al Fossar de les Moreres.
16: Avui serem aquest espai emblemàtic de l'independentisme i dels actes de la vigília de l'11 de setembre. Com ha passat els últims anys, Aliança Catalana ha anunciat que participarà als actes d'aquesta tarda. No coincidirà amb la resta de partits, però entitats i veïns ja han anunciat protestes contra la presència dels ultres.
11: Per cert que Sílvia Oriols ha difamat en les últimes hores contra l'expresident de l'ANC, Lluís Llach. Ha escrit Oriols a les xarxes. El que hauria de fer és donar explicacions del que feia al Senegal, perquè potser, diu Oriols, el blanquet racista que s'aprofita dels vulnerables és ell.
0: I encara sobre l'extrema dreta, Alemanya puja la tensió política després de la victòria d'Alternativa per Alemanya a les eleccions de Saxònia-Anhalt. Neteja ètnica.
12: Així és com ha qualificat el canceller Friedrich Merz les polítiques antiimmigració del partit ultra.
0: Berlín, Jordi Regàs.
21: Picabaralla agra al Bundestag després de la victòria de l'extrema dreta Saxònia-Anhalt. Alice Weidel, portaveu d'Alternativa per Alemanya.
22: Wähler in Sachsen-Anhalt.
23: Els votants de Saxònia-Anhalt li han comunicat a vostè amb tota claredat en la llengua de la sobirania democràtica que la coalició de govern està acabada.
21: Friedrich Merz ha contraatacat criticant la política migratòria de l'extrema dreta.
24: Si es fa realitat el que vostès propongen, seria una remigració, que no és res més que una neteja ètnica basada en el color de la pell i la procedència. No és res més que això.
21: Des de Berlín, Jordi Regàs, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: $5.000.
14: Sorprenent anunci el que ha fet aquesta matinada del president dels Estats Units, Donald Trump, durant l'inici de la convenció del Partit Republicà. Sense donar detalls de com ho farà, ha promès $5.000 per cada ciutadà si el seu partit guanya les eleccions.
0: Enviat especial a Dallas, Oriol Serra.
25: Donald Trump ha tancat la primera jornada d'una convenció que no s'havia fet mai abans, a menys de 2 mesos d'unes eleccions de mig mandat. El president dels Estats Units ha fet un discurs d'1 hora i 3/4 de durada en què ha lloat la seva pròpia gestió i ha partit del perill que els demòcrates s'imposin al Congrés. Per aquest motiu, ha fet una promesa tan surrealista com preocupant perquè és un suborn democràtic en tota regla. And here is my promise.
26: Aquesta és la meva promesa. Si els republicans guanyem les eleccions a la Cambra de Representants i al Senat dels Estats Units, i gràcies al nostre enorme èxit i fortalesa econòmica, emetré un dividend per a cada ciutadà dels Estats Units d'Amèrica per valor de $5.000.
25: La convenció republicana s'acabarà aquest dijous. Des de Dallas, Oriol Serra, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Encén les alarmes.
16: Ha dimitit un enginyer britànic d'Anthropic que alerta literalment que la IA ens podria matar a tots a finals de la dècada. En diversos missatges a X, Jacob Coxon alerta que ni aquesta startup ni OpenAI estan invertint prou en seguretat i demanen no subestimar el poder de la intel·ligència artificial.
11: Avisa que les decisions clau estan en molt poques mans, que hi ha gent Anthropic que és conscient dels perills, però que diu estan atrapats en una cursa per anar més ràpid i arribar més lluny. El seu cap li ha donat la raó i xifra la probabilitat que la IA pugui matar l'espècie humana la pròxima dècada en més d'un 10%.
0: I en esport, Robert Prat, llançats.
27: El Barça goleja 5-1 al Feyenoord en la seva estrena a la Champions. Gols de la Mina, de Yemi, Gabriel Jesús i 2 de Rafinha. Dani Olmo.
28: No, siempre van a estar arriba las expectativas. Somos el Barça, vamos a competir por todo y lo estamos demostrando desde el principio y es lo que queremos hacer. No va a ser fácil continuar en esta línea porque siempre digo que lo más difícil es mantenerse, pero creo que aún tenemos margen de mejora en algunas facetas. Lo seguiremos haciendo, como bien has dicho, es el inicio de temporada. Aún queda mucho, así que seguiremos trabajando.
27: Ferran Torres marca 3 gols amb el PSG, 6-1 davant el Bratislava. Julián Álvarez és titular amb l'Atlètic de Madrid, però no evita la derrota. 2-1 al camp del Liverpool. Simeone.
29: Y el partido de Julián fue muy bueno. Se hizo cargo todo el tiempo de la pelota. Todo el tiempo. Del minuto 1 al minuto 90. Y eso, la verdad, que me pone contento.
0: És 8:15.
12: Us saludem des del quiosc del costat de la ràdio. Ara mateix molta fresqueta, 17 graus de temperatura, i les portades d'avui estan centrades en la desclassificació dels documents sobre l'entrada a Ceuta. El Periòdic i El País expliquen que el CNI va alertar Interior i Rabat d'un assalt per tanca i mar, i La Vanguardia que el CNI es va limitar a avisar per WhatsApp sobre les crides a les xarxes. Des de Madrid, la premsa conservadora apreta una mica més el govern espanyol. Per exemple, l'ABC titula que els documents proven que el govern i Marroc van ser avisats de la invasió, diuen. Els altres dos temes de portada d'avui, la dimissió de Trapero i la victòria del Barça. A l'Ara, fotografia de la consellera Parlon, custodiada per Ferran López i Sílvia Catà, el nou director general de la policia i la nova cap dels Mossos. I el Barça, com dèiem, també treu el cap en les portades. Ens quedem, però, amb la del Periódico, que titula Un Barça que balla sota la pluja i l'acompanya d'una fotografia del jugador Adeyemi fent una voltereta enrere per celebrar el gol.
1: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
2: Com anem? Bon dia. Passa un minut d'un quart de vuit. Us informa Marc Brodó per les comarques de Barcelona. Tenim 13 graus a Castellgalí, 14 a Cardedeu i 17 a Esplugues. Carreteres, Mireia Sala.
10: Retencions a la C32 a Lleida en sentit Barcelona per un vehicle avariat que talla un carril. Problemes també a la C32 a Sant Boi del Llobregat, a la B23 a Sant Feliu i a les dues rondes en sentit Llobregat.
2: Manresa torna a sortir al carrer per exigir més seguretat i reformes per evitar la multireincidència, a Nàtia Dell.
3: Demanen un pla de seguretat concret i efectiu.
4: No compta el cansament acumulat després de petits episodis d'incivisme, amenaces, conflictes o intimidacions, que n'estem cansats.
3: Crits demanant justícia després de la intervenció de la germana de la víctima dient que la seva mort s'hauria pogut evitar.
5: Tothom hi ha perdut. Estem venguts. Volem justícia.
3: Davant la situació que viu Manresa, l'alcalde Marc Aloi ha demanat això.
6: Que és urgent que hi hagi un pacte de país per erradicar l'ús de l'arma blanca entre els joves.
3: Des de Manresa, en Nati Adell, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I precisament llibertat vigilada pels dos menors detinguts aquesta setmana en relació al crim de Manresa.
14: Concretament, llibertat vigilada amb tractament terapèutic. El magistrat ha valorat aquests dos detinguts haurien tingut un paper secundari.
10: La policia, però, atribueix als dos primers arrestats una intervenció més activa i determinant. És per això que són en un centre d'internament en règim tancat.
2: Més notícies. El Vallès Oriental, Gualba, renova la potabilitzadora.
14: Ho fa per evitar més problemes d'aigua.
10: Les obres per la creació de la nova planta es faran aquest any i costaran més de 500.000 d'euros.
2: I més obres al Berguedà, satisfacció a Olvan amb la nova licitació del polígon.
14: Destacant que es van fent passos perquè tirin davant, segons explica el Regió 7.
10: L'alcalde, Sebastià Prat, confia que la contractació avanci favorablement per tal que les obres puguin posar-se en marxa entre final d'any i inici del vinent.
2: I parlem del mercat de música viva de Vic, que arrencarà amb un concert que vol reflexionar sobre la música en directe, Marc Ruiz.
7: La intenció és que el públic es pregunti quin espai té la música en concerts en què l'artista sembla que sigui al centre, si la música acaba sent superflua, si al contrari no hi pot haver res gravat, o si la música gravada és una eina que ajuda a transmetre emoció. Ni tan sols han revelat si De Simone hi serà o no. Lucia El Greco.
8: Ens estem movent cap a camins on passa en segon pla el que és la música, posant al centre el que és el cantant o l'ídol, que és quasi el canal a través del qual a la gent li arriba la música. També a mi em semblava interessant preguntar-nos quina és el lloc que queda per la música en tot això.
7: Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I una previsió per avui a Barcelona. Tatuaje en el cuello, el pelo negro. Concert del duo argentí Catriel i Paco Moroso, avui al Palau Sant Jordi. Passen 4 minuts d'un quart de 8 del matí. Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
9: Bon dia. En el sorteig del cupon diario celebrat ahir, el número premiat va ser...
22: el 65.545-65545 de la sèrie 31031.
9: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
30: El matí de Catalunya Ràdio.
31: Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
32: La veritat és que va sobre rodes.
31: Tan content estàs?
32: Això també.
31: Amb el nou Berlingo Banfirst, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content?
33: Citroën.
11: Consulta Citroën.es.
13: Professionals, sou els que convertiu les cases en llars i les obres en confort. A Obramat us acompanyem amb solucions completes, marques líders al millor preu i assessorament professional. 20 anys construint junts. Obramat.
0: És un quart i mig de vuit i avui és dijous 10 de setembre del 2026, vigília de la Diada Nacional de Catalunya, un dia que sona així.
1: Els sons del matí.
0: Pels que sortiu de casa d'hora avui, toca màniga llarga.
15: Avui la temperatura ha baixat d'entre 5 i 12 graus a gairebé tot arreu.
0: El Tribunal de Comptes avalarà l'amnistia a Puigdemont.
16: Segons ha pogut saber aquest programa, el Tribunal admet que no té més remei que aplicar l'amnistia després del pronunciament de Luxemburg del juliol passat.
17: Los servicios de inteligencia operan y actúan de muchas maneras. No hace falta ir a informes manuscritos.
18: Es evidente que el gobierno hizo una dejación de funciones manifiesta.
19: És una decisió personal que, òbviament, respecto. M'hagués agradat que acabés el mandat.
0: Aquests són els sons del matí. Ara una mirada a l'actualitat amb les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb tres paraules del dia amb Francesc Soler. Document.
20: Escrit original o oficial que serveix de base, de prova o de suport d'alguna cosa. La paradoxa és que els documents policials que hi va desclassificar el govern espanyol sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta sembla que el contradiguin quan assegura que no sabia que es preparava un assalt a la tanca de Ceuta, nom que, per cert, portava un dels grups de WhatsApp identificats prèviament pel CNI.
0: Any judicial.
20: Període durant el qual els òrgans jurisdiccionals duen a terme les seves activitats jurisdiccionals. L'any judicial comença l'1 de setembre i acaba el 31 de juliol, tot i que avui s'obre amb tota la pompa. Després d'anys amb la política profundament judicialitzada, començant pels líders del procés i acabant per la mateixa dona de Pedro Sánchez, l'obertura de l'any judicial sol convertir-se en un estira i arronsa amb l'executiu, que té bastant poc d'institucional.
0: Neteja ètnica.
20: Eliminació planificada i sistemàtica d'una ètnia per mitjà de la deportació o l'extermini, que es du a terme amb l'objectiu d'homogeneïtzar la composició ètnica de la població d'un territori. El canceller Merz acusa Alternativa per Alemanya de promoure-la quan anuncia que vol deportar 1 milió de refugiats. I això quan Sèrbia acaba d'acomiadar amb honors d'estat el criminal de guerra Ratko Mladic, conegut com el carnisser de Bòsnia i no precisament per despatxar salsitxes. Europa 2026.
0: Posem-hi tres xifres, Lara García. 556.
12: Són les persones que van morir per suïcidi l'any passat, una xifra que repunta lleugerament en comparació amb el 2024, en què van morir 9 persones menys. Segons el Departament de Salut, però, la tendència dels últims 3 anys és que la taxa de suïcidis va a la baixa, concretament un 17% menys des del 2022.
0: 2,5%.
12: Avui està prevista una nova pujada dels tipus d'interès. Els analistes preveuen que el Banc Central Europeu els incrementarà un quart de punt, fins al 2,5%, en un nou intent de controlar la inflació que s'ha disparat per culpa de l'energia i de les tensions a l'Orient Mitjà.
0: 160%.
12: És l'augment que han tingut les morts per calor a les ciutats del sud d'Europa durant l'última dècada respecte als anys 90, en alerta un estudi de Lancet Countdown Europe amb participació de l'Institut de Salut Global de Barcelona.
0: I el veig, tres imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge hi veig un jugador del Barça, concretament Adeyemi, fent una tombarella a l'aire. És a l'Spotify Camp Nou. En segon pla hi veig també somrient un Lamine Yamal.
14: Sí, és la imatge que ha triat el periòdico per il·lustrar la golejada d'ahir del Barça a la Champions davant el Feyenoord 5-1. La forta pluja al principi del partit no va aturar els blaugranes. Rafinha va marcar 2 gols. Lamine va celebrar com a capità el primer gol de falta de la seva carrera i van completar la golejada Adeyemi i Gabriel Jesús.
0: A la segona hi veig els Reis de Noruega, vestits de negre, saludant des d'un balcó, i estan en un costat acompanyats en 3 persones més, també vestits de negre i saludant.
14: Aquestes 3 persones són la reina vídua Sònia, la princesa hereva Ingrid Alexandra i el príncep Sverre Magnus. És la primera sortida al balcó del Palau Reial de la família reial noruega després del funeral ahir de Harald V. Van ser uns funerals d'estat comparables amb els d'Elisabet II d'Anglaterra. Al comiat també van assistir el rei Felip i Letícia. És una imatge que veiem a diaris i xarxes.
0: I a la tercera imatge, en aquest cas ens l'envien des de Lleida, on veiem camps de pomeres i també una nova eina per mesurar la mida dels fruits. Pere Joan Álvarez, de què estem parlant?
21: A veure, fins ara, per mesurar el que els pagesos anomenen calibre dels fruits, es feien servir peus de rei o anelles amb mides diferents. Doncs bé, això passa a la història, perquè a partir d'ara el que veiem és el pagès amb el mòbil i un element annex al telèfon d'uns 25 centímetres de longitud que prèviament s'ha imprès en 3D. L'app ja està disponible i de moment dic que veiem pomeres perquè s'ha desenvolupat en pomes, però ben aviat de ben segur que també ho veurem amb altres fruits.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui a la cara bé del temps ens fixem en una gran tempesta que vam tenir a sobre del Mediterrani. Eloi Cordomí, bon dia.
15: Bon dia. Sí, ahir tots esperàvem una gran tempesta que deixés aiguats, potser alguna torrentada que fes baixar algun cotxe, algun contenidor. Per sort això no va passar, però sí que vam tenir aquí a Catalunya més de 50 litres per metre quadrat en alguns barris de Barcelona, de Badalona i de Sitges, i fins a 90 litres per metre quadrat a Ripoll, Alpens, a la comarca del Lluçanès. Ara bé, la gran tempesta d'ahir va passar desapercebuda per molts catalans. Va ser una tempesta que va néixer sobre el mar a tan sols 20 quilòmetres de Tarragona i es va fent grossa, grossa, es va anar fent grossa, grossa, fins que va arribar a les Illes Balears. Allà va produir aiguats que van deixar 69 litres per metre quadrat a Manacor, 66 a Llucmajor, i malauradament una persona va morir a Felanitx en ser arrossegada per l'aigua. Una mostra de la violència d'aquesta tempesta va ser que, en arribar a les Illes Balears, va deixar ràfegues de fins a 150 km per hora a Banyalbufar i més de 100 a Capdepera. Però la tempesta va continuar creixent i al vespre tenia una dimensió descomunal que anava des de les Illes Balears fins a la costa oest de Sardenya, més de 400 km de diàmetre d'un gran sistema convectiu que, per sort, va perdre força just abans d'arribar a terra ferma a Sardenya.
3: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
4: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
5: Ahir dimecres l'Enigmàrius feia mineral ferri que atreu en les figures del déu Príap. I la resposta era magnetita. La magnetita és un mineral que atreu, perquè és magnètic. I a les figures de Príap destaca el seu membre descomunal, el que en podríem dir una magnetita. Avui dijous, un Enigmàrius d'altíssima dificultat. Ens hipotequem per por a l'altíssim, de 8 lletres. Ens hipotequem per por a l'altíssim, 8 lletres.
4: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
0: Atenció a aquest titular que circula. Donald Trump diu a la seva xarxa social que la Lluna és territori nord-americà. Marc Amorós, bon dia.
6: Bon dia. Ja sabem tots l'afició que té el president nord-americà de canviar els noms a llacs i golfs per apropiar-se'ls i rebatejar-los amb el nom d'Amèrica, o també de difondre imatges de Groenlàndia o del Canadà, on semblen formar part dels Estats Units. La notícia també la recorda, diu ara que Trump ha publicat un missatge a Truth Social, la seva xarxa social, on reclama la territorialitat de la Lluna per als Estats Units. La Lluna és nostra, diu Trump, en una fotografia on es veu la Lluna amb la Terra de fons convertida en mem amb aquest text i al seu costat la bandera nord-americana. De fet, segons la notícia, en el missatge, Trump no hi diu res més. Simplement difon la imatge amb aquest text inclòs.
0: I això és real o fals?
30: El matí de Catalunya Ràdio.
10: Fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.
6: Que som real o fals, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que Donald Trump diu a la seva xarxa social que la Lluna és territori nord-americà és una notícia real. El president nord-americà va publicar aquest missatge el 6 de setembre. Ara bé, per molt que ho anunciï Trump, la Lluna ni cap altra cosa celeste no pot ser propietat de cap país. Ho diu el Tractat de les Nacions Unides.
0: Gràcies, Marc.
6: Adéu, bon dia.
0: I per arribar al punt de 8:15, sapiguem per què avui pot ser un bon dia amb la periodista Sandra Sabatés.
11: Avui és un bon dia per parlar d'un dels principals problemes de salut pública al món, el suïcidi. A Espanya es tracta de la segona mort per causes externes. Darrere d'aquestes dades s'amaguen autèntics drames personals, que si alguna cosa tenen en comú és un patiment emocional extrem que afecta tant els que pateixen aquesta conducta tan complexa com el seu entorn. Ara fa mig any es va aprovar la creació de l'Observatori per la Prevenció del Suïcidi per abordar aquest repte tan sanitari com social, i està en marxa la línia 024 d'atenció a la conducta suïcida, un servei confidencial i gratuït. Avui, Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi, és un bon moment per prendre consciència, també a través de la música.

0: Són 8:15. I avui és dijous, 10 de setembre. Ens despertem amb temperatures clarament més baixes. 3 graus a Puigcerdà, 12 a la Bisbal d'Empordà i 14 a Ascó. El dia en què entrevistarem la consellera d'Interior, Núria Parlon, quan falti un quart d'hora per les 9 del matí. I què hem de saber del dia d'avui? Francesc Soler, Cide Solana, Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia. Bon dia.
2: Que tal com ha avançat el matí de Catalunya Ràdio, el Tribunal de Comptes amnistiarà Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Dolors Bassa, Raül Romeva i una trentena dels càrrecs de la Generalitat per les despeses de l'1 d'octubre.
1: Després de la sentència de la Justícia Europea, fons del Tribunal explica en aquest programa que la decisió no pot ser una altra i que la sentència estarà a punt en poques setmanes.
2: Aquest programa també ha tingut accés a unes dades de la Fiscalia que demostren que les exigències de PP i Vox amb els immigrants a Ceuta no són viables. En 10 anys el Marroc no ha acceptat el retorn de cap menor que havia arribat a Espanya.
1: De fet, durant aquest temps, Espanya només ha retornat 37 menors no acompanyats, un 0,1% del total.
2: Donald Trump promet, sense concretar com ho farà, $5.000 per a cada ciutadà dels Estats Units si els republicans guanyen les eleccions de mig mandat.
1: El Banc Central Europeu tornarà a pujar avui els tipus d'interès. Segons els experts, ho farà un quart de punt, fins al 2,5%, per intentar frenar la inflació.
2: Per cert, que el barril de Brent ha tornat a superar els $100. Era un llistó que no solia des de mitjans del mes de maig.
1: Avui el Ministeri de Cultura reuneix amb la policia i les comunitats autònomes per abordar la seguretat als museus després dels últims robatoris. L'Europol avisa que sobretot busquen or, pedres precioses i antiguitats.
3: En esports, el Barça debuta amb golejada de la Champions, 5-1 davant el Feyenoord, gols de Lamine Adeyemi, Gabriel Jesús i 2 de Rafinha. Ferran Torres fa un hat-trick amb el PSG, 6-1 davant el Bratislava, i Julián Álvarez va ser titular amb l'Atlètic de Madrid, que va perdre el camp del Liverpool 2-1.
0: I pel que fa al temps, aquest matí cal abrigar-se bé. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, tenim temperatures d'entre 1 i 5 graus al Pirineu, de 10 a 15 a l'interior i en cap cas superen els 20 graus a la costa. Amb un dia de sol, encara amb tramuntana a la Costa Brava, després quedarà restringida al nord del Cap de Creus, i al migdia temperatures més còmodes, de 25 a 27 graus, potser arriben als 30 a Ponent i al sud. El temps serà tranquil encara aquests pròxims dies i lleugerament més càlid.
0: I mobilitat també a aquesta hora. No hi ha servei de tren entre la Garriga i Puigcerdà. Maria Fernández Noguera, bon dia.
5: Bon dia. Sí, a l'R3 la circulació està interrompuda entre la Garriga i Puigcerdà a causa d'un nou robatori de cable de coure. Renfe ha establert un servei d'autobusos entre totes dues estacions. I tampoc circulen a aquesta hora els trens de la línia R6 de Ferrocarrils de la Generalitat entre Masquefa i Piera per l'atropellament d'un porc senglar. També els ferrocarrils, el funicular de Vallvidrera està aturat a causa d'una avaria i hi ha servei alternatiu per carretera.
0: I a les carreteres, un vehicle avariat complica el trànsit a l'entrada de Barcelona des del Maresme. Mireia Sala.
6: Sí, el cotxe avariat talla un carril a l'Ella i provoca 2 quilòmetres de cua. També hi ha retencions als accessos a Barcelona per la C-58 venint del Vallès i a la C-32 a Sant Boi, la B-23 a Sant Feliu i la 2 a Sant Vicenç dels Horts. Lentitud també a les dues rondes, sobretot en sentit Llobregat.
0: Ho rematem també amb les portades. Marc Jurado.
7: Sí, centrades, Ricard, en la desclassificació dels documents sobre la sala Ceuta. El Periódico i El País expliquen que el CNI va alertar Interior i Rabat d'un assalt per tanca i mar, i La Vanguardia, que el CNI es va limitar a avisar per WhatsApp sobre crides a les xarxes. Des de Madrid, esclar, la premsa conservadora posa el dit a la llaga del govern espanyol. El Mundo titula que tots els cossos de l'Estat van alertar de l'assalt massiu i La Razón també s'ho capa, explicant que el govern espanyol va rebre 18 avisos abans de l'assalt. També en portada, el relleu al capdavant dels Mossos, a l'ara foto de la consellera Parlon, custodiada per Ferran López i Sílvia Catà, el nou director general de la policia i la nova cap dels Mossos, i el Barça amb el 5-1 també treu el cap a les portades. Un Barça espectacular, diu La Vanguardia. Ens quedem amb la foto del Periódico amb Adeyemi fent un salt enrere en l'aire.
0: Avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio hi tindrem Joan Puigcercós, Alicia Puig, Pere Rossinyol i Jofre Llombar. Però abans són les 7:33. I aquesta hora obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades a la premsa. Pau Foradada, bon dia.
8: Bon dia.
0: Avui reflexions sobre el paper del govern espanyol a Ceuta, però també sobre la dimissió de Josep Lluís Trapero.
8: L'editorial de l'Ara creu que els avisos del CNI retraten el govern espanyol. El Mundo coincideix que els líders de l'executiu espanyol queden retratats i assegura que van fer un exercici d'ocultació i de mentida. La directora del Periódico, la Gemma Martínez, també considera que els informes desclassificats mostren que hi havia prou informació per activar una resposta extraordinària. Més tevis són, d'una banda, La Vanguardia, que creu que les alertes sobre Ceuta no van ser totalment explícites en el seu conjunt, però que sí hi havia indicis eloqüents, i sobretot més tevi El País, que creu a l'editorial que els documents no aporten una resposta definitiva sobre si el govern espanyol havia rebut l'avís d'una crisi imminent. I sobre la dimissió de Trapero, el director de La Vanguardia, el Jordi Juan, explica que les seves opinions no sempre han coincidit amb les de la consellera Núria Parlon, mentre que el periòdico recorda que és la tercera vegada que Trapero deixa una responsabilitat perquè no comparteix el model policial del conseller de Torn. Primer va ser amb un govern de Convergència, després de Junts i d'Esquerra i ara del PSC.
0: I afegim-hi el que ha llegit avui a la premsa la periodista Neus Bonet.
9: Val la pena seguir els detalls de la investigació de l'Ajuntament de París, els gestors de la Torre Eiffel, ho trobareu als diaris, per haver amagat les dones que hi treballen a petició d'una secta religiosa que visitava la torre. Es veu que segueixen un codi que els imposa una separació estricta i absoluta de gèneres. El pitjor no és la petició, sinó l'acceptació dels gestors, que deuen trobar normals aquestes demandes. No era França una república laica i democràtica? No serveixen ni les excuses ni el no tornarà a passar, perquè, com veieu, sempre torna a passar.
10: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés amb el programa de vacances econòmiques del Club de Vacances, tens una altra manera de viatjar. Pots reservar per 14 euros amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta en les condicions.
11: 45.712.
12: Em toca. Em toca?
11: Això és el número de la loteria, ara?
12: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
13: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats...

0: A més, àpats, begudes i visites amb guia oficial incloses. Alcom Viatges. Sabem de viatgers.
1: El dia que vaig intentar aixecar 50 quilos al gimnàs, vaig patir molt menys que el dia que vaig intentar donar-me'n de baixa.
2: Descobreix el cas sencer a 3cat.cat, equip 012.
3: Això va passar l'any passat en un late night de màxima audiència. Un presentador molt, molt conegut parlava de cotxes amb un actor molt, molt famós. I l'actor famós va reconèixer orgullós que conduïa un Seat de tota la vida. De càsting en càsting, amb el seu Seat, va aconseguir un Goya.
4: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou Seat Ibiza o el nou Seat Arona i continua rodant.
5: Catalunya Ràdio.
6: Repassem altres notícies que hem trobat a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Barcelona perd una estrella Michelin.
7: Tanca el restaurant Slow and Low de Frank Beltri, ubicat a tocar del Mercat de Sant Antoni amb estrella Michelin des del 2022. Abaixarà definitivament la persiana el 17 d'octubre. És una notícia inesperada que Beltri va anunciar ahir a Instagram.
8: Después de un largo periodo de reflexión, hemos decidido que Slow and Low cerrará sus puertas como restaurante gastronómico. Lo que me llevo de este proyecto es el haber sido capaces de construir un estilo propio.
7: En una entrevista deia que no el sortia rendible.
6: Avui ho comentarem també a la taverna, a partir de 11:15. I per què és notícia Xavier García Albiol avui?
9: Doncs perquè ha iniciat els tràmits per expropiar el monestir de Sant Jeroni de la Murtra, joia del gòtic català inaugurat el 1416, perquè passi a formar part del patrimoni públic de la ciutat i convertir-lo en un recinte temàtic dedicat al descobriment d'Amèrica. Directament vol fer-hi el Museu del Descobriment per explicar el vincle entre Colom i la ciutat, Badalona. Ho recull el periódico i el Diari de Girona.
6: I per què competeixen Barcelona i Salou a Madrid i Dubai?
7: Doncs per ser el destí més innovació dels Smart Travel News Awards. Aquestes quatre ciutats formen part de 10 candidatures seleccionades, on també hi ha Benidorm, Bilbao, Cabo de Gata, Màlaga, Portugal i València. El resultat es decidirà per votació popular al desembre i ho llegim al diari Més.
6: I qui ha anat a Madrid de visita a inspirar-se?
9: Doncs el ministre francès de Treball literalment ha dit: visito Espanya per aprendre a compaginar les pujades de temperatura i el món laboral. L'han entrevistat al País, diu que França busca implementar noves mesures laborals amb la mirada posada als serveis bàsics com els hospitals, on diu és incompatible agafar-se un permís de 5 dies per una onada de calor. Una de les mesures que li han agradat és la jornada intensiva.
6: I paguen justos per pecadors.
7: Hi ha malestar entre les famílies d'una escola de Palma que ha eliminat els viatges d'estudis després que l'any passat hi hagués un episodi de balcònic entre els seus alumnes. Es tracta del CEIP Aina Moll i Marquès. No només afecta els alumnes de sisè que acaben a etapa, sinó també eliminen les colònies d'infantil. Tot plegat ha quedat a mans de l'inspecció educativa i els alumnes han fet samarretes on es llegeix: volem viatges d'estudis, no és culpa nostra. Ho veiem al Diari de Mallorca.
6: I què es comença a recuperar?
9: Doncs els ponts de la vall de la Riera de Merlès, malmesos després de la gran i inèdita riu que hi va haver el 4 de juny. Llegim a la Rella que els ponts de la Cortada i de la Fàbrica ja són transitables i que s'ha pogut actuar el pont medieval de Sant Martí, símbol del municipi.
6: I ara els destacats en internacional i economia amb Frederic Vincent i Pau Foradada.
10: A Israel, el Haaretz es fa ressò de la querella que ha anunciat Benjamin Netanyahu contra el diari per haver explicat que sí estava el cas d'un avís d'un atac imminent de Hamas abans de la matança del 7 d'octubre. Netanyahu, evidentment, ho nega. El diari, que és molt crític amb el primer ministre, també recull que els partits han tancat les llistes de cara a les eleccions israelianes del mes que ve i que les enquestes mostren un empat ara mateix entre el bloc pro Netanyahu i l'oposició. El diari The Guardian explica en portada que els rabins del Regne Unit donen suport la iniciativa del govern de prohibir el comerç entre el país i els assentaments israelians a Cisjordània. I l'avís que la intel·ligència artificial ens pot matar a tots abans del 2030 apareix en moltes portades. El Washington Post explica que Anthropic, que és d'on és l'enginyer que ha fet aquest avís, s'ha forjat la reputació de ser l'empresa d'intel·ligència artificial que prioritza la seguretat, però que ara hi ha empleats que temen que s'hagi afegit a la mateixa cursa dels altres. L'alemany Die Welt parla també en portada de l'Armageddon de la intel·ligència artificial i a França Liberation posa l'accent en la falta de regulació i destaca l'estratègia del caos, així en parla, l'estratègia del caos dels gegants del sector.
11: Un dels grans protagonistes avui a la premsa econòmica és Apple. L'Expansió apunta que el nou conseller delegat de la companyia, John Ternus, s'estrena amb la proposta trencadora d'un iPhone plegable que es vendrà a partir dels 2.339 euros. El diari recorda que els iPhone 18 Pro també pujaran de preu. De fet, l'Economista titula que el nou iPhone plegable arribarà a Espanya el 23 d'octubre. L'altre protagonista d'avui a la premsa econòmica és el Banc Central Europeu. Cinco Días escriu textualment que el BCE ha preparat el seu vestit d'ortodòxia per a la primera decisió sobre els tipus d'interès després de l'estiu. Assegura que els apujarà un quart de punt, però sense un rumb clar. L'organisme té dubtes sobre què fer en un futur, assegura el diari. I l'ON Economia destaca que el cost de les hipoteques tocarà màxims abans d'aquesta pujada de tipus, cosa que farà que el crèdit sigui encara més car.

0: 7:42 i què destaquem avui a la premsa esportiva? Robert Prat.
1: Que el Barça ha debutat en mode campió en aquesta Champions. Aquest any pot ser el bo a Europa. Salam.

Espectacular, titula el Mundo Deportivo. El Flick Team espanta la Champions i confirma el seu estat de gràcia. Devastadors al terreny de joc, una màquina de fer gols amb ratxes brutals. Un altre bany de joc, remarca el diari Esport, una nova maneta ara a la Champions. Rafinha i Lamin fan oblidar Lewandowski, Ferran i Julián Álvarez. Aquest Barça és una tempesta. L'Esportiu juga amb el temps, diu que ja pot ploure, que aquest Barça autoritari ple de recursos resol el debut a la Champions amb una nova maneta, la quarta en 5 partits. Un Barça que balla sota la pluja, explica La Vanguardia. Joan Josep Pallàs diu que aquest Barça és felicitat i que no hi ha un minut avorrit o especulatiu. M'han dit

0: El periòdico afegeix que aquest Barça il·lumina Europa amb un flick que demostra que qualsevol jugador li serveix, perquè tothom té el joc molt assumit. Albert Blay escriu que aquest Barça és l'embriaguesa de qui és conscient dels seus poders. I El País, Ramon Besa, afegeix que el Feyenoord va fer d'espectador de Rafinha, que és la bandera del Barça. L'equip ataca, defensa, corre, acaba i remata les jugades com ho fa ell.
1: Hosti, no l'hai trucat. Ha anat collonut, eh?
2: Són les 7:44. I acabem el repàs a la premsa amb les altres notícies curioses del dia. Xavi Canalies, bon dia.
3: Bon dia.
2: Gerard Jubany, bon dia.
4: Bon dia.
2: Atenció, rep l'alta mèdica i mentre espera a la porta de l'hospital, l'atropella un cotxe de policia. Haurà de tornar al quiròfan.
4: Ha passat a l'Hospital Culen de la ciutat de Santa Fe, l'Argentina. Hem llegit a Les Províncies que l'Alexis, de 21 anys, va rebre l'alta mèdica després d'operar-se d'una fractura de fèmur. Quan estava esperant que el recollissin a les portes de l'hospital, assegut en una cadira de rodes, un cotxe de la policia va perdre el control i el van pastir. L'Alexis no ha tingut danys greus, això sí, haurà de tornar a entrar al quiròfan perquè el clau que li havien col·locat es va trencar. Ai.
5: Val. I just a la sortida, eh?
2: Toro 2, el nou videojoc taurí que et permet escollir entre ser torero o toro.
6: Es tracta d'un simulador 3D per a PlayStation 4 i 5, Nintendo Switch i Xbox One. Toro 2 comença des de la Devesa i permet a l'usuari avançar progressivament fins a arribar a algunes de les places més prestigioses del món. El joc incorpora una modalitat pensada per competir contra altres jugadors i decidir qui controla el torero i qui el toro. Ho hem vist a ABC Sevilla. Mm.
2: Sí, si vols que t'envesteixin o si vols envestir.
6: Vaja, un clàssic de la vida. Pel que fa al toro, hi ha dos actors...
2: El toro s'agafa per les banyes, eh?
6: Depèn. Hi ha toreros que, més que agafar-les, es porten.
2: L'ésser humà ja hauria fet servir drogues fa 25.000 anys en forma de nous de Betel?
4: Sí, un estudi encapçalat per la Universitat de Griffith ha estudiat les restes de dos caçadors recol·lectors del Pleistocè tardà i l'Holocè mitjà. I han descobert que l'ésser humà ja hauria fet servir drogues fa uns 25.000 anys. Concretament, haurien ingerit nous de Betel, un estimulant vegetal molt estès a l'Àsia i al Pacífic Sud, que s'acostuma a mastegar. Precisament, els investigadors s'han centrat en les dents, que presentaven un desgast inusual, ho explica el 20 minutos.
2: I qui fa anys avui, Canalies?
6: El director, productor i guionista Guy Ritchie, en fa 58. També felicitem Josep Pedrerol, el periodista esportiu, en fa 61. I acabem felicitant a l'exjugadora de bàsquet, Laia Palau. Avui suma un any més i arriba als 40.
2: I el santoral?
6: Avui és Sant Agustí, Sant Salvi i Sant Nicolau.
2: Sant Nicolau és que diuen, no?
6: No, però descobreix.
2: La merda els hi cau, la tita els hi penja i el gat se la menja. No, anem al quios vintage amb Albert Om.
7: Honda Civic, l'híbrid més esportiu de la xarxa de concessionaris de Catalunya, patrocina aquest espai. Tal dia com avui, de fa 40 anys.
8: 10 de setembre de 1986. Falten només 38 dies perquè el Comitè Olímpic Internacional proclami la ciutat que organitzarà els Jocs de 1992. La revista Newsweek publica un reportatge en què diu que la favorita és Barcelona. A Catalunya ja s'han inscrit 61.547 persones per ser voluntaris olímpics, en el cas que Barcelona sigui finalment l'escollida. I ara fa 40 anys va ser un impacte que ETA assassinés una exdirigent seva per haver trencat amb la banda i haver-se acollit a les mesures de reinserció. A la Lloyes la tenien en el punt de mira i li van disparar 3 trets al cap mentre jugava amb el seu fill de 4 anys a Ordícia, al seu poble. Acabo amb els preparatius de l'11 de setembre de 1986. El president Pujol havia de visitar els municipis afectats pels focs de l'estiu a l'Alt Empordà i al Bages. I el PSC va celebrar un acte en solitari a Sant Boi per celebrar els 10 anys de la Diada de 1976.
9: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
10: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
11: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
12: El matí de Catalunya Ràdio.
2: D'aquí 12 minuts seran les 8 del matí. Repassem els bàsics, els titulars bàsics en dos minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Segons us avança aquest programa, al matí de Catalunya Ràdio, el Tribunal de Comptes avalarà l'amnistia de Puigdemont, Junqueras, Turull, Romeva i Bassa i una trentena exalts càrrecs de la Generalitat.
3: Tot i que no havia arribat a condemnar-los, a l'espera de l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que va arribar a l'estiu, la sentència s'espera ara per aquest mes.
2: I també us avança aquest programa. El Marroc no ha acceptat el retorn de cap menor en els últims 10 anys.
13: Són dades de la Fiscalia que demostren l'extrema dificultat de portar a terme la repatriació de menors arribats a Ceuta que reclamen el PP i Vox. Espanya només ha repatriat 37 dels més de 32.000 menors estrangers que han arribat sols en una última dècada. Cap al Marroc. Rubén Pérez, número 2 del Ministeri d'Infància.
14: Y por lo tanto vamos a hacer todo el procedimiento administrativo que nos corresponde a nosotros como país para callar muchas bocas, para demostrar que a veces, en vez de culpar al Estado español, tenemos que culpar a los que son responsables.
2: I els documents sobre Ceuta constaten que els serveis d'intel·ligència espanyols van avisar de manera informal d'una crida a les xarxes per entrar a la ciutat autònoma.
3: La Moncloa critica que es quedés en un WhatsApp el delegat del govern espanyol a Ceuta, que és dels pocs que el va rebre, carrega contra els serveis d'intel·ligència.
15: Cuando el CNI tiene una alerta, se hace un informe, lo entrega en un sobre lacrado, un WhatsApp a un cargo menor no es un informe ni una alerta.
3: El PP i Vox asseguren que Sánchez no va fer res per evitar l'entrada.
2: Avui, a partir de 8:45, la consellera d'Interior, Núria Parlon, serà al matí de Catalunya Ràdio després de la dimissió de Josep Lluís Trapero.
13: Dimarts que ve, Ferran López assumirà la direcció general dels Mossos d'Esquadra.
2: I el Banc Central Europeu tornarà a pujar avui els tipus d'interès.
3: Els analistes creuen que els elevarà un quart de punt fins al 2,5. Pretén frenar així l'escalada de la inflació.
2: I els esports, el Barça goleja 5-1 al Feyenoord en la seva estrena a la Champions.
13: Amb gols de Lamine, Adeyemi, Gabriel Jesús i dos de Rafinha.
2: Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? Fem una ronda de connexions pel país. Comencem per les comarques de Barcelona. Marc Corada, bon dia.
16: Bon dia.
2: A Lleida també Estela Bussoms, bon dia.
17: Hola, bon dia.
2: Tarragona, Manel Sastre, bon
18: dia. Què tal,
2: dia.
18: Bon dia.
2: I des de Girona, Fèlix Martín, bon dia.
19: Hola, bon dia també.
2: Arrenquem avui a Manresa, Marc.
3: Sí, pendents de si els Mossos fan més detencions pel crim de la setmana passada a la capital del Bages perquè la investigació continua oberta. Ahir, de fet, hi va haver manifestació al vespre per demanar més seguretat. Els darrers dos menors detinguts estan en llibertat vigilada amb tractament terapèutic. Els dos primers segueixen en un centre d'internament de menors en règim tancat. Això en un dia en el qual a Barcelona estarem molt pendents dels actes de la Diada al Fossar de les Moreres i les concentracions de signe contrari previstes.
2: I a Lleida avui destaquem també un aniversari relacionat amb el vi, els 40 anys de la denominació d'origen Costers del Segre. Estela.
17: I ho celebren aquest vespre a la Llotja de Lleida amb representants de la trentena de cellers que agrupa la DO, que representen més de 300 viticultors. Costers del Segre té prop de 4.000 hectàrees de vinya distribuïdes en una setantena de municipis des del Pallars fins a les Garrigues i afronta reptes com el canvi climàtic, l'accés a l'aigua o posicionar millor els seus vins en un mercat molt competitiu. D'altra banda, una cita que els amants del teatre no es poden perdre. Fira Tàrrega, la 46a edició, arrenca aquest vespre amb Incontinuo de la companyia catalana Kamchatka, una reflexió de gran format sobre el fet migratori. Fins diumenge a Tàrrega s'hi presentaran 57 espectacles.
2: I més coses, perquè inversió d'Endesa al Priorat per millorar el servei en 13 poblacions que tenien talls constants d'electricitat, Manel.
18: Sí, s'ha renovat una línia de mitjana tensió que, al marge dels problemes de subministrament energètic, va arribar a causar dos incendis forestals. Els treballs s'han fet amb helicòpter per accedir a les zones més escarpades. Ara la comarca també reclama millores a les telecomunicacions, que és una altra demanda històrica. Avui també és notícia que l'Agència Catalana de l'Aigua licita per 2,8 milions d'euros les obres de construcció de la planta per regenerar l'aigua procedent de la depuradora de Valls i que l'Audiència de Tarragona ha condemnat a 18 anys de presó l'home declarat culpable d'assassinar-ne un altre el 2024 a Tortosa i el va acabar llançant al riu Ebre amb una pedra lligada als peus.
2: I des de Girona parlem primer de cinema. Platja d'Aro es consolida com a centre de gravacions cinematogràfiques, Fèlix.
20: Doncs sí, en 10 anys s'hi han fet un centenar de rodatges d'anuncis publicitaris, sèries o pel·lícules. El 2016 l'Ajuntament de Castell, Platja d'Aro i S'Agaró va posar en marxa la Film Office, que és l'oficina que s'encarrega de promocionar el municipi i n'estan molt satisfets. S'hi han rodat films o sèries com H, Todos Mien, o Marlowe, o un anunci de Tinder, precisament aquesta nit, i roden també part d'un capítol d'una nova sèrie que estan produint els Javis. I en un àmbit ben diferent, hi ha novetats, els aigomolls de l'Empordà han assolit una xifra rècord, diuen, d'una espècie poc habitual a la zona. Es diu agró roig. És un ocell gros, de bec llarg i coll prim. Per primera vegada en aquest parc hi han censat 80 parelles d'aquest ocell.
2: Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona, que tingueu un bon dia.
18: Bon dia.
19: Adéu, bon dia. Bon dia. Bon dia, adéu.
16: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
2: I si heu de sortir de casa, sapigueu quin temps us espera i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, ja fa estona que estem avisant d'aquesta refrescada que ha fet avui. Quines temperatures tenim ara mateix, Eloi?
19: Bon dia, doncs mira, ara mateix 5 graus a Ribes de Freser, 0 graus, gairebé 0 graus a Das, a la Cerdanya, 10 graus a Vic, 12 a Falset, a Tarragona 17, 19 a Barcelona. Avui fresca ara mateix, però al migdia temperatura suau de 25 a 27 graus. Avui farà un dia de sol. Sí que pot pujar una mica més la temperatura en alguns llocs de les comarques de l'oest o del sud, fins i tot a la Costa Daurada, i amb tramuntana, que encara bufa la Costa Brava, però anirà perdent força. I aquests pròxims dies encara mantenim aquesta línia de temps. Temps assolellat, temps molt tranquil i una progressiva pujada a la temperatura que farà que sobre el diumenge ja tinguem més valors de 28 a 32 graus al migdia.
2: I pel que fa al trànsit, problemes per un vehicle avariat al nus del Llobregat a la Ronda de Dalt. Mireia Sala.
21: En aquest punt hi ha un carril tallat i això alenteja el trànsit. Una avaria també complica la circulació a la C32 a Alella i retencions també a la C16 abans d'entrar als túnels de Vallvidrera a causa d'unes obres i els accessos a Barcelona per la C58 venint del Vallès, a la C32 a Sant Boi, la B23 a Sant Feliu i la 2 a Sant Vicenç dels Horts.
22: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un equip millor.
2: I a 5 minuts per les 8 del matí, ara és el moment de repassar el preu de les coses. Avui parlem d'activitats esportives extraescolars. Pol.
23: Sí, comença el curs, comencen les extraescolars. El cost depèn de cada disciplina, evidentment. Comencem pel bàsquet, per exemple. Hem parlat amb la mare, que el seu fill de 14 anys juga a la S de l'Hospitalet de Llobregat.
24: Pago 50 euros de quota de soci, només un cop l'any, 65 euros cada mes durant 9 mesos i 60 euros més de la llicència federativa.
23: Una família que porta el seu fill al club de vòlei Cabrils, al Maresme, paga 44 euros al mes.
25: El que passa que en això se li ha d'afegir l'equipació, que són uns 60 euros més, la federació i l'assegurança mèdica que els hi fan, que serien uns 60 més. Són dinerets.
23: Més esports. La Meritxell té dues filles que fan taekwondo al Club Wons, al barri de Sants, a Barcelona.
26: Em fan dos dies a la setmana i la quota de les dues em costa 112 euros i mig al mes.
23: I quan costa, per exemple, patinatge artístic, ens ho explica una família que el seu fill fa aquesta extraescolar a Vilanova i la Geltrú, pagant 70 euros al mes, però en aquest cas el cost de l'equipació també és més elevat.
27: Els patins, que són bàsics, oscil·len entre 300 i 400 euros. Si vol competir, necessita el mallot, que és entre 100 i 150 euros, el que ha de fer una modista.
23: I acabem amb un dels clàssics de les extraescolars, el futbol. La Cristina porta el seu fill al Club Unió Barcelonista Catalònia.
28: El cost anual és de 690 euros, més mutualitat i afiliació.
2: I més enllà d'aquestes despeses del dia a dia, on van a parar els nostres impostos? Avui dijous, què costa, atenció, un semàfor? Ot Serra, bon dia.
29: Bon dia. Esparreguera s'ha adjudicat recentment la instal·lació d'un semàfor a l'avinguda Rafel Casanova. L'import sense IVA és de 3.800 euros. Inclou el bàcul d'acer de 6 metres d'alçada, dos baixants i 4 unitats òptiques amb tecnologia LED. En general, els municipis es fan càrrec d'aquestes obres, però en aquest cas s'ha de reemplaçar el semàfor a conseqüència d'un accident, així que l'Ajuntament reclamarà els diners a l'assegurança.
30: De pujar al sisè pis a visitar la sisena meravella, només hi ha un vol. Descobreix Llatinoamèrica des de 258 euros per trajecte volant amb Iberia. Reserva i consulta en les condicions de viatges al Corte Inglés abans del 23 de setembre.
31: El matí de Catalunya Ràdio.
2: I a les xarxes, quin és el vídeo viral del dia d'avui? Elisenda Pineda, bon dia.
32: Bon dia, Ricard. Doncs mira, la xarxa bull amb un vídeo de la cantant Aitana, que aquests dies ha fet més hores que un par de llams oferint 4 concerts al Palau Sant Jordi. S'ha fet un fart de cantar superestrella, aquesta noia, saps? Bé, doncs tots sabem que Aitana no és sospitosa de manifestar-se davant el monument a Rafel Casanova aquesta diada, però s'ha fet viral amb aquest discurs perpetrat a l'escenari. Escoltem-lo.
33: Però és veritat que jo, que he nascut aquí a Barcelona, gràcies a l'escola, gràcies a Stai Pole, he pogut aprendre perfectament el català i m'agradaria poder practicar-ho més. M'agradaria mantenir la llengua perquè és el més important que tenim també aquí a Catalunya.
32: Déu-n'hi-do, no hauria de ser notícia que una catalana defensi l'ús del català, però tenint la llengua com la tenim, ens menjarem les engrunes i proclamo Aitana patrona substituta de la Moreneta pels dies que aquesta no pugui assumir les seves responsabilitats, per exemple, la segona quinzena de juliol.
2: Sí, és la típica, agafes vacances, sí.
32: Aquí està. Ara només queda esperonar l'Aitana Ricard a mantenir la llengua també quan fas entrevistes a Catalunya. Només li queda un esforç més i creu de Sant Jordi.
2: Apuntem. Gràcies, Elisenda.
32: A tu.

I per arribar al punt de les 8 del matí, una cançó dedicada a tota la gent que davant d'una injustícia decideix no mirar cap a una altra banda. Perquè també hi ha una manera de fer país, que és aquesta, no conformar-se. Bon dia, Catalunya!

0: Demà és la Diada Nacional de Catalunya, una jornada que, de fet, ja va començar ahir, amb la celebració del 50è aniversari del primer 11 de setembre, celebrat després de la dictadura a Sant Boi de Llobregat. La Diada tindrà molts escenaris, tant institucionals com també de la societat civil. I també molts accents, com pertoca en una societat plural com també la catalana. Aquesta tarda, per exemple, el protagonisme serà per la tradicional vigília al Fossar de les Moreres, una trobada que ha servit en dècades recents de plec de l'independentisme i de part també del catalanisme. L'epicentre del record del setge a Barcelona durant la Guerra de Successió i dels que hi van perdre la vida defensant-la. Hi ha moltes maneres de celebrar, en aquest cas, la Diada. Ahir mateix, per exemple, a l'acte de Sant Boi, el president destacava la fragilitat de la democràcia i la seva importància. La Diada també pot ser un espai de reflexió al voltant d'una llengua amenaçada o de l'estat del país, dels seus reptes, de les seves aspiracions nacionals. Però el que ha agafat protagonisme en les darreres hores no té res a veure amb tot això. És un nom, el de Sílvia Orriols i un partit que és Aliança Catalana. I és que l'alcaldessa de Ripoll ha convocat un acte propi, al Fossar, per aquesta tarda a les 5. No és el primer cop que hi va, però aquest any no ha volgut coincidir amb la resta d'actes que s'hi faran després. La concentració sembla dissenyada per seguir insistint en el victimisme i en el protagonisme, però el que ha encès totes les alertes és qui serà la seva companyia. Perquè, atenció, un dirigent històric dels Boixos Nois ha fet crides públiques i el seu grup de confiança per acompanyar avui a Sílvia Orriols. En les seves pròpies paraules, per protegir-la. Si cal, de manera violenta. Parlem d'ultres disposats a fer de guàrdia pretoriana d'Orriols. Parlem d'amenaces. Amenaces d'aldarulls tan evidents que el Departament d'Interior ha dissenyat ja un dispositiu policial de màxima alerta. Els Mossos d'Esquadra blindaran l'entorn per evitar qualsevol cara a cara, però hem de dir que la preocupació té sentit, perquè qui busca baralla acostuma a trobar-la, per molts cordons policials que es montin. I l'escenari previst és d'un risc seriós de confrontació. I obre també un dilema de fons, perquè el carrer és de tots, sí. Tothom té dret a manifestar-se. Però buscar el cos a cos i la topada al carrer a través de la provocació, això és una altra cosa. I hi ha un fet que encara resulta més trist. Constatar que l'11 de setembre pot tenir un pròleg que embruti la festa de tots. No pot ser que una vigília segrestada marqui el to de la Diada Nacional de Catalunya. I per això és feina de tots evitar que els ultres marquin l'agenda política de tot un país. Perquè els símbols són de tots, i no de qui aspira a segrestar-los per uns quants.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 8:03. I quines són les 5 coses que cal saber del dia d'avui? Francesc Soler, bon dia.
2: Bon dia.
0: La primera.
2: El Tribunal de Comptes avalarà l'amnistia Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva i Dolors Bassa i una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat. Us avança avui al matí de Catalunya Ràdio, just el dia que es fa l'obertura d'un any judicial, justament marcat per la resolució dels recursos de l'amnistia al Tribunal Constitucional.
0: La segona.
2: Aquest programa també ha tingut accés a unes dades de la Fiscalia que demostren que les exigències del PP i Vox amb els migrants a Ceuta no són viables. En 10 anys, el Marroc no ha acceptat el retorn de cap menor que havia arribat a Espanya. De fet, durant aquest temps, Espanya només ha retornat 37 menors no acompanyats, és un 0,1% del total. Això gràcies a una llei que els protegeix, aprovada, per cert, per Mariano Rajoy.
0: La tercera.
2: Dimarts que ve, Ferran López assumirà la direcció general dels Mossos d'Esquadra, després de la dimissió de Trapero. Avui al matí de Catalunya Ràdio, Núria Parlon, la consellera d'Interior, analitzarà els canvis a la cúpula de la policia a partir de 9:45.
0: La quarta.
2: Que la Diada s'escalfa avui al Fossar de les Moreres de Barcelona, com ha passat els darrers anys. Aliança Catalana ha anunciat que participarà als actes que es fan a la tarda en aquest símbol històric i espai de pelegrinatge independentista. No coincidirà amb la resta de partits, però entitats i veïns ja han anunciat protestes contra la presència de l'extrema dreta.
0: La cinquena.
2: El Banc Central Europeu tornarà a pujar avui els tipus d'interès. Previsiblement ho farà d'un quart de punt fins a situar-los al 2,5%. Enmig de l'escalada davallada de la inflació europea derivada de l'encariment de l'energia, avui, per cert, el barril de Brent supera ja els $100 per primer cop des del maig, l'organisme també podria deixar la porta oberta a una altra pujada abans d'acabar l'any.
0: I els esports, Robert Prat?
3: El Barça debuta amb golejada a la Champions, 5-1 davant del Feyenoord, gols de Lamine, Adeyemi, Gabriel Jesús, 2 de Rafinha, Ferran Torres fa 3 gols amb el PSG, 6-1 davant el Bratislava, i Julián Álvarez va ser titular amb l'Atlètic de Madrid, però l'equip va perdre el camp del Liverpool per 2-1.
0: I pel que fa al temps, després de la tempesta, torna la calma però amb fred. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia, sí, avui dia de sol, encara amb tramuntana a la Costa Brava, que anirà perdent força. Avui el més important és aquesta refrescada que deies. Hem tingut a aquesta hora temperatures al voltant dels 5 graus a les valls del Pirineu, una mica per sota, i que s'acosten als 10 graus a la Catalunya interior. Al migdia només s'arribarà als 30 a Ponent i al sud.
0: Retencions també per un vehicle avariat al Nus de la Llobregat i un altre a la C32 a l'Ella. Mireia Sala.
5: Aturades també a la C16 abans d'entrar als túnels de Vallvidrera per unes obres i els accessos a Barcelona per la C58 i la C33 si vens del Vallès, a la C32 a Sant Boi i Cornellà, la B23 a Sant Feliu i la 2 a Sant Vicenç dels Horts.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
6: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
7: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a opel.es.
8: Una miqueta d'embús, em poso al dia de les feines pendents i així que arribi a casa a cuinar per tota la setmana.
9: T'ha anat bé de gust la rutina?
8: Dona, és que he tornat de vacances amb un cupó extra de Nadal de l'11 i, esclar, això es nota.
9: El dels 90 premis de 600.000 euros. Esclar, per això et veig amb una il·lusió tan gran.
10: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
11: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
12: Com que vull professionalitzar la gestió a Catalunya, el director general de la policia, si sóc president, serà el major Josep Bistrabell.
0: Era el 8 de maig del 2024. Salvador Illa anunciava el debat electoral de TV3 el fitxatge de Josep Lluís Trapero. Avui, 855 dies després, tots els diaris destaquen el que explicàvem ahir al matí de Catalunya Ràdio.
13: El director general de la policia em va comunicar la seva voluntat, voluntat seva pròpia, nosaltres volíem que continués, insisteixo, a finals del mes d'agost. Òbviament, doncs, hem d'acceptar les decisions personals, faltaria més.
0: Així anunciava la consellera Parlon la dimissió de Trapero. Avui parlarem amb la titular d'Interior per mirar d'aclarir també els interrogants que ha deixat aquesta decisió. Sobretot un, que és per què. Quin és el motiu que hi ha darrere d'aquesta decisió del major? La consellera admetia algunes discrepàncies, però ho atribuïa a motius personals. Oriol Pujador.
14: Tot i que ahir el major Trapero no va comparèixer per explicar la seva sortida, sí que ho va fer la consellera d'Interior, Núria Parlon, que va agrair la feina feta a Trapero durant els 2 anys que ha exercit el càrrec.
13: És una decisió personal que, òbviament, respecto. M'hagués agradat que acabés el mandat en les seves tasques com a director general, però no entrarem en especulacions, reconeixement, gratitud i continuïtat.
14: El comissari Ferran López torna a substituir Trapero després que ja ho fes quan el govern central va aplicar l'article 155 per l'1 d'octubre. Els Mossos també tindran per primera vegada una dona, Sílvia Catà, com a comissària en cap. Oriol Pujador pel matí de Catalunya Ràdio.
0: La decisió, per sorpresa, de Trapero va desembocar també en una tempesta política. L'oposició i els socis de govern interpreten la dimissió com una mostra més de debilitat i descontrol de l'executiu de Salvador Illa, Txell Vallespí.
15: Junts i Esquerra volen que la consellera d'Interior doni explicacions al Parlament sobre la dimissió de Trapero, però discrepen sobre el nomenament de Ferran López com a director general de la policia. Sentim les crítiques del juntaire Salvador Vergés i el vot de confiança que li dona la republicana Esther Capella.
16: Personifica l'aplicació d'això, del 155, al cos de Mossos d'Esquadra, i ho personifica per la seva trajectòria, per la seva agenda, pels seus objectius i per les seves conviccions.
17: Compta amb experiència, coneixements, formació, reconegut per tothom i en funció també de la seva gestió nosaltres valorarem.
15: La majoria de partits recelen que un mosso torni a ostentar la direcció política del cos i aplaudeixen en canvi que per primera vegada a la història hi hagi una comissària en cap. Txell Vallespí pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui és important recordar què ens deia dilluns el president Salvador Illa. A l'entrevista institucional del Matí de Catalunya Ràdio descartava feu una gran remodelació del govern ara que ha superat l'equador del seu mandat.
18: En aquests dos anys que venen, president, vostè contempla fer canvis al seu govern?
19: No, jo crec que el govern el que ha de fer és treballar. I la gent vol canvis i canvis. El que s'ha de fer és també un punt d'assossegament i donar temps. Necessiten estabilitat els òrgans de decisió per poder desplegar aquestes polítiques i és el que intento generar aquest entorn d'estabilitat també en el meu govern.
0: Per tant, en teoria s'esperen pocs canvis de consellers, però el relleu als Mossos fa que en només 10 dies hagin plegat 5 alts càrrecs de la Generalitat. Albert Prat.
20: La de Trapero és l'última sortida fins ara d'una sèrie de canvis a la segona fila del govern des que s'ha reprès el curs polític. I l'altre relleu sonat ha sigut el de la secretària general d'Educació. La consellera Niubó va destituir la seva número 2 per intentar reconduir la crisi al departament. A Interior ha plegat el secretari general per motius personals, però no perdem de vista que és l'alt càrrec que hi havia entre Parlon i Trapero. En els últims dies també ha renunciat el director general de Justícia Juvenil, l'home que gestionava les mesures de control als menors que delinqueixen. Ha sigut després de l'assassinat a Manresa, però el govern assegura que la seva sortida ja estava pactada de fa temps. I al Departament d'Empresa, el conseller ha canviat el director del SOC, el Servei d'Ocupació. També al·leguen per motius personals. Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I des dels sindicats de Mossos alerten que tants canvis perjudiquen el cos. Frederic Vincent, bon dia.
21: Bon dia, i admeten que no s'ho esperaven. Ens ho deia al Matí de Catalunya Ràdio Fermín Gallard, portaveu del sindicat USPAC.
22: Després del moviment dels últims anys de canvis de tant a la Direcció General de la Policia com el comissari i en cap del cos, doncs per fi Mossos tenia com un rumb, no? Hi havia com un pla estratègic i una idea clara de cap a on anàvem, que sembla que ara doncs, torna a trontollar, no?
21: Des del sindicat majoritari FEPOL, Toni Castejón explicava a 3Cat Info que demanaran explicacions a la conselleria.
23: Però sí que és veritat que en pocs dies ha dimitit el secretari general d'Interior, ara dimiteix el director general, tornem a tindre canvis i al final és veritat que en aquesta prefectura el cos de Mossos es fa molt complicat tindre una continuïtat, tot i que siguin molt professionals els que entrin, com eren els que marxaven. Però sempre tenim aquest xup-xup que, bueno, no beneficia el cos.
21: I el sindicat USTEC, el majoritari dels mestres també ha parlat de la dimissió de Trapero. Ha fet un comunicat on diu que la marxa del major no aturarà la via judicial sobre aquella infiltració policial en una assemblea del sindicat.
0: Sort plegat, afegim-hi un comentari de la directora de BTV, Georgina Ferri.
24: El tàndem Parlon-Trapero no ha funcionat. El major no ha tingut una bona relació amb els diferents polítics i els canvis als Mossos sempre generen soroll. Però dimitir també és una opció legítima quan qui té la responsabilitat considera que no pot continuar en les millors condicions. Hem de celebrar que Sílvia Catà serà la primera dona al capdavant dels Mossos, no perquè sigui dona, sinó per la seva llarga trajectòria. És una imatge de normalitat i de progrés. Després de les diferents crisis a la policia catalana, ara és important l'estabilitat i que els ciutadans hi tinguin confiança.
0: D'aquí a menys de mitja hora, la consellera d'Interior, Núria Parlon, al Matí de Catalunya Ràdio. 2 minuts serà 8:15 del matí. Després també tenim la notícia que us avança al Matí de Catalunya Ràdio, que té a veure amb l'aval que la justícia europea va donar a la llei d'amnistia aquest estiu. Avui us podem explicar que el Tribunal de Comptes finalment concedirà l'amnistia a Puigdemont, Junqueras, Turull, Romeva, Bassa i una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat que també estaven acusats. Més detalls, Ot Serra.
25: Després de la sentència de Luxemburg del juliol, el Tribunal de Comptes assumeix que no té més remei que aplicar l'amnistia. La consellera que porta el cas va demanar a les parts que diguessin si hi havia pagaments del referèndum o de l'acció exterior de la Generalitat que afectessin els interessos financers de la Unió Europea. I les defenses li han traslladat documents i certificats que acrediten que no. Segons ha pogut saber aquest programa, la sentència ja s'està preparant, és farragosa i es dictarà aquest mes. A tot estirar a principis d'octubre. Pot ser pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Així s'acabaria aquesta causa, la del Tribunal de Comptes, en què no es va arribar a condemnar ningú, però sí que es demanaven fiances milionàries. Silvia Solanes.
26: Sí, un cop es va aprovar l'amnistia al Congrés, el Tribunal de Comptes va suspendre el dictat de la sentència i va elevar la consulta al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Els afectats van haver de dipositar preventivament la fiança que se'l reclamava. Inicialment van ser 9 milions i al final del procés la Fiscalia va reduir l'acusació a 3,2. Societat Civil Catalana, que exerceix l'acusació popular, reclama 5 milions.
0: Aquesta és una pota de l'aplicació de l'amnistia als líders del procés. Les altres són les que afecten el Tribunal Suprem i l'Audiència Nacional.
26: La del Suprem està pendent que el Constitucional es pronunciï. El 22 de setembre, de fet, abordarà el recurs d'empara de Jordi Turull. A partir d'aquí s'aniran estudiant els de la resta d'exiliats i condemnats per l'1 d'octubre. Aquí es podria abordar el retorn de Carles Puigdemont. Luxemburg va resoldre també el juliol que l'amnistia no contravenia la directiva de terrorisme. I en aquest cas és l'Audiència Nacional la que ha de decidir si l'aplica per als 12 membres dels CDRs encausats. En aquest cas, el tribunal encara no s'ha mogut.
0: I aquesta és, doncs, la notícia que us avança al matí de Catalunya Ràdio i que arriba també el dia en què a Madrid es fa l'acte de l'obertura de l'any judicial. A banda dels conflictes entre el govern espanyol i alguns jutjats, precisament per l'aplicació de la llei d'amnistia, ara hi ha encara més tensió per la crisi de Ceuta o la suspensió de la llei de nets. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
1: Què tal, bon dia?
0: Pedro Sánchez, que tornarà a absentar-se a l'acte d'avui.
1: Sí, és habitual que l'acte hi vagi el ministre de Justícia i no el president, i serà també el rei que farà el primer discurs després dels fets de Ceuta. I sobrevolaran també els informes desclassificats fa poques hores per la Moncloa. L'acte arriba enmig de les crítiques d'alguns ministres de la jutgessa que investiga l'entrada massiva, és Maria Tardón, que va ser regidora a Madrid amb el PP. Sánchez ahir intentava posar pau.
2: Ese es un hecho objetivo, ¿no? Pero evidentemente no está reñida el compromiso político coyuntural de una persona con las labores de jueza en este caso.
1: I enmig també de la petició del president perquè es faci justícia, demana amb la seva dona i el seu germà, Pedro Sánchez, també ha manat la pressa al Suprem perquè resolgui abans de les properes eleccions si els fills o nets d'exiliats podran votar. De moment, el tribunal ha suspès temporalment la seva inscripció al cens, ho fa a petició de Vox.
0: I com dèiem, l'acte d'avui es veu encara més enterbolit per la publicació dels informes policials i d'intel·ligència sobre l'entrada de les persones que van entrar a Ceuta. L'oposició ho aprofita per tornar a acusar el govern espanyol d'inacció, mentre que l'executiu central, Tania, ho minimitza.
1: Sí, el PP escala perquè carrega directament la responsabilitat dels morts al govern espanyol, que ha decidit desclassificar per demostrar, diu, que no tenien cap avís sobre la magnitud del que havia de passar. Però entre els informes hi ha diferents avisos que porten cua. Un, per exemple, whatsapps i trucades d'un membre del CNI el dia abans de l'entrada massiva a un càrrec intermig de la delegació del govern a Ceuta. Avisava que hi havia convocatòries per xarxes per assaltar la tanca l'endemà en grups on hi havia 180.000 persones. L'avís es va quedar aquí. El delegat del govern ho valorava així.
3: Cuando el CNI tiene una alerta, se hace un informe, lo entrega en un sobre lacrado, un WhatsApp a un cargo menor no es un informe ni una alerta.
1: El CNI també va avisar les autoritats marroquines aquell 29 de juliol. Fons d'intel·ligència s'excusen que cap dels avisos feia anticipar la magnitud i la naturalesa dels fets. És la mateixa tesi que sosté la Moncloa.
0: Gràcies, Tània. Sobre això, el perit judicial especialitzada en ciberinvestigació, Selva Orejón, deia al Catalunya Nit que no és tan important saber quins informes es van enviar com aclarir quina credibilitat se'ls hi van donar.
4: La pregunta, més enllà de si el CNI va avisar o no, és qui ho va rebre, com ho va valorar i fins on van escalar aquesta informació i qui tenia la capacitat de decidir en aquell moment. Jo crec que el risc estava clar, la probabilitat també.
0: I en tot cas, a banda d'acusar el govern espanyol de no fer res per frenar l'entrada massiva a Ceuta, tant el Partit Popular com Vox també han insistit a demanar que retornin de cop totes les persones que segueixen a la ciutat, incloent els menors. Com hem explicat també al llarg d'aquest programa, això no es pot fer, Frederic.
21: El Conveni Europeu de Drets Humans prohibeix explícitament les expulsions col·lectives d'estrangers. S'ha de fer cas per cas, especialment en el cas de les persones vulnerables com els menors d'edat. Recordem, de fet, que el 2021 no es va fer així, es va fer una devolució en calent d'un grup de menors i això va costar una condemna del Suprem i dues inhabilitacions. Calen garanties, en definitiva, que el menor que es vulgui traslladar al seu país d'origen anirà amb els seus pares o amb els seus tutors. Això es va reforçar amb una llei del 2015, quan governava el PP, Mariano Rajoy, i per complir-la cal la cooperació dels governs dels països d'origen, en aquest cas seria el del Marroc.
0: I el que vull explicar també al matí de Catalunya Ràdio és que això no sempre passa. Ho demostren les dades de la Fiscalia, a les quals ha tingut accés aquest programa. En els últims 10 anys, a Espanya han entrat 32.000 menors estrangers. D'aquests, se n'han repatriat el 0,1%. El Marroc, per cert, ni un. Paula Brujats.
5: En 10 anys, el Marroc no ha acceptat la tornada de cap menor, no contesta trucades ni respon als expedients de la Fiscalia Espanyola. Ara mateix, 8 de cada 10 menors que hi ha a Ceuta són marroquins i retornar-los serà missió impossible, adverteix en declaracions a Catalunya Ràdio el número 2 del Ministeri d'Infància, Rubén Pérez.
6: Y por lo tanto vamos a hacer todo el procedimiento administrativo que nos corresponde a nosotros como país para callar muchas bocas, para demostrar que a veces, en vez de culpar al Estado español, tenemos que culpar a los que son responsables.
7: vulnerables.
5: I les dades de la Fiscalia revelen que el Partit Popular tampoc retornava menors quan governava. Entre el 2015 i el 2017 només en van repatriar 11 dels més de 3.000 que havien arribat. Des de Madrid, Palau Brugats, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I per cert, que avui també el Congrés votarà i segurament aprovarà la proposició de llei de Sumar perquè els nascuts al Sàhara Occidental abans del 77 i els seus descendents puguin ser espanyols. Sobretot plegat, comentari de l'advocat i professor d'ESADE, Ignacio Rigau.
8: La desclassificació dels informes del CNI no ens ha de portar a conrear debats estèrils. Ho sabia el govern? No ho sabia el govern? La resposta és indiferent perquè el resultat hagués estat el mateix. Un fracàs polític, diplomàtic, humanitari, social i migratori. El que ens ha d'importar dels informes és una ISO molt greu que neix de la investigació de la Unitat d'Intel·ligència de la Comissaria General d'Estrangeria i Fronteres de la Policia Nacional, que apunta que la gendarmeria marroquina va estar directament involucrada en l'entrada massiva de ciutadans marroquins a Ceuta, amb l'objectiu de suprimir la nostra capacitat de gestió. Per què el nostre govern tan valent amb Trump i Netanyahu, conspiradors en aquest episodi, encara guarda formes tan toves amb Mohamed VI?
0: Aquests són els principals temes del dia. De seguida repassem els bàsics del matí. Són les 8:20, un dia en què també us hem d'explicar que demà, a partir de les 8 del matí, farem una programació especial a Catalunya Ràdio des d'aquí, per seguir la Diada Nacional de Catalunya.
9: L'11 de setembre, Catalunya Ràdio es mou amb la Diada.
0: Perquè sempre hi som, a tota hora i a tot arreu. I a més, aquest divendres hi serem tots des de bon matí.
10: Amb els serveis informatius de Catalunya Ràdio desplegats i en connexió des dels punts destacats del dia.
11: A la tarda de 4 a 8 mirarem cap a tot el país seguint amb detall els actes i mobilitzacions.
12: A les 8 del vespre resumirem com ha anat la jornada i en farem l'anàlisi.
13: I a les 11 de la nit no ens oblidem de la perspectiva de gènere que també té la Diada a Les dones i els dies.
9: També us oferirem continguts especials amb motiu de la Diada, els programes Mans,
27: Dracs, Diables, Capgrossos, Molasses, Gegants,
9: en Guàrdia,
28: a 1651 la Guerra dels Segadors estava acabant,
9: La finestra indiscreta,
29: reivindicarem una pel·lícula que avui encara ressona,
9: i L'altre bar.
30: Trobem tot un mite del Club
9: Super. La Diada de l'11 de setembre la vivim tot hora a Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya.
31: Bon preu i esclat, el supermercat de proximitat us ofereix el temps.
0: I avui també en parlarem àmpliament a l'Àgora a partir de les 9 d'aquesta prèvia de la Diada. Fem un cop d'ull ara al temps amb Eloi Cordomí i a les carreteres amb Mireia Sala.
32: Pel que fa al temps, avui ha baixat uns 10 graus la temperatura a l'interior. Al Pirineu tenim xifres de 0 a 5 graus i a la Catalunya central entre 10 i 12. Dia de sol amb tramuntana a la Costa Brava, que anirà perdent força. El temps continuarà sent assolellat per la Diada i també pel cap de setmana, amb temperatures que lentament aniran pujant, i diumenge ja es tornarà a arribar als 30 graus a moltes comarques.
33: Pel que fa al trànsit, a aquesta hora hi ha aturades per accedir a Barcelona per la C58 i la C33 de Montcada al Nus de la Trinitat. En retencions també d'entrada a Barcelona a la C32 a Alella per un vehicle avariat i a Sant Boi i Cornellà. La situació també és complicada a la 2 a Sant Vicenç dels Horts i a les dues rondes de Barcelona amb lentitud, sobretot en sentit Llobregat.
34: Tornar a la rutina costa, però a bon preu i esclat costa menys. Aprofita les més de 1.500 ofertes que t'hem preparat i, amb la targeta client i l'app, gaudeix de descomptes personalitzats i supera els reptes que et faran estalviar encara més. Perquè a bon preu i esclat, tornar costa menys.
35: El matí de Catalunya Ràdio.
36: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
37: Amb Viatges al Corte Inglés, la gent gran té una altra manera de viatjar. Reserva ara el teu creuer MSC pel Mediterrani, les Canàries o el Carib, amb begudes incloses i fins a un 10% de descompte. Consulta'n les condicions.
38: 20 anys després de l'últim ball, ara munto una festa que t'hi cagues. Yeah! Més pelote!
39: Hòstia, literal, m'encanten les festes. T'estimo, Carte.
31: Especial Lo Cartellà 20 anys després. A TV3 i a la plataforma 3CAT aquesta nit.
40: Si em tornes a dir Carte, t'arranco els ous.
41: Aura, bro.
42: Soc la Maria de Carglass, especialista a arreglar dies. Avui, per exemple, quan en Ramon li hem arreglat en un pim-pam el parabrisa i l'hem ajudat a fer els papers de l'assegurança, li hem arreglat fins i tot l'humor.
1: Carglass canvia, Carglass repara.
35: Catalunya Ràdio.
0: Pels que sortiu de casa d'hora avui, toca màniga llarga.
32: Avui la temperatura ha baixat d'entre 5 i 12 graus.
0: El Tribunal de Comptes avalarà l'amnistia a Puigdemont.
2: Los servicios de inteligencia operan de muchas maneras. No hace falta ir a informes manuscritos.
3: Es evidente que el gobierno hizo una dejación de funciones manifiesta.
4: És una decisió personal que, òbviament, respecto. M'hagués agradat que acabés el mandat.
9: Al matí de Catalunya Ràdio.
0: 8:25, aquests són els sons del dia d'avui, 10 de setembre del 2026. Repassem ara els bàsics del dia amb la redacció del matí i els serveis informatius de Catalunya Ràdio. Pol Foradada, Francesc Soler, Sílvia Solanes, Marc Jurado i Marta Viana, bon dia.
5: Bon dia.
0: Us avança aquest programa. L'Estat reconeix com a víctima de la transició Gustau Muñoz. És el jove que la policia espanyola va matar ara fa 48 anys durant una manifestació, la manifestació de la Diada de 1978 a Barcelona.
6: Gairebé 50 anys després de l'assassinat, l'Estat atorga a Muñoz el reconeixement de víctima en defensa i reivindicació de les llibertats i drets democràtics, la nomenclatura oficial que reben les víctimes del període de la transició. En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, el seu germà, Marc Muñoz, valora així el reconeixement.
7: El mínim és processar els autors materials de l'assassinat, no? Això seria el primer pas per dir, bueno, es comencen a fer les coses en un cert sentit. Per nosaltres és un crim de lesa humanitat. No pot prescriure perquè es va fer per acabar contra una dissidència política.
6: Com és habitual per la Diada, demà l'esquerra independentista homenatjarà Muñoz al carrer Ferran de Barcelona, lloc on el van matar. A més, l'Ajuntament ja ha comunicat a la família que els propers dies instal·larà una placa en record seu.
0: I sobre això, avui ja comencen els actes de la Diada.
8: Per exemple, el Parlament, que celebra l'acte d'issada de la senyera amb motiu de l'11 de setembre. També avui el president de la Generalitat, Salvador Illa, pronuncia el tradicional discurs institucional.
0: I avui l'atenció estarà al Fossar de les Moreres.
8: Com ha passat els últims anys, Aliança Catalana ha anunciat que participarà als actes d'aquesta tarda, no coincidirà amb la resta de partits, però entitats i veïns ja han anunciat protestes contra la presència dels ultres. Ara fa uns dies, un històric membre dels Bojos Nois va fer una crida a protegir la delegació de Sílvia Oriols.
0: De seguida anirem en directe al Fossar de les Voreres, hores abans que comenci aquesta concentració. També anirem fins a Ripoll per comentar una altra notícia que us avança aquest programa, al Matí de Catalunya Ràdio. L'associació Teixim Ripoll demana als partits que no pactin ni amb Aliança ni amb Vox.
8: Teixim Ripoll és una plataforma ciutadana que promou la convivència i ha treballat un decàleg adreçat als partits que es presenten a les properes municipals del mes de maig. Planteja no arribar a acords amb aquells partits que, segons consideren, fomenten l'odi o la discriminació. A banda, també reclamen recuperar recursos de serveis socials o impulsar polítiques d'atenció a les famílies i als infants vulnerables.
0: A partir de les 9 parlarem amb ells i demà, com dèiem, a partir de les 8 del matí, especial programació Catalunya Ràdio per seguir la Diada Nacional de Catalunya. I encara sobre l'extrema dreta. La victòria d'Alternativa per Alemanya a les eleccions de Saxònia-Anhalt han fet saltar el canceller Friedrich Merz, que acusa els ultres de voler fer una neteja ètnica. Berlín, Jordi Regàs.
10: Picabaralla agra al Bundestag després de la victòria de l'extrema dreta Saxònia-Anhalt. Alice Weidel, portaveu d'Alternativa per Alemanya.
11: Wähler in Sachsen-Anhalt.
14: Els votants de Saxònia-Anhalt li han comunicat a vostè amb tota claredat en la llengua de la sobirania democràtica que la coalició de govern està acabada.
10: Friedrich Merz ha contraatacat criticant la política migratòria de l'extrema dreta.
15: Si es fa realitat el que vostès propongen, seria una remigració, que no és res més que una neteja ètnica basada en el color de la pell i la procedència. No és res més que això.
10: Des de Berlín, Jordi Regàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui farem també àgora esportiva per comentar el partit de Champions del Barça. Serà a partir de les 11 del matí. El Club Blaugrana també ha estat notícia perquè el Ministeri de l'Interior ha obert un expedient per falta greu als policies que van agredir un aficionat del Barça que portava una estelada a Elx.
16: Ya se ha acordado la apertura de un expediente por infracción muy grave o grave, por entender que no se justifica en modo alguno la actuación a la que hace referencia.
0: Així ho deia, en aquest cas, el ministre. I a les últimes hores, Manresa ha tornat a sortir al carrer per exigir més seguretat. Els últims dos menors detinguts en relació amb la mort d'un home la setmana passada han quedat ja en llibertat vigilada, mentre que els altres dos continuen en un centre d'internament. Nàtia Dell.
17: Demanen un pla de seguretat concret i efectiu.
18: No compta el cansament acumulat després de petits episodis d'incivisme, amenaces, conflictes
5: o intimidacions, que n'estem cansats.
17: Crits demanant justícia després de la intervenció de la germana de la víctima dient que la seva mort s'hauria pogut evitar.
11: Tothom hi ha perdut. Estem venguts. Estem venguts. Volem justícia.
17: Davant la situació que viu Manresa, l'alcalde Marc Aloi ha demanat això.
12: Que és urgent que hi hagi un pacte de país per erradicar l'ús de l'arma blanca entre els joves.
17: Des de Manresa, Nati Adell, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I també és notícia quan arribem al punt de 8:45 del matí que el Partit Republicà d'Estats Units ha començat la convenció amb Donald Trump prometent, atenció, un xec individual de $5,000 si el seu partit guanya les eleccions legislatives del novembre. Dallas, Oriol Serra.
13: Donald Trump ha tancat la primera jornada d'una convenció que no s'havia fet mai abans, a menys de 2 mesos d'unes eleccions de mig mandat. El president dels Estats Units ha fet un discurs d'1 hora i 3 quarts de durada en què ha lloat la seva pròpia gestió i ha advertit del perill que els demòcrates s'imposin al Congrés. Per aquest motiu ha fet una promesa tan surrealista com preocupant perquè és un suborn democràtic en tota regla. And here is my promise.
19: Aquesta és la meva promesa. Si els republicans guanyem les eleccions a la Cambra de Representants i al Senat dels Estats Units, i gràcies al nostre enorme èxit i fortalesa econòmica, emetré un dividend per a cada ciutadà dels Estats Units d'Amèrica per valor de $5,000.
13: La convenció republicana s'acabarà aquest dijous. Des de Dallas, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara als Estats Units, monumental rebombori per l'enginyer de l'empresa Anthropic, que ha plegat alertant literalment que la IA ens podria matar a tots a finals de la dècada.
20: En diversos missatges a X, Jacob Coxon alerta que ni aquesta startup ni OpenAI estan invertint prou en seguretat i demana no subestimar el poder de la intel·ligència artificial. Avisa que les decisions clau estan a molt poques mans i que hi ha gent Anthropic que és conscient dels perills, però que estan atrapats en una cursa per anar més ràpid i arribar més lluny.
0: I més noves tecnologies. Apple ha presentat el primer iPhone plegable.
20: El Duo arribarà a les botigues a finals d'octubre i la versió bàsica costarà 2.340 euros. La més cara s'enfilarà fins a gairebé 4.000 euros i serà l'iPhone més car de la història.
0: I parlant d'euros, avui el Banc Central Europeu tornarà a pujar els tipus d'interès amb l'objectiu de frenar una inflació disparada per culpa dels carburants. I una previsió per avui. El Ministeri de Cultura es reuneix amb les comunitats autònomes i la policia per abordar la seguretat als museus després dels últims robatoris.
21: Tothom té present el robatori del Louvre a França, però en els últims mesos hi ha hagut una onada de robatoris en museus d'Espanya per part de lladres que són ara molt més ràpids i molt més violents. Tot plegat coincideix que ara també els Mossos i el Departament de Cultura han fet una auditoria sobre la seguretat de tots els museus catalans, tant públics com privats, i han fet un document amb 150 espais.
0: I una altra trobada. També avui hi ha prevista una reunió entre el govern i els sindicats del sector primari per abordar una de les qüestions que ha centrat bona part de les queixes i també mobilitzacions de la pagesia, l'accés de burocràcia.
22: La Conselleria d'Agricultura ha citat a representants de la pagesia catalana que expliquen que no aborden aquesta qüestió amb el govern des del 2024. Un dels sindicats que hi assistirà és Unió de Pagesos. Raquel Serrat n'és la coordinadora general i resumeix així les demandes que traslladaran al departament.
23: Que no hi hagi duplicat d'informació. Moltes vegades hem de presentar la mateixa informació per diferents canals. Les aplicacions que posa a disposició l'administració doncs haurien de ser molt més intuïtives i més fàcils. Hi ha una bretxa digital evident que això s'ha de donar doncs, solució per aquesta gent.
0: I Protecció Civil manté el pla per inundacions en fase d'alerta per avui i defensa també les restriccions i l'alerta als telèfons mòbils per ahir, perquè la previsió diu que era de ruixats molt intensos.
22: Ahir els aiguats van ser localment forts al Berguedà, Osona, la Garrotxa, el Baix Llobregat o el Garraf, però bona part de l'aigua prevista va caure sobre el mar i, per tant, les restriccions en la mobilitat o en l'activitat educativa es van poder aixecar a la tarda. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, defensa igualment les mesures que es van prendre.
24: Ha caigut força, però no amb quantitats com podíem esperar. Diu, doncs, ha estat possible, tal com fem quan demanem les mesures que veiem una necessitat, perquè la probabilitat és alta, quan aquesta baixa, doncs, també podem retirar aquestes mesures.
22: El Meteocat també veu justificada la predicció que es va fer i argumenta que en la previsió meteorològica sempre hi ha un punt d'incertesa.
0: I l'altra cara de la moneda. Les morts per calor a les ciutats del sud d'Europa durant l'última dècada han augmentat un 160% respecte als anys 90. N'alerta un estudi amb participació de l'Institut de Salut Global de Barcelona. I també us expliquem que 556 persones van morir per suïcidi l'any passat. En valors absoluts és una mica més que un any abans, però la taxa de suïcidis baixa un 17% des del 2002. Mònica Mas.
1: Bon dia. També es redueix el nombre de persones que intenten suïcidar-se, les anomenades temptatives, un 7% menys que l'any 2024. I pugen, en canvi, les ideacions suïcides, és a dir, persones que consulten els serveis de salut perquè pensen en un pla per treure's la vida. El psiquiatre i director del Pla de Prevenció del Suïcidi, Diego Palau, creu que això és positiu perquè els ajuda a detectar i a fer seguiment d'aquestes persones amb risc de suïcidi.
2: En els últims 3-4 anys hem observat que hi ha més de la meitat de les persones que consulten hospitals ho fan perquè tenen un pla suïcida. I abans això no passava. Venien majoritàriament perquè havien fet ja una tentativa. O sigui, d'alguna manera s'ha incrementat la consciència de que el risc de suïcidi és un problema de salut i les persones consulten als hospitals.
1: Mònica Mas, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I una altra previsió del dia, 8:35, arrenca la Fira Targa.
21: L'espectacle inaugural serà In Continuo, de la companyia Kamchatka, un muntatge teatral que vol fer reflexionar sobre el fenomen de la migració.
3: Fira Targa reuneix artistes consolidats i talents emergents i el seu mercat de les arts escèniques acollirà fins a 1.300 professionals d'arreu del món. 57 espectacles, el 60% dels quals gratuïts, un 35% d'estrenes i fins a 11 companyies internacionals procedents de països com Alemanya, Bèlgica, Corea del Sud, Irlanda o Tunísia. La companyia catalana Kamchatka inaugurarà l'edició amb In Continuo aquest vespre a l'Hort del Barceloní. Anna Giribet és la directora artística de la Fira.
4: Que ens parlarà del coratge d'aquells que han de marxar de les seves terres estimades.
3: El lema d'aquesta edició és Celebrem, un concepte que vincula la festa i el fet de compartir un espai amb desconeguts que viuen les mateixes experiències, el que farem a partir d'avui i fins diumenge a Tàrrega. Des de Tàrrega, Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I el Festival de Venècia...
9: In 2009, over 400 people left their everyday lives.
0: S'ha presentat la pel·lícula russa Dau, Òscar Callau.
25: Aquesta pel·lícula de més de 3 hores del director rus Ilya Krasanovsky és la peça central que culmina el projecte gegantí Dau. El llargmetratge estrenat al Lido és l'últim lliurament d'una quinzena de cintes experimentals que van començar a estrenar-se el 2019, com ara Dau Regeneration, Dau Natasha o Dau Conformis. Ens ho explica el creador del projecte, Ilya Krasanovsky.
26: Primer de tot, és important diferenciar el projecte Dau del que és la pel·lícula Dau. Fa 20 anys em vaig concentrar sobretot en el projecte artístic Dau, en pel·lícules experimentals, instal·lacions, llibres i altres formats. I vaig necessitar un temps fins a fer la pel·lícula que podeu veure ara.
25: Des de Venècia, Òscar Callau per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: I per cert, que BTV també estrena temporada.
21: Entre les novetats hi ha la creació de Dam, un canal per les xarxes, la retransmissió dels partits de primera ref que permetran seguir el Sant Andreu i l'Europa, i la

0: L'11 d'octubre tornarà a la Sala Olímpia, on ja va actuar ara fa 50 anys d'aquell recital, compartit amb Ovidi Montllor i Toti Soler, en va fer un disc que ara ha reeditat i remesclat. Ara no només hi cantarà cançó de protesta, sinó altres temes del seu últim disc. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
1: Jo no he sigut mai una cantant de cançons de protesta, com es diu, no? Jo crec que les cançons sempre ho són. Totes les cançons d'amor també. No, la qüestió és dir la veritat en les teves cançons, sigui el que sigui que parles, no?
2: I encara alguna cosa més, perquè els Amics de les Arts estrenen nova cançó.

0: Es diu Encara som aquí i neix després que el grup va veure caure i després aixecar el pilar de 4 dels Marrecs de Sal a les fires de Sant Narcís de Girona.
1: I acabem, atenció, amb un rumor. Som el que no surti d'aquí, ara. Un rumor, m'has dit.
0: Un rumor.
1: A veure.
0: A veure, les xarxes especulen sobre un possible retorn de les Spice Girls.
1: Què dius ara?
0: Un possible retorn. Sí, aquest migdia a les dues tothom atent perquè han de fer un anunci, segons han explicat, en un vídeo que han penjat molt curt a les xarxes socials.
1: Doncs estarem pendents i ho seguirem, com deia, a la tarda, el que no surti d'aquí. I pel que fa al trànsit, Mireia Sala...
2: Doncs ara mateix hi ha lentitud a la P7 de Mollet a Barberà en sentit sud. Retencions també a l'entrada a Barcelona per la B23 de Sant Feliu a Esplugues, per l'A2 a Sant Vicenç dels Horts i la C32 a Sant Boi de Llobregat. Entrant a Barcelona des del Maresme hi ha problemes encara a la C32 a Lella per un vehicle variat i destaquem també les dues rondes que van molt carregades, sobretot el primer tram de la ronda de dalt en sentit Llobregat.
1: Aquesta és l'actualitat d'aquest 10 de setembre que ens deixa tres preguntes.
3: Primera.
1: El relleu d'un comandament policial sempre té una dimensió política. Però si la seguretat és una qüestió de país, què diu de la política catalana que els canvis en la cúpula dels Mossos es converteixin sovint en una batalla partidista abans que en un debat sobre quin model de seguretat volem?
3: Segona.
1: Després de les últimes paraules de Sílvia Orriols contra Lluís Llach, a les portes del que pot passar avui també al Fossar de les Moreres. Fins a quin punt els símbols de l'independentisme encara uneixen i fins a quin punt alguns divideixen?
3: Tercera.
1: Cal seguir alimentant la intel·ligència artificial si, com diu un investigador d'Antròpic, podria matar-nos a tots?
3: El matí de Catalunya Ràdio. Escoltes Ricard Ostrell.
4: M'expliques un conte, papa?
5: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
6: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
7: El matí de Catalunya Ràdio.
1: De seguida obrim l'àgora i comentem l'actualitat del matí avui amb Joan Puigcercós, Alicia Puig, Pere Rossinyol i Jofre Llombart. Però abans... El Barça s'estrena amb golejada a la Champions 5-1 davant del Feyenoord amb Rafinha i Lamine com a líders de l'equip.
8: Els dos van fer un gran partit. El Barça va mostrar la superioritat davant el conjunt dels Països Baixos. Dos gols de Rafinha, un de Dejem i un de Lamine i un de Gabriel Jesús. Hansi Flick.
9: Bé, jo estic molt content de poder parlar només de divertir-nos, perquè jo sóc l'entrenador del Barça i estic molt content de ser aquí. I crec que en els 5 primers partits ho hem fet molt bé, hem marcat molts gols i el que és més important per mi és que estem jugant a més com un equip, com una unitat.
8: Dani Olmo.
10: Somos un equipo con mucha llegada, que quiere tener siempre la iniciativa, que crea muchas ocasiones y al final tenemos la calidad necesaria arriba para, pues para acabar marcando esos goles que a lo mejor pueden parecer muchos, pero al final creamos esas ocasiones.
1: I Ferran Torres fa un hat-trick en el seu debut a la Champions amb el PSG.
8: I contribueix amb els seus 3 gols a la victòria de l'equip francès 6-1 davant l'Slovan de Bratislava.
11: Buena señal de que estoy acoplándome, estoy intentando tener rendimiento inmediato, que es importante porque hoy en día tenemos...

0: muchos partidos, no hay prácticamente descanso, entonces es importante pues acoplarse lo más rápido posible.
1: I Simeone fa jugar en aquest cas Julián Álvarez de titular, però no evita la derrota a l'Atlètic de Madrid.
2: A la roda de premsa va dir que no el veia preparat, després el va fer jugar de titular, els matalassers es van avançar al marcador, el Liverpool va remuntar, va acabar guanyant 2-1 l'Atlètic de Madrid. Simeone, tècnic matalasser.
3: Y el partido de Julián fue muy bueno. Se hizo cargo todo el tiempo de la pelota. Todo el tiempo. Del minuto 1 al minuto 90. Y eso, la verdad, que me pone contento.
2: L'Arsenal va guanyar 0-1 al camp del Nàpols. A la Lliga Catalana de Bàsquet, victòries de l'Ilerna, Lleida i del Manresa davant el Joventut i l'Andorra. Avui Girona, Lleida, 6:45, Barça, Andorra a 9:00. Debut en victòria del Barça a la Champions d'handbol, 39-28 davant l'Horus. A 9:15, Espanya, Austràlia, el Mundial Femení de Bàsquet i semifinals definides a l'Open de Tenis dels Estats Units, amb l'eliminació d'Alcaraz, Shelton, Tiafoe, Kachanov, Zverev, Andona, Sabalenka, Pegula i Goff, Rybakina.
1: De seguida entrem a l'Àgora, però abans, ara destacar amb l'informatiu una cançó nova dels Amics de les Arts. Ja!

cançó basada en aquests fets reals, com deien, que van passar l'1 de novembre del 2025 a Girona durant la tradicional pujada del Pilar a la catedral de Girona per part dels Marrecs de Salt. Doncs bé, el programa Som Únics de 3CAT, que va fer en directe la pujada dels Pilars del Marrec de Salt l'any passat per Tots Sants, s'ha convertit en aquesta cançó dels Amics de les Arts. Que no està tot dit, encara som aquí. I que és el segon avançament del nou disc dels Amics de les Arts, que es publicarà el 2027.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
2: L'obra que representarem enguany és L'amor venia amb taxi.
3: L'amor venia amb taxi, de La Cubana. Divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
4: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
5: La ciència diu que hi ha sons que ens recarreguen. I ara també hi ha sons que recarreguen el teu cotxe.
6: Doncs jo només sento la carretera.
5: Exacte, el conduir es recarrega sol. Nou T-Roc, ara també híbrid autorecarregable. Gamma T-Roc des de 28.600 euros. PDP recomanat a Península i Balears finançant-lo amb Volkswagen Bank fins al 30 de setembre. Consulta en condicions a Volkswagen.es.
7: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
8: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important estar sempre actiu, fer exercici i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
9: Catalunya Ràdio.
0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
10: Avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio amb l'expresident d'Esquerra i director de Delfi, Joan Puigcercós, amb l'experta en polítiques urbanes, Alicia Puig, amb el periodista Jofre Llombart i amb el periodista i soci de la revista Alternatives Econòmiques, Pere Rossinyol.
11: I de què hem parlat fins ara, abans d'entrar a l'Àgora?
10: Ja sabem qui ha portat el fred a Catalunya.
11: A veure.
10: Ha estat el Pere. El Pere aterrat fa 3 hores venint de l'hivern austral d'Argentina.
12: Això és veritat.
11: Sí, sí.
10: I no es creu que fa 40 hores aquí estàvem a 40 graus.
12: Costa molt de creure, la veritat.
11: Doncs creu tu, Pere, creu tu. Benvingut al canvi climàtic.
12: Gràcies.
11: Bé, tenim molts temes sobre la taula. Ara parlem també de la Diada, que arriba amb aquest enfrontament que està provocant Aliança Catalana, forçant aquest enfrontament també amb els veïns de la zona de Ciutat Vella. Però abans vull saludar la consellera d'Interior, Núria Parlon. Consellera, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
13: Hola, bon dia, gràcies, Ricard.
11: Perquè ahir parlàvem dels diferents canvis i reptes nous que afrontarà la Conselleria Interior i, per tant, també hem de parlar i aprofundir una mica sobre aquests canvis. D'entrada, consellera, expliqui'ns què ha passat. Per què ha plegat Trapero?
13: Bueno, a veure, ahir vaig intentar explicar a la roda de premsa, sense poder exercir de portaveu del director general de la policia, major del cos, el José Luis Trapero, pues, què havia pogut passar aquests dies perquè ell prengués aquesta decisió, que ell em va comunicar finals d'agost, com que ho tenia molt decidit, i per tant, doncs, jo aquí el balanç que puc fer, i crec que és el que em toca fer, és que durant aquests 2 anys jo faig un balanç positiu tant de la seva feina com de la prefectura del comissari Esquius, que, com bé sap, doncs es jubilava i de manera natural havíem de fer el relleu, per, en aquest cas per la nova comissària en cap, la comissària Sílvia Catà. Jo crec que hem posat l'organització de Mossos d'Esquadra en un bon moment. El president, des del minut zero, va expressar amb el seu primer acte institucional el principi de confiança en el cos, que això era important, dotar-lo dels mitjans necessaris per poder treballar millor els reptes que tenim des del punt de vista de la multireincidència, de totes les activitats vinculades amb el crim organitzat, armes blanques, armes de foc, el que ja saben. Això s'ha fet, i crec que s'ha fet bé. Ara que ens queda la feina de les percepcions, treballar en la línia adequada, i per tant, doncs, és una decisió que el director Trapero ha pres. Jo, si em pregunten, han tingut desavinences, no? Els ha passat alguna cosa? Jo no tinc la sensació que ens hagi passat res. Hem estat treballant molt bé.
11: Més que preguntar-li això, conseller, sí que volia preguntar-li, perquè han sortit diferents articles, no?, assenyalant desavinences. Però, clar, els equips sempre hi ha, entenc, doncs, criteris diferents. No sé si en aquest sentit li sorprèn també que hi hagi tant de focus a insistir en que vostès, doncs, podien haver tingut alguna desavinença o un criteri diferent a l'hora d'aplicar segons quines polítiques.
13: Jo crec que, per part meva, a mi ningú m'ha escoltat mai dir res dolent del director general de la policia, mai. I mai no he fet comentaris amb ningú perquè no he tingut aquesta sensació ni tampoc ho faria mai. Per tant, jo crec que això a vegades també s'alimenta, no? En certa forma, si algú plegues perquè té discrepances, perquè tenen desavinences, òbviament, en tot no podem coincidir, que és el que ahir vaig explicar a la roda de premsa i també, doncs, allò de dir, si dius que en tot no pots coincidir, és que tens desavinences, no? Sembla una mica que el titular ja està fet. Jo crec que aprofundir en això és algo que tampoc no aporta gaire. Jo crec que, sincerament, i per això insisteixo en la meva posició, és jo m'haig de quedar amb el bo d'aquesta etapa, que és molt. El comissari és qui us ha deixat un gestor molt alt, perquè és una persona conciliadora, que s'ha pogut cohesionar l'organització. Això és molt important en un cos que ha patit, malauradament, al llarg dels darrers anys, moments de molta dificultat. El director Trapero ha fet molt bona feina, la continuarà fent, perquè és un excel·lent professional, i la continuarà fent. I jo crec que amb això ens hem de quedar. Òbviament, doncs, tensions en la presa de decisions a vegades, mira, sí, en tots els equips, però tensions que són raonables. Si no existissin, també no seria normal, no? I, òbviament, doncs, ja sap vostè perfectament que en l'àmbit d'interior quines són les problemàtiques que habitualment tensionen, no?, i que ens porten a haver de comparèixer al Parlament. Doncs, qüestions d'ordre públic, proporcionalitat, quan ens ho hem trobat, el tema de les mosses a les assemblees de mestres, ens ho hem trobat, però en tot moment, doncs jo crec que aquí s'ha enfocat de la manera adequada i en tot moment, doncs, jo he fet una defensa de la feina que s'ha fet i, òbviament, també autocrítica d'aquelles coses que crec que es poden millorar. I jo crec que estàvem amb això.
11: Però hi ha hagut alguna actuació, consellera, del cos que hagi contribuït o hagi facilitat també aquesta dimissió? Parlava vostè d'aquesta infiltració policial, per exemple, a l'Assemblea.
13: No, és que com que ens posem en el terreny de valorar si... És com allò, no? Com tu en una relació de parella es trenca, no? I comences a dir què ha provocat el trencament. A veure, i fas la llista perquè tothom... és l'explicació de dir, escolta, què ha pogut passar? Ens hem tensionat en segons quins moments, sí. Òbviament, un conseller té una visió, en aquest cas, després de 2 anys, que et fa dir, mira, jo considero que això s'ha de fer d'aquesta forma, és normal, és que és lògic, és que si no, no seria, que seria, no?, un conseller, tot això és normal. Per tant, entrar en les qüestions internes de què ha provocat la dimissió del Trapero, del director Trapero, jo no, és que és esgotador també mentalment, perquè és entrar en el que seria maldit un safareig que jo no vull entrar. Són especulacions que no vull entrar. I a mi, quan toca fer una valoració de la seva feina al capdavant de la Direcció General de la Policia, per mi ha estat bona, la relació per mi ha estat la correcta, l'adequada. Jo m'atreviria a dir que si hagués de posar-li nota, aquesta relació és alta, és a dir, nosaltres hem treballat bé. Comissari Esquius, malgrat que a vegades queda eclipsat, no?, per la figura més mediàtica també que ha tingut Trapero al llarg dels anys per moltes raons, ha fet una gran feina. Sí. Ahir el dia important era això, és a dir, poder explicar un relleu natural al capdavant de la prefectura. Comissari Esquius es jubila, entra la primera comissària a comandar el cos, una dona que no se l'ha criat per ser dona, ni acaba d'aparèixer a Mossos d'Esquadra. És una dona amb una trajectòria reconeguda, sí, amb un model policial que jo comparteixo, de proximitat, de treballar de manera col·laborativa amb el món local, de centrar-nos en les prioritats i també amb un cert optimisme que es necessita en un departament tan dur com aquest, és a dir, enfrontar els problemes amb optimisme, que no vol dir de manera naïf. Per tant, estem aquí i, òbviament, a mi em queda acceptar la decisió, ja ho vaig dir ahir, jo volia que continués el director Trapero, jo ho vaig dir ahir, i per tant, el que no entrarem és ni... Jo no entraré ni en converses privades, ni a qüestions d'aquest tipus, perquè crec que és un flac favor que faria tant a la meva posició com a consellera i a la pròpia del director.
11: Deixa'm preguntar... Digues. No, volia preguntar-li per Ferran López. L'última destinació de Ferran López havia sigut a la delegació de Madrid. Ja va dirigir també els Mossos durant l'aplicació del 155. No sé si també vostè considera que aquest nom pot facilitar també més bones relacions amb la policia espanyola, la Guàrdia Civil.
13: No ha estat el detonant del nomenament. Jo crec que en aquest cas els factors que han fet que apostem tant el president com jo pel Ferran López, pel comissari Ferran López, tenen a veure amb la seva trajectòria dintre del cos de Mossos d'Esquadra, la seva capacitat d'entesa, de conciliació, de bon treball, de bona feina, al igual que el major Trapero, i aquí vull que quedi clar, és a dir, dos grans policies, i persones amb unes habilitats i moments difícils que ha viscut el cos, ells han estat a l'altura. Crec que Catalunya encara no li ha agraït prou al comissari Ferran López que assumís la direcció del cos en el moment del 155, perquè nosaltres vam mantenir un comissari del cos de Mossos d'Esquadra al capdavant de la direcció del cos. No se li ha agraït prou, però això no és el que determina que s'hagi fet l'aposta. Nosaltres considerem que pot fer una molt bona feina, és una persona conciliadora, que pot entomar i donar continuïtat, posant-li també la seva empremta pròpia el que ja estem fent ara, amb els grans reptes que tenim, els grans desafiaments. I té bona relació, òbviament, amb la judicatura, té bona relació amb les forces i cossos de l'Estat, i això, doncs, també la tenia el major Trapero. O sigui, jo aquí no vull fer aquest tipus d'associacions, és a dir, hem buscat una persona que creiem que pot estar a l'altura dels reptes que tenim com a organització, que té un tarannà conciliador, dialogant, que pot fer donar continuïtat amb empremta pròpia a la feina que tenim projectada per aquests dos anys, que passa principalment, com moltes vegades hem dit, per reduir la delinqüència patrimonial, que ja tenim bons indicadors, millorar les percepcions, reforçar l'estratègia de proximitat en el territori, treballar braç a braç amb les policies locals, atendre, aportar des de la mirada policial, des de la intel·ligència policial, des de la informació policial, aquelles banderes vermelles que hem de posar a situacions que requereixen d'una major atenció, per exemple, doncs, la violència juvenil. Em remeto als greus fets de Manresa recentment, no? És a dir, què hem de fer, com podem ajudar, com podem aportar per activar abans els recursos que han d'ajudar-nos a evitar situacions tan greus i tan difícils de poder encaixar des del punt de vista de les persones, de dir, o sigui, com pot passar això, no? Pues com ho podem fer? Són reptes que tenim i que han de centrar els esforços i les energies tant de la direcció política com de la direcció operativa, no? I en aquesta línia estem treballant amb més capacitat de prevenció, de fer més prevenció amb les noves promocions, un segon desplegament que hem d'entomar de cara al futur i molts reptes que tirarem endavant.
11: Ja que la tinc aquí, consellera, com sap, ahir va ser un dia en què hi havia cinc comarques que van rebre diferents avisos de l'ES Alert de restriccions per pluges que al final no van ser tan intenses com es pensava. Vam parlar en aquest programa amb diferents experts, ens explicaven que, evidentment, efectivament, quan estem davant d'un canvi climàtic que cada vegada és més imprevisible, doncs la probabilitat, tot i ser molt alta, doncs pot fallar. Què és el que hem de fer i què és el que faran des de govern davant d'un moment en què cal prudència, però que cal també ser conscients que, si no passa, doncs cal apel·lar a una certa responsabilitat de la gent? No sé si en aquest sentit cal revisar algunes de les coses que van passar ahir.
13: És extremadament complexa, com bé dius, quan estàs davant de fenòmens que tenen un comportament derivat de l'activitat climàtica extrema que ens estem trobant i del canvi climàtic, com bé dius. És molt difícil que, per bones que siguin les prediccions, aquests fenòmens no puguin actuar d'una manera canviant durant el moment en què s'estan produint, que és el que ens va passar ahir. Quan nosaltres vam explicar la nova campanya d'inundacions, ja vam insistir molt en això, que i sembla que a vegades, quan dius la meteorologia no és una ciència exacta, no? És com que molest, dius, home, exacta. Què vol dir que no és una ciència exacta? Doncs vol dir que encara que les prediccions siguin bones i estiguin ben calibrades i estiguin ben fetes, a vegades els fenòmens, doncs, tenen un comportament diferent al que s'espera, o es produeixen una hora més tard, dues hores més tard, o es mouen amb més rapidesa de l'esperada, que és el que va passar ahir. Però, clar, les decisions tu les has de prendre sota el principi de precaució. Sempre són decisions tècniques. En el comitè tècnic del CECAT, on es pren la decisió en aquestes cinc comarques amb un avís d'alt perill de 5 de 6, es prenen perquè tu, com a administració pública, tu sota el principi de precaució i de protecció de la població, amb un avís d'aquestes característiques, no pots dir que potser no és per tant, perquè estàs assumint un risc que afecta a les persones i el nostre deure és protegir-les. Òbviament, el que sí que hem de fer és tenir flexibilitat i capacitat d'adaptabilitat de si el fenomen es comporta d'una manera diferent a la prevista, perquè pensi que a les comarques on va ploure molt, a la resta de comarques, Berguedà i Garrotxa, que va ploure molt, estaven en 4 de 6, perill alt. No molt alt, però en 4 de 6, el que vol dir que encara que no s'ha rebut l'alerta al mòbil, tens l'avís i estem avisant pels diferents canals, també els ajuntaments, que s'ha de tenir precaució i prevenció en els teus comportaments a l'aire lliure, a les activitats que fas. Per tant, no sempre s'ha de fiar tota l'alerta, i això fa molt temps que ho estem dient. L'alerta s'envia en moments en els que tens una predicció que és extrema pels danys que hi pot ocasionar, i la teva obligació és activar tota una sèrie de mesures per protegir la població. Són mesures que no es poden activar d'un minut per un altre. Tant de bo poguessin dir, vinga, doncs, com que ara no plou, ara els nens ja tornen ràpid a l'escola, perquè no es pot fer així, perquè, òbviament, tot això requereix d'uns procediments. Llavors, les decisions sempre es prenen amb criteris tècnics, sempre, d'acord amb les prediccions, sempre. Hem de millorar l'adaptabilitat. Quina és l'adaptabilitat que tenim per prendre decisions en temps real, que no sempre serà el 100% aquesta adaptabilitat. No podem prendre, per exemple, quan vam veure ahir que el fenomen remetia i amb les prediccions en el comitè tècnic es va decidir que es podia recuperar la mobilitat, ràpidament es va adaptar la resolució i es va recuperar la mobilitat i l'activitat, no? Molt difícil poder, en aquell moment, donar la instrucció de que totes les escoles que estaven en les comarques, doncs ara ja per la tarda potser no plovia, però si t'hi fixes, a Sant Boi, per exemple, que era un dels municipis que estava dintre del 5 de 6, a les 6 de la tarda estava plovent moltíssim. Per tant, és molt difícil. Llavors, què ens passa?
11: Però davant d'això, millor la prevenció, consellera, entenc, que no pas quedar-se en el defecte d'enviar una senyal o de tancar escoles.
13: Jo penso que sí. Llavors hem d'aconseguir que el sistema tingui més adaptabilitat. Per exemple, doncs ara s'està valorant la possibilitat de fer sistemes de prealertes. Això s'està valorant des del mecanisme de la protecció civil que es desplega des de l'Estat, que nosaltres en formem part del mecanisme de la protecció civil europea. També s'està veient com les noves tecnologies ens poden ajudar a fer prevenció que no sigui tan invasiva. Tot això, com el sol, una alerta, no?, que a vegades dius, ostres, doncs tot això s'està mesurant. No pots enviar l'alerta si no tens una predicció com la que realment teníem ahir, de 5 de 6, perquè si no també l'alerta s'enviaria i al final ningú no en faria cas, no? Però sí que és veritat que el criteri és criteri tècnic, s'activa el protocol d'acord al grau de perill que ens deixa veure, en aquest cas, la predicció meteorològica, es té en compte la informació que van avançant el sistema de coordinació les diferents agències, l'ACA, la CHE, la conca del Xúquer, es va fent tot d'acord amb aquesta informació i amb la que en directe, tant el Meteocat per avisos d'observació, és a dir, quan ens diuen ell que el fenomen ara està molt actiu en tal lloc on la predicció no era de pluges greus, doncs adequar-nos amb la gent que tenim al territori de protecció civil per prendre les mesures sobre la marxa que siguin necessàries per minimitzar els riscos. Hem de treballar així, sota criteris tècnics, sempre, i sota el principi de precaució i de protegir les persones.
11: Una última qüestió, consellera, ja per acabar. Avui, com sap, Aliança Catalana té previst fer una ofrena floral al Fossar de les Moreres, mentre que diversos col·lectius també han convocat una concentració per evitar-ho. Com actuaran els Mossos?
13: Bueno, nosaltres, des del punt de vista dels dispositius policials que habitualment fem en el Fossar de les Moreres, davant la possibilitat de que conflueixin grups amb plantejaments polítics diferents i enfrontats, és, sobretot, intentar evitar danys materials i especialment personals. Llavors, tindrem un dispositiu proporcionat i flexible per poder anar reaccionant recursos d'acord amb l'evolució dels esdeveniments. Hi haurà una coordinació centralitzada des del CECOR de Mossos d'Esquadra per prendre aquestes decisions d'acord amb la complexitat que pugui tenir la situació que comentem, és a dir, d'enfrontament entre grups que tenen diferents plantejaments polítics. La Diada a nosaltres ens agradaria que sigui un espai de pau, de reivindicació, de defensa de la identitat de Catalunya, tot el que ja sabem, però òbviament també no som ingenus i sabem tots que ens trobarem en situacions complexes des del punt de vista de l'ordre públic. Per tant, tindrem un dispositiu actiu, tant el 10 com l'11 de setembre, que donarà cobertura a les diferents concentracions, aquelles que han estat comunicades a la Direcció General d'Administració i Seguretat, especialment, que són les que ens permeten desplegar a l'operatiu, i sobretot nosaltres l'objectiu que tenim des d'aquest punt de vista és garantir el dret de reunió, de manifestació, que és l'objectiu prioritari, i evitar incidents i danys entre col·lectius que pensen diferent. Això és el que nosaltres hem de garantir. I estarem treballant avui tota la tarda i també durant el dia de demà.
11: Ara en parlarem. Consellera Núria Parlon, gràcies per acompanyar-nos i per atendre els micròfons de la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya. Que vagi bé.
13: Moltes gràcies, bon dia.
11: De seguida ho ampliarem tot plegat també a l'Àgora i ho comentarem amb Joan Puigcercós, Jofre Llombart, Alicia Puig, Pere Rossinyol. Però abans, com tenim les carreteres? Mireia Sala.
12: Retencions a la C58 de Sant Quirze a Badia per accedir a la P7 i problemes també a la P7 de Mollet a Barberà, en sentit sud. A més, encara hi ha retencions a l'entrada a Barcelona per la C58 i a les dues rondes de Barcelona, a la de dalt de Roquetes a Pedralbes, en sentit Llobregat. I a la ronda del litoral, les retencions van de Sant Adrià a la Ciutat Vella i també a la zona del Morrot.
11: I el transport públic, Maria Fernández Noguera?
14: Doncs fa cosa de mitja hora que s'ha solucionat la incidència a la línia R3. Els trens ja tornen a circular entre la Garriga i Puigcerdà i es preveu que vagin recuperant progressivament les freqüències de pas habituals. La circulació estava interrompuda des de primera hora entre aquests dos punts per un robatori de cable de coure. A Ferrocarrils de la Generalitat, les línies d'Igualada, l'R6 i R60, el servei segueix interromput entre Masquefa i Piera per l'atropellament d'un porc senglar.
11: Ara són les 9:07. I avui a l'Àgora parlarem també de l'entrevista, aquesta entrevista que acabem de fer a la consellera d'Interior, també de l'11 de setembre, però de què més estarem pendent? Redacció, Sílvia Solanes?
15: Doncs d'un vídeo que fa poca estona ha penjat a la xarxa Sílvia Orriols, alcaldessa de Ripoll i líder de l'Aliança Catalana, reaccionant a la portada que feies tu fa una estona sobre els actes d'extrema dreta d'avui a la 11 de setembre, al Fossar de les Moreres. Diu ella que no són violents.
16: Faig aquest vídeo una mica per calmar els ànims, perquè ja a les 8 del matí el Ricard Ostrell, en nòmina del president Illa, ha afirmat al seu programa de ràdio que l'Aliança Catalana s'havia envoltat d'ultres per anar avui al Fossar a buscar brega directament i a cercar que hi hagin agressions. No? És la seva manera de blanquejar la violència que es preveu en contra nostra, que fa setmanes que l'extrema esquerra anuncia, i tot plegat és un parany. Volen que hi hagi una batalla campal al Fossar i poder-nos acusar d'aquests actes violents. Evidentment, això no passarà perquè nosaltres no som gent violenta, som gent de seny ordre. Per tant, si venen a agredir-nos, el que farem és amorrar-los a terra fins que els Mossos puguin identificar-los i puguin aixecar acte, però en cap cas cedirem davant aquesta voluntat que tenen de que hi hagi una confrontació, una lluita directa. Per tant, molts ànims, molta serenitat. Serà un dia llarg, però ens en sortirem.
11: Bueno, ara després respondré. Què més, Sílvia?
15: Doncs això que es deia, les reaccions a la notícia que avançava al matí de Catalunya Ràdio respecte que el Tribunal de Comptes avalarà l'amnistia. Esquerra, en un comunicat que acaba de fer públic, ho celebra i exigeix que sigui immediata pel Foradada.
17: Els republicans reclamen que aquest pas posi fi definitivament a les dilacions i obri la porta a l'aplicació immediata de l'amnistia a totes les causes encara obertes en altres tribunals. Afegeix que és una bona notícia i que no hi havia cap justificació per continuar ajornant la seva aplicació.
15: I també estem pendents d'una novetat sobre el cas Andy, que publica avui al País, redacció Marc Jurado.
18: Sí, la jutge ordena rastrejar les despeses i les trucades de Jonathan Andic en el seu viatge a l'Equador, un viatge, recordem-ho, de 48 hores, que va fer 4 mesos després de la mort del seu pare. El primogènit d'Isaac Andic, investigat per homicidi, sempre ha dit que li van robar el mòbil a Quito. La pèrdua del mòbil és un dels 7 indicis que recull l'informe de presó provisional sota fiança que li va dictar la jutge al maig.
15: I d'aquí a 3 hores, obertura de l'any judicial, serà el primer cop que sentim Felip VI parlar després de l'entrada massiva a Ceuta-Madrid. Tania Tàpia, bon dia.
19: Bon dia. Primer discurs del monarca, que visitarà Ceuta i Melilla properament. Primera visita del seu regnat, que encara no té data. Avui Ceuta serà protagonista també per les crítiques d'alguns ministres a la jutgessa Maria Tardón, que investiga els fets. La critiquen per haver estat regidora del Partit Popular a Madrid.
15: I Tàrrega, que ja escalfa motors aquest matí per l'arrencada avui de la Fira de Teatre i Arts al carrer Lleida. Estela Bosoms, bon dia.
20: Bon dia. És la 46a edició i té el concepte de la celebració com a leitmotiv. Això sí, una celebració crítica, i això ja ho veurem aquest vespre a l'espectacle inaugural In Continuo, de la companyia catalana Kamchatka, una reflexió de gran format sobre el fet migratori i la recerca de refugi, amb 60 voluntaris. Fira Tàrrega s'allargarà fins diumenge amb un programa de 57 espectacles amb 182 funcions.
11: Gràcies, Sílvia.
15: Fins ara.
11: Si voleu afegir alguna cosa de les paraules que acabem de sentir de Sílvia Oriol, espera.
21: Bé, t'ha fet protagonista, això per si mateix, i tinc ganes d'escoltar la teva resposta, però...
11: La resposta és molt fàcil, vull dir, no... Però vaja, digues.
21: No, però que òbviament està cantat, no?, que avui hi haurà ambient.
11: Ara que m'expliqui què vol dir no volem violència però els amorrarem a terra.
21: La paraula és molt...
11: Ens hem mirat
21: tots, amorrar a terra, òbviament, no és carinyós, diguem.
11: I després, jo ja entenc el manual que fa servir, diguéssim, d'atacar el periodisme, l'únic que hem fet és informar, però en fi, que és bastant també significatiu de quina és la implicació que té amb les institucions bàsiques de Catalunya. Sí. Dir que estic en nòmina del president és oblidar que estic en nòmina dels catalans, i això vol dir de tots.
21: Sí,
11: vinguin d'on vinguin, pensin com pensin, m'escoltin o no m'escoltin.
22: Com ella, eh?
11: Com ella.
22: Ella està sou de tots els catalans.
11: Però ella la voten, a mi m'escolten.
22: Ja.
11: I jo estic al servei de tota la gent, de tota la democràcia, no d'un partit, ni d'un govern, ni d'un líder, ni de Salvador Illa, ni tampoc de Donald Trump.
21: Alhora és exactament el mateix manual que apliquen tots els partits equivalents, és a dir, la demonització dels serveis públics de comunicació, dels mitjans de comunicació, la búsqueda de la confrontació per després presentar-se, de la confrontació mal entesa, per després presentar-se com a víctimes, i jo diria que no és massa diferent d'aquest manual que sembla que fa uns anys que s'ha extès, que van elaborar els trumpistes i que Catalunya aplica de manera molt, molt clara i amb èxit, perquè cada vegada, diguem, que aconsegueix presentar-se com a víctimes i aconsegueix que hi hagi lío, per dir-ho d'alguna manera, doncs això, malauradament, al meu parer, l'acaba afavorint.
23: I també que no podem escapar-nos de que la convocatòria d'aquest any d'Aliança i d'Oriols al Fossar és diferent a la dels altres anys, una posada força molt major en un espai en què això... No ho hem comentat, però és així, és un espai històric de l'independentisme combatiu i d'esquerres des de la transició. Per tant, evidentment que és un símbol, és una voluntat d'anar a un espai simbòlic, a fer un desplegament de forces en el que evidentment serà polèmic. És un lloc històric de l'independentisme d'esquerres i combatiu, i per tant... Sí, ja ho hem vist aquestes últimes setmanes també amb els boixos nois, per tant sí, és el que comentava el Pere, aquesta voluntat de mostrar-te com el dèbil quan en el fons el que tu vas a buscar és brega.
24: Hi ha un intent d'Aliança Catalana de desplaçar la gent que tradicionalment tenia com, diguem-ho així, el monopoli del Fossar a determinades hores, perquè no és nou, també s'ha de dir, aquesta gent que fins ara ha disposat del monopoli, tu els anomenaves independentistes d'esquerres, jo hi ha alguns, fins i tot, no sé si estan a l'esquerra, perquè utilitzaven mètodes coercitius per fer-se els propietaris del Fossar, tot s'ha de dir, el que hi ha l'intent és de desplaçar aquesta gent per quedar-se-la ells. És el control d'un espai simbòlic. I és perquè el Partit d'Aliança Catalana va coix aquí. No ens ho sembla, perquè ells fan la seva bandera d'altres temes, però la política de fitxatges d'Aliança Catalana deixa molt que desitjar a l'hora de buscar persones que representin l'independentisme. Ha agafat des de l'extrema dreta espanyola tradicional i no tenen complexos a l'hora d'agafar gent que no té tradició ni catalanista. Per tant, necessiten el control d'aquest espai simbòlic per legitimar-se davant d'una part de la població. Saben que per aquí poden anar coixos. I, per tant, jo no sé què passarà, però és evident que si realment al seu entorn apareixen personatges tan poc recomanables com l'entorn dels bojos nois, doncs és de potencialment de risc.
25: Hi ha una altra derivada, després en parlarem, imagino, amb això del cordó sanitari que proposa una entitat de Ripoll. Jo ja parteixo de la base que el meu posicionament és que els cordons sanitaris no funcionen amb l'extrema dreta. Però debatre-li les contradiccions, sí. I precisament el que desitja Aliança Catalana, entre altres coses, és que no simular, que no els deixen parlar per ells no haver de parlar. En la compareixença en què Sílvia Orriols havia d'explicar com la seva filla havia accedit a una plaça de la policia local, no va acceptar preguntes. Perquè quan els poses en contradicció és quan realment se senten afeblits. On se senten enfortits? Avui, al fossar de les Moreres. És a dir...
11: Home, i més preguntes, per exemple, els aranzels de Donald Trump.
25: No.
11: I està a favor o en contra, Sílvia Orriols?
25: Qualsevol cosa, no? Aleshores,
11: Aliança la samarreta de Revolta Pagesa ja l'hi he vist, però està a favor o en contra els aranzels de Donald Trump?
25: Aleshores, Aliança, que és una formació política, paradoxalment desitja que passin coses per precisament no afrontar certs debats polítics. Prefereixen dir que no se'ls deixa parlar per precisament no haver-ho de fer. I en el cas concret del fossar de les Moreres, tot plegat, el que acabo de dir, més el que ha dit el Joan Puigcercós, genera una polarització entre col·lectius extremistes que es retroalimenten i que el que provoquen és que els que estan al mig, que és una immensa majoria de la ciutadania de Catalunya, els hi passi dues coses. Cansament, el que en castellà es diu hartazgo, i desmobilització, per acabar-ho d'adobar, per a gran gaudi de l'espanyolisme que està agafant un gran vol de crispetes per veure que avui passin tot de coses.
21: En un espai en què, com abans insinuava el Joan, però jo crec que ell ho devien viure en el seu dia de manera forta, durant molta temporada, durant una època molt gran, hi havia molta crispació. Perquè a vosaltres, si no recordo malament, Esquerra Republicana,
1: he viscut de tot i he passat de tot.
21: Sortíeu rebregats. Sí. Per tant, aquest és un espai que no és exactament l'11 de setembre, ho és l'11 de setembre, però per la militància, diguem, més del morro fort, per dir-ho d'alguna manera, no té res a veure amb
2: morro fort un dia a l'any, eh?
21: Un dia a l'any.
2: Sí, morro fort un dia a l'any,
21: Però vull dir que fa molts anys que també era un espai crispat, entre baralles internes, entre sectors durs de l'independentisme, i que això no s'ha de confondre amb la diada institucional de l'endemà, almenys a parer meu.
23: Però és perquè és el que dèiem, o sigui, el que no podem escapar és que la convocatòria al 10, al fossar de les Moreres, és una tradició històrica que, malgrat es recupera a inicis del segle XX, a partir de la transició, qui ho convoca és el PSAN i, per tant, tota una part de l'esquerra independentista, que jo en cap cas posaria el mateix sac als extrems entre el que és l'esquerra independentista i el que representa Aliança Catalana. I, per tant, allà, al ser una convocatòria dominada per aquest col·lectiu, molt diferent al que passa a l'11, que, per tant, és una cosa molt més unitària, sí que hi ha hagut sempre certes pugnes, justament perquè mai era una convocatòria unitària. I, per tant, en aquest sentit, ja sé que als 2000 hi havia aquestes breques, no?, doncs entre la KG i GERC, als 90 similar, però en aquest cas que Aliança convoqui en aquest espai el 10 de setembre a la tarda
21: és una provocació.
23: És una provocació. No, provocació.

0: Això no, enorme.
1: És que van a guanyar l'espai, és a dir, van expulsar...
2: És anar-los a confrontar i que es derivi en un pitjor el remei que la malaltia, i hi ha una altra opció, que és passar, que vagin, que facin i que se'n tornin cap a casa.
3: Però és molt difícil passar d'una convocatòria que convoques des de la transició per part de l'esquerra independentista i dir, ai, mira, ara saps què passa? Que renunciem a qui ara qui té l'hegemonia dins de l'independentisme és Aliança Catalana.
2: No, perquè ho han fet en hores diferents. Ho han fet en hores diferents. El fossar, la manifestació tradicional que fa l'esquerra independentista...
1: L'any passat hi va anar a l'hora que estava convocada la concentració.
2: Aquest any
1: ha dit, m'avanço.
2: Aquest any ho fa a les 5 de la tarda. Sí. Jo pregunto, des del punt de vista tècnic, intel·ligent, ètic i moral, ja no m'atreveixo, però simplement funcional, què és millor? Que vagin a les 5, que facin el seu numeret, que se'n vagin i no passi res? O el que van intentar l'any passat, que és anar
1: Jofre,
2: a les 7 o a les 8 del vespre que es trobin.
1: Que entén i que es fixa en el que ha passat en els últims mesos, no? Amb Sílvia Orriols, per exemple, la presència de Boixos Nois no és una presència qualsevol. Entenc que hi ha un filtreig també amb els neonazis de l'AFD, amb els tuits que hi ha hagut darrerament. Entenc que hi ha hagut una mofa d'un símbol català com és el català i pic, que per cert van haver d'esborrar. I entenc també que aquests últims tuits atacant a Lluís Llach, per exemple, que és un atac homòfob com un altre que fan, doncs això està traspassant línies d'una manera ja molt més clara i molt més evident. I per tant, hi ha gent que diu, ens hem de plantar davant d'això. I per tant, hem de reaccionar. I això també és el carrer de tots.
2: Sí. Jo però, només dic
1: però tots els que volen que sigui
2: jo,
1: de tots.
2: Jo només plantejo que què és el més intel·ligent ja davant d'això.
1: Ja sí, sí.
2: I més quan són ells els que han convocat a les 5 de la tarda. Aquesta confrontació l'entendria, entenent el que diu l'Alícia, si coincidís hora per hora, lloc per lloc, coordenada per coordenada. Però havent convocat a les 5...
3: Però que justament convoquen abans perquè després no hi pugui passar l'altre. O sigui, no ens escapem de que aquesta idea d'avançar la convocatòria té una voluntat de ja ser allà i tenir tota l'ocupació de la plaça com per mostrar de cara en fora que qui és la força hegemònica i forta ara dins de l'independentisme són ells. I per tant és lògic que hi hagi una reacció per part de l'esquerra independentista i d'altres organitzacions antifeixistes de dir, escolteu, això no va així.
2: Que sí, però agafant l'argument que el carrer és de tots... Si representa que anessin a les 5 de la tarda i s'encapsulessin per no deixar els altres, aleshores sí que estaria d'acord en que també se'ls desallotgés. Igual que el monument Rafael Casanova, demà se li diu a les 9 i 10 vostè pot posar el ram de flors. A les 9 i 15 el pot posar vostè. A les 9 i 20 el pot posar vostè. Amb ofrenes de flors, a vegades ideològicament contraposades.
4: Sí, com que és evident que forma part de l'aplicació del manual, i el manual és... Sí. Anirem a provocar, volem que hi hagi liu, volem que
2: doncs
4: victimitzar-nos. Això, a parer meu, fa que s'hauria d'analitzar no amb els paràmetres de justícia o en els paràmetres de, que estàvem comentant fins ara, sinó aquest és una resposta, el manual ho porta, sabem que si es victimitzen i surten guanyant, doncs per tant jo crec que caure en una provocació, encara que sigui amb tota la legitimitat del món, crec que acaba sent contraproduent.
3: I exactament és el que comenta, en línia el que diu el Pere. Ells convoquen una hora abans per tenir la plaça ocupada. Imagina't que realment, des de totes les organitzacions d'esquerra independentista i antifeixistes, no convoquen i realment ells van a les 7 de la tarda. I què passa? Imagina't que ells encara estan allà. Què busquen? Que la policia els faci fora del fossar i, per tant, també tenir unes altres imatges de victimització. Per tant, jo crec que el que planteges és interessant, Jofre, que és aquesta idea de el cordó sanitari versió carrer. Què has de fer? Anar a atacar les seves carpes? Anar a atacar els seus actes? O, no, com hem vist a Igualada, com hem vist aquí a les Corts de Barcelona, o el que has de fer és ignorar-los. Jo crec que s'ha de ser intel·ligent i s'ha de ser estratega i no se'ls ha de regalar imatges fàcils. Ara, crec que hi ha moments importants i regalar la imatge del fossar, com l'independentisme combatiu ha entregat Aliança, és una cosa que no...
2: Però és que la imatge del fossar les tindràs, perquè poden convocar avui a les 10 del matí, si volen, i ja tenen la foto el 10 de setembre al fossar de les Moreres. És a dir, el que van a buscar és el que s'acosti més a nosaltres convoquem una hora abans, però a veure si hi ha una mica de brega. El que ens plantegem, el que es planteja és... si se li dona aquesta brega, si se'ls hi regala aquesta brega. I el que ens uneix a tu i a mi, Alícia, és que tenim la llavor del dubte. Jo no, tot el que estic dient no ho tinc clar al 100%. No sé quina és la millor estratègia. Pel que dedueixo de les teves paraules, tu tampoc. Jo el que crec és que si aquí hi ha algú que vol brega i que el seu objectiu avui és la brega, no sé fins a quin punt s'ha d'actuar de manera intel·ligent per no regalar-los allò que volen. perquè, insisteixo,

0: hi ha un tercer actor molt més poderós, molt més gran, molt més, que es diu espanyolisme, que està gaudint amb tot això del que estem dient, el vídeo de l'Oriols, l'editorial de l'Ostrell i tothom. Ho estan gaudint. Mira com estan. I no sé si estem en condicions musculars el moviment sobiranista català per anar regalant fotos. Però vaja, és un debat més.
1: Ara ho ampliarem, perquè ara anirem... Mira, Lara García, on et trobes?
2: Bon dia, Ricard. Doncs em trobo al Fossar de les Moreres.
1: Molt bé. Doncs ara entrarem al Fossar de les Moreres. Entrarem al Fossar de les Moreres. Serem allà en directe, coneixerem també i escoltarem també qui convoca aquesta concentració en nom de la unitat antifeixista per una terra de tothom, i parlarem també d'algunes accions que s'estan portant a terme per evitar i per frenar el que està passant també als carrers. Però abans...
3: La lletra petita.
1: Anem a analitzar la lletra petita de l'actualitat amb l'analista i divulgador Marc Vidal. Marc, bon dia.
4: Hola, Ricard.
1: Sembla que el Banc Central Europeu apujarà avui els tipus d'interès, tot i que la inflació subjacent baixa.
4: I ho farà. Tothom ho creu, però pujar tipus contra una inflació energètica, que és la que tenim, és com posar-se a dieta perquè el forn ha pujat el preu del pa. El pa no baixa i nosaltres mengem menys. El mateix Banc Central Europeu reconeix. Té un estudi que atribueix el 90% de la pujada de l'energia a l'oferta, a Hormuz, a la guerra i no a la demanda. I contra l'oferta, els tipus no hi poden fer res. La lletra petita ens diu per què s'apuja igualment. Resulta que la Reserva Federal es reuneix la setmana vinent i probablement també apujarà els tipus. Si Frankfurt no la segueix, l'euro cau. I com el petroli i el gas es paguen en dòlars, l'energia s'encarirà encara més. La decisió d'avui va del tipus de canvi i no per la inflació europea. En realitat, pagarem la hipoteca més cara per defensar l'euro davant el dòlar. I això, ja et dic, no sortirà al comunicat oficial. Ja veuràs.
5: Pernil cuit, pernil dolç, pernil de York, en diem de diferents maneres. Però si està fet sense presses i amb matèria primera de la millor qualitat, es diu La Selva. La Selva, la marca del bon pernil.
3: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
6: Ahir, mineral fèrric que treu en les figures del déu Príap era magnetita, és a dir, una magna... Tita. Avui dijous, un Enigmàrius d'altíssima dificultat. Ens hipotequem per por a l'altíssim de 8 lletres. Ens hipotequem per por a l'altíssim 8 lletres.
3: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
7: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
8: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que tu estàs tot el dia amb la il·lusió que et toqui el premi del cupó diari i en David té el gos pigall que l'acompanya tot arreu i el fa sentir-se més segur.
9: Només pel fet de comprar el cupó diari?
8: Pel fet de comprar-lo tu i tothom qui juga a les loteries de l'11. Perquè així feu que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
9: Mira que bé!
8: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
10: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure. És ser més tu. I és evolucionar com Ato, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
12: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
13: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
12: Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
14: Gaudeix d'un sabor bavarès amb Lidl. Ara a Lidl, 600 grams de rostit de porc amb salsa, clàssic o fumat a 5,99 i uns deliciosos pans de pessic de diferents sabors a 2,99. Gaudeix dels sabors Alpenfest amb Lidl. Lidl, val la pena.
1: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, l'expresident d'Esquerra i director de Delfi, Joan Puigcercós, l'experta en polítiques urbanes, Alícia Puig, el periodista Jofre Llombart i el periodista i soci de la revista Alternatives Econòmiques, Pere Rossinyol. Són les 9:28. Com dèiem, un dels temes del dia serà aquesta tarda el Fossar de les Moreres a Barcelona. Com és habitual, per la Diada Nacional és un dels punts neuràlgics on partits i entitats hi faran una ofrena floral. Aliança Catalana, però, té previst fer la seva a 6:15 de la tarda. Mitja hora abans ja convocada una mobilització per intentar aturar-ho. Anem fins allà, fins al Fossar de les Moreres, amb Lara García. Lara, bon dia.
2: Bon dia, Ricard.
1: Qui convoca aquesta mobilització, Lara?
2: Doncs la concentració està impulsada per col·lectius de l'esquerra independentista, a la qual s'hi han sumat Unitat contra el Feixisme i el Racisme, Sindicat de Llogateres, Assemblea Educativa de Catalunya, la CGT, Top Manta, Xarxa de Casals i Ateneus, entre moltes altres entitats. Tenim amb nosaltres a la Patri Vallejo, portaveu d'Endavant i de la mobilització d'avui de l'esquerra independentista. Bon dia, Patri.
15: Bon dia.
2: Vosaltres, el vostre objectiu és que Aliança no pugui fer el seu acte aquesta tarda aquí al Fossar de les Moreres. Per què ho voleu impedir?
15: Doncs en primer lloc perquè nosaltres volem acabar amb aquests discursos fatalistes que donen per fet l'ascens de l'extrema dreta i volem demostrar que en aquest país hi ha una majoria antifeixista que li plantarà cara i que estem disposats a plantar cara i que podem acabar amb aquest ascens d'Aliança Catalana. I a més, perquè per nosaltres aquesta mobilització on, com deies, impulsem l'esquerra independentista, però s'hi han sumat tantíssims col·lectius que defensen al final drets col·lectius, drets de la classe treballadora, és molt important perquè explica com creiem que s'ha de fer front a l'extrema dreta, que és omplint el debat polític i social del nostre país, doncs, de la lluita per l'educació pública de qualitat i en català, per la lluita feminista, per la lluita per la independència dels països catalans. No creiem que aquesta és la millor forma de fer front a l'extrema dreta i, a més, és la millor forma de construir un independentisme que sí que pugui fer efectiva una ruptura amb els estats espanyol i francès. No? Un independentisme popular que s'ompli de les reivindicacions del conjunt de la classe treballadora.
2: Patri, aquesta confrontació que hi haurà aquesta tarda, creus que en certa manera pot ser un risc o pot fer que l'extrema dreta hi rebi més atenció mediàtica a causa d'aquesta mobilització?
15: Clar, jo crec que a hores d'ara és un debat que fa poc sentit plantejar donant visibilitat a l'extrema dreta quan l'extrema dreta té tota la visibilitat del món i quan els seus discursos estan hiperfinançats a escala internacional. No? L'alternativa que ens queda, si no fem això, és la normalització d'aquesta extrema dreta i creiem que aquest és un perill més gran. No? Quan estem normalitzant que partits que defensen l'exclusió de determinats col·lectius simplement per la seva procedència, el seu color de pell o que proposen una retallada de drets bàsics fonamentals pel conjunt de la societat, quan permetem que això estigui, per exemple, al Parlament de Catalunya, creiem que és molt més perillós que no pas la visibilitat que nosaltres els hi poguéssim donar, que, com diem, creiem que ja la tenen tota, per desgràcia.
2: Quines accions penseu fer? Què fareu aquesta tarda aquí?
15: Doncs aquesta tarda ocuparem el Fossar, no deixarem que ells entrin i per això també aprofitem per fer una darrera crida a tothom per dir que avui és molt important, que hi hem de ser totes i que defensarem el Fossar, defensarem l'independentisme popular i defensarem els drets del conjunt d'aquest país i hem de ser-hi totes a les 5 i fins que ells no marxin, que no posin un peu al Fossar, no ho permetrem, no marxarem d'aquí.
2: Patri Vallejo, moltes gràcies. Ricard, també tenim amb nosaltres la Daniela, portaveu de l'Organització Juvenil Socialista, una de les entitats del barri de Ciutat Vella, que ha tirat endavant aquest manifest contra Aliança Catalana. Bon dia, Daniela.
16: Bon dia.
2: En el vostre cas, per què les entitats de Ciutat Vella heu decidit mobilitzar-vos i sumar-vos a aquesta causa?
16: A Ciutat Vella tenim claríssim que el que no podem fer és normalitzar la presència de l'extrema dreta i menys encara als nostres carrers hi ha un lloc tan significat històricament com és el Fossar de les Moreres i que per això cal que construïm un gran mur defensiu contra els atacs de l'extrema dreta avui i demà també amb Núcleo Nacional i per tant és imprescindible que ens posicionem en aquesta matèria.
2: Cal entendre també el context del barri, no? Qui viu aquí a Ciutat Vella? Quin context social i econòmic hi ha?
16: Aquí a Ciutat Vella s'hi troba classe treballadora que pateix, per desgràcia, una gran desigualtat social. Ciutat Vella ha estat utilitzat històricament tant per Aliança Catalana com per l'extrema dreta en general com a excusa per expandir els seus discursos d'odi i això és una cosa que no ens podem permetre de cap de les maneres.
2: I a nivell local, aquestes entitats de les quals tu n'ets la portaveu avui, com podeu treballar per frenar l'extrema dreta i el racisme, com comentaves?
16: Com deia, avui mateix plantant cara a Aliança Catalana al Fossar de les Moreres, no podem permetre que s'apoderin dels nostres carrers. Això serà impensable. Nosaltres som la majoria, ells són la minoria. Comencem avui, seguirem demà i el que hem de fer, la nostra gran tasca que tenim com a classe treballadora que ens veiem afectades per les polítiques de misèria que ens promet una formació com a Aliança Catalana, és no defallir, plantar-los cara i impedir que puguin fer la seva activitat amb normalitat aquí i arreu de Catalunya.
2: Daniela, moltes gràcies. Ricard, nosaltres hem parlat fa una estona amb veïns del barri de Ciutat Vella que ens comentaven doncs, com viuran aquesta tarda els fets que puguin passar aquí al Fossar i també doncs, com viuen els 11 de setembre.
17: Llevo viviendo aquí 5 años y no acabo de comprender muy bien la política de aquí. No sé cómo la gente está siempre peleándose los unos con los otros.
18: Sí, quan s'acosta l'11 de setembre ja sabem que, bueno, els veïns ja sabem que habrá merder i que en teoria és un barri tranquil, però que són 4 o 5 els que fan merder.
19: Jo crec que el que passarà aquesta tarda és un exemple del que està passant ja a escala internacional d'un avanç de la reacció i que, a més, ens trobarem en que Aliança Catalana, però també demà Núcleo Nacional, volen normalitzar la seva presència als carrers, estenen amb els seus discursos i posicions racistes i reaccionàries, llavors que nosaltres hi hem de ser per plantar-hi cara.
1: Doncs gràcies, Lara García, per escoltar també la veu dels veïns, que també és important en un dia com avui. Que vagi bé.
2: No sé si
1: voleu afegir alguna cosa més del que estem sentint, Pere Rossinyol?
20: Jo els sento i dic, bueno, quanta raó tenen, no? I alhora, en línia del que comentàvem abans, penso que com que el manual és la victimització, doncs alguna cosa hauríem d'aprendre. A Catalunya hem tingut una excepció que mentre l'extrema dreta tenia molta força tot arreu, a Catalunya, l'esquerra independentista, el món independentista, no hi havia extrema dreta, ha arribat més tard, però dic que tenim les experiències de tot el món. El Trump, la Meloni, la Le Pen, etcètera, etcètera, i totes elles han crescut gràcies a la victimització i, per tant, alguna lliçó hauríem d'aprendre a l'hora de que aquí no puguin beneficiar-se d'aquesta política i que els intents de frenar-la, sempre molt ben intencionats, no acabin accelerant encara la seva força.
21: Però tampoc el que podem fer és regalar els espais simbòlics que representen coses. I en aquest sentit, el Fossar de les Moreres, amb la càrrega històrica que té, tampoc pot ser un lloc en el qual, si ells convoquen una hora abans, se'ls diu, doncs, perfecte, nosaltres claudiquem i, per tant, que ells ocupin una hora abans i que després nosaltres, quan s'arribi, des de les entitats antifeixistes ja no s'hi pugui entrar i, per tant, de facto, és regalar un símbol històric nacional superimportant. Per tant, jo, és el que comentàvem, és un debat complex, aquest cordó sanitari al carrer, fer-lo o no fer-lo, i jo crec que en certs moments pot ser més estratègic o menys estratègic. Ara, en el Fossar, en una convocatòria que des de finals dels 70 convoca l'esquerra independentista i combativa, seria un error bastant gran regalar-lo, entregar-lo a Aliança Catalana.
22: Jo discrepo, no és un problema de regalar. Aquesta esquerra que dius tu combativa,
1: ja fa molts anys.
22: Ja fa molts anys que veta l'entrada molta gent, amb mètodes coercitius, i gent que no és precisament d'extrema dreta. A veure, jo abans vaig del Jofre, és a dir, aquí hi ha un discurs de l'extrema esquerra bastant intolerant. Ara, s'ha sigut que estem davant de l'extrema dreta i s'ha d'aturar, d'acord? Discutim-ho. Però aquesta esquerra combativa que dius tu ha tingut mostres suficients d'intolerància cap a gent que no era precisament d'extrema dreta. Amb una manca d'actituds democràtiques i de tolerància absolutes, diguem-ho tot, perquè si no al final sembla que aquí, escolti, que amb uns sants barons que han lluitat per la democràcia i la tolerància, i no és així. En aquest cas, com has dit tu, és complexa, però i que, evidentment, tots avalem que no hi hagi la manipulació que està intentant Aliança Catalana en tot plegat i per victimitzar-se. Però deixem-ho clar, aquí hi ha hagut una d'aquesta esquerra combativa que dius tu, ha sigut combativa fins i tot contra gent que no és d'extrema dreta.
0: Només un parell de coses. La primera, com a demòcrata, vull saber fins on van les meves contradiccions en el fet de soc tan demòcrata que fins i tot accepto que a determinats llocs i a determinades hores s'hi pugui manifestar gent que està en contra del al contrari de jo, però com a bon demòcrata haig d'acceptar que hi vagin, perquè tenen el mateix dret que jo, que anar al Fossar de les Moreres, que per cert, no he anat mai, perquè tampoc l'ambient era el d'allò i tal.
22: No volies rebre, vaja.
0: Punt. I dos, sobre el fet de si van i s'encapsulen. En un moment en què és tan important allò del relat, crec que és infinitament diferent pel seu propi relat que vagin a les 5, s'hi quedin i no deixin ells entrar a l'esquerra independentista i aleshores els hagin de desallotjar perquè ells s'han fet forts, i aleshores ells serien, entre cometes, els dolents, que si ja no se'ls deixa entrar per por que facin això i és on es poden alimentar ells d'aquest victimisme. M'explico el que vull dir? És a dir, si tu vas a les 5 i li dius, nois, de 5 a 6, a les 6 fora perquè a les 6 entren uns altres, i s'hi queden,
21: Tens les mateixes imatges de victimització.
0: No, argumentativament pots dir, s'us va dir que anéssiu, s'us ha deixat anar, s'us ha deixat manifestar en pau i s'us diu que marxeu. I no heu volgut marxar, els dolents sou vosaltres. Dos, si tu preventivament ja dius no hi podeu anar perquè no ens deixareu marxar, és on es poden acollir

0: dolorós d'una cosa que es podia haver evitat quan són ells els que han decidit anar una hora abans. És que, bueno, és igual, entraria en les contradiccions, però jo apel·lo a la intel·ligència política per part de tothom.
1: Alicia.
2: Jo crec que, passés el que passés, teníem una situació en la que avui es volia buscar brega, o bé perquè et desallotgen els Mossos, o bé perquè vols un conflicte amb l'esquerra independentista. Jo el que plantejo és, hem de ser estratègics, s'ha de veure quan enfrontar i quan no, però en aquest cas, en una convocatòria històrica de l'esquerra independentista, jo crec que el que no pots fer és assumir que aquella plaça estarà ocupada. I si els Mossos els fan fora o no, per tant, serà un símbol que el 10 de setembre se'l queda Aliança Catalana. Jo crec que això és un encert, poder fer una convocatòria paral·lela, anterior, i per tant mostrar que al carrer hi ha molta gent antifeixista organitzada, disposada a dir que el catalanisme és una cosa popular, oberta, i no una cosa excloent i tancada.
1: Ens acompanya a aquesta hora la Carme Bruguerola. Carme, què tal? Bon dia.
3: Molt bon dia.
1: És una de les portaveus de Teixim Ripoll i és una associació de Ripoll que demana als partits que es presentin a les eleccions municipals que no pactin amb Aliança ni amb Vox. Això per què, Carme?
3: A veure, amb tot el que estàveu dient, que us he estat escoltant una mica des de que he entrat, això m'ha dit que Teixim, una de les paraules claus és esperança. I amb tot el que comentàveu, ens cal moltíssima esperança. Per què? Doncs perquè la societat és diversa. I aquesta societat diversa, aquí tenim gent de tota mena. Llavors, d'això m'ha dit en Joan, jo fa molts anys que el conec, ens hem trobat al bar, hem fet un cafè, i ell doncs, m'ha inspirat aquest inici doncs, d'aquesta meva entrevista que ara em fareu, ja aterro, no pateixis.
1: No pateixis.
3: Aterro. Perquè a vegades l'extrema dreta ja ens dona com uns missatges que subliminalment ens queden al cervell. I a vegades som capaços de dir és que ells ens ho posen difícil. Jo ja no dic qui són ells, poden ser molt ells, Poden ser molts. Des de Teixim, i amb aquesta paraula la torno a repetir, esperança, el que volem és que en aquesta societat tan diversa que vivim hi ha molta gent que no és racista. Hi ha molta gent que lluita contra els masclismes. I hi ha molta gent de totes les cultures que lluiten contra totes aquestes, diguem-ne, nafres que tenim. Llavors hem d'anar a buscar tota aquesta gent per fer ciutadania. I és el que intenta Teixim Ripoll en aquesta associació. I ara, si això ho aterrem políticament, és el que Ripoll volem fer per combatre Aliança Catalana i que tots aquests missatges quedin absolutament residuals. I buscar totes aquestes persones que lluiten per aquesta convivència, per aquest coneixement i per crear cohesió en la societat.
1: Perquè ara mateix a Ripoll com es viu tot això, socialment,
3: A Ripoll, socialment, doncs hi ha trencament, no costa... costa que hi hagi una convivència madura, no sé com expressar-me. A veure, doncs et fan
1: respecte.
3: Fora... Respecte, vull dir, et poden fer fora d'un grup de WhatsApp, tu passeges i hi ha gent doncs, que et saludava i no et saluda, hi ha por. Hi ha molta por, hi ha molts silencis. El silenci es fa por, abans també ho comentàvem, Joan? Mm-hmm. Els silencis fan molta por. D'això m'ha dit que unes paraules del Gervasio Sánchez, tots el coneixeu, el fotoperiodista, que ell comenta que quan aquests silencis arriben tan endins, quan es trenca aquesta comunicació, el conflicte pot arribar en qualsevol moment. I de l'extrema dreta, amb tot el que comentàveu, tant si l'ataquem, i guanya, com si a vegades a mi m'han dit Carme, escolta, que pot ser molt beligerant, com si també no diem res, també en surt beneficiada. I llavors, de quina manera podem buscar aquest punt intermig perquè tornem una altra vegada a ser més sensats i puguem que aquest tipus de polítiques puguin quedar absolutament residuals. Hem d'aconseguir això. I és molt important que els partits polítics ho tinguin clar, perquè hem de trencar tot el partidisme. I per això, Teixim Ripoll, hem fet aquest decàleg.
1: Un decàleg en el qual apel·leu a tots els partits, menys Aliança i a Vox.
3: Evidentment, no tenen res a dir-hi. A més, ni res a fer-hi. Amb aquesta gent no es pot dialogar. Què vols dialogar? Tenen la veritat absoluta. Llavors, davant d'una persona que té una veritat absoluta, què li haig de dir jo? puc pas dir-li res, em dirà que tot és mentida. Llavors, som nosaltres que ho hem de combat,

0: altra, d'una altra, agafant una nova mirada. I tenint en compte, penso que és molt important això, que en la societat, que tenim plural d'un munt de cultures i d'un munt de llengües que s'hi parlen, doncs buscar totes aquestes persones que ens facin costat per teixir, teixir a Ripoll, teixir a Catalunya, i deixeu-m'ho dir, teixir al món.
1: Joan, tu ets nascut a Ripoll.
2: Sí, no,
1: la teva inquietud política va néixer allà, no? No sé com veus Ripoll, si la reconeixes, aquesta Ripoll que està explicant ara la Carme.
2: Jo, evidentment, que el reconec. El que passa és que, a veure, situem les coses. Aquí, Orriols beneficia d'un tema que és l'antiislamisme. Ella, bàsicament, el que ataca és el fet musulmà. La cultura musulmana, les seves tradicions... I aquí s'agafa fort, i més, recordem, Ripoll, una part de les persones que van intervenir els atemptats del 17 d'agost del 2017 eren bàsicament la cèl·lula de Ripoll. Això no és en va.
0: No és gratuït.
2: Això té unes conseqüències, no? Més quan molta gent va creure senzillament que hi havia un procés d'integració efectiu, i tot això es va frustrar. I no realment és així, perquè hi ha altra gent que s'ha integrat perfectament i no hi ha hagut cap problema, no?
0: A mi m'agrada parlar més de cohesió, Joan.
2: Cohesió, d'incorporació, sí. Digue-li com vulguis. Però tot això no és en va. I després, com ha dit la Carme, i abans en parlàvem, quan ens hem trobat, l'he trobat de casualitat, eh?
0: De casualitat, ben bé fent el cafè.
2: Hi ha el més difícil en aquests moments és el combat del dia a dia, dels arguments... posat sobre la taula, perquè hi ha una voluntat d'una part de la població de creure's el que digui l'extrema dreta. I quan els irrebats callen, hi ha un silenci, no volen discutir, però es reprogramen automàticament i tornen amb aquell argument, que dius, però això és fal·lació, és mentida, demostres objectivament que és mentida, no? És el típic de dir, bueno, la immigració s'endú bona part dels fons socials. Ho desmuntes, expliques que no és així, que no és real, amb números exactes dels pressupostos municipals, però és igual. S'hi torna, reprograma. És difícil lluitar contra això. I a més, els que viviu a Ripoll, el dia a dia, rebatre aquests arguments 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, ha de ser dur, per no dir gairebé allò inassumible, no? I, per tant, reconec Ripoll, evidentment. Després també hi ha coses que no s'expliquen, és a dir, els municipis, com Ripoll, la majoria de Catalunya... estan patint una degradació silenciosa del seu casc urbà, de la seva zona, les grans àrees comercials han xuclat la població cap a fora, hi ha una degradació urbanística dels edificis, allà no hi ha negoci urbanístic, per dir-ho d'alguna manera, no hi ha negoci immobiliari, i tota aquesta degradació, què passa? Que una part de la gent més pobra que arriba doncs ocupa aquests espais, no? I tot això crea, doncs, com un clima, a vegades que dius, ostres, no reconec el meu poble, vaig pel carrer...
1: Paisatge urbà, vols
2: dir. El paisatge ha canviat, sí. el meu paisatge ha canviat. Això és comprensible, però en lloc de buscar solucions es busquen culpables automàticament, que són els últims que han arribat, no? Això, tot això s'alimenta. Ripoll no és una excepció. És a dir, Ripoll té un afegit, com he dit, que són els responsables dels atemptats del 17 d'agost, però això passarà amb els municipis de Catalunya. Aneu pel centre i veieu com s'ha desertitzat. No hi ha gent al carrer. No dius, hosti, no té la gent. Jo recordo el meu espai... era la gent, era al carrer. Ara no hi és. Per què? Doncs perquè hi ha una certa... Repeteixo, grans àrees comercials, vendes online... Tot això s'ha anat desmuntat, un teixit urbà s'ha anat desmuntant. I tota aquesta atmosfera, més la crisi econòmica, no ens enganyem, perquè hi ha una paraula que no es diu, però que és inflació, és a dir, la gent cada cop té menys poder adquisitiu, les classes treballadores i mitjanes cada cop passen pitjor, tot això crea un caldo de cultiu molt propici, no?
3: Sí, totalment. Bueno, jo si em puc afegir, no sé...
1: Alicia, breument, i després la Carme, sí.
3: No, jo crec que plantegeu temes molt interessants. El que demaneu des de Teixim Ripoll, aquesta idea de que es pugui fer d'alguna manera efectiu aquest cordó sanitari, de que no s'investeixin alcaldes que puguin venir d'Aliança, de Vox, jo crec que vista en perspectiva, i aquests dies amb la victòria de la FEDE, aquesta regió d'Alemanya també s'està tenint, no? Què és millor per la socialdemocràcia? Sí, deixar que l'extrema dreta governi i, per tant, que es desfaci, o evitar que es governi? Jo crec que tenim bastanta evidència científica i molts estudis de que quan es deixa que l'extrema dreta governi, el que es fa és consolidar el seu relat, no? Aquesta idea de la finestra d'Overton, el que accepta una societat que es digui o que no, s'amplia cap a un costat. I, per tant, jo crec que ara hem arribat molt tard, en aquest sentit de que ja, no, les enquestes ens donen uns resultats d'Aliança a tot Catalunya, però que en la memòria quedarà que la gran cagada d'aquests últims anys de Junts va ser en el seu moment deixar que Sílvia Orriols fos alcaldessa. Perquè portem 3 anys parlant dels plenaris de Ripoll, de les mesures de Ripoll, de les festes majors de Ripoll, que jo no he escoltat mai res de Cervera, Tortosa, Figueres o qualsevol ciutat que pugui ser similar. I, per tant, malgrat amb una voluntat de dir, de por, de voler fer un cordó sanitari, tant des dels mitjans de comunicació li hem donat molt de bombo, aquesta idea de que estan passant coses que són fortes i, per tant, ens escandalitzem, com també tota la classe política amb vídeos i vídeos reaccionant a les declaracions de Sílvia Orriols. I, per tant, tot això parteix de que en un moment un partit socialdemòcrata accepta que ella sigui alcaldessa i això li ofereix una quantitat d'espai mediàtic i, sobretot, de moure la finestra d'Overton cap a la dreta i que ara pugui ser normal dir que hi ha gent delinqüent perquè té ascendència marroquina. Us imagineu algú dient això fa 10 anys?
0: No.
3: Ha mogut la finestra d'Overton cap a un costat que ara sembla molt difícil tornar-la a un lloc raonable.
1: Que per això l'entenc que Teixim Ripoll el que proposa a tots els partits és no pactar amb Aliança i Vox per evitar, diguéssim,
0: exacte, no
1: aquesta
0: pactar,
1: situació.
0: A veure, no pactar amb Aliança i Vox i alhora, si aquesta persona guanya en minoria, com ara està governant en minoria, doncs que no li donguin l'alcaldia, evidentment. Perquè, a veure, heu dit moltes coses amb les quals hi estic d'acord, ara mateix amb el que tu comentaves. Per què ha nascut Teixim Ripoll? Demanem-s'ho, precisament per la pujada d'Aliança Catalana. Perquè, si no, potser jo no estaria aquí. M'explico. Perquè què vam necessitar, Ripoll? Una nova mirada. Si Teixim Ripoll és aquesta paraula esperança, com he dit, és també intentar que la gent del poble, com deia en Joan, que pot tombar més cap a la dreta, vegi que hi ha una nova manera de no trencar la comunicació ni la convivència, i és el que nosaltres busquem. A vegades ens tatxen que només parlem d'immigració. No, que jo estigui aquí amb un decàleg no és només parlar d'immigració. El que passa que, evidentment, els temes que primer vam tractar, doncs quins van ser? Les ajudes que donen serveis socials. Per què? Perquè també ens n'hem d'assabentar i per poder parlar amb la gent i per poder-ho combatre. I també, doncs, del padró. Què afecta el padró? El padró afecta que la criatura, que unes criatures puguin estar ben escolaritzades i puguin estar ateses com Déu mana per salut. Per tant, és normal, però també hem parlat de llengua, que també el tenim en el decàleg. Que la llengua catalana sigui la llengua de cohesió. Va venir Gerard Forest. A veure, és una mica tots aquests temes. I aterrant-ho amb el que deia en Joan també, pensem una cosa, pensem que visquent allà, tant a Ripoll com a la comarca, doncs, què et diu molta gent? És que els partits, tots aquests partits, durant 30 anys, 40 anys, no han fotut res. I el que comentaves tu, ara hi ha d'haver el vot de càstig, hem de votar l'extrema dreta. Dius, per favor, què vols que em tanquin a la presó? Perquè un altre del decàleg també és canviar totes aquestes ordenances, que a Ripoll recordem que hi ha moltíssima gent que està multada. Multada, doncs...
1: Multada per què?
0: Bueno, multada per penjar un cartell, multada per utilitzar un micro per fer, doncs, una exposició... llegir un manifest, per exemple. Doncs que, com que no hi havia el micro apuntat a l'ordre de la demanda que es feia, doncs...
2: Administrativa, purament administrativa, a partir d'aquí s'aplica el Codi Penal, per dir-ho d'alguna manera.
0: També ja has comentat tu, no?, que quan vas anar al museu vas quedar esparverat.
2: No, jo tinc una anècdota personal, no? És a dir, nosaltres vam fer una exposició itinerant a la comarca del Ripollès sobre mestres de la República.
0: Que ens hi vam trobar.
2: I vam tardar. Totes les... Ripoll Vida Sol primer va ser l'últim de la comarca. Per què? Perquè vam haver de parlar gairebé a l'última instància, si l'alcaldessa, perquè hi hagués autorització, no? Un acte. Vaja, a mi em semblava que la senyora Riols, amb tota la seva ideologia, no hauria d'estar en contra que es faci la remembrança del que són els mestres de la República i el que va representar i la repressió que van patir després, no? Això també va costar. Hauria de ser automàtic, no? Quin problema tenim amb aquest... Un acte cultural, una exposició, vaja, no sé.
0: Bueno, jo penso que aquí podeu fer un monogràfic qualsevol dia de totes les repressions, i d'això m'ho dir així, que les entitats culturals ens trobem a l'hora de poder fer actes a Ripoll. Nosaltres, com a Teixim Ripoll, anem a un centre cívic. Anem al centre cívic de la Generalitat. I deixeu-me dir una altra cosa, perquè, a veure, el que ens passa a Ripoll també és la censura que patim, però també el que ens autocensurem. Volem una Catalunya en la qual la gent s'autocensuri? De veritat que tota aquesta gent que diu que votarà Aliança Catalana ens haurem de censurar? És que és molt gros, és molt gros. Quan tu fas una manifestació contra el genocidi de Palestina, molts amics o companys es queden a racó perquè no gosen entrar. O quan et diuen, vine, vine, nena, nena, no digues res més, calla, que això és pitjor que Franco. És que, de debò, viure així cada dia no és fàcil. És dur.
1: És angoixant, també.
0: És angoixant. I llavors, per altra banda, no sé si ho puc dir o no. Mira, no em censuro. No em censuro. Però quan va venir la professora emèrita de la Universitat de Barcelona, la senyora Dolors Bramont, a presentar el seu llibre L'herència islàmica, que ho vam fer al Centre Cívic de la Devesa del Pla, un llibre pagat per la Diputació de Girona, quan ja teníem els cartells fets, amb el logo de la Generalitat com a col·laboradora, el vam haver de treure. Perquè parlar de la cultura, de l'herència islàmica com a cultura que tots tenim aquí, va dir que això podia portar, doncs, unes controvèrsies polítiques al poble. És molt fort, això, la Generalitat, carinyo. D'acord?
2: Sí, sí, sí.
0: Vull dir, a veure, no sé si ho puc dir, però és que ja m'és igual, política no en soc. I treballo, i treballem, des de Teixim Ripoll, som una bona colla, treballem per activar aquesta convivència, amb el que us he dit abans. Busquem de la comunitat que nosaltres tenim, que és una comunitat molt diversa, perquè tots som diversos, i hem d'acceptar aquesta diversitat, anem a buscar aquesta gent que teixeixi amb nosaltres contra aquesta lluita, contra aquestes extremes dretes d'arreu. I per activar una altra vegada aquesta convivència que molta gent no es creu que tinguem tanta por al meu poble.
4: Sí, jo crec que és molt important el que esteu fent des de Teixim Ripoll, precisament perquè és la part prèvia a que mai hi pugui haver un pacte. O sigui, un dels problemes i que ha permès que la Sílvia Oriol sigui tan forta a Ripoll és, ja ho hem dit, que no es van posar d'acord els partits, però els partits no es poden posar d'acord si prèviament no hi ha aquest pòsit comú que esteu intentant així, perquè llavors, òbviament, es veu com un canvi de cromos per barrar el pas a la Sílvia Oriols. I això, a la línia de la victimització que estàvem parlant, doncs l'acaba afavorint. És molt diferent de si hi ha un pòsit comú treballat durant temps i per la societat civil, fent una mica aquesta feina imprescindible. No? Perquè jo, abans escoltava el Joan el Puigcercós, jo me'n recordo fa, perquè deies l'any 17, quan hi va haver els atemptats, però fa 15 o 20 anys, jo recordo perfectament que em vas alertar un dia. Tu ets a Ripoll i em vas dir, Ripoll, compte. Compte perquè hi ha un pòsit, hi ha un ferment que pot acabar molt malament. Jo me'n recordo i crec que les línies i les alertes hi eren, no? I per això fa encara més ràbia, perquè les coses, quan no es poden preveure, quan no, doncs és una cosa. Però si ja fa 20 anys, 15 anys, que estan les eines, els ingredients posats perquè això acabi malament i no s'ha fet res, crec que val molt la pena centrar-se en aquesta part. També ja sabem que l'extrema dreta doncs, té una recepta que no és correcta, que és contraproduent, que és dolenta, a parer meu, com a mínim, òbviament, per la societat. Però i tota l'altra part? Com és possible que no hagi teixit mai res abans per poder-ho evitar?
1: Hem d'anar a publicitat i canviarem també de tema. Carme Brugarola, portaveu de Teixim Ripoll, gràcies per acompanyar-nos, per explicar-nos també la iniciativa i ho seguirem el que passi també aquests dies a Ripoll. Gràcies.
0: De veritat, moltes gràcies a vosaltres, Joan. Ens hem tornat a retrobar.
2: Sí, senyora.
1: Ara tornem.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb bon preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
6: Xato! L'estiu s'acaba!
7: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. A Acceptes, clar que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.

0: La vitamina C ajuda a disminuir el cansament i la fatiga. La proteïna contribueix al desenvolupament de la massa muscular. Nou Don Simón Pro.
1: Laia, és bona?
2: A quina edat puc tenir mòbil?
3: Com sé si una notícia és veritat?
4: Cada dia et fas més preguntes. I cada pregunta n'obre una altra.
5: I això per què passa?
6: I a qui m'he de creure?
7: I què puc fer jo?
4: Per això fem l'Infocar.
8: Per trobar respostes a les preguntes que t'importen...
4: Ben explicades. Perquè fent preguntes és com es comença a entendre el món.
9: Infocar, de dilluns a dijous al Super 3 i a la plataforma 3Cat.
10: L'11 de setembre, Catalunya Ràdio es mou amb la Diada.
11: Perquè sempre hi som, a tota hora i a tot arreu. I a més, aquest divendres hi serem tots des de bon matí.
12: Amb els serveis informatius de Catalunya Ràdio desplegats i en connexió des dels punts destacats del dia.
13: A la tarda de 4 a 8 mirarem cap a tot el país seguint amb detall els actes i mobilitzacions.
14: A les 8 del vespre resumirem com ha anat la jornada i en farem l'anàlisi.
15: I a les 11 de la nit no ens oblidem de la perspectiva de gènere que també té la Diada a Les dones i els dies.
10: També us oferirem continguts especials amb motiu de la Diada, els programes Mans...
16: Dracs, diables, capgrossos, molasses, gegants...
10: Guàrdia...
17: A 1651, la Guerra dels Segadors estava acabant.
10: La finestra indiscreta...
18: Reivindicarem una pel·lícula que avui encara ressona.
10: I l'altra bar.
19: Trobem tot un mite del Club
10: Supercat. La Diada de l'11 de setembre la vivim tot hora a Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya.
20: Ja hi tornem a ser.
21: 11a temporada del Tot Costa.
22: Por qué? Por qué?
20: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
21: Nova temporada amb els vells clàssics.
22: No sé si són muy simpáticos. No sé.
10: Tot Costa. De dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
22: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. No entiendo.
10: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
11: Són les 10, amb Joan Puigcercós, amb Jofre Llombart, amb Alicia Puig i amb Pere Rossinyol. Un àgora que continua quan estem a publicitat, perquè realment el tema és...
23: Els temes. Tenim uns quants.
11: Ja que no ens hem d'escapar, que hi ha eleccions municipals d'aquí a poc, al mes de maig, i per tant també tot això forma part d'una estratègia per tensar segurament encara més socialment i haver de posicionar la gent en les diferents opcions polítiques que hi ha, Joan.
23: Home, a mi em fa l'efecte que l'estratègia que està seguint l'extrema dreta a Catalunya és de manual, és de confrontació, a beneficiar-se de situacions socials que s'estan generant per culpa, diguem clar, del model que estem vivint capitalista, perquè estem vivint una pèrdua de poder adquisitiu per part de la gent treballadora, i vull insistir en això, cada dia és més radical, cada dia quedarà més gent fora del sistema, més petjada, la xarxa social no arriba a tot, és a dir, en aquests moments estem vivint una cosa, aquest estiu, en un moment allò de reflexió, és a dir, el model capitalista com a tal que hem conegut els últims 50 anys està fracassant per una raó, cada cop hi ha més gent que necessita ajudes públiques per viure, no en té prou treballant. I això és un fracàs del model, és a dir, que la gent no pugui viure del que guanya i del que treballa, perquè tot el cost de la vida, l'habitatge, la cistella de la compra, tot això és un fracàs estrepitós del model. I algú es beneficiarà d'això, és a dir, escolta, abans en parlàvem amb el Pere, abans de començar el programa, no? Un dels llibres que em vaig llegir aquest Nadal era El fracàs de la República de Weimar. Hi ha uns paral·lelismes angoixants. Hi ha uns paral·lelismes angoixants. La inflació es va menjar a Alemanya després de la Primera Guerra Mundial. Es va menjar a Alemanya, però no només un fenomen a Alemanya, era repartit en molts llocs d'Europa. Les classes treballadores i les classes populars van quedar absolutament en una situació de paupèrrima i de misèria. I avui en dia estem vivint una situació molt similar. És a dir, repeteixo, és a dir, hi ha molta gent, cada cop més gent, amb el que guanya treballant, no té prou per viure.
24: I que vivim en una situació en la que és veritat que els últims 4 anys Catalunya està rebent una immigració d'unes 100.000 persones l'any, i això des del 2021. I això s'ha unit en paral·lel a un fenomen, que és que l'alimentació, o sigui, l'alimentació, com la cistella de la compra, ha augmentat un 40%, i l'habitatge des del 2016 un 50%. Per tant, tenim un problema de poder adquisitiu que va de la mà amb un moment d'arribada migratòria, i per tant és fàcil pensar 2 + 2 = 4, no? Hi ha una cosa que es correlaciona amb l'altra. Però malgrat això, també és veritat que el que veiem és que no té per què haver-hi una correlació entre els pobles amb més arribada migratòria i aquells que sembla que l'Aliança s'està fent més forta i està augmentant els seus vots. El que té més a veure és justament amb aquesta perspectiva econòmica negativa Aquests centres històrics degradats que abans parlàvem, Joan, aquesta idea de que, en això discrepem una mica del fenomen pel que ha passat, eh? De que el sector immobiliari és més rendible construir als afores xalets que no rehabilitar. Tenim un sector de la rehabilitació molt fluix i, per tant, el que tenim a tot Catalunya és una degradació dels centres històrics molt extensa, en el qual l'administració tampoc hi ha estat. Tampoc hi ha estat per comprar blocs sencers i rehabilitar-los. I, per tant, tenim una situació en la qual el centre polític està mort. Tenim un centre polític que està mort amb un paral·lelisme molt clar als anys 20 i 30, i per tant jo crec que el futur que ens ve, i en això França el tenim al costat amb les eleccions presidencials que venen aquesta tardor, que és que sembla que el debat polític ara mateix, bueno, a França està entre la França insubmisa, Mélenchon, i el reagrupament nacional amb Le Pen, i per tant hi ha un debat de cap a on s'ha de reformar el capitalisme, però el que no pot ser ara ja és seguir propulsant idees tèbies socialdemòcrates, perquè el centre és mort, perquè tu no li pots dir a la població que la cistella de compra ha augmentat un 40% i l'habitatge un 50%, i el que seguirem fent serà subvencions fiscals als propietaris i petites coses que no canvien la realitat econòmica de la gent.
11: Doncs aquest és el problema, no? Estem explicant que hi ha dades macroeconòmiques que són brutals, és a dir, Catalunya és més rica, però els catalans més pobres.
23: Sí, sí.
11: I tenim més dificultats per arribar a final de mes. La
23: població del capital en poques mans... i una part de la població, la majoria de la població, en viu al marge, no? Però com dius tu, discrepem en el model de rehabilitació urbanística, i tant que discrepem, perquè, per exemple, qui s'ha de posar a rehabilitar edificis quan han pujat l'impost de transmissions patrimonials del 20%? On és el negoci?
24: Al final, només han pujat
23: el... Escolta, el món, no ens enganyem, a no ser que tu vulguis que tot sigui públic, com la Unió Soviètica en els bons temps. No mento la bitxa, que són els castellans, no? Però el món es viu per benefici del treball, l'esforç i el benefici.
24: Home, en el sector immobiliari ens aniria molt millor si tinguéssim el model austríac amb un 50% d'habitatge públic. Aquí tenim un 1,5%.
23: Totalment d'acord, però casos de casc antic de molts municipis de Catalunya que en el seu moment, quan es va intentar rehabilitar, era lògic que es busqués una part de la iniciativa privada i que allò s'entregués un rendiment perquè classes mitjanes poguessin anar a viure allà, es va dir que això era especular.
24: Això no és veritat, és que no és veritat.
23: Aquest discurs, home, perdona, jo l'he viscut.
24: Sí,
23: aquest discurs
24: viscut,
23: hi era a l'extrema esquerra.
24: Però no hi havia
23: Cupaires, Podemites... Aquest discurs es feia. I el problema quin ha estat? Doncs que allò ha acabat sent, no s'ha rehabilitat. I tenim barris antics de ciutats mitjanes de Catalunya i grans, s'han anat degradant.
0: Però, en tot cas, Joan, aquests barris només es podran recuperar amb una intervenció pública fortíssima.
23: I privada, no us enganyeu.
0: Sí, però també pública.
23: Han d'anar de la mà, evidentment.
0: Sí, no, però és que a vegades sembla que s'oblida.
23: No, però és que hi ha com una satanització del sector privat.
0: I una satanització del sector públic.
23: Jo no satanitzo.
0: No, ja, jo tampoc
23: el privat. És més, t'estic dient que estem vivint gràcies al sector públic, molta gent gràcies a Déu. Però el que t'estic dient és que...
11: Cal col·laboració pública o privada.
23: Sí, ha de ser.
0: Sí, la cosa és qui porta la iniciativa. I, òbviament, en els barris degradats, per molt que intervingui el sector privat sol, buscant el legítim ànim de lucre, doncs no sortirà l'ànim de lucre, perquè està molt malament.
24: Perquè la rendibilitat és molt més alta fent un xalet als afores, que és el que ha passat a tots els nuclis de Catalunya.
23: Estem d'acord amb això.
24: I, per tant, el sector immobiliari no dirà «Ai, anem a protegir el teixit històric i comercial dels nostres barris, anem a rehabilitar». No, aniran a buscar què és el que tenen, que són rendibilitats del 10%, i això s'aconsegueix. I això no té res a veure amb l'augment de l'impost de transmissions patrimonials, que només s'ha augmentat a grans tenidors, i, per tant, i evidentment, en un sector que ara mateix és el més rendible de tots, amb unes rendibilitats del 10%, quan l'IBEX, per exemple, et dona un 6%, i unes empreses normals el 2-3%. Per tant, no tenim un problema amb que el sector immobiliari no té rendibilitats.
23: No posis...
24: El que passa és que no li ha interessat rehabilitar-se.
23: No li ha interessat perquè les condicions no hi ha negoci. És que si tu has de garantir una part de negoci, després jo no nego que hi ha d'haver intervenció pública. És que si no, nosaltres mateixos ens anem tancant portes al camp. És a dir, cada cop serà més difícil que la iniciativa privada t'entri en àmbits d'aquest tipus. Serà més difícil. Aleshores, no ho pot assumir tot el sector públic. És a dir, això no és una cornucòpia que genera diners públics tota la vida. És a dir, hi ha uns límits al pressupost públic. Per tant, hem de buscar la complicitat. I com la busca la complicitat? Doncs no obligar-lo per llei, sinó senzillament intentar que hi hagi una part de negoci. És que si no, no funcionarà. I jo, a mi em fatiga mentalment veure com cadascú parla d'habitatge. Jo m'hi poso, jo tinc el paquet, eh? El primer. Però anem parlant d'habitatge, però la incapacitat per buscar solucions pràctiques i aterrar-les, i sabem que això no és a curt termini, malauradament, fatiga. I fatiga la gent, perquè tothom parla, però no hi ha solucions a curt, mig termini, no? És així.
1: No, Alicia, deies, el centre polític és mort. Doncs fixa't que, curiosament, la solució vindrà pel centre polític, perquè si ho fies tot al sector privat, que és el que vol aquesta gent, serà la llei de la jungla i és un desastre, però si ho fies tot al sector públic, condemnes a una gran part de la població a la cultura del subsidi.
24: És que no és fiar-ho tot al sector públic,
2: és que és impossible.
24: És la idea que...
1: I a part que és trist, com a energia del país, vull dir, el que és impossible, no? Aleshores, efectivament, la qüestió vindrà pel mig, per una qüestió de barreja,
2: sí,
1: de...
2: Però la posició del mig és molt complicada, perquè no ven.
1: Ja, doncs...
24: Ven si garanteixes condicions dignes a la població. Jo el que plantejo és que el centre polític ha estat molt tevi a l'hora de regular el gran capitalisme, i el que veiem des de la crisi econòmica del 2008 és una redistribució de la riquesa cap amunt.
2: Sí.
24: Una acumulació de la riquesa absolutament brutal, que això passa per fenòmens com l'habitatge, però també la inflació i el no augment dels sous. I, per tant, el centre polític s'ha mostrat incapaç d'oferir solucions,
0: la
24: això.
0: La política en general.
24: La política en general.
0: Perquè realment és molt difícil. O sigui, no és que els polítics són uns traïdors o uns freds o uns moderats. Quan guanyar el govern no és accedir al poder. Jo crec que això, a hores d'ara, ho tenim claríssim tots. I, per tant, les regles de joc dificulten molt això. Això no vol dir que ens haguem de resignar, tot el contrari. O sigui, hem de buscar de quina manera podem canviar les regles de joc, perquè aquest problema gravíssim que, a parer meu, i estic molt d'acord amb el Joan, està a l'arrel del creixement de l'extrema dreta, que és, sobretot, el poder adquisitiu de les classes populars i la manca d'horitzó, doncs això s'ha de revertir. S'ha de revertir amb l'humilitat de dir que no és fàcil, però que hem de canviar els esquemes. Estic totalment d'acord, Alicia, que no ens podem resignar. I Jofre, quan deies el sector públic no necessàriament és com tu l'has dibuixat, no? Ara, aquest mes es publica un nou llibre de la Mariana Mazzucato. Nosaltres, Alternatives Econòmiques, l'hem posat a la portada. La visió que té la Mazzucato del sector públic no té res a veure amb la visió esquemàtica que gent té del sector públic. És a dir, el sector públic és també molt innovador. I és, o sigui, no hi hauria internet si no fos pel sector públic, no hi hauria l'arribada del ser humà a la Lluna, no hi hauria tantes i tantes coses que tenen un origen del sector públic, i que no ens hem de resignar a que el sector públic sigui únicament un espectador del que fa la iniciativa privada i que miri de corregir a posteriori alguns excessos.
2: Estic totalment d'acord, però no pot en tot el sector públic.
1: Clar,
24: no.
1: Per exemple, cas específic del que et dono la raó, Mazzucato, no he llegit l'article i me'l llegiré, la recerca. La recerca o la deixes en mans del sector públic o ningú, en l'àmbit de la medicina, per exemple, ningú dirà, miri, com que sé que la gent té grip, jo aniré investigant en paracetamol. I com que es ven, jo, sector privat, ja aniré. Les malalties rares de no sé què, moleculars i tal, no sé què, o ho deixes en mans del sector públic a risc de que sigui la sensació de pou sense fons, o la recerca mai avançarà. M'explico el que vull dir? Per tant, ara bé, en altres àmbits sí que hi ha d'haver una mica de correlació, perquè, com diu el Joan, el sector públic no pot amb tot.
24: Ningú està confrontant el sector públic i el privat. El que estem plantejant és que tenim l'administració, l'Estat, és l'encarregat d'evitar que hi hagi una acumulació de la riquesa per part de pocs. I això en els últims anys s'ha trencat, en els últims anys, sobretot de manera molt accentuada des de la crisi econòmica. I quan jo parlo de que el centre polític és mort, és perquè actualment, per exemple, ara que parlàvem d'habitatge, l'habitatge ara mateix és la font de desigualtat més gran que hi ha. És un trasbàs de diners, de pobres cap a rics, brutals, unes rendibilitats del 10%. És el negoci. Les úniques mesures que s'han pres que aturen una mica aquesta acumulació de riquesa, que és la regulació dels preus dels lloguers, la reserva del 30% cada cop que es rehabilita o es fa un bloc nou que sigui cap al lloguer social, tot això han comportat un desgast en l'opinió pública que coneixeu, no? Mesures d'aquestes, bueno, molta gent, no? Suposats experts dient s'enfonsarà el mercat immobiliari, la inseguretat jurídica, tot de conceptes, quan en el fons el que s'està fent són petites mesures per evitar... No, i ara què em diràs tu? Ara em diràs, no és que no funciona, és que limita l'oferta...
1: No,
24: jo dic, és l'única mesura que tenim...
1: Celebro que t'anticipis, crec que no saps el que vaig a dir.
24: Vale, perdó. Per limitar els guanys exacerbats de la part dels propietaris, de la part del capital. Per tant, quan jo parlo de que el centre polític és mort, és en això. És que és tan difícil dur a terme mesures que limitin una mica l'acumulació de la riquesa que vindran les grans mesures.
1: Val. Crec que no saps el que anava a dir, perquè jo el que anava a dir és que igual el centre polític s'ha mort perquè el que s'està matant és la classe mitja, en el sentit de que on es traça la línia del que és riquesa i el que no. Com que cada cop la inflació és més alta i cada cop arriba a menys la classe mitjana per poder arribar a final de mes, aquella classe mitjana que té un piset i que el vol traspassar als seus fills se sent que per alguns sectors són rics perquè els hi han posat la ratlla de la riquesa aquí, quan ells no se'n senten.
24: Ningú ha posat aleshores la ratlla de la riquesa a un piset. Els grans tenidors a Catalunya es calcula a partir dels 5 habitatges en propietat en un municipi, per tant, estàs molt lluny de ser-ho.
1: El que passa és que la ratlla de la riquesa és en el famós impost de successions, per exemple. Per què m'han de donar a mi l'impost de successions? S'ha discutit.
24: Una de les eines que tenim per aturar l'acumulació de la riquesa. Vale.
1: Doncs ja, aquí està el punt de confrontació. Amb els grans tenidors de 5 a 10 pisos, 12, ens hi posarem d'acord, que és una qüestió que s'ha de redistribuir la riquesa i tal. Val. Si la redistribució de la riquesa ha d'anar a través de l'impost de successions amb gent que té un pis, aquí és on el sistema li ha posat la ratlla de la riquesa a uns senyors que no se'n senten de rics.
24: Mira,
1: i que han perdut capacitat adquisitiva pel fracàs, simple fracàs, fet de tenir un pis.
24: Mira,
0: el fracàs,
1: i aquí
0: perdona,
1: és on mor el centre
0: polític.
1: El fracàs
0: és quan tu... jo estic d'acord amb l'impost de successions, eh? Jo no discrepo d'això, però tu tens la sensació de que classes mitjanes i treballadores paguen un impost de successions i els grans tenidors de debò no paguen impostos, o paguen molt menys. Busquen totes les... I aquí hi ha el fracàs. Aquí tenim el fracàs.
24: Tenim un problema amb les classes altes trobant les maneres de no pagar impostos. Jo el que us plantejo és que les polítiques que aturen la inflació, i les que pot ser des de la regulació de preus fins a supermercats públics, i les mesures que limiten els guanys en el món de l'habitatge, beneficien a tota la classe treballadora mitjana àmplia, el que considerem el 80% de la població que depèn del seu treball per sobreviure. Sí, i això és així, perquè em poseu l'exemple d'aquesta família que té un piset en propietat, que en el nostre cas encara és molt comú, els fills d'aquesta generació...
0: Com si en té tres, és a dir, a veure...
24: Els fills d'aquesta generació estan vivint de lloguer, i els fills d'aquesta generació no estan podent estar via per adquirir un pis, perquè el lloguer ocupa el 40% dels seus ingressos i, per tant, elimina qualsevol possibilitat de l'estalvi, i després anar a fer la compra els hi ha augmentat un 40%. Per tant, l'empobriment generalitzat de la població és quelcom que afecta a tothom qui depèn de la seva força de treball per sobreviure, no aquells que disposen de mitjans de producció
0: però
24: capital.
0: Estarem d'acord que el gran fracàs és que la gent no pugui viure del seu sou.
24: Exactament.
0: Tenen feina, però està interconnectat.
24: No? Exacte.
0: Sí, totalment d'acord, però al final ho faig fàcil. Sí. És a dir, no deixa de ser un fracàs del model capitalista, controlat per l'administració i atenuat, no deixa de ser un fracàs que la gent no pugui viure
11: del treball. Del treball.
0: Que té conseqüències no només socials i econòmiques,
11: polítiques.
0: En té de morals, també. És a dir, al final la gent perd valors. És a dir, hòstia, treballo com un esforç i no tinc prou per viure.
11: Passa un minut d'un quart d'11 del matí. Aquest matí us avançàvem que el Tribunal de Cuentas avalarà l'amnistia a Puigdemont, a Junqueras i a 35 exalts càrrecs de la Generalitat. I ja tenim les primeres reaccions, Pol.
3: Sí, tot i que alguns, sobretot a Junts, són prudents perquè tot el que saben és a través del que m'ha explicat, ja que no hi ha cap comunicació oficial del Tribunal de Comptes. Sí, que n'han parlat als matins de TV3 els portaveus a Madrid de PSC, Junts i Esquerra. Els socialistes, per la seva banda, celebren que estiguem, diuen, una mica més a prop de poder passar ja pàgina definitivament del procés, mentre que els independentistes celebren que s'acabi una injustícia d'una causa que diuen mai hauria d'haver existit. Sentim José Zaragoza del PSC, Míriam Nogueras de Junts, Teresa Jordà d'Esquerra.
5: La necessitat de recuperar la normalitat a Catalunya i que ens queda ja poques decisions més perquè això arribi i arribarà. Tenim molts reptes, els tenim en sanitat, en educació, en transports, en energia, tenim moltes coses per estar perdent el temps en un debat estèril que és el que l'independentisme ens va portar.
6: Esperem que sigui així com s'està dient, esperem que definitivament s'apliqui aquesta amnistia i que s'acabi d'una vegada amb aquest procés judicial que, òbviament, no tenia cap sentit.
7: Ho celebrem perquè això vol dir que portàvem molt de temps on 35 persones, jo crec que d'alguna manera ja han pagat, no?, les conseqüències de tenir, doncs, la justícia, el Tribunal de Comptes en aquest cas, a sobre.
11: Recordar que la sentència serà oficial a finals de setembre, principis d'octubre, i que el Constitucional ens sembla que és el 22 i 22 de setembre, que és quan revisarà la principal causa que queda i també la del Suprem. I a tot això, aquest cap de setmana la Fórmula 1 torna a Madrid. En un circuit urbà al nord de la capital espanyola, i això passarà amb polèmica perquè també hi ha concentracions convocades contra el malbaratament de la Fórmula 1. La plataforma Stop Fórmula 1 Madrid i una vintena d'organitzacions més animen a manifestar-se aquest diumenge. Josep Lluís Merlos, què tal? Bon dia.
8: Hola, què tal? Bon dia.
11: Què és el que volen denunciar?
4: Doncs volen denunciar d'entrada el model d'explotació de la zona on viuen fonamentalment els veïns de Valdebebas, que és la zona on hi ha aquest circuit, on s'ha construït aquest circuit, perquè és una zona on els veïns tenen mancança de moltes instal·lacions amb finalitat social. No hi ha, per exemple, un centre d'atenció primària. A nivell sanitari només hi ha el que queda d'aquell famós hospital Zendal que va muntar Isabel Ayuso quan la pandèmia de la Covid. Es queixen de que no hi ha un institut públic, de que tampoc hi ha escoles privades. Diuen que el repartiment de les estacions de metro és bastant desigual des del punt de vista geogràfic del barri i que, per tant, més enllà de les protestes que comencen a partir del soroll i de l'anuig que suposa la construcció d'un circuit efímer com aquest, les protestes, les reivindicacions, busquen el model d'explotació del barri. I aquestes manifestacions, aquestes protestes aniran a més, perquè a les últimes setmanes, en paral·lel a l'organització d'aquest gran premi al circuit conegut com MadRing, aquest gran premi d'Espanya de Fórmula 1, s'ha sabut que l'Ajuntament de Madrid, d'una manera bastant estranya, ha requalificat 448.000 hectàrees de terreny, que no són poques, de la zona corresponent a la Ciutat Deportiva del Real Madrid a Valdebebas. I amb la requalificació, què ha passat? S'ha fet d'una manera una mica estranya, perquè no hi ha hagut un concurs públic, s'ha comunicat al mig de les vacances d'agost, d'una manera bastant, bastant fosca. Tot això permetrà que l'especulació sobre aquest terreny, sobre aquesta zona per on protesten aquests veïns, doncs sigui enorme. Després podem donar els detalls, si voleu, d'aquesta requalificació, perquè és bastant escandalós.
11: Perquè aquesta pista, pels pilots, quins reptes té?
4: En té molts. D'entrada és un circuit nou, això és el que tècnicament es diu, és un circuit verd, que, per entendre'ns, l'asfalt probablement tindrà molt poca adherència, perquè hi ha hagut les obres i, per tant, hi haurà residus de brutícia de les obres de construcció d'aquest circuit. És un circuit molt llarg, de 5,5 km, amb 22 revolts, on hi ha un revolt que jo tinc moltes ganes de veure com passen els cotxes per allà. És un revolt que l'han batejat amb el nom de La Monumental. Un revolt que fa 500 metres de llargada, atenció, 500 metres, aquest revolt, i té una inclinació, té un peralte, per entendre's, com si fos un velòdrom de ciclisme, d'un 24% de desnivell. Això és tot un repte tecnològic pels enginyers a l'hora de calcular la sustentació aerodinàmica dels cotxes, però també és un repte pels pilots, perquè més enllà de la valentia que s'exigeix per afrontar a alta velocitat un revolt d'aquestes característiques, des del punt de vista de la preparació física, la tracció de les forces G que patiran els cossos dels pilots posarà a prova la seva preparació física. I si, com s'espera, fa molta calor aquest cap de setmana, això pot ser bastant exigent. Els pocs pilots que han pogut rodar allà, concretament Hamilton i Leclerc, amb una jornada de filmació que van fer a Ferrari, a Hamilton va dir que no li havia agradat gens i Leclerc ho va considerar un gran repte. Veurem què hi diuen els pilots quan demà, 1:45 del migdia, surtin a la pista per fer els primers entrenaments lliures.
11: Aquí hi ha hagut una inversió important. Es calcula que s'ha invertit uns 200 milions d'euros en obres. Hi haurà uns 277 més que estan compromesos en drets durant 10 anys, sí, i després el que genera. Bé, clar, aquí hi ha serveis públics associats, no entenc?
4: I tant.
11: La seguretat, la neteja, el reforç de la mobilitat, també, no?
4: Jo no em crec cap d'aquestes xifres que han transcendit, perquè, d'entrada, oficialment, no han comunicat cap xifra. Tot són especulacions, tot són aproximacions, però per l'experiència de molts anys seguint la Fórmula 1 i de veure néixer circuits nous, em semblen pocs diners per la cobdícia, pels plantejaments inicials que té aquesta cursa. Em semblen molts pocs diners. La veritat és que no sabrem mai la realitat d'aquestes xifres. Recordeu que quan es va presentar el projecte, Isabel Ayuso es vantava de dir que això es faria sense ni un euro de diner públic. Fa dos dies ha reculat una miqueta i ha dit, escolteu, si convé, si no arribem amb la col·laboració público-privada, és a dir, de que no hi hauria diner públic, ara ja parlem de públic-privada. Doncs va dir, diu, si convé ja posarem diners públics. Diu, perquè tampoc passaria res, perquè a Catalunya posen, va dir, 40 milions, està poc informada, perquè la Generalitat posa més de 40 milions a Catalunya,
8: per fer de Fórmula 1, va dir que a Catalunya la Generalitat posa 40 milions i ningú ha posat el grito en el cielo, va dir Isabel Ayuso, no? Per tant, la realitat de què ha costat això no la sabrem mai. I si, a més, això...
11: Però com pot ser? Diu, clar, estem parlant de diners públics.
8: Sí, sí.
11: I no sabrem mai què ha costat.
8: Ells diuen que no. Però, clar, qui hi ha al darrere d'aquest gran premi? IFEMA. Què és IFEMA? IFEMA és la institució firal participada conjuntament per, entre altres entitats, l'Ajuntament i la Comunitat de Madrid. Per tant, si IFEMA són els principals, és veritat que han aconseguit molts diners en patrocini. Bastants més diners, per exemple, dels que es aconsegueixen habitualment en un gran premi. Es parla d'entrada de més de 150 milions d'euros en patrocinis procedents de Banco de Santander, que és una entitat que porta anys, la veritat sigui dita, vinculada a la Fórmula 1. El Corte Inglés, que jo sàpiga, és la primera vegada que patrocinen un gran premi de Fórmula 1, perquè amb els 30 i escaig anys de Fórmula 1 al circuit de Catalunya, ni el de València, no hi ha hagut mai patrocini d'aquests magatzems. Una empresa que es diu Aquali, que no sé exactament què fan, i la cervesa Heineken, que en aquest cas és patrocinadora global del campionat. Tenen l'exclusiva de cervesa en el campionat. Però és que, a més, hi ha una sèrie de patrocinadors institucionals molt curiosos, no? El primer va ser l'Atlético de Madrid. No sé si comptaven amb els diners de Julián Álvarez o què, però van ser els primers que es van afegir de manera institucional a patrocinar aquest gran premi. Però és que des d'ara fa 4 dies també s'hi ha afegit el Real Madrid. La gloriosa entitat blanca s'ha afegit al patrocini d'aquest gran premi i és fantàstica.
11: Ja som tots, ja som tots.
23: A canvi de la requalificació, vaja, em fa la festa, no?
8: No, és que és fantàstic. Clar, el Real Madrid s'ha afegit. És que, clar, n'hi ha per llogar-hi cadires.
11: Per aquesta requalificació dels terrenys...
8: Exacte.
11: O sigui, això coincideix amb la Fórmula 1.
8: Exacte.
11: O sigui, Florentino Pérez deu estar contentíssim, clar.
8: No, és que és molt fort, perquè Almeida va donar a conèixer el mes d'agost, en plenes vacances, sense convocatòria a la premsa, que 448.000 hectàrees de la ciutat deportiva de la gloriosa entitat blanca a la ciutat de Valdebebas, eren requalificats per construir-hi diverses coses. Usos lucratius, oficines, un hospital, universitats, hotels i comerços. I d'aquestes 448.000 hectàrees que s'han requalificat, només en mantenen 80.000 per l'ús actual. És a dir, per finalitat esportiva. En aquest cas, perquè l'equip de Mourinho entreni en condicions. Segons la constructora Savills, el valor del terreny, amb aquesta requalificació, allò, amb un ximpum, ha crescut uns 400 milions d'euros amb aquesta requalificació. Fixeu-vos en una cosa. Gràcies a aquesta requalificació, la possibilitat d'edificar aquest terreny ha crescut 172.000 metres quadrats respecte a la normativa municipal anterior a aquesta requalificació. I diuen que la construcció d'un projecte que han anomenat Madrid Innovation District, que és a dir, és una mena de 22@, que arriba 20 anys tard, costarà, segons el pressupost inicial, 1.235 milions d'euros. Poca broma, eh? Poca broma amb els calés dels quals estem parlant. Les obres començarien el 2028 i els primers ingressos pels promotors arribarien el 2031. I de quants calés estem parlant? Doncs mira, la consultora Pricewaterhouse ha dit que tenen una estimació de que tot plegat, tots aquests negocis que es muntarien en aquest Madrid Innovation District podrien generar uns 1.288 milions d'euros anuals de negoci, segons aquesta consultora, insisteixo, Pricewaterhouse, que diu que es crearien 19.000 llocs de treball durant les obres i 24.000 quan funcioni tota aquesta mena de 22@. Està bé que diuen que construiran un hospital, està bé, perquè aquesta és una de les reivindicacions dels veïns de Valdebebas, d'aquestes protestes, no? Està bé perquè diuen que hi haurà una universitat, està per veure si serà pública o privada, hotels, comerços, oficines, embolica que fa fort.
11: Espera.
0: Sí, diria que això com si em sonés, no? Com si ho hem vist moltes vegades, això és un model, és el model que va tenir la seva esplendor a València, en l'època del Camps i la Rita Barberà, i òbviament Madrid, és un model en què els avens són utilitzats, diguem, en benefici dels grans negocis privats.
8: Correcte.
0: I utilitzant l'espai públic com un decorat, com un pretext per a aquests grans negocis privats. És un model, i aquí l'estem veient. Abans algun company comentava doncs, que era excepcional, que l'estiu era estrany. No, és la norma, és com ha funcionat aquest model, doncs potser aquesta vegada amb alguns decibelis més.
8: No, molts decibelis més. Mira, la normativa municipal diu que el soroll màxim que pot haver-hi són 35 decibelis de sonoritat. Fa pocs dies es va fer una prova amb cotxes de Fórmula 3 i es van registrar sonoritats de 105 decibelis. Si això passa amb els Fórmula 3, calça't quan vinguin els Fórmula 2 i els Fórmula 1 a partir de demà. Però aquest model que comentes, que tens tota la raó, estem vivint l'enèsima temporada d'aquest model, perquè recordem l'enèsima temporada pels protagonistes gairebé sempre són els mateixos.
0: Els que guanyen, sí.
8: Perquè fa 25 anys recordeu que Florentino Pérez ja va aconseguir la requalificació dels terrenys de l'anterior Ciutat Deportiva que hi havia al Passeig de la Castellana, on jo havia transmès molts partits de bàsquet, per exemple. I què van fer amb aquells terrenys? Els van vendre, i és on ara s'alcen les famoses quatre torres icòniques de l'Skyline madrileny, que és això que surten a qualsevol acte que fan a Madrid, surten aquestes quatre torres com a emblema arquitectònic de la ciutat.
11: Josep Lluís Merlos, gràcies. Una abraçada, ho seguirem.
8: Una abraçada, que vagi bé.
11: Ja hem tancat l'àgora, però abans que han dit els altres, ja, Jovany.
9: Doncs, mira, avui he de començar amb una cosa que hem dit, no els altres, sinó nosaltres, concretament tu.
11: A veure.
9: Que has engegat el programa, es pot dir que amb trempera matinera.
11: I atenció a l'última trempada.
9: Hòstia!
11: Als Estats Units, el partit republicà de Donald Trump...
9: Trempada, eh? Els altres han obert avui amb la qüestió dels documents desclassificats sobre l'entrada de migrants a Ceuta. Per una banda tenim el Carlos Herrera a la COPE, que considera que el govern estava perfectament avisat de l'arribada de milers de persones.
12: Los documentos desclasificados evidencian que el gobierno sí fue avisado. Y con detalle, por más que digan que esos avisos no eran suficientemente claros. ¿Qué necesitan? ¿Un dibujito de un niño pequeño? ¿Un mapita? ¿Cómo que no son claros? Hombre, si la comprensión lectora de estos sandios, estos estólidos, es la misma que la de los niños de las escuelas según el informe PISA, entonces uno entiende que no sepa leer más de dos líneas seguidas.
9: En Los Santos, evidentment, també pensa que el govern espanyol estava advertit i han vestit directament contra Pedro Sánchez i el ministre Olivares.
13: Yo no tengo amo. Tú no tienes más que amos. Además, tú no eres un perro. Tú eres el microbio de la ladilla de un perro. Una alteración genética del bicho. Basura. Ayer ese moco sin sonar llamado Álvarez dice, están equivocados, porque ahí dice que hay 180.000 seguidores de una red, no que avancen, no que vayan a entrar 180.000. A ver, idiota, eso ya lo sabemos.
12: Vale.
9: I després ens trobem que a l'Hoy por Hoy a la SER no tenen tan clar que si el govern estava informat de l'arribada de migrants a Ceuta com ho tenen l'Herrera i en Federico.
14: Parece evidente que un WhatsApp y una llamada a un cargo secundario de la delegación del gobierno no es la fórmula que uno espera de la inteligencia de su país en 2026 para prevenir ataques. Eso parece bastante evidente. Muchas gracias.
9: I aquí a Catalunya, ahir al migdia, escoltava la Laia Tudel donant la informació esportiva i quan parlaven sobre l'Espanyol amb en Sergi Andreu passava això. Després els pericos es queixaran, però mira, a veure si tindran raó.
15: I, sens dubte, és un dels millors jugadors en aquest tram inicial de l'Espanyol, màxim assistent, sector, amb tres assistències, dels màxims assistents també de la Lliga. Avui ha reconegut que li cal millorar de cara a porteria...
11: Que hi ha ganes de boicotejar informació perica.
9: Sí, clar, és que justament quan es parla de l'Espanyol, pam.
11: Sí, encara que es parla, perquè del Sabadell parleu poquet, eh? No, parla més del Sabadell.
9: No, mira, no és cosa meva.
11: Joan Puigcercós, Jofre Llombart, Alicia Puig, Pere Rossinyol, gràcies per acompanyar-nos.
25: Que vagi molt
11: bé. Bona diada demà, que vagi igualment. Fem una pausa i ara tornem amb La Taverna.
26: D'aquí uns minuts, al matí de Catalunya Ràdio...
27: Obrirem La Taverna per parlar de restaurants a Sabadell, Besalú, Barcelona i el Delta de l'Ebre amb Maria Nicolau, Marc Casanovas, Pau Aranós i Carla Xuriguera.
16: I a les 11, tertúlia esportiva de Champions després de la victòria del Barça contra el Feyenoord. Amb Ramon Besa, Carles Planchart, Joel Díaz, Laia Tudel i Carme Barceló.
27: Des de les 6 fins a la 1, escoltes al Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
26: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
17: Avui l'Enigmàrius feia: ens hipotequem per por a l'Altíssim. I la resposta era: endeutem. Signar una hipoteca sempre implica endeutar-se. I si algú té por de l'Altíssim, podem dir que en Déu tem. 1.144 de les 1.365 respostes rebudes són encertades i, per tant, avui l'Enigmàrius dona 9 punts per a la Copa. Guanya el lot d'embotits del grup La Selva, Jordi, Simon i Martí, de Barcelona. I avui també ens heu dit: pignorem, engatgem o empenyem.
26: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
18: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que uns amics s'ho passen estupendament somiant amb el premi del Rasca per 50. I la Laura, estudiant amb discapacitat visual, rep formació específica de l'11 per al seu futur.
19: I amb el Rasca Mega Milionari també passa?
18: Passa amb tots els Rasques de l'11, perquè cada vegada que hi jugues, les persones amb discapacitat tenen més oportunitats.
19: Papa!
18: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
20: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
21: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura, Govern d'Espanya.
22: Un estiu que els canviarà la vida.
25: Catalina!
28: Se tropezó con un escalón.
22: El retorn al cinema de Lluís Omar.
29: És una provocació darrere un altre.
22: Hi ha persones que encara que marxin no deixen mai de ser amb nosaltres.
30: Abuelo!
31: No deixaràs de sentir-me prou.
22: Forastera, una història de presència sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre només als cinemes.
32: A les vostres cuines no hi poden faltar els dos ganivets d'alta qualitat per tallar bé, la taula de fusta massissa per fer-ho amb seguretat i els draps per tenir les mans ben netes. Aconsegueix els productes de cuines a la venda a les botigues especialitzades.
33: Bé, ja som a casa.
34: Sí, que ràpid que s'acaba el que és bo.
33: Tot i que tornar també té el seu què, el nostre llit, el nostre sofà...
34: I el nostre escriptori provisional, i l'armari que no tanca, i la paret del passadís que continua demanant una mà de pintura...
33: Amb Bauhaus, tornar a la rutina és tornar millor que mai. Troba tot el que necessites per posar la teva llar a punt. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
35: Fruta leche, Don Simón. Ara, 3 brics de 3,30 a 1,40 euros. I amb nou tap de rosca. Don Simón.
26: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
36: Condis, els supermercats més propers et porten l'espai de cuina del Matí de Catalunya Ràdio.
11: Obrim la taverna quan passen 7 minuts de 2:15 al Matí de Catalunya Ràdio. Pau Aranós, Maria Nicolau, Marc Casanovas, Carla Xuriguera. Bon dia, bona hora.
37: Bon dia.
11: Energia els dijous, escolta'm. Ja s'alvira la Diada Nacional de Catalunya.
38: Fesca, lliure.
11: Feu alguna cosa especial? Algun menjar especial, per exemple, Maria?
38: Menjar especial? Ostres, no. Ara, mira, m'has deixat. És que pensava fer neteja de racons i fer...
11: Per Sant Josep tenim recupats. La crema catalana.
38: Crema de Sant Josep. Catalana sí. Només des de fora.
11: Bueno, crema de Sant Josep per Sant Josep. No sé, per Sant Joan mengem la coca, no?, de Sant Joan.
38: Sí. Que, la Diana, què fem? Digui, el paquet Figues. De les 4 barres.
11: No, el pas és per Sant Jordi, el pa de Sant Jordi.
37: Es pot repetir?
38: No, a veure... què sóc per als catalans? Escudella. Demà, a més, com que fou fresca, ja he vist per Twitter, està tothom a Catalunya des d'ahir al vespre fent escudella. Tothom té caldo. Doncs demà, sopeta de pistons o sopeta de fideus, ni ha res més català.
39: Ricard, hi ha intents de postres amb figues, que s'està intentant des del...
38: Menjar figues sempre.
39: Hi ha intents.
37: Sí, però a mi...
11: Si estan en bon estat.
39: Jo us l'he tirat.
38: Què vols dir?
11: A vegades, les figues has de mirar bé que no estiguin...
38: Que això tot. Hi passes una aigüeta. Ostres, això
37: tot. Tu de què estàs parlant?
11: A vegades compres figues i de seguida es posen malestar. Estat. Llavors, si estan en bon estat, menjar figues, les que vulguis.
37: Menjar ràpid.
38: Les del Papiol li agraden.
37: Hi ha un codi secret que no entenem, la resta?
11: Sí que l'entenc,
38: no,
11: sí.
38: Boníssim.
11: Bueno, a veure, Maria, què ens portes avui, va?
38: Jo, què ens porto? Bueno, jo volia... A veure, ahir al vespre eren quarts d'una de la nit I els vaig enviar un WhatsApp en aquests dos, vaig dir, escolta'm, el tema del dia, què?
37: Que no va respondre ningú.
38: No va respondre ningú.
37: Jo estava dormint. Ja. Senyor Grans, estem dormint.
38: Jo estava fent guions de la ràdio, jo aquí treballo, aixeco el país. Doncs el tema d'una mica del dia i dels dos últims dies és que ha tancat el restaurant Slow and Low del Frank Beltri.
37: Tancarà.
38: Tancarà. Bueno, ha anunciat que tanca. Amb una estrella Michelin i, però sobretot, el Table. Table, un restaurant a París que cobren més de 700 euros al cobert, que fins fa 4 dies estava sempre dalt de totes les llistes dels 50 Best, tercer millor restaurant del món.
37: Vuitè ara.
38: Tercer el 2024, crec, corall. I les declaracions sonades, a veure, tots fem molt de càmera de ressonància, del fine dining és mort, no?

0: per què són tan cars, n'hi ha moltes raons, cost de personal, cost de producte, encariment de tot, bla, bla, bla, bla, i també molta gent enriquiment personal. Quan ja està tota la vaca ja totalment ja no té llet, ja no n'hi ha nous a la gallina, ja no n'hi ha res, tots els tòpics que vulgueu, hem de canviar-lo. Pues si jo fos un dels seus clients, estaria molt enfadat que em digui que a partir d'ara serà tot molt més barat, i m'ho diuen. Fa molts anys també, Alain Sanderens, que és un dels grans pares de la Nouvelle Cuisine, va fer una operació semblant al seu restaurant que tenia 3 estrelles, era un històric, i va decidir-hi que s'havien d'abaratir preus. Cosa que podia haver fet també, no? Perquè havia tingut ell havia obert diferents restaurants que havien tingut 3 estrelles i va decidir finalment que volia renunciar a les 3 estrelles perquè li semblava en aquell moment que els preus que s'estaven cobrant eren molt alts. Dic, havia tingut molt temps
1: per fer-ho, no? Una crisi moral,
0: no? I llavors va fer un restaurant i va dir, renuncio a les 3 estrelles. I va ser un dels primers escàndols a tot el món d'alguna persona que renunciava a les 3 estrelles. I va fer un restaurant que era una mica més barat. Què va fer Michelin? Què va fer Michelin? Li va donar 2 estrelles. Ningú va entendre res. Ningú va entendre res. Vull dir que són algunes com dinàmiques de l'elit, de coses que van decidint i van movent, i quin és el missatge que jo crec que hi ha final de tot això? Decideix molt bé on gastes els teus calés.
2: Sí.
0: És a dir, si un restaurant molt petit de París, molt incòmode de París, com era la Table, et costa 700 euros, no hi vaig.
2: Jo volia anar per aquí, també, per aquesta banda. És a dir, quan el Frank de l'Slow and Low diu al periòdico, per cert, diu, hi ha una frase molt concreta que diu, ja sabem tots el que passa a Barcelona. No ho sabem.
1: No ho sabem tots.
2: Jo crec que la gent ha de saber per què obren i tanquen en restaurants a un ritme frenètic, que gairebé no han arribat les postres al servei i ja t'han tancat el restaurant. No? Què està passant? No? Jo crec que hi ha, i a més ell forma part d'una generació frontissa entre la nova i la vella cuina, que han mamat molt aquest model de restaurant triestrellat i que creuen, no sé per què creuen, que el poden adaptar a un restaurant de petit format a una ciutat com Barcelona. Què passa? Que posen un preu de 150, 170 euros i és un 600 amb un motor de Ferrari revolucionat, que això acaba patant per alguna banda. Jo crec que aquesta gent, que tenen molt sentit, tenen sentit comú, jo crec que el tenen, que tenen, espero que tinguin coneixement gastronòmic, han de fer un restaurant. Per què li funciona també al Frank al Bar Canyí i no l'Slow? Perquè el Bar Canyí està molt més adaptat al que busca una ciutat com Barcelona.
0: Sí, però amb l'excusa que és un restaurant barat de patates braves d'un tio que té una estrella.
2: Sí, sí.
0: Vull dir que ell l'ha construït a partir...
1: I a quant cobra les braves, a 20 euros?
0: Ell l'ha construït a partir de... És al revés, que tu dius, jo obro el Bar Canyí i després obro...
2: Sí.
0: No, és com una segona marca, com una marca senzilla, sempre avalada per el prestigi de tenir l'estrella.
1: I al final, la gent...
2: L'últim que volia dir, i acabo, és... Que, potser, Maria, no estàs d'acord amb això, que jo crec que molts cops hi ha un abisme entre el restaurant que creuen els cuiners que funcionarà i el que realment volen els clients de la ciutat on el posen. I jo crec que hi ha un abisme.
3: Però això crec que no té sentit.
1: Hi ha un segon abisme, que és entre el que el cuiner es pensa que està fent i el que realment arriba al plat.
3: Bueno, perquè... això passa a totes les feines, eh?
1: També... Sí, hi ha
3: escriptors que pensen que estan fent la novel·la del segle i la llegeixes i és un bunyol.
1: I llavors resulta que quan el restaurant tanca perquè no omple, el problema és que el fine dining s'ha acabat. No, potser és que no feies tan fine com et pensaves,
3: o
1: en tot cas, no ho percebia.
3: Però també hem de dir, i sempre ho dius tu, Maria, però és que és molt difícil, eh? I és molt sacrificat.
0: És que passa que n'hi ha molta gent.
3: I també val la pena destacar-ho. La gent que és valenta i tira endavant aquestes coses, doncs s'ha d'aplaudir. Només pel fet de fer-les.
0: Sí.
3: Podem posar-hi aquests punts que hi poseu, eh?
0: Però una ciutat com...
3: Hem d'aplaudir la iniciativa, digues.
0: Una ciutat com Barcelona, que és molt gran, engoleix les estrelles Michelin.
3: Ja.
0: És a dir, que no tot arreu tu ets l'estrella Michelin del Bages i diguéssim, que concentres tot l'interès de les administracions, dels ajuntaments, de les festes majors, de l'orgull, tot ho concentres. Però tu ets de la Barcelona amb una hiperoferta, que n'hi ha molts restaurants amb estrella, que no és un atractiu suficient, és una altra cosa.
1: Si tu, és que la gent del carrer no el sap de les estrelles
0: i a més hi ha una
1: no
0: cosa,
1: l'interessa.
0: A més hi ha una cosa que és
1: I
0: molt és important.
1: Igual, ells
3: I que és una guia, és una guia que et marca un estil de cuina.
0: Nosaltres...
1: Ells volen menjar bé. La gent, quan té 150 euros a la butxaca, diu, sortim a sopar.
3: Per què no fas la guia, Maria Nicolau? La guia, Maria Nicolau.
1: Escriviu-vos al meu Substack.
3: Clara.
2: I a més, aquest model que les guies impera, aquí entraríem a parlar ja del tema del menú degustació, que això seria un altre fantasma, no? Que és que si aquests llocs, aquests restaurants petitons, han d'apostar sí o sí per un menú degustació amb un preu alt, en lloc d'una carta curta amb pocs plats.
0: Nosaltres vam donar la notícia aquesta ahir, la vam donar al diari, i és una peça que funciona molt bé. Però saps per què funciona molt bé aquesta peça? No perquè hi hagi una clientela massiva

0: que estigui penedint-se i molt trista perquè aquest restaurant tanca, que suposo que els clients seus els hi passa. Perquè quan tu associes estrelles Michelin i tancament, la gent que no hi va ni anirà ni li interessa dir, ah, els grans models fracassen. I és una peça que funciona de nassos, perquè tanca, no tant que tanqui un restaurant, com que tanqui un restaurant reputat, un restaurant premiat. I això genera aquest morbo, aquesta cosa de dir, pues mira, els grans i els importants també els hi va malament, també els hi va malament. I això genera un gran interès per part de la lectura d'aquesta peça. Respecte a aquest tancament, jo entenc que amb aquests preus era difícil omplir i treballar-hi molt, a 170 euros, partim que cuinava molt bé, i cuina molt bé el Frank, però faltaria més que no cuinés molt bé el Slow and Low, i senzillament suposo que vol fer altres negocis que siguin més rendibles, i sempre, sempre, sempre, sempre s'utilitzarà aquesta idea de un cuiner amb estrella Michelin, ara obre un lloc que vol fer un bar com musical, o obre un restaurant barat, per sempre, sempre tindrà aquesta etiqueta que sempre li serà favorable, perquè a dia d'avui, encara que hi hagi moltes llistes, moltes coses, moltes històries, tenir una estrella segueix en un reconeixement d'aquest món destacat.
1: Sí, sí, Xuriguera.
2: Jo penso que, bueno, que aquestes peces, aquestes notícies es llegeixin és precisament perquè, com que hi ha un fracàs, doncs corrim i tots, saps? Per això s'aplaudeix, per aquest morbo.
0: Exactament.
2: A mi em sembla que s'han de... Quan el criteri empresarial passa per el criteri... passa per sobre pel criteri gastronòmic, és quan comencen a fallar les coses. Quan l'interès per la butxaca és més important que l'interès per la gastronomia, en aquests casos tenim un problema. No dic que no s'hagi de buscar l'empresa, perquè el que sí que dic és que... repensar cada un dels conceptes. Què vol dir alta gastronomia? Si és sostenible, què vol dir sostenibilitat d'aquesta altra gastronomia? Què vol dir producte de quilòmetre zero? O sigui, tenir proveïdors que et portin un producte interessantíssim, de qualitat. Què vol dir tot això i repensar-ho? I si tot això és possible i té sentit en el segle XXI i de la manera com vivim. Jo crec que hi ha d'haver una reformulació gairebé filosòfica de tot això, perquè res no és fàcil. Sí. Jo m'ho trobo tant en el sector primari per tirar endavant un petit projecte agrícola, ramader, amb certificacions ecològiques, amb criteris regeneratius de la terra. És tan difícil, costa tant portar-ho a la pràctica que caldria veure què carai estem fent, què carai ens està passant.
3: Una cosa
2: quan
3: molt
2: això
3: ràpida.
2: Ho portes després en un restaurant, tot es dimensiona encara més d'una manera més bèstia. Per tant, és que... Jo no sé, jo a vegades sento els discursos... No, a vegades no, sovint sento tots els discursos de la Maria i caso molt, no? I m'agraden molt i dic, però va, Maria, però tot això com ho portem a la pràctica, saps? Avui us portava una parella d'enòlegs i viticultors que han tornat a la terra i des del punt de vista romàntic, ostres, és collonut, funciona, però a l'hora de la veritat, portar-ho a la pràctica tot això és una bestia. És una bestiesa. I jo ho visc amb la pròpia pell, també, tot això.
1: Ja que hi ets, Xuriguera, qui ens portaves?
2: Jo us portava el celler Llena, de Vilanova, de Prades. Són una parella que d'alguna manera volen... Bueno, són joves, és l'Ernest i la Iris. Estan descontents de la vida que portaven, estan descontents de la ciutat, volen tornar als seus orígens. Va, tot això hi ha una història que l'hem sentit moltes vegades. L'hem sentit en literatura, l'hem sentit en agricultura, l'hem sentit en models empresarials. Vull tornar al meu poble, no?, i recuperar una cosa que hi havia allà. Vale, doncs ells s'ho creuen, ho fan, no amb poques dificultats, però el que volia destacar de tot això és que quan sortim del model romàntic de tot això i ens posem en el model empresarial, que és d'alguna manera el que parlàveu ara, ostres, fallen coses, perquè la vida passa per un altre lloc i tirar endavant aquest tipus de projectes és molt difícil, és gairebé una heroïcitat.
4: Bueno, és que el luxe no ha de tenir por de ser luxe.
2: Quan dius luxe, m'agradaria que definíssim què significa luxe, perquè per mi el que fan aquests dos, ostres, A part de luxe...
1: Hi ha més coses, sí.
2: Hòstia, hi ha molta raó de ser.
1: Hi ha excel·lència, no? Sí.
2: Hi ha molta raó de ser.
4: Si fos fàcil, no seria excel·lència, seria mediocritat.
1: Evident.
4: Llavors,
1: sí.
4: Els tancaments de vegades formen part d'una mica d'aquesta criba, d'aquesta selecció, de dir, només arriben els millors, clar, doncs, dels millors, tots sou superbons, però els millors potser no són tants.
0: Hi ha una manera, una cosa general, en restauració, sigui, que és... Per què la gent vol imitar models d'altres? És a dir, per què tu no obres un restaurant amb la teva pròpia personalitat?
1: Però perquè sempre s'ha imitat, a tot arreu. La imitació forma part d'un procés també de trobar la identitat.
0: Quan un cuiner diu, què vols tu? Jo vull tenir una estrella, està venent la seva ànima a una empresa externa a ell. Està venent la seva ànima a algú altre sobre el que no té cap control. Cuiners amb personalitat, restaurants amb personalitat, amb idees, amb coneixement, amb un objectiu, amb parlar de on ets,
4: això
0: per què ets allí.
4: Això és un luxe i n'hi ha poc.
0: Aquesta és la cosa de per què no t'ho planteges així i vulguis ser un goril·la al zoo imitant a la persona que està al darrere del vidre. No vulguis fer això, perquè el que aconseguiràs és que tirin merda. I has de tenir personalitat, idees, algo que ofereixis...
2: Em sembla molt interessant.
0: Altres persones no ho facin, ni que sigui una cosa molt petita. No importa.
3: Però és que, a més, són les històries, els relats que els periodistes també busquem, quan anem a buscar i quan anem a cobrir històries de restaurants. Jo insisteixo, ja sabeu allò que diuen dels gossos, no? Que els 7 anys de vida d'un gos és com equival més o menys a un any de vida humana. Ara mateix, a Barcelona, obrir un restaurant és com, de veritat, és com 7 anys a altres ciutats. S'ha accelerat de tal manera aquesta ciutat que és difícil. Per tant, apliquem sentit comú i, sobretot, discurs propi. Ja, els premis i els reconeixements ja vindran, però almenys explica'm una història que sigui real, verdadera i creïble.
4: Ajuntant el que deia abans en Xuri i el que deia ara en Pau, el luxe és això. El luxe és aquell lloc on l'ànima, l'empresa i el resultat, el plat tangible o a dins de la copa, estan alineats i tenen sentit tant pel que emet el missatge com per qui el rep.
2: Vale, i quants n'hi ha d'aquests, Maria?
1: Molt pocs.
2: Molt pocs.
0: Però el cerquem i estan.
4: Els busquem.
0: I estan.
4: I portarem a la taverna.
0: Cuidado. És que parlem d'aquests a la taverna. És que duem un any parlant d'aquestes persones a la taverna.
3: Sí. I no només hi són, sinó que els menjadors estan plens, La gent no es omple.
0: A vegades sembla, no, busquem-los. Però que no fem una altra cosa, que hem dedicat un any a parlar d'aquesta història.
2: Celler La Llena, dintre el món vitivinícola català, és el seu pes específic fica ridícul, val? Dius, no, i mira que el món vitivinícola català és petitó. Però per mi és molt interessant la llavor que han posat aquesta parella d'enamorats, perquè es van enamorar, a més, no es coneixien i es van enamorar i tiren endavant tot això, no? Llavors, per mi és important destacar-ho. En una altra part del món que han sapigut tenir el seu propi relat, estic parlant de vi, i que no han copiat a ningú, sinó que s'han buscat en ells mateixos i han considerat quina era la seva història i l'han portat a la màxima excel·lència. Jo què sé, per exemple, la Borgonya, per dir un clàssic dels clàssics, amb 4 hectàrees, 5 hectàrees vitivinícoles, doncs te'n pots en sortir, pots viure dignament, treballant com un boig, però pots viure dignament. Aquí és impossible, i aquesta gent fa mans i mànigues, doncs, perquè amb aquestes 4 o 5 hectàrees que cultiven, doncs, se'n puguin en sortir. I més que cultiven, que és veritat que cultiven, però que no exploten. O sigui, oblidem-lo de l'explotar, sinó que ells diuen... fer vi no és només fer vi, no és només fermentar el most, és una manera de viure, i nosaltres no ens interessa el vi si no tenim aquesta manera de viure. Per mi això és important.
0: A la Xampanya es paguen el quilo a raïm a uns 6 euros. Aquí, Corpinat, que és que més paga, el preu mínim 0, que... 0, no, no,
2: perdona,
0: Corpinat,
2: aquestes,
0: 0,95.
2: Aquest estiu, al començament... No, aquest estiu, a finals de... Va, sí, fa 4 setmanes, parlava amb gent, diu... Estic collint el raïm i no sé ni quin preu me'l pagaran. És que no tinc preu.
0: Corpinat, però... que és el preu més alt, 0,95. I això...
2: I Corpinat se suposa que fa les coses ben
0: fetes. A comilla, 0,20.
4: Però anava a dir, com pot viure la gent? Com pot viure la gent? 0,20,
0: Com pot viure la gent?
4: Cava 0,20.
1: Teníem propostes per fer als oients, però...
0: No,
1: és que ha sigut molt interessant.
3: I eren bones, eren de les...
1: Sí. Però s'hauran d'esperar a la setmana vinent. Digues, Xuriguera.
2: Quan la Maria, a 1:15, envia un missatge, dius, au, a la merda tot el guió.
4: Tot s'ha
1: molt de greu. No podem començar amb dilemes de la Maria Nicolau. Hem d'anar més en recomanacions.
4: I no és maco.
1: I tant que sí. I la vida és sorpresa. I sorpresa és la vida. Bona diada, Maria Nicolau, Pau Arenós. Dos, Marques de Navas, Carles Soriguera. Que vagi molt bé.
0: Adéu.
1: Ara tornem.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
6: Tenim carn.
7: I també peix.
6: Tenim fruita.
7: I tenim verdura.
6: Tenim amplis horaris.
7: I botigues al teu costat.
6: Tenim el que necessites quan ho necessitis.
7: I estem molt a prop teu.
6: T'esperem. Conyis, molt de barri, molt d'aquí.
8: Catalunya Ràdio.
9: Plus. Comencen els Flash Days d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Tens més de 10.000 cotxes amb un 40% de descompte. Només fins al 19 de setembre. Vine als Flash Days. Ben, ben, ben. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus. Ben.
10: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies, Kia. Aprofita'ls del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Plauto Plus. Consulta les condicions a Kia Ponés o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Podríem tenir son.
13: Mentre Marta Diana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls...
14: Mare, literalment.
12: O poques ganes de treballar.
14: Ah, és que tinc molta feina.
13: Oh, i jo et penses que estic aquí creuant de braços?
12: De dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalías.
15: Som pura cafeïna.
8: El matí de Catalunya Ràdio.
5: A Catalunya Ràdio, el concurs pendent.
1: Arriba l'hora del concurs pendent i avui ens truca Miquel. Miquel, espera, que encara no el tenim. No el tenim, que no funcionen els telèfons. Línies obertes al 93201-7474. Si voleu concursar al concurs del matí de Catalunya Ràdio, guanyar fins a 50 euros. És tan fàcil com trucar, demanar tanda, perquè quan el Miquel es planti o el Miquel perdi... Miquel! Doncs podreu tenir l'ocasió de concursar vosaltres i guanyar 50 euros cada dia, sí. Perquè és acumulatiu, Jovany?
0: Sí, sí. El concursant d'ahir va decidir plantar-se amb 200
1: euros. 200 euros i se'ls van portar, sí, se'ls van portar.
0: Sí, sí, un tio prudent.
1: És veritat que si segueixes jugant, doncs tens l'opció de perdre-ho.
0: Sí, clar. Fins i tot, algun dia potser podem convidar el concursant a plantar-se,
1: no.
0: Si ho vol.
1: No.
0: No?
1: No em induïa res, no? Ah, pensa que...
0: Ja veuràs
1: que...
0: quan portin no sé quants mil euros.
1: Clar, falta que hi hagi un concursant valent i vagi guanyant totes les respostes. A veure, Miquel, bon dia.
16: Bon dia.
1: Ara, des d'on truques, Miquel?
16: Des de Dos Rius.
1: Des de Dos Rius.
16: Sí.
1: Molt bé. Doncs anem a la primera pregunta, que val 50 euros. Som-hi.
0: Avui et pregunto sobre Extremadura.
17: Extrema i dura.
0: Coneixes gaire Extremadura, Miquel?
16: Doncs, la veritat, no gaire,
0: Jo tampoc.
16: Pensem que hi he estat una vegada i de pas.
0: T'agradaria anar-hi un dia i visitar, perquè té moltes coses maques a Extremadura, com, per exemple, el Teatre Romà de Mèrida o la Torre d'Espantaperros. Avui parlarem d'Extremadura perquè aquest any la Generalitat de Catalunya traslladarà fins allà els actes oficials de la Diada que normalment fa a Madrid. L'objectiu és enfortir els vincles entre Extremadura i Catalunya i reconèixer la contribució que han fet els extremenys al nostre país, que és molta. I els Estopa...
1: Sí, va.
0: Miquel. Els forts vincles entre Extremadura i Catalunya s'han verbalitzat al llarg dels anys a través dels presidents extremenys. Qui no recorda Rodríguez Ibarra assegurant que aprovar l'amnistia era com perdonar algú que ha violat 40 milions d'espanyols.
18: Porque quien viola la Constitución está violándome a mí.
0: O José Monago desafiant Xavier Trias.
19: Si ten collons, dímelo a la cara.
1: És veritat, aquest collons va quedar...
0: Collons. I Fernández Vara, dient que si Catalunya era independent, hauria de retornar a Extremadura les 150.000 persones que els va sostreure 40 anys enrere, més els seus fills, més els seus nets. Sense oblidar l'actual presidenta, Maria Guardiola, que diu que el finançament singular per Catalunya és un saqueig. Quantes coses ens lliguen a Extremadura, Miquel? Ara pensant-ho una mica. Per això ara et faré una pregunta sobre Extremadura. Quants habitants creus que té la ciutat més poblada d'Extremadura, que és Badajoz? Et dono quatre opcions.
1: A veure.
0: Opció A, al voltant de 90.000. Opció B, al voltant de 150.000. Opció C, al voltant de 215.000. Opció D, al voltant de 400.000.
1: Temps, 10 segons. Miquel.
16: Jo diria la B.
1: La B, al voltant de 150.000, és una resposta correcta.
0: Bé, Miquel.
1: Ja tens 50 euros, Miquel, et plantes i te'ls donem o vols concursar demà per 100 amb l'opció de perdre'ls?
16: No, continuem.
1: Hem vingut a jugar, sí. No?
17: Sí, això mateix.
1: Doncs vinga, fins demà, Miquel. Gràcies per trucar.
17: Molt bé, gràcies, bon dia.
1: Adéu-siau. Sí. Línies obertes al 9-3-0-1-7-4-7-4. Si voleu tant de per concursar, després que el Miquel caigui o es planti o passi alguna cosa, doncs tindré l'opció de concursar vosaltres. 9-3-0-1-7-4-7-4. Farem una pausa i, Joan, parlarem a l'àgora esportiva del partit d'ahir de Champions del Barça.
0: Buah, 22 gols en 5 partits.
1: Sí. Ara tornem.
0: Buah!
20: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
21: Bon dia, us informa Natàlia Ramon. El Tribunal de Comptes avalarà l'amnistia a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Artur Mas i una trentena d'ex dels càrrecs de la Generalitat, segons ha avançat al matí de Catalunya Ràdio. El Tribunal assumeix que no té més remei que aplicar-la després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del juliol, que descarta que les despeses del referèndum afectessin els interessos de la Unió. La sentència ja s'està preparant i es dictarà aquest mes a tot estirar a principis d'octubre. Des de Junts, Míriam Nogueras, i des d'Esquerra, Teresa Jordà, reclamen que s'hi sumin la resta de tribunals que encara es resisteixen a aplicar l'amnistia.
22: Que s'acabi d'una vegada amb aquest procés judicial que, òbviament, no tenia cap sentit.
23: En el moment doncs, que el Tribunal de Justícia Europeu va donar llum verda, evidentment aquesta escalada s'havia de produir. I ja era hora.
21: Més notícies, Vicent Nissut.
24: El Servei Català de Trànsit preveu la sortida de 550.000 vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona per aquest cap de setmana llarg de la Diada. Sobretot es preveu molta mobilitat cap a la Costa Brava i la Costa Daurada. L'AP7 tornarà a ser la via que pot acumular més retencions tant al tram nord com al sud. Des d'aquest migdia i fins demà al matí també es preveuen molt de trànsit a la B23, al Papiol, a la B30, a la C17, així com a la C65 i a la C31 en direcció a les platges. Trànsit posa en marxa un dispositiu especial amb més de 1.600 agents que faran més d'un miler de controls en vies de molta mobilitat i carreteres secundàries.
21: 556 persones van morir per suïcidi l'any passat, una xifra que repunta lleugerament en comparació amb el 2024, en què van morir 9 persones menys. Segons el Departament de Salut, però, la tendència dels últims 3 anys és que la taxa de suïcidis va a la baixa, concretament un 17% menys que no pas el 2022. També es redueix el nombre de persones que intenten suïcidar-se, les anomenades temptatives, un 7% menys que no pas el 24, i pugen, en canvi, un 17% les idees suïcides, és a dir, persones que consulten els serveis de salut perquè pensen en un pla per treure's la vida. El psiquiatre i director del Pla de Prevenció del Suïcidi, Diego Palao, creu que això és positiu perquè els ajuda a detectar i fer seguiment d'aquestes persones amb risc de suïcidi.
25: En els últims 3-4 anys hem observat que hi ha més de la meitat de les persones que consulten hospitals ho fan perquè tenen un pla suïcida. I abans això no passava. Venien majoritàriament perquè havien fet ja una tentativa. O sigui, d'alguna manera s'ha incrementat la consciència de que el risc de suïcidi és un problema de salut i les persones consulten als hospitals.
24: Els Houthis del Iemen, aliats de l'Iran, prenen el control de l'estratègica ciutat de Mocha, al Mar Roig, un punt clau per al comerç marítim internacional en plena escalada dels preus del petroli. Mocha era la principal port del Iemen que continuava en mans del govern reconegut internacionalment que té el suport militar de l'Aràbia Saudita. El control dels accessos al Mar Roig per part dels Houthis dificultarà més el comerç de petroli i gas condicionat pel tancament de l'estret d'Hormuz. El preu del barril del petroli Brent continua a l'alça i se situa per damunt dels $102.
21: A Platja d'Aro s'han fet en 10 anys prop de 100 rodatges de films, sèries o anuncis publicitaris amb l'impuls de l'oficina municipal que promou aquestes activitats. Precisament aquesta nit s'hi roda part d'un capítol de la nova sèrie dels Javis, Girona Maria Rovira.
26: Bon dia.
2: Des de la seva creació el 2016, l'Oficina d'Atenció al Rodatge al Film Office de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró s'han comptabilitzat en total 96 rodatges i sessions fotogràfiques. L'alcalde de Platja d'Aro, Maurici Jiménez, destaca la promoció pel municipi i la continuïtat de projectes.
3: La setmana passada vam gestionar un anunci per l'empresa Tinder. Aquest estiu es va rodar també amb una instal·lació privada, que és l'Hostal de la Gavina, a S'Agaró, un llargmetratge de ficció. El nostre camí de ronda, sobretot primavera i estiu, és objecte de el rodatge, sobretot publicitaris.
2: Sobre el rodatge d'aquesta nit, diu que no en tenen detalls. Es rodarà al Pepe's Park i amb una cinquantena de figurants. Maria Rovira, Catalunya Ràdio, Girona.
21: I als esports, Marcos García.
4: Jornada de descans avui del Barça, que hi va golejar el Feyenoord 5-1 a l'estrena de la Champions masculina. Van marcar Lamine Yamal, Adeyemi, Gabriel Jesús i Rafinha, que va fer dos gols. També ahir a la Champions, PSG, Bratislava 6-1, favorable als francesos, amb un hat-trick de Ferran Torres. I Liverpool 2, Atlètic de Madrid 1, va jugar Julián. Dels partits d'avui destaquen el Bayern de Múnich, Bodo Glimt, el Manchester United, Sabà, i el Fenerbahçe, Roma. La UEFA Youth League, la Champions juvenil, el Barça juga aquesta hora contra el Feyenoord, el Johan Cruyff a la primera jornada. Els blaugranes a hores d'ara estan perdent 0-2. Debut en victòria del Barça a la Champions d'handbol, 39-28 contra l'Horus de Dinamarca, la Lliga Femenina d'handbol. Debut en victòria al Granollers contra l'Oviedo, 16-15. A la Lliga Catalana de Bàsquet, avui Girona-Lleida, 6:45, i Barça-Andorra a les 9. Els dos partits els podreu seguir per Esport 3. I a l'Open de tenis als Estats Units, en dobles, els defensors del títol en aquesta categoria, el català Granollers i Horacio Ceballos, eliminats de matinada als quarts de final.
20: Fins aquí les notícies. Catalunya Ràdio. El nou centre de visites immersiu de Cellers Maset, a la Granada del Penedès, us ofereix aquest espai.
6: Lamine Yamal, toca per Rafinha, Rafinha s'esmuny, Rafinha la controla, Rafinha se la prepara, retalla Rafinha, xuta Rafinha, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, s'empatxarà a fer gol, Rafinha! I a Adeyemi la té, atenció cap al torn, el xut, xuta Adeyemi! M'has deixat sense paraules! Rafinha la rep entre dins d'àrea, xuta Rafinha, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol del nou! Atenció, Lamine Yamal, cap a la pilota, cap a esquerra, xuta, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, havia de ser gol, havia de ser gol! Lamine Yamal penja la pilota, la rematada de Gabriel Jesús! El primer que fa Gabriel Jesús. Jesuset ha marcat el primer golet!
1: Déu-n'hi-do, Ramon Bes, Laia Tudel, Carles Planxar, Joel Díaz, Carme Barceló, bon dia.
7: Bon dia.
9: Bon dia.
1: Ui, estàs, que estàs ressacós. Estàs...
7: No, gent. Bueno, ressaca emocional, que es diu ara.
1: Quarta maneta del Barça. Quatre manetes en cinc partits. Que duri, Ramon, que duri. Motius suficients per ser eufòrics. Sí, per creure que la Champions la tenim a tocar, ja.
9: Bueno.
26: És un risc perquè t'acostumen a guanyar d'una manera...
7: És molt col·legi,
26: eh? El dia que no guanyis per 5-0, aleshores, sí. O per 5-1, la gent digui, bueno, ja ha passat, estan flaquejant.
1: L'Albert Toma deia que els catalans, que no som gaire de negar-nos de les coses, el millor elogi és una frase que és no està gens malament. I que té tres negacions, no gens i malament.
7: És veritat.
1: Saps que diu, el Barça porta...
7: Que vol dir que està bé.
1: Quatre manetes del Barça, no? Amb cinc partits. No està gens malament.
27: I l'altra cosa també molt del culer és dir, això va massa bé. Ara.
7: Sí, sí, sí.
27: Llavors ara,
7: sí.
27: Aviam quan s'espatllarà.
26: No, i allà també hi ha aquell...
1: Les lesions...
26: Si va tan bé, tan bé, alguna desgràcia ens caurà a sobre, eh? Els fatalistes. Alguna cosa passarà que si va tan bé...
7: Perdó, però això està basat en la nostra experiència com a poble, eh? És a dir, no és una cosa que ens l'inventem. És que realment però, sempre passa així.
26: Però seria absurd. Primer, que crec que han estat els propis jugadors i l'entrenador, a diferència d'altres vegades, que han assumit la pressió. Han dit, anem per la Champions. Altres vegades haguessin dit, jo, en plan Simeone, partido a partido, ja veurem, no sé què... Però els jugadors diuen, no, nosaltres volem guanyar la Champions i després, si no es guanya, doncs ja passarem comptes. Per tant, és bo que el ritme i l'inèrcia que et portes a la Lliga, el primer partit de la Champions, doncs l'apliquis i diguis, bueno, doncs això va oli molt llum. Ara després has de mirar tots els altres resultats, veus que l'Arsenal guanya el camp del Nàpols, veus que el City... Vull dir, els altres també van fent feina, però si hem convertit el joc i el futbol en un espectacle i un entreteniment, avui dia, quan tu has de decidir què fas, vas a veure el Barça. Vull dir, no, això és a la cartellera. És a dir, ara està de moda no sé quina pel·lícula, ara està de moda no sé quina sèrie. Doncs ara està la sèrie del Barça. La sèrie del Barça, doncs, un de capítols que a mi no m'agradaria perdre en cap.
7: És que, perdó, una cosa, però ara que diu el Ramon això, si realment el Barça fos una sèrie, el guió és increïble. O sigui, fa cinc anys estava marxant el Messi i aquí estàvem tots pensant que, bueno, que viuríem en la misèria.
26: Cinc anys de misèria. Sí.
7: I llavors l'argument és acollonant. Ve un grup de nanos joves, tiren del carro, arriba un entranyable senyor alemany amb el cabell blanc.
27: Que pensàvem que venia aquí a retirar-se.
7: Que venia a retirar-se, resulta que no. O sigui, és com una mena de conte de fades el que està passant.
8: Jo com que sóc català, sóc barcelonista...
27: Ara,
8: som a les portes
9: de la Diada Nacional de Catalunya.
8: No, què farem per anar a celebrar la Champions, eh?
7: Ah, home,
8: per l'amor de Déu. No es tracta d'això, es tracta que hem de disfrutar de la situació, però que les dades ens diuen que hem de ser molt prudents.
7: Sí, sí.
8: Perquè si tu mires les dades i et diuen que expected goal és 1,63 i fot 5 gols, no és una cosa normal. Vol dir que has fet 9 remats a porta i n'hi han hagut 5 que han sigut gol i 2 que han anat al pal.
7: Això no és normal. Vols?
8: Dius, no és massa normal. Vol dir, hem d'analitzar-ho tot.
10: I ens hem de preparar pel prudents. Pitjor? Ens hem de preparar pel pitjor?
8: No, això és la posició del barcelonista i el català. Ens hem de preparar pel pitjor.
27: L'any passat tampoc era normal xutar tant i no marcar mai. O... Sí. Vull dir que estàvem al contrari. L'any passat era tot el contrari del que passa ara.
8: No, si jo ho veig com una cosa molt positiva. Ho veig com molt positiva perquè som molt contundents, tenim molt de gol i tal com està el futbol actual, això és molt bo.
9: Sí.
8: Perquè quan
9: hi ha una cosa, no sé si comparteixes, Carles, però que hi ha la sensació de que l'equip està més unit que mai.
8: Sí.
9: Hi ha molt bon rotllo.
8: Jugui qui jugui, surti qui surti, juguin els minuts que juguin,
26: va fer
8: tothom
26: canvis,
8: aporta...
26: I el mateix resultat, sí. O sigui, tu canvies jugadors, però el resultat és el mateix.
10: Sí, els suplents, o sigui, els teòrics suplents no són suplents,
8: no,
10: realment.
8: No ha,
10: és un
8: no
10: segon
8: suplents,
10: equip. És un segon equip, bueno, que tens a la banqueta i que surt quan...
26: Jo ara diré una tonteria, però hi ha gent que es mira com s'entrenen els que no han jugat. O sigui, quan se va acabar el partit ahir, entre la pluja i la història, tu vas mirant i els detalls, com dius, com ha de ser un entrenament, és curiós com ells, veus que el Rondo, la velocitat de la pilota... Us recordeu quan va començar bueno, els que tenim una edat. Quan va començar el Rondo amb el Cruyff, jo recordo que els entrenaments, la percepció era la velocitat de la pilota. Fins i tot quan el Busquets feia de jugador, el Busquets porter. I tu, en funció de si la pilota anava a una velocitat o l'altra, sabies que aquell partit el guanyaries o no, perquè era la manera d'estar fi, la velocitat de la pilota. I ara, potser també corren tant els jugadors com la pilota, diguem que és un equip que té un poder físic que no tenien els d'abans, però la pilota vola. Vull dir, no és molt difícil...
8: Hi ha una dada, Ramon, una dada molt... molt, molt important, que és que el Barça va fer 441 passes completats a camp del rival. Vale? Però d'aquests només va haver-hi un 30% que va ser en l'últim terç. Què vol dir això? Que nosaltres anem de cara a barraca. El que es diu el català, diem de cara a barraca, doncs anem de cara a barraca. I això és aquest canvi que ha fet el Barça de Flick, amb jugadors que són superverticals, surti que surti, superofensius, i que jo sempre dic que ara tenim l'equilibri més defensiu, perquè el fitxar Rodri ens dona el que... No ens oblidem, allí mateix encara ens van fer 2-1 contra 1, que va salvar el Joan García i tot això.
27: Fora de joc, però clar, sí.
8: Això ens ha de donar com molta alegria de pensar que estem en un camí molt positiu.
7: Sí, i sensació de solidesa.
10: Sí, i ara que esmentes a Rodri, la dada d'ahir no la tinc, però la del darrer partit de Lliga, el Rodri i els darrers, o sigui, tots els que ha jugat ha fet un 98% de passes perfectes, encertats, sense màcula, no? I aleshores dius, ostres...
8: No perda pilotes, tenen una qualitat. Ahir el partit ho requeria, perquè et defensaven home contra home, i era per acció individual que havies de marxar.
7: Sí, sí.
8: I nosaltres això ho tenim, perquè ho tenim de tots els jugadors. No només dir, no, és que tenim a Lamin. No. Tens a Lamin, tenies a la Deyemi, tens el Pedri, que és capaç de desbordar,
10: sèrie,
8: el Fermín,
10: sèrie,
8: el Mo, tots.
10: En aquesta sèrie que esmentava el Ramon, jo pensava, tens actors principals, en tens uns quants, no és un sol protagonista, no? Vull dir, al final tens un Flick, tens un Lamin, tens un Rafinha, ara tens un Rodri que acaba d'entrar a la sèrie, o sigui, tens una sèrie de persones que que després del debat del nou, de la necessitat del nou, del Julián, que és el nom que ens ha acompanyat tot aquest estiu fins que va esclatar el tema Rodri, que va ser una sorpresa brutal, doncs ara tens un seguit d'actors que tots tenen un paper rellevant en aquesta història.
27: És que això, Flick des del principi, a banda de la pressió, parlava de la competitivitat. El primer any, lògicament, no ho va intentar, però no ho va, van acabar jugant més titulars 12-13, que no pas el que li hauria agradat, perquè era el primer any. L'any passat, les lesions, no va poder fer el que li agrada la competitivitat, perquè jugava amb el que podia, i aquest any li està sortint bé, perquè els té tots bé, físicament, han arribat tots bé, tots tenen molta gana, i Flick ha aconseguit el tercer any, diríem, la situació ideal que per ell és que Fermín o Olmo, Gordon Adeyemi...
8: Sí, ara té qualitat i quantitat.
27: Dos, aquí, això fa créixer la plantilla.
26: És curiós, perquè llevat del cas de Rodri i, diríem, de Lamine, els jugadors que han fitxat necessiten ser algú. És a dir, tu no fitxes com el Madrid, l'Mbappé o el Diomandé, que diu que no sé què... No, el cartell...
7: Bueno, Diomandé no és ningú, Ramon.
10: Sí, de moment no juga, o sigui...
26: Però vull dir, Gordon, la gent diu, bueno, i aquest? I llavors el veus i dius, ostres, Rafinha de nou, vols dir... És a dir, tu la competitivitat la fas amb gent que l'accepta, no amb gent que digui, bueno, és que ara em fotran fora, no és que ara jugarà aquest, no? Doncs si són 16 o 17...
8: Que, per cert, l'aportació de Rafinha jugant de nou amb aquest canvi que fan ara amb Lamine, que es van intercanviant les posicions, jo el trobo boníssim.
7: Sí, m'he inventat un nom per això.
8: Dona una improvisació en el joc que abans no teníem, era molt més
7: l'atac líquid,
8: perquè el Lamine estava atac a la banda.
7: T'ho regalo, Ramon. Gràcies, atac líquid.
8: Atac líquid.
7: Atac líquid. Líquid.
8: Líquid.
7: Sí, home, és...
26: Flueix,
7: no? Efectivament.
27: No és estàtic, no.
7: No és
26: gas, no s'evapora.
7: És que hi ha una dada que és molt divertida. Hi ha una dada que és molt divertida, i és que amb els diners que ens anàvem a gastar per Julián, hem fitxat Gordon, Adeyemi i Gabriel Jesús. És a dir... tota aquesta...
27: No, però els diners els tens encara, Rodri.
7: Sí, però...
27: I Rodri, si
10: no t'oblis, que no parat, Rodri.
7: No, em vinc a referir que pel preu d'un davanter n'has fitxat tres.
10: Sí, això sí.
7: Llavors, potser sí que és veritat, hòstia, que cap d'aquests tres és Julián, però aquests tres tios que has fitxat et donaran la pluralitat
8: d'un fan. El rendiment d'un jugador només es veu quan jugui amb aquell equip. O sigui, quan s'hagin donat els condicionants. I el Julián no se'l pot valorar perquè s'hauria de veure aquí al Barcelona. Jo crec que donaria molt més rendiment aquí que no a l'Atleti de Madrid.
7: D'acord, però pel preu d'aquest tio n'has fitxat a tres.
8: Està clar, està clar.
7: I això és indubtable.
8: El rendiment de... dir que és un bon fitxatge és en funció de molts factors. I un d'aquests és el preu, està claríssim. El preu que hagis pogut fitxar.
27: I després hi ha una cosa, quan dius de cara a barraca, que és cert que potser més que l'any passat, aquest any estem com reconeixent més aquest el Barça de Flick del primer any que divertia tant, però és un cara a barraca més endreçat. Que el primer any era un cara a barraca que després sí,
26: l'intercanvi de gols, hi havia 5-4, 4-3...
7: Era molt bo.
27: És a dir, el rock and roll, i tothom ens divertia molt, però hi havia aquell...
7: Bueno, és que tenim un porter... Tenim un porter. I un Covarsí amb més experiència...
27: Clar, vull dir, són moltes coses, però és com tot més
8: molt endavant, però també encara ens generen massa. Ens generen massa. Ara tenim un Rodri, tenim un gran porter, tenim, com diu ell, el Covarsí que està platòric, i tot això ajuda també
26: a... dèbils o coses a millorar, jo em fa patir molt Koundé, perquè li costa molt agafar la forma i els gols o les entrades per banda
10: venen
26: gairebé sempre, i ahir també el Cancelo, que ja sabem, sí, és molt ofensiu, i aquest paper de que fins que el Gerard Martín no agafi la forma, el central esquerrà també d'alguna vegada, ara ja no ens fixem, recordeu? L'empresa que es deia, no hi ha l'Íñigo Martínez, sí, i al final el problema és que Cobercí jugava molt bé perquè hi havia Íñigo Martínez. Bé, això es va acabar. Cobercí es va convertir en el millor central sense Íñigo Martínez, sí, sí. Però ara, és a dir, qui acompanya Íñigo Martínez per fer una bona defensa? Recordem que, per exemple, la selecció espanyola el seu company era Laport, que no era precisament un altre futbolista que tu fitxaries com a segon central, no? Aleshores, jo sí que aquí, aquests dubtes que havien tingut amb Deco,
8: jo
26: de dir un central
8: Eric,
26: esquerrà...
8: Eric aportarà
26: fa
8: molt amb aquest aspecte.
26: Sí, tu creus que pot
8: ser... Sí, l'Eric
7: no el volem de lateral. No el volem de lateral, perquè el Koundé no ens acaba d'agradar. Sí. Jo el veig més de lateral.
8: Pot jugar, bueno, ja ha demostrat Eric, que pot jugar a totes les posicions,
10: però... I el que no està malament tampoc és Christensen, eh? Jo crec que el que li estem veient a Christensen... A veure, sí.
7: Crec que és una mica lent. O sigui, a mi em sembla un jugador molt correcte, però lent.
10: 100% amb ell, eh? Vull dir, és pel que a mi m'han dit.
7: Quan ha de córrer enrere, Hòstia.
10: Ja, però bueno.
27: Bé, també ha estat molt temps aturat, sí, a les lesions.
8: Sí, perquè estigui rovellat. Que tingui continuïtat.
10: Ritme competitiu, clar.
26: Sí. Però bueno, que diu, vas veient detalls que es pot millorar encara, perquè diuen què pot passar. Sí. Per exemple, si Gordon tingués el gol d'Adeyemi, tindríem l'11 perfecte, no? Perquè la velocitat d'un i la màgia, i al Gordon li falta el gol. I a l'Adeyemi no té, sí, la visió de la jugada de Gordon.
8: Gordon és el que ha fet més assistències.
26: Clar, sí. Això, però vull dir que...
8: Estem parlant que és una combinació de molts que ens dona aquest punt, no?
26: El càsting de Rafinha, el primer gol, jo em va semblar que era Romario gairebé. Vull dir, sí. La jugada que fa, llavors sembla, si Rivaldo, i altres moments sembla Ronaldo, és a dir, com si s'hagués vestit, la TDT feien una mica aquest exercici d'un nou vestit de diferents maneres, perquè és un nou totalment, no saps com
9: es pot sortir. Porta 8 gols, que és la meitat dels que va fer en tota la temporada l'any passat.
10: És una barbaritat.
7: Jo no crec que mantingui aquest ritme, però està demostrant...
27: Jo crec que pot arribar a tenir unes xifres golejadores molt altes.
7: Dic d'efectivitat, és que pràcticament tot el que xuta va a dins, eh? Jo,
27: però és que també Rafinha, que és un jugador que mentalment, com ho podríem dir, és voluble, canvia molt i depèn molt del context, doncs està més baix anímicament, o sigui, necessita una mica el context favorable. Això Flick, que coneix molt bé els seus jugadors i cadascú fa com tractes personalitzats i sap molt bé què necessita cada jugador, a Rafinha l'ha empoderat aquesta pretemporada. Ell el va agafar, el va fer capità, li va dir tu seràs el nou davant la circumstància, i jo crec que això a ell li ha donat una confiança que Rafinha també necessita, més enllà de que, evidentment, el talent que tingui o que esportivament al camp el que veiem, i ell ha respost, de moment li està sortint, i quan et surt una cosa que diu l'entrenador, doncs entenc que, ostres, això et fa créixer, i després el rol de capità, o sigui, això és una cosa que li encaixa, que li encanta, que ho fa amb Lamine, és el pare de Lamine.
9: Sí, li surt natural.
10: Té una part molt paternalista, ho veus amb Fermín, ho veus amb molts jugadors, no? I ara que dius això de capità, o sigui, ahir, per exemple, el fet de veure un tio de 19 anys com Lamine, que a més està en un moment, jo crec que ja està en aquell moment fantàstic, amb el braçalet de capità, ostres, això tampoc ens ho esperàvem, eh? Això és una cosa que tampoc esperàvem veure-la ara. I estem al setembre, eh?
26: I tot et surt bé, perquè el gol que fa...
10: I tot és fantàstic.
26: La tanca defensiva que foten aquells és de per riure, no? Vull dir que no...
10: És un guió quasi bé perfecte,
26: però
10: no?
26: Però diria que fins i tot en la gestió de les coses que et poden fer descarriar, com per exemple ha estat el cas de les declaracions de Rodri sobre el València, que allò de tot plegat dius, bueno, això serà un incendi, no, surt el Rodri ahir, fot una intervenció i s'ha acabat. Vull dir, no, en això vol dir que l'equip està per la feina, perquè tu busques que no et trobin les pessigolles, no? Perquè la declaració aquella, tu ara imagina't que és veritat que la gent de València, jo crec que han reaccionat dient, bueno, el cap i la fi ha dit...
7: Té raó.
10: No? Nunca es triste la verdad, lo que no tienes remedio.
27: És que també dic, si Rodri hagués dit aquestes declaracions sent jugador del Madrid, el debat no s'hauria fet tan gros. No passaria res. O han dit, no, és normal, parlava amb un company...
7: Però això, t'aparta la boca, és de primer de futbolista, eh?
27: Però ell ve de la Premier, ve una altra...
26: Però ho dic perquè precisament ell corregeix i, en canvi, hem vist aquesta setmana com Mourinho recupera el perfil més agressiu en el que intervé necessàriament la premsa, els àrbitres, vull dir, el diccionari de sempre, no el diccionari tàctic, sinó el diccionari del Mourinho, que és que li passa sempre quan no va primer. En parlàvem la setmana passada, és a dir, com Mourinho mentre va primer no hi ha cap problema. El problema és quan no guanya, perquè la fi justifica els mitjans per ell. I el dia que no guanyes, llavors és culpa de l'àrbitre o d'un jugador tal, no per culpa seva, no perquè ell no hagi fet els canvis bé, sí, ara... no perquè no hagi preparat el partit.
9: El sistema li va en contra,
10: però
9: tot el món li va en contra.
10: Però ara hi ha un element distorsionador. A la vida de Mourinho hi ha un element distorsionador, que és la crítica del públic, que això... s'està produint a una velocitat i amb un temps molt curt, que això...
26: A Florentino ja li va bé, ja té un escut, diguem, eh?
10: Ja,
7: és el mateix públic que vol Florentino de president del Madrid. És a dir, jo és que el públic del Madrid no l'acabo d'entendre, perquè no... Vull dir, a vegades s'enfaden perquè no juguen massa bé, però quan tenen una mínima oportunitat com a massa social de dir, bueno, a veure, què fem amb aquest club? O sigui, ells estan contentíssims amb Florentino, fins i tot amb aquest Florentino que va fer... Recordem aquell ridícul monumental...
10: Un senyor que no coneixia ningú va tenir un percentatge de vots important, eh? Va treure un 30% de vots, i vull dir que...
7: Després de dos anys de no guanyar res amb un Florentino fent el ridícul...
10: Sí, però és que no hi ha res més, o sigui, al final és que no hi ha res més fins que no marxa el propi Florentino, però és curiós la reacció al Bernabéu amb quatre partits. Vull dir, és molt bèstia, i guanyant. És a dir, aquí hi ha que començar...
27: Home, però és que d'altra banda veuen un Barça que va a 5 gols...
10: Aquest és el problema.
7: I els hi venen flaixos d'èpoques passades, i això ja ho hem vist.
8: Jo crec que l'únic camí per arribar a l'èxit precisament és aquest que està seguint el Barça des de l'inici. Vull dir, no només estem parlant de que no, és que el Barça fa gols, és que hi ha molt bon rendiment de tal jugador o de l'altre. Ha d'haver-hi molts altres factors...
7: Hi ha projecte.
8: No, projecte, no sé si com explicar-ho, projecte.
7: Sí, jo crec que hi ha un...
8: Vull dir, veus un vestidor unit, veus un vestidor que tots disfruten, estiguin els que juguen i els que no juguen, tu quan comences a veure que jo no jugo, però jo vull jugar, clar, vull jugar i faig mala cara allà, i no m'implico amb el partit, després quan surts és impossible que puguis donar un bon rendiment.
10: Això es diu flic.
8: Si el flic ho ha aconseguit, que ho faci durar fins a final de temporada, perquè és l'únic camí per poder competir totes les competicions.
27: És que la competitivitat entre Olmo i Fermín, per exemple, que és el cas més que pensaríem, ostres, Fermín sobretot és un jugador amb molt caràcter. Ahir, abans del partit, Fermín suplent, va fer una entrevista a Movistar i ell va parlar d'aquesta competitivitat amb naturalitat i el veus parlant i dius, ostres, això ho han entès molt bé, no hi ha cap problema.
8: Tinguem en compte que això és el més difícil, perquè ara tothom guanya el partit, tothom està content perquè portem 4 partits més un de Champions, ¿vale? Però això, si es va allargant, tots volen ser pilota d'or, tots volen jugar, i això, portar-ho fins al final i portar-ho en els moments importants...
26: Bueno, de vegades també hi ha... El calendari, recordo molt les paraules de Flick que parlava de l'equip es veurà de veritat a l'aturada de la selecció. Recordem que ara al Barça li queda Llevant, li queda el Racing i li queda Sevilla. I després s'aturen 15 dies, que aquestes coses foten més mal que una pedregada, perquè tot plegat tu vas amb un ritme i llavors se'n va a la selecció, canvi d'entrenament... No estic dient ara per una
10: vegada. Les lesions...
26: Però clar, pares i després t'has de tornar a engegar, vull dir que...
7: I el PSG, quan ens toquen allà...
26: No, encara ara és Galatasaray...
27: No. Sí, encara falta.
7: Per mi aquest partit és el que ens donarà una mica la mesura de...
10: Sembla que queda realment... molt junt.
26: Bueno, la Lliga és Sevilla,
27: veurem... És la setmana del clàssic,
10: són tres dies de diferència.
7: Aquella setmana... A més, que és molt interessant la comparació amb el PSG, perquè és un equip que juga molt similar a nosaltres.
27: A veure, però, clar,
7: que té un equip molt jove, també.
27: Amb el més alt. No,
7: jo crec que ara hi ha...
8: No, hem de...
10: Ara hi ha d'anar... Si volem, Ferran, ahir, vull dir que Déu-n'hi-do,
26: encara serà Pichichi de la Champions. Les rematades són amb la tíbia, no són amb la bota, però són 3 gols.
9: Perquè en el debut de la Lliga va fer 2 gols, Ferran?
27: Sí.
9: I ahir va fer 3 gols.
7: Per mi com si marca 40, Ricard.
9: Home, no.
10: Volia treure el nom, a veure el nivell d'excitació del Joel. Volia veure el nivell d'excitació del Joel.
27: Escolta, no t'ha fet res.
7: No, al revés, gràcies al gol aquell de la final del Mundial, hem tret uns diners per aquest nano que de cap manera els haguéssim tret si no arriba per ser per aquell gol. Jo estic molt agraït.
26: Amb el que deia la Laia, si tingués una meitat, el Rafinha tingués la meitat de l'autoestima que té Ferran, aniria molt bé. No seria tan voluble, diguem, no? És a dir, allò de ser capità, és a dir, no, jo vull ser...
27: No li caldria
26: que sortir ahir. Escolta, no estic ni a la llista de la pilota d'or, que cada cop s'està demostrant que també depèn, i crec que aquí apreta, perquè ara que són els finalistes encara hi ha temps per votar, a l'Amin li interessa que si hi ha algú que tingui algun dubte, el vot caigui per ell. I el Flick va estar molt bé ahir, crec que és la primera vegada que és un elogi tan gran de l'Amin. Va dir, home, és el meu jugador, és el jugador del club, i que, per suposat que la necessita, vulguis o no, ara que són aquells vots que de tot plegats no saps d'on venen, perquè també si féssim l'escouting de tota la gent que vota, potser diríem, bueno, no sé fins a quin punt li hem de concedir tota l'autoritat o no, però bueno, tothom la dona per bona i crec que ell aspira, d'alguna manera, a poder competir, veurem.
27: Lamin. Sí,
7: per guanyar, home, sí. Jo crec que és un dels grans favorits.
27: Lamin aspira a guanyar la pilota d'or. Bé, sí, i de fet, quan diuen els seus companys que aquests partits, que veuen Lamin, que busca el gol, que no el veu... Ahir feia un bon... Des del camp no es notava que estigués capficat ni res, perquè estava fent un bon partit, no marcava, però vaja, tampoc... No. Dius,
10: molt bon partit.
27: I surt Rafinha i diu, no, és que l'hem vist que abans que es descarrilés, que ja se n'anava del partit, va ser molt important que marqués. Doncs segurament ell... internament, la pilota d'or aquests dies, que sap que les votacions estan obertes...
10: Al cap, ho té al cap.
8: Penso que és un ferm candidat, penso que se la mereix com hi ha d'altres, però penso que seria bo que no la guanyés.
27: Sí, tampoc aquest any, fins que no tingui quants anys.
7: Sí, però al final...
8: Està molt a l'inici, ja jo sé que ho ha guanyat tot i que és un...
7: Sí, però si veus els seus...
8: Però penso que...
7: Rivals,
8: esperem.
26: Però pels criteris que es donen, que, per exemple, amb la comparació...
7: Quins són, Ramon?
26: La qualitat, el rendiment, la temporada...
7: Títols.
26: El seu... Sí, també. És a dir, però sí. Títols tu pots veure. Això va canviant. El Cannavaro va arribar a la pilota d'or perquè va guanyar el Mundial.
7: Exacte.
26: Si no, difícilment sí. L'hagués tingut. L'Mbappé que la reivindica, l'Mbappé li han de donar la bota d'or.
10: I
26: és el màxim
10: col·legiat que ha guanyat.
26: La pilota d'or és una altra cosa. La bota d'or és un col·legiador nat. Aleshores, a mi em sembla que és indiscutible que és Mbappé pels gols.
10: Sí, però des de Madrid estan fent campanya,
26: bueno,
10: eh?
26: A mi em sembla perfecte.
27: Perquè això dels requisits aquest any, dels criteris, van com canviar, o en el comunicat quan anunciaven la gala d'aquest any, diu que el missatge va ser el rendiment individual ha d'anar per davant dels títols.
7: Ah,
27: aquest any, com
7: doncs llavors
27: això,
7: Mbappé, evidentment...
10: Per això estan treballant-se la candidatura.
27: Sí. De, jo he fet un gran any, no he guanyat títols, però he fet un gran any, he fet molts gols...
26: Sí. Bueno, i si no, ja ho saben, si no li donen, no hi aniran.
27: Esperant
26: com va fer Vinícius. Recordem que l'última del Madrid va ser si no li donen el Vinícius, van baixar tots l'avió.
7: Quan li donaven a un jugador espanyol?
10: Va ser tremendo, eh?
7: Que després han intentat
10: saltar.
26: Julián Álvarez?
27: Ha jugat, ha tornat a jugar.
7: Qui és aquesta persona?
26: Titular va ser. Només va jugar bé.
10: Va jugar bastant bé.
26: Però això té perdó, això, perquè clar...
27: De l'Atlètic de Madrid? I tant, el futbol es perdona tot. I a la vida a vegades també.
7: I més quan el necessiten tant. Vull dir, l'Atlètic de Madrid necessita moltíssima Julián, no es poden permetre tocar els nassos.
26: És curiós, perquè per primera vegada el Xolo reconeix el que l'ha fet gran, que és que els hi fan masses gols i han de defensar millor.
7: Clar.
26: És a dir, un cop tu has dit, bueno, destapem-nos una mica i siguem un equip més ofensiu, dius, ostres, avui ens n'han fotut dos, l'altre dia tres, l'altre dia dos, clar. I ara pateix perquè l'equip no defensa com hauria de defensar. Quines peces ofensives traurà i quines ficarà defensivament?
10: Reconduiran la situació, està claríssim, no, i punto pelota.
8: Per això
10: al final...
8: parlàvem del Julián, que el Julián demostra que és un gran jugador, que té un nivell... apte per jugar al Barça, precisament per això, perquè jugar en l'equip del Xolo no és fàcil com a davanter, únic punt allà que t'has d'espavilar. I això és una mica la comparativa que jo faig amb el Gabriel. El Gabriel ve de l'Arsenal, que, per exemple, amb el City ens va donar molt més que ha donat en l'Arsenal. Perquè com juga l'Arsenal? És un equip que poc arriba. Eh? Ja farem gols, un corna d'estratègia i tal. El que juga davanter, al final s'acaba avorrint, acaba no participant, acaba no tenint joc. I això es desgasta. En canvi, aquí, t'arriba un, t'arriba l'altre, tenen 25 ocasions de gol. Sí. El davanter, amb els nivells que tenen, acaben fent gols. I això és el que li passarà al Gabriel Jesús, que aquí marcarà molt més gols i donarà molt millor rendiment que el que va donar l'any passat a l'Arsenal.
10: De tota manera, no descartem que la història de Julián s'hagi acabat pel Barça. No ho descartem.
27: No.
10: Situem-nos al mercat d'hivern i veurem què passa.
7: Jo crec que ens diners...
8: El mercat d'hivern haurem de valorar si ens interessa o no ens interessa.
7: Ah,
8: pagar 150 milions.
27: Clar, dins el Barça hi ha com un petit... Hi ha un compromís amb el jugador, allò no el deixarem tirar, i el gener tornarem a intentar-ho.
7: La vida dona moltes
27: voltes. S'ha de veure com arriba Julián, com arriba el Barça.
26: I hem de preveure que l'any que ve, és a dir, a nivell de fair play i tota la història, serà més delicat, perquè el Barça ha de tornar a Montjuïc per la coberta i tota la història. Per tant, ara tens possibilitats el mes de gener d'acabar de totes les finestres de fer un fitxatge.
7: Jo ara mateix crec que... Ja veurem com estem al desembre, però ara mateix...
27: 5 partits s'han jugat.
7: Si tenim diners, potser convindria més reforçar una posició de central i un lateral, potser que no que vingui Julián Álvarez.
10: Bueno, veurem com estan les lesions i tot això, perquè a mi m'amoïna aquest tema, també. Veus jugadors que dius, vas tan al límit, no? Tens aquesta sensació, no? Jo a mi Rafinha em fa patir. Ja sé que això és molt tribunero i molt culer i molt pessimista i tot el que tu vulguis, però la història ens ha demostrat que Rafinha...
8: En condició normal sabem que el rendiment d'un jugador no pot mantenir aquest rendiment fins a final de temporada jugant tots els partits.
7: Per això les rotacions,
27: l'aniran canviant a Rafinha, jo crec que té molt controlen molt la dosificació dels jugadors. I a més, ahir al camp es veia a Rafinha en alguna ocasió, li preguntava com estàs, o sigui, el canvi estava pactat i faltava veure quan.
10: Bueno,
27: no?
10: També s'ha canviat la preparació física, vull dir, ja han introduït una sèrie de canvis aquesta temporada que l'any passat no hi eren, no? Veurem a veure què tal, no? Però a mi em fa patir.
1: Doncs veurem. Ramon Besa, Laia Tudel, Carles Planchart, Joel Díaz, Garba Barceló. Diumenge, Llevant Barça.
10: Sí.
1: Dimecres, Barça Racing. I dissabte següent ja Sevilla-Barça.
27: I després aturada.
1: Sí. I després aturada.
7: Vinga, i bon Nadal.
1: Vinga.
10: Feliç any nou.
1: Feliç any nou. Gràcies per acompanyar-nos. Adéu, adéu. Adéu.
5: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset, directe del celler a casa teva.
11: Catalunya Ràdio.
12: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
13: La nostra gosseta, a veure si ha sobreviscut a aquest passeig. Mercè, qui ho decidirà, això?
14: Ho decidirà el Pau. Pau. Petonets, Pau.
15: Petonets?
13: No.
15: Ah,
13: és dels millors moments que s'ha viscut en aquest programa. La Mercè li ha preguntat d'on ets, ell ha entès petonets i ell molt educadament ha mantingut la situació i ha contestat petonets.
12: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
11: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat.
18: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies Kia. Aprofita els del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Plauto Plus. Consulta les condicions a Kia Ponés o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
19: Kia. Movement that inspires.
28: Ocasión Plus. Comencen els Flash Days d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Tens més de 10.000 cotxes amb un 40% de descompte. Només fins al 19 de setembre. Vine als Flash Days. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus. Ben.
29: Podríem tenir son.
30: Mentre Marta Diana i Lara Garcia s'estan traient les lleganyes dels ulls...
31: M'agrada, literalment.
29: O poques ganes de treballar.
31: Ah, és que tinc molta feina.
30: Ah, i jo què penses, que estic aquí creuant de braços?
29: De dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalies.
30: Som pura cafeïna.
11: La cançó del dia de Catalunya Ràdio... amb Sergi Ruiz Serret.
13: Els amics de les arts.
31: Bravo!
13: A la residència.

0: Caure i tornar-se a aixecar els cops que calgui és una de les màximes del món casteller i també una recepta de vida. Ens ho canten amb molta èpica els Amics de les Arts a Encara som aquí, on converteixen la caiguda real d'un pilar dels Marrecs de Sal en una autèntica lliçó de resiliència i cohesió.
1: El tornar-se a aixecar quan caus.
2: Que maco.
1: És molt important, sí. Sí.
2: Bueno, si et trenques la cadera, igual...
1: Sí, la seva edat, Hermínia, si cau...
2: Una caiguda és fatal.
1: Sí.
2: No, no t'aixeques.
1: No, ja no se'n surten. Amb Sergi Ruiz Sabé. Ah, sí, que se'n surten.
2: Bueno.
3: Molt bon dia, sóc el Calet d'aquí del quiosc. Què ens queda pendent?
4: Xuta de Yami!
3: Sí, senyor. Què passa?
5: Mamà.
3: Però què dius?
4: M'has deixat sense paraules!
3: Però vinga, va, home, sisplau.
4: Penja la pilota, la rematada de Gabriel Jesús! Jesuset ha marcat el primer golet!
6: Va, m'escoixem, deixem-ho córrer. Va, teco tot això, no fem per res.
1: És l'hora dels temes pendents, amb Gerard Jubany, Carles Roig i Ona Villamata. Bon dia!
7: Bon dia!
1: Els temes tenim pendents, Jubany.
8: Sí. Més, molts temes pendents hem d'abordar. Ricard, el primer de tots, és que ja podem respirar tranquils, perquè ha passat el temporal, sí, que ahir va afectar molts punts, bueno, a Catalunya.
2: Sí, tant quanto, i al final no va ser res.
8: Bueno, no, tampoc no, això. No digui això, Hermínia, perquè vostè no es mou del seu barri, de la zona alta de Barcelona,
2: bueno,
8: i potser no hi va fer gaire cosa, però d'altres punts a Catalunya sí que hi va haver
2: va
8: tempestes.
2: Va ploure com ha plogut tota la vida.
8: No faci aquest discurs abans negacionista.
2: Abans no ens passàvem dos dies avisant la gent que estava a punt de ploure.
1: Hermínia,
2: però què és això?
1: Calli. Bé?
2: I ahir els nens a casa un altre cop.
8: Som un servei públic i hem de fer aquesta feina.
2: Mira, massa aparatos, massa satèl·lits, per endevinar el temps i ni així.
1: No, sí que va haver tempestes, ja l'hem dit tres vegades, però no escolta. I per al·lusions, Francesc Mauri, bon dia.
9: Molt bon dia a tothom, menys a una.
8: Ui, com estàs, Mauri?
9: Doncs molt bé, la veritat és que, hosti, estic realment
1: dimitiràs?
9: Bé.
1: Dimitiràs, Francesc?
9: No, jo estic molt bé, estic amb la consciència molt tranquil·la per haver fet una bona feina.
8: Si ahir va dimitir el Trapero, avui...
9: No, jo, la veritat que...
1: I Molina deu estar a punt, esteu a punt de dimitir, perquè és home, és eurodiputat, va guanyar...
9: Sí, això sí que és
1: una plaça que crec que d'aquí un any o així se'n va d'eurodiputat per Esquerra Republicana.
9: Sí, està fent les maletes, ja. Jo ja tinc ganes.
1: Això, vull dir que una dimissió hi haurà, no imminent, però...
9: Per tant, no poden dia, dimitir però... dos meteoròlegs perquè seria el caos, els informatius
1: de nova generació.
9: De 3CAT, home. Però jo estic content i amb la sensació d'haver complert amb el meu deure com a servei públic i haver contribuït a que avui doncs, no haguem de lamentar cap víctima.
2: Bueno, perquè no va passar res.
1: Això. Que sí que va passar.
2: No va passar res.
1: Va ploure estones amb certa intensitat, a més a més.
9: Correcte.
1: Sí. És veritat que potser la gent s'esperava... Doncs que si no havia portat els nens a l'escola,
8: sí,
1: doncs caigués sí, un milers d'aigua,
2: sí,
1: però...
2: Sí.
8: Ja que hem hagut de buscar el cangur i tot plegat...
2: El del
8: temps
2: la va cagar i ja està.
8: No, Mínia, no la van cagar. Mira, encara de 10 va ploure, una miqueta,
9: mira,
8: però va ploure.
9: No, perdoneu, però jo el que sí que us demanaria és que no sigueu tan centralistes ni curts de mires i us limiteu a jutjar la meva feina en funció del que va passar al vostre puto
8: bueno,
9: poble.
8: Val, no et posis nerviós. Mauri.
9: Potser. El vostre puto poble van caure 4 gotes, però un altre hi va haver un huracà.
8: Però això és veritat? Hi ha hagut un huracà?
9: Sí.
8: És mentida, tu acabes d'impactar. A on hi ha hagut un huracà?
9: A Samarruga de la Punta.
8: Mauri, de veritat, sabem que t'inventes pobles
9: no,
8: de vegades.
9: No, si els vostres coneixements del territori són limitats, no és el meu problema.
1: Gràcies, Mauri, no pateixis. Gràcies per la feina.
9: A vosaltres, eh? I molt de compte avui, eh?
8: Molt de compte avui, perquè...
9: Molt de compte,
8: però si
9: perquè...
8: Però no està fent tindrem... sol a tot arreu.
9: Sí.

0: Compte, molt bé. Doncs gràcies, Mauri, per avisar-nos de que hi haurà temperatures
1: perfectes. A vosaltres.
0: Avui també hem de fer un apunt de futbol, perquè el Barça va tornar a guanyar i a la tarda va tornar a marcar 5 gols.
2: Tia, que golaco de falta de meu fill, tia, de
0: com
2: puta
0: estàs,
2: mare.
0: Com Unir? Sí, el teu fill és la minya mal, per si algú no està al cas.
2: Se calla so, que, tia. És que... O sigui, m'avorres quan tu hables, tia.
0: Només he aclarit per si algú no sap qui és en Munir.
2: Sí, perquè ha... tot el món sabe qui soy, tia. Soy el pare de la milla mal, tia.
0: Hi ha molta gent que es diu Munir.
2: Tu de qui eres padre, tia? Tu no sabes, tu dices Giovanni en la ràdio, la gente no sabe de qui eres padre, tia. Dices Munir i la gente sabe que soy el padre de la milla.
0: Què vols, Munir?
2: Però que si el gol d'ahir no és per donar-li el balón d'oro, tia, pues no sé, tia, són racistes, tia, a mi me la perds.
0: El gol que va fer a Lamin hi té gran part de mèrit la defensa del Feyenoord.
2: No, però què dices, tia?
0: Igual que,
2: o sea, no
0: igual
2: idea,
0: que hi ha dies,
2: tia,
0: que fa no golaços el d'ahir...
2: Ayer chutó tan fuerte que se paró la barrera, tia. O sea, estaba muy fuerte, tia. Entonces te digo... Contra tot i contra todo, ¿vale? La minya mal, para bien y para mal.
0: Molt bé, doncs gràcies, Munir, per la teva aportació de qualitat. Ja està, l'altre. President Laporta, bon dia, com està?
3: Sabeu on és la final de la Champions aquest any?
0: No.
3: El Metropolitano! Ah. Guanyarem la Champions, sí, a ser puta casa!
0: Bueno.
3: Calma, calma, no, collons.
0: Per si és vostè...
4: Ningú ha dit res.
0: Si és vostè que ha entrat dient que la final és el camp de l'Atlètic de Madrid.
3: Calma! Que encara no hem guanyat res, home!
0: Però si ha sigut tu.
3: Aquest any, Copa, Lliga i Champions!
0: Molt bé.
5: Molt bé. Jo crec... per l'eufòria.
3: Sí. Eh? Calma, sí, collons, sí, que et calmis, que només portem 5 partits, home.
0: Ja, ja. Si ho estàs fent, vostè.
5: El comentari sobre el debut del Barça a la Champions.
3: O sigui, avui, Ricard, no he sentit el Pérez Rozas a la tertúlia esportiva. Què passa, que està de vacances o què?
0: Veure, els tertulians no els ha de triar vostè, senyor Laporta.
3: Bueno, a veure, no, què passa, que nosaltres... no vol opinar sobre la plantilla perfecta que he fet jo amb la col·laboració del Deco.
0: Ja vindrà un dia a opinar.
3: Calma! Joan, calma!
0: Treguim la mà de la cara, treguim la mà de la cara.
3: 22 gols en 5 partits! Toma!
0: Va, hi ha altres temes que hem de tocar. Per exemple, Trapero, que és un dels temes de la setmana.
4: Sí.
0: Ahir es va anunciar que Josep Lluís Trapero deixava de ser el director general de la policia.
4: Sí. Ja se sap per quin motiu ha plegat.
0: No se sap, no se sap. Són motius que coneix ell, bueno, que no han transcendit.
4: Que no l'hagi fitxat racó de subdirector.
0: Calli,
4: no.
0: Armínia.
4: Aquestes coses no se sap mai.
0: Bueno, en tot cas, 24 hores després que en coneguéssim la dimissió, tenim amb nosaltres Josep Lluís Trapero. Bon dia.
6: Bé, no, em correspon a mi valorar si el dia és bo o no és bo. El dia es presenta amb temps variable, amb alguns intervals de boira, i aquests són els fets objectius. No? A partir d'aquí, li correspon a un jutge valorar...
0: Escolti,
6: si
0: que sí, que només li he dit bon dia, que només li he dit bon dia. No valori res, no valori res. Escolti, no...
7: Vagi movent per l'estudi.
6: Sí, se'm mou el...
7: Sí, segui la cadira.
6: Aquí. No, correcte. No.
0: Senyor Trapero, sisplau, estigui quiet un moment.
6: Ja està.
0: Marxa per voluntat pròpia, senyor Trapero?
6: Afirmatiu. Perquè només jo mateix...
7: No s'aixequi.
6: ...o un jutge poden rellevar-me del càrrec.
4: Ha creuat les cames.
0: Sí, a veure si ho entenc.
6: Ara les descreu. I ara torno a creuar l'altra cama.
0: S'ha fet fora vostè mateix, senyor
6: Trapero? Afirmatiu. Ahir al matí, al voltant de les 7:45 hores, em vaig citar al meu despatx, sense donar-me més detall.
0: Molt bé. Vostè es va citar a vostè mateix.
6: Correcte, molt correcte. Bé. I un cop reunit amb mi mateix, vam valorar els 2 anys de feina a la direcció de la policia, i tot seguit em vaig comunicar a mi la decisió que vaig prendre de deixar el càrrec per motius personals.
4: Ho fa tot sol.
5: Per tant, senyor Trapero, avui ha començat la seva vida com a civil.
6: Afirmatiu.
4: No, ah, sí?
5: Però de fet, vostè torna a la feina, per això, no? Com a policia.
6: Afirmatiu.
4: Sí.
6: No, afirmatiu.
5: Recupera la vida civil, però...
6: Afirmatiu.
5: Però serà policia.
6: Ara... Afirmatiu.
0: Ah, sí?
6: Sí.
0: Ara agafarà el cotxe...
4: Sí, sí.
0: Afirmatiu. El cotxe de Mossos i sortirà a patrullar els carrers.
6: Afirmatiu.
4: Però, escolti'm una cosa.
0: I avui
4: cosa,
0: què ha fet, per això?
6: Avui res, encara. Perquè hi ha uns dies que són

0: Però vostè es pot quedar unes vedelles a casa, com a civil, per exemple?
1: Mira, a vostè la vam detenir per intentar cantar els Segadors a la Sagrada Família.
2: L'ha reconegut, eh? Sí que hi va anar, sí que hi va anar ella.
0: Amb molt d'orgull.
2: No, bé, però no sé, avui, per exemple, com ha sigut un dia tan especial després de tot el que va passar ahir?
1: M'he llevat, m'he fet el llit.
0: Ah, sí?
2: Es fa el llit?
1: Correcte, afirmatiu. A cops de porc.
0: Ah, escolti, doncs...
1: Queda perfecte.
2: Es fa el llit
0: de... Sí. A cops de porra.
2: Picant-lo amb la porra.
0: A mi m'agradaria saber com el desfà, si també ho fa.
2: Armínia,
0: venia.
1: Després he anat a esmorzar, sí. He passejat, a cops de porra també.
0: M'agrada això, a cops de porra.
1: Jo sempre passejo a cops de porra, sí.
0: Molt bé.
2: Doncs gràcies per venir, senyor Trapero. Si vol cantar alguna cosa, paraules d'amor...
1: Sí.
2: Sabem que li agrada.
1: Afirmatiu, vaig a cantar. Serrat. Paraules d'amor senzilles i tendres. No en sabíem més. Teníem 15 anys.
0: No paris.
1: Gràcies. Moltes gràcies.
3: Tot això també n'hem parlat aquest matí, per cert, amb la consellera d'Interior, una entrevista que podeu recuperar a l'app de Catalunya Ràdio. Consellera Núria Parlon.
4: Ricard, la veritat és que encara no entenc per què m'heu trucat, perquè no ha passat res.
2: Home, no ha passat res. Sí que ha passat. Ens sembla prou important comentar aquesta renúncia de Trapero com a director general de Mossos.
4: No, clar, és que si ho dieu així, no, renúncia... Dimissió, claro, sona com si haguessi passat alguna cosa, però...
2: No, però sí, alguna cosa deu haver passat, no? Ja li hem comentat que deies, diu que si hi havia alguna mala relació personal...
4: No, ja li he dit que no. N'hi ha gent que va, gent que ve, sí? Passa tot el rato a la vida, és natural.
2: Sí,
4: no?
2: Sí, però hi deu haver algun motiu que justifiqui la dimissió. No, que no negarà que ha sigut tot una mica sobtat, inesperat...
4: Pues no.
2: No passa res.
4: Tot està bé. És com la llei de la gravetat, no? Sí. Si jo tiro això...
2: A veure...
3: Ah, no. Però no tiris els auriculars.
4: Pues cau.
2: Vostè sap què valen aquests auriculars que hem pagat amb diners públics?
4: No se queda esperant a l'aire, no? Ja estem, doncs? Me'n puc anar o...?
2: Que no té ganes de parlar, no?
4: No, per res. És que, a veure, és que clar, en podem parlar i n'estem parlant.
3: Sí, però hi ha hagut alguna actuació del cos, consellera, que hagi contribuït a aquesta divisió?
4: Sí, és que, clar, això és com una relació de parella, no?, que es trenca i tu vols saber si ha sigut culpa, pues, del Ramon o de la Sílvia. Bueno, de la Sílvia segur que no ha sigut culpa.
3: Bueno, en fi, gràcies, consellera. Parlarem ara de la Diada. Sí. D'acord?
4: Bueno, com vulguis.
5: Ens cal cohesió social.
6: Moltes gràcies, eh?

0: Aquesta també la balla, Armínia?
1: També, bé, sí. Com a boc.
0: Molt bé, sí. No, no ho vull veure. Doncs avui ja comencen els actes de la Diada, els institucionals, els que
1: jo
0: no ho són tant.
1: Jo he comprat un casco de bicicleta per anar al fossar.
0: Ah, anirà al fossar de les Moreres avui. Bé. Doncs compte, perquè el clima està una mica tens, no, Armínia? A veure...
1: Només vaig a mirar, a veure si veig la Sílvia, però ja...
0: Si veig
1: ja
0: la Sílvia.
1: Sí.
0: Ah, faci el que
2: vulgui. Mirarà de lluny a veure si la veu.
1: Sí, home,
0: de molt lluny,
1: lluny,
0: que no sigui que...
1: Sí, jo sé.
3: Va, hola, Ricard, casco. Com estàs?
2: Joan Dausà?
3: Sí, què tal?
2: Hola, Joan, com estàs?
3: Bueno,
2: no t'esperava.
3: No tan bé com tu, perquè m'ha dit un ocellet que últimament escoltes les meves cançons.
2: Sí, sempre t'he escoltat, ja ho saps.
3: Ja sabeu que demà cantaré a l'acte institucional de la Diada de Catalunya? Ho heu llegit als diaris?
0: Sí. Hem vist que actuaràs a l'acte que es fa al Teatre Nacional de Catalunya. També hi haurà Sopa de Cabra, l'Andrea sí. Motis...
3: Home... Gerard,
0: què?
3: Com estàs?
0: Deixa'm el braç.
3: Un ocellet de la ràdio em va dir ja fa molt de temps que eres el meu fan.
0: No, de número 1. L'ocellet et va enganyar.
3: Vols que et canti una cançó a cau d'orella?
0: No, ni a cau d'orella ni de lluny.
3: Carinyet?
2: Què?
3: Carinyet?
1: Com?
3: Vols que et canti? Carinyet?
0: Escolta'm, Dausà, la Diada. Estàvem parlant de la Diada.
3: No sé si us ha arribat.
0: Sí.
3: Si t'ha arribat, ocellet meu, que... M'han demanat que faci una nova versió dels Segadors per la Diada.
2: Ah, no ho sabíem.
0: Ah, sí?
2: Doncs... Versionaràs, Joan Dausà, una nova cançó dels Segadors.
3: Sí.
0: Però,
3: sí.
0: Escolta'm, és molt perillós fer versions d'himnes perquè no agraden gairebé
3: sí,
0: mai. Sempre hi ha gent que s'ho fent.
3: Oh, i tant,
0: jo
3: petitó.
0: Jo m'ho fent. No em diguis petitó.
3: Petitó.
0: No, soc més el que tu, Dausà. Soc més el que tu. No em diguis petitó.
3: Coseta. Que ets la meva coseta.
1: M'està incomodant molt,
2: a mi,
1: això.
2: Sí, a mi també,
0: sí,
2: Armínia.
0: Sí,
2: em sembla que vindrem vostè a passejar.
1: Sí.
3: Doncs, si voleu...
0: Doncs, no, jo això de les versions dels Segadors i dels himnes en general, jo no ho faria.
3: Si voleu, que ja sé que tu sí que vols, coseta, us la puc cantar en primícia.
0: Molestarà.
2: Sí, bueno, està bé, està bé.
3: Doncs vinga, ho faré a capella.
0: A capella.
3: Així...
0: perquè sigui pitjor.
3: Sentiu millor la meva veu.
0: Molt bé.
2: Val.
3: Catalunya triomfant tornarà a ser rica i plena. Sí, tota plena.
1: Que tens agradable.
0: Ho estic passant malament, deus.
2: Jo també.
3: Endarrere.
2: Què plores?
3: Aquesta gent... M'emociona molt. Catalunya.
2: Bueno.
3: Tan ufana... Uf.
0: Això no està bé. Això no està bé.
2: No, això...
0: Això no
3: i
0: està bé.
3: Tan superba.
2: Bon no, cop no de fals. Sembla, és que no em sembla bé, Joan.
0: No.
2: Perquè és una falta de respecte.
0: Això no està bé.
2: Bon cop
0: de
2: fals.
0: Jo ja he dit, Joan, versionar himnes...
3: Defensors de la Terra.
0: No
2: està bé. És que
3: ara és hora.
0: Els himnes, tal com són.
3: Ara és hora d'estar alerta. Per quan vingui un altre juny, esmolem. Esmolem. Ben bé.
1: No podria cantar el trapero, això, potser.
3: Bon cop de fals, Catalunya.
0: No s'ha acabat, Dausà.
3: Ui, de fals.
0: Dausà, para.
2: Bueno, anem a la pausa de costat i ara parlem un moment, perquè això que acabes de fer...
3: Que tremoli.
2: No està bé. Dausà, està bé. Ara tornem.
0: Dausà. Sí, ara toca el piano.
4: No vedeu que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
5: Hi haurà cotxes elèctrics?
4: Sí, senyora, i tots a preu de sardina. Ha!
6: Vine a Expocasió Blanes. Fira del vehicle d'ocasió seminou i quilòmetre zero. Dies 11, 12 i 13 de setembre.
7: París, la postal perfecta.
8: Oh, és que és tan mono.
7: Però si te'l mires de ben a prop, veuràs que res ja no és el que era.
8: Súper!
7: Nous superherois.
8: No se't pot amagar res, eh?
7: Nous enemics.
8: Què?
7: Noves aventures.
8: Que bé!
7: Mil i una sorpreses.
8: A sorpresa.
7: Supers, esteu preparats pel canvi?
8: Estic segura que podem superar el repte.
7: Prodigiosa, les aventures de Ladybug i Gat Noir. De dilluns a divendres al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
9: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
10: a Catalunya
9: Ràdio.
10: Catalunya Ràdio.
5: El Mercat de Música Viva de Vic torna a ser el punt de trobada de la música en directe. 5 dies de concerts molt esperats amb estrenes dels teus grups preferits i d'artistes que encara no coneixes i que voldràs tornar a escoltar. Del 16 al 20 de setembre, descobreix avui la música que sonarà demà. Més informació a mmbb.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
10: Linkat.
11: Linkat.
10: Linkat.
5: Aquest setembre, el Cicle Gaudí projecta Tres Adioses d'Isabel Cuixet a 137 poblacions catalanes. Una adaptació lliure de la novel·la Tres Cuencos, Rituales para un año de crisis. Una obra que reflecteix la quotidianitat i en què la vida, l'amor, l'humor i la tragèdia es barregen de manera delicada. Un relat que desperta les ganes de viure i de deixar petjada. Recomanat per Catalunya Ràdio.
10: Linkat. Linkat.
11: Linkat.
10: A Catalunya Ràdio.
11: Catalunya Ràdio.
12: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
2: 5 minuts per arribar al punt de les 12. Acomiadarem aquí el programa. Peyu, hola, com estàs?
13: Hola, què tal?
2: Bé. Ara ens queda una hora de Renaixença al matí de Catalunya Ràdio. Què, què, què?
13: Bé, si ens escolteu, us pagarem 5.000 euros a cada
2: un. Molt bé, l'altre.
13: La campanya que estem fent.
2: Però això, Garriga, hola, què tal?
14: Bona tarda.
2: Això és un suborn de manual.
14: Ja, ja ho va prometre, això, Trump, quan va guanyar les eleccions, que donaria un xec de $1.700.
2: I ho va fer?
14: No, perquè a mi em tocaria. Jo era resident fiscal allà i no l'he rebut.
13: Hòstia.
14: Estic esperant-lo. Dona'l, paga. M'aniríem bé, ara, amb $700.
2: Sí, tant. Hòstia. Bueno, tampoc et donaria per massa amb el, com està tot tan disparat ara, ja, $1.700.
14: Si me'ls dones, ja els administraré.
2: Què fas amb 1.700? No pagues res. Pagues... Què pagues? Amb 1.700 dòlars?
13: Home, res. Va, res, vas a dinar un dia, tot has gastat. No t'ho
2: descompte. Un quart d'ovella.
13: Agafes el menú aquell que diuen que no l'ha d'anar suplement.
14: Amb el suplement ja t'ho has deixat tot.
2: Entrecot, salsa París, suplement, ja...
14: A vegades és més car el suplement que el menú i tot.
13: Que el menú sencer.
14: Suplement 20 euros, us copin. Posi-ho fora del menú directament.
2: Sí, sí, sí.
13: Anem a fer la carta directa. En fi, a la Renaixença avui entrevistem un senyor molt interessant que es diu Jaume Tribó, que és l'apuntador del Liceu. Més de 50 anys.
2: Home, boníssim.
13: Fent d'apuntador oficial al Teatre del Liceu.
2: Ai, que bé.
13: I dediquem el capítol al desembossador. Sabeu? L'aparat aquest, la ventosa aquesta amb el pal.
2: Has de vigilar perquè si t'actives molt de cop et pots tacar, Et pots tacar. Sí.
14: Va més bé una mena d'espiral, que això em sembla.
13: Sí?
14: Això diu el meu pare, que és expert.
2: L'escombreta?
14: No, una espiral que fots allà i es veu que es desembussa tot.
13: Ah, sí?
14: Sí, sí.
13: No ho sé. Doncs... Jo sempre ho faig amb això...
14: Sí, i et va bé,
13: Sí, tampoc se m'embussa gaire, no ho sé.
2: Bueno, tu aprofites tot per les gallines, clar.
13: Sí, hòstia, les gallines, és increïble, s'ho mengen tot.
2: Per això. Hi ha molta gent que s'ho menja tot, també. Vull dir que no...
14: Home, tot, tot.
2: Sí, sí, sí, sí, sí.
13: Sí. Sí. Bueno, aquí a Catalunya fa anys que ens ho anem passant tot.
2: Per això t'ho dic, que vols dir que menja merda. Sí, sí, sí.
14: Molt bé.
2: Bueno, i a la tarda què, Garriga?
14: Doncs a la tarda tenim una tarda de prèvia, de vigília, i pendents del que vagi passant al nostre país. Tenim a les 5 una concentració al Fossar de les Moreres.
1: Sí.
14: I anirà vostè, Armínia?
1: Oh, i tant, que hi aniré.
14: Doncs n'estarem pendents. Per tant, avui molt pendents de l'actualitat. Ens vindrà a visitar l'Enric Calpena, que ens explicarà...
2: Molt bé.
14: Per què és important el Fossar de les Moreres? Què va passar al Fossar de les Moreres? Segurament molta gent no té la història gaire clara, doncs l'Enric Calpena ens ho vindrà a explicar. I amb el Marc Artigau parlarem d'himnes. Sentirem molt l'himne de Catalunya, no? L'himne nacional de Catalunya aquests dies. Doncs el Marc Artigau ens parlarà d'himnes i ens explicarà... A veure, com li explicaríem a un extraterrestre què és un himne? Doncs ell aconseguirà trobar la fórmula per explicar-lo.
2: Perfecte. Doncs ho escoltarem.
14: Hi ha alguna cosa més?
2: A partir de les 4, no? Amb especial interès també informativament el que pugui passar. Com dèiem aquest matí també al Fossar de les Moreres. I demà programació especial, perquè demà hi ha diada especial que seguirem a Catalunya Ràdio. Des de les 7 del matí ens hi posarem. I després, amb Catalunya, amb un informatiu extens, els companys informatius, a les 8 del matí de Catalunya Ràdio, la Renaixença, hi ha una especial en guàrdia, també, una especial tarda, no?, per seguir les concentracions.
14: Més llarg que mai, demà fem de 4 a 8.
2: Demà és el dia de Catalunya Ràdio, el dia de la diada, el dia de la Ràdio Nacional de Catalunya. Doncs anem a marcar el telèfon, va, avui de la Gemma, que és el seu aniversari, i la truquem de part d'en Joan.
14: Ah, mira, quin detall.
2: Si voleu que us dediqui una cançó al Manu Guix, whatsapps... al 636-36-0609.
15: Hola.
13: 5.000 euros.
2: Hola, Gemma.
15: Hola, què tal?
2: Com estàs?
15: Molt bé.
2: Que fas anys?
15: Sí, faig anys avui.
2: I qui és en Joan?
15: La meva parella. Ah,
2: diu l'àtima. Que et vol dir que ets la dona de la seva vida i que se sent molt afortunat d'haver-te conegut.
16: Oi, don Joan.
2: Molt bé, Joan. Et truquem de la Ràdio Nacional de Catalunya i aquesta cançó te la dediquem. L'interpreta Manu Guix.

0: Què t'ha semblat, això, Gemma?
1: Estupendo, ho fa molt bé, perfecte.
0: Què faràs moltes avui per celebrar-ho?
1: Doncs amb la família, amb el Joan, per suposar.
2: Joan.
0: Home, no te'l deixis, el Joan, avui.
2: Ja acabem un altre, avui.
0: Sí. Gràcies, Gemma, per molts anys.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Adéu-siau, que vagi molt bé. Doncs arribem al punt de les 12. Ens apuntem a les notícies, ens actualitzem i de seguida en Peyu i la Renaixença. Fins demà. Adéu-siau, bona diada.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
4: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
5: Bon dia, us informa Natàlia Ramon. Els Mossos d'Esquadra es preparen per a les concentracions convocades aquesta tarda i vespre al Fossar de les Moreres, la vigília de la Diada. D'una banda, la convocatòria d'Aliança Catalana i de l'altra, la de diverses organitzacions de l'esquerra independentista, antifeixistes i també veïnals, que volen plantar cara a la formació de Sílvia Orriols. L'objectiu dels Mossos és evitar que hi pugui haver enfrontaments entre tots dos col·lectius. Per això l'estratègia anirà en la línia de la concentració de la setmana passada a la plaça de Sant Jaume, quan van coincidir dos actes de signe contrari. Van estar separats per un dispositiu d'agents i furgons. Segons ha explicat al matí de Catalunya Ràdio la consellera d'Interior, Núria Parlon, els Mossos són conscients de l'ambient que hi pot haver.
6: Tindrem un dispositiu proporcionat i flexible per poder anar a reassignant recursos d'acord amb l'evolució dels esdeveniments. No som ingenus i sabem que ens trobarem en situacions complexes des del punt de vista de l'ordre públic.
5: Més notícies, Pilar García.
7: A aquesta hora arrenca el Tribunal Suprem a Madrid l'acte d'obertura de l'any judicial, un acte presidit pel rei que plega la plana major de la judicatura i que se celebra enmig de la tensió entre el poder judicial i la Moncloa, entre d'altres, per la investigació que s'està fent de la crisi de Ceuta, la jutgessa Maria Tardón. Madrid, Tània Tàpia.
8: Bon dia. Un acte amb discursos de dues dones, la fiscal general de l'Estat, Teresa Pere Amato, que s'estrena en aquest format, i de la presidenta del Poder Judicial, la catalana Isabel Perelló. En l'acte, com és habitual, la presidenta farà crides a respectar la independència judicial, ho farà davant del ministre de Justícia, Félix Bolaños, i amb un tema central, la crisi de Ceuta. Membres del govern de Pedro Sánchez han qüestionat la investigació de la magistrada del cas per haver anat com a independent a les llistes del PP de Madrid. El rei Felip VI presideix l'acte, però no té discurs, tot i que després s'atura en conversa informal amb els periodistes. La figura del monarca està en entredit i s'ha anunciat, encara sense data, una visita a Ceuta. Tània Tàpia, Catalunya Ràdio, Madrid.
5: Rescaten més de 150 persones a les Canàries després de 15 dies de travessia des de Gàmbia a l'Àfrica Occidental. Salvament Marítim explica que a l'interior de l'embarcació hi havia un cadàver. El rescat s'ha produït a prop de l'illa del Hierro, enmig d'un fort tonatge, i almenys 7 dels migrants han acabat a l'hospital per tractar-los de deshidratació i també hipotèrmia. Tots els rescats, entre els quals 15 menors, són de països subsaharians. Fa una setmana van morir almenys 80 persones que van estar gairebé un mes en un caiucó fent pràcticament el mateix recorregut.
7: El president francès Emmanuel Macron reclama que s'acceleri la indústria espacial europea per retallar distàncies respecte als Estats Units i la Xina. La crida l'ha feta a la cimera sobre l'espai, que reuneix avui a París una desena de caps d'estat.
9: La nostra Europa espacial continua sent fràgil i hem d'accelerar.
5: Una aplicació de mòbil basada en la intel·ligència artificial permetrà mesurar els fruits al camp. L'eina és gratuïta i pionera al món, la desenvolupada a la Universitat de Lleida i l'IRTA, i inicialment es pot aplicar a les pomes, però en un futur està previst que també es pugui fer a altres fruits. Lleida, Pere Joan Álvarez.
10: Hola, bon dia. Fins ara, els pagesos mesuraven la mida dels fruits, el que anomenen calibre, de forma manual, amb peus de rei o amb anelles. Doncs bé, a partir d'ara disposen d'una aplicació digital més precisa, Fruit Measure App. N'explica el funcionament el responsable del projecte, el professor Eduard Gregori.
2: utilitza un suport que s'imprimeix amb 3D i que s'acobla al mòbil. Llavors, un cop acoblat al mòbil, simplement cal apropar el suport a la poma, es fa la fotografia, i de forma instantània l'aplicació detecta la poma, o en el cas que sigui una agrupació de pomes, les diferents pomes que veia la foto, i estima el calibre de totes elles.
10: L'app estalvia temps i millora la gestió de les explotacions frutícoles. Pere Joan Álvarez, Catalunya Ràdio Lleida.
5: Els esports, Marcos García.
11: El Barça reprendrà demà els entrenaments després de golejar i el Feyenoord per 5-1 a l'estrena de la Champions masculina. Dels partits d'avui en aquesta Champions destaquen el Bayern de Múnich, Bodo Glimt, el Manchester United, Sabà, i el Fenerbahçe, Roma, la UEFA Youth League, a la Champions juvenil, derrota Barça 1-2 contra el Feyenoord. I debut amb victòria al Barça a la Champions d'handbol, 39-28 contra l'Euros de Dinamarca.
4: Fins aquí les notícies.
12: No badeu, que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
13: Hi haurà cotxes elèctrics?
12: Sí, senyora, i tots a preu de sardina. Ha!
14: Vine a Expocasió Blanes, fira del vehicle d'ocasió seminou i quilòmetre zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
15: Bé, ja som a casa.
16: Sí, que ràpid que s'acaba el que és bo.
15: Tot i que tornar també té el seu què, el nostre llit, el nostre sofà...
16: I el nostre escriptori provisional, i l'armari que no tanca, i la paret del passadís que continua demanant una mà de pintura...
15: Amb Bauhaus, tornar a la rutina és tornar millor que mai. Troba tot el que necessites per posar la teva llar a punt. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
17: Si només tinguessis una oportunitat per complir els teus somnis, faries trampes?
18: Després de l'èxit al Festival Grec, al setembre arriba a la Villarroel, primera llei de Newton, 10 Manzanares, dirigida per Nelson Valente.
17: Un institut d'alta complexitat, un sistema injust, una decisió que ho canviarà tot.
18: Primera llei de Newton, quan la inèrcia és l'excusa perfecta.
17: Fins al 4 d'octubre, improrrogable, entrades a la venda.
19: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés amb el programa de vacances econòmiques del Club de Vacances, tens una altra manera de viatjar. Pots reservar per 14 euros amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta'n les condicions.
20: 20 anys després de l'últim ball, ara munto una festa que t'hi cague. Yeah! Despelote!
21: Hòstia, literal, m'encanten les festes. T'estimo, Carte.
3: Especial Lo Cartellà 20 anys després. A TV3 i a la plataforma 3CAT aquesta nit.
22: Si em tornes a dir Carte, t'arranco els ous.
23: Aura, bro.
24: Ral d'Avinyó, embotits realment deliciosos. Una raça rústica, compromesa i amb el caràcter de la nostra terra.
4: Catalunya Ràdio.
25: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
26: Déu us guard.
27: I visca el Bayern!

0: coneixença.
1: Avui parlem d'un d'aquells invents tan perfectes, saps, d'aquests que quan es van dissenyar es van fer tan bé en el seu moment de crear-los que ja no han evolucionat.
2: La democràcia!
1: No, no exactament.
2: El primer que m'ha vingut al cap.
1: Sí, no? Doncs no, el desembossador de ventosa.
3: Ah, hòstia, què dius?
1: Sabeu, l'estri aquell que molts el guardem a l'armari de la cuina, sota la pica, sí, que normalment té el mànec de color vermell i llavors hi ha la ventosa negra, i que quan s'embossa la pica, doncs, bueno, l'encaixes en el desaigua,
4: sí, senyor,
1: fas pressió i llavors sembla que la pica vomiti per dalt.
3: Ai, fa... Ai, feio, pare,
4: és que és veritat, eh?
1: És que
4: a vegades el que surt sembla vòmit, eh?
3: Home, ai, ai, ai.
1: Heu desmuntat mai un colze d'aquells de sota la pica?
3: Sí, el sifó.
1: La pasta que surt d'allà, aquella merda. Allò fa una pudor.
3: No.
2: Aquest conglomerat, aquella...
1: Que és curiós, allò no deixen de ser aliments que en un altre estat tu te'ls menges.
5: Bueno, jo també, fa temps enrere també feia un petó a la meva àvia, saps què vull dir? La meva iaia, jo li feia petons, ja no els hi faria.
4: A veure, estàs comparant la merda aquella que s'embussa amb la teva àvia?
5: No ho he comparat, és un exemple.
1: Ja, bueno.
5: Saps?
1: Sí, t'entenc.
5: M'he explicat o no?
1: Més o menys, sí. Saps? Malament, però sí. El desembossador l'inventa un americà al segle XIX, que és quan es desenvolupa el sistema de clavegram modern. Sense clavegueres, el desembossador té poc sentit, diguéssim.
4: Sí, senyor.
1: No té lògica, no? Si no hi ha res a desembossar...
5: Bueno, hi ha gent que ho fa servir per quan fots una patacada amb el cotxe,
1: sí,
5: saps?
1: Sí.
5: La planxa, sí, vas allà amb el desembossador... Agafes la planxa...
1: És veritat.
3: I... Els Minions ho fan,
2: això. Això ho he vist fer molts quillos.
5: Sí.
2: Molts de quillos. I també serveix per disfressar un calvo de teletubi. Tu ves un calvo, poses un desmocap i automàticament és un teletubi.
1: I per fer massatges. No us han fet mai massatges?
2: Sí. Ah, sí.
1: Que et foten com unes ventoses a l'esquena.
3: Sí.
1: Hi ha gent que li queden unes marques que sembla que s'hagin...
3: Jo no sé per què s'ho fan, això.
1: Sembla que s'hagin barallat amb un pop. Que és cardant. Ah, no. Allò el fisioterapeuta ho fa amb un desembossador d'aquests, suposo.
4: Sí, sí, no? jo hi vaig. A mi m'ho fan.
1: T'ho fan amb allò.
4: A mi no em queda. Vull dir, és que no et sé dir si em queden marques o no, perquè estic d'esquenes, com ho fan,
1: sí,
4: i fot tot el cap allà en aquell forat.
1: Ah, sí,
4: allò, forat.
1: De la camilla.
4: De la camilla.
1: Déu-n'hi-do, allò, també, eh?
4: Sí.
1: Costa molt estar còmode.
2: Però, home, al revés. Sí. És comodíssim, perquè és el que et permet respirar boca avall.
1: Sí.
2: Pensa que abans d'aquell forat la gent anava a fer-se un massatge i moria ofegada. Hi havia molta gent que ja no tornava a casa.
1: És que a mi no m'hi cap bé el cap, allà. És molt petit, el forat de la llitera.
2: A veure, molt petit. A veure, un moment. De quina llitera estem parlant, Pep? On és el forat de les teves lliteres? T'ha de quedar dalt de tot a l'alçada del cap, eh? Vull dir, si està a la zona del mig de la llitera i és una mica més petit, llavors és normal que no t'hi capi el cap, perquè no està pensat pel cap allò.
1: No, ja ho
2: no,
1: sé.
2: Sí, jo
1: ja ho sé que és a dalt, al forat del cap.
2: Bandit,
1: jo preguntava si la cosa de l'esquena la fan amb un desembossador, res més.
5: Sí, sí que ho fan amb un desembossador. Sí. Sí, amb...
1: Com ho saps, tu?
5: Bueno, perquè ho he vist.
4: Collons, com ho has vist si estàs estirat d'esquenes?
5: Bueno, pels miralls.
1: Quins miralls?
3: Quins miralls?
5: Els miralls que hi ha, collons, hi ha miralls al sostre.
1: A la sostra.
3: A quin tipus de fisioterapeuta vas, tu?
2: A veure, si hi ha...
3: Escolta, tenen titulació?
2: Què? Hi ha palmeres al cartell?
5: Sí.
2: Palmeres lluminoses?
3: Fisioteràpia, Antonio.
2: Llavors, potser...
1: Les palmeres.
2: A veure si segurament sí que tens llitera de forat petit, tu.
5: No m'hi he fixat. Sí que quedo mal posat.
2: Àngela Maria.
5: Penja les cames.
1: Carles Lloriguer, Fel Feixedes, Daniel Lucarnau, Tordera, Joel Díaz, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Avui ens visita un savi per conèixer, tot i que en el món de l'òpera el coneix absolutament tothom. Fa més de 50 anys que és l'apuntador oficial del Gran Teatre del Liceu, un ofici tan imprescindible com invisible. D'esquena al públic, amagat dins del coverol i salvant a divas, tenors, sopranos i barítons perquè no perdin el fil. Un pou de saviesa operística que porta el Liceu a dins del pit, literalment.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença Jaume Tribó. Bravo.

0: Jaume, com que ve del món del teatre, primer ha saludat a tothom, no? Igual que es fa en els aplaudiments al teatre.
1: Jaume, ja puc parlar?
0: Ja pots parlar, i tant.
1: Doncs he de dir que us felicito, que teniu un músic molt bo aquí, n'Arnau Tordera,
0: sí.
1: Primer.
0: Sí, senyor.
1: Sí, ell s'anomena així, i aquest músic, que té molt d'enginy, doncs és dels pocs, poquíssims músics que ha pogut estrenar una òpera al Liceu.
0: Sí que és veritat.
1: Bravo. I això, doncs... Una òpera d'un compositor català, això no és gens freqüent.
0: No?
1: Anem endarrere, sí, el Morera i el mestre Montsalvatge i en Bangarel, sí. Però, vull dir, de nous, no, ell és el primer, per això s'ha posat el número.
0: Jaume, escolta'm, què has menjat avui per esmorzar?
1: Bona pregunta. Ah, sí. He menjat una confitura... volia dir de quina comarca deu ser, allò.
0: No cal tan tècnic, eh?
2: Pensava que anaves a la fruita.
0: Sí.
1: Sí, però era confitura de préssec, sí. Però d'on venia?
3: De l'Empordà.
0: Del Segrià.
1: No.
0: Les Garrigues.
1: Lamento molt, perquè a mi el fet comarcal sempre m'ha motivat molt.
0: Això és igual. No ens encallem aquí, que l'entrevista pot ser prou interessant. Vull dir que no...
1: Sí, això de l'origen de la confitura no ve d'aquí.
0: No. Jaume, escolta'm, ets apuntador d'òpera.
1: Sí.
0: Deu ser l'únic del país, és així, és això?
1: De l'Estat, no hi ha dubte.
0: De l'Estat, eh?
1: Sí, però és que suposo que també sóc de Portugal, Gibraltar i Andorra.
0: Sí.
1: Sí.
0: Segurament.
3: No n'hi ha més? No n'hi ha més d'apuntadors?
1: Sí que n'hi ha d'apuntadors, però vull dir... Jo tinc la sort que sóc únic.
3: Això sí.
1: Sí. Vaig començar un 29 de novembre del 1975 i sempre he estat jo sol.
0: Hòstia, just després de la mort d'en Franco, eh?
1: Eren 9 dies.
0: Sí, del 20.
1: Sí, estàvem assajant i vam haver de parar els assaigs perquè el cabdill anava palmant i com que era indecis, sí. Doncs no arribava mai.
0: S'acabava de morir mai, hòstia.
1: No.
0: Què fa un apuntador d'òpera, exactament? Com ens hem d'imaginar? Com treballes?
1: Com treballo, més aviat, amb la mà esquerra.
0: Sí.
1: L'apuntador d'òpera ha de dir el text en els cantants. Si tot va molt bé, no cal. Vull dir, d'assaig, vull dir, s'assaja molt, 40 dies. Amb 40 dies jo sé qui va bé, qui no va tan bé. Per tant, doncs, els que van bé, van fent. Sempre n'hi ha algun, o alguns, o molts, que poden anar de corcoll, també.
0: Sí.
1: Doncs, per aquests, la meva feina és ajudar-los. Hi ha un senyor allà i diuen, aquest senyor què fa, de què serveix?
0: Sí.
1: Doncs aquest senyor és per ajudar els cantants. Llavors, què passa? Que tothom m'estima molt.
0: Clar,
1: un
0: clar.
1: Senyor que només serveix per això, doncs tinc l'estimació dels cantants.
0: Sí, sí, sí. Has trobat mai algun cantant que no vulgui la teva ajuda? Que digui, no, a mi no em digui res.
1: De tot, n'he trobat. Sí. Sí, macos, lletjos, simpàtics, suecs i de l'Afganistan, també.
0: De tot
2: l'Afganistan?
1: Sí. Sí, sí, ara hi ha... L'òpera arriba a totes les latituds i cada vegada hi ha més cantants de Mongòlia.
0: De Mongòlia?
1: Sí.
0: Mira.
1: I aquesta gent el tenen, són tan curiosos que no fan nom i cognom. No, diuen... I allò serveix per tot.
0: Va tot junt, nom i cognom, a Mongòlia.
1: Sí.
0: Mira, veus, sempre s'aprenen coses,
3: sí, sí,
0: eh?
3: Sí, sí, sí.
2: No, tu diràs.
0: Escolta, parlant de diferents idiomes i de regions, no? Al final les òperes són en italià, alemany, francès... Les has d'entendre, totes aquestes llengües, fent d'apuntador?
1: Fins aquí va molt bé. Sí, jo el repertori meu, perquè és el repertori operístic tradicional, italià, alemany, francès i rus.
0: Sí.
1: També, cada vegada és important, el txec. Jo n'he fet 7 o 8 òperes en txec i m'agrada molt. Te n'he fet en polonès, que ja no em va tan bé,
0: yeah.
1: I en hongarès encara pitjor.
0: Sí.
1: Però jo sí que vaig fer una cosa molt curiosa i per això n'estic molt content. Una òpera amb dialecte venecià.
3: Oh. Ah.
0: Venecià.
1: Venecià. I 4, Rustegui de Volferrari. Era l'any 77, jo era jovenet, I van dir, escolti, si es fa una òpera en venecià, ha de venir algú de Venècia, perquè si no, no ho sap ningú. Jo tenia 2 anys per preparar-m'ho. En aquella època jo feia llengües llatines, vaig fer dialectologia italiana, m'hi vaig divertir molt i en tinc molt bon record.
0: Carai, tu.
3: Mira.
0: Escolta, no és una mica angoixant treballar dins d'aquella... el coverol, es diu allò? El coverol, eh?
1: Sí, el Fabra ho va dir així.
0: Aquella mena de petxina, no?, que quedes allà dins amagat.
1: Abans era petxina, ara depèn del que sigui, sí. No. Ni tinc claustrofòbia.
0: Com és des de dins? Perquè no ho hem vist mai, la gent...
1: Doncs aquí no sóc gaire... El meu cap és aquesta alçada.
0: Sí.
1: Doncs aquesta alçada no em molesta gaire.
0: I a dintre què hi tens? Una aigüeta petita, potser, els papers...
1: No tinc ni aigüeta.
0: No?
1: No.
0: Hòstia.
2: Amb els papers sí, no?
1: Tinc la partitura, un cant i piano, això sí, passo full, perquè jo no jugo amb... Tinc molt bona memòria, sí.
3: Però hem d'entendre...
1: No hi jugo.
3: Hem d'entendre que estàs dret.
1: No, estic assegut.
0: Està assegut amb un temporal. Ara l'estem veient.
1: Perquè si toca el cap vespre dels déus, he d'estar ben assegut.
3: Clar.
0: Escolta, has conegut personatges com Montserrat Caballé, m'imagino, Plácido Domingo...
1: Clar, sí.
0: Alguna particularitat
1: d'algú? Amb 50 anys, doncs ha passat tothom.
0: Sí.
1: Jo hi era sempre.
0: Se'n recordava la Montserrat dels textos o no?
1: Depèn de quina òpera. Ella tenia la inquietud sempre de fer coses noves i això està molt bé.
0: Sí. Clar. I quan el cantant ha de cantar, li dius només el text o li dius el text ja una mica amb l'entonació de l'òpera?
1: Depèn de la... No hi ha dues citacions igual. Normalment, doncs, jo faig el levare, que sap el mestre molt bé. No?
0: Levare, Arnau.
1: Sí.
2: Què és el levare?
1: Sí, més o menys és això. Sí.
4: Ja us ho he explicat. Amb aquest gest ho he explicat.
0: El levare. Sí.
1: Doncs amb el levare del mestre ja sé amb quina velocitat jo he de dir el text. Si el tempo és molt mogut,
0: sí,
1: doncs jo també he de dir el temps ràpidament i sempre a l'últim moment.
0: Ara, per imaginar-me la feina, tu vas seguint el text tota l'estona i vas tirant en veu baixa tot el rato, o només si algú es queda en blanc?
1: No. Si algú es perd, la catàstrofe ja s'ha produït.
0: Clar.
1: Per tant, aquí no hi hem d'arribar mai. Jo, per molt bé que vagi, sempre, molt fluixet. Si allò va tan bé que gairebé no cal dir res.
0: Sí.
1: Però sempre...
0: Hi ha un recolzament, sempre.
1: Pel que pugui ser. Sí,
2: no sé,
1: perquè si
2: teiu...
1: un es perd, allò, la catàstrofe ja ha passat. El mal és el que ve després.
0: Clar.
1: Que li han deixat un buit que no saps com omplir-lo.
0: Sí. Com arriba l'òpera a la teva vida i com vas a parar al Liceu, una mica?
1: Ah, quan era petitó, doncs diuen que m'agradava molt l'òpera. No hi ha dubte que era així. Sí, jo explico que era una mica original.
0: Tu eres original.
1: Sí.
0: És un eufemisme
1: no
0: per...
1: No tant com el mestre, no tant.
0: Ja.
1: Però quan ja en tenia 9 anys, els nens, per Nadal, deien un vers.
0: Sí.
1: Un vers a l'àvia. Ta-ta-ta-ta-ta-ta...
0: Sí. La senyora Pepa truca al
1: cartell. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta ni la rima aquesta, ni res. Llavors jo vaig decidir, dic, no, jo faré diferent. Ah, diu, i què faràs? Dic, jo faré l'escena de les al·lucinacions del Boris Godunov en rus.
0: Original, vaig... original.
5: Sí, sí, sí. Amb nou, això amb 9 anys.
6: Doncs hi fotem per
1: sí,
6: poc.
1: I tombava les cadires, perquè em va semblar que quiet així, només cantant, era poca cosa. No, no, no, em vaig muntar 3 cadires per poder-les tombar, clar. Ah. Quan tens al·lucinacions, sí, sí, alguna sí, cosa sí, sí. passa.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Sí.
7: Uau.
0: Déu-n'hi-do.
5: I d'aquí va anar al Liceu?
0: Sí, de dret, de les cadires del dia de Nadal, cap al Liceu cap a treballar.
1: No ho sé quin dia va ser, però jo d'espectador, ja des de l'any 55, ja anava al Liceu.
0: Com recordes el 31 de gener del 1994, el dia de l'incendi?
1: El dia de l'incendi, doncs què voleu que us digui? Molt malament.
0: On eres?
1: Jo era a la Ràdio 4 i em van dir, Jaume, que s'està cremant al Liceu. Jo vaig agafar el cotxe i me'n vaig anar... No cal dir-ho, no vaig poder arribar, perquè entre bombers i gent no. Clar. Però sí que em vaig trobar a la Rambla, entre tots els badocs, veient què passava. Tenia a la dreta en Josep Maria Alpiste, que era el concertino de l'orquestra del Liceu en aquell moment, i a l'esquerra el tenor Jaume Aragall amb el seu fill. No ens... Vaja, no... Diria que no ens vam ni saludar. I allà no sabia què passaria. Jo no volia pensar que allò es pogués cremar tot. Jo veia a l'esquerra que sortia fum. Dic, és clar, demà no podrem fer l'altra representació perquè allà surt fum d'aquella banda. Quan vaig veure aquella explosió, que allò va ser com una bomba, que va sortir el sostre cap amunt, llavors sí que vaig entendre que s'havia acabat tot.
0: Sí, sí.
1: Afortunadament no va ser així perquè el mateix dia de l'incendi el director general, el senyor Josep Caminal, ens va prometre que els que hi érem dins de l'olla, al Liceu, que ens respectaria la vida i la feina.
2: Ah, mira.
0: Sí. Quan va tardar a reconstruir-se?
1: 5 anys.
0: 5 anys, eh?
1: 5 anys.
0: I que, com aquells 5 anys, què vas fer tu, Jaume?
1: Em vaig divertir molt.
3: Ara.
1: Sí, més que mai.
0: Clar, clar.
1: Perquè a mi em diuen que sóc la punta del Liceu i és veritat que ho sóc. Però jo no estic al Liceu...
0: 8 hores al dia, no?
1: Sí,
0: sí.
1: Sí.
0: Oh,
1: a vegades 12. Doncs què passa? Doncs que durant aquella època... a més, jo de tenir feina fixa al Liceu i anava pel món. I em divertia molt més que anant cada dia a assajar d'11 a 2 i de 4 a 7.
0: Anaves pel món acompanyant cantants d'òpera?
1: Em cridaven, vull dir, a més de ser al Liceu,
0: sí.
1: Ja dels primers anys que vaig començar, jo tenia sempre Bilbao, Oviedo, València, on vaig conèixer la meva dona, a València, després més tard Sevilla, i després altres mestres, el mestre Papano, que havia passat pel Liceu de pianista, m'estimava molt. I quan es va cremar el Liceu, va pensar que jo em quedaria sense feina i em va fer anar 2 vegades al Teatre de la Moneda de Brussel·les. I li estic molt agraït.
0: Que bé. El Liceu, però, entenc que és com casa teva. És, això va més enllà d'una feina, no?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: M'han dit que ho portes al pit, però literalment, eh?
1: Per fora.
0: Per fora, eh?
1: A dins del cor ja és molt endins.
0: Ens ho pots ensenyar, això que portes, o no?
1: Oh, és que potser és obscè.
0: No, no, no. Què programa...
4: No, s'ha vist de tot.
6: S'ha vist de tot,
0: aquí, ja. Sí, sí, sí.
2: Però què ensenyarà, ara?
0: Espera, espera. Que...
1: Alguna cosa he d'ensenyar.
0: Sí, ara.
1: Aviam, és que no sé què es veu i què no es veu.
3: Hòstia, que porta un tatuatge.
0: Sí, porta un tatuatge.
1: Ja ho veus?
3: Sí, ja ho veig.
1: Quina vista.
2: Què és això? Què és que no es veu bé?
1: Aviam, què és?
0: Home,
3: és el logo.
0: És la L del Liceu.
1: És la L del Liceu. Sí, senyor.
0: La L del Liceu tatuada al pit porta en Jaume.
1: Sí, el cor és aquí, però mira l'altra banda.
4: També va bé.
1: Sí, doncs és això. Jo, cadascú té les seves afeccions i pot ser el futbol o el que sigui. Jo, de petitó, al Liceu ja me l'estimava. La prova, no sé, a l'estiu, que no hi havia res, jo anava al Liceu a sentir el silenci. Cosa impossible, perquè ara estan fent, no sé, la Lucia, la cadència amb la flauta, i sempre se sent... I què és això? L'aire condicionat.
0: Ah.
1: La refrigeració.
2: Sí, doncs ara, sense aire condicionat, què fotríem?
0: Sí, malament, sí.
2: Ai.
0: Malament.
1: Bé, a mi el Liceu me l'he estimat de petitó, i sempre hi he anat d'espectador durant... 20 anys, suposo. Sí, 20 anys. I després ara em porto 50 de treballar dins, que això és la gràcia.
0: 50, eh?
1: Sí.
0: La jubilació?
1: No, això no es pregunta.
0: No sé.
1: Quan estigui molt avariat, no ho sé, però de moment no ho tinc tot.
0: Vas aguantant.
1: Sí.
0: Sí, senyor.
1: Sí, senyor.
7: No pots anar a dormir sense millorar el teu Llemosí.
0: Jaume, et dic una paraula i 3 definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de...
8: Vera!
0: La paraula d'avui és calabruix. Calabruix. A. Calabruix, sinònim de calamarsa, precipitació en forma de grans de glaç arrodonits.
6: Va ser preciós. Ens vam fer el primer petó mentre el calabruix ens tocava la cara. Llàstima que aquell llamp de pedra que li va caure al cap, pobrota.
0: Bé, calabruix. Es diu del líquid preseminal que surt abans que un home o un mascle ejaculi per complert.
5: Diu que va fer marxa enrere, però amb la mica de calabruix del principi ja la va deixar prenyada.
0: Sí, calabruix. Es diu de l'espuma blanca que en algunes persones se'ls genera la comissura dels llavis mentre parlen.
8: No, no, és que de veritat, jo si algú parla a mi i se li fa el calabruix aquí a la boca, és que no puc parar de mirar-li tota l'estona, no li puc pas mirar els ulls.
0: A, B o C?
1: Això no ho sé pas, jo dic A per dir alguna cosa.
0: Doncs la dius bé, Jaume, no. La dius bé. Correcte, calabruix! Oh,
1: felicito, Hauria quedat molt malament. Què és? És d'Osona,
0: oi? És la llangonissa, és a Ral de Vinyó, bona llangonissa.
1: Sí, sí, sí, és de la comarca d'Osona.
0: Jaume, moltes gràcies per venir a seure una estona a l'Escó de la Renaixença i que per molts anys puguis estar allà dins de la... No recordo el nom... Cuberol. Que per molts anys et puguem trobar allà dins el Cuberol.
1: Gràcies, penso viure molts anys, el meu pare em va viure 102.
0: Hòstia!
1: Doncs jo m'estic esperant, per si encara no hi
4: molt bé.
0: Aguanta, aguanta. Fort aplaudiment pel
7: Creus que ets un boig digne de ser entrevistat a la Renaixença? Entra al corral.cat i omple el formulari.

0: Epa!
1: És una trompeta, això.
0: I una mica de vent, tanta guitarra.
2: Hòstia, és que quin oïda que té aquest tio, eh?
1: Veus? De qui parlarem avui, Arnau?
3: Doncs avui us portem un músic nascut a Louisiana l'any 1881. Ell va ser Joe King Oliver, el compositor d'aquesta peça que sentim de fons, West End Blues.
1: West End Blues.
3: Composta, sí, una obra del 1928.
1: Recordeu que avui dediquem el capítol al desembossador de Ventosa, eh?
3: Ja hi arribarem, Peyu, ja hi arribarem. Va ser una figura fonamental a la primera era del jazz, a inici del segle passat. Ell va portar el jazz de Nova Orleans a Chicago i va consagrar la corneta, que era el seu instrument, com a veu protagonista.
0: Que us coneixem, no confongueu la trompeta amb la corneta. Són de la mateixa família, els toquen igual, però sonen lleugerament diferents.
1: Sí.
3: La diferència principal és que, mentre que la trompeta es construeix a partir d'un tub cilíndric i té un so més brillant, penetrant i precís, la corneta es fa a partir d'un tub més cònic, que s'eixampla de manera progressiva.
1: Bueno, si no m'ho dibuixes, em costa.
3: Però no cal dibuixar-t'ho.
4: I té pistons? La corneta té pistons?
3: Sí, home, clar.
4: Un
3: intèrpret de trompeta i de corneta pot tocar amb dos instruments, a priori, sense problemes tècnicament. Llavors sí que hi ha especialitzacions.
4: Molt bé.
3: Però, en definitiva, això es tradueix sobretot en el so. En el cas de la trompeta, de la corneta, és un so més rodó, més càlid i lleugerament menys agressiu que la trompeta.
4: Un so rodó.
3: Sí, home, un so rodó.
4: Un so rodó. Cadascú ho seu, eh?
1: Exacte. Els dels vins també ho fan, això. Sí. Aquest vi és més rodó, és més...
3: A veure...
4: Jo no...
0: Si estan ja fets uns especialistes.
3: El mestre Tribó m'acaba de dirigir unes paraules.
0: Sí, això és molt cert.
4: No, estàs pujadíssim.
0: Jo de vosaltres...
4: Estàs molt crescut,
5: avui no podràs sortir per la porta.
3: Bé, la diferència entre trompeta i corneta les podríem equiparar una mica a les diferències entre gralla i dolçaina, potser.
0: Per fi comencem a fer preguntes interessants en aquest programa.
6: Els altres podem anar marxant.
1: Saps que dins ells dos ja està.
6: Hi ha un nivell aquí.
4: Jo d'anar al Cooper...
0: No, o sigui, són també... Les dues són... T'interessa, de debò?
4: Sí, home, per...
0: potser no interessa.
3: Jo ja ho sé, però tota aquesta colla d'aquí, que no saben res d'aquesta matèria, segur que els podem cultivar una mica.
0: Les dues són de tub cònic i realment són com la trompeta i la corneta, que són molt similars de registre i de possibilitats tècniques, però el que més canvia són que estan afinades diferents, aneu seguint,
1: sí.
0: I la canya, la inxa, que la de gralla, per qui en sentiu a la ràdio no veieu, però és quadrada, és de pala, i la de dolçaina és triangular, i això fa que el timbre canvi. I la gralla sigui una mica més rodó.
4: I l'altra més triangular.
5: Més puntual.
1: La gent que acaba de parar el cotxe al voral, trucant a casa seva, ja ho sé ara, carinyo.
4: Ara ja ho entès.
3: Retornem a Louisiana. A inici de segle XX, Joe King Oliver estava obsessionat per trobar noves tècniques per fer que la seva corneta sonés diferent. Amb aquesta voluntat va anar provant de tapar la campana de l'instrument amb diversos objectes que trobava. Feia servir gots, barrets i, sí, amics, sí, també la part final d'un desembossador de ventosa. Li treia el mànec, agafava la part de la goma i amb allò era capaç de generar nous efectes amb l'instrument.
1: Mira.
0: Gràcies a aquell objecte i al seu enginy, va néixer una tècnica de la corneta i la trompeta molt habitual en el jazz. L'ha anomenat plunger mute, que obrint o tancant la campana de l'instrument fa així com un efecte de uau, uau, uau, uau, que sembla que teniu al cap, no?
4: Sí.
0: Sembla que parli, que vocalitzi l'instrument. És molt divertit.
3: És ben bé, això, eh?
4: Uau, uau, uau.
3: Joe King Oliver no només va contribuir a projectar el jazz més enllà del seu bressol i va portar noves sonoritats al món del vent metall, també va ser el mestre i mentor d'un dels grans noms de la història del gènere.
0: Louis Armstrong sempre el va considerar la seva influència fonamental. De fet, van tocar junts al grup de Joe King Oliver, on li feia de segon corneta. Anys després, però, va dedicar-se més exclusivament a la trompeta i va aconseguir una rellevància internacional molt més gran que la del seu mestre.
3: A continuació, escoltarem una de les peces on l'ús d'aquesta tècnica és més present. Una tècnica que va néixer arran de posar un desembossador de ventosa davant l'instrument. Ja us aviso que la qualitat d'aquesta gravació no és extraordinària, però tingueu en compte que és un enregistrament que es va fer el 29 de maig del 1926.
4: Hòstia!
3: Per tant, això té més de 100 anys, amics.
1: Déu-n'hi-do.
3: Això és Wah Wah Wah, on hi sentireu el llegendari Joe King Oliver frasejar amb la seva corneta.
4: Wah, wah, wah.
3: Música, wah, wah. Mestre.
4: Encara se sent prou bé, però.
3: 100 anys, eh? 100 anys ja portem en aquest ritme.

0: I això anar-ho tapant i destapant amb el desembossador del vàter, eh?
1: Home, ja no sé si aquí feia servir el desembossador, però que tot va néixer una mica arran de fer servir aquests estris que trobaves.
2: Ara fan servir cocos.
0: Cocos, eh? Mira, també. Uau, uau, uau, uau, uau.
3: Estàs escoltant La Renaixença.
0: Hem parlat del desembossador, però hem de veure quins són els principals embossadors.
2: Ui, sí.
0: Mercè.
2: A Londres, per exemple, el 2017 els va aparèixer un monstre, gairebé, un monstre al sistema de clavegueram. Era una massa immensa... No, no era un cocodril, com això que diuen de Nova York, no. Era una massa immensa de 130 tones, formada bàsicament per tovalloletes humides, bolquers, greixos i residus sanitaris.
0: Sí, quina mania la gent de tirar les tovalloletes al vàter.
2: Podem parar de ser tan porcs?
0: Oh, sí, sí, sí. Per què feu servir tantes tovalloletes, la gent?
4: No ho sé, però saps que està causant una epidèmia de culs hipersensibles.
0: Mira.
4: La gent cada vegada té la zona aquella més sensible, perquè, clar... A força de...
2: Perquè freguen molt.
4: Se m'estan entenent, no?
0: Sí, sí, sí.
4: Callo.
5: Trobo que t'agrada molt parlar d'aquesta zona.
4: Del tema del cul.
0: Sí.
4: Hi ha una mica de tabú. Trobo que hi ha una mica de tabú.
2: Aquesta massa fastigosa que va embossar el clavegram es coneix amb el nom de Fatberg.
0: Fatberg.
2: I la del 2017 és la més gran que s'ha documentat mai. 130 tones de merda, eh? I una massa de 250 metres de llarg.
0: Sí. Santíssima bestiesa.
4: Quants camps del Barça són, això?
0: Això és molt, és molt.
4: Molts camps del Barça.
5: Són molt porcs, eh?
2: No podem parlar d'embossos i no mencionar la famosa empresa de Desatranques Jaén.
0: Home! Recordeu, sabeu, això?
2: Sí. Te'n recordeu o no?
0: Sí, home, i tant que me'n recordo.
2: Desatranques Jaén és una modesta empresa que es dedica a desembossar canonades.
0: Sí.
2: Fins aquí tot bé. Sí. I que el 2015 es va fer famosa a tot arreu per una felicitació de Nadal que van fer.
0: Desatranques Jaén.
2: Desatranques Jaén.
0: Suposo que tens la música a punt. Jo vull sentir.
2: Sí.
4: Home, per favor.
2: Vam fer una Nadala que, a veure, musicalment...
0: Està perfecta, Mercè. No t'indiquis.
2: I la lletra... La lletra
0: és preciosa.
2: Una mica. Però es va fer famós a tots els racons d'internet.
0: No parlis més que no tinguis...
2: Desatranques Jaén. Vinga, som-hi.

0: Llamar. Què és de per sentir? Xamar.
1: Està perfecte, Mercè.
0: Els accents tots a puesto.
1: Deixa tranques, Jaén, eh? ¿Quién
2: em... ¿Qué? ¿Això que és mocedades?
3: Sí.
2: No.
4: Ana Belén. Ana Belén.
0: Sí, sí. Una cosa
1: ranciosa. S'ho van fer ells, s'ho van fer
4: ells. Però tenien un gran compte de Twitter, no? Sí, sí, si no sí, recordo sí, malament. Sí. Molt actius.
1: Joel, anem a disseccionar una mica el desembossador de Ventosa.
2: Disseccionem el desembossador.
1: Vinga.
0: Em fa por.
2: A mi d'entrada diré que m'agrada molt perquè em recorda una flor.
1: Ah, sí?
2: Un lliri, per exemple. Has de tenir imaginació en aquesta secció,
3: sí,
2: eh?
3: Sí, que te la veig.
2: Va, comencem.
5: Utilitat en una illa deserta.
1: Aviam, a priori no sembla molt útil. No,
2: clar, a priori res sembla útil. Peyu. Però a veure, a una illa deserta que es menja? Ràpid, ràpid.
1: Cocos.
2: De tota la vida. Cocos!
1: Cocos.
2: Molt bé. Imagina't que veus un coco boníssim.
1: Sí.
2: Estàs a l'illa deserta que t'estàs morint de set i de gana les dues coses a la vegada. Veus el coco boníssim però està molt amunt.
1: Sí.
3: Ah, sí.
2: Si tens un desembossador, pam, pam, l'agafes amb el desembossador.
1: Llavors molt amunt no ha d'estar només 30 centímetres del carrer.
3: Tu per què ets alt? Tu
2: estàs allà saltant tot el que pots i no hi arribes,
1: Falta aquell pam que sempre
0: exacte.
1: Falta.
2: Pam, desembossador.
5: Utilitat com a joguina sexual.
0: Ai, ai, això sí que em fa por.
3: Home, jo sí que la veig.
2: No, us demano, veure,
0: Fel,
2: per favor...
0: No posis res per darrere.
2: No, no, no, és que estem obsessionats en ficar-nos coses pel cul. Estem obsessionats. La primera ja, pel cul. No.
1: No.
2: Siguem una mica creatius, home.
1: Exacte.
2: Aviam, per exemple, Peyu, per agafar algú l'atzar, tu tens problemes d'erecció?
1: No, home, de moment no.
2: Vale.
1: De moment.
2: De moment.
1: Fins a dia d'avui.
2: Si n'haguessis de tenir una ara, per exemple, ara et costaria, segurament.
1: Ara, aquí, en aquest ambient, sí. Ara,
2: vale,
1: sí.
2: Vale. Doncs tu imagina't, imagina que estàs en un ambient més propici, estàs al llit amb la teva persona especial,
1: sí,
2: o amb el teu animal especial, o amb la teva cabra especial.
1: No em passa.
2: No, el que tu vulguis.
1: Això és un mite.
2: I no deixem a ningú enrere, a l'hora de posar exemple.
1: Si ens escolta gent zoofílica, que no tenen per què...
2: Escolta, hi ha gent per tot, eh?
1: També poden escoltar la ràdio.
6: Molta
2: i pel que sigui,
6: escolta la ràdio, que estàs... és zoofílica.
1: Sí?
6: Jo m'ho han dit molt.
2: En sèrio?
1: Sí. Sisplau, va, no ens encallem.
2: Bueno, la gent que li fot petons a la boca al gos...
1: Això em fa molt fàstic.
2: Això és zoofílica, tècnicament, fastidiós, eh? Sí. No, perquè la gent ho ha de saber.
1: És que us ha llepat mai un gos?
2: I
1: és
2: clar,
1: és molt resposa a la llengua i és calentíssima. Sí, carda un fàstic increïble.
2: La gent li fot uns morrejos.
1: Jo conec una persona que agafava un trosset de xocolata i se'l ficava a la boca i el gos se li menjava de la boca.
6: A mi em llepa el turmí.
2: Saps el Ricky Martin? Saps el Ricky Martin?
1: Això jo ho he vist, aquests ulls que ploren per dintre, ho han vist, això.
4: Doncs el gos rai, si ho proves amb el gat...
0: Hòstia, el gat sí que rasca.
2: És una llima, eh? Bueno, escolta'm, m'esteu seguint, no?
1: Sí,
2: estàs al llit amb la teva persona especial i pel que sigui, doncs allò no puja. Què fots? Et fots a plorar?
1: No.
2: No, te'n vas a la galeria, agafes el desembossador, li passes una aigua, te l'enganxes allà baix i vinga a menjar.
1: Sí, home.
2: Allà es farà el buit. Això és pura física, Peyu.
1: Dubto molt que funcioni.
2: Hi ha algun físic a la sala?
1: No. No, no, no.
3: Es farà el buit?
2: Si no funciona i el tens allà enganxat a mòdul de pròtesi,
1: sí,
2: per fer el que tu consideris.
0: Ah,
2: strap, strap on, en diuen en anglès.
1: Ah, sí?
2: Va.
1: Strap on.
2: On.
1: Molt bé.
2: Strap, saps el que vol dir?
1: No, no.
2: Però on segur que sí.
1: Sí, on ho he vist amb algun electrodomèstic.
2: Tira milles.
5: Utilitat com a arma en cas de conflicte.
2: Bueno, moltíssima utilitat, per exemple, a la guerra. Tu imagina que estàs a la trinxera.
1: Sí.
2: Xuri, a la trinxera.
3: Sempre.
2: Estàs allà.
3: Allà estic.
2: I vols rendir-te. Ah. Ja en tinc prou jo d'estar patint aquí
3: al
2: la
3: minuto.
2: Trinxera. Està ja tot ple de merda que t'has cagat allà moltes vegades.
3: Sí.
2: Bueno, tens por de que si t'aixeques per ensenyar la bandera blanca et fotin un tiro.
3: Exacte.
2: Perquè encara no... dubtaran. Això és bandera blanca o m'està vacilant aquest tio? Lligues la bandera blanca al mànec del desembossador, te l'enganxes al cap i mous el cap així. Llavors tu no exposes el cap fora de la trinxera,
1: clar, clar,
2: però es veu la bandera blanca movent-se i el rival diu... Bueno, aquest tio...
3: El rival et fot un tiro per burro.
2: Però li fotrà un tiro a la bandera.
1: Ara.
2: Però tu no et tocarà.
0: Ah, perquè no te'l veu al cap.
1: Ara.
2: És bona, eh?
1: Està bé, però no és ben bé una arma, tampoc.
2: També...

0: sí. L'home emocionalment poc desenvolupat,
1: sí,
0: incapaç de parlar dels seus sentiments.
1: Sí.
0: Doncs en aquest sentit es parla molt de desembussar-se, no?
1: I com es desembussen els homes embussats?
0: Doncs amb el desembussador metafòric, també anomenat psicòleg.
1: El psicòleg.
0: Vale? Tu, com el desembussador que et treu la merda de les tuberies, el psicòleg et traurà la merda del cap. Com? Parlant de la teva mare.
1: De la meva mare?
0: No.
1: Tu parles de la meva mare, cadascú del psicòleg.
0: Cadascú de la seva, veio. Bueno, potser algun dia parlo de ta mare, també. Sí, no se sap mai, això. Però si tu ets un home i vas al psicòleg i dius, perdoni, estic embussat... A veure, explica'm, la teva mare, als dos anys, ja vas repassant tota la teva relació amb la teva mare i al final notes que tens 7.000 euros menys, però que coneixes molt bé la teva mare.
2: Està bé.
3: Gràcies. Propaganda del segle XIX.
4: Però què fas vestit així? Que no te'n recordes on hem d'anar avui?
5: I ara? Que potser anem al teatre?
6: Un sopar de gala imprevist? Una defunció d'última hora? En certes ocasions, val més fer una mica de goig.
5: Avui és la lectura del testament de la tieta i no tinc cap americana neta.
4: Si el notari et veu vestit així, ho donarà tot a l'església.
5: Déu me'n guard. I ara què fem?
6: Tranquil, bon home. A Americanes Casal obrim les 24 hores del dia tots els dies de l'any. Per qualsevol urgència, tenim la seva americana.
4: Però només la farà servir un dia. No sortirà molt cara.
6: També oferim servei de lloguer. Llogui-la, faci una bona cara i acomiadi a la difunta com Déu mana.
7: Quan se'n va morir la dona, anava més vestida ella, morta, ben vestida, que jo...
5: Què et passa?
7: No,
5: Antonio.
7: Vull dir, ella, dins de la caixa morta, anava més ben vestida que jo. Fora de la caixa,
5: és
7: viu.
5: És que et vas presentar amb calçotets, Antonio.
7: Bueno, també és veritat, això.
5: Gràcies, Americanes Casal, puc anar vestit com cal.
6: Americanes Casal...
3: Patrocina Històries per passejar el gos.
1: Perquè l'han ficat a sobre un pupitre, aquest gos.
0: Ai, quina coseta.
4: No sé per què l'han ficat aquí sobre.
1: No ho sé, sobre un cartró, eh?
8: És molt vell, és molt vell.
1: Un pupitre, un cartró i el gos exposat a sobre.
4: A veure, el Murri és de Torelló, no sé quants anys té, però en Joan ens ha dit que és més o menys un Fox Terrier.
1: Més o menys,
0: eh? No sabem ni l'edat ni la raça, eh?
1: No saben res.
4: És més o menys un Fox Terrier.
8: És un gos.
4: Si us hi heu fixat, al pobre Murri li falta un tros d'orella.
1: Aviam, podem tornar a posar la foto, a veure si es veu això.
0: Ai, sí.
4: Mireu, pobreta.
1: La d'orella dreta la té escapçada.
4: Sí, doncs es veu que el Murri no té por de res i precisament és aquest el problema. El no tenir por de res, va patir un accident, se li va trencar el nervi de l'orella i li van haver d'acabar tallant.
9: Me cago en nena, pobreta.
6: Situem-nos a la dissortada nit que un geni de la pintura també es va escapçar l'orella. Un geni incomprès, avançat al seu temps.
1: Com tornau?
8: No és pas pintor, l'Arnau.
1: No, però també és avançat al seu temps.
4: És un geni avançat al seu temps.
9: Pintes,
8: jo m'he dedicat a la música i tal, però el meu veritable talent...
4: És que de veritat.
8: Quina és la pintura?
9: Jo no estic convençut.
1: Ensenya'ns un quadre un dia, porta'ns un quadre.
4: Sí.
8: La setmana vinent en porto un.
1: Vinga. Avui passegem el gos per Arles, França. Eh? 23 de desembre. He dit Arles.
0: Ho has dit molt bé, Peyu.
1: Gràcies,
0: jo que he estudiat francès...
1: Tu saps francès o és com lo de la pintura de l'Arnau?
0: T'ho juro que sé francès.
4: Has anat al Liceu francès?
0: No, però vaig fer tota la secundària en
1: què
0: francès.
1: Què podries dir?
2: Jo també vaig fer la secundària.
0: Te puc dir bonjour, bonsoir...
8: Però això no és en occità, no s'ha de dir en occità.
0: Voulez-vous
8: que
0: c'est avec moi, c'est soir?
1: Sí.
0: O c'est matin.
1: Com pots llegir, per exemple, avui passegem el gos?
0: Aujourd'hui, on passejarà le chien.
1: A promener le chien.
0: Una promeneta avec le chien. La ciutat de la Provence francès.
1: França, 23 de desembre de 1888. Està ple de farsants, aquest programa.
2: I tant.
1: El passeig amb en Murri comença en aquesta petita ciutat de la Provença francesa. Hi trobem un home que a molts de vosaltres us sonarà, però que l'any 1888 és un complet desconegut. Estem parlant d'un pèl roig vingut dels Països Baixos que respon al nom de Vincent Van Gogh.
10: Ui, c'est moi.
1: Ep.
10: Hola.
1: Cuita el que és boig.
10: Què tal? Com anem?
1: Bé.
0: Hola, Vincent.
10: Què tal? Bé. Què et sembla, Joel, com a pèl roig, que dono el pèl?
0: Bé. Fots una mica de pena, però no precisament pel pèl, Vincent.
1: Vincent.
10: M'agrada aquest gos que porteu.
1: Sí,
10: li falta una orella. Sí. Té personalitat, aquest gos.
1: Sí.
10: Hem parit.
1: Un artista de la seva talla avui dia seria famós, però tal com hem dit, l'any 1888, Van Gogh és un desconegut. Ell ve que ho intenta, però noi, no hi ha manera de vendre ni un quadre, eh?
10: Ja, diuen que la meva pintura no val res, Peyu.
1: No ho sé, jo no.
10: No els agrada?

0: A mi sí que m'agrada.
1: No, ja.
0: Jo dels dos Vincents que conec, ets el que em cau més bé.
1: L'altre Vincent... Que...
0: En lloc de plasmar la realitat que l'envolta, en Vincent utilitza els seus quadres per plasmar les emocions que hi ha dins seu.
1: Ja, em critiquen perquè pinto les fulles de color blau, allò sí. Que color verd, saps? Jo les pinto com em dóna la gana.
2: Vincent!
1: Sí.
2: Van Gogh!
1: Sí.
2: De quin color són les fulles?
1: Verdes.
2: Que són verdes?
1: Sí.
2: Doncs pinta les verdes, me cago en teu.
3: Van Gogh, a veure, ets ben daltònic, eh?
2: Ets un daltònic.
3: Ben daltònic, és
2: idiota.
3: Que això no s'aguanta per enlloc.
1: M'ha dit idiota.
0: Sí.
3: I daltònic.
0: És que pintes les fulles blaves.
1: Bueno, però perquè sóc
2: un pintor. Fuera, Van Gogh!
1: Ara és un boxita, això ho has dit, un boxita?
0: En lloc de pintar amb els colors reals, Van Gogh fa servir colors distorsionats per expressar els seus estats emocionals a través de la pintura.
3: No, és que de veritat, jo estic farta d'aquests pintors modernos d'avui en dia. En el fons estan carregats de ximpleries,
2: ja ho pots vendre.
3: Pinta les fulles.
0: Van Gogh ja fa anys que pinta, però encara no ha aconseguit vendre ni un sol dels seus quadres. Ni un, pobret. El pobre sobreviu amb els diners que li envia el seu germà petit, en Theo, que viu a París. En una carta... En Theo escriu.
4: Hola, germà.
1: Hola.
0: No contestis, que és una carta.
3: Noi.
0: Si estàs com una puta regadora, nen.
1: Però, home, és el meu germà. Vincent,
0: però si t'escriu la carta, t'ha de llegir la carta sencera, i llavors tu li contestes.
5: Ah,
0: no és com un telèfon, una carta.
5: Ho entens o no?
3: Va com en diferit.
1: Sí.
0: Vinga, he de començar a pintar verdes les fulles.
4: Hola, germà.
1: Hola. Ai, no.
0: No contestis.
1: No contestaré més.
4: A casa hem passat un període d'ansietat.
1: Sap greu.
4: El nostre fill petit s'ha posat malalt. Aquí a París, la millor llet que es pot comprar és un autèntic verí.
5: Hòstia.
4: Ara li comprem llet de burra i la seva salut ha millorat.
0: Com podeu veure, la carta del germà tampoc seria la més alegre del món, eh?
3: No.
1: Germà, no. És molt dolent explicar xistes.
0: Sempre que hi ha un germà que dius està llampat, té un germà molt pitjor.
1: Molt pitjor.
0: Amb el Kim Jong-un passa això. Que dius, aquest està... Pues el boig era l'altre, el Kim Jong-nam.
5: Sí.
0: Sí que estava.
1: En Nam?
0: En Nam estava com una regadora, eh? Va falsificar el seu passaport per poder anar a Disneyland. T'ha d'agradar molt Disneyland, eh?
5: Però si se'n pot fer un de Disneyland a casa seva, eh? Tonteries aquesta?
0: És mort, i en Nam. El va fer jertar. L'un el va fer matar.
3: Ah, sí?
0: L'un va matar l'altre.
5: Mira, com...
3: L'un va matar l'altre.
5: Això de matar germans, oi?
0: Sí, noi.
5: A vegades...
0: S'estila.
4: Vell amic, recorda que el meu millor plaer és saber que estàs bé i que estàs ocupat amb la teva feina, que és admirable. T'envio diners perquè puguis recuperar-te del tot. Cuida't. Theo Van Gogh.
5: Que és maco el Theo, eh?
0: Ara li pots contestar, si vols, tu, Vincent.
1: Vale, Theo. Gràcies.
0: Bona carta.
1: Ah, és carta, això?
0: Esclar.
1: Ah.
0: En Theo està preocupat, i amb raó. A primera vista, en Vincent és un home tranquil, però resulta que el pobre pateix brots psicòtics. Ah. Està ben malalt.
1: Qui, jo?
0: Tu.
1: Brots psicòtics?
0: Sí.
1: Però si sóc una bassa d'oli.
0: Bueno. Qui ens ho pot confirmar és el seu company de pis, un home que també us sonarà, Paul Gauguin. Al contrari que en Vincent, en Paul sí que és un pintor d'èxit, amb exposicions per tot França. Doncs bé, tots dos han anat a viure junts. Llàstima que la relació s'hagi espatllat.
6: No estic ben farta de compartir pis amb aquest en Van Gogh.
0: Això que us relatem és ben real. Vincent Van Gogh i Paul Gauguin van viure junts durant 8 setmanes i es veu que la convivència va ser un infern.
6: Desmanegat.
0: Sí?
6: Oh! Xixo, va xixo tot
5: xixo.
6: El dia.
5: Va xixo, eh?
0: Què és xixo?
6: Va enxixat.
0: Què vol dir enxixat?
6: Enxixat.
5: Brut, llardós.
6: Va, dutxa-te.
0: Llafernós.
6: Enxixat.
1: No tenim de dutxa.
6: Ha canviat els calçotets, fes els mitjons.
0: Això està documentat, eh? La casa que comparteixen està feta un desastre i en Paul n'està fart del desmanec.
6: Per favor.
0: Heu de saber que en Paul ha sigut mariner de l'armada francesa i allà van inculcar-li ordre i disciplina.
6: Clar.
0: En canvi, Van Gogh és un desmanec amb potes.
1: Qui, jo?
0: Sí, tu.
1: Pobre de mi. Però si jo sóc una bassa d'oli.
6: I ronca.
0: Ronca?
6: Sí. Oh! Com ronca la mà. Les nits ronca. Oh!
1: En Gauguin que...
6: És que el sento des de la meva habitació, eh? Un cop he portat alguna amiga...
0: Sí.
6: Vergonya! Vergonya! Han de marxar de vergonya, que fins jo marxo. Ronca! Oh!
1: I ell fot uns petarrots.
0: Ah, sí?
1: Fot uns petarrots per
0: en
1: la casa.
0: En Gauguin es peta, es deixa anar, en Gauguin?
5: Sí.
1: Pensa que no el sento, fot uns petarrots que digui que ens baixarà la casa.
0: Per ser justos, no sabem si Van Gogh ronca ni si Gauguin estira pets, eh? El que sí que sabem és que el tema principal de discussió és la cuina.
1: Sí.
0: Quan li toca endreçar la cuina a en Vincent, doncs en Gauguin es posa molt nerviós.
6: Com ho tenim tot, Peyu? Què? Per favor, aquí els fogons, ho veus, això?
0: Tot d'això. Sí.
6: El microones, sí. Eh? És que fot fàstic.
1: No en tenim.
6: Sí que en tenim.
1: Ah.
6: Sí. És més net aquest gos, sense orella,
0: sí,
6: que no pas aquest.
0: Compte, perquè això és ben real. Van Gogh posa els pinzells plens de pintura a la pica de la cuina.
5: Va, Vincent, Vincent.
0: I els deixa allà durant dies, eh?
1: Home, esclar que sí, perquè s'han d'estovar amb aigua els pinzells.
0: Tio, però, home...
6: Fa 3 dies que els té amb aigua, eh? Home. 3 dies, eh?
0: No són pas llenties, eh?
6: No, pobre Pol. Els fot allà amb les mongetes, eh?
0: Home, a dintre, eh?
6: A dintre els pinzells, llavors menges mongetes de tots colors.
0: Hòstia.
6: Oh, en res.
0: Mongetes de colors, eh?
5: Ah, mira. Són pels nens, pels nens que no volen menjar verdura.
0: Mira.
5: Els hi poses mongetes de colors, potser se les... De fet,
0: amb els quillos els hi fan el mateix amb les pastilles.
5: Àngela Maria.
0: Els hi pinten de colors i ells, oi, te veus? Ara sí. En Murri, el nostre gos sense orella, ja no pot aguantar la pudor d'aquella casa. Realment és un cau de merda. Hi ha pots de pintura oberts repartits per totes les habitacions. Sembla que Van Gogh tingui Diògenes.
6: Mare de Déu. Oita, eh?
0: Hòstia.
6: Mireu com està tot, eh?
0: Oh, quina pudor.
6: És que sembla un abocador, això, eh? Oh. Ah.
0: Déu meu.
6: Ja. Yeah.
0: En Pol està superat, ja no sap ni com afrontar-ho.
5: A mi m'està semblant una bona sitcom, això, sí? Eh? És el nou Plats Bruts, això.
0: Veus?
5: Vincent en Pol.
0: Vincent en Pol.
1: Pots Bruts.
0: Pots Bruts.
1: Sí. Mira, mira, mira, ja ho tenim.
0: Ja està.
1: Ja ho tenim.
0: Ja està. Passa que fins d'aquí 4 anys no ho podrem fer perquè l'altre dia ens van dir que han fet 4 temporades de la casa nostra ja.
5: Sí, ah, sí, sí.
3: I espera't, agafat,
5: ja. Espera't.
0: Ara encara. Això us encantarà. En Pol ha fet una guardiola comuna en què tots dos posen una mica de diners que serveixen per pagar el lloguer i fer-se càrrec de les despeses comunes.
5: Sí. Bueno, com un pis d'estudiants, sí, va. Senyor, jo, més sí. Que em ve la pudor de xetos, oh. Ja des d'aquí ja la noto.
0: Oi, oi, oi,
5: una mica de porro, també.
0: En Pol s'ha ofert voluntari per ser el cuiner. Diu que vol portar una mica d'ordre, almenys en les dietes. Però no pot cuinar si en Vincent, hòstia, renta els seus pinzells allà a la pica, clar. Saps? En Pol està tan emprenyat que en una de les seves cartes escriu...
5: Ai, madre.
6: Quan en Vincent prepara el menjar és un desastre. Barreja ingredients sense sentit. Tal com fa amb els colors dels seus quadres.
5: Oh, quin malparit! Oh, li ha tret el tema del color! Sabent que és una malaltia... Aquí tens raó, tu, eh? Aquí tens raó, tu, Vincent.
1: No és cap malaltia.
5: Sí, home, aquests del tònic, tio.
1: No sóc del tònic, això és un insult vostre.
0: Jo crec que m'ha semblat sentir que era esquizofrènic més que del tònic.
5: Ah, esquizofrènic. Bueno, doncs això.
0: També confons els colors, al final.
5: Sí. Jo confonc malalties.
0: Sí.
3: Tots conceptes.
0: El millor de tot és que aquella casa havia de ser com una residència d'artistes, un projecte iniciat per en Vincent, que havia de servir per atraure nous talents. Però l'únic ximple que va caure a la trampa va ser el pobre Paul Gauguin. Avui, 23 de desembre de 1888, la discussió entre els companys de pis serà de les grosses. En Paul diu que n'està fart, que s'ha acabat viure junts.
6: Cuideu, falten 2 dies per Nadal, eh? No vull pas posar-me nerviosa. Vull dir, jo me'n vaig a París i... Ja veurem si torno.
0: Van Gogh,
6: ja veurem si torno.
0: Que en el fons sent una gran admiració per en Pol...
1: Jo sento molta admiració per
6: en Pol. Doncs mira, noi...
0: No pot suportar la idea de viure sense el seu amic.
1: Jo,
0: és llavors quan va cap al bany i agafa una navalla d'afaitar.
1: No!
0: Aquelles que són tan afilades,
3: sí.
0: Eh?
3: Ai, ai, ai, ai, ai.
6: Ai, amb aquesta navalla, podem sentir-la?
0: Sí, home.
3: Ai, ai, ai, ai.
1: És una pallaresa, eh?
6: Ai, que es tallarà l'orella, aquest, eh?
5: Sí, ara
0: no,
5: ve el moment. Ara
0: al contrari.
5: Moment.
0: Diu que si te'n vas, tu, Pol Gauguin, diu que et clavarà la navalla a tu.
6: Hòstia, hòstia,
1: sacra noi. Mira, mira, Pol, estimat.
5: Una mica tòxica.
1: Sigo...
3: Ah! Ai, ai, ai, ai.
1: Sí.
0: Tingues la navalla quieta.
1: Sí.
6: Faràs mal.
1: Sí.
3: Ai, ai.
1: Si goses deixar-me sol abans de Nadal, et clavaré aquesta navalla a l'estómac. Et trauré els budells i faré servir la teva sang per pintar un quadre. Eh? Què et sembla?
0: No està gota bé, aquest
6: tio. Jo us ho dic, està boig.
1: Què et sembla, Gauguin?
6: Està boig, això.
0: Està bé,
6: està boig.
0: Pol Gauguin marxa d'aquella casa de bojos per sempre més. Marxa sense fer cap maleta. Van Gogh ha tingut un dels seus brots psicòtics.
1: Perdoneu, és que no sé què m'ha passat, eh? He perdut els nervis, per un moment.
0: Fa un moment feies anar la navalla amunt i avall tota l'estona.
1: No tornarà a passar.
5: Però no era ell, no era ell.
0: Era un altre.
5: Era un altre.
0: Era un altre.
1: M'he perdut amb mi mateix.
0: Sí. En Vincent és molt inestable, la seva dieta tampoc hi ajuda gaire. Com que en Pol no podia cuinar, en Vincent s'alimenta de pa i cafè.
1: Sí, noi, és que no tinc diners per anar a comprar menjar.
0: Pa i cafè.
1: Pa i cafè.
0: Cardar una bola al cap del dia, això.
5: Oh, bueno.
0: Fumar sí que tens diners per fumar, eh?
5: Amigo. Mm? Amigo.
0: En Van Gogh fuma com un carreter i no beu aigua. En lloc d'aigua beu absenta.
3: Epa!
5: Home, Van Gogh.
1: Escolta, són els únics vicis que tinc, Joel.
3: Bueno.
1: L'absenta i el tabac.
5: Només tens aquests,
1: Només aquests dos.
5: Vale, quedo tranquil. Ah.
0: Segons sembla, roba diners del pot comú de les despeses per gastar-los tots en els bordells de la ciutat. Robar del pot comú del company és molt trist i més si és per anar a bordells.
1: No, a veure, són els únics vicis que tinc, eh? El tabac, l'absenta i els bordells.
5: Ah, mira, ja tenim un vici més, eh?
0: Sí, en portes tres, eh? Per ser justos, en aquella època els bordells francesos eren uns llocs bastant normalitzats, eh?
1: Explico bé, això.
0: Era una mena de cafès on es reunien els intel·lectuals. Qualsevol pintor que es volia fer un nom havia de passar per aquests locals.
1: És això, exacte. Va, vinga, va, anem a fer una copa. Us convido jo.
0: No. Van Gogh fa uns ulls de boig que espanten. Diu que vol anar a fer una copa, però no para de voltar per tota la casa amb la navalla a la mà encara, tu.
1: Sí, abans de marxar vaig un moment al bany a deixar la navalla, que encara farem mal a algú, eh?
3: Deixa.
0: En Van Gogh es tanca al lavabo.
1: Sí.
0: Es fa el silenci.
1: Sí, calleu.
0: I de cop se sent aquest soroll a través de la porta, seguit d'un renec molt gros. Van Gogh surt del lavabo amb la cara més blanca del que era i amb una tovallola plena de sang al voltant de l'orella.
1: Tot arreglat. Ara em sento més lleuger. Vinga, va, anem, que us convido.
0: Ai, Déu. Amb en Murri, el gos, sense orella, i amb Van Gogh, l'artista, segurament també sense orella, anem al seu bordell habitual. Allà Van Gogh demana per una tal Gabi. Diu que li vol fer un regal, tu.
3: Un regal?
0: Sí.
3: Per quin regal? Déu meu, Vincent, on vas així? Però si vas ple de sang, per què t'has fet?
0: I aquí hi ha la primera confusió. Molta gent pensa que Van Gogh li va fer el regal a una prostituta de qui s'havia enamorat. Sí, doncs no, aquesta tal Gabi només era una simple noia que treballava al bordell.
3: Exacte, que quedi clar, que jo només netejo.
0: Sí.
3: I prou, jo sóc una bona cristiana.
0: Resulta que la Gabi només era amiga de Van Gogh.
3: Clar.
1: Gabi, et dono aquest regal per
0: en
1: tu.
0: En Vincent li entrega un tros de roba ple de sang. La Gabi n'ha vist de tots colors. Penseu que neteja un bordell del 1880. Oh, Però aquesta de l'orella no se l'esperava.
1: Mira, si no t'agrada el pots canviar.
3: Ai, gràcies. Em sap greu no tenir res per tu, Però a veure què hi ha... Ai. Per favor, si és una orella!
5: Sí, és una orella.
3: Ai, quin fàstic, per favor!
0: I aquí hi ha el segon error. Molta gent es pensa que en Vincent es va tallar un trosset d'orella. Doncs resulta que no. Un estudi de la BBC ha demostrat que es va tallar el 90%,
1: el 90%.
0: De l'orella.
3: Però 90 et queda res,
0: 90%.
5: Gairebé tota l'orella.
0: El dia acaba amb Van Gogh tornant cap a casa, ensangonat per tot arreu. L'endemà al matí, la policia i el seu amic Gauguin se'l van trobar al llit mig desmaiat i va ser traslladat d'urgència a l'hospital. Déu-n'hi-do, sí.
5: És gros,
0: Sí.
6: Fàstic.
0: Un episodi de la història de la pintura curiós.
5: Putut, és que als pintors sempre els hi passa això.
0: Què?
5: Bueno, que tenen una vida de merda i després ja es fan rics, però ja quan ja no poden ser.
0: Clar.
1: Home, Picasso no seria el cas.
5: No, Picasso no, eh?
0: A veure, Mercè.
5: En realitat no tinc ni idea, Soriguera.
0: No, però està bé parlar sense saber-ne.
5: Sí, omples.
0: Tot el que fan a les tertúlies de totes les ràdios al dematí.
6: Ara.
0: Mercè!
3: Sóc aquí amb una senyora que no vol que li pregunti, però doncs... és que no puc anar més enllà.
0: Li ha tocat.
3: T'ha tocat a tu.
0: Com
3: et dius?
7: Margarita.
3: I d'on ets?
7: D'aquí Vic.
0: Margarita, tens la vida de Murri a les teves mans. Com s'anomena la famosa casa que compartien Paul Gauguin i Vincent Van Gogh? A. La Casa Groga. B. La Casa de la Deixalla. O C. La Casa dels Girassols.
7: Diria la C.
0: Diries la C? Doncs en Murri és mort.
5: Oh! Pobre Murri.
0: La Casa Groga, Es deia la Casa Groga. El pobre Murri, el gos sense orella, ha sigut víctima d'un atac d'ira d'en Vincent. Malauradament, el nostre més o menys Fox Terrier de Torelló ha mort en mans d'un geni esquizofrènic com el famós Vincent Van Gogh. Pobre.
1: Foret,
0: i fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres. I

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia, us informa Òscar Fernández. La presidenta del Poder Judicial, Isabel Perelló, ha reivindicat la independència dels jutges espanyols i ha assegurat que no cedeixen a pressions ni a influències. Ho ha fet en l'acte d'inauguració solemne de l'any judicial presidit pel rei Felip VI i en presència també del ministre de Justícia, Félix Bolaños. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
2: Bon dia, un acte que està en marxa amb un tema central, la crisi de Ceuta, i que se celebra enmig de les crítiques d'alguns membres del govern espanyol a la jutgessa que investiga els fets, Maria Tardón, per haver anat a les llistes del Partit Popular de Madrid i d'altres xocs també amb l'executiu, que ha qüestionat el paper dels jutges en causes que afecten el PSOE i l'entorn de Pedro Sánchez. La presidenta del Poder Judicial, Isabel Perelló, ha enviat aquest missatge.
3: Nuestra independencia es la mejor garantía que podemos ofrecerles para que estén convencidos de que a la hora de tomar una decisión lo haremos sin ceder a influencias, presiones ni injerencias de ningún tipo.
2: Una defensa que també ha fet abans la fiscal general, Teresa Peramato, que ha lamentat la desqualificació sistemàtica, diu, de la seva feina i la distinció entre bons i mals fiscals, ha dit, segons a qui convinguin les seves decisions. Tània Tàpia, Catalunya Ràdio, Madrid.
1: Més notícies amb Natàlia Ramon.
4: Comença el trasllat de menors migrants de Ceuta cap a la península. Les primeres de sortir de la ciutat autònoma seran 5 nenes i es reallotjaran a Navarra, l'única comunitat que per ara s'ha ofert a acollir. Ho ha anunciat la presidenta navarresa, la socialista María Chivite.
5: Puedo decirle que están a punto de llegar a Navarra 5 niñas menores de Ceuta. Porque este gobierno ayudaremos a Ceuta, no en la pancarta, sino con hechos, enviando vacunas, acogiendo a menores y lo que sea necesario dentro de nuestras posibilidades, de nuestras responsabilidades.
4: Després de dies de bloqueig, el president de Ceuta del Partit Popular ha desbloquejat els primers trasllats. El Ministeri d'Infància ho celebra i urgeix la resta de comunitats a seguir els passos de Navarra. Veuen urgent traslladar cap a la península unes 700 nenes migrants que es troben en situació d'extrema vulnerabilitat.
1: La Fiscalia Anticorrupció es queixa que els grans bancs no estan facilitant els comptes de les empreses investigades en el cas Montoro. La fiscal del cas exigeix al jutge de Tarragona que ho investiga que impulsi accions més contundents. Tarragona, Manel Sastre.
6: Bon dia. La fiscal demana al jutge que recordi els responsables dels bancs que mantenir aquesta posició podria ser delicte de desobediència. En l'escrit al qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, recorda el jutge que ja s'han reclamat diverses vegades aquests documents sobre moviments bancaris, socis i suposats testaferros de les empreses implicades. El cas investiga l'exministre del PP, Cristóbal Montoro, per impulsar suposadament canvis legals per afavorir empreses gasistes a canvi de comissions. Manel Sastre, Catalunya Ràdio, Tarragona.
4: 5 dotacions dels bombers de Barcelona treballen en un incendi a la muntanya de Montjuïc. El foc s'ha declarat fa poca estona i afecta una zona de matolls prop de la carretera de Miramar. La columna de fum és molt visible des del port i des d'altres punts de la ciutat.
1: La miopia infantil es triplica entre els 8 i els 12 anys, segons un estudi de la UPC que determina com ens podem avançar al diagnòstic per aturar la malaltia. L'ús de les pantalles n'augmenta el risc i fer activitats a l'aire lliure és un factor protector. Terrassa, Marta Vallès.
7: Bon dia. La miopia és una pandèmia segons l'Organització Mundial de la Salut. Les responsables de l'estudi alerten que dels 8 als 12 anys la prevalença a les aules es dispara. La recerca segueix l'evolució de 2.500 escolars durant aquests anys. Núria Aguissasola, coordinadora de l'estudi.
8: Quan els hi fem la primera recollida de dades, que són els nens de tercer de primària, hem trobat un 12% de prevalença. Quan els hi fem a quart, ja tenim un 17%. I quan els hi fem a sisè, ja tenim un 28%. Són dades importants, ens preocupa realment.
7: Els factors hereditaris són determinants, però també d'altres que es poden modificar, com l'estil de vida. L'ús de visió pròxima amb les pantalles és perjudicial, mentre que més hores de son i l'activitat a l'aire lliure són factors de protecció. Marta Vallès, Catalunya Ràdio, Terrassa.
1: Esports, amb Marcos García.
9: Jornada de descans avui del Barça, que hi va golejar el Feyenoord 5-1 a l'estrena de la Champions masculina de futbol. En canvi, a la UEFA Youth League, que és la Champions juvenil, derrota del Barça 1-2 contra el Feyenoord aquest matí. La waterpolista Maika García l'han presentat fa uns minuts oficialment com a nova jugadora del Sant Andreu. García avança que denunciarà el Sabadell per no renovar de forma automàtica el seu contracte, que va acabar just després del seu procés de maternitat. Debut en victòria del Barça a la Champions d'handbol, 39-28 davant l'Horus danès. També en handbol, però a la Lliga Femenina, el Granollers confirma la greu lesió de la seva jugadora Martina Capdevila. Té un trencament complet del lligament encreuat anterior i també del lligament col·lateral medial del genoll dret. A la Lliga Catalana de Bàsquet, avui Girona-Lleida, 6:45 i Barça-Andorra a les 9, els dos partits per Esport 3. A l'Open de tenis als Estats Units, en dobles, els defensors del títol, el català Granollers i l'argentí Ceballos, eliminats, i a la Vuelta avui crono individual de 32 quilòmetres.
0: Fins aquí les notícies.
10: L'11 de setembre, Catalunya Ràdio es mou amb la Diada.
11: Perquè sempre hi som, a tota hora i a tot arreu. I a més, aquest divendres hi serem tots des de bon matí.
12: Amb els serveis informatius de Catalunya Ràdio desplegats i en connexió des dels punts destacats del dia.
13: A la tarda de 4 a 8 mirarem cap a tot el país seguint amb detall els actes i mobilitzacions.
14: A les 8 del vespre resumirem com ha anat la jornada i en farem l'anàlisi.
15: I a les 11 de la nit no ens oblidem de la perspectiva de gènere que també té la Diada a Les dones i els dies.
10: També us oferirem continguts especials amb motiu de la Diada, els programes Mans,
16: Dracs, Diables, Capgrossos, Molasses, Gegants,
10: en Guàrdia,
17: a 1651 la Guerra dels Segadors estava acabant,
10: La finestra indiscreta,
18: reivindicarem una pel·lícula que avui encara ressona,
10: i L'altre bar.
19: Trobem tot un mite del club
10: La Diada Supercet. De l'11 de setembre la vivim tot hora a Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya.

0: I ha arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, part de la solució es diu Fran Domènech. Molt bon dia.
1: Bon dia,
2: com estàs?
0: Bon dia, Fran Domènech.
2: Bon dia, com estàs?
0: Ara t'he repetit perquè estaves lluny del micro.
2: No.
0: Oh, havies de pujar el volum.
1: No estava lluny del micròfon.
0: Escolta'm, avui...
2: I això és a prop.
0: Dijous estrenem col·laboradora a la solució.
2: Ai, sí.
0: De seguida us direm qui és.
2: Com ens agrada estrenar
0: coses. Ens agrada estrenar coses. Sí. Però també ens agrada molt mantenir-les, eh?
2: Tant,
0: també, anem augmentant la família, però
2: sí,
0: no reduïm mai.
2: Correcte, és així.
0: El control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, i a la peixera, el Nil Via, la Viena Gasa i la Lídia Discipio.

0: I avui us portem una solució històrica. Avui una pregunta que segurament us haureu fet a casa. Des de quan mesurem el temps? Quan va començar la humanitat a mesurar el temps? En quin moment vam deixar de viure segons els ritmes naturals? Quan es van inventar els rellotges mecànics? Quan vam començar a dividir el dia en hores? I per què el dia té 24 hores i una hora té 60 minuts? Qui decideix quina hora ha de ser a tot el planeta? Quan es creen els fusos horaris? Per què nosaltres pertanyem al nostre fus horari? Doncs mireu, la solució a aquestes preguntes la té el nou col·laborador de la solució. Un aplaudiment per l'Àngel Casals. Molt bon dia, Àngel.
1: Hola, molt bon dia.
0: Com estàs?
1: Bé, jo, amb l'enyorança de les vacances.
0: Ai. Però no t'agrada tornar a la normalitat, a la rutina?
1: Sí, sí que m'agrada, la veritat és que sí, però és aquella cosa del que vol i dol, no?
0: L'ambivalència, eh?
1: Sí, exacte.
0: L'ambivalència. Després estem a vacances i dius, ostres, ja tinc ganes de tornar a la rutina, que tot s'ordeni.
2: I et passa això, Àngel, que tu mires les fotografies de fa, per exemple, dues setmanes, o una setmana, fins i tot algunes persones, i et sembla que són del 3000 d'abans de Crist? Tu que ets historiador.
1: És que procuro no mirar les fotografies.
2: Oh! És un bon consell, també.
0: Fins al desembre no es miren fotos de l'estiu, que si no fa enyorança. L'Àngel, ja el coneixeu d'haver-lo sentit a la solució. Ell és historiador, és professor d'història moderna a la Universitat de Barcelona i membre del Consell Assessor de la revista Sapiens. A veure, la gent a qui us agrada la història, sou homes del temps, una mica, documentar el temps?
1: Per força, perquè al final... I això no fa tant de temps, eh? És a dir, és a començaments del segle XX que es comença a pensar en la importància que té el temps en l'evolució de la societat humana, no? Perquè al final els humans som tan creguts que ens pensem que vivim al marge de la naturalesa, no? I al marge dels ritmes naturals. I després resulta que no és veritat.
0: L'antropocentrisme és escarós, eh? Per tot que ho digui, eh?
2: Sí.
0: Dic que és escarós, no? Perquè ara ho veus, ho tenim molt assumit, però el que ha dit l'Àngel és veritat. Ens pensem, mira, ahir, en certa manera, al matí de Catalunya Ràdio ho deia l'Albert Tom, no? Que deia, tots els professionals, totes les persones, ens creiem que el món neix amb nosaltres i acaba amb nosaltres, i a nivell humanitat és el mateix, no?
1: Sí.
0: Creiem que el planeta l'hem inventat nosaltres.
1: Exacte. I és a començar del segle XX que es comença a pensar, home, no? Que si quan hi ha males collites la gent es moria, vol dir que el clima té una influència important en això. I avui en dia és absolutament impossible intentar estudiar el passat de la humanitat sense tenir present els canvis climàtics o les condicions climàtiques a les que vivia cada societat.
0: A nivell d'història, quan pensem en la història, tendim a imaginar, i això alguna vegada ho has dit aquí al programa, que el passat és una línia ordenada, no?, d'esdeveniments, i és més aviat un garbuix, no?, o idees arborescents.
1: Bé, és que això hi ha moltes teories.
0: Ah, d'acord.
1: Sí, nosaltres tenim, no sé si les... Podem dir, pels historiadors és la sort, eh?, de la influència del cristianisme, perquè és el cristianisme el que ens dona punt d'inici i punt de final. Quan comença el món? Amb el Gènesi.
0: Clar.
1: I quan s'acabarà el món? Amb el judici final.
0: Clar, és el cristianisme, perquè diem abans de, exacte, després de.
1: Clar.
0: El punt d'inflexió, eh?
1: I llavors és el cristianisme el que ens dona un temps direccional. És a dir, comencem en un lloc i acabarem en un lloc. Que això altres civilitzacions no ho tenen. La major part de les civilitzacions humanes no cristianes o no de tradició judeocristiana tenen una concepció circular del temps, que lliga amb això que tu em preguntaves al començament, que preguntaves al començament de quan, com es calculava el temps abans de calcular-ho en hores. Doncs per cicles, que és la manera més senzilla de fer-ho.
0: Clar, i torna a començar.
1: Exacte.
0: No?
1: I llavors és aquella idea de, clar, cada any, després de la tardor, després de l'estiu arriba la tardor, allò, després de la lluna plena, allò torna a començar els cicles de l'any. Per tant, aquesta idea de l'etern retorn, no?, que feia que la gent sí que era conscient de que es moria, clar, i sí que hi havia una...
0: Home, no era totus, eh?
1: Lineal,
0: empirisme.
1: Clar. Però des del punt de vista de la col·lectivitat, el naixement i la mort d'algú no era important, el que era important era la continuïtat dels cicles, perquè això era el que donava seguretat.
0: La continuïtat dels cicles, fixeu-vos, quin canvi de paradigma hem fet. Mireu, avui parlarem de mesurar el temps, i com sempre hi podeu dir la vostra, perquè avui obrirem moltes variables, eh? Farem una perspectiva històrica, però us demanarem diferents coses.
2: Sí, i els oients, he de dir, els oients de la solució són tan llestos...
0: Ja està?
2: No, que són tan llestos que quan truquen al 93-201-7474 ho tenen tan interioritzat que ho poden fer amb els ulls tancats.
0: Epa!
2: Sí, ho facin amb el fixe, si algú té fixe encara, o ho facin amb el mòbil, ho tenen interioritzat, aquell mecanisme, perquè ho han fet tantes vegades i ho tenen tan a dins que s'ho saben de memòria. Els que no truquen, què poden fer? Doncs poden escriure missatges amb aquell WhatsApp que tenen guardat com la solució amb l'Hisenda Carota, el 677-38-77-19. Avui que parlem de mesurar el temps, doncs clar, hem de parlar d'eines per mesurar el temps.
0: Per exemple?
2: L'Àngel de seguida em dirà com s'ho feien abans que hi hagués aquestes eines. Per exemple, hi ha rellotges per mesurar el temps, hi ha molta gent que ho mira al mòbil. Llavors volem que ens expliqueu avui com mireu el temps. Si ho mireu amb el rellotge o si ho mireu al telèfon mòbil. Sou d'aquelles persones, per exemple, que n'hi ha, que fan ràbia, que saben l'hora sense mirar? No, és que a prop d'un quart de tres ja.
0: N'hi ha,
2: com ho saps, això?
0: Jo et dic que sóc bastant així, eh?
2: Home, doncs mira...
0: I no sé per què és.
2: Doncs, perquè tu ets biònica. Ja ho hem explicat moltes vegades, que ets un Avenger, és la branca catalana dels Avengers. Però mira, ja que parlem de rellotges, també podríem obrir un altre capítol que ens agrada, de Catalunya Dividida, que és: sou de rellotge digital o sou de rellotge amb agulles?
0: Home, per favor, eh?
2: Què?
0: Agulles.
2: Agulles sempre?
0: Sempre agulles. Jo sóc d'agulles, però saps que me n'he adonat? Que hi ha molta generació jove que, com que sempre ja han vist el digital, no saben llegir les agulles.
2: Mm.
0: No sé si us ha passat a casa. A veure, primer, sou de rellotge digital o rellotge d'agulles? 93 201 7474 o el 677 38 77 19. Totes les preguntes que us ha fet el Fran, i a més dir-vos que si voleu formar part del Club de la Solució, estem a dues persones per ser 900 persones al Club de la Solució.
2: Una fantasia.
0: Ens envieu un WhatsApp i dieu: vull formar part del club.
2: És que ara hi ha molta gent esperant per veure si aquella persona pot ser la Mil.
0: Ah, clar.
2: No donarem premi a la Mil. Llavors, no cal que us espereu, afegiu-vos al Club de la Solució. No donarem premi quan arribem als 1.000, perquè si no, la gent estaria aquí esperant.
0: Enquesta: 60, rellotge de pulsera, 30% al mòbil. Imagina't, eh? Jo pensava que encara seria superior al mòbil. Tu, Àngel, rellotge o mòbil?
1: Jo soc de rellotge.
0: Rellotge digital o d'agulles?
1: Depèn.
0: Ara
1: el porto digital, per exemple, però si em poso un rellotge de mudar, ha de ser d'agulles.
0: A d'agulles.
2: Oh,
0: rellotge de mudar sí. No pot ser de digital.
2: Us
0: i si hi ha algú que col·lecciona, perdona, Fran,
2: no,
0: si algú col·lecciona rellotges, feu-nos-ho saber també quants rellotges teniu, eh? Que hi ha gent que, escolta,
2: sí,
0: centenars de rellotges.
2: El rellotge de dia, el rellotge de nit, el rellotge de sortir a córrer, no? El rellotge d'anar a sopar,
0: correcte.
2: No? El de mudar, el de les boles.
0: Jo és que soc tan monògama que fins i tot m'afecta el rellotge. Tinc un rellotge al rellotge.
2: Doncs mira, la Teresa, per exemple, no fa servir rellotge.
0: Ah, no?
2: Treballo a l'oficina i entre l'ordinador, el mòbil, el cotxe
0: també.
2: I el campanar, tinc tot el temps controlat. Per tant,
0: no,
2: Teresa, és fantàstic.
0: I la ràdio, s'ho m'ha dit la ràdio,
2: sí,
0: que cada
2: ràdio
0: dos
2: també.
0: Minuts estem dient l'hora. Per cert, un quart de dues del migdia.
2: Molt bé, molt bé, perfecte. L'has dit bé. No sempre es diu bé, eh?
0: Va, vinga, anem al tema. Avui ens demanem des de quan mesurem el temps, des de quan som conscients del temps i el volem mesurar, i quan ens inventem tots aquests estris per mesurar el temps. Ens hem fet moltes preguntes. Àngel, com entenien o com era el temps per les primeres persones que habitaven la Terra? Estàvem parlant d'aquests cicles. També els prehistòrics també anaven per aquí, eh?
1: Sí, anaven per aquí, llavors, perquè l'única cosa que podien fer per controlar el temps era mirar el cel.
0: Mm.
1: I llavors tot anava en funció del sol i la lluna. I no existien les hores, clar, perquè no necessitaven dividir el temps. Quan hi ha una societat caçadora-recolectora, cacen quan poden, mengen quan poden, i per tant no poden estar pendents. És a dir, no necessiten allò, cap divisió temporal estricta.
0: Per tant, no hi havia la necessitat, per tant, no s'ha buscat. Deixa'm un momentet que rebem en Jesús. Hi ha moltes trucades, eh? El món dels rellotges interessa. A veure, Jesús, molt bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
0: A veure, què m'has de dir de rellotges, Jesús?
3: Jo ho vull explicar, perquè mateix hi ha una església visual, que hi ha molts anys, i un rellotge de sol.
0: A veure, ens hem quedat, hi ha una mica de dificultats en la comunicació, hi ha un rellotge de sol, algun lloc, on digui, una església?
1: Castellterçol,
0: d'acord. A Castellterçols, d'acord. I hi ha una... Fem una cosa, recuperem en Jesús, a veure si el podem millorar, perquè si no estarem aquí intentant desxifrar el jeroglífic. Anem al Raimon, mentre. Raimon, bon dia.
4: Bon dia.
0: Truques des dels monjos, tu.
4: Sí, des dels monjos.
0: A veure, jo he dit alguna cosa de rellotges d'agulles i tu t'ha vingut una idea al cap, digues.
4: Bueno, una idea, l'altre dia estàvem entrenant i a la paret d'entrenant de hockey i a la paret hi ha un rellotge d'agulles molt gran i els nanos tenen entre 16 i 19 anys i van venir i dic, quina hora és? Dic, però mireu, no va bé, dic, sí que va bé, i ningú sabia llegir l'hora.
0: Què m'estàs dient? Però quanta gent són?
4: Potser hi havia dos equips, estem parlant de 14 nens o així.
0: Oh, o sigui, tu, els teus nanos, tu ets entrenador d'hoquei, i els teus nanos, entre 15 i 16 anys, no saben llegir els rellotges de manelles, és a dir, d'agulles.
4: No.
0: però...
4: Els meus fills, per descomptat que no, eh? Vull dir, tinc un de 19 i un de 16 i porten el rellotge que no marca ni l'hora. Diuen que és per fer decoració.
0: No m'ho crec. De veritat, m'esteu...
4: I tots els seus amics van igual, eh?
0: Però una cosa, Raimon, quan ha passat això que la gent no sap llegir el rellotge d'agulles?
4: No ho sé, però ja et dic jo que els meus fills i els seus amics, 19, 16, 19, 20, porten rellotges, tots així d'aquests, i estan parats. Jo no porten l'hora perquè només és per vacilar i prou.
0: Uau, ara m'has deixat morta.
4: I miren l'hora al mòbil.
0: Rellotge per vacilar i miren l'hora al mòbil. I això a les escoles, jo recordo a la meva escola, sí que s'ensenyava les hores amb agulles. Això, algun mestre que ens estigui escoltant, digueu-nos-ho, ha canviat això? És a dir, ara ensenyeu les hores amb rellotge digital? Perquè possiblement sigui això. Si hi ha algun mestre a l'escolta, si us plau, 93-201-7474, com s'ensenyen les hores ara mateix en els centres educatius? Ostres, Raimon, m'has deixat morta, eh? És a dir, no en saben, eh? Definitivament. Jo pensava que eren alguns, ara veig que és la totalitat.
4: No, moltíssim. I allà els dius, l'agulla marca les 3, són 2:15 i no veus que... I no, ni saben ni els interessen.
0: Aquesta, la segona part, és la més greu, potser. Raimon, t'agraeixo molt la trucada. Entrenador d'hoquei, de quin equip?
4: Del Club Patí Monjos.
0: Epa, doncs ens guardem el telèfon, tu, mai se sap. Gràcies, Raimon, per la trucada. Una abraçada.
4: Gràcies.
0: Fins ara, adéu, Nic, adéu, adéu. Va, que hem recuperat en Jesús, de Mediona. Jesús, bon dia.
5: Hola, bon dia de nou.
0: Oi, que se't sent de conya, nen, perquè és l'Antoni Bassas, de sobte.
2: És una altra persona. No, ets el Jesús.
0: Hosti, tu, Jesús, que el Nil t'ha trucat per WhatsApp, eh? És que és llest, el nen.
5: No, és que he fet un petit miracle aquest dematí.
0: A veure, què ha passat, Jesús, dels miracles?
5: No, res, que la telefonia per aquí on vivim està complicada, hi ha poca cobertura.
0: A veure, explica'ns. Ens volies parlar d'una frase, d'una inscripció en un rellotge de sol.
5: Sí. Jo ja m'he viscut molts anys a un poblet, que, bueno, un poblet, abans era un poblet, ara ja és gran, que es diu Castellbisbal, no Castellterçol.
0: Ah, Castellbisbal.
5: Al costat de Molins de Rei.
0: I tant, Rei, estem a 5 minuts,
5: Ah, correcte.
0: Que quan la pandèmia no direm que passàvem d'un costat a l'altre amb els de Castellbisbal, però es feia.
2: Ho feia.
0: Bueno, alguna gent. Partits de pàdel Castellbisbal contra Molins.
2: Passava la frontera.
0: No estàvem allà, que era un lloc, que és allò, una banda és Molins i l'altra banda és Castellbisbal, i hi ha unes pistes que estan just al mig. Bueno, en fi, va, tira.
5: L'enemic nostre sempre ha sigut Sant Andreu de la Barca, que era creuant el riu.
0: Ara, em fa tant vells. Va, Jesús, què et volies comentar?
5: Us considerem amics. Una frase que sempre li feia molta gràcia al meu avi, que imagina, jo en tinc 62, el meu avi encara hi és a l'església del poble, al costat de l'antic ajuntament, que hi ha un rellotge de sol on posa ni tu ni jo tindrem corda si no és Déu qui se'n recorda.
0: Ni tu ni jo tindrem corda si no és Déu qui se'n recorda. Boníssima. I no sabem qui la va fer, aquesta inscripció.
5: No, perquè té molts anys. Ja et dic, el meu avi sempre s'hi fixava, diguéssim, no? Vull dir que sempre...
0: Ara hem perdut la connexió una altra vegada, Jesús. Farem una cosa, li demanarem a la Marta Pérez Verge, això, Jesús.
5: Digues.
0: Ni demanarem a la nostra experta refranyera i experta en cultura popular catalana també que ens digui a veure si aquesta frase va baixa d'algun lloc en comú o si és una inscripció que va decidir fer algú al rellotge de Castellbisbal.
2: Digues, i sobretot si és una inscripció que està només a Castellbisbal.
0: Clar,
2: o que és a altres
0: és comuna,
2: localitats.
0: No?
1: Era tradició posar inscripcions en els rellotges de sol.
0: Ah,
1: jo recordo una que era aquella de jo sense sol i tu sense fer. No valem res.
0: Ah, però una mica és la línia, eh?
1: Sí,
0: una mica és la línia, sense fer, perquè tot remet a Déu, eh? Doncs, Jesús, gràcies per la teva aportació. I res, que us posin telefonia. Una abraçada, bonic.
5: Vale, adéu.
0: Fins ara, adéu. Ah, i a tot això, el 677-38-77-19, entenc que la gent s'està manifestant a bastament.
2: Sí, s'està manifestant, i ara mateix, si haguéssim de fer una estadística, és a dir, el centre de dades, amb el 70% escrutat, diria que el rellotge d'agulles està guanyant entre els oients de la solució. La Ramona té rellotge d'agulles, i a més, amb l'hora catalana, un quart, dos quarts, com la Bea, també de Mataró, diu, aviat es perdrà, però, a l'hora catalana. Home, esperem que no es perdi. La Rosa Maria, rellotge d'agulles. La Carme té un rellotge intel·ligent, smartwatch, diu, però l'esfera és d'agulles.
0: Clar, li pots posar, el rellotge és intel·ligent, això la canalla ho hauria de saber, també s'hi pot posar,
2: I després, la Pilar parla del rellotge d'agulles i introdueix un concepte que m'ha fet ballar el cap, també. El canell dret el porta.
0: Ah.
2: A quin canell porteu el rellotge, perquè la majoria dels que som aquí el portem al canell esquerre.
0: Clar, perquè també som dretans tots tres, eh?
2: Potser és esquerrana, vols dir, no?
0: Potser és esquerrana. Hi ha gent que no, que s'ha acostumat a dur-lo a la dreta, però també us podeu manifestar. Sí, digueu-nos a quina banda el porteu, dreta o esquerra, i adjunteu-nos. No, sóc dretà, sóc esquerrà. Jo crec que els dretans, en general, el portem a l'esquerra. No sé si tens més dades, tu.
1: Jo diria que té alguna... Passa una mica com amb els anells, és a dir, té també alguna diferència sexual.
0: Ah!
1: D'on es posa l'anell, igual que on es posa el rellotge i aquest tipus de coses, que avui en dia ja no es fan servir, però que abans sí que eren importants.
0: Home, com els botons de la camisa.
1: Exacte.
0: Que jo me n'adono, si alguna camisa és del meu senyor, dic, ui, però si es corda al revés, no? Això ja en parlarem, però tornem al tema del temps. Mentre podeu anar dient la vostra, al 677-38-77-19, t'anava demanant, Àngela, estem parlant molt aquí lleugerament de rellotges, però quins són els primers instruments, aquelles eines, més enllà de la natura, els primers instruments que inventem per mesurar el temps?
1: El rellotge de sol.
0: Directament, home.
1: Directament, sí, sí.
0: Es fan servir encara rellotges de sol, així com oficialment?
1: Sí, sí, sí. Que passa és que, clar, el rellotge de sol marca l'hora natural i, clar, i a més hi ha una característica molt important, que és que les hores que marca el rellotge de sol són més llargues en estiu que en hivern.
0: Com?
1: Clar, perquè el sol és més alt i llavors el sol corre menys lent, corre més lentament en estiu que en hivern, diguéssim. I, per tant, les hores no són exactament iguals.
0: Mira, fixa't, coses que aprenem aquí a la solució, no ho aprenem a cap altre lloc. Si seguim avançant el temps, hem començat parlant de la prehistòria, parlem ara de les civilitzacions gregues i romanes. A veure, com comptaven i organitzaven el temps els grecs o els romans?
1: S'embolicaven molt, perquè ja té...
0: M'encanta, s'embolicaven.
1: Ja tenien hores, és a dir, ja coneixien, ja tenien el concepte d'hora, però era aquesta hora més llarga o més curta en funció, perquè ja la dividien en 60.
0: Ells ja ho dividien.
1: Sí, ja ho dividien. El que passa és que, clar, com els egipcis són els que van crear la convenció de l'hora de 24 hores...
0: A veure, sí, anem una mica enrere, perdona, a veure. Sí. Primer, tu ara has dit, ells ja dividien en 60, tornem enrere.
1: Sí.
0: Els egipcis decideixen dividir el dia en 24 hores, per què?
1: Perquè ells calculen l'aparició i desaparició de constel·lacions d'estrelles per la nit i llavors fan un càlcul que els porta a dir, bé, hi ha 48 constel·lacions que apareixen i desapareixen al llarg de la nit, és a dir, del moment en què se'n posa el sol, ho divideixen per 12 i, per tant, diuen, la nit té 12 hores, per tant, el dia ha de tenir 12 hores. És una pura convenció.
0: A part, és una convenció.
1: Exacte, és una pura convenció. I llavors, el que passa és que aquesta convenció porta els egipcis a calcular que un any té 360 dies. O sigui, que ja s'acosten allò bastant per fer un càlcul fet com el fan. Mm. El problema és que els romans calculen, en principi, l'any, el temps, en anys lunars, no solars.
0: D'acord.
1: I llavors això els hi fa que, primer, l'any sigui més curt, són 350 i escaig dies.
0: Anem retallant dies,
1: Sí, i que després, clar, cada cert temps han de tornar a recalcular, i per això l'any 46 abans de Crist, Juli César inventa el calendari julià.
0: Ara hi anirem, al calendari julià, que és una mica la revolució, que és el que ens arriba avui en dia, eh?
1: Amb el matís del calendari gregorià, que és la rectificació que es fa a finals del segle XVI, sí. Però, bàsicament, quina és la clau del calendari julià? Que és un calendari solar.
0: Val.
1: I que fixa ja en 365 dies, el que passa és que no calcula els anys de traspàs. I, per tant, cada cert temps s'havia de tornar a recalcular pel dia que s'anava perdent. Sí. I per això el calendari gregorià, que ja és del segle XVI, que suposa canviar en un mes i escaig, ens passa del, si no recordo malament, del setembre a l'octubre, és a dir, de cop, d'un dia per l'altre, però ja, diguem-ho així, ho regula. El que passa és que el calendari aquest, perquè vegis que problemes n'hi ha sempre, aquest calendari gregorià, com el fixa un papa de l'Església Romana, no va ser acceptat pels països protestants.
0: Ah! I què vols dir? Que hi havia un moment a la vida que teníem...
1: Hi havia un moment a la vida que hi havia dos calendaris.
0: Hòstia.
1: El que feien servir els catòlics i el que feien servir els protestants. Poca broma, estem parlant dels alemanys, dels anglesos... I encara avui en dia, teòricament, continuaven dos calendaris, perquè el calendari gregorià no va ser adoptat per l'Església Ortodoxa.
0: Uau.
1: I per tant, els països ortodoxos, ells continuen celebrant els ritus religiosos en dates diferents dels països catòlics, perquè continuen mantenint l'antic calendari julià.
0: D'acord, però només per ritus religiosos. Ara no us penseu que a Alemanya és 31 d'agost, encara, saps?
1: No, a Alemanya ja han acceptat el calendari julià. Però, per exemple, si aneu a un país ortodox, la Setmana Santa és sempre després de la nostra.
0: Ah. Perquè segueixen regint-se.
1: Exacte,
0: per l'altre calendari.
1: Per l'altre calendari. I el Nadal no és el nostre 25 de desembre.
0: Uau, això és primera notícia, no ho sabia, eh?
1: Sí.
0: Deixem-ne un momentet fins a Taià, la Montse. Montse, bon dia.
6: Hola.
0: Què m'expliques? Què m'expliques de rellotges?
6: Mira, una curiositat. Un amic meu, el Fili, des d'aquí, saludo al Fili Dalmau, no sé si em sent, no crec.
0: Home, espero que sí, porta... nena, si no li dius que posi la solució.
6: Bueno, no sé, ja li diré. Porta el rellotge al canell esquerre, sí, normal, d'aquí normal, però al revés, o sigui, la rodeta d'una corda, canell amunt, braç amunt.
0: Què? O sigui, que mira les hores del... I com s'ho fa?
6: La raó, que un dia li vaig dir, però Fili, què fas? Per què portes el rellotge al revés? El primer rellotge que va portar, que era petitó, era del seu avi, era enorme, era molt gran, i li feia nosa la rodoneta, la rosca de donar, sí, corda, li feia nosa a la mà i se'l va posar al revés.
0: Ah, punyetero.
6: I des de llavors se'n va acostumar i porta el rellotge al revés. Suposo que encara li deu portar.
0: Però llegeix les hores correctament, és a dir, ha après a llegir el rellotge del revés.
6: I tant. I tant.
0: Tros.
6: Llegeix perfectament.
0: Digue-li a un nano de 15 anys, ara, que entre que les agulles i llegeixo del revés, fliparà. Em sembla curiosíssim, Montse.
6: Les meves filles, en tinc dues, la gran, res d'hores en català, ni de busques, ni res, eh? Hores digitals i punto.
0: Digitals. L'altre sí.
6: Són grans, eh? O sigui, 25 i 30.
0: Mare meva, Déu-n'hi-do, el que estem descobrint amb la joventut i les agulles dels rellotges. A Montse, t'agraeixo moltíssim que ens hagis trucat per explicar-nos aquesta curiositat del teu amic. Una abraçada molt forta, Montse.
6: Vinga, igualment. Fins ara. Gràcies a tots, gràcies pel programa. Adéu.
0: El 677-38-77-19, que ens diu en Fran?
2: Doncs mira, l'Antonio porta rellotge digital. La Mercè diu, em sona molt estrany que digueu agulles, perquè a casa de tota la vida n'hem dit busques.
0: Les
2: mira,
0: busques, ara ho ha dit la Montse tota la
2: nou. La Lídia també rellotge amb busques i amb l'hora catalana. Escolta'm, aquests rellotges amb l'hora catalana que triomfen molt entre els nostres oients. Parlàvem de l'escola, de si les criatures aprenen o no...
0: Això, mestres.
2: L'hora amb busques. Diu la Cristina, diu a l'escola... Déu, almenys a la nostra sí que ho ensenyen, a tercer i quart de primària. La meva filla portava fins i tot exercicis per fer a casa. Ella porta rellotge amb 10 anys. Per tant, la Cristina ens explica això de la seva filla. I sobre on hem de portar el rellotge? A veure, hi ha gent que el porta a la dreta, hi ha gent que el porta a l'esquerra, siguin homes o siguin dones o siguin dretans o són esquerrans. I l'Arnau diu... Jo us explico per què s'han de posar a la dreta.
0: Explica'ns, Arnau.
2: Diu, els rellotges antics porten les rodetes per donar corda o posar-los en hora i estan a la dreta del rellotge. Per tant, si el portes a l'esquerra, et permet donar corda amb la dreta sense haver de treure't el...
0: Per tant, calculant que la majoria de la població és dretana. Per tant, tindria tota la lògica... A veure, si el... Espera't, que estic calculant... Clar, els esquerra... No. Si els esquerrans el porten a la dreta, han de passar per sobre el rellotge per girar la rodeta.
2: També hi ha altres oients que expliquen el contrari, que s'han de portar a l'esquerra perquè hi ha rellotges que estan fabricats de diferent manera. Per tant, potser depèn del model de rellotge que s'hagi fabricat, o no sé, podria trucar algun rellotger, si hi ha algun rellotger que ens
0: està... Si hi ha algun rellotger que s'estigui escoltant, si us plau, volem saber on va la rodeta de donar corda als rellotges clàssics. Va a la banda dreta del rellotge o a l'esquerra? O sumo la pregunta, hi ha rellotges per esquerrans? De dir, no, que la rodeta estigui a l'esquerra de la caixa. Ens ho podeu fer saber al 677-38-77-19 o si hi ha algun rellotger o rellotgera que ens estigui escoltant, 93-201-7474.
2: I el Pep, com feia la Cristina, també ens explica que la seva filla, que ara té 13 anys i fa segon de l'ESO, va aprendre aleshores a primària també, amb les busques, a visca l'escola pública. Això és el que diu el Pep.
0: Visca i sempre. Els rellotges van néixer per fer-nos la vida més fàcil, però a la gent de la ràdio, de vegades, el rellotges, ens fan patar el cervell.
2: No, home, sí, perquè, mira, sap greu, però volem demostrar, i amb el permís de l'Àngel, també, que per nosaltres, per la gent que treballem a la ràdio, és el pitjor invent de la humanitat, però, afortunadament, anem trobant solucions. Dir l'hora és complicat. El gent de Carot té un rellotge aquí davant, però a l'hora presenta el programa, està pendent dels col·laboradors, del que passa a la peixera. I si no és complicat, li podeu preguntar a l'Antoni Bassas quan presentava el matí de Catalunya Ràdio.
7: Són 3:15. Perdó, 3:15 del matí, les borses.
0: De 9 a 12?
2: La típica confusió de 3 hores. que a vegades no saps.
0: Ai, una abraçada a l'Antoni, que em consta que ens escolta quan pot.
2: Doncs mira, i enhorabona, perquè va explicar a la tarda avi. Catalunya Ràdio que serà avi. solució, Antoni, si ens estàs seguint. Si no te'n surts, hi ha un mecanisme que és compartir amb l'audiència els teus càlculs per dir l'hora. Com, per exemple, va fer fa molts anys Santi Carreras.
8: Passen 19 minuts. Volem dir...
9: Sí. A veure.
8: 15 i 5, 20, 24 sí. minuts.
2: Molt bé. De les 8, de les 8. Passen 19 minuts. 15 i 5, 20, 24 minuts. Clar, és que tu, si no és molt normal, perquè tu veus allà tot de números. A veure, li he passat al Santi, però els he passat a molts altres periodistes d'aquesta casa, com per exemple l'Eugeni Cabanes.
10: Un minut per arribar a 5 minuts per 2:15. Sí. És a dir, 6 minuts abans de 2:15.
2: Un minut per arribar a 5 minuts per 2:15. És a dir, 6 minuts abans de 2:15.
0: És que és un merder, eh? No, si no estàs allò aterrat, de dir, què cony d'hora és?
2: Però és que mira, per fórmules complicades, la que va fer servir el Carles Pasqual fa uns quants anys, quan presentava un pre-tot gira que es deia La Jornada a Catalunya Ràdio.
11: El partit començarà quan passin 5 minuts abans de 9:15.
2: Quan passin 5 minuts abans de 9:15.
0: Bueno, està molt bé, perquè és dir l'hora i operació matemàtica a la vegada. Vull dir, vas utilitzant diferents àrees del cervell.
2: I li passes la dada calenta a l'oient.
0: Exacte.
2: Que vagi calculant. Ja està. Hi ha una altra solució, també. Dir 2 hores, perquè si tu dius 2 hores, potser encertes alguna. Qui ho va fer, això? El nostre estimadíssim Joan García.
0: Oh.
12: Gràcies, Berto, ho hem de deixar aquí. Són les 11, són les 10.
2: Escolta'm,
0: tu tries.
2: Són les 11, són les 10, són les 9.
0: Mira, és que, mira,
2: també li passava fins i tot a un dels periodistes amb una àmplia trajectòria, periodista espanyol, José María García, que també li costava dir l'hora.
13: 18 minutos, sí, para que comience. Tampoco son 18 minutos.
2: Ah, d'acord.
13: Son exactamente
2: 13
13: minutos.
2: 8, 18.
0: Ja sé què li ha passat.
2: A veure,
0: que,
2: la
0: si
2: panxa,
0: fixes,
2: no?
0: No, 15 més 3 són 18. Hosti. I 15 menys 3... O sigui, perdona.
2: Molt bé, bravo.
0: En directe.
2: Nova mat, amb l'Elisenda Carot. No, però és que en el cas dels locutors espanyols, clar, tenen un altre problema afegit. El peatge que han de pagar de l'hora canària.
14: Són les 7 i un minuto. Sí. 6 i un minuto en Canàries.
15: Són les 5 de la tarda.
2: Són les 7, són les 6...
0: I entra l'altre com enfadant, no? Que són les 5, José Luis.
2: Per favor, que no ho veus, allà. No, però és que al final acabes dient hores, a veure si n'encertes alguna.
14: Són les 7 de la tarda, 6 de la tarda, 5 o 4 de la tarda.
0: Vinga, va, fot-li.
2: És com una mena... De, així, quan fas uns 100 metres tanques, que menges la primera tanca, doncs ja te les menges totes les seguides. Amb canvis horaris, una solució. Repetir el concepte, d'acord? Repetir el concepte perquè li quedi clar a l'oient.
16: El partit d'aquesta matinada contra el Tigres de Monterrey, sí, es jugarà aquesta matinada a partir de les 3 de la matinada, hora catalana.
2: Tres vegades, dius, escolta'm, quan es juga? Doncs es juga matinada. A la matinada. I hem de dir que amb tant de merder és normal que li passi el que li va passar al David Clopés, que no sap si comptes ja segons o comptes minuts.
17: Últims segons, per cert, en el partit que Lliga Femenina de Bàsquet està jugant al Cadí davant, sí, del València.
2: A veure.
17: Res, queden 10 segons, Xavi?
18: No, són 10 minuts. Sí.
2: 10 segons, 10 minuts.
0: Una abraçada amb David Clopés,
2: sí, tant, també. Mira, acabem. De vegades ja no només són els números, perquè hem estat sentint aquí confusions numèriques. A vegades la semàntica també ens traeix, si volem dir l'hora en català. I ho sap molt bé el Quim Rullant del programa Món. Mans, quan vulguis.
19: En tinc 5 de dobles per anar a escoltar la principal d'Amsterdam el 25 d'abril a 2:15.
2: Molt bé. Bravo. És la solució quan no vols veure ningú, quedem a 2:15. Gràcies, Quim.
0: M'encanta. Gràcies, Fran Domènech. Ai, senyor, avui que estem parlant de des de quan vam decidir mesurar el temps, des de quan mesurem el temps, i ens hem embarcat a parlar de rellotges i hem fet moltes preguntes i, com sempre, la nostra audiència respon. En aquest cas, en Quimet Molines. Quimet, molt bon dia.
20: Hola, molt bon dia, què tal?
0: Tu truques des de l'escala i ets rellotger.
20: Ah, això mateix. Bueno, ara estic jubilat.
0: Estàs jubilat, rellotger, jubilat. Sí. Guardem el telèfon també, rellotger. Quants anys t'hi vas dedicar, Quimet?
20: Bueno, jo he fet moltes coses a la meva vida, però de rellotger, que tenia en la botiga uns 40 i pico d'anys.
0: Déu-n'hi-do, 40 i pico d'anys.
20: Sí, vaig començar amb la meva dona, que tenia 27 anys, ella ja portava la botiga, i vaig aplegar 72 anys.
0: Mare meva, Déu-n'hi-do, tota una vida dedicada,
20: o sigui,
0: a mirar l'hora.
20: Perdona, i no, he anat mai a l'hora.
0: Així m'agrada. Escolta'm, Quimet, formulàvem preguntes i dèiem la rodeta del rellotge, que per cert se'n diu corona, sí, que ens ho fa saber també un
20: client.
0: La corona, sí, normalment va a la dreta de la caixa o a l'esquerra de la caixa?
20: Normalment se sol posar a les 3.
0: a les 3, per tant, a la dreta de la caixa.
20: Sí, perquè, a més, els rellotges que, per exemple, són cronos mecànics, cronòmetres, tenen els altres botonets, que també el que faria és que es molestar. O sigui, per pulsar-los i tot, cronometraries malament. Llavors, per ser més pràctic... Ara, s'han fet molt tipus de rellotges. N'hi ha que s'han hagut a les 12, s'han posat al revés... S'ha fet de tota mena.
0: I escolta'm, hi ha rellotges adaptats als esquerrans? Perquè, clar, tot el que dius ara mateix aplica als dretans.
20: Que jo sàpiga, a nivell, diguéssim, general, no. Ara, pot ser que hi hagi un rellotger d'ofici que se li faci un encàrrec, i pot ser, però no, normalment no.
0: Doncs mira, ho investigarem.
20: Que jo sàpiga. També volia dir una cosa que no se n'ha parlat, si m'ho permeteu.
2: Sí, i tant.
20: Fixeu-se que els rellotges, tant de paret com de pulsera, o de munyaca, com vulgueu, o de butxaca, els que són en xifres romanes, hi ha una xifra que no és la correcta.
0: Tens tota la raó.
9: Ostres.
0: Quina és? El 9? El 9, oi? Oi que sí,
20: no,
0: és el 9.
20: El 4.
0: El 4, tens raó.
20: Perquè coincidiria, perquè el 5 és una B baixa.
0: Sí.
20: Llavors, esclar, un 6, a la 6 seria... Una, llavors, què passaria? Que el 4 que seria... Per no confondre amb el 6.
0: Ah,
20: i el 4 pals a tots els rellotges, fixeu-vos-los de paret...
0: Tota la raó. Sí que és veritat,
20: Quimet. O sigui, el 4 està mal pintat, diguem-ho així.
0: El 4 posen, perquè la gent ens entengui, posen 4 palets en lloc de posar palet
20: ni
0: B baixa.
20: Ni més ni menys, perquè els confonguin. És difícil, però bueno, és així.
0: Oh, amic, doncs mira, ho anotem també, Quimet, sempre descobrim coses noves.
20: A més, una altra cosa, vaig tenir l'oportunitat de fa uns 3 o 4 anys, vaig estar, quan van venir a Girona, van fer un concurs d'alioli.
0: Ja me'n recordo, i tant.
2: Encara fa olor,
0: ens van fer fora i ens van dir. Mai més ens hi convidaran, nen. Una abraçada,
20: allà
0: bonic.
20: Allà l'entrada de Girona, que va ser
0: a l'auditori, per la gent que no sàpiga d'on vaig, a l'auditori de Girona...
20: I a l'hospital, la bona entesa, us te vaig regalar un CD... De Vaneres.
0: Amb cançons de Vaneres, és veritat, això. Home. Vam fer una espècie de concurs, volíem aconseguir un rècord mundial, de fet, un Guinness, de més litres de llioli fets en menys estona. Mare, gràcies, Quimet, una abraçada, bonic. Fins ara.
20: Vinga, adéu, moltes adéu. Gràcies, eh? Adéu. I endavant amb un programa que està molt i molt bé.
0: Oh. Que guai, gràcies. Per cert, Universo Zurdo ens fan saber que sí que existeixen rellotges amb la corona a les 9, diguéssim, a la banda esquerra de la caixa, específicament per gent esquerrana.
2: Oi, abans parlàvem de Castellbisbal, que hi havia aquell rellotge de sol. La Manuela ens explica la seva història. Mireu que bonica. El meu primer rellotge me'l va regalar el meu home quan festejàvem, amb una dedicatòria molt bonica, que posava: quan estic amb tu, no existeix el temps.
0: Que bonic.
2: Escolta'm, fantàstic aquest rellotge. I des de llavors sempre rellotge de busques, i us he de dir que, com que sóc molt cap quadrada, el digital només per cuinar.
0: Epa, m'agrada.
2: Hola, Manuela.
0: Escolta'm, Àngel Casals, de seguida seguim amb tu, però deixa'm rebre la trucada de l'Ester. Avui s'han revolucionat les línies. Hòstia. Ester, de Girona, bon dia.
18: Hola, bon dia.
0: A veure, tu tens la resposta de per què posem el rellotge en una banda o en una altra. Quina és, Ester?
18: Exactament és el següent. Mira,
0: ui, fem una cosa, Ester. Recuperem millor el so de l'Ester? A veure si pot fer màgia.

0: Què? Retrospectives d'Aki Kaurismäki, Jane Fonda i Fritz Lang. Reestrenes d'estiu amb la repesca dels títols imprescindibles de l'any passat i l'exposició Feminismes Fílmics.
1: Viu un estiu de cinema amb la Filmoteca. Consulta'n la programació a filmoteca.cat.
0: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
3: Un estiu que els canviarà la vida.
4: Catalina!
5: Se tropezó con un escalón.
3: El retorn al cinema de Lluís Omar.
6: És una provocació darrere un altre.
3: Hi ha persones que encara que marxin no deixen mai de ser amb nosaltres.
7: Abuelo!
8: No deixaràs de sentir-me prou.
3: Forastera. Una història de presència sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre només als cinemes.
9: En un sol poema, en Joan va dir tot el que havia de dir. Tinc una oda començada que no puc acabar mai.
10: Vine a l'homenatge musical a Joan Maragall i reviu els seus poemes més emblemàtics narrats per Sílvia Bel. El 16 de desembre a l'Auditori de Girona. Compra ja l'entrada a botiga.ara.cat. Organitzat pel diari Ara.
11: L'obra que representarem enguany és L'amor venia amb taxi!
12: L'amor venia amb taxi, de La Cubana. Divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
13: Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
14: Catalunya Ràdio.
13: Som 3Cat.
14: Som 3Cat.
15: Ocasión Plus.
16: Comencen els Flash Days d'Ocasión Plus.
15: Ben, ben, ben.
16: Tens més de 10.000 cotxes amb un 40% de descompte.
15: Ocasión Plus.
16: Només fins al 19 de setembre. Vine als Flash Days. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
15: Ben.
17: Com et queda si et diem que el pot de mel que tens al rebost és en realitat una ampolla de vi? Sí, sí, com ho sents, perquè quan separem bé, els residus es transformen. Recorda, el vidre va al contenidor verd. Buida bé el recipient i treu-ne la tapa o el tap abans de llançar-lo. I tingues en compte que la ceràmica, els miralls i els objectes de cristall van al punt verd o a la deixalleria. És a les teves mans. Tria bé on llançar-ho.
14: Generalitat de Catalunya i AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Campanya finançada pel Fons d'Ecovidrio.
18: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.

0: En Joan-Miquel Oliver ens ho explicava. Va, que estem parlant de rellotges. Avui, de fet, estem parlant de... Ens fem una pregunta, no? Des de quan mesurem el temps? I hem derivat a parlar de rellotges, hem formulat preguntes i la solució la té. Els nostres oients la tenen. Ens ha trucat, en aquest cas, l'Ester. Ester, bon dia, va.
1: Re, bon dia.
0: Ara et sentim molt millor. Escolta'm, Ester, tens la solució.
1: Mira, t'explico. A mi m'ho ha explicat el meu padrí, que ell era rellotger. A part de ser padrí, que era oncle de sang. I l'explicació va ser que la broca petita sí que la que ha d'anar a les 3. Per tant, la corona va en aquest costat. Això és cert, això, el que ja han comentat. Afegeixo. El fet de portar-ho aquí és pel fet de donar-li corda. Però, i a més, va explicar, recordo perfectament, que deia de portar-lo, a més, de portar-lo sempre bé. O sigui, que, no, que mai el rellotge d'on giri al voltant del canell.
0: El per rellotge què? Que mai et giri, és a dir, que l'has de fixar, apretadet.
1: Perquè hi ha gent que el sol portar, si us ho fixeu, no el porta per la part superior, sinó a la inferior del canell. Sí. Així que, en qualsevol moviment, pots trencar el rellotge, el vidre.
0: Per tant, l'hem de portar fixat, no allò flonjo, Fluix.
1: Exactament.
0: D'acord.
1: Sí. I, a més, també va comentar que si es porta a la dreta, després t'explicaré una anècdota, si es porta a la dreta, hi ha un problema, i és el següent, el que és dretar,
0: Sí.
1: El que és dretar, lògicament, utilitza més la dreta.
0: Sí.
1: Per tant, hi ha el perill de que no que es trenqui el rellotge, sinó que s'esguinci
0: la corretja.
1: El canell.
0: Ah, el canell. Ah, amiga. Sí. Hòstia, has d'escriure molt fort,
1: No et pensis, perquè... No.

0: tot, hi ha moviments que no en som conscients i ell, amb l'experiència, es va adonar que hi havia clients que tenien esguinçament i era perquè portaven el rellotge a la dreta.
1: Doncs mira, escolta, anirem al físio i li direm, físio de mans, i direm, potser és perquè porto el rellotge a la dreta. Ah, Esther, vaig molt curta de temps i he d'acabar d'explicar la història. Guardo l'anècdota per un altre dia. T'atén el
0: Nil. No, només te volia comentar que el que va posar de moda, entre comerces, el posar-ho a la dreta, sent dreçat, és un tal, no sé si us sona, Juan Carlos Borbón.
1: Juan Carlos de Borbón, però què m'estàs... M'estàs fent una afirmació molt forta. Àngel Casals, tu d'això ho tenies documentat, que a la dreta l'hagués posat de moda Joan Carles I?
2: Ni idea, no.
1: Mare de Déu! Oh, això ho intentarem verificar, escolta'm. Interessant dada. Esther, gràcies per trucar. Una abraçada bonica.
0: Adéu-siau.
1: Fins ara, adéu. Vai ràpidament amb Miquel. Miquel, et demano brevetat. Molt bon dia, estimat.
3: Hola, molt bon dia.
1: A veure, tu parlaves de busques o digital i ens vols aportar una informació de servei que hem de saber tots.
3: Bé, si tens un smartwatch, un rellotge d'aquests moderns, el pots configurar i el pots portar a la dreta o a l'esquerra. Simplement li dius a quin canell el portes i es dona la volta i tu li dones la volta i ja està. Com que és una pantalla digital, el botó pot quedar al costat que més bé et vengui, no?
1: Ah, mira, clar, ho pots programar. És com els ratolins, sí. No? Com si programes el ratolí per tenir-lo a la dreta o a l'esquerra,
3: exacte,
1: oi?
3: Exacte.
1: Ah, amic, doncs mira, ens ho apuntem això, que nosaltres som més de busques clàssiques, però si mai comprem un digital, ens ho apuntem. Gràcies,
3: sí,
1: Miquel.
3: No, és que jo justament ho faig servir, que duc un rellotge a la mà dreta, i li ha donat la volta, li poses, li dius que el portes a la dreta i li dona la volta i tens
1: que giri tot el rellotge.
3: El botó,
1: clar.
3: Al costat esquerre seria. Ah. Bueno, té botons per tots els costats, però diguem que el principal és el que et queda més a mà, que li pots donar a l'esquerra sense problema.
1: Doncs sapigueu que es pot programar, que no heu d'anar fent filigranes amb els rellotges digitals que tenen els botons. Gràcies, Miquel, una abraçada, bonic. Fins ara. Adéu.
4: Doncs mira, et dic que molt amablement el nostre productor Nil Via m'ha fet arribar un article de la revista de capçalera meva i també seva a partir d'ara, Vanity Fair, on explica que el rei emèrit Joan Carles I porta tradicionalment el rellotge al canell dret.
1: Era veritat, Esther.
4: Malgrat ser dretà, i diu que és un costum familiar, que també ha seguit, ara tothom quan veiem el rei d'Espanya, també ha seguit aquest costum i per tant el porta a la dreta també.
1: Ah, sí,
4: Felip VI,
1: Felip VI també el porta a la dreta.
4: Sí, ho mirarem.
1: Doncs aprofitem aquests 11 minuts que ens queden de solució, tornem, arribem a l'edat mitjana i ens preguntem com va ser aquest canvi, aquesta manera d'organitzar el temps, aquest punt d'inflexió, Àngel.
2: Bé, el punt més important va ser quan l'Església es converteix en la institució tutora de la societat, quan cau l'Imperi Romà. Per què? Perquè a partir d'aquell moment la població, o una part de la població pagesa, on s'aplega? Entorn dels monestirs, entorn dels convents, entorn de les esglésies. Especialment els monestirs i els convents, com controlaven? És a dir, controlaven el temps a partir de les hores d'oració. Que es feia a toc de campana.
1: D'acord, estructura en el dia.
2: Exacte.
1: En funció de les oracions.
2: En fragments de 3 hores.
1: Cada 3 hores hi havia missa?
2: Sí, sí. No, missa no.
1: Oració. Perdona'm.
2: Començaven a les 2 del matí, a les 5, a 5-6, a les 9, a les 12, a les 3, no? I això, clar, per a un pagès que està treballant, ell no pot mirar una esfera, però sentir una campana, sí.
1: Clar.
2: I, per tant, a partir d'aquell moment, van saber... allò, orientar el temps en funció del temps canònic, en realitat. Que els monjos, a més, el calculaven, perquè, clar, els monjos quan sabien que eren les 2 del matí o que eren les 5, perquè encenien ciris enormes on marcaven el temps que havia de passar, allò, i quan es cremava fins allà, sabien més o menys quina hora era.
1: D'acord. Tu ara imagineu-vos, un ciri, no? I teniu calculat que fa, m'invento, 5 centímetres cada hora. Doncs cada ratlla, no? Així
2: exacte.
1: Sabien quantes hores
2: exacte.
1: Passaven, no?
2: Exacte.
1: Àngel, quan i on apareixen els primers rellotges mecànics? A quin segle hem d'arribar?
2: A veure, una que són els primers rellotges mecànics que són d'aigua, que apareixen en temps de... aproximadament, els grecs ja en tenen, els xinesos també. I altres són els rellotges d'engranatge, aquests que nosaltres, que funcionen amb pèndols, no? que això apareix cap al segle XI-XII. I això sí que és el gran canvi. Aquest, diguem-ho, hi ha historiadors que diuen que el canvi més important a la civilització occidental és la invenció del rellotge d'esfera.
1: D'acord.
2: Perquè a partir d'aquest moment...
1: La precisió, no?
2: No només la precisió, sinó, clar, és un rellotge que apareix a la ciutat, per marcar els temps de la gent de la ciutat. Les hores ara ja són iguals, una hora fa una hora. El temps s'independitza de la llum, i per tant les hores de treball ja es poden calcular d'una altra manera, i d'alguna manera s'independitza fins i tot del cicle biològic. Perquè, esclar, pensem qualsevol, els oients o nosaltres mateixos, si preguntem quan anem a dinar...
1: A les dues.
2: A les dues, no diem quan tenim gana.
1: És veritat.
4: Oh.
1: Hi ha civilitzacions, però, hi ha cultures que no tenen la mateixa concepció del temps. Recordo que l'any passat de La Solució, no?, vàrem parlar amb en Xavi Aldecoa, corresponsal a diferents països africans, i ens deia, no, la concepció a l'Àfrica, per exemple, no són tan esclaus del rellotge.
2: Exacte. Sí, sí, i en les civilitzacions no occidentals, diguéssim, el temps encara es calcula en funció del temps que falta per, o el temps que ha passat des de.
1: No?
2: I llavors es marquen períodes de temps més flexibles. Però nosaltres no. Nosaltres, des del moment en què apareix el rellotge s'independitza de tot l'entorn i es converteix en el centre de l'organització de les nostres vides.
1: Per tant, tu ara deies, aquests rellotges es posen a les places dels pobles, és a dir, a espais públics, però és després que es creen aquests rellotges domèstics. És a dir, primer comences posant-ho en un espai públic, canvies la cultura i després la gent té la necessitat de tenir-los a casa, oi?
2: Sí, però en primera instància són un objecte d'ostentació, perquè els rellotges eren caríssims. Tenir un rellotge, que eren rellotges de paret, no? Era una peça de precisió que valia molts diners. Per tant, la primera gent que té rellotges no els té només per fer el càlcul del temps, sinó que el té com una forma d'ostentació. És a dir, fixem-nos en aquests rellotges antics, tan barrocs, els rellotges de cucut, els rellotges que treuen ninotets, és a dir, tot això, no? Era aquesta forma de rellotge d'ostentació, que clar, que el que venia a fer era fer més agradable una cosa que ja era inevitable, que era el càlcul precís del temps per marcar el treball, per marcar el descans, per marcar el dinar, etc. I independitzar-nos això del sol, independitzar-nos de la llum, independitzar-nos fins i tot de les pròpies necessitats biològiques.
1: És quan ens comencem a desconnectar, del nostre animalisme,
2: Clar, i a més, clar, això té més que una raó cultural, és una raó econòmica. Per què? Perquè quan la gent treballa en un taller o treballa en una fàbrica, no tenen el sol allà. Per tant, necessiten saber quan comencen i quan acaben. Quan un mercader necessita portar un producte o ha de rebre un producte, també necessita...
1: Hora, no?
2: Clar, ha de saber allò, quin temps trigarà allò en arribar o no arribar. Fins i tot a nivell militar, les guardes, els horaris d'això, d'estar en un lloc o un altre, tot això també s'ha de calcular amb una certa precisió. És a dir, el guàrdia que entra i el guàrdia que surt, diguéssim, no? I tot això es fa a partir del rellotge.
1: I els digitals, quan arriben?
2: Els digitals arriben al segle XX, ja.
1: Al segle XX, ja.
2: Clar. El que passa és que abans hi ha un canvi previ, que és que en el segle XIX es comença a comptar amb segons. Clar.
1: No existien abans?
2: Sí, sí, existien, però no feien servir.
1: A conxo, dic, hosti.
2: No, perquè no servien per res. Perquè servia... Què calculaves en un segon?
1: Clar.
2: No calculaves res. Llavors, quan es comença a fer servir el segon? Es comença a fer servir no per l'esport, que és bàsicament el que la gent li vindrà al cap, sinó pels càlculs astronòmics. És a dir, és per l'astronomia que es comença a utilitzar el segon a partir del segle XIX. I llavors es crea una nova necessitat, que és crear rellotges que siguin capaços de ser prou precisos com per calcular segons. I això és un procés mecànic que no seria gens fàcil.
1: D'acord.
2: I en el primer moment, el segon es calcula matemàticament. Allò, perquè no hi ha manera de capturar-ho, no?
1: Clar.
2: Fins al segle XX, pràcticament. Que... Hi ha alguns rellotges que ja calculaven segons al segle XIX, que era una cosa molt aparatosa, que es feia servir en laboratoris, etc., en llocs molt precisos, però fins al segle XX no s'utilitza el segon. I llavors, des de la ciència, el segon, el càlcul del segon, passa a altres activitats.
1: Ara preguntaré, abans d'acabar, a veure si ho podem resumir, els fusos horaris, qui decideix aquests fusos? Abans, però, el 677-3877-19, crec que crema el WhatsApp.
4: Sí, crema. I hi ha ara una novetat, que són les fotografies que ens estan enviant.
1: Ostres, ja, de rellotges,
4: les persones amb els seus rellotges. L'Albert
1: és
4: absolutament digital, el rellotge, fins i tot el fa servir de despertador, el rellotge que porta. L'Esperança porta el rellotge a la dreta, i soc dretana, diu, i el canell l'anell esquerre, no el sé mirar, el té d'agulles també. La Montse el du a l'esquerra, tot i que és dretana. La Carme té un rellotge de busques i diu, la meva filla té 22 anys i no sap dir l'hora en busques, i quan la diu en castellà. Per cert, tu parlaves abans de si a les escoles... Ens escriu a Tanit de Cabrils, que diu, mireu, jo treballant de docent a quart de l'ESO, perquè us feu una idea, quart de l'ESO és les persones nascudes, les criatures nascudes el 2011, vaig dedicar una classe a ensenyar l'hora amb rellotge d'agulles i analògic, també.
1: I va funcionar?
4: Va ser al·lucinant. Wow. Al·lucinant el procés d'ensenyar-ho, suposo.
1: Ara com però us explico,
4: sí,
1: no?
4: Efectivament.
1: Déu-n'hi-do, va, que ens queden dos minutets per posar punt i final a la solució d'avui, i abans que marxis, Àngel, la convenció aquesta, els fusos horaris, això qui s'ho inventa?
2: Això s'inventa al segle XVIII.
1: Epa!
2: Oh. Això és al segle XVIII, quan s'arriba a la conclusió que s'ha de fer un càlcul precís i matemàtic del temps, no? I llavors és quan es comença a calcular allò famós del meridià de Greenwich.
1: Sí, tant.
2: Que van venir a Barcelona, i per això la meridiana es diu meridiana. Mm-hmm. Tot això que la gent ja sap, no?
1: Això últim no ho sabia. Sí. Però tira, sí, acabem. Sí.
4: Clar, que diu que sabem coses, però no ho sabem tot.
2: I llavors, clar, el meridià de Greenwich el que marca és la divisió de la Terra en faccions de 24.
1: D'acord.
2: Perquè és les hores que triga el Sol en donar una volta a la Terra. Llavors, cada fus...
1: On caus, no?
2: Exacte. Cada fus és cada 15 graus sobre la Terra. Llavors, el meridià de Greenwich és l'hora zero.
1: Mm.
2: Llavors, cap a la dreta o cap a l'esquerra... Si
1: més
2: vas
1: un,
2: cap...
1: menys un.
2: Exacte. Va sumant o restant hores en funció del punt del que estàs al meridià de Greenwich.
1: Quantes coses aprenem amb l'Àngel Casals, historiador, professor d'Història Moderna a la Universitat de Barcelona i membre del Consell Assessor de la revista Sapiens. I a nosaltres, que ens encanta tenir-lo aquí de col·laborador. Àngel, ens sentim molt aviat, eh?
2: Espero que sí.
1: No marxis gaire lluny. No, Fran Domènech, ens sentim la setmana que ve, perquè demà...
4: Ah, sí, demà.
1: 11 de setembre, programació especial, sí. La diada, nosaltres ens sentim dilluns. I tornem dilluns amb en David Balaguer, amb en Francesc Mauri i amb el climatòleg Mariano Barriendos.
4: Home.
1: Parlarem, després d'un estiu molt calorós, de fet, dels rècords documentats a Catalunya, parlarem de com, carai, ens adaptarem a la calor a partir d'ara. I formulem ja una pregunta que podeu anar pensant per vosaltres. Quina rutina heu hagut de canviar per culpa de les altes temperatures? Heu canviat d'horaris? Us poseu el despertador abans? Passegeu el gos més tard? Doncs tot això és el que us demanarem. Us ho demanarem dilluns. Fran Domènech, que ens sentim dilluns.
4: Gràcies, salut.
1: Fins que se'ns acabin les respostes. Cada dia a la una buscarem la solució.
5: El Tribunal de Comptes aplicarà l'amnistia a Puigdemont, Junqueras, Mas i una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat. Bon dia, són les dues.
6: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
5: Aquesta decisió del Tribunal de Comptes arriba després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avalés l'aplicació de la llei en considerar-la conforme al dret de la Unió Europea i que, a més, no hi havia hagut desviació de diners de la Unió. Segons ha pogut saber el Matí de Catalunya Ràdio, la sentència ara s'està preparant i probablement estarà llesta a finals d'aquest mes o a principis d'octubre, Natàlia Ramon.
7: Quan el Tribunal de Comptes apliqui la llei, ja només quedaran per pronunciar-se el Tribunal Suprem i l'Audiència Nacional, que de moment esperen la sentència del Constitucional, que veurà el cas en la sessió prevista el dia 22 i que podria desencallar definitivament tots els casos que queden pendents. Així ho esperen Junts i Esquerra.
8: Que s'acabi d'una vegada amb aquest procés judicial que, òbviament, no tenia cap sentit. En el moment doncs, que el Tribunal de Justícia Europeu va donar llum verda, evidentment aquesta escalada es havia de produir. I ja era hora.
5: Mentrestant, tot és a punt ja per la diada d'aquest any 2026. Els actes oficials comencen aquest vespre al Parlament amb la hissada de la bandera.
7: I també al Fossar de les Moreres, on la consellera d'Interior i els Mossos d'Esquadra han preparat un dispositiu especial per separar dues convocatòries, la dels grups independentistes i antifeixistes i la d'Aliança Catalana.
9: No som ingenus i sabem que ens trobarem en situacions complexes des del punt de vista de l'ordre públic. Per tant, tindrem un dispositiu actiu.
5: I avui, a Madrid, Comença l'any judicial amb un acte al Tribunal Suprem on hi ha el rei i la plana major de la judicatura i també del govern. La presidenta del Consell General del Poder Judicial ha defensat la independència dels jutges espanyols. Madrid, Tània Tàpia.
10: Sí, la crisi de Ceuta ha aplanat l'acte que vam de saber de fet a fons de la Casa del Rei, que confirmen que ja treballen conjuntament amb un viatge a Ceuta amb Pedro Sánchez, un acte on la presidenta dels jutges, Isabel Perelló, ha criticat durament les desqualificacions que reben per decisions que no agraden al govern espanyol. Diu que acusar-los de fer política és extremadament greu i és acusar-los de delinquir.
11: No es admisible que la descalificación pública de los jueces se convierta en un instrumento de presión sobre el ejercicio de la jurisdicción. Y si estas descalificaciones proceden de quienes ejercen responsabilidades institucionales, la gravedad es todavía mayor.
5: I atenció també a aquesta dada que us hem donat a primera hora del matí a Catalunya Ràdio. Espanya només ha pogut repatriar 37 menors estrangers dels més de 32.000 que han arribat sols els últims 10 anys.
7: I cap d'ells no s'ha pogut repatriar cap al Marroc, que no col·labora en res per localitzar les famílies de les criatures o els seus tutors. Són dades de la Fiscalia que demostren l'extrema dificultat per repatriar els menors arribats a Ceuta aquest any. De moment, s'ha acordat portar 5 nenes de Ceuta cap a la península.
5: Madrid, Paula Brujats.
12: Sí, són 5 nenes que arribaran avui mateix a Navarra, a Ceuta, a Cedir. Ha tancat un primer cor per als trasllats i a la pràctica això vol dir que el PP reconeix que retornar nens i nenes al Marroc serà missió impossible, com demostren aquestes dades que us estem explicant. El Marroc bloqueja totes les repatriacions per més que s'intenti, com diu el número 2 del Ministeri d'Infància.
13: Para callar muchas bocas, para demostrar que a veces, en vez de culpar al Estado español, tenemos que culpar a los que son responsables, porque del lado de Marruecos no se colaboró ni siquiera para identificar las víctimas.
5: I a la informació internacional anirem als Estats Units. Allà, el Partit Republicà de Donald Trump ha començat una convenció insòlita a Dallas de cara a les eleccions legislatives de mig mandat, on el mateix president és el protagonista, tot i que no és candidat.
7: Trump sembla que no les té totes i davant la possibilitat de perdre la majoria al Congrés o al Senat, ha ofert un xec de $5.000 per cada ciutadà si el seu partit guanya les eleccions.
5: Dallas, Oriol Serra.
14: La de l'anomenat suborn democràtic ha estat una de les ocurrències de Donald Trump durant l'hora i gairebé tres quarts de discurs que ha fet a Dallas. N'hi ha hagut d'altres, però, com per exemple insinuar que el vot pels demòcrates és fer un favor a l'Iran.
5: I a tot això, el Banc Central Europeu tornarà a pujar els tipus d'interès, segons tots els analistes.
7: Probablement quedaran al 2,5%, un quart de punt més que no pas ara, per tal de controlar la inflació que s'ha disparat per la guerra a l'Orient Mitjà i la pujada del preu de l'energia. Ho sabrem de seguida.
5: I en temps de cultura anirem fins a Tàrrega, on avui comença la 46a edició de la Fira de Teatre al Carrer. I quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
15: Bon dia.
5: El Barça goleja també en el seu debut a la Champions contra el Feyenoord.
15: Barça 5, Feyenoord 1. Repassarem la victòria amb gols de Rafinha, Lamine, Adeyemi i Gabriel Jesús. Nova denúncia dels veïns al Bernabéu pel partit que s'ha de jugar de l'NFL al novembre a l'estadi del Madrid. I Maica García denunciarà el Sabadell per no renovar automàticament el seu contracte després de ser mare, ho ha dit en la presentació com a jugadora del Sant Andreu.
5: Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Txell Garriga, bon dia.
16: Molt bon dia. Doncs les principals retencions les tenim ja a les dues rondes de Barcelona, a la de dalt del nus de la Trinitat a Horta, en sentit Llobregat, i de Pedralbes a Horta, en sentit Besòs, i a la ronda litoral del Fòrum a la Barceloneta. També comencem a veure, però, que comença ja anar plena l'AP7 a l'altura de Barberà, en aquest cas en els dos sentits.
5: I diu la Txell, ja comencem a veure, i aquest ja és perquè per molta gent demà és festiu, per tant, molta gent prepara sortida de 3 dies, molt pendent del temps.
17: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
5: Francesc Mauri, bon dia. Ui, no sé, tenim a punt el Francesc Mauri, l'hem perdut per alguna banda. En tot cas, la bonança que tenim ara mateix, aquest sol que hi ha, sense la calor de les últimes setmanes, doncs serà la nota predominant, no només avui, sinó, de fet, durant tot el cap de setmana, que això sí, cada dia hi haurà una mica més de temperatura, sense arribar, insisteixo, a les calorades dels últims dies. Però ara mateix no hi ha pluges a la vista.
17: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
5: Les dues i gairebé 7 minuts. El Tribunal de Comptes desencalla finalment l'amnistia i l'aplicarà les pròximes setmanes a Carles Puigdemont, a Oriol Junqueras i a Artur Mas, entre d'altres, per les despeses del procés, segons que ha avançat avui al matí de Catalunya Ràdio. No serà, però, l'amnistia definitiva per Puigdemont i Junqueras, que encara estan pendents del que diguin aquesta tardor el Constitucional i el Tribunal Suprem, Raül Flores.
18: La Justícia Europea va respondre aquest juliol als dubtes que li van plantejar l'Audiència Nacional i també el Tribunal de Comptes sobre l'aplicació de l'amnistia. I els va respondre que s'havia d'aplicar en aquests casos perquè no afecten interessos de la Unió Europea. Estem parlant de l'Audiència Nacional, on hi ha els CDRs acusats de terrorisme i els del Tribunal de Comptes, amb una trentena d'exalts càrrecs per les despeses del procés. Aquí és on hi ha, com deies, Òscar, Puigdemont, Junqueras i Mas, entre d'altres, fins a una trentena d'exalts càrrecs. Dos mesos després, l'Audiència no ha mogut fitxa en els casos de terrorisme, però fons del Tribunal de Comptes sí. Han explicat al matí de Catalunya Ràdio que no tenen més opció que aplicar l'amnistia les properes setmanes a molt estirar a principis d'aquest octubre. I és un gir de guió en aquests casos perquè les defenses dels acusats van criticar que el tribunal intentava dilatar-los l'aplicació de la sentència tot i la de l'amnistia tot i la sentència europea. De fet, l'oblit judicial al Tribunal de Comptes pot coincidir amb el pas més esperat per Puigdemont i per Junqueras, la decisió del Constitucional sobre l'amnistia definitiva en els seus casos, la que afecta el delicte de malversació, que es començarà a tractar en dues setmanes i que podria resoldre's aquest octubre.
5: Junts i Esquerra Republicana han celebrat que el Tribunal de Comptes s'avingui finalment a aplicar-los amnistia. Què han dit exactament?
18: Doncs que ja era hora i que la justícia va tard a aplicar-los amnistia. Són Teresa Jordà d'Esquerra i Míriam Nogueres de Junts en declaracions als matins de TV3.
19: Ja era hora. Això també demostra que l'estratègia d'aquesta llei d'amnistia era l'estratègia bona i en qualsevol cas a l'espera del que es pugui anar produint. Que s'acabi d'una vegada amb aquest procés judicial que, òbviament, no tenia cap sentit fer-lo, perquè al final els catalans van fer allò que fan qualsevol democràcia, que és decidir el futur polític del nostre país.
18: Gerardo Pisarello, dels Comuns, també critica retards de la justícia.
20: Hi ha hagut una actitud deliberada per retrasar l'aplicació d'una llei aprovada majoritàriament.
18: I des del PSC, José Zaragoza confia que l'aplicació de l'amnistia allunya el debat sobre la independència.
21: És important per la convivència a Catalunya, però sobretot pel futur dels catalans. Els catalans volen recuperar la capacitat de no estar centrats en un debat estèril, que era el debat de la independència.
18: L'amnistia al Tribunal de Comptes és imminent, mentre que en altres organismes, com el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, es resisteixen a aplicar-la en els casos contra els exalts càrrecs d'Esquerra al govern, Josep Maria Jové i Lluís Salvador.
5: Mentrestant, els Mossos d'Esquadra preparen un ampli dispositiu de seguretat per aquesta tarda al Fossar de les Moreres, on la vigília de la Diada s'han convocat dues concentracions. D'una banda, la d'Aliança Catalana, i de l'altra, la d'organitzacions de l'esquerra independentista i antifeixista, que volen evitar que els de Sílvia Orriols es puguin fer seva a aquesta plaça, símbol de la defensa dels drets i les llibertats dels catalans, Pilar García.
22: Sí, el Departament d'Interior és conscient que l'ambient serà molt tens i vol evitar qualsevol enfrontament. Per això planteja un dispositiu en la línia del de la setmana passada a la plaça Sant Jaume, on van coincidir dues manifestacions de símbol oposat. Hi havia efectius i furgons que separaven els dos grups. Ara bé, el Fossar de les Moreres és un espai més petit i amb una estructura diferent. En qualsevol cas, segons la consellera d'Interior, Núria Parlon, els Mossos estaran preparats. Ho ha explicat al matí de Catalunya Ràdio.
23: Tindrem un dispositiu proporcionat i flexible per poder anar reaccionant recursos d'acord amb l'evolució dels esdeveniments. No som ingenus i sabem tots que ens trobarem en situacions complexes des del punt de vista de l'ordre públic. Per tant, tindrem un dispositiu actiu.
22: Els col·lectius de l'esquerra independentista i antifeixistes volen evitar que els seguidors d'Aliança Catalana trepitgin la plaça. Com han explicat Daniela, de l'Organització Juvenil Socialista, i Patri Vallejo, de l'Organització Endavant.
24: El que no podem fer és normalitzar la presència de l'extrema dreta, i menys encara als nostres carrers, i en un lloc tan significat històricament com és el Fossar de les Moreres.
25: Ocuparem el Fossar, no deixarem que ells entrin, i que defensarem el Fossar, defensarem l'independentisme popular i defensarem els drets del conjunt d'aquest país.
22: Sílvia Orriols ha fet un vídeo a la xarxa X en què denuncia que els volen fer responsables de qualsevol aldarull.
26: Volen que hi hagi una batalla campal al Fossar i poder-nos acusar d'aquests actes violents. Evidentment, això no passarà perquè nosaltres no som gent violenta. Per tant, si venen a agredir-nos, el que farem és amorrar-los a terra fins que els Mossos puguin identificar-los i puguin aixecar acte.
22: El Fossar de les Moreres també serà escenari aquesta nit d'ofrenes florals de partits i entitats. Al vespre, al Parlament començaran els actes oficials de la Diada, amb la hissada de la Senyera, encapçalada pel president de la Cambra, Josep Rull, acompanyat de Salvador Illa.
5: Anem a Madrid perquè l'endemà de saber que el Centre Nacional d'Intel·ligència va avisar per WhatsApp al govern espanyol sobre una possible entrada de migrants a Ceuta, la ministra de Defensa, de qui depèn directament el CNI, reconeix que es podria haver actuat millor.
0: És un aconteciment que era per su magnitud difícilment alcanzable, no solamente en España, sino en cualquier país de Europa, lecciones aprendidas. Que todo se puede hacer mejor, sin ninguna duda.
5: Aquesta crisi a Ceuta ha marcat l'acte d'inauguració de l'any judicial, on la cúpula judicial ha rebutjat les pressions polítiques que reben. Ho han fet enmig del xoc i les crítiques del govern espanyol a alguns jutges, com ara la jutge que investiga l'entrada massiva del 30 de juliol, per haver anat a les llistes electorals del Partit Popular. Anem a Madrid, com dèiem, Tània Tàpia, bon dia.
10: Bon dia. És d'extraordinària gravetat que s'acusi els jutges de fer política de la UFER, ha dit Isabel Perelló. Això seria atribuir-los un delicte sentenciat. Ho ha dit assegut a tocar del ministre de Justícia, Félix Bolaños, i també al costat del rei, Felip VI. Per cert, fons de la Zarzuela acaben de confirmar que treballen fa temps, abans de la crisi de Ceuta, amb un viatge conjunt a Ceuta dels reis, de Felip i de Letícia, amb Pedro Sánchez, encara però sense data. L'any judicial arrenca enmig de les crítiques de membres del govern espanyol per decisions que afecten el PSOE, l'entorn de Pedro Sánchez, però també per la crisi de Ceuta, i avui el Poder Judicial ha tancat files. La presidenta del Consell General, Isabel Perelló, rebutja que s'assenyali des del govern els jutges que volen, diu, influir en política.
11: No és admissible que la descalificació pública de los jueces se convierta en un instrumento de presión sobre el ejercicio de la jurisdicción. El respeto y la lealtad institucional exigen tener presente siempre esta responsabilidad.
10: Crítiques sí, diu, per allò un jutge es pot equivocar i per això estan els recursos, però no accepten, diu, desqualificacions sense fonament. En la mateixa línia, la fiscal general de l'Estat, Teresa Peramato, que s'estrenava en un acte com aquest, també feia una reflexió en el mateix sentit.
1: Se atribuyen gratuitamente motivaciones espurias donde únicamente existe valoración jurídica. Se distingue entre buenos y malos fiscales, olvidando que todos y todas pertenecemos a una institución única que actúa de forma imparcial en los procedimientos.
10: Pere Mató ha exigit més pressupost i autonomia per a la Fiscalia si volen reforçar, diu, la seva independència, i sobre Ceuta ha reclamat que torni la normalitat i la legalitat, però que es protegeixin els drets humans, especialment en el cas dels menors.
5: Doncs precisament sobre això, l'última hora, és que comencen els trasllats dels menors que hi ha a Ceuta cap a la península. Les primeres a sortir seran 5 nenes que acollirà Navarra després d'un acord amb Ceuta, del Partit Popular, que fins ara bloquejava els trasllats i només acceptava el retorn de tots els nens i nenes cap al Marroc. Tornem a Madrid, ara amb Paula Brujats. Bon dia.
12: Sí, bon dia. Després de setmanes de disputa, Ceuta cedeix i tanca el primer cor per començar els trasllats. Avui mateix arribaran a Navarra 500 nenes de les 700 que hi ha en centres improvisats a Ceuta i en situació d'extrema vulnerabilitat. La presidenta navarresa, la socialista Maria Xiviter, ha reclamat a les comunitats, la gran majoria governades pel Partit Popular, que deixin de bloquejar, que s'ofereixin acollir i que segueixin els seus passos.
2: Porque este gobierno ayudaremos a Ceuta, no en la pancarta, sino con hechos, acogiendo a menores y lo que sea necesario dentro de nuestras posibilidades, de nuestras responsabilidades.
12: El futur dels 2.400 menors que hi ha a Ceuta passa per l'acollir Espanya, i és que avui us estem explicant que en 10 anys només s'ha pogut repatriar 37 dels més de 32.000 menors que han arribat sols a Espanya, és a dir, només s'ha tornat el 0,1% del total, una xifra irrisòria, i cap ha tornat al Marroc. Les autoritats marroquines bloquegen les repatriacions, ni tan sols contesten les trucades d'Espanya. Com expliquen declaracions a Catalunya Ràdio, Rubén Pérez, que és el número 2 del Ministeri d'Infància.
3: Somos conscientes de que eso tiene que ser el interés superior del menor, pero no se puede cristalizar, es la experiencia, el diálogo del Estado español lo tiene abierto, pero desde luego lo que no vamos a hacer desde el Ministerio de Juventud es ingenuo. ¿Que Marruecos no responde? Pues yo creo que tiene que ser Marruecos la que explique cuál es el motivo para que esta respuesta no se dé.
12: I aquestes dades desmunten també les tesis de la dreta i l'extrema dreta, del PP i Vox, i evidencien que repatriar els menors és missió impossible.
5: Passa un minut d'un quart de tres de la tarda. Fem una pausa i de seguida continuem amb més coses, per exemple, en una nova constatació dels efectes sobre la salut que té la calor.
4: Catalunya migdia. El dia que vaig intentar aixecar 50 quilos al gimnàs, vaig patir molt menys que el dia que vaig intentar donar-me'n de baixa.
6: Descobreix el cas sencer a 3cat.cat, equip 012.
7: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
8: Aquí el tens.
7: Ja?
9: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
13: No tots els herois porten capa. N'hi ha que porten casc, cinta mètrica i un nivell a la mà. Cada dia els professionals de la construcció fan molt més cobres, construeixen benestar. I en aquesta feina, Obramat els fa costat. Amb solucions completes, marques líderes al millor preu, estoc immediat i assessorament professional. 20 anys construint junts. Obramat.
14: Despenjo l'interfono i veig dos Mossos. I els vaig veure molt serios allí plantats. I jo dic, què ha passat? Diu, la Marta ha tingut un accident de cotxe. I jo, ai! Se'm va quedar mirant i em fa... La Marta ha mort a l'accident de trànsit. I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
27: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
28: Catalunya migdia.
5: Passant 3 minuts d'un quart. De seguida anem amb aquests efectes de la calor a la salut, però anem ara primer amb una última hora, i és que el Banc Central Europeu acaba de pujar els tipus d'interès fins al 2,5% per mirar de contenir la inflació que s'està enfilant, sobretot per culpa d'uns preus de l'energia que estan desbocats. Avui, sense anar més lluny, el preu del petroli ja supera els 104 dòlars al barril de Brent. El BCE augmenta un quart de punt el preu del diner, però tant dirigents del mateix organisme com experts ja vaticinen que en caldrà un altre augment a la tardor si es manté el bloqueig a l'estret d'Hormuz i continua la guerra a l'Orient Mitjà. Anem a Brussel·les. Bruno Forter, Amires, bon dia.
29: Hola, bon dia. Després de donar una treva a l'estiu, el Banc Central Europeu torna avui a la càrrega amb un nou augment dels tipus d'interès. És el segon cop que els apuja des que va començar el conflicte a l'Orient Mitjà. I el que acostuma a passar quan s'alcen els tipus és que les hipoteques i els préstecs s'encareixen. Amb l'increment d'avui, el preu del diner assoleix el nivell més elevat des de fa un any i mig. Però molts experts encara veuen marge perquè els tipus pugin del 2,5% actual al 2,75%. És el que pensa la catedràtica d'Economia de l'UB, Montserrat Guillén, que desaconsella, això sí, anar més enllà.
30: Quan els tipus ja estan pujant per sobre del 3, estaria afectant ja masses actors, masses decisions, les famílies, les empreses, possiblement cauria el consum, aleshores, si vols mantenir marges, hauries de pujar preus, però si puges preus encara baixes més el consum, entres en una roda de desacceleració que és molt perillosa.
29: En tot cas, l'Euríbor, que és l'indicador que marca el preu de les hipoteques variables, porta tot el mes de setembre per sobre del 3%, i no seria descartable veure'l una mica més amunt si es confirma aquesta nova pujada de tipus abans que acabi l'any.
5: Com us dèiem, la mortalitat per calor a les ciutats del sud d'Europa ja és un 160% més alta que als anys 90, tot i les mesures que majoritàriament s'estan adoptant per atenuar els efectes de l'escalfament global. Són dades d'un informe publicat avui per Lancet Countdown Europe, en què participa l'Institut de Salut Global de Barcelona, l'IS Global. Montse Poblet.
31: L'informe constata que Europa s'està escalfant més ràpidament que qualsevol altra regió del món i que les ciutats, especialment les del sud, són les que més ho pateixen. Si ens fixem en les espanyoles, l'increment de morts associades a la calor ha estat del 136%, amb casos especialment greus com el de Castelló de la Plana, on han pujat un 563%, o Barcelona, on han augmentat un 482%. José Chen és investigador de l'IES Global i un dels autors de la estudi.
32: Las ciudades están sufriendo con los efectos del cambio climático, de la exposición a olas de calor, a la polución del aire, y todo eso contribuye para empeorar los efectos del cambio climático. La tendencia empeora y que los efectos también empeoran.
31: Tot això, malgrat que un 88% de les ciutats europees ja estan prenent mesures per mitigar els efectes de l'escalfament global en la salut. Bàsicament, augmentar la vegetació i canviar paviments perquè absorbeixin menys calor. Chen ens posa l'exemple de Girona per demostrar l'efectivitat d'aquestes mesures.
32: En Girona, la exposició al calor és gran, però la mortalitat és un poc inferior a la de Barcelona, debido a medidas que han implementado, es la única ciudad en Cataluña que tiene un percentatge de superfície arbòria superior al 30%.
31: Ara bé, l'estudi també demostra que queda molt camí per recórrer. Amb les mesures preses fins ara per les ciutats, només s'ha aconseguit rebaixar la temperatura una mitjana de 0,7 graus.
5: Doncs ja que parlem de temperatures, avui s'ha sabut que el mes d'agost aquest any ha estat el més calorós registrat mai a escala global. Copernicus ha confirmat que la temperatura s'ha situat 1,65 graus per sobre de l'època preindustrial. Avui, per sort, no fa tanta calor com les últimes setmanes, però això no vol dir que ens haguem lliurat dels incendis. Els bombers treballen en un incendi de vegetació a la muntanya de Montjuïc de Barcelona, Marriera.
8: El foc s'ha declarat aquest migdia i afecta una zona de matolls i vegetació a prop de la carretera de Miramar, just a sota del castell de Montjuïc. Per això, com a mesura preventiva, s'ha confinat la gent que hi ha al castell. 8 dotacions terrestres dels bombers de Barcelona i 3 mitjans aeris dels bombers de la Generalitat treballen en les feines d'extinció d'aquest foc que ha provocat una columna de fum molt visible des de diferents punts de la ciutat.
5: Cada setmana moren més de 10 persones a Catalunya per suïcidi. 556 persones en total durant tot l'any passat. Una xifra que repunta lleugerament en comparació amb l'any 2024. Segons el Departament de Salut, però, la tendència dels últims 3 anys és que la taxa de suïcidis va a la baixa, concretament un 17% menys des del 2022. Mònica Mas.
15: Sí, també es redueix el nombre de persones que intenten suïcidar-se, les anomenades temptatives, un 7% menys que l'any 24, i pugen, en canvi, un 17% les ideacions suïcides, és a dir, persones que consulten els serveis de salut perquè pensen en un pla per treure's la vida. El psiquiatre i director del Pla de Prevenció del Suïcidi, Diego Palau, creu que el fet que hi hagi més persones que comuniquin la seva ideació suïcida els ajuda a detectar-ho i fer millor seguiment.
16: En els últims 3-4 anys hem observat que hi ha més de la meitat de les persones que consulten hospitals ho fan perquè tenen un pla suïcida. I abans això no passava. Venia majoritàriament perquè havien fet ja una tentativa. O sigui, d'alguna manera s'ha incrementat la consciència de que el risc de suïcidi és un problema de salut i les persones consulten als hospitals.
15: I afegeix que les franges d'edat que més els preocupen són les dones de mitjana edat, entre 40 i 60 anys, perquè observen un lleuger repunt de mortalitat per suïcidi també els homes més grans de 85.
16: Són homes que queden sols, que tenen patologies mèdiques, molts casos amb dolor, etc. I que bueno, aquí l'acció ha de ser molt proactiva, no? I serà un dels objectius del nou pla pres d'abordar aquestes franges d'edat.
15: El 75% de les persones que es treuen la vida són homes. Avui és el Dia Mundial del Suïcidi.
5: I ja que parlem de salut, un estudi de la UPC conclou que la miopia infantil es triplica entre els 8 i els 12 anys. L'ús de les pantalles és un factor de risc, mentre que més hores de son i activitats a l'aire lliure redueixen aquest risc. La recerca identifica com anticipar-nos al diagnòstic. Terrassa, Marta Vallès.
17: L'estudi segueix la salut visual de 2.500 escolars de 16 centres de la ciutat. A la primera revisió, a tercer de primària, hi ha una prevalença del 12%. A quart hi ha son al 17%. I a sisè, als 12 anys, prop del 29%. L'herència genètica és determinant, però també hi ha factors que podem modificar per aturar la progressió de la miopia. Laura Guissasola coordina la recerca.
18: Moltes hores de treball amb visió propera és un factor de risc i per altra banda, el contrari que seria nens que no passen tantes hores enganxats en les tauletes o en els mòbils i per tant estan jugant o fent esport a l'aire lliure i en contacte amb el sol, aquest constitueix un factor protector.
17: Podem anticipar el diagnòstic abans de detectar que els infants no hi veuen bé.
18: Mesura de la longitud axial i dels radis de curvatura ens permeten avançar-nos, inclús amb 2 anys de quan aquest nen pot desenvolupar la miopia.
17: Les nenes tenen miopia més precoç i l'avenç és més ràpid. El nivell socioeconòmic familiar també influeix i els escolars magribins i llatinoamericans són més propensos a la miopia per la longitud més llarga dels ulls.
5: La policia ha desmantellat a Figueres un dels arsenals clandestins més grans intervinguts mai a tot l'estat, de més de 600 armes valorades en 5 milions d'euros. Hi ha 7 detinguts, l'últim avui mateix a Barcelona, i ara s'investigarà si aquest podria ser l'origen dels assassinats els últims mesos a Catalunya vinculats al crim organitzat. Tota la informació l'han explicada fa poca estona des de Girona, Fèlix Martín.
19: Exactament, han intervingut 644 armes, algunes de foc real, però la majoria de fogueig. 221 ja les havien manipulat per disparar, i les altres 400 les tenien a punt per fer el mateix. Sobretot pistoles, però també subfusells. Qui ho feia és un expert de l'Àsia, amb experiència militar, que havia estat a l'exèrcit rus. Inicialment vivia a Benidorm, a la Marina Baixa, i des d'aquí feia els enviaments per a tot l'estat, fent servir empreses de missatgeria. Però quan es van fer les primeres detencions, es va traslladar a Catalunya. El responsable de l'operatiu policial, Enrique Azorín, i també el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, han valorat la importància de treure de circulació totes aquestes armes que acaben el crim organitzat.
0: Los laboratorios de policía científica nuestros lo determinarán haciendo pues esa balística identificativa, comparativa.
1: Pero lo que sí que es seguro es que han evitado futuros asesinatos a sueldo. Si han participado o no en los últimos crímenes, por ejemplo, encargados aquí en Cataluña, en ajustes de cuentas, esas almas son para vender.
19: En el que portem d'any, la Policia Nacional a Catalunya ha desarticulat 38 grups de crim organitzat amb més de 500 detinguts.
5: Anem a la informació internacional. Donald Trump promet $5.000 a cada ciutadà major d'edat dels Estats Units si el Partit Republicà guanya les eleccions de mig mandat que s'han de fer aquest mes de novembre. És la primera vegada que un president ofereix un pagament directe als ciutadans en plena campanya electoral per condicionar el seu vot i no ha explicat d'on sortiran els diners. Ho ha anunciat a Dallas, a l'estat de Texas, durant una convenció republicana. Dallas, Oriol Serra, bon dia.
2: Bon dia. Donald Trump ha tingut el bany de masses que cercava envoltat dels seus, això sí, i sense acabar d'omplir el pavelló esportiu dels Dallas Mavericks. Un Trump que, com és habitual, s'ha autoensabonat i fins i tot ha arribat a dir als electors que votin a les eleccions de mig mandat al Congrés com si ell s'hi presentés. I per si això fos poc, ha verbalitzat el que es podria considerar un suborn democràtic, oferint $5.000 a tots els ciutadans nord-americans majors d'edat si el Partit Republicà guanya les eleccions.
3: And here is my promise.
10: Aquesta és la meva promesa. Si els republicans guanyem les eleccions a la Cambra de Representants i al Senat dels Estats Units, i gràcies al nostre enorme èxit i fortalesa econòmica, emetré un dividend per a cada ciutadà dels Estats Units d'Amèrica per valor de $5.000.
2: El president dels Estats Units ha mirat de ridiculitzar permanentment els demòcrates i fins i tot de demonitzar-los.
10: Si no tenim la majoria, es poden perdre tantes coses. Aquesta gent és molt destructiva, no tenen cor. Ens hem d'assegurar que no tenen l'oportunitat de destruir el nostre país.
2: Donald Trump ha assegurat que si el Partit Republicà es fa amb la majoria al Congrés, la guerra contra l'Iran s'acabarà l'endemà mateix de les eleccions. Si pel contrari són els demòcrates qui guanyen, ha advertit que l'Iran es farà amb la bomba atòmica.
5: I dels Estats Units anem a França. Allà el president Emmanuel Macron ha reclamat que Europa faci front comú a la indústria espacial per retallar distàncies respecte als Estats Units i la Xina. La petició l'ha feta a la cimera sobre l'espai que reuneix a París una desena de caps d'estat. Brussel·les fa una crida perquè s'inverteix a gran escala en aquest sector. París, Isabel Galí, bon dia.
11: Bon dia. La presidenta de la Comissió Europea ha proposat multiplicar per 5 el finançament actual per defensa, seguretat i espai. El que passa més enllà de 100 quilòmetres cel en l'aire serà el cor del Fons Europeu per la Competitivitat, ha dit Ursula von der Leyen.
20: We need investment at scale. We
21: must. Necessitem inversió a gran escala. Hem de mantenir l'ambició i aconseguir tirar-ho endavant perquè les tecnologies que financem avui determinaran la nostra competitivitat demà.
11: La primera cimera espacial internacional ha quedat desdibuixada amb un veto velat de Donald Trump que va suggerir als presidents de SpaceX i de tres companyies nord-americanes més que no viatgessin a París. Tampoc hi ha vingut Friedrich Merz, tot i que Alemanya copresideix l'esdeveniment. L'anfitrió Emmanuel Macron no ha pogut fer més que constatar la fragilitat europea.
22: Si Europa no actua de forma conjunta, no ho fa plegada per assegurar els seus volums, tenir aquesta visibilitat i assegurar els seus llançaments institucionals, no podrà construir la seva competitivitat.
11: Macron ha proposat imitar el model nord-americà. Llançaments europeus a l'espai per objectius comuns i reforç financer a la indústria.
5: I potser recordareu que fa un mes vam explicar un nou mètode d'assetjament per part dels colons jueus a Cisjordània que consistia a aïllar palestins dins de casa seva. Doncs bé, a la ciutat de Qusra, dues famílies continuen atrapades un mes després. El nostre corresponsal, el Jordi Brascó, ha pogut accedir a casa seva i parlar-hi. Qusra, Jordi Brascó, bon dia.
23: Bon dia.
3: El primer que destaca de les cases assetjades és una enorme bandera nord-americana. La va portar el Luai des d'Ohio, on es va fartar de veure com els colons amenaçaven la seva família. Diu que és la seva manera d'enviar un missatge al món, que un ciutadà nord-americà està en perill. L'exèrcit israelià controla la zona, l'ha declarat àrea militar tancada i ha aconseguit mantenir els colons a una certa distància, però a efectes pràctics els veïns segueixen atrapats a casa.
4: Ens exigeixen que ens coordinem amb ells, però rebre la seva aprovació tarda de 2 a 3 dies. Ni jo ni ningú hem pogut sortir de casa. Ni cap altre membre de la família ni amics ens ha pogut visitar o portar menjar.
3: Per fer arribar el menjar se les han d'empescar. L'última jugada, amagar-lo al camió de la brossa. També han hagut de tirar d'imaginació per entretenir-se. La solució l'han trobat en els veïns de les dues cases del costat, també assetjades. Cada nit es reuneixen, però el Youssef sap que no és suficient per les seves dues filles.
6: El més difícil són les nenes. Estan aïllades de tot i no poden veure altres nens com elles. Estan tot el dia plorant i patint. Intentem entrenar-les perquè s'acostumin a viure en una presó.
3: Fora de les cases encara hi ha els matalassos que utilitzaven els colons, que s'ho miren des d'unes caravanes a uns 200 metres, preparats per tornar a atacar en qualsevol moment.
5: I tornem a Catalunya abans de la publicitat per explicar que les obres de desdoblament de l'R3 entre Parets i la Garriga s'hauran acabat el mes de febrer. Ho ha ratificat el Ministeri de Transports en una visita d'obres que s'ha fet a Granollers. Anem a l'estació de Granollers Canovelles, Joan Garcia i Martí Cuní.
7: Una estació renovada amb ascensors que eviten haver de creuar les vies i andanes allargades per rebre trens dobles i una infraestructura ja preparada per col·locar-hi la doble via en direcció a Parets. Això és el que hem vist a Granollers Canovelles, una estació fora de servei des de fa gairebé un any perquè s'hi fa el desdoblament de l'R3 entre Parets i la Garriga, que ha de donar més fiabilitat a la línia. El mur que va caure a Montcada per les pluges al mes de març no han de retirar el calendari final de l'obra, segons ha dit el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santana.
9: La idea és que les obres finalicen estas de la doble, de la duplicació de via entre Parets i la Garriga en el mes de febrero. Se cumplirán entonces los 16 meses de obra previstos. En el caso de Montcada Bifurcació, teníamos los problemas que nos ha ocasionado la cementera. Yo creo que se han resuelto bien, con rapidez, y también tengo que decirles que antes de que finalice el año esas obras estarán terminadas.
7: I la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha concretat millores que l'usuari ha de notar ja els pròxims 2 anys.
12: Aquest pla de serveis també ferroviaris que hem treballat des del departament 2030-2040 ja ens estableix com a objectiu millorar la fiabilitat i el temps de viatge a la R3. En el desplegament ja inicial del pla, per tant 2027-2028, ja es plantegen millores en les freqüències i en els serveis semidirectes.
7: Unes obres de les de l'R3 que avancen tot i la xacra del robatori de coure. N'hi ha hagut 63 només en el que portem d'any. L'últim, avui mateix. El Ministeri ha aprovat un contracte d'emergència per 17 milions d'euros per reposar 70 quilòmetres de cable.
5: Passant 4 minuts de 2 quarts, una pausa i de seguida la cultura.
13: Catalunya migdia.
14: Un grup d'amics gaudint de les platges netes. El Roger tornant de la feina amb bici pel carril bici. Aigua que surt de l'aixeta. Autobusos i metros que van i venen. Habitatges públics construint-se. A l'AMB, fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
23: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies, Kia. Aprofita els del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Pla Autoplus. Consulta les condicions a Kia Ponés o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
24: Kia. Movement that inspires.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
2: Passant 5 minuts de dos quarts... Tàrrega es converteix un any més en l'epicentre del teatre al carrer. Avui s'inaugura la 46a edició de la Fira, que acollirà fins diumenge 57 espectacles aplegats sota la idea de celebració. Enviada especial a Tàrrega, Marta Vives.
3: Tot a punt per aquesta 46a edició de la Fira Tàrrega, que celebra el talent, la trobada i les arts escèniques. La programació d'enguany es conforma de 57 espectacles, el 60% dels quals gratuïts, un 35% estrenes i fins a 11 companyies internacionals de diferents països. Anna Giribet n'és la directora artística i explica a Catalunya Ràdio que estan preparats.
4: Tenim a moltes de les companyies i bona part dels 1.300 professionals acreditats ja a la ciutat. L'equip Veïns i Ciutats a ple rendiment al servei de les arts de carrer, al servei del país, per encarar el que preveiem una edició molt especial de 4 dies intensos.
3: La companyia catalana Kamchatka inaugurarà aquest vespre l'edició amb Incontinuo, a l'Hort del Barceloní, amb una cinquantena de voluntaris. Anna Giribet.
4: Que ens parlarà del coratge d'aquells que han de marxar de les seves terres estimades.
3: Que Fira Tàrrega és un referent internacional ho constata als 1.300 professionals acreditats d'arreu del món. La programació que es desplegarà a partir d'avui ja té un 64% d'entrades venudes amb 29 funcions exaurides de 8 espectacles diferents.
2: I ara anem a Venècia.
5: I was overwhelmed by the beauty of the film.
6: Eppure chiesa ero venuto.
2: La figura de Bernardo Bertolucci, un dels cineastes italians més universals del segle XX, protagonitza dues de les cintes presentades a la Mostra de Venècia. La pel·lícula a concurs de Echo Chamber, que recupera l'últim guió del creador de Novecento abans de morir, i el macrodocumental de 7 hores, Joie de Vivre, dirigit per Luca Guadagnino. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
7: El documental fora de competició que Guadagnino dedica a un dels seus grans mestres és monumental, exhaustiu i enciclopèdic. Començant pel títol, Joie de Vivre, una expressió oral típica de Berlusconi que continua així. Notes, pensaments, paraules, reflexions, cares, visions al voltant de Bernardo Bertolucci i la cinefília del segle XX que ja no existeix. La cinta dedica 435 minuts a retratar la figura del geni creador de L'últim tango a París o L'últim emperador amb entrevistes amb grans cineastes italians i de Hollywood i escenes de pel·lícules analitzades al detall i amb tota profunditat. Guadagnino n'ha parlat quan ha rebut el premi honorífic Cartier Filmmaker.
8: El premi no entra en el que succede dopo.
9: El premi no té relació amb el que diré ara, però he tret un documental que es titula Joie de Vivre. És una pel·lícula que he fet literalment per amor. Per amor a Bernardo Bertolucci i per amor a tot el que em va ensenyar. Gràcies per ser aquí i espero que tingueu paciència en les dues projeccions d'avui i demà, que són 7 hores.
7: Diego Camber és una pel·lícula del director Andrea Palaoro que adapta l'últim guió i projecte cinematogràfic que el creador estava escrivint abans de la seva mort l'any 2018.
2: I ara un llibre... Per què les dones han estat gairebé esborrades dels llibres d'història, tot i que des de la prehistòria i fins al segle XX han caçat, construït imperis, governat i liderat exèrcits? La novel·la gràfica Les grans oblidades, de la francesa Titoua Lecoq i Marie Dubois, vol respondre aquesta pregunta i restituir la memòria de moltes dones oblidades. Montse Camps.
10: Des d'una visió actual i amb molt sentit de l'humor, el llibre arrenca a la prehistòria i qüestiona la representació de l'home de Cromanyó com a caçador, mentre la dona es quedava a la cova cuidant els fills. Tot el contrari, apunta que també caçava i era artista. És el primer de molts exemples que analitza l'obra que vol demostrar que les dones han tingut un paper clau, però que han estat invisibilitzades de manera conscient per historiadors i poders polítics per una raó que explica en una entrevista a aquesta emissora la il·lustradora Marie Dubois.
11: Et souvent, il s'agit à
12: constatem que això es tracta d'una qüestió estrictament econòmica, no? Té a veure amb la història de l'economia i amb una filosofia sexista en el que els homes volen tenir només per ells tot el poder i el que fan és treure-li el poder a les dones i les releguen, no?, a una esfera diferent. Les treuen de la memòria, no?, de la història per poder ells mantenir la seva dominació.
10: Dubois confia que aquesta novel·la gràfica sigui útil pels més joves en un moment de regressió i d'una mirada més conservadora sobre les dones. Les grans oblidades el publica en català Garbuix Books.
2: I una última cosa. Perquè avui a Lleida és dia gros per la denominació d'origen Costers del Segre, que celebra que fa 40 anys que produeix vi. Aplega més d'una trentena de cellers des de la Plana fins al Pallars. Noèlia Caselles, l'aniversari arriba juntament amb el repte d'adaptar-se a les noves tendències del mercat.
1: Sí, de vins més frescos, més joves. Uns deures que els cellers ja han començat a treballar juntament amb l'adaptació al canvi climàtic, l'ús eficient de l'aigua i la sostenibilitat. Isidre Ribalta és el president de l'ADO.
13: Sí que es va modificant, cada vegada s'està fent més blanc que negre, continua sent la tendència dins de la denominació d'origen, hi ha més negre que blanc, actualment.
1: Costers del Segre va néixer el 1986 en un moment complicat per al sector. Magí Reventós en va ser el primer president.
14: Era la necessitat de modernitzar la vinya d'aquell temps, que fins aquell moment doncs era una visió decadent de lo que era la vinya.
1: Des de llavors, la DO, que plega territoris molt diversos, i això es nota en les vinyes i el vi, s'ha reivindicat com a producte de qualitat i s'ha consolidat. Avui ho celebra amb una gran festa a la Llotja de Lleida.
0: Catalunya migdia.
2: Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
15: Bona tarda.
2: Amb un Rafinha imparable.
15: Ahir, dos gols més de Rafinha en la nova golejada del Barça davant el Feyenoord.
16: Gol del 9, gol del 9, gol del 9, gol del 9, 9. Gol de l'11, que és el 9. Gol de Rafinha, que no para de fer gols. S'empatxarà a fer gol Rafinha i ens deixarà fòrics si, a més de fer-ne tants, els fa tan bonics. Quin golaç!
15: Debut del Barça ahir a la Champions, també amb golejada. 5-1 va guanyar el Feyenoord i l'equip que manté l'efectivitat golejadora d'aquest inici de temporada, i amb un Rafinha que, com ara sentíem que deia el Bernat, segueix trobant-se d'allò més bé fent de nou. Ramon Salmurri.
17: És evident que, Laia, aquest Barça de moment funciona. Flick va introduir 5 canvis a l'11 inicial: Koundé, Christensen, Cancelo, Olmo i Adeyemi, i el Barça va fer altra vegada 5 gols per quarta temporada en els 5 partits d'aquesta temporada. Un de Lamine, un de Adeyemi, també Gabriel Jesús de cap en l'estrena al Camp Nou, i dos de Rafinha. El primer, als 3 minuts, sota una pluja apocalíptica al Camp Nou, compta amb Rafinha perquè el seu rendiment és d'un fora de sèrie. Dades del laboratori de la TDT, 13 rematades aquesta temporada, 12 porteria, una al pal, i d'aquestes 13

0: moment que he vist el dia després del partit en els dos últims anys, fins i tot quan entrenava el Bayern de Múnich. És increïble, i això és el que necessitem. Aquesta actitud, aquesta mentalitat la necessitem en tots els entrenaments, i com dic, en aquests moments la tenim, i això fa que estiguem orgullosos i contents.
1: Sí, hola,
2: i a banda dels gols de Rafinha, una altra de les imatges del partit d'ahir va ser veure Lamine Yamal, amb només 19 anys, amb el braçalet de capità i marcant, Salmo.
3: Sí, sense ser el millor partit de Lamine, és un partit que deixa moltes coses. La primera, aquesta imatge que dius tu, quan a la recta final del partit se'l veu jugant amb el braçal de capità, braçal que li cedeix a Rafinha. I després, el somriure d'orella a orella que fa després del gol, i un gol de falta, i va recorrent tot el camp, somrient, anant a buscar, anant a abraçar-se a Rafinha per celebrar amb ell aquest gol a la banqueta.
4: Sí, bueno, porque al final ya lo conozco, ya sé cuando se está yendo así del partido porque las cosas no se están saliendo. Y bueno, al final dentro del campo le intentaba animar diciéndole que las cosas iban a pasar, que iba a marcar gol para no dejarse irse del partido, ¿no? Y al final ha podido marcar y yo salí muy contento por él, y seguramente que él también lo necesitaba este gol. Y bueno, la verdad es que esto es lo más importante, ¿no? Que uno esté contento por el otro. Creo que un equipo ganador se hace así.
2: Doncs bon debut del Barça a la Champions amb aquesta victòria 5-1 davant del Feyenoord. Després d'aquest partit, Rodri va demanar disculpes per haver dit que els jugadors del València eren molt dolents.
3: Sí, és la manera de tancar definitivament aquesta mini-polèmica, diguem-ho així, amb Rodri i el seu vídeo a la banqueta de Mestalla. Va sortir en zona mixta, ho va demanar ell, i abans de respondre als mitjans de comunicació va dir això.
5: En esta vida, cuando uno comete un error, pues hay que salir a pedir disculpas. Este es el caso. Me gustaría pedir disculpas a todos aquellos que han sentido ofendidos, seguidores del Valencia, aficionados, jugadores, cualquiera que se haya podido sentir ofendido por mis palabras. También quiero dejar claro que fue una expresión de sorpresa. Cualquiera que vea el vídeo lo puede ver. En ningún momento quise burlarme o sacar de contexto ningún mal momento de ningún equipo. Todo lo contrario.
2: I de la resta de partits de Champions que es van jugar ahir, destaquen la victòria del Liverpool amb Araujo de titular i el hat-trick de Ferran Torres a Udalserra.
6: Per un costat, Ferran Torres, que en la seva estrena europea amb el PSG va aconseguir un hat-trick en la golejada dels francesos sobre l'Slovan de Bratislava per 6-1. El davanter valencià ha començat amb molt bon peu a l'equip parisenc.
7: Es buena señal de que estoy acoplándome, estoy intentando tener rendimiento inmediato, que es importante porque hoy en día tenemos muchos partidos, no hay prácticamente descanso, entonces es importante pues acoplarse lo más rápido posible.
6: A més dels tres gols de Ferran, Dembélé amb dos gols va ser un altre dels protagonistes destacats ahir al Parc dels Prínceps de París. Mentrestant, el Liverpool va superar l'Atlètic de Madrid per 2-1, capgirant un 0-1 en contra el primer quart d'hora. Ronald Araujo va ser titular amb els Reds, jugant de lateral dret i assistint d'esperó en la jugada de l'empat dels anglesos.
8: Vino un lindo club, un club importante que es igual de grande que el Barça, mucha exigencia también, y nada, estoy disfrutando de estar adentro de la cancha, que lo más lindo, y después se ve el resultado del trabajo.
6: Un Araujo que segueix el Barça cada partit i que els veu candidats a la Champions, així com també al Liverpool. I a l'Atlètic de Madrid, mentrestant, Julián Álvarez va jugar els 90 minuts i va ser un dels més destacats de l'equip del Cholo Simeone.
9: Y el partido de Julián fue muy bueno, se hizo cargo todo el tiempo de la pelota. Todo el tiempo, del minuto 1 al minuto 90. Y eso, la verdad, que me pone contento.
6: D'ahir també destaca la victòria de l'actual subcampió de la competició, l'Arsenal, al camp del Nàpols per 0-1, amb un gol del noruec Ødegaard.
2: I avui es tanca la primera jornada d'aquesta Champions, amb 6 partits més i un debut històric.
6: El del còmode Cesc Fàbregas, que després d'acabar quart la temporada passada a la Sèrie A, aquest any s'estrena per primer cop a la Champions, jugant a casa davant el Leipzig. El tècnic català, però, vol treure-li transcendència a aquest fet.
10: Jo capisco...
11: Jo entenc molt bé que el tema és que aquest serà el primer partit de Champions de la història del Como, però per mi aquest serà un partit més on volem fer el millor per guanyar.
10: Volíem fer el millor per vincere la partita.
6: D'avui també destaca el partit Bayern de Múnich-Bodø Glimt de Noruega, una de les revelacions de la Champions de l'any passat, o el debut també històric del Sabah Bakú de l'Azerbaiyán, que s'estrenarà al camp del Manchester United.
2: Seguim parlant de futbol. Després del Cornellà, Leo Messi treballa per comprar l'aldenc Marcos García.
12: Està en marxa un procés d'auditories de compra, el que se'n diu due diligence, que segons els experts es pot allargar un parell de setmanes. Messi ha triat l'aldenc, és el club professional per fer-lo créixer. A hores d'ara, l'equip del

0: País Valencià és tercer per la cua a segona i per això va destituir Claudio Barragán, el tècnic. L'Ajuntament d'Elda i el club demanen confidencialitat en aquestes negociacions que farien que Messi fos el comprador en solitari del club esportiu Aldenc. Per ara, només una veu oficial que n'hagi parlat públicament és l'alcalde d'Elda, Rubén Alfaro.
1: Se brinda esa oportunidad con, bueno, pues con el mejor jugador del mundo, que es Leo Messi, que está cercano a cerrar esa operación de compra del club, donde nos sitúa a nuestra ciudad, a Elda, pues a nivel del panorama nacional e internacional del deporte, ¿no?
0: Alfaro insisteix que el consistori donarà suport a aquest projecte i, evidentment, pendents d'aquesta auditoria, Messi compraria el 100% de les accions de l'Aldenc i les compraria el grup inversor colombià TH.
2: Nova denúncia dels veïns del Bernabéu, en aquest cas pel partit que s'ha de jugar a l'estadi del Madrid, de l'NFL, Carles Vila.
3: L'associació veïnal de perjudicats pel Bernabéu ha tornat a buscar solucions als tribunals per les seves discrepàncies amb l'Ajuntament de Madrid, aquest cop per haver autoritzat la celebració l'any passat d'un partit de la NFL a l'estadi madridista. L'associació creu que aquesta activitat no estava prevista a la normativa de sorolls i que el consistori va afavorir novament només els interessos del club blanc. Els veïns, a la demanda presentada, qüestionen que aquest esdeveniment pugui entrar en algunes de les activitats excepcionals que contempla la llei del soroll i que, per tant, no tenia cap motivació legal al permís atorgat per l'Ajuntament. En aquest sentit, les excepcions contemplades a la llei s'enquadren en esdeveniments d'especial projecció oficial, actes religiosos o culturals. No figura, però, cap activitat esportiva privada amb interès comercial. Des de l'Ajuntament de Madrid es respecta els drets dels veïns a denunciar el que consideren necessari, però també asseguren que el partit de la NFL era una activitat esportiva

0: Doncs més problemes amb estadis de primera divisió. Dimarts que ve l'Espanyol juga al camp del Rayo, però encara no saben quin camp ho haurà de fer, perquè Vallecas no es pot jugar, Sergi Andreu.
1: No, Vallecas no sembla que hagi de ser l'estadi d'aquest partit contra l'Espanyol. El Rayo, de fet, ha anunciat avui al seu web que el proper partit com a local el jugarà d'entrada a Butarque, és a dir, a Leganés, com ha passat en aquest tram inicial de temporada. Tot i que, compte, manté l'esperança que l'auditoria externa favorable de la Comunitat de Madrid arribi a temps per poder canviar l'escenari del partit i així poder jugar a Vallecas. I, a més, tenint en compte que l'Ajuntament de Leganés ja li demana 50.000 euros per partit al Rayo per poder jugar al seu estadi. Això serà dimarts que ve, sisena jornada de Lliga. Abans, però, l'Espanyol jugarà dissabte, aquest dissabte, a 4:45, al camp de l'Osasuna, amb dos noms propis com a focus d'interès. El d'en Luis Miguel Ramis, el tècnic dels navarresos, que va ser l'entrenador de l'Espanyol tot just abans que arribés Manolo, entre el novembre del 23 i el març del 24, i a més un altre nom propi, el de Brian Zaragoza, que podria ser titular al Sadar, allà on va destacar fa un parell de temporades com a jugador de l'Osasuna.
0: Una mica més de 8 minuts i seran les 3 de la tarda. Farem una pausa i després...
2: Jo estic descontenta amb aquesta gestió, crec que no em mereixo això.
0: Maica García denunciarà el Sabadell.
3: Catalunya migdia.
4: Gaudeix per ser el club amb el 2x1 del iogurt grec natural Oikos pack de 4. Si en compres dos, acumules 2,45 € al pròxim sec estalvi. I això són calarons per tu? Fins al 23 de setembre.
5: Com es reconeix un monstre? I si fóssim nosaltres?
6: Pep Cruz, Marta Marcos, Gemma Martínez i Eroli Leri protagonitzen No miris, del col·lectiu Cultura i Conflicte, dirigit per Joan Arquer. Entre el compromís polític, la traïció, la culpa i el silenci. Un thriller basat en fets reals.
5: A partir del 22 de setembre al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
7: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
8: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
9: No vedeu que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
10: Hi hauran cotxes elèctrics?
9: Sí, senyora. I tots a preu de sardina.
11: Vine a Expo Casió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
3: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
12: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
12: Som 3CAT.
0: Ahir va començar la Lliga Catalana de Bàsquet a Tarragona amb un Lleida que va donar la sorpresa i avui debuta el Barça, Ernest Macià.
13: Doncs sí, el nou Barça de Sekulić que debuta a les 9 del vespre per Esport 3 contra el mateix rival que diumenge passat l'Andorra, que de fet és l'únic partit que ha jugat el Barça fins ara aquesta pretemporada. El cap de setmana diumenge va guanyar el Barça i avui, doncs, partit contra un equip que justament l'Andorra ahir va perdre i això pràcticament l'elimina de les possibilitats de ser a la final. L'Andorra que va perdre amb el Manresa 74-83 i per tant, doncs bé, el Manresa serà la final si demà guanya el Barça, cosa que ja anirem veient. En tot cas, doncs en funció de punts anotats i rebuts, a vegades, en cas de múltiple empat entre els tres equips del grup, pot haver-hi alguna sorpresa. Recordem que el Manresa és, de fet, l'actual campió. I, això sí, parlant de sorpreses, el que comentaves al principi, el Lleida va guanyar a tot una penya el Joventut de Ricky Rubio i la Provítola, amb remuntada inclosa. Aquest és el tècnic lleidatà Gerard Encuentra.
14: Juguem moltes situacions que jugàvem la temporada passada, l'únic que canvia és pues, alguns jugadors, no? I això fa que pues, a vegades tinguis un punt de més encert, més amenaça de tres, més focus ofensius. Jo crec que l'equip creu en el que estem fent. I...
13: Si avui el Lleida guanya el Girona, 6:45, també per Esport 3, serà finalista. En canvi, si guanya el Girona, el grup s'obre de bat a bat.
0: I més bàsquet, a la selecció espanyola femenina juga aquest vespre l'accés a les semifinals del Mundial d'Alemanya, enfrontant-se a Austràlia, Eudald.
10: Les australianes van superar Itàlia per un ajustat 82-80 i aquest vespre 8:45 seran les rivals de les espanyoles en l'última eliminatòria dels quarts de final. El seleccionador espanyol Miguel Méndez destaca les qualitats de la selecció australiana.
12: El equipo australiano, que es sobre todo muy fuerte físicamente, ¿no? Jugadoras muy parecidas de tamaño y de peso y con mucha experiencia, muchas formadas en Estados Unidos, muchas jugando en NBA y es un equipo muy, muy duro físicamente. Y lo que vamos a intentar es que ellas adapten a nuestro estilo, más que nosotros al suyo, y yo creo que el equipo está muy preparado para jugar pues cualquier tipo de baloncesto que se plantee.
10: A l'equip espanyol hi ha la catalana Mariona Ortiz i la jugadora asturiana de l'Uni Girona, Iana Martín. Si l'equip espanyol guanya Austràlia, a semifinals es trobarà amb els Estats Units, que és la primera selecció classificada, després de guanyar aquest matí Hongria de forma contundent per 108-56. Ara, a 3:45, ha començat el França-Xina i a 6:15 es jugarà el Bèlgica-Alemanya.
0: I ho dèiem abans de la pausa, Maica García denunciarà el Sabadell, ho ha dit en la presentació com a nova jugadora de l'equip de waterpolo del Sant Andreu, David Gallofré.
15: Maica García ha estat molt crítica amb el Sabadell i ha avançat que denunciarà el club bellesà per no renovar automàticament el seu contracte, que va acabar el 31 d'agost, gairebé un any després de ser mare. Segons la jugadora, el Reial Decret 1006 estableix que en aquests casos el contracte s'ha de prorrogar automàticament una temporada. Maica García ha explicat així com ha viscut la seva sortida del club bellesà.
16: El Sabadell crec que m'ha tractat amb respecte durant molts anys i sento molt d'orgull, no, per aquest club, però bueno, ells m'han demostrat, no el club, perquè jo no em dirigeixo només al club, el club també ho porten unes persones, hi ha una gestió de club i jo estic descontenta amb aquesta gestió. Crec que no em mereixo això, però ni jo ni cap altra persona.
15: Ara, amb el Sant Andreu, vol lluitar per tots els títols i manté intacte el seu gran objectiu, arribar als Jocs Olímpics de Los Angeles del 2028.
0: En motor, Àlex Rins es retira. L'enviat especial Damià Aguilar ha aterrat al circuit de Misano, a San Marino, i s'ha trobat amb aquest anunci del pilot de MotoGP, Damià.
17: Àlex Rins ja ens havia anunciat que a final de temporada deixarà MotoGP amb 30 anys i després de 14 temporades al Mundial. Avui ha anat un pas més enllà.
18: Teníamos dos opciones bastante buenas para ir a Superbike, pero no voy a ir. Mi carrera deportiva en sobre las dos ruedas acabó. Tengo que estar satisfecho de lo que he conseguido.
17: Àlex Rins ha estat subcampió de Moto3 i Moto2 i el 2020 tercer classificat de MotoGP. El pilot barceloní se sent orgullós de la seva carrera esportiva, però marxa un pèl desencantat. Ara està treballant per obrir-se un nou camí en alguna disciplina de cotxes que no ha volgut avançar.
0: A la Vuelta Ciclista a Espanya, avui encetem el pòquer d'etapes que decidiran el vencedor final. El líder, Enric Mas, té una prova de foc en la 18a etapa avui en un terreny que li és advers, David Ubach.
19: Es tracta d'una contrarrellotge de 32 quilòmetres entre el Puerto de Santa Maria i Jerez, que fa ben poca estona que ha arrencat i que donarà pas a les etapes de muntanya, tant de demà com de dissabte. Mas és conscient que afronta una de les etapes avui més importants de la seva vida, tal com admeten declaracions a Televisió Espanyola.
20: Puede ser que la afronte así, ya sabes lo que me estoy jugando y tendré que sacar mi mejor Enric. Hemos hecho mucho trabajo durante muchos años y tenemos una buena oportunidad de intentar ganar de vuelta.
19: A la general, el balear del Movistar avantatge de poc més de 2 minuts l'austríac Félix Gall, segon, i tot un especialista com l'eslovè Primoz Roglic, tercer, i especialista, com dèiem, contra el cronòmetre. Els favorits prendran la sortida pocs minuts abans de les 5 de la tarda.
0: I el US Open, després de l'eliminació d'Alcaraz d'aquesta matinada, també ha quedat fora Marcel Granollers, campió en dobles de l'edició passada, Carles.
21: Granollers i Horacio Ceballos han caigut a la ronda de quarts de final. La parella campiona ha perdut contra el nord-americà Rajat Rab i el britànic Joe Salisbury per un doble 6-4. Els seus rivals havien guanyat, recordem, les edicions de l'US Open del 2021 i el 2023. De fet, aquesta ronda estava condicionada per l'enfrontament de vuitens de final, on el barceloní de 40 anys va necessitar atenció mèdica per unes molèsties al turmell, i de fet aquesta matinada també li ha passat factura aquesta lesió. De la jornada d'avui cal destacar els partits de semifinals del quadre femení. Arina Sabalenka s'enfrontarà Jessica Pegula. La tenista bielorussa buscarà el seu primer títol en una final de Grand Slam d'aquesta temporada. L'altre partit de semifinals el jugaran Coco Gauff i Elena Rybakina. Recordem que també està definit el quadre masculí pel que fa a les semifinals. Ben Shelton s'enfrontarà al també nord-americà Francis Tiafoe. A l'altra eliminatòria, el cap de sèrie número 1 del torneig, Alexander Zverev, jugarà contra el rus Karen Khachanov.
0: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva, les 7 més esports, el Tot Costa, i ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
1: Són les 3.
2: Catalunya Migdia.
1: Encetem la segona hora del Catalunya Migdia. Fins ara us hem explicat que el Tribunal de Comptes aplicarà l'amnistia a Puigdemont, a Junqueras, a Artur Mas i a una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat. Finalment, el Tribunal pren aquesta decisió després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avalés l'aplicació de la llei en considerar-la conforme al dret de la Unió Europea i que, a més, no hi ha hagut desviació de diners de la Unió Europea. Segons ha pogut saber avui al matí de Catalunya Ràdio, la sentència ara s'està preparant i probablement estarà llesta a finals d'aquest mes o principis d'octubre, tot estirar. També hem repassat els actes de la Diada. Els actes oficials començaran aquest vespre al Parlament, però també al Fossar de les Moreres, on la consellera d'Interior i els Mossos d'Esquadra han preparat un dispositiu especial per separar les dues convocatòries que hi ha aquesta tarda, la dels grups de l'esquerra independentista i antifeixistes i la d'Aliança Catalana. I hem passat també per Madrid, perquè en l'obertura de l'any judicial ha planat la crisi de Ceuta en tots els discursos dels òrgans de govern dels jutges. I, a més, s'ha confirmat que la Casa Reial prepara una visita del rei juntament amb Pedro Sánchez a Ceuta. Tot això us ho hem explicat a la primera hora de Catalunya Migdia. Ara què més podem afegir-hi, Natàlia Ramon?
22: Doncs justament des d'aquesta celebració de l'inici de l'any judicial hem sabut que el Tribunal Suprem aplicarà l'amnistia a Carles Puigdemont després que el Constitucional dicti la primera sentència sobre la malversació. Un escenari que fonts del Tribunal de Garanties situen a principis del mes d'octubre a Madrid. Tània Tàpia, bona tarda.
23: Bona tarda. El Tribunal Suprem acatarà la decisió del Tribunal Constitucional sobre l'amnistia just després de la primera sentència sobre la malversació. No plantejarà cap dubte a Europa i, segons reconeixen fonts del Suprem, no hi ha més remei que aplicar el criteri del Constitucional. Això serà, segons càlculs del Tribunal de Garanties, cap a l'octubre, quan s'estudiarà el cas de Dolors Bassa. En aquella sentència, el ponent de la qual és Cándido Conde Pumpido, ja quedarà clara la interpretació del delicte de la malversació i serà, per tant, aplicable a la resta de casos pendents. També el de l'expresident Puigdemont, encara que el Constitucional tenia previst abordar el seu cas més endavant. Fonts del Suprem aclareixen que, un cop tinguin la sentència i els arguments del Constitucional, poden actuar d'ofici o, si ho demanen, les defenses, però sí, com sigui, els moviments seran, asseguren, ràpids.
22: I ara anem cap a Barcelona perquè els bombers treballen en un incendi de vegetació a la muntanya de Montjuïc. El foc s'ha declarat aquest migdia i afecta una zona de matolls i vegetació a prop de la carretera de Miramar, just de sota del castell. Per això, com a mesura preventiva, s'han confinat les persones que hi havia al castell de Montjuïc. Fins allà hi ha anat la Montse Poblet. Montse, bona tarda.
24: Hola, bona tarda. La columna de fum que fa una estona es veia des de diferents punts de la ciutat de Barcelona ja no hi és. No hi ha flama, però la zona cremada fumeja molt. El que està cremat és la vessant de Montjuïc que dona al port i que està just a sota del castell, a sobre dels jardins Costa i Llobera. És una zona molt escarpada, que està molt seca i, per tant, encara es trigarà a donar el foc per controlat, però la perspectiva és bona. Hi ha 8 dotacions dels bombers treballant, remullant amb mànegues tot el que ha cremat i també sobrevolen la zona 3 helicòpters dels bombers de la Generalitat. El foc ha començat a quarts d'una per causes que encara es desconeixen. Montse Poblet, Catalunya Ràdio, Barcelona.
22: I la consellera de Salut, Olga Pané, ha obert la porta a negociar amb el sindicat Metges de Catalunya després que hagin anunciat una vaga indefinida a partir de l'octubre en protesta per l'Estatut Marc que impulsa el govern espanyol. La consellera ho ha dit en la inauguració del nou centre d'atenció primària a Hostalric. Allà hi ha anat en Pau Bartolí.
25: Bona tarda. Pané assegura que s'està reunint amb els sindicats, que els metges tenen la porta oberta i insisteix que el Departament de Salut treballarà perquè la vaga no consolidi.
26: Per tant, nosaltres, en aquest sentit, intentarem ajudar a que millorin les condicions perquè aquesta vaga no consolidi, no es faci realitat, i ja ho saben els metges que hem tingut sempre la porta oberta per parlar amb ells dels temes que ens afectin aquí.
25: Pané també ha dit que vol que aquesta sigui l'última generació de metges amb guàrdies de 24 hores.
1: Passant 4 minuts de les 3.
3: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
1: I I des d'ara fins a les 4 amb el Ferran Casas, director adjunt del Nació Digital. Bona tarda.
4: Bona tarda i bona hora.
1: La Lourdes Ciuró, advocada. Bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
1: I el també advocat Marc Molins. Bona tarda.
6: Bona tarda.
1: Els titulars del dijous, podríem dir.
5: Sí, ens retrobem per primer cop.
1: A l'inici de temporada sempre ens passa que la gent té compromisos, les vacances, els uns, els altres, i sempre ens costa una mica agafar el ritme. Jo diria que és el primer dia que esteu els tres titulars del dijous. Per tant, ben tornats.
4: He de dir que a fora no m'havia fixat, però ara que m'hi fixo està molt moreno el Marc.
1: Bueno, compte.
6: És el primer dia d'escola.
4: Molt, eh?
1: Senyal que ha pres el sol, escolta'm, això. Molt bé. Tots titulars, eh? També la Dèria. Ja la vam saludar dijous passat i, per tant, mantenim el costum de saludar els dijous la Llucia Ramis. Llucia, bona tarda.
7: Bona tarda.
1: Què tal,
7: ja
1: com vas?
7: Ja hi som tots.
1: Ja hi som tots, exacte. Sí, sí.
7: Exacte.
1: Que aquí estan intentant posar aigua amb el tap a l'ampolla. O sigui, no...
5: És que,
1: no.
5: Escolta, teniu un tap tan fashion,
1: clar.
5: Transparent...
1: No, és de vidre.
5: Que sembla que estigui...
1: És de vidre, però clar, era un punt còmic on el Ferran apropava el got, sí. La Lourdes intentava posar aigua, no queia res i no acabaven d'entendre per què. Jo pensava, no els ho podia dir, perquè tenia el micro obert, i que tens el tap posat.
4: Això de posar aigua als estudis de ràdio, jo he vist moltes vegades que acaba malament, eh?
1: Sí, acaba aigua per tot arreu. Sí, sí.
4: No
1: hem arribat aquí, però al final hem descobert que primer s'ha de treure el tap abans de posar l'aigua. Molt bé.
7: Anem avançant.
1: A veure, quin tema ens proposes, Llucia?
7: Aquesta setmana hem conegut el resultat molt preocupant de l'informe PISA i ara s'estudiaran els motius d'aquesta caiguda lliure, sobretot en el nivell de comprensió lectora i matemàtiques. Per mi, la causa principal és aquella per la qual protesten els docents, la falta de recursos, a banda de problemes sistèmics propis del conjunt de la societat, dels canvis de sistemes educatius, etc. Però vull centrar-me en dos conceptes que solen tenir mala fama i crec que són imprescindibles en l'educació, i que són l'obligació i la prohibició. Les lectures obligatòries, per exemple, i la prohibició d'ús de xarxes socials o de pantalles en general. Fa poc vaig sentir una entrevista que li feien a Juana Dolores. Ara ell exposa declaració d'amor a Lenin, a la virreina. És una poeta que s'ha donat a conèixer a través de la pantalla, sap moure's molt bé en aquesta representació del que som quan tenim públic i ens miren, entén molt bé el mitjà i és molt bona sacsejant l'opinió pública, però de vegades se li gira la truita, no? I en aquesta entrevista que li va fer Catalunya Ràdio, Juana Dolores va dir, i s'ha fet viral, va dir aquesta frase, no? Va dir: mai ningú ha estimat el català per obligació, no es pot reduir a un deure. Estimar per obligació és vera que no es pot fer, però conèixer una llengua per obligació i després estimar-la sí que és possible. No estimam allò que no coneixem, i perquè la gent que parla una llengua tingui el dret d'emprar-la, ha d'existir l'obligació, el deure, de conèixer aquella llengua, no? Torna al tema educatiu. Jo som fruit de la normalització lingüística, no? Fins als meus 11 anys, més o manco, el centre on jo anava, que era un col·legi públic d'on vàrem sortir gent que després hem estimat molt la cultura, com per exemple Joan Miquel Oliver d'Antònia Font, una part de la companyia La Calòrica, Carles Rabassa, darrer Premi Sant Jordi, tots aquests vàrem estudiar al mateix centre, a Palma. Totes les classes eren en castellà fins que vaig fer 11 anys. Potser teníem 2 hores de català a la setmana i prou fins en aquell moment, no? El 1986 es va regular la llei de normalització lingüística i a partir del curs 87-88, crec, si no m'equivoc, totes les classes varen passar a ser en llengua catalana. Allò va ser... Ja us ho podeu imaginar, no? L'associació de pares i mares queixant-se perquè seria un retrocés, preocupació perquè el canvi era massa brusc, no sabrien parlar en castellà, etc. Evidentment, no va passar res d'això, i de fet, a moltes llars, els fills sabien escriure millor el català que els seus pares catalanoparlants, perquè, a diferència d'ells, dels pares, l'havien pogut aprendre a l'escola. D'altra banda, a classe teníem lectures obligatòries, i ens obligaven a llegir llibres que no sempre eren per gent de la nostra edat. Jo record que vaig agafar molta mania a Miguel Delibes perquè ens van fer llegir La sombra de cipreses alargada i jo tenia 10 anys. Mm. O sigui, vaig odiar molt de temps després d'això, no? Però el fet d'obligar-nos a llegir llibres, tant en castellà com en català, ens va donar disciplina perquè després havíem de fer treballs sobre els capítols, no? Escriure sobre el que havíem llegit desenvolupava no només la comprensió lectora, sinó la capacitat d'explicar, d'exposar el que havíem entès d'aquelles lectures, no? És a dir, apreníem a dedicar temps a la lectura i a dedicar temps a pensar. Com dic, no pots estimar el que no coneixes i no coneixes allò que no aprens, no? I moltes vegades, si no t'obliguen, no aprens coses que acabaries estimant, no? I per això, obligar a llegir, obligar a aprendre, en realitat respon a un dret. És un deure, però perquè és un dret, no? El dret a tenir una bona educació i eines per enfrontar la vida. L'altre dia, Aitana va voler parlar en català en un dels concerts que va fer a Barcelona, va defensar l'escola pública que li va ensenyar aquesta llengua, el català, ella ve de família castellanoparlant, i aquesta és una prova de la importància que té l'obligació en l'educació. I pel que fa a les prohibicions, ja s'ha demostrat que el mal ús i l'abús de les pantalles afecta la salut mental i el desenvolupament del coneixement. Per tant, no hauríem de tenir por de començar a tractar-les com es tracten el tabac, l'alcohol o el joc, no?, que provoquen addiccions. És a dir, que hi hagi una edat mínima per fer-les servir, aquestes pantalles, i precaució i moderació a totes les edats. Per tant, jo estic a favor d'aquestes dues paraules que moltes vegades fan por, que són l'obligació i la prohibició dins l'àmbit de l'educació.
1: Doncs a veure si a la taula també ho estan o no.
5: Ui. Què, Ferran, comences tu, com sempre, o què?
4: No, jo senzillament, el de la Juana...
5: Ha de saber l'audiència que tenim una regla no escrita, que comença el Ferran, continuo jo i normalment acaba el Marc.
4: Sí.
5: No?
4: Sí.
1: Però després us queixeu que el Ferran té molta possessió de micròfon.
5: De
1: pilota. Si li cediu sí. la primera possessió de micròfon, llavors ella controla.
4: Això és una llegenda urbana, és una fake news.
1: Un dia farem allò com a la TDT, que abans de calcular, a veure què hi surt. Sí.
4: A mi em va semblar, jo estic molt d'acord amb la Llucia, amb el tema de la Juana Dolores, que diu. No em van semblar unes declaracions molt fora de lloc i que em sembla que defensar el català sembla que sempre sigui anar com demanant perdó, no? I, ostres, jo només aspiro que la meva llengua sigui com les altres i sigui tan simpàtica o tan antipàtica i tan necessària com totes les altres. I després, pel que comentava, no?, de l'educació, doncs, deia al principi, obligació de les lectures, la prohibició de les pantalles, doncs sí, jo crec que hi ha coses que a l'àmbit educatiu o en molts altres, doncs, han de ser obligades i altres que han d'estar prohibides, perquè al llarg de la nostra vida està bé que ja ho descobreixis quan vas a l'escola i t'estàs formant, doncs de coses obligades i de coses prohibides en tenim moltes, no? Mm. Evidentment han de ser raonables, han de ser fruit del consens, han d'estar justificades, la gent les ha d'entendre, no? És com allò que es diu, no?, del pagar impostos. Al final la legitimació de pagar impostos és que tinguem clar que estan ben administrats i que van a un bé que genera un ampli consens i que reverteix en el bé de tota la societat, no? Com, per exemple, doncs les escoles, els hospitals o iniciatives culturals de tota mena.
5: Bé, el tema que presenta la Llucia, l'enfoco agafaria per una altra banda, no? A part del tema de la llengua, que puc compartir 100% el que dieu, eh? Però és veritat que l'informe PISA ens preocupa, ens ha deixat molt, molt tocats, perquè al final estem parlant del que seran les persones que dirigiran aquest país i les que seran els professionals d'aquí 4 dies, que seran els nostres adults, la gent que, per altra banda, ens hauran de pagar les pensions, la gent que haurà de preocupar-se que el país i la seva societat, en el moment que ells tinguin la responsabilitat de més de passar-hi al davant, doncs funcioni, i és preocupant que aquesta formació ara mateix doncs flaquegi. I aquest flaqueja de l'educació i aquest mal resultat de l'informe PISA, sense entrar en la debacle i desastre i ignominiós que ha patit Catalunya, que això és dona per 3 tertúlies més, però per parlar així en general de l'estat espanyol i també de Catalunya, valdria la pena que, home, plans educatius canviants constantment. Si a més hi afegeixes a les pantalles que diem i la distorsió que provoquen en els alumnes i en els joves aquestes addiccions que efectivament s'haurien de tractar. Si a més hi afegeixes que aquí havíem tingut doncs, durant una època llarga, pel meu gust massa llarga, la por de posar que el nen ha tret un 3,5, no, sinó que la necessita millorar, progressa adequadament, sobretot no li fem mal i no li causem un trauma. Que els pares pugen a les barbes dels mestres i són els pares els que es diuen els mestres que el seu nen és la nena, és el millor que hi ha i que fa suspenent-lo de matemàtiques. La capacitat que tenen els joves de no respectar els mestres. Algú deia algun dia, cal tornar a parlar de vostè? Home, no ho sé. Però és evident que la vida et posa en plans de diferent relació. Hi ha persones que, vulguis o no, per algun motiu, doncs sigui un cap en una feina, sigui un mestre en una escola, sigui un professor de màster en el teu curs, o sigui un presentador, un conductor d'un programa de televisió al qual et sotmets quan et diu calla que et passes del temps. Per tant, sempre hi ha algú que porta una batuta, que porta una regna, i és bo que els joves comencin a aprendre de que no sempre tot està permès, de que la vida no és perquè ells siguin feliços, sinó que se'ls han de donar les eines perquè puguin tirar endavant, de que sovint han d'anar a fer coses que no els agraden, això passa per les obligacions i per les prohibicions que diu la Llucia, i crec que aniria molt millor si aquesta educació, aquests debats que tenim, que els nostres fills no són reis, són persones que s'han de formar i que l'escola no ho pot tot, sinó que les famílies s'han de responsabilitzar i que qui mana les escoles són els mestres i els claustres de professors, doncs potser si féssim aquestes reflexions amb ganes de que tot funcionés, perquè al final el material més sensible són els nostres fills, i si a més aquí afegim que la carrera de mestre o per fer de professor primera hauria de ser una de les carreres que tingués més exigència d'accés i segona que fos de les més ben pagades que hi ha al país, crec que podríem revertir el sistema i els mals resultats de PISA. I dit això, m'agradaria saber, per passar la pinzellada per Catalunya, perquè no em puc estar, quin és el model que té la Conselleria i el Govern de Catalunya de l'educatiu. Què és el que pensa fer, per exemple, amb la inclusiva? Va dir el conseller en una entrevista no fa gaire que el problema de PISA...
4: Referia al decret. Va dir que referia al decret.
5: Bueno, no sé, jo vull saber quin és el model que té el Govern de Catalunya per l'educació dels canalls, de les criatures.
8: Jo al fil d'aquesta reflexió que feia la Llucia, sobre l'obligació i la prohibició, i escoltant també a la Lourdes, em venia un record de fa temps d'una discussió amb uns pares, és a dir, que estava demanant qualsevol cosa d'aquestes que demanem, i recordo el retret, no? Ostres, si m'estimeu, això m'ho heu de donar i tal, i recordo que la resposta va ser...
1: Però el xantatge emocional no el gastem mai, el xantatge emocional.
8: Havíem entrat en una dinàmica d'aquestes de confondre l'interès, la conveniència, l'emoció, i recordo moltíssim la resposta amb uns pares en el sentit de, mira, precisament perquè t'estimem, precisament perquè et volem bé, això no t'ho donarem i això serà que no.
4: I a la una casa.
8: El plantejament que fa la Llucia, el fil de l'obligació i la prohibició, per mi, entronca molt amb aquest debat. És a dir, de l'educació i de l'escola, del model i del format, en depèn el concepte i el que desitgem, l'anhel, pels nostres petits, pels nostres adolescents, pels nostres universitaris, i és la, penso, que és la seva funció, precisament això que deies, Lourdes, no vetllar tant per la felicitat i pel benestar, que també, però pensar en que aquesta felicitat i aquest benestar exigeix transmetre un concepte clar, que és el de les prohibicions, el de les obligacions, en alguna mesura, jo dic, evidentment, en tota la cura, amb un cert patiment, amb la meritocràcia, amb l'esforç, perquè aquesta és l'única forma amb la que podem construir ciutadans lliures i voluntaris, no? Si no interioritzes l'obligació i la prohibició de petit, d'adolescent, de mitjà, quan ets gran ni ets lliure ni ets voluntari. Per tant, ferm partidari, igual que la Llucia, ferm partidari de que aquests conceptes es projectin quan abans en el nostre model educatiu.
5: I s'han de poder conèixer. Existeixen obligacions i existeixen les prohibicions, existeix la llibertat, només faltaria, existeix el deure
8: evident,
5: i el dret.
8: Evident.
5: Són paraules que s'han de conjugar. Mm. Perquè si només vestim la societat amb drets i amb llibertats, que sí, però també hi ha les llibertats porten a parellades obligacions i prohibicions també a vegades.
1: El dimarts, quan es van conèixer les dades de l'informe PISA, aquí al programa parlàvem amb Francesc Padró, catedràtic de polítiques educatives de la Pompeu Fabra i que havia estat responsable de polítiques educatives de la UNESCO i analista de l'OCDE, precisament, i ens deia que ell ho atribuïa als mals resultats de PISA, que són mundials, és a dir, a Catalunya no van anar gens bé, a Espanya tampoc no van anar gens bé, a Europa no van anar gens bé i a tot arreu hi va haver una davallada. I ell parlava d'una banda de la pandèmia, deia que encara hi ha efecte de la pandèmia perquè els alumnes que van fer aquestes proves l'any passat van perdre pràcticament dos cursos, més en una època important, com d'aprendre a llegir, etc. L'ús de les pantalles, que havia dit que no havíem estat bé a l'hora d'establir uns límits, és a dir, les pantalles òbviament han d'estar a les classes, però potser no en la quantitat i el nombre d'hores que les tenim encara a hores d'ara, i després, que aquí és una entronca, jo crec, amb el que deia la Llucia, la pèrdua de la cultura de l'esforç. Uh-huh. I ell deia, on han anat una mica menys malament és en aquells països on encara es calcula molt o es valora molt la cultura de l'esforç, i parlava del Japó, de la Xina, és a dir, de països on encara aquesta cultura de l'esforç, que aquí potser s'ha perdut una mica, no? I que a vegades ens hem acostumat tots plegats a, escolta'm, si això m'ha de costar molt, doncs és igual, no cal, saps? Ja ho faré d'una altra manera més còmoda. I jo crec que entra una mica en aquesta línia de la prohibició o no, dels controls i dels límits, no? D'alguna manera.
4: Just. Sí, després també el tema, jo crec, en el nostre cas particular, si jo estic d'acord en que la pandèmia i les pantalles és un problema global i mundial i de tot Occident, pràcticament ja tot el món, i en el nostre cas jo crec que el tema dels recursos, de la manca de recursos, no? Que explica, doncs, la segregació escolar, el problema amb l'escola inclusiva, el fet de que hàgim allargat l'educació fins als 16 i volem que tots els alumnes l'acabin. És a dir, jo me'n recordo quan jo era petit, doncs hi havia gent, no molta, però és dir, l'educació obligatòria era fins als 14 anys i hi havia molta gent, doncs, que no l'acabava, i desapareixia, no? Ara volem que tothom acabi i que hi sigui fins als 16, vol dir que hi ha gent que ja, bueno, que és gran, que no té ganes d'estudiar i que està per allà fent l'onso, no? I d'alguna forma, doncs això acaba condicionant el conjunt i quan no hi ha recursos, doncs és molt difícil que les coses surtin bé.
1: Bé, doncs en tot cas, el diagnòstic, diguem-ne, el tenim clar. Ara a veure quin és el tractament a fer. Aquest és el que aquí segurament tenim més dubtes, veure què és el que va fent i com van les coses.
7: D'aquesta dèria en surt una altra, ara, escoltant en Marc, que és que ara ja la gent ja no vol les coses, ara les necessita.
1: Que hi afegeix un punt de dramatisme a les peticions. Llucia, gràcies, bona tarda.
7: Que vagi molt bona ferrada.
1: Passen 20 minuts de les 3, fem una pausa i en tornar anirem a Madrid, perquè tenim novetat sobre l'aplicació de l'amnistia. Ara ho comentem.
9: Catalunya migdia.
10: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
11: Xato! L'estiu s'acaba.
12: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Acceptes, clar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
13: 205 cavalls i només 4,3 litres?
14: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
16: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
9: Catalunya migdia.
27: Atenció, Koeman, Tocho, Faraguero, pica, Koeman! Sí,
28: Pizzi, che, que bueno que viniste! Que bueno que eres, gol! Ha marcado el gol!
27: Corre, pica, escribe!
28: Encara Messi, encara Messi, encara Messi!
29: 50 anys de futbol en català, des de 1976.
30: De Ràdio Barcelona, SER Catalunya.
29: On va començar tot.
30: A Catalunya Ràdio.
29: On tot continua.
30: Per completar la celebració dels 50 anys de la primera transmissió en català, Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona, SER Catalunya, sumem forces en un programa especial el dimecres 16 de setembre.
29: La prèvia del Barça Racing serà ben diferent.
30: Des de les 8 del vespre i fins poc abans de començar el partit, la TDT i el Que te jugues Barça s'uneixen des de l'Spotify Camp Nou.
29: Ricard Torquemada i Sique Rodríguez lideraran una transmissió que també serà històrica.
30: Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona SER Catalunya celebrant 50 anys de futbol en català.
29: Orgullosos del passat, convençuts del present i preparats per al futur.
9: Som 3CAT.
30: Catalunya Ràdio.
9: Som 3CAT.
1: D'aquí a 7 minuts seran 3:45 de la tarda. Som a Catalunya Migdia amb el Ferran Casas, la Lourdes Ciuró i el Marc Molins. El dia en què hem començat dient que el Tribunal de Comptes aplicarà l'amnistia als líders del procés i a una trentena dels càrrecs de l'administració. Això perquè el Tribunal de Comptes va ser qui va fer la consulta a la Justícia Europea i la sentència del Tribunal Europeu, el TJUE, ja va dir que la llei era bona i que no hi veia la malversació. Però ara també hem d'afegir que el Tribunal Suprem també aplicarà l'amnistia a Carles Puigdemont i als altres líders del procés quan el Constitucional dicti la primera sentència sobre la malversació. Un escenari que a hores d'ara se situa probablement a principis d'octubre, és a dir, d'aquí a 15 dies mal comptats. Anem a Madrid. Tània Tàpia, bona tarda.
31: Què tal? Bona tarda.
1: Tot això surt del Tribunal Suprem, on heu estat aquest matí en l'obertura de l'any judicial i s'ha fet allò que el Ferran segur que sap de què parlo, que és allò dels corrillos, que agraden tant a Madrid,
4: El Salón de Passos Perdidos.
31: Sí, hi havia un còctel, us haig de dir que no he provat res, ni
1: còctel,
31: un altre canapé, res de res. Aquí continuo enganxada a la cadira.
1: Has de saber molt comportar-te en els còctels per rascar a menjar,
4: Els
1: que som una mica vergonyosos, a mi em costa una mica i a vegades passo gana. Si és allò... És, no, hi haurà un pica-pica, malament.
4: Si estàs amb un peix gros, normalment el cambrer ve.
1: Ah, bé. Doncs així és que no estic mai amb peixos grossos. Digues, digues, Tània.
4: Està amb algú del Suprem.
31: No, és un dia interessant, fora de bromes, perquè aquí hi ha la plana major de la justícia, el Tribunal Constitucional, Suprem, presidents de tribunals superiors, fins i tot el rei, eh? Avui ja ho heu parlat, això de que també s'ha confirmat que preparen aquest viatge a Ceuta. Mm-hmm. Doncs bé, pel que fa a l'amnistia, doncs recapitulem una mica. Sabeu que al setembre, el dia 22, hi ha ple el Constitucional per abordar ja aquests recursos d'empara que van presentar aquells que no se'ls va amnistiar la malversació, entre ells hi ha Carles Puigdemer. Doncs bé, el primer que s'havia de veure és el de Jordi Turull, el ponent, però, d'aquesta sentència és conservador, segurament l'hauran de canviar, i el següent que es veurà ja al ple de l'octubre, en principis no ho sabem encara, eh? L'octubre, és el de Dolors Bassa. La sentència aquí la fa el president del Constitucional, és Cándido Conde Pumpido, i per tant, podria ser la primera que coneguem ja en profunditat pel posicionament del Constitucional. I aquesta primera sentència ens expliquen que ja tindrà arguments, doctrina sobre com interpretar la malversació i el fet, doncs, que no se'ls hagi emparat els seus drets fonamentals no amnistiant-los per aquest delicte. Doncs bé, en base a això, el que ens reconeixen en el Suprem és que caldrà aplicar-ho a tothom, també a Puigdemont, és a dir, encara que es parli de Dolors Bassa, com que s'entrarà en el fons, hi haurà argument el del recurs de Puigdemont, que s'havia de veure més endavant, també es podria, doncs, ja quedar interpretat, diguéssim. Llavors, amb això, el Tribunal Suprem què fa? Doncs el que ens diuen fons d'aquest tribunal, recordem-ho, Puigdemont està en mans de Pablo Llarena, doncs ens diuen que el que faran és acatar. Puigdemont té un ordre de detenció si torna, ho recordeu? Doncs bé, ens diuen que en base a la decisió del TC, que s'espera que és favorable per Puigdemont, doncs l'haurà d'aplicar, haurà de deixar que aquesta ordre de detenció i després, en tot cas, la sala penal ja hauria d'amnistiar-lo per malversació. Per tant, no arrossegaran els peus, tanquen la porta a portar aquest tema a Europa, com sí que ha fet el Tribunal de Comptes, i per tant, un cop el Constitucional marqui la doctrina, el Suprem no ha de trigar en actuar, ho pot fer d'ofici o si li demanen les defenses.
1: Això diríem que no hauria de ser notícia. És a dir, quan hi ha un tribunal superior que marca una línia, doncs els altres, els que estan per sota, abans que dèiem de qui té l'autoritat, diguem-ne, l'acaten i, per tant, segueixen el camí. Però no ha passat últimament. I, per tant, que ara es digui, no, això passarà, en el moment en què es marqui la línia, doncs els altres acatarem, doncs és notícia. Que, li he de dir que no ens hauria de sorprendre, però ens sorprèn.
5: Val, a dir que el TC no és jeràrquic. Ja, és a dir, no, és a sobre de, no passa per davant del Suprem. Vinga, a dir, no és un tribunal... El Suprem és l'últim tribunal d'instàncies i el qual es pot recórrer en cas de disconformitat amb la sentència.
1: Però si et marca una línia el Tejue d'una banda, el Constitucional d'una altra, al final, home, sí, poden mantenir-la, però...
5: La cosa és que, fins ara, aquesta actuació del Suprem de no voler acatar els resultats del Tejue i la sentència del Tejue dient que amb ell no l'afectava perquè el Tribunal Suprem no havia fet la consulta en els tribunals europeus, com si havien fet els TSJs i les audiències, deia, a mi no, això no m'afecta perquè jo no he preguntat res. Mm. És una bona notícia pel sistema. És una bona notícia pel sistema, perquè si el Tribunal Constitucional resol, interpreta i fa una extrapolació de les paraules del Tejue a les casuístiques concretes de cada una de les persones amnistiables, és bo que el Tribunal Suprem hagi dit que el contingut d'aquesta sentència ha dit, si és i dona resposta en els termes que nosaltres mantenim la no aplicabilitat de l'amnistia, és a dir, en els termes de que ens dona resposta que no és malversació, nosaltres ho acatarem. És una bona notícia, perquè no podria ser d'altra manera. La insubmissió del Tribunal Suprem no podia ser, no podia mantenir-se perquè el propi sistema d'aquesta manera grinyolava moltíssim. Celebrar-ho, perquè al final no deixa de donar garanties, no deixa de ser un pas més amb la seguretat jurídica que han de tenir les resolucions judicials, i al cap i a la fi, doncs, escolta, la resolució del Tribunal de Comptes, per exemple, conforme havia processat, per exemple, un company de Sabadell, una persona de Sabadell, el Josep Suárez, que havia sigut delegat del govern al Regne Unit i a Irlanda del Nord, per haver fet reunions en l'exercici del seu càrrec de delegat del govern, per presentar llibres, per celebrar Sant Jordi, per fer diades i per obrir portes a empreses catalanes en la zona del Regne Unit i l'Irlanda del Nord. Tot això ho enquadraven en la malversació de fons públics i, per tant, fent entrar el clau per la cabota, articular tot un aparell judicial, de dir, escolta, o, per exemple, declaracions que havien fet els mandataris catalans, com el president Mas, a aeroports americans, que anaven per inaugurar a qualsevol tema d'alguna empresa que situava als Estats Units d'Amèrica, li preguntaven pel procés i acte seguit la imputació del Tribunal de Cuentas era perquè vas parlar del procés i vas articular aquesta anada a les Amèriques per fer difusió del procés. Home, era tot agafat una mica, bueno, una mica no, del tot amb pinces. Per tant, celebrar que el Tribunal Suprem, amb això acabo, acabi d'incorporar doncs, aquesta doctrina que sigui del Tribunal Constitucional i celebrar-ho per les persones que estan amb aquesta pena.
4: Jo amb això faré poc temps per recollir i passar-li la pilota al Marc. Jo la sensació que tinc, escoltant el que ha passat als corrillos allà al Tribunal Suprem, és que assumeixen d'alguna forma que la seva fugida endavant dels dos darrers anys, perquè és una autèntica fugida endavant, el que ha fet l'alta judicatura i concretament el Tribunal Suprem, ja s'acaba, i que amb la sentència del TJUE i amb les sentències que vindran, pronunciaments del Tribunal Constitucional o avui mateix del Tribunal de Comptes, el Tribunal Suprem ja no té escapatòria per aplicar l'amnistia, encara que estiguin radicalment en contra de l'amnistia que com a ciutadans, no com a jutges, crec, però com a ciutadans hi tenen tot el dret, però han d'aplicar la llei.
8: Totalment d'acord, és a dir, al final la funció característica del poder judicial és dirimir els conflictes, però fer-ho, i això crec que és essencial, d'una forma previsible, no? És a dir, quan l'apel·lar al poder judicial implica llançar una qüestió i no tens unes expectatives mínimament fonamentades de com es resoldrà, la funció, insisteixo, característica del poder judicial es perd, perquè ens ha de contribuir a la seguretat jurídica. En un escenari de dubte respecte a la interpretació de la norma, doncs, efectivament, sobre la discrecionalitat, que no l'arbitrarietat, però quan aquest dubte s'aïlla per part de l'intèrpret o encara d'una forma més punyent, no?, per part del legislador, i sent així la voluntat inequívoca, la d'amnistia als fets associats al moviment independentista, quan això succeeix, l'obligació del poder judicial no pot ser cap altra que la d'aplicar les conseqüències, no? Això en general i en particular ens han de permetre tancar aquest episodi. L'aplicació de l'amnistia, la tornada de Puigdemont, l'aplicació dels efectes de la llei, el permetre la lliure participació de tots els afectats en aquesta situació als seus drets polítics, contribueix al tancament d'un episodi que comença a ser urgent a Catalunya.
5: Tancament d'un episodi que no vol dir oblit d'una pretensió legítima.
8: No, en absolut.
5: És un tema polític pendent de resolució, que ara acaba una etapa, acaba una forma d'haver intentat el que és l'anhel de molts catalans, que ha anat com ha anat i ha acabat com ha acabat, i al final doncs, hem de poder retre comptes del que ha passat i assenyalar errors i encerts, que hi ha hagut de tot. Però això és una llei de l'oblit, no?
8: No és oblit de l'opció, però sí hauria de ser aprenentatge de la forma de concreció, no? Perquè el que tampoc podem és que en base a aquest no oblit ens tornéssim a trobar amb una reiteració del que objectivament no cap en un estat de dret, al meu entendre.
5: Sí, o sigui, totes les ideologies que es defensen democràticament i són votades i caben. Hi ha una ideologia que va ser l'independentisme, que va en un moment determinat va tenir un suport molt majoritari. I això no s'ha donat resposta. O sigui, a mi em suggeria jo de dir, escolta, l'independentisme només és legal si perd. Quan guanya ja no és legal. Llavors,
4: bueno, és una ideologia permesa, però que no es pot dur a terme.
5: Correcte, és una cosa romàntica.
4: No, és dir, vostè pot ser independentista, però el seu projecte polític no té cabuda en aquest estat. No es pot dur a terme.
8: Jo no crec que aquest sigui l'aprenentatge. Perquè això sí que és un déjà vu, molt déjà vu, però l'aprenentatge pot ser...
4: Clar, hi ha una forma de fer la independència.
8: És correcte i és concreta. No, no la independència. De fer la independència, la governança d'una comunitat de veïns, la d'una comunitat autònoma, la d'un estat, la unilateralitat no cap.
4: Ja, però aquí...
8: En democràcia no cap.
4: Aquí hi ha un problema, que és un problema del demos. D'aquí és el demos, d'aquí... És a dir, on recau la sobirania? És a dir, en el moment en el que hi ha determinats sectors de l'Estat i segurament l'esperit del legislador, quan va fer la Constitució, és pensar que si Catalunya no era una nació, s'hi apropava molt, resulta que és una nació que no té dret a decidir el seu futur. Perquè la forma que tindria Catalunya, d'acord amb la llei espanyola, de convertir-se en un estat independent, seria amb un procediment de reforma agravada de la Constitució, que ja sabem que són 2/3 parts, convocar eleccions,
8: discutir,
4: una altra vegada 2/3 parts, un referèndum... Vull dir... És a dir, necessitem un ampli suport, necessitaria, si Catalunya volgués ser independent, un ampli suport a Lugo, a Cádiz i a Getafe, per poder-se convertir en un estat independent. És bastant complicat.
8: És, o sigui, podem discutir, i torna a ser el déjà vu, però si l'alternativa és, com es va fer, de la declaració de la República durant 13 segons i després la suspensió de la declaració de la República, clar, i no hem après que aquesta no és una fórmula o un mecanisme valent en democràcia...
4: Perquè consti que l'independentisme no volia fer això.
8: No
4: l'independentisme es va veure abocat a fer això. Això és com quan deien... Això és com quan a les portes de l'1 d'octubre es deia, bueno, però és que no hi ha meses electorals convocades, no hi ha un cens públic que es pugui... I deies, bueno, i això de qui és culpa? Això és culpa dels que han intentat organitzar el referèndum o això és culpa dels que estan impedint que es convoqui el referèndum?
5: Però és que abans del referèndum de l'1 d'octubre hi va haver una anada per tres representants del Parlament de Catalunya, Marta Rovira, el Herrera i el Jordi Turull, que van anar a demanar al Congrés dels Diputats la cessió de la competència en base a la Constitució espanyola per poder fer el referèndum, encardinant amb el que deia el Ferran del Demos. Qui és el Demos? Quin és el poble que ha de poder dir si vol o no vol? Perquè encara que hagués votat tot l'estat espanyol, si Catalunya diu que vol i la resta no, som allà mateix. Per tant, el Demos en aquest cas era deixa'm la competència per aquesta qüestió, votem i veiem què fem un cop resulti això i com ho tractem. Però això no es va donar mai. Doncs segurament hi ha errors que els s'havien de cometre, perquè Catalunya és una terra que porta molts anys de reivindicació i hem arribat fins aquí. I ara hem arribat amb una amnistia que és un final d'una reivindicació legítima que ha acabat, en aquest cas, amb amnistia. Uh-huh. I esperem que successives generacions, pel meu pare, tinguin èxit.
1: Bé, doncs en tot cas hem tornat al 2017, tot i que la notícia d'avui és això, sí. que s'aplicarà l'amnistia. No es pot posar data, Tània? És a dir, això calculem que serà cap a l'octubre, perquè a finals de setembre es comencen a veure els recursos i, per tant, hi haurà decisions a partir de finals de setembre, principis d'octubre.
31: Clar, l'octubre, quan es vegi el recurs de Dolors Bassa, que és el que es preveu que hi pugui haver més, diguéssim, un acord més unànim, i s'ha d'escriure, aquesta sentència està argumentada, però s'ha d'escriure i el Suprem fins que no li enviïn res per escrit, és a dir, fins que no conegui els arguments, és a dir, no només el fallo, que coneixem com la decisió, sinó tota, diguéssim, l'argumentació, no decidirà. Per tant, ens situem a l'octubre en aquesta sentència, s'ha d'escriure. A finals d'any hauria d'estar resolt aquest tema. Hi ha el tema de les, com dèiem, de les mesures cautelars, d'aquesta ordre de detenció, això depèn directament de Llarena, això és el que ens diuen que seria força immediat, i l'aplicació en si de l'amnistia a per la part de la malversació, depèn de la sala. S'interpreta que en el Tribunal Suprem van de la mà uns i altres, però parlem de coses de jutges diferents. Per tant, aquí encara hi ha alguns capítols més per escriure, però sí que el titular és aquest, que la intenció doncs, és acatar, ja sí, el que digui el Constitucional en aquest sentit.
1: A nosaltres ens interessava molt què pugui passar amb l'amnistia, però, òbviament, clar, a inici de l'any judicial, totes les autoritats jurídiques, polítiques, també hi havia el rei Felip VI, clar, s'ha parlat molt de Ceuta, per exemple, però també hi ha hagut un, anava a dir, encàrrec, vaja, una indirecta força directa cap al govern espanyol, no?
31: Sí, perquè són ja diverses les crítiques que han fet directes en els jutges per casos que no agraden, com el germà de Pedro Sánchez, la dona de Pedro Sánchez, també investigacions que afecten el Partit Socialista, i també la jutgessa que investiga el cas de Ceuta, Maria Tardón, i tot perquè en època d'Álvarez de Manzano va anar a les llistes del Partit Popular de Madrid, de l'Ajuntament, va ser en regidor, va ser com a independent, però alguns ministres, especialment Òscar Puente, diuen doncs, que això l'inhabilita per portar aquest cas, i critiquen també la filtració, recordeu, de l'informe policial el que va doncs, demanar i que va demanar que no es passés a ningú més que només amb ella directament. Doncs bé, avui, davant d'aquestes acusacions directes del govern espanyol de l'UFER, la presidenta del Poder Judicial, la catalana Isabel Perelló, responia així.
0: Esta es una imputación de extraordinaria gravedad que puede llegar a comportar la atribución de una conducta delictiva.
31: És a dir, que s'està acusant els jutges de delinquir, de prevaricar, si el govern espanyol els està acusant d'això. És a dir, ha dit que crítiques sí, les assumeixen, però desqualificacions. No diu que el que està en joc és la separació de poders, per tant, la democràcia, i que no és una queixa corporativista.
1: Bé, doncs...
4: No,
1: digues. No.
4: Abans deies, Òscar, el tema de tornar al 17, i és veritat. Però jo crec que, clar, que el problema és que hi tornem, perquè s'està resolent el tema jurídic, no? Ja va passar amb els indults, després va passar amb l'amnistia, també amb la reforma del Codi Penal, per tant, s'estan fent passos, s'estan prenent mesures per resoldre el tema jurídic, les conseqüències que va tenir el 17, però no s'ha pres ni una mesura, no s'ha abordat l'arrel del conflicte, que és una arrel política.
5: I el que és que és déu-n'hi-do, és... Fins a quin punt, jo crec que és una cosa que se'n parla poc, que diu aquell, no? És a dir, és normal que els jutges puguin anar a llistes de sigui el partit que sigui i puguin tornar després a la judicatura sense més problema? Fins a quin abast té aquesta incompatibilitat? És normal que llavors es vinculi, perquè si demanem que els jutges s'ha de respectar la independència judicial, no crec que estiguin cridats a fer política, o no haurien d'estar cridats a fer política, igual que no tenen el dret de vaga. Per tant, tot això, per mi, mentre es continuï perpetuant l'accés de la política a la judicatura i de la judicatura a la política, ara tenim Fernando Grande Marlaska, que és jutge, havíem tingut el jutge Garzón, la pròpia Margarita Robles, Juan Carlos Campo, el Constitucional. Jo no sé si això és sa.
8: Jo penso que no és insà, és a dir, jo crec que és bo que retroalimentin els alts càrrecs i que la preparació ho és en els dos sentits, no? La preparació i la capacitat ho és en els dos sentits. El que penso que sí que s'ha de donar un pas al davant, i subscric en aquest cas les paraules de Perelló, és amb la necessitat de deslindar molt bé fins a on és crítica i on comença la desqualificació. Perquè si cada vegada que el poder judicial es manifesta contra els meus interessos, l'explicació que donem a aquella manifestació és que hi ha una pèrdua de la imparcialitat i que s'està fent política, és a dir, curiosament, sempre, quan em va contra el meu plantejament polític, llavors és que és un mal jutge, és un prevaricador i està fent política. Clar, és que la funció de la política és optar en moltes ocasions amb un codi binari de blancs, negres, un zero, amor, odi, és a dir, i quan, insisteixo, quan cada vegada que em perjudica és que em tenen mania, és una mica allò del col·legi, no? La funció del poder judicial és manifestar-se, el sistema de garanties és robust, totes les decisions es poden apel·lar i hem d'estar disposats en ocasions a cometre errors i que siguin esmenats pel poder judicial. Igual que el poder judicial ha d'entendre que els cometrà i la ciutadania pot manifestar-se, però amb respecte i sense que la crítica impliqui una desqualificació ni del poder ni del professional.
5: Passa que si tens un àrbitre, que posem per cas, posem el terreny futbolístic, si tu tens un àrbitre que t'ha de pitar i havia sigut aquest àrbitre president del Real Madrid i juga a Barça-Real Madrid, és legítim pensar que aquest àrbitre pitarà a favor o no pitarà a favor de segons qui? La sensació és el que moltes vegades no està bé. I el fet de poder pensar que em va a la contra perquè és d'un altre color polític, perquè a més hi ha anat amb unes llistes, jo crec que això contamina. Jo crec que s'hauria de preservar. No s'hauria d'haver-hi una de facilitat de transitar de la judicatura a la política i viceversa.
4: Clar, és que aquí el problema és que hi ha un corporativisme molt fort, perquè el que diu la senyora Perelló, quan ella diu que parlar de l'Ofer és una imputació d'una extraordinària gravetat, segurament té raó, però el poder judicial és molt poc curós, per exemple, quan hi ha associacions de jutges que es dediquen a fer posicionaments polítics i fins i tot a opinar, com va passar amb la llei de l'amnistia, que ara n'estem parlant. Jo recordo, quan es va fer l'acord polític entre Junts per Catalunya, Esquerra Republicana i el PSOE per la llei de l'amnistia, que es va anunciar el dia de la Castanyada, amb un paràgraf es va convocar un ple del Consell General del Poder Judicial per posicionar-se contra la llei. Les associacions de jutges van fer comunicats supercontundents contra una llei de la que no coneixien ni el contingut. Només sabien que hi havia un paràgraf. Per tant, aquesta senyora no pot demanar que no li diguin que fa l'ofer i que tothom sigui tan curós amb ella i tenir unes associacions de jutges que són el braç armat del PP i de Vox.
1: 18 minuts per arribar a les 4. Estic patint per la Tània, que no ha dinat. Tània,
5: és hora de dinar.
31: No faré jo aquella frase del Pedro Sánchez de són les 5 i no he comido, no passa res. No hi ha reserves que venim de les
1: 3:42. Són les 3:42.
31: Estic a fer vacances i tinc reserves, no patiu.
1: Vinga, doncs, ànims. Gràcies, Tània, bona tarda. Fem una pausa i de seguida entrem en la Diada. Demà, Diada Nacional de Catalunya, però aquesta tarda estarem molt pendents del Fossar de les Moreres. I ara vull sentir la vostra opinió, perquè es preveu una tarda mogudeta.
2: Catalunya migdia.
11: A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, tot ben amanit.
2: Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
11: I amb productes del territori.
2: Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
11: Vinga, va, comencem!

0: preguntes és com es comença a entendre el món.
1: InfoCat, de dilluns a dijous al Super 3 i a la plataforma 3Cat.
2: Catalunya migdia.
3: Comencen els Flash Days d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Tens més de 10.000 cotxes amb un 40% de descompte. Només fins al 19 de setembre. Vine als Flash Days. Ben, ben, ben. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus. Ben.
4: El Club de la Mitjanit des de 2009 a Catalunya Ràdio.
5: Estàvem buscant un nom i no li trobàvem. I al final vaig pensar, algú que tingui a veure amb els esports, un club. L'horari del programa a la mitjanit, doncs el Club de la Mitjanit. I persona, no?
6: A mi ja se'm va encarregar una nova mirada del Club de la Mitjanit, que li donés el teu to, però havíem aconseguit que la marca Club de la Mitjanit s'establís.
7: Per mi el Club de la Mitjanit és el més semblant una sobretaula amb amics, parlant de futbol, parlant d'esports, una bona estona amb gent que m'estimo.
4: El Club de la Mitjanit. Els diumenges a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio amb Xavi Campos.
7: Perquè escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.
2: Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
4: Catalunya Ràdio.
2: Som 3Cat.
4: Som 3Cat.
8: Són 3:15, som al Catalunya Migdia amb Ferran Casas, Lourdes Ciuró i Marc Molins. Avui a Madrid estaven pendents d'aquesta obertura de l'any judicial, però a Catalunya ja estem en els preparatius de la Diada Nacional de Catalunya, que serà demà, 11 de setembre. Per cert, a partir de les 8 del matí, programació especial a Catalunya Ràdio. El matí amb el Ricard Ostrell, el Catalunya Migdia el farem de 2 hores amb tertúlia, el Francesc Garriga durant la tarda, el Manel Elias per fer-ne el resum després. Vull dir que programació especial pendent des de primera hora de tot el que passi a la Diada Nacional de Catalunya. Però les mogudes, podrien dir, poden començar aquesta tarda. Els Mossos d'Esquadra preparen un ampli dispositiu per aquesta tarda al Fossar de les Moreres, on la vigília de la Diada s'han convocat 2 concentracions. D'una banda, la d'Aliança Catalana, i de l'altra, la d'organitzacions de l'esquerra independentista i antifeixistes. Encara queda 1 hora i mitja perquè comencin aquestes concentracions, però ja hi tenim allà l'Àlex Giral. Àlex, bona tarda.
9: Hola, Òscar, bona tarda.
8: Quin ambient hi ha ara mateix al Fossar de les Moreres?
9: Doncs mira, t'anava a dir que molt calmat i continua calmat, però és veritat que des de fa qüestió de 3-4 minuts, no sé si ho sentiu de fons...
8: Sí, de fons crits, no?
9: Sí, hi ha una vintena, trentena d'aquests grups de l'esquerra antifeixista independentista que s'han apropat al màxim possible al cordó policial que s'ha format al voltant d'aquesta plaça del Fossar de les Moreres amb, doncs això, amb megàfons, amb càntics, però, com deies, amb un dispositiu policial fortíssim. De fet, nosaltres estem aquí des dels voltants de les 3 de la tarda i hem anat veient com s'hi anaven afegint més Mossos, i pel cap baix hem comptat una vintena de furgones policials dels Mossos d'Esquadra, i d'efectius n'hi ha més o menys, i que jo hagi comptat, una 50-60 de Mossos d'Esquadra. Per tant, molt fort dispositiu policial, i ara mateix el que fa aquest dispositiu policial és encapsular els concentrats d'Aliança Catalana que hi ha aquí des de fa una estona ja, no massa, una 50, una 60, i s'han tallat o s'han, diguéssim, restringit els accessos a aquest Fossar de les Moreres, els 3 accessos d'aquest Fossar de les Moreres, amb un fort dispositiu policial a través del qual no hi pot passar pràcticament ningú.
8: Quan dius les furgones, clar, el Fossar de les Moreres té accés complicat per cotxe,
9: sí.
8: És molt estret, i estan dins el fossar o no, els accessos?
9: Els accessos, efectivament. Al carrer de l'Espaseria, per exemple, n'he comptat 6, i al passeig del Born, que queda aquí mateix, n'he comptat 6. Per tant, estan aquí els voltants perquè, efectivament, com dius tu, aquí a la plaça sí que n'hi cabrien, perquè, per exemple, veiem la furgona de l'entarimat que preparen els partits polítics per fer els seus discursos, però és veritat que no han decidit, no han optat per posar cap furgona aquí dins d'aquest Fossar de les Morenes, que, efectivament, és bastant, diríem, un cul de sac. Mm-hmm. I, de fet, diversos Mossos amb els que hem estat parlant ens ho han explicat, que el dispositiu com a tal és força complicat, perquè hi ha molts carrerons, perquè costa molt triar qui deixar entrar i qui no, doncs perquè, entre cometes, se't pot colar algú que sigui del signe contrari a la manifestació on s'està posant. Per tant, han optat per aquest dispositiu, diria jo, bastant restrictiu. Mentrestant, es van fer proves de so en aquest entarimat que han muntat aquí al Fossar de les Moreres.
8: Per tant, això que sentim de fons és, d'una banda, les proves de so, i de l'altra, la cridòria dels primers manifestants de tots dos signes, veig que hi ha tant d'Aliança Catalana com antifeixistes, ja estan arribant els dos grups. I els tenen situats en les dos extrems del fossar, ben separats.
9: Efectivament, a l'extrem...

0: diguéssim, de la Basílica Santa Maria del Mar al Passeig del Born, perquè ens entenguem, allà és on hi ha encapsulats l'esquerra antifeixista i fent aquests crits. No el sentiu potser massa fort, perquè jo no hi estic massa fort, mai massa prop, vull dir, perquè estic ubicat al cordó policial que encapsula els d'Aliança Catalana, que de moment no han respost ni han fet cap càntic, diguéssim, com a rèplica a aquesta trentena, quarantena, us puc contar des d'aquí, doncs, manifestants antifeixistes que estan intentant accedir, no ho han acabat d'intentar del tot, de moment. Veurem al llarg de la tarda què ens depara. Ja per recordar, la convocatòria d'Aliança Catalana amb la presència de Sílvia Orriols és a les 5:15, ens han dit, i ja més cap al vespre, com és habitual aquests últims anys, hi ha convocatòries de la JNC, de Junts per Catalunya i també d'Esquerra Republicana, que serà interessant veure també què diuen de tot el tema, totes les novetats que hem anat explicant al llarg del dia d'avui sobre l'amnistia.
1: Molt bé, doncs durant la tarda de Catalunya Ràdio estarem pendents de què és el que passa en aquest fossar amb l'Àlex Giral, juntament amb altres companys, com el Roger Santaló, com el Carlos Garaibar, que estan també en aquest fossar de les Moreres per veure quin és l'ambient que s'hi respira. Fins ara, Àlex.
0: Fins ara.
1: La consellera d'Interior, Núria Parlon, avui al matí de Catalunya Ràdio ja deien que els Mossos són conscients que hi pot haver moments de tensió aquesta tarda al fossar.
2: Tindrem un dispositiu proporcionat i flexible per poder anar reaccionant recursos d'acord amb l'evolució dels esdeveniments. No som ingenus i sabem doncs, que ens trobarem en situacions complexes des del punt de vista de l'ordre públic. Per tant, tindrem un dispositiu actiu.
1: Bé, no sé, esperem que hi hagi tranquil·litat, esperem que tothom pugui manifestar-se, que no hi hagi enfrontaments i que no hi hagi violència, però ara mateix la tensió és evident i, a més, sentint les declaracions dels uns i els altres, doncs no sé si puc assegurar que no passarà res.
3: Jo crec que cal defensar el dret legítim d'un partit legal com Aliança Catalana a manifestar-se i que també cal dir que és legítim i, en aquest cas, doncs, afegiria que necessari que hi hagi un sector de l'independentisme que crec que és el majoritari fins al moment i que és un independentisme, un moviment que normalment doncs, està apegat a la justícia social, als valors democràtics i que ha estat sovint víctima de la llei del més fort i dels discursos d'odi. I per tant és normal que vulgui deixar clar o que vulgui renegar dels que volen resetejar el moviment independentista o que el volen portar cap a vectors que normalment no ha ocupat, que són aquests vectors de l'extrema dreta. Dit això i defensada la legitimitat de les dues concentracions, és evident que per les característiques d'uns i altres convocants i per les característiques físiques de l'espai, del fossar i del Passeig del Born, doncs hi ha un perill objectiu, no? I això de que s'acabin enfrontant físicament. I més enllà de a qui pot beneficiar la imatge de que s'enfrontin físicament i de que hi hagi garrotades al fossar de les Moreres o de qui es pot victimitzar avui i l'endemà o quin surti ben parat o mal parat, és evident que els Mossos d'Esquadra tenen l'obligació d'actuar en proporció, d'actuar en previsió i en prevenció i d'impedir que tot això embruti la diada. Que jo crec que més o menys és el que fan, tot i que les característiques i també crec la convocatòria i els espais on ho fan són diferents, però que és el que fa cada any els Mossos d'Esquadra i ho fan bé el 12 d'octubre, per exemple. El 12 d'octubre veiem com hi ha manifestacions de grupuscles feixistes, nostàlgics del franquisme, d'extrema dreta i també de col·lectius antifeixistes que es manifesten contra ells i normalment mai passa res perquè són capaços doncs, de mantenir-los prou separats i encapsulats perquè cadascú i estarem més o menys d'acord, pugui dir la seva, però no hi hagi incidents.
4: Per mi, el gruix de la reivindicació del fossar de les Moreres, el que poden fer Esquerra Republicana, les joventuts d'Esquerra, Junts per Catalunya, les joventuts de Junts, alguna altra facció sindical, algun altre sindicat independentista o que tingui afecció a la qüestió, doncs serà, com sempre, una reivindicació. El fossar de les Moreres no ha sigut mai de ningú. Allí s'hi commemoren uns fets del 1714 i aquest és el principal leitmotiv d'aquesta reivindicació, que és amb la que ens quedem, amb la que sempre ha sigut i amb la que sempre ha de ser. I després tenim gent que menja part. Gent que menja part, que al final el que fan és retroalimentar-se uns en els altres. Sense feixistes no hi ha antifeixistes, i sense antifeixistes no hi ha feixistes. Gent que, quan veus paradetes per la Sant Jordi, per exemple, es retroalimenten uns amb la paradeta i els altres al davant es crida sant. I això l'únic que fa és donar bombo i plateret en aquelles faccions que necessiten una confrontació per poder-se reivindicar i per poder ser. La resta, la reivindicació independentista, el retre homenatge al fossar de les Moreres, el sentit del per què es commemora uns fets del 1714 i aquella vigília, tot això és el que hem d'aconseguir reivindicar, el que hem d'aconseguir mantenir aïllat d'aquestes forces i contraforces que ja et dic, es retroalimenten com si fossin doncs, relacions simbiòtiques, per tant apartar-los per la via dels fets i ja et dic, lamentar-ho molt perquè un cop més utilitzen un sentir de molta gent, de molts catalans, instrumentalitzant-lo pels seus propis interessos, per tant denostat.
5: Molt d'acord amb el que comenta la Lourdes. Jo només volia citar una anècdota. Jo fa 20 o 25 anys vaig viure uns mesos al Born i havia viscut com a veí de la zona diverses diades, un parell, si no recordo malament. En una d'elles, quan es van acabar els actes, va aparèixer estampat amb un esprai negre amb lletres d'un metre al mur de Santa Maria del Mar, prou agressions a la terra. No? I la paradoxa de, ostres, és una forma...
6: Una pintada, no?
5: Sí, una pintada amb un edifici del segle XIII, reivindiques que no hi hagin agressions a la terra. Aquesta paradoxa, jo ara faig la relació no Lourdes amb el que tu comentaves, és a dir, l'independentisme com a moviment legítim, lògic, totalment ajustat als valors constitucionals, aquest independentisme perd essència quan es veu retratat en situacions com aquestes, no? Quan deixa de ser una opció política legítima i passa a ser la imatge d'un conflicte, en aquesta retroalimentació de la que parlaves. Per tant, desitjar que tot discorri dintre d'un ordre públic, dintre d'un ordre i un sentit democràtic, i que es pugui manifestar un sentiment absolut, tan lícit com normal i comprensible.
4: Mm. El que fan és trinxar-lo, eh? O sigui, antifeixistes i feixistes just. Es carreguen precisament l'anhel legítim de molta gent que democràticament, que civilitzadament, que sempre hem volgut uns drets per a la nostra vida. Però és que jo no congrego... Crec... No, perquè es retroalimenten, Ferran. Uns sí, són perquè
3: no,
4: hi ha els altres.
3: Segur
4: són dos extrems que tanta monta, monta tanto.
3: En què es retroalimenten i tots miren de treure profit partidari. Però també jo trobo normal que el moviment independentista, on no hi havia hagut mai una pulsió racista com la que té Aliança Catalana, xenòfoba i d'extrema dreta, doncs que hi hagi gent que milita en posicions molt d'esquerres, que se senti molt incòmode amb això i que vulgui mostrar el seu rebuig.
4: Doncs tant de bo tinguin una rebregada a les urnes aquells que defensen tot això, tant de bo. Però com les urnes donin una veu diferent, jo crec que haurem de sotmetre a revisió moltíssimes coses i a més d'una forma molt honesta. Perquè la gent que votarà, si hi ha gent que vota aquestes opcions i són majoritàries com el que ha passat en aquest land alemany, tindrem un problema. I això no podem dir que la gent està en un...
3: No tota la gent que vota extrema dreta són d'extrema dreta, però estan votant l'extrema dreta.
4: Les coses no funcionen i la gent busca respostes. Potser on no toca, eh?
3: Sí, sí. Però també la ciutadania és prou adulta i té prou mitjans al nostre país o a Alemanya per informar-se i per formar-se una posició fonamentada i crítica per exercir de forma responsable el seu vot.
4: Tothom vota en forma responsable, això és el que confiem.
1: Doncs aquesta tarda que hi ha aquestes dues manifestacions amb aquest desplegament policial que ens explicava l'Àlex Giral, la novetat d'aquest any és que sigui a la tarda, perquè ja sabíem que el dia abans de la diada sempre, més aviat cap a la nit, és quan forces independentistes anaven al fossar de les Moreres per tal de reivindicar-se. I avui la novetat és que, a banda de la convocatòria que hi ha a la nit, que és la tradicional, hi ha aquesta a la tarda d'Aliança Catalana, que després ha provocat aquesta contramanifestació, diguem-ne, per part dels antifeixistes i de l'esquerra independentista.
4: Visibilització.
1: Saludem el Francesc Garriga. Garriga, bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
1: Queden 2 minuts i mig per arribar a les 4, queden 2 minuts i mig, per tant, per passar-te el testimoni de l'antena. N'estareu molt pendents del que pugui passar aquesta tarda a Fossar de les Moreres.
7: És una tarda d'estar pendents del que passa a casa nostra, perquè demà arriba aquesta diada amb aquesta prèvia ja avui, i tota la tarda amb ulls posats a tot arreu, pendents, sí, amb connexions en directe, i parlant d'altres coses, també. Parlem d'intel·ligència artificial i de si ens queden només 10 diades, potser.
1: Carai.
7: Perquè potser el món s'acaba, no?
1: Sí, no. Va dir ahir un treballador d'Antròpic, no?
7: Ex-treballador d'Antròpic.
1: Va ser bèstia, és el comentari de Ferran Casas.
3: Una mica exagerat, però entenc que al final és... La IA és tan potent que o la regulem o ens pot...
1: Doncs pot acabar amb nosaltres. Sí,
7: doncs això en parlarem. I mira, i per posar un punt una mica simpàtic... Spice Girls, també parlem de les Spice Girls.
1: Un dia.
7: Ha hagut una mica de disgust avui a les 3 de la tarda.
1: Què ha passat?
7: Que semblava que tornaven.
1: Ah. Mm.
7: I Silvio Coppola no torna amb les Spice Girls.
4: Jo no serien Girls, no?
7: Perdó.
3: I tu, Garriga, estaves il·lusionat amb el retorn de les Spice Girls?
7: Jo les he ballat molt, les Spice Girls. Mm. Recordo perfectament quan van anar sorpresa.
6: Sí, he dit les senyores, he sentit senyores.
1: Sí, diu la Lourdes Ciuro que si ara tornessin ja no serien girls, que no, serien senyores. Sí, clar, ara, clar, ja no serien Spice Girls, serien Spice Woman.
6: Ladies, o Silver Ladies.
7: Spice Ladies, que no sigui algun local en algun lloc.
1: No, vés a saber. Bé, doncs durant tota la tarda amb el Francesc Garriga i, òbviament, els serveis informatius de Catalunya Ràdio pendents del que pugui passar al fossar de les Moreres i tots aquests temes que ens ha explicat el Francesc de seguida, d'aquí 50 segons, a Catalunya Ràdio, la tarda de Catalunya Ràdio, al 3CAT Info, els blocs informatius durant la tarda pendents també de tota aquesta actualitat. Gràcies al Marc Molins, la Lourdes Ciuró, Ferran Casas, fins al dijous de la setmana que ve. Gràcies a tots tres.
8: I bona dia a tothom.
1: Ho deixem aquí. Nosaltres tornem demà, a partir de les dues, tot i que sigui diada, demà Catalunya migdia de dues hores amb informatiu, amb esports i també amb la tertúlia. Perquè recordeu, demà a partir de les 8, tota la informació de la diada a Catalunya Ràdio. També començant aquesta tarda amb el fossar de les Moreres. Fins demà, doncs, bona tarda de dijous a tothom.

Periodisme. Activitat dedicada a informar sobre fets d'interès públic, a investigar-los i contrastar-los, explicant-los amb rigor, des d'una veu independent i amb respecte pels valors democràtics. Benvinguts a la millor hora del dia. Són les 4. Aquí Francesc Garriga.

0: La tarda de Catalunya Ràdio.
1: Sílvia Copoló, bona
2: Hola,
1: tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Deixa'm fer una prèvia, perquè avui hem fet aquesta paraula del dia, periodisme, crec que sí. és un dia important per remarcar aquesta paraula,
2: sí.
1: Perquè és el que fem aquí, en aquesta casa, sobretot, a banda sí. d'entretenir la gent i d'acompanyar-los, fem periodisme. I en continuarem fent, com sempre, avui i demà especialment.
2: Sí.
1: Des d'on toca i amb el que toca, explicant-ho des de prop. I ara ho deia l'Òscar, arrencarem demà a les 8 del matí amb els companys del matí de Catalunya Ràdio, amb el Ricard Ostell al capdavant. Després continuarà l'Òscar amb un Catalunya migdia dedicat a la qüestió, tot i ser una jornada festiva, ha de ser també molt informativa. I després a la tarda, demà de 4 a 8. Demà un programa diferent, de 4 a 8, per no perdre detall d'allò que va passant, i ho rematarem al Catalunya Nit. Per tant, com sempre, i jo parlo per mi, però estic segur que també per part de tota la casa, ho farem amb rigor, com ho fem sempre, amb la independència que caracteritza els nostres professionals i amb la voluntat de traslladar allò que passi al carrer a tots els que ens escolten. I amb la base d'això, del respecte als valors democràtics i el respecte, sobretot, als oients. Això, l'altre dia que parlàvem tant del Puyal, sí. sempre parlava d'això, del respecte que hem de tenir pels oients.
2: I que per molts anys, no?, puguem continuar fent periodisme i, a més, doncs, el concepte de servei públic va fins i tot més enllà. Parla de travar, cohesionar, fer comunitat amb tota la gent, totes les opinions. Això és servei públic i és el que defineix la nostra raó de ser.
1: I això que la Diada arriba una mica agitada, i ara ho explicaven també amb l'Òscar, amb aquesta sí. prèvia d'avui, amb el focus potser una mica desviat d'on són les coses importants o...
2: Al final, cadascú es posa allà on sap posar-se o allà on pot, no? I si ens referim, doncs, a actes propis, no sé, jo vull recordar, jo el PP anava molt sovint a la cerimònia, no?, a l'ofrena Rafael Casanova sol, i doncs perquè deia que llavors li insultava. Escolta, el que volia eren els focus sols, no? Quan algú s'exclou d'allà on va la majoria, doncs en general és perquè vol que el mirin. És a dir, el que vol és tenir els focus, i quan ho fa per decisió pròpia, doncs encara més. Si a més s'acompanya, segons ens han dit al periòdico, no?, d'alguna persona històrica que era ja un noi boig, he dit boig i no boix, perquè és que això de la llengua ja fa anys que va malament, eh? Quan es van anar a registrar els bojos nois, com que no sabien si anava amb X o amb J, li van posar amb X, i ara resulta que després li vam dir bojos. Doncs a veure si realment, doncs dir, després no negues que realment estiguin amb tu, i aquesta persona diu, doncs nosaltres estem disposats a usar la violència, doncs el que fa és crear la violència a les ments. Mira, avui hi ha un article molt, molt bo de la Sara Berbel parlant dels extrems, parla de l'extrema dreta, no? Perquè en realitat quan hi ha una amenaça, diríem, i la por actua com una amenaça, provoca en els nostres organismes el mateix que si allò fos veritat. Per tant, i encara agafaria una altra idea. Si aquesta Lakoff, no?, que deia no pensis en un elefant, i en què pensem, que és el títol d'aquell clàssic?
1: En un elefant.
2: Quan algú està dient que s'ha de defensar de la violència, està creant la idea que hi hagi violència. Diríem, està fent això. És un exercici simplement per tenir el focus, no? Quan diu, ens volen això, però nosaltres som de seny. Llavors tenim aquí un volen que són ells qui són ells. Ells són els altres que serveixen perquè nosaltres doncs tinguem un paper preponderant. És una manipulació de la comunicació que serveix per tenir el focus i per intentar doncs marcar l'agenda. És això, però escolta, aquí el meu amic Eduard Berraondo ja fa la fe que ara està de cap de comunicació de la cosa, que tiri milles, que ja tenen focus, home, que no pateixin.
1: Aquí el focus el posarem en allò que passi. Ho explicarem, com sempre, a la tarda de Catalunya Ràdio. Marta Montaner, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
1: Judit Pastor, bona tarda.
3: Què tal, bona tarda.
1: La tarda bé animada. Tarda moguda, potser més moguda del que ha estat altres anys. Els Mossos estan preparant un dispositiu, i de fet ja el tenen mig en desplegament, per aquesta tarda al Fossar de les Moreres, a Barcelona, on s'han convocat dues manifestacions, Judit, de signe contrari.
3: Sí, d'una banda, la manifestació convocada per Aliança Catalana i, de l'altra, la convocatòria d'organitzacions de l'esquerra independentista i antifeixistes que volen evitar, doncs, que els de Sílvia Orriols es puguin fer seva aquesta plaça, que és símbol de la defensa dels drets i de les llibertats dels catalans. El Departament d'Interior ho segueix de prop, és conscient que l'ambient serà segurament molt tens i per això volen evitar qualsevol enfrontament i han preparat aquest dispositiu que ara deies per evitar que tots dos grups es trobin.
1: Doncs anem a veure com està la cosa a una hora que sembla ha de començar tot. Ens ho explicarà l'Àlex i l'Albert de seguida. Àlex, bona tarda.
4: Francesc, què tal? Bona tarda.
1: A veure, fem una mica de silenci i veure què se sent de fons. Home, doncs ja comença a haver-hi gent, no, Àlex? O són pocs que criden molt?
4: A veure, jo em compto des d'aquí. És veritat que és complicat comptar-los, però poder són una quarantena, cinquantena, estelades, desplegades, i amb megàfons, diguéssim, per amplificar aquest so. I ara és Aliança Catalana, els partidaris d'Aliança Catalana, que són els qui responen. De tant en tant, és curiós, perquè comparteixen càntics a favor de la independència, no? Però hi ha vegades que no. I la situació ara mateix és aquesta. Hi ha un fort dispositiu policial, com heu anat dient, que envolta tot el que és el perímetre del Fossar de les Moreres. Hi ha tota la gent, diguéssim, d'Aliança Catalana. Ara mateix en compto cap a un centenar de partidaris d'Aliança Catalana que també estan encapsulats pels Mossos d'Esquadra. Veiem moltes furgonetes dels Mossos d'Esquadra. També hem vist diversos efectius de la Guàrdia Urbana. Per tant, el dispositiu policial està servit i, a més, no deixen ara mateix entrar ni sortir ningú d'aquest Fossar de les Moreres, precisament per evitar que es trobin.
1: Un moment, evitar que es trobin. És a dir, el Fossar de les Moreres, perquè la gent s'imagina, és com és una mena de plaça.
4: Sí, que està darrere de la Basílica de Santa Maria del Mar.
1: Ara mateix, els partidaris d'un costat i de l'altre estan barrejats, estan separats, per la policia?
4: Estan separats, diguéssim, per una distància física evident, et diria jo, de 50 a 100 metres, però evidentment els qui forcen aquesta distància són dos cordons policials. Un, que són els que impedeixen, els policies que impedeixen entrar a la plaça a l'esquerra antifeixista, i un altre que envolta els partidaris d'Aliança Catalana, que ja estan a dins de la plaça del Fossar de les Moreres i que també estan envoltats de Mossos d'Esquadra. I et preguntaràs per què uns han entrat i els altres no. Doncs fonts dels Mossos ens deien, bé, és que Aliança Catalana ja ens havia comunicat que farien aquest acte, aquesta manifestació, aquesta concentració aquí al Fossar de les Moreres, i l'esquerra independentista antifeixista no, i per tant a uns sí que els podem deixar entrar amb tot el dispositiu, estan muntant aquí un enterimat, un equip de so, etc, i els altres no poden entrar.
1: Per tant, l'esquerra independentista no queda entrarà fora al Fossar de les Moreres fins que s'acabi tot.
4: En principi, és això, aquesta és la planificació.
1: És a dir, no està dividit el Fossar de les Moreres.
4: No està dividit, no, hi ha gent d'Aliança a dins del Fossar de les Moreres. A més, la imatge és bastant impactant perquè el que és la plaça en si del Fossar està majoritàriament buida. Clar. Per què? Està buida perquè són els Mossos que impedeixen que s'ompli de gent. Llavors, sí que és veritat que per la banda nord, diguéssim, de la plaça, van arribant partidaris d'Aliança Catalana amb banderes i tal. D'aquí deduïm que sí que es deixa entrar els partidaris d'Aliança Catalana a través d'aquest cordó policial nord, perquè ens entenguem, però el cordó policial sud hi ha l'esquerra independentista i aquí sí que no deixen ni entrar ni sortir ningú. I mira, ara mateix te'n compto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, una dotzena de Mossos en aquest cordó de l'esquerra antifeixista evitant que s'entri en aquesta plaça.
1: Per tant, aquesta manifestació de l'esquerra antifeixista es concentrarà fora del Fossar de les Moreres, a menys que els Mossos canviïn d'estratègia.
4: Clar, en principi, aquesta és la idea, que no se'ls deixi entrar. Evidentment, la prioritat, la màxima prioritat, és que els dos grups no es trobin sota cap concepte, i per això és veritat que, havent-ho parlat amb Mossos, aquí no es descarta, perquè ens entenguem, un intent de trencar el cordó policial
1: clar.
4: Part de l'esquerra antifeixista, i aquí és on és possible, és una possibilitat que entrin en joc, doncs, càrregues policials i les corredisses a les que estem acostumats en aquesta mena d'enfrontaments.
2: Francesc, però no, estava pensant, no tindria sentit una estona els uns i l'altra estona els altres? Vull dir, un repartiment temporal? que dic alguna cosa estranya. No, em dius, home, però és una molt... hora i vostès se'n van.
1: Jo crec que això és bastant difícil d'aplicar de forma ordenada, no?
2: Home, no, perquè són molts, no n'hi ha molts policies. Però si estan una hora...
1: Però ja centenars de persones,
2: potser... Però hi ha centenars de persones. Home, ah, clar, n'hi haurà. Però d'aquí una hora i d'aquí una hora...
1: Perquè, no Àlex, els timings, sí, que hi havia una mica de dubte amb a quina hora apareixerà Sílvia Orriols, a quina hora estan convocats uns, altres... Ens pots fer una mica l'escaleta de la tarda?
2: Timings.
1: Va, que la cúpula apunta.
4: Hem parlat en fons de la cúpula d'Aliança Catalana i d'alguna manera ja ens han insinuat que ja ho han fet a propòsit, això de generar una mica de confusió, però el que sí que ens han confirmat que Sílvia Orriols estarà aquí a Fossar de les Moreres i que serà, tal com s'havia dit inicialment, a les 5:15 de la tarda, que és quan, en principi, s'ha de fer aquest acte, entre cometes, oficial d'Aliança Catalana. Sí, exacte.
1: I la manifestació de l'esquerra independentista...
4: Estava convocada a través de xarxes a les 5 de la tarda, diverses convocatòries, també és veritat que no hi havia només una única entitat convocant i també d'alguna manera era difícil d'identificar els convocants d'aquesta manifestació o concentració perquè evidentment està fet, diguéssim, amb tota la voluntat del món de fer-la coincidir en hora i lloc amb l'acte oficial o el moment en què havia de començar, en què ha de començar aquest acte d'Aliança Catalana aquí al Fossar de les Moreres amb Sílvia Orriol i tota la plana major d'Aliança Catalana.
1: Àlex, pendents del que ens puguis anar explicant, sí, ves voltant per aquí, ves comptant persones, sí, i si hi ha alguna cosa, alguna novetat, ens ho expliques, anem avançant.
4: Us ho explicaré. I tant, deixa'm apuntar-te també, Francesc, que més tard, com és habitual, també hi haurà parlaments de Junts per Catalunya i Esquerra, que també hem vist anys anteriors moments de tensió, escridassades, crits de traïdors. Això també serà aquí mateix al Fossar de les Moreres, però més tard, més aviat cap a les 10:15 de la nit.
1: Això ja pel Manel Elias. Manel Elias i la... L'Agnès Marquès.
2: L'Agnès
1: sí, i l'Elias ja ho explicaran. Sílvia, sí, ja, els 11 de setembre, durant molts anys, eren una festa generalment festiva.
2: Reivindicativa.
1: Però hi havia una part de la població que ho vivia com una festa, potser una altra part de la població se'n sentia exclosa, però no hi havia potser l'atenció que estem percebent avui, tot i que de moment, per sort, sentim crits de la gent que crida el que vulgui.
2: Bé, jo no sé, és clar, diríem, perquè m'ho miro potser amb més anys, des de la del 76, 77, 78, doncs, és clar, estàvem... jo recordo aquelles manifestacions i la de Sant Boi, que es va fer Sant Boi perquè no es va permetre a Barcelona, i és clar que és una festa, però és sobretot una festa reivindicativa. Estem parlant del que va passar fa 300 anys. Estem parlant i recordant que el 1716, flash, diríem, amb el decret de Nova Planta vam deixar de tenir llibertats. Jo crec que és el crit de la Catalunya que vol, com a mínim, poder decidir la seva llibertat. Això és una festa, sí, és una festa, però és una festa reivindicativa. No és una festa de... No, és una festa reivindicativa, no?
1: Esperem que sigui reivindicativa i que no passi a ser una tarda de tensió i encara de pitjor. Però els Mossos d'Esquadra, ens ho explicava ara l'Àlex, estan preparats per, en principi, poder gestionar aquesta situació. La nostra experta en temes policials és la Rebeca Carranco, que saps que és una autoritat...
2: Ho és.
1: Autoritat sense càrrec, diguem-ne, però autoritat en aquesta qüestió. Rebeca, bona tarda.
5: Hola, què tal? Bona tarda.
1: Tu ets també al Fossar de les Moreres per veure in situ com es desenvolupa la jornada, eh?
5: Sí, estic aquí. A cantó de l'Àlex, que he vist ara per aquí.
1: Aquest dispositiu de seguretat que hi havia previst i que s'està desplegant, et sembla una cosa extraordinària? És inusual en una jornada així veure tanta policia o és el que t'esperaves trobar?
5: Bueno, les manifestacions que es fan a Catalunya s'avaluen, informació les avalua i hi ha una escala de 2 al 3. Aquesta li han donat un 3. Llavors és un dispositiu de màxims. No és el més gran que hem vist, ni molt menys, però sí que preveuen que poden haver-hi doncs, alguna mena de problemes en aquesta mani i hi ha moltíssima brimo i aquests cordons que quan ja intentes entrar al fossat van parant, et van demanant que t'identifiquis perquè estàs segurs que qui entra aquí o bé és d'Aliança Catalana o bé són periodistes.
1: Tu creus que, per tant, l'esquerra independentista quedarà fora de tota la jornada i només podran entrar els partidaris d'Aliança en aquesta celebració al Fossar de les Moreres?
5: En el temps que estigui la convocatòria d'Aliança Catalana comunicada aquí dins, segur que no deixaran entrar l'esquerra independentista. Si hi ha un moment que s'acaba aquesta manifestació i poden marxar, després segur que sí. El que passa és que una mica el que preveuen Mossos és que que, com no els deixaran entrar a l'esquerra independentista, que el que volia era evitar precisament que Aliança Catalana estigués aquí dins, doncs que és possible que hi hagi atacs a la línia policial i que això comporti doncs, càrregues i corredisses aquí al voltant del fossar.
1: És a dir, la policia preveu que pugui haver-hi una mica de ball de bastons avui.
5: Sí, sí. Avui és, aquesta és la previsió que tenen avui, i no només avui, sinó demà també, perquè hi ha també una manifestació de Núcleo Nacional convocada a les 6 de la tarda i una altra contra Mani. Llavors estan bastant alerta pel que pugui passar.
1: Tu, que ja tens ulls d'experta, ara detectes, no sé si dir, sensacions de tarda complicada, o el que estàs veient de moment no et porta a pensar això?
5: A mi de moment no m'ho porta a pensar, perquè hi ha poques persones a l'esquerra independentista, i el que veiem quan les coses es compliquen, normalment veiem gent que es comença a tapar la cara, no?
1: I això encara no ha passat.
5: No, està tothom a cara descoberta, la primera línia policial, pancartes, sí que és veritat que hi ha crits,
1: bé,
5: però no hi ha res més. És a dir, ara mateix jo no tinc cap sensació de que això ara es pugui descontrolar de cap manera.
1: Que hi hagi crits és fantàstic, perquè vol dir que no passem d'aquí. Ah, per cert, Rebeca, ja que hi som, que avui publiques novetats d'una de les qüestions que interessa més l'audiència, ja que tenim en línia, et vull preguntar pel cas Endic, perquè expliques que la jutge ha ordenat investigar aquell famós viatge que Jonathan Endic, el fill, va fer a l'Equador just 4 mesos després de la mort del seu pare, que a més coincidia amb quan va saber, no?, que es reobria
2: ja no
1: una mica la investigació.
2: Telèfon, sí.
1: Què vol saber la jutge?
5: Clar, això havia quedat com una mena de forat negre, perquè el que explica Jonathan Endic a la seva secretària és que va en aquest viatge i quan torna li han robat el telèfon mòbil. Llavors ara la jutgessa, a petició també dels Mossos d'Esquadra, vol saber exactament què va anar a fer a Equador, és a dir, quina mena de compromisos tenia allà. Fons de la defensa en diuen que anava amb un compromís editorial. Vol saber en què es va gastar diners, si va fer servir la targeta o no, i les trucades que va fer. Tot això és una mica per aclarir si realment espera aquest telèfon mòbil a Equador, com diu la defensa, que li roben a una plaça a Quito, o si, com sospiten els Mossos, en realitat això és una excusa, aquest viatge pot ser una excusa per dir que has perdut el telèfon i en realitat desfer-te d'aquest telèfon, no? I no, que no quedi rastre d'aquestes converses que tu has pogut tenir doncs, amb el teu entorn.
1: Perquè arriben a dubtar fins i tot que fes el viatge, o el viatge està acreditat?
5: No, el viatge està acreditat, però una cosa que els Mossos, com els té una mica doncs, amb la mosca rere a l'orella, és que en aquesta investigació hem anat explicant, ells fan servir l'aplicació de salut que té l'iPhone,
1: sí,
5: que el que fa és calcular les passes que tu fas quan
1: correcte,
5: et mous.
1: Correcte,
5: no?
1: Sí.
5: Llavors, ells què veuen quan analitzen l'iPhone de Jonathan Endic? Que el mateix dia que ella ha de volar, aquesta aplicació de la salut s'apaga. Llavors, aquesta aplicació no dona cap mena de senyal ni el dia que ha de volar, que encara està aquí, ni el temps que està a Equador, i després, quan torna amb el nou telèfon, això s'activa. Llavors, això és una cosa que els Mossos no poden dir, això és perquè el telèfon ja el va apagar i se'n va desfer aquí i va allà i el tira allà, no?, que seria una de les hipòtesis, però sí que el que sí que diuen és que els estranya molt, perquè en l'anàlisi del telèfon d'altres viatges que ell ha fet, això no havia passat, no? Llavors, amb aquesta idea d'elements estranys al voltant d'aquest viatge, més un viatge llampec de 2 dies molt curt, volen intentar aclarir, saber què va fer allà.
1: Bé, doncs a veure si ho aclareixen. Sabem alguna cosa més de la terapeuta? Que ahir sabíem que està també ella agafant cartes sobre la protecció de la seva imatge.
5: Sí, la terapeuta amb els seus advocats, ella és testimoni, ho hem explicat moltes vegades, ella és testimoni, però sí que el que expliquen els seus advocats és que ella té la sensació doncs, que hi ha un home de sospita més gran com a possible inductora i no es descarta poder prendre alguna mena de mesura legal contra els qui expliquen això, no? Contra els mitjans que hagin pogut anar doncs, una mica més enllà i amb la protecció de la seva imatge. Llavors veurem què fan i també hem de veure com evoluciona la investigació respecte al seu paper.
1: S'està cantant un dia de partit, de fons.
2: Sí, sí.
1: A veure, a veure.
2: A veure.
3: Una lletra diferent, no?
2: Això està, és que el Barça, com que ho guanya tot, això
1: Antifa
2: és
1: som nosaltres i avui ho demostrem.
2: Home,
1: a veure, a veure, a veure, a veure, a veure, a veure.
2: A veure.
1: Bé, doncs no és el Camp Nou, no és el Camp Just de Cornellà, no és el Montilivi, això, sí, és el Fossar de les Moreres.
2: Però com canten de bé, eh?
3: I la Rebeca explica-nos les novetats del que s'han dit amb aquesta música de fons, realment és ràdio pura.
1: Quines coses que et fem fer, Rebeca, eh? Quines coses que et
2: fem fer. M'ha agradat molt que li has dit que té l'autoritat, perquè l'autoritat, Rebeca, emana de dins. El poder ve de fora.
5: Jo no vull cap autoritat, eh?
2: No. Mira què et dic. L'autoritat emana de dins teu. El poder ve de fora. I tu tens l'autoritat.
6: Oh!
3: Bravo! I és molt difícil poder parlar d'alguna cosa mentre tens tot de gent cantant, eh? O sigui, a part de cosa que no té res a veure. O sigui.
2: Sí.
3: La Rebeca és la millor.
2: La Rebeca, bueno, Catalunya Ràdio és la millor.
1: És que la Sílvia ens fa falca, anem a falca per minut amb la Sílvia. Rebeca Carranco, moltes gràcies. Si la cosa es complica, potser et tornem a reclamar.
5: Molt bé.
2: Sí, adéu, maca. Adéu.
1: Esperem que no es compliqui. També l'Àlex Giral el deixem també pendent d'aquest Fossar de les Moreres. Fem una pausa. I quan tornem de la pausa ens preguntem, d'aquí 10 anys hi haurà diada o ja no quedarà món? Ens n'anem a la porra tots plegats? La intel·ligència artificial ens matarà? Tenim els dies comptats?
7: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
8: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana. La descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
9: La Filmoteca de Catalunya, un clàssic de l'estiu amb comèdies romàntiques al cicle Tu i jo què? Retrospectives d'Aki Kaurismäki, Jane Fonda i Fritz Lang. Reestrenes d'estiu amb la repesca dels títols imprescindibles de l'any passat i l'exposició Feminismes Fílmics.
10: Viu un estiu de cinema amb la Filmoteca. Consulta'n la programació a filmoteca.cat.
11: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
12: Per tu, que t'acabes d'apuntar al gimnàs. I per tu, que encara no has fet el pas. Gaudeix a Caprabo del paper multiusos rotlla gegant Eroski per només 3,70 €. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
13: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
14: Segur que no n'hi ha per tant.
15: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
16: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
1: Passen 7 minuts d'un quart de 5 a la tarda. Atenció a la notícia que va fer la volta al món les últimes hores. Ha fet la volta al món les últimes hores. Ha dimitit un enginyer d'Anthropic per por de la intel·ligència artificial. Anthropic, recordeu que és una de les empreses que està fent recerca i que té serveis relatius a això. Assegura que aquesta eina suposa un risc real pels humans i que ens podrà matar a tots al final d'aquesta dècada.
3: Com et quedes?
1: Doncs molt tranquil, perquè fa penso por, que em queden 10 anys i ja està.
3: Ja està, ja ho tenim.
1: Deixaré de pagar impostos.
3: Ja està. Ah, mira, veus que bé?
1: No. El seguirem pagant fins l'últim dia.
3: Bé, aquesta és l'alerta. No.
2: Cobraran els teus hereus.
1: No quedarà ningú. Va,
2: sí.
1: Seguim.
3: Aquesta és l'alerta que fa Jacob Coxon, fins ara un dels caps d'Anthropic, que, com deies, és una de les companyies d'intel·ligència artificial més importants del món, i és també ex-treballador d'OpenAI, que és la creadora, ni més ni menys, que del ChatGPT. Vull dir, tota una autoritat, com deia Sílvia, autoritat per parlar d'aquests temes. Mm-hmm. Ell creu que cap de les dues empreses, ni Anthropic ni OpenAI, està actuant de manera responsable en aquesta cursa per desenvolupar la intel·ligència artificial.
1: Això ho diria, escolta, cap empresa actua de forma responsable, però clar, és que no és l'únic risc que diu correm.
3: Exacte. Li dona la raó un altre investigador d'Anthropic, Ivan Hubinger, que diu, d'acord, Tens raó amb això que la intel·ligència artificial ens podrà matar tots al final d'aquesta dècada, i posa una xifra, diu, això és probable amb més d'un 10%, hi ha més d'un 10% de possibilitats que això passi, diu.
1: Sí, és més fàcil que ens mati la intel·ligència artificial que ens toqui la loteria de Nadal. O la grossa de cap d'any.
3: Dit així, encara fa més por. Encara és més desesperançador.
1: I la gent anar comprant bitllets quan estan a punt de liquidar-nos a tots.
3: Bé, en els últims anys, diversos investigadors han fet comunicats, han signat manifestos demanant que es posin límits a la intel·ligència artificial, no? Advertint de tots els perills que comporta.
1: Ara ho parlarem seriosament, perquè no sé si això a tu et preocupa seriosament o ho veus encara com una cosa que és...
2: No, a veure, mira...
1: Una possibilitat i, per tant...
2: A dir que al començament del mes d'agost, quan l'Institut de Seguretat de la Intel·ligència Artificial del Regne Unit va veure que els models mites d'Anthropic i Sol de l'OpenAI van començar a tenir un nivell d'autonomia i d'engany que fins a llavors mai s'havia vist, no? El que van fer va ser van crear perfils falsos de persones reals, aquí la nostra sàvia que tenim ens ho explicarà, mentre intentaven enganyar una persona que, diríem, estaven hackejant informació, i alhora van ser capaços de crear-se perfils i després d'esborrar totes les mentides que havien creat. És a dir, van passar a tenir autonomia i enredar a les empreses. I van fer-ho totes dues. Llavors, a veure, això no hauria de poder passar, però si va passar, és que pot passar, i pot passar més i tot. Llavors, em fa cap gràcia? No, gens. A mi em sembla molt bé la intel·ligència artificial, perquè a l'anamnèsia, diríem, a la teva història clínica, te la sintetitzin molt bé, perquè puguin ajudar amb altres coses, però estem donant tota la informació a un món que ja han actuat autònomament.
6: Però què vol dir que ens mataran?
1: Ara ho preguntarem a una experta.
6: Com ens mataran?
1: Ara, mira, doncs són preguntes que li farem a Carina Gibert, que és degana del Col·legi d'Enginyeria Informàtica de Catalunya, experta en intel·ligència artificial i amb tota l'autoritat necessària per parlar d'aquesta qüestió. Carina Gibert, bona tarda.
14: Bona tarda, encantada d'estar amb vosaltres.
1: Intentem fer-ho molt fàcil, perquè la gent a casa es fa preguntes que potser per un expert sonen una mica tontes, però la gent a casa no entén gaire això que deia, per exemple, la Marta.
6: Jo com a portaveu de la gent, no?
1: No, home, no, però és que això s'ho pregunta a qualsevol persona.
6: És que ara com serà la nostra mort? Si és que vindran a casa, si seran drons,
1: què
6: passarà?
1: Quan aquests enginyers diuen hi ha un 10% que ens mati, què vol dir això?
14: Nosaltres estem vivint ara un període de sensacionalisme en medis, parlant d'intel·ligència artificial, que cada dos dies tenim un titular.
1: Clar.
14: Un que diu que ha trobat la intel·ligència general, l'altre que diu que ha resolt no sé què, l'altre que diu que ara ens mataran, l'altre que diu... O sigui, per donar notícies no quedem, no? Llavors, no hem de perdre mai de vista que estem davant d'una màquina que va connectada. O sigui, nosaltres volem que una IA deixi de marejar, la desconnectem, així amb un botó fas pum, i ja no hi ha IA. Enteneu? Per tant... Clar, quina autonomia tindran aquestes IAs? Home, doncs a mi no em preocupa tant l'autonomia de la IA i el que pugui fer o deixar de fer, sinó qui li fa fer què.
2: No? I aquests agents que es van com revelar?
14: Mira, va haver-hi aquell experiment, que era un experiment tancat i que van trobar un forat i per allà es van escapar, com si diguéssim, però perquè se'ls havia programat perquè fessin això. O sigui, estaven testejant, perquè de fet Mythos i totes aquestes eines són eines que estan entrenades per detectar les vulnerabilitats del software.
1: Per tant, diguem-ne que els senyors...
14: I per... que les fan servir moltes vegades els serveis d'intel·ligència per trobar on estan els forats i poder-nos protegir. Llavors, tu per saber a on falla la seguretat d'un sistema, has de tenir una IA que va allà mirant si pot travessar.
1: O totes les escletxes.
14: Clar, però això són coses que no estan al mercat, que no van pel món en realitat.
1: Però clar, ara posarem un exemple que és molt típic, molt de pel·lícula, però que jo crec que quan la gent diuen, llegeixen això, s'imagina això. Ara imagina que la intel·ligència artificial, que en teoria és neutral, diguem-ne, o hauria de ser neutral, no? Arriba a la conclusió que hi ha massa gent a la Terra perquè la Terra pugui funcionar. I ara decideix que perquè la Terra funcioni ha d'agafar uns drons i matar gent. Això pot arribar a passar?
14: En teoria no, perquè nosaltres se suposa que dissenyem intel·ligències artificials que compleixen uns certs codis ètics i hi ha les lleis d'Asimov, que el primer que diu les lleis d'Asimov és un sistema intel·ligent o un robot no farà mai mal a un humà. Llavors, una altra cosa és que tu dissenyis una arma de destrucció massiva. Saps què vull dir? Llavors, també és veritat que hi ha tota aquesta altra capa d'armament intel·ligent, que això és un mercat que va per lliure, com si diguéssim, però quan parlem de... Quan sortim d'aquest ambient, estem parlant de que el que la fa decideix quines capacitats li dona. I nosaltres a Europa, per exemple, hi hem posat els límits, no? Tot el que vulneri drets fonamentals, i el dret a la vida està clar que és un dret fonamental, no pot estar al mercat.
1: S'està fent ús ja en armament de forma molt extensiva de la intel·ligència artificial?
14: Ho tenim cada dia amb les notícies d'Ucraïna, no? O sigui...
1: Però són armes que també algú les ha de programar i dirigir. És a dir, no és un ordinador que decideix avui atacarem...
14: No.
3: És a dir, les màquines no revelen si no és que hi ha un humà que li dona l'ordre.
14: O sigui, tu sí que pots agafar una IA i dir ara agafa un pèl del paper i jo et poso dintre d'un missil i segueixes el paper fins que el trobes i el peles i aquesta IA farà això. Però perquè hi ha hagut algú prèviament que li ha dit que ho faci.
1: Però llavors, aquests senyors que han dimitit, quan diuen dimitim perquè no s'està fent un ús responsable o s'està avançant a qualsevol... Què vol dir?
14: Tu quan estàs desenvolupant tecnologia sovint et trobes, sovint et trobes que a la llei del mercat, com si diguéssim ara hi ha una carrera molt ferotge per ocupar el mercat, no? I aleshores sempre tothom té pressa a treure la següent versió de no sé què abans que la competència, com si diguéssim, no? Llavors això què provoca? Que de vegades et veus obligat a treure coses que no estan prou provades perquè estan al 80% i corre que la saca Google, corre que no sé què, bueno, la treu i no acaba de funcionar, no? Llavors això, clar, si tu treus una IA que no té tota la part de privacy, tota la part de seguretat ben calibrada i la treus que no està prou provada, doncs pot fallar, però és que no hauríem d'estar aquí, no? Llavors Europa està treballant molt per regular justament per garantir això, que quan una IA arriba al mercat...
1: Però clar, algú et dirà però és que Europa regula tant que llavors ens avança tothom.
14: No.
1: Perquè la Xina no regula en res, els Estats Units no regulen res, els russos no regulen res...
14: Fixa't, o sigui, tu quan parles d'innovació, tothom innova fent cotxes i Espanya és una fabricant de cotxes important. Tu t'imagines que traiessin l'últim modelo del Mercedes i provar? És que, o sigui, ens l'hem de treure aquest mite de que si regulem les coses no podem innovar, no podem ser líders de mercat, no, això no és així. O sigui, tu perquè una IA triguis 2 setmanes més a treure-la al mercat i la treguis provada, com si diguéssim, no passa res. O sigui,
1: ja, però això potser li hauríem de dir als senyors d'Antròpic i d'OpenAI.
14: Clar, perquè quin és el gran problema? Que no tenim governança mundial.
2: Aquesta.
14: Ara, aquest
2: ni
14: és el
2: europea.
14: Bueno, europea... Europa estem tots bastant... Sí, estem tots bastant alineats amb que hi ha uns límits, com si diguéssim, no? I aquí a Espanya tenim aquesta famosa agència espanyola de supervisió d'intel·ligència artificial que no acaba d'arrencar, però que, bueno, li van donant el marc legal i tot, perquè hi haurà un dia que si tu vols posar una IA al mercat, hauràs de passar per allà i et diran tu sí, tu no, no? El que ens passa és que ho despleguem a poc, perquè això ha crescut com si fos territori com Manche i tothom posa IAs al mercat sense encomanar-se ni a Déu el dia cada dia.
1: Per tant, el missatge que enviem també a l'audiència que llegeix notícies i s'espanta una mica o es pensen que, mira, escolta'm, ja podem anar fent l'extrema unció, que això durarà 2 dies.
14: No.
1: No passarà. La intel·ligència artificial és un... No sé si diu un risc que es pot escapar.
14: Penseu una cosa, Tots aquests posen IAs al mercat perquè es volen fer rics. Si no hi ha humans que comprin i gastin les IAs...
3: Ja.
14: No
3: estan creant la pròpia arma de destrucció.
14: Clar,
3: no?
14: Interès a destruir-nos en tenen zero.
1: Si en principi s'ha Malman no vol que s'acabi el món.
14: De què han de viure si s'acaba el món?
6: I de la mateixa manera podries entrenar una IA perquè salvi la humanitat, no?
14: És que ja ho fem, això també, ja ho fem. O sigui, tu pensa que quan hi ha terratrèmols ja envien aquests drons, aquests gossos entrenats que són robots intel·ligents i que es foten per allà sota i salven persones, això ja surt a les notícies.
1: Clar, la que no sortia que ja seria una IA per salvar la humanitat, no?
14: Clar. Però fixeu-vos que una cosa que és molt important ara és tot aquest moment de deontologia, no? Si nosaltres des del Col·legi d'Enginyeria Informàtica de Catalunya, una de les coses que defensem és que el professional col·legiat té darrere un col·legi que si està en una empresa que li fan fer coses així una mica no sé com, tens un col·legi que et protegeix, també, que això també és important, perquè quan després descarrilen les coses, el que li va dir a l'informàtic fes això no hi és mai, no? Llavors el que respon és el professional. Per tant, tot una mica necessitem aquest marc deontològic. I sí que pot passar que amb una empresa determinada la teva pressió contra el marc deontològic et posi tan en crisi que vulguis plegar. Això jo ho entenc.
1: Doncs ens quedem una mica més tranquils.
2: Escolteu-li un divan, que li van fer un divan.
1: Què m'estàs dient?
2: Givert. Uala, sobre és molt divertida, ja ho veieu, eh?
1: No, no, és que vindrà, la farem venir més sovint, perquè m'agrada molt.
6: Mercato. Molt bé. Sí, sí.
1: Està fitxada. La Carina Givert fitxa per la tarda de Catalunya Ràdio. Ja arreglarem els papers després. Li demanarem al xat GPT que ens faci els papers.
2: Això mateix. Si s'equivoca de normativa, eh?
1: Carina Givert, gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda, que sé que has hagut de fer una mica de moment d'agenda i t'agraïm que l'hagis fet per acompanyar-nos aquí amb la Sílvia i companyia.
2: Gràcies.
1: Farem una pausa. Passen 4 minuts de 4:45. Ara venim.
17: Comencen els Flash Days d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Tens més de 10.000 cotxes amb un 40% de descompte. Només fins al 19 de setembre. Vine als Flash Days. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus. Ben.
18: El Club de la Mitjanit des de 2009 a Catalunya Ràdio.
19: Estàvem buscant un nom i no l'hi trobàvem. I al final vaig pensar, algú que tingui a veure amb els esports, un club. L'horari del programa a la mitjanit, doncs el Club de la Mitjanit. I vam dir, doncs sona, no?
1: A mi ja se'm va encarregar una nova mirada del Club de la Mitjanit, que li donis el teu to, però havíem aconseguit que la marca Club de la Mitjanit s'establís.
20: Per mi el Club de la Mitjanit és el més semblant una sobretaula amb amics, parlant de futbol, parlant d'esports, una bona estona amb gent que m'estimo.
18: El Club de la Mitjanit. Els diumenges a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio amb Xavi Campos.
20: Perquè escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.
21: Ja hi tornem a ser.
22: Onzena temporada del Tot Costa.
23: ¿Por qué? ¿Por qué?
21: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
22: Nova temporada amb els vells clàssics.
23: No sé si són muy simpáticos. No sé.
18: Tot Costa. De dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
23: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. No entiendo.
18: Arriba la temporada de BCN Clàssics.
24: 15 concerts al Palau de la Música i a l'Auditori amb grans noms com Gustavo Dudamel amb la Filarmònica de Nova York, Enzo Fimuta amb la Filarmònica de Múnich,
18: Klaus Makela amb el Royal Concertgebouw
24: i l'Staatskapelle Dresden amb Daniele Gatti.
18: Abonaments i entrades a bcnclassics.cat.
24: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar.
25: Si ja no som capaços de seure al voltant d'una taula i compartir un àpat plegats, què ens queda?
26: Emma Vilarassau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama.
24: Fins al 18 d'octubre seu a taula amb La Truita, un dinar que ho canviarà tot.
26: Entrades a teatrepoliorama.com.
24: Del 15 al 23 de setembre torna el Festival Internacional de Música de Cambra de Sant Pau amb Albert Guinovart, Dimmu Poppen, Joaquín Riquelme, George Todorake o Maria Florea interpretant Tchaikovsky, Brahms, Shostakovich, Vivaldi o Max Richter.
27: Una oportunitat única per escoltar alguns dels millors artistes del món en un espai extraordinari. Entrades ja a la venda a santpaufestival.com.
28: 20 anys després de l'últim ball, ara munto una festa que t'hi cague. Yeah! Despelote!
29: Hòstia, literal! M'encanten les festes! T'estimo, Carte!
30: Especial Lo Cartanyà 20 anys després. A TV3 i a la plataforma 3CAT aquesta nit.
31: Si em tornes a dir Carti, t'arranco els ous.
32: Aura! Bro.
18: Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
1: Va, canviem una mica de registre, sisplau. Marta Montaner. Qui t'ha fotut o què t'ha fotut la tarda en l'aire d'aquest dijous?
6: És un qui col·lectiu. I el que és encara més col·lectiu és la gent que està profundament dolguda pel que han fet. Estem parlant de milions de persones, potser.
1: Ui, avui hi ha un col·lectiu amplíssim.
6: És que et diria que gairebé tots els millennials i els que encara són més vells, que no sé com es diuen, els boomers serien ja?
33: Això, sí.
6: Jo, perdó. Aquesta és molt faltona.
1: No som X.
2: No sé si tornaré.
6: Tu ets millennial, Garriga?
1: Millennial a partir de quan és?
6: Jo no ho sé.
1: Jo sóc del 83, per tant, jo crec que...
6: Doncs crec que no ets ni millennial, ets l'1 d'abans.
1: Sóc previ. Sóc ja. Dinosaure.
33: Els X són abans dels millennials.
1: Jo sóc X, generació X.
33: Els X entre el 65 X. i el 80. I millennials a partir del 81 fins al 96.
2: De quin any ets, tu?
33: Els X entre el 65 i el 80.
1: Ah, perdona. Ah,
6: llavors ets supermillennial.
1: Jo sóc millennial, Sílvia.
2: Sí.
1: Què et sembla?
2: Ah, no sóc
6: doncs jo. Segurament estàs profundament trist.
1: Una mica.
6: Sí. I per culpa d'elles. Yo, oh.
1: Que no sonava, això, quan jo començava a sortir.
6: Jo
33: ara encara sona, eh?
1: Menys. Menys el que m'agradaria sona. Les Spice Girls. Avui havien de fer un anunci a les 3 de la tarda.
6: Sí, vosaltres esteu pendents d'altres coses, de l'actualitat política, i a mi m'has fet un encàrrec que era a les 3 nostres, ves a l'Instagram de les Spice Girls, perquè han de fer un anunci molt important i tothom es pensa que tornaran. Sí que tornen.
1: Ah?
6: Però et dic per què tornen.
1: Per què?
6: Per vendre 4 discos dins d'una tote bag.
2: Això és molt miserable.
1: A veure, un moment. Ara,
6: això és, Sílvia, misèria humana.
33: Mare de Déu,
2: ens han enganyat
6: tot. Hemos sido engañado tal qual.
1: Hi ha gent aguantant amb per fer coses menys greus que això, eh?
6: Home. El 99% de la gent pensava que aquestes noies, senyores, ja tornarien als escenaris. Hi havia 7 milions de visites en el vídeo que van publicar ahir al seu compte d'Instagram, on semblava evident que estaven ja escalfant per tornar als escenaris.
1: Ahir van fer una prèvia.
6: Sí, sí, i un compte enrere, et diré fins i tot. Clar. O sigui, que han jugat amb nosaltres 100%. Doncs no, galleda d'aigua freda i moltíssims comentaris de fans absolutament decebuts, perquè el que faran, com deia, és vendre dins d'una bossa de tela... I en una edició limitada, no fos cas.
2: Quina estratègia comercial més bona.
1: Oh, boníssima.
2: Manipuladora total.
6: Però... Manipuladora i, a part, clar, fent servir una arma que de seguida en parlarem, que és la nostàlgia. Sí, sí. Que és allò, esprema-la fins al final per tota la gent que es pensa que els anys passats són els millors.
2: Sí.
6: En fi, el que faran és vendre dins d'aquesta tote bag que dèiem, que és una cosa que a mi em dol molt.
33: Mira, de tote bags ja en tenim un piló,
6: i que contamina molt fer-ne, eh? Però bueno, tots els singles de la banda... amb il·lustracions originals, cares bé, també, i enregistraments inèdits del seu arxiu.
1: Clar, una mica de sentiment d'estafa tenim els fans.
2: Rodades.
6: Una estafa.
1: Rodades, eh?
6: I el pitjor...
1: Sí.
6: Sí, eh? Tu ets spicy.
1: Soc molt spicy.
6: Ets spicy.
1: Especially at night.
6: El pitjor de tot plegat, penso jo, és que, no només m'han enfonsat la tarda a mi i a tanta gent, sinó que li han enfonsat a Laia Tudel.
1: Sí, que ha sortit de l'armari com a gran fan de les Spice Girls.
2: Una anècdota amb aquest nom, eh? Jo vaig muntar un despatx que es diu Espais de Comunicació Social. L'any 93.
1: Espais?
2: Espais. Llavors, quan feia coses per Espanya, escrivien Espais com les Girls.
33: Per favor.
1: Per tant, podem dir que tenim una de les Spice Girls.
2: Sí, i llavors, en el...
6: Quina etiqueta tindria la Sílvia? Seria l'espai, l'esportista, la pija, la tal...
2: Una mica de tot.
6: La jefa, no? Tu tens la jefa.
1: L'espai és boss.
6: L'espai és boss.
33: Sí, és boníssim.
2: Allà a l'altra banda encara em diuen la jefa.
6: Bé, a mi m'han enfonsat la tarda, però saps per què? Sobretot, a mi m'és igual que tornin les Spice Girls. O sigui, me la bufa completament. El problema és que jo ja tenia la secció feta criticant tots els grups de música dels anys 90 i 2000 que estan tornant en massa.
1: La Marta tot el matí dient, va,
6: com la Shakira allà, picant a l'ordinador, i de cop i volta aquestes diuen que venen la tote bag. I llavors, Garriga, jo faré la secció tal qual la tenia
1: prevista. Tu ara imagina que han tornat, sí.
6: No, o m'és igual, les Spice Girls, però hi ha molts grups que estan tornant, aprofitant el poder tòxic de la nostàlgia.
1: Calla, que això ho vam saber ahir o abans d'ahir, no? Que potser els Oasis tornen a fer gira de concerts
33: amb
1: parada a Barcelona.
6: I la gent anar estalviant, no? Perquè aquests concerts no són gens barats.
33: Com regalin una tote bag, veuràs tu.
6: I a part és que no se suportaven aquests dos. Com pot ser que tornin al poder dels diners, no?
1: Dinerets.
6: Però mira, per yonquis de la nostàlgia, ells.
1: Això digues la veritat. Parpelleja si t'ha obligat la Carla Verdés a posar l'Oreja de Van Gogh.
6: M'ho ha suggerit. La Carla Verdés, que és la productora del nostre programa, que és la fan més absoluta de l'Oreja de Van Gogh.
1: Sí.
6: I no acabaria amb els exemples d'aquests grups que tornen i s'aprofiten de nosaltres, perquè aquí a Catalunya en tenim uns quants, també. Donaria amor si
1: poguessis tornar-me. Bé, però clar, aquí és que no es pot parlar ni de nostàlgia, perquè sopa de cabra... Van i tornen tan ràpid...
6: Jo mai he entès quan van deixar-ho i quan van tornar. Mira, et diré, Garriga, jo només sé que divendres passat, quan en Marc Andreu i jo anàvem al concert de l'Aitana al Sant Jordi, el taxista que ens portava ens va dir, mira, jo també vaig fer un concert avui, que és el de Sopa de Cabra. I jo vaig dir, però encara...
33: Encara aquests, encara van.
6: Com pot ser? I resulta que sí, perquè estan fent una gira per celebrar els seus 40 anys. Sempre hi haurà motius per celebrar alguna cosa, perquè és que estem vius. Llavors, clar, hi haurà un dia que farà de 20 anys de la tarda d'en Garriga. Què vol dir? Que ho hem de tornar a fer? Doncs no ho sé.
1: T'imagines d'aquí 20 anys fem un programa especial? Vindrà, Sílvia?
2: Ai, tant, jo encara
6: veus, i seguirem allargant i estirant el xiclet de la nostàlgia i això, però recordareu que potser ens haurà matat la IA.
1: Sí, clar.
33: No arribem, eh? No arribem.
6: I mira, no em treguis el tema el meló de les gires de comiat. Perquè són una altra via poderosíssima per guanyar diners a dojo. I aquí et diré que és encara més cruel, perquè és fer servir una arma de doble fil, la nostàlgia i el xantatge emocional.
0: Porto amb mi

0: aquesta nostàlgia anticipada, la d'abans d'haver-ho deixat. Sí. I des d'aquí envio una forta abraçada a totes aquelles parelles que van comprar les entrades fa un any, però que es gràcies, que van dir no, i anirem junts, i ja ho han deixat.
1: Coneixes algú en aquesta situació? Jo sí.
0: Jo també.
1: Jo sí. Mira,
0: i més d'una parella.
1: Des d'aquí una abraçada. Però, Marta, això no només passa... No es nota que estic llegint amb aquest...
0: No, t'he escrit una mica de pastorets.
2: Però a veure, aquest programa que jo vinc està tot aquí...
1: Això és una obra de teatre.
0: Jo tinc la missió també d'oxigenar una mica. I ara estem fent...
1: Això no només passa amb la música.
0: Ara, tira Harry Potter.
1: Harry Potter?
2: Sí.
1: També va tornant.
2: Bonanza, també.
0: És que torna tot, Sílvia. Tu sabies que tornava Harry Potter, però en format sèrie.
1: Ah, sí, clar, sí. Ho hem explicat
0: a finals del 2026 a la plataforma Max, amb nous actors. Pregunto jo, calia? No ho sé. Però és que està tornant tot. Mira, tal com vam saber dimarts passat a la presentació de la nova temporada de 3CAT.
1: Clar.
0: També torna a Cracòvia.
2: Sí.
1: Ah, ja vam parlar-ne amb el Caco Novell, que...
2: Jo vaig sentir, això, sí.
1: Hi ha molta gent, a les xarxes hi ha furor, eh?
0: A veure, la gent està molt il·lusionada, però saps per què?
1: Per què?
0: Perquè enyoren que el Barça guanyi la Champions. O sigui, això és així.
2: Ahir va fer... Quants en va fer, ahir?
1: Sí.
2: Tu vas sentir el partit ahir? No,
0: i el va veure la meva filla per primer cop davant de la tele i amb l'àudio de Catalunya Ràdio.
1: Bon any per començar a mirar futbol.
0: Jo crec que sí.
2: Horari infantil van fer el partit, sí.
0: Però la gent no sé si enyora el Cracòvia o enyora que el Barça guanyi Champions i sopar dilluns a casa dels pares amb una truita de patates i la tele encesa. I amb aquella cançó del triplet de Copa, Lliga i Champions. Això per una banda. I saps qui més ha tornat?
1: Sí.
3: Però el penalti. ¿Por qué motivo no ha sido repetido?
1: ¿Por qué?
3: No ha sido repetido porque el VAR no conoce el reglamento.
1: Home, aquí ens agafarem... No, en el cas de Cracòvia no, però en el cas de Mourinho, allò de segones parts mai són bones.
0: Francesc.
1: Digue'm, Marta.
0: La nostàlgia és una de les grans drogues dels temps moderns i quedar-s'hi atrapat és tan reconfortantment perillós. Però no et pensis que jo sóc immune a la nostàlgia.
1: Ai.
0: A mi ara mateix em dius que aquests senyors tornen i sóc la primera de la cua virtual a comprar entrades.
2: Aquesta entusiasme. Permet-me suposar...
4: Ja estic comptant els dies que falten perquè...
1: Ets manalista?
0: Sí. Qui no ho és?
1: Tothom a Catalunya, no?
0: Tothom ho és. Sí,
1: gairebé tothom. Bé, sempre podes anar a un concert d'un grup tribut a Manel, no?
0: Mira, no em parlis dels grups tribut, dels grups homenatge, perquè fa poc algú em va fer saber que hi havia un grup tribut de xarango. I dic, com pot ser això?
1: Escolta.
0: Músics de carrers, diuen.
1: Veus?
0: I van a moltes festes majors, que me n'alegro també, però...
1: Som l'oreja de TikTok, que van venir un casament i eren ben divertits.
0: Com que l'oreja de TikTok?
1: Sí, eren uns nois que cantaven molt bé.
0: Mira, jo no sé si és això el pitjor que m'ha passat mai o allò que van fer amb ABBA...
4: Quin horror, allò.
0: De posar hologrames...
2: Era horrorós.
0: Ah, sí, va estar! De posar hologrames... Hologrames, però com era? No era una experiència surrealista, tipus Black Mirror?
2: És que jo vaig una cosa d'aquestes al Palau de la Música i vaig pensar, per què és això?
0: En fi, la nostàlgia ens està condemnant a viure ancorats en el passat per sempre, a renunciar a un present que sembla que sigui incapaç de crear coses noves que valguin la pena i a fer veure que trobem a faltar grups que havien plegat quan en realitat és que potser trobem a faltar qui érem abans o com era el món on vivíem fa 30 anys. Per mi el que hi ha, el missatge de fons que hi ha darrere d'aquest no retorn de les Spice Girls, bueno, retorn per vendre tote bags i singles, i de tot aquest llistat de grups i de programes que hem anat enumerant, és un missatge desolador, és de pura desesperança.
1: Ara et plantejo un dilema.
0: Ah, vinga.
1: Que estàs molt en contra de la nostàlgia. Posem d'aquí 15 anys.
0: Mm?
1: Us diuen els del que no surti d'aquí. Escolta, voldríeu tornar a fer un programa... Troc!
4: Bona.
1: Calarada guapa.
4: Bona.
1: No ho faries per evitar tornar a la nostàlgia? No et vendries?
0: Ho faria claríssimament. Ja et dic que jo seria la que sortiria més barata dels tres. Qui caldria convèncer és la Juliana. I encara en d'ell, que és l'empresari. Però jo seria la primera que t'ho firmaria i probablement per 10 euros i ja està. Sí.
1: Jo crec que et donaran alguna cosa més, segurament. A veure, queden 10 minuts per les 5 de la tarda. Farem concurs ara, eh?
2: 932017474.
1: Avui avancem al concurs, perquè la tarda és una mica caòtica. Farem el concurs d'aquí 5 minuts. Però abans, deixem tornar al Fossar de les Moreres, que a les 5 ha d'arrencar tot plegat, i l'Àlex Giral ens deia abans que la cosa anava increixendo. Com ho tenim, Àlex?
5: Doncs et diria que segueix increixendo, eh? Sobretot, mira, ara estic fixant-me en el passeig del Born, que és on hi ha l'esquerra antifeixista, i la veritat és que comença a veure...

0: Veure's bastant farcit de gent i de fet el dispositiu policial per encapsular aquests antifeixistes ara mateix compta amb una vintena de Mossos antiavalots.
1: Però quan diem in crescendo no vol dir que hi hagi tensió, no vol dir que hi hagi nervis, la cosa és pacífica.
0: De moment és pacífica, és a dir, càntics, ara se sent l'himne dels segadors que estan cantant els partidaris d'Aliança Catalana, sí, crits, doncs l'esquerra independentista que va amb megàfons i tal per amplificar, però és veritat que escenes o moments de tensió, de moment, et diria que cap ni una. Com a molt, hi ha hagut una cosa que m'ha cridat bastant l'atenció, no sé com ho han solucionat perquè no ho hem vist des d'on estem, hi ha, perquè us en feu la idea, un entarimat muntat a la façana de la Basílica de Santa Maria del Mar, perquè hi estan fent obres, dedueixo, i en un moment donat hi hem vist dues activistes de l'esquerra antifeixista que transportaven una galleda que s'han colat bastant a dins, diguéssim, bastant a l'alçada de l'interior de la plaça, no a l'interior de la plaça, evidentment, però sí a l'alçada de l'interior de la plaça, els Mossos s'hi han fixat i d'alguna manera ho han solucionat perquè aquestes dues persones ja no han tornat a aparèixer ni per la tarima ni enlloc, però vaja, ha sigut el més destacable. Totes les mirades s'han fixat en aquest punt. També et dic, molta expectació mediàtica. He comptat una trentena de periodistes i gràfics aquí al punt on estem i, com us deia, separats aquestes dues concentracions de símbol contrari per uns 50 metres i també per desenes de policies, diguéssim, que procuren que no s'ajuntin aquests dos grups. De moment no hi ha hagut, tampoc cap intent, com dèiem, de trencar aquest cordó policial per part de cap d'aquestes dues parts.
1: Doncs manifestació, desplegament policial, cridòria,
2: càntics,
1: però cap incident, per tant, de moment, aquest és la situació que tenim sobre la taula. Àlex, gràcies, tornem d'aquí una estona.
0: Perfecte, fins ara.
1: Roger Carandell, bona tarda.
3: Bona tarda.
2: Mira.
1: Per què rius?
3: Perdona, m'he enriolat amb la Marta. Saps allò que...
1: Home, és que la Marta...
3: Que fa molts anys que et coneixes i amb una mirada ja et dius milions de coses i...
4: Què ha passat?
1: Que està passant alguna cosa que desconeixem.
3: I m'estava enriolant jo sol. No, perdona, ja està.
1: T'han posat música informativa i tot, eh?
3: No.
4: Última hora. Sí, perquè en Roger no plora de riure gaire sovint. No,
1: sí que trobo que està rient com molt.
3: Molt, i no fa tanta gràcia, saps? Tampoc ho explicaré perquè...
1: Ara és allò del col·le. Ara expliqueu per què riguem tots.
3: Sí, no, vull dir que molt mal fet això de ficar-me a riure, dir que estic rient amb la Marta i no compartir-ho.
4: És lletxíssim. No ho compartim perquè jo no vull, bàsicament.
3: Clar, és que és una cosa seva.
2: Això.
1: Ho respectem. Un moment, que farem...
2: Respectem.
1: Farem concurs. 9-3-2-0-1-7-4-7-4. Tinc un val del Condis de 60 euros, que com està la inflació,
4: i tant,
1: no està de més. Yeah. 60 euros del Condis pels nostres dos participants. I avui el Carandell potser ajudarà algun dels concursants.
3: Va, som-hi.
1: Vinga, va.
3: Sisplau.
5: Pintatge fas tu, matxero flamisell, cigrons, garbanços.
6: Condis, els supermercats de proximitat, us ofereixen avui el concurs de la tarda de Catalunya Ràdio.
1: Tinc dos concursants que comencen per la mateixa lletra, a més a més. Concurs de llengua. Atenció que és nou, això, avui, eh? Avui llegirem una frase que té alguna paraula provinent d'altres llengües. I ens heu de dir quina és la paraula que ve d'un altre idioma. Mira que bonic, això. Tinc preparat l'Emilio. Emilio, de Santa Perpètua, bona tarda.
7: Bona tarda.
1: Com estàs?
7: Bé.
1: Doncs jo ara et llegiré una...
7: Digues. Perdona.
1: No, home, no, digues tu, que anaves a dir, estàs què?
7: No, bueno, desitjant guanyar aquest val de 60 euros.
1: Doncs vinga, va, et llegiré una frase i m'has de dir quina paraula ve del francès. Atenció. El primer alcalde de la democràcia va arribar a un bon entente amb l'oposició. Quina d'aquestes tres paraules ve del francès? Alcalde, democràcia o entente?
7: Jo diria que... Ententa.
1: Carandell, què dius?
3: Jo també.
1: Sílvia?
2: Jo no vull ajudar tan clarament.
1: Ententa és una resposta correcta! Correcte! Emilio, molt bé, Emilio. No pengis. Anem a saludar la teva contrincant. Que és l'Ester. Ester, com estàs?
8: Molt bé, bona tarda.
1: Ets al cotxe, ets a casa, on ets?
8: A casa. Ai, al cotxe.
1: Al cotxe o a casa?
8: No, al cotxe.
1: Ah, que tens dubtes.
4: Té ganes d'arribar a casa, saps?
9: Oh, si passa cotxe, moltes estones.
1: Dins de casa. Al pàrquing de casa, dins del cotxe.
3: Estàs escoltant la ràdio i no baixes.
1: Podria ser. A veure, llegiré una frase. Atenció a la teva frase. Aleluia. Aleluia. Hem quedat per fer una birra i per fi li podrem donar el souvenir. Quina d'aquestes paraules ve de l'italià? Aleluia, birra o souvenir?
8: Birra.
4: Sí.
1: Ho teniu tots clar?
4: Ha anat molt ràpid, eh?
1: Doncs birra és una resposta correcta. Doncs hem de desempatar. Hem de desempatar. Esteu preparats, Emilio, Esther?
8: Ho hem de dir al moment?
1: Ho heu de dir seguit. Ara us faig una pregunta i m'heu de donar una resposta.
2: A favor de l'una o de l'altra.
1: No, però participareu, participareu. Atenció, Emilio, Esther. Quants elements té la taula periòdica? Emilio, m'has de dir una xifra.
7: 108.
1: 108. Esther.
8: 90.
1: Carandell.
3: 71.
1: Sílvia.
2: No me'n recordo.
4: Jo no estava escoltant.
1: Ah, no, tu tranquil·la, tu ja has acabat el teu, la teva secció.
4: Pere, jo me'n vaig ara ja.
1: 108, ha dit l'Emilio, 90, ha dit l'Esther. La resposta correcta, 118, guanya l'Emilio.
7: Ole, ole, ole.
1: Emilio, enhorabona.
7: Moltes gràcies.
1: Esther, gràcies per participar. Ara m'expliques, una mica el que no surti, però deixa'm tornar cap a la fossa de les Moreres, perquè l'Àlex Giral crec que acaba d'arribar una de les figures polítiques que formaran part d'aquest acte, Àlex.
0: Sí, Sílvia Orriols acaba d'arribar amb un bany de masses, entre crits de Sílvia Orriols és la solució d'aquestes desenes de partidaris d'Aliança Catalana que s'acumulen aquí al fossa de les Moreres. Ara sí que ho podeu sentir. I ara sí que els Mossos han permès que aquest cordó policial que envoltava els partidaris d'Aliança Catalana es flexibilitzés. Ara mateix hi ha mitja plaça del Fossar de les Moreres plens d'aquests grups de l'extrema dreta, i a l'altre extrem, com us anàvem explicant, encara hi ha encapsulat l'esquerra independentista que intentava contrarrestar els càntics de Sílvia Orriols és la solució amb Sílvia Orriols rata feixista. Ara mateix aquesta és la situació. Sílvia Orriols s'ha acostat al faristol. En principi està previst que dediqui unes paraules. Ara per això hi ha tots els gràfics fent fotografies i prenent imatges. I, per tant, entenem que no trigarà en fer aquest discurs aquí al Fossar de les Moreres.
1: De nou, no hi ha tensió, no hi ha empentes, no hi ha violència, tot amb normalitat,
0: Exacte, de moment tot ha quedat, topades verbals, estrictament. No hi ha hagut cos a cos, no hi ha hagut intent de trencar cordó policial, com us deia, antiavalots desplegats per tota la plaça, una plaça a la que no hi pot accedir ara mateix ningú, i, per tant, sí, molt s'eleva el to a nivell verbal, però no a nivell físic.
1: Topades verbals formen part de la democràcia. Àlex Giral, gràcies.
0: Vinga, fins ara.
1: Què et sembla, tu? Aquí tenim de tot, tu. Tenim tot l'espectre que
4: veus. Estem fent un menú xambar a la Garriga. Sí.
1: Això és un bufet lliure d'un hotel. Sí. Que pots fer un esmorzar amb botifarra, kiwi i de tot.
3: I acabar sempre amb dolç, no?
1: I un dònut de xocolata.
3: És que quan vam anar a fer l'eclipsi a Tarragona...
1: Sílvia.
3: Vaig veure gent que comença amb el dolç.
1: Hi ha gent que comença amb el dolç.
3: Salat,
1: que no té sentit.
2: Els dolç comencen amb els ous, els dolç escrambles aquests.
1: Home, uns bons ous per començar. Què tenim avui al canal?
4: Com t'agraden a tu?
1: A mi remenats.
2: Sí, és això.
1: Sí, ben remenadets.
2: Molt bé.
1: De xoriço.
4: Ah, sí?
1: Sí, amb el xoriço sempre dona alegria.
2: De règim, de règim.
3: L'ou, per mi és top 3 aliments, l'ou.
4: Sí. Molt versàtil.
1: I qui més? En aquest top 3 hi hauria...
3: Jo ficaria el pa.
1: Hosti, el pa.
4: Molt bé.
9: És que ja pots fer un àpat amb això.
3: El pa, els ous i el tomàquet. I ja està, doncs, perquè el tomàquet també te'l pots amanir fent com una manera.
4: Jo enyoro làctics, aquí, eh? Jo amb formatge...
9: Amb bon formatge, també.
2: Fruita, una mica de fruita, no?, per esmorzar.
9: Sí, però només haguessis de triar
3: tres
9: aliments. Jo estic d'acord amb la tria del Roger.
4: Sí.
1: No, home, i un pernil bo.
2: Pernil.
1: Bé, un altre dia farem aquest concurs.
2: Maduixes, maduixes.
1: Avui tenim que no surtin aquí a partir de les 6 de la tarda.
3: Sí.
1: Què tenim avui?
3: Sobretot parlarem d'una reboda que es farà demà.
1: En una reboda?
3: Reboda.
1: Reboda. Qui es torna a casar?
4: Una parella que es va casar fa 10 anys, una parella de dues dones.
1: Nostàlgia.
4: I ara es tornen a casa, però perquè es van separar pel mig.
1: Ah.
4: Es van separar, doncs, després van tornar a juntar, exacte, i van tenir una filla.
1: Són univers que no surti?
4: Moltíssim. De fet, és univers 3CAT, ella. Ah. Perquè és presentadora d'un format de 3CAT.
1: Sí, home, sí, sí, home, sí.
4: Home, ja ho diem, no?
1: Sí, home, digueu.
4: La Dulceida i l'Alba Paul.
3: Sí, sí, que es casen demà a Segaró i comentarem els detalls.
1: Sereu a Segaró?
3: Bueno, estem demà? Mirant de si hi som. Convidats no estem.
10: No? Però no. Si sou els fans números 2, potser.
2: No podeu anar
9: però fareu allà, detectiva del cor?
2: Amb una bandera, és el dia 11.
3: S'està treballant.
9: Ah.
10: Ai, quins somriures.
2: Ai, ai, ai, ai.
10: Quins secrets. Doncs a partir de les 6, el que no surti d'aquí, Sílvia, que ho
2: gràcies, moltes gràcies. Gràcies.
10: Nosaltres fem pausa per les notícies i seguim pendents d'allò que passa a Catalunya Ràdio. Si està passant, t'ho expliquem a la tarda.
6: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
10: Bona tarda, us informa Marc Güell. Fort desplegament policial al fossar de les Moreres, al barri de la Ribera de Barcelona, on aquesta hora coincideixen dues manifestacions de signe contrari, la d'Aliança Catalana i la convocada per l'esquerra independentista i antifeixista. Els actes institucionals de la Diada començaran aquest vespre amb la hissada de la bandera al Parlament. Última hora des del fossar de les Moreres, unitat mòbil, amb Pep Casanovas i Roger Santaló. Roger, bona tarda.
11: Hola, bona tarda. Doncs la líder d'extrema dreta d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ja ha arribat al mig del fossar de les Moreres de Barcelona, acompanyada d'altres líders d'Aliança, com Aurora Fornós, Jordi Aragonès, Jordi Coma o Oriol Gés, de moment, sense que hi hagi disturbis. Ho ha fet acompanyada de tot el sèquit de persones que l'han volgut acompanyar d'Aliança Catalana, simpatitzants del partit, fins aquí al mig, enmig de crits de Sílvia Orriols és la solució, i també està corejant molt el relacionat, vinculat amb l'extrema dreta, Catalunya Catalana. Una quinzena de Mossos antidisturbis impedeixen l'entrada dels manifestants de l'esquerra independentista pel passeig del Born, on estan agrupats majoritàriament, però a tot l'entorn del Pinyol del Fossar de les Moreres hi ha nombrosos agents que impedeixen que els dos grups entrin en contacte. És difícil dir quanta gent hi ha, però hi deu haver prop de 200 a cada cantó, tant per l'esquerra independentista antifeixista com també pels vinculats amb Aliança Catalana. En aquests moments, el faristol està al mig de fossar de les Moreres, el faristol d'Aliança Catalana, a l'espera que la líder del partit, Sílvia Orriols, parli davant dels seus seguidors. Roger Santaló, Pep Casanovas, Catalunya Ràdio, fossar de les Moreres de Barcelona.
10: Més notícies amb l'Alba Barbosa.
12: La jutgessa que investiga l'entrada massiva a Ceuta demana al govern espanyol que li enviï tots els documents desclassificats ahir per incorporar-los a la causa. Reclama al ministre Félix Bolaños una còpia dels informes i les comunicacions del mes de juliol publicats a la web de la Moncloa sobre la crisi migratòria. Els papers apunten que el CNI va advertir els governs espanyol i marroquí que hi havia crides massives a entrar a Ceuta a les xarxes socials amb grups de 180.000 seguidors, però subscriuen els avisos a trucades i whatsapps entre càrrecs menors la vigília de la llau.
10: El Banc Central Europeu apuja els tipus d'interès un quart de punt fins al 2,5%. Aquesta institució pronostica més inflació per al 2027 i el 2028 i manté que l'economia està resistint millor del que es preveia al complicat context geopolític. Brussel·les, Bruno Forte Amires, bona tarda.
13: Hola, bona tarda. Tot i la guerra a l'Orient Mitjà, l'organisme monetari millora de forma lleugera les perspectives de creixement econòmic, però pel que fa a la inflació, la presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, n'ha donat una de freda i una de calenta.
14: Hem vist la inflació més baixa del que ens esperàvem, sobretot la del menjar, però creiem que la inflació durarà més temps del que anticipàvem.
13: Avisa que la inflació ens acompanyarà més temps del previst, i això és el que porta els experts a vaticinar que el Banc Central Europeu tornarà a pujar els tipus d'interès abans que acabi l'any. Lagarde, però, ha evitat especular, perquè l'escenari, diu, és molt incert. Bruno Forte Amires, Catalunya Ràdio, Brussel·les.
12: Els bombers han estabilitzat l'incendi que crema a la muntanya de Montjuïc de Barcelona. El foc ha començat aquest migdia i ha afectat una zona de matolls i vegetació a prop de la carretera de Miramar, just a sota del castell de Montjuïc.
10: Uns 550.000 vehicles sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona entre avui i demà, coincidint amb aquest cap de setmana llarg de la Diada, segons estimacions del Servei Català de Trànsit. Comprovem quina és la situació a aquesta hora. Equip viari, Txell Garriga, bona tarda.
15: Molt bona tarda. Doncs la via amb més complicacions és la P7 en sentit sud, direcció Tarragona. La cua comença a Sant Cugat del Vallès fins al Papiol per un vehicle avariat fins a l'enllaç amb la B23 i circulació ara molt complicada pocs quilòmetres més enllà. De fet, la cua s'està començant ja a ajuntar-se amb la d'un accident que talla dos carrils a l'altura de Gelida i la cua està compactada ben bé des de Castellbisbal. Són ja uns 12 quilòmetres de cua. Les altres vies amb més congestió són les dues rondes de Barcelona. En aquest cas no ens consta incidències en cap punt, però hi ha retenció en els dos sentits de la marxa entre Fòrum i Diagonal Mar a la Litoral i de Pedralbes a Horta, a la ronda de dalt. Txell Garriga, equip viari de Catalunya Ràdio.
10: Esport, Sergi Andreu, bona tarda.
1: Bona tarda. Avui es completa la primera jornada de la Champions de futbol amb aquests partits. Fenerbahçe-Roma, PSV-Shakhtar, Bayern-Bodoglim, Como-Leipzig, Manchester United-Saba-Bakú i Slavia-Praga-Lens. Ahir el Barça va col·legiar el Feyenoord per 5-1 i avui els de Flick tenen jornada de descans. A la Youth League, a la Champions juvenil, el Barça ha perdut aquest matí contra el Feyenoord a l'estadi Johan Cruyff per 1-2. En bàsquet, a la Lliga Catalana, aquesta tarda tenim un parell de partits, Girona-Lleida a 6:45 i Barça-Andorra a 9:00. Tots dos els podeu seguir per Esport 3. El pilot de motociclisme, Àlex Rins, de 30 anys, ha explicat avui que deixarà les motos al final de temporada i que es passarà a les quatre rodes, sense especificar encara quin serà el seu nou projecte. I a la Vuelta tenim en dansa la contrarrellotge individual de 32 quilòmetres entre el Puerto de Santa Maria i Jerez de la Frontera. El balear Enric Mas defensa el liderat.
6: Fins aquí les notícies.

0: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
1: 5 i 6 de la tarda és la prèvia de la Diada, la vigília de la Diada Nacional de Catalunya, i a la Ràdio Nacional de Catalunya us ho estem explicant tot. Ho farem avui, ho farem demà, amb ampli desplegament i amb el Ricard Ostrell des de les 8 del matí seguint-ho tot, després l'Òscar Fernández al migdia, a la tarda nosaltres fins les 8, i el Manel Elias i companyia, i l'Agnès Marquès, a partir de les 8 de la tarda amb el Catalunya Nit. Són 5 i 6... L'Àlex Giral és al Fossar de les Moreres, on avui s'hi centra tota l'atenció. Atenció a mà, i no sé si també l'atenció sense A. Àlex, bona tarda de nou.
2: Què tal, Francesc? Bona tarda de nou.
1: Hi ha atenció?
2: A veure, hi ha moments d'atenció, eh? I tornem amb la cantarella d'abans. No hi ha hagut càrregues policials de moment, però sí que és veritat que ara hem vist una corredissa d'antiavalots, perquè resulta que la concentració antifeixista no només s'acumula al passeig del Born, que és on la majoria de gent, sinó que hi ha diverses concentracions als voltants d'aquest fossar de les Moreres, als voltants de la Basílica de Santa Maria del Mar. Per exemple, al carrer de Garanteria, aquí ja hi tenim 15 antiavalots també controlant aquesta concentració, i ara veiem també les corredisses cap al carrer de les Caputxes, carrers cèntrics d'aquí de Barcelona, doncs perquè estaven havent-hi una petita picabaralla entre partidaris d'Aliança Catalana i partidaris de l'esquerra antifeixista. L'esquerra antifeixista no volia que uns quants partidaris d'Aliança Catalana entressin a la plaça del Fossar de les Moreres, vaja, a la plaça prèvia al Fossar de les Moreres. Vaja, per il·lustrar-te una mica la cosa, que ja no és només que hi hagi una única concentració de l'esquerra antifeixista. Ara en tinc controlades com a mínim 3.
1: En tot cas, tu...
2: I totes amb antiavalots. Sí,
1: tu ara mateix ets al Fossar de les Moreres, per tant ets dins, diguem-ne, d'aquest perímetre tancat pels Mossos, i aquí només hi ha els partidaris de la convocatòria feta per l'Aliança Catalana, que és qui va fer la convocatòria, entre cometes, oficial.
2: Sí, això se'ns ha dit de Mossos d'Esquadra, que no es permet l'entrada de la concentració de l'esquerra independentista perquè ells no van comunicar correctament, o simplement no ho van fer, no van comunicar, que volien o que tenien intenció de fer aquesta trobada en aquesta hora i aquest lloc. En canvi, ens diuen, l'Aliança Catalana sí que ho va comunicar amb antelació i, per tant, d'alguna manera els han permès l'ocupació d'aquest espai públic. Ara mateix, abans us deia, hi ha mitja plaça ja del Fossar de les Moreres de partidaris d'Aliança Catalana, ara la plaça ja es va omplint, ja no és només la meitat. Ha sigut curiós perquè ha entrat Sílvia Orriols, ha fet una volta per la plaça del Fossar de les Moreres i n'ha tornat a sortir.
1: O sigui, no hi és ara?
2: Ara mateix no hi és. Si no m'erro, ha entrat a un local, a un restaurant, i no n'ha sortit encara.
1: Però en tot cas havia de fer o adreçar unes paraules, no?
2: Sí, les ha d'adreçar encara. No ho ha fet, encara no ho ha fet, però ens diuen que les farà. Per cert, una imatge, la de Sílvia Orriols, no sé si ho heu vist a les xarxes últimament,
1: sí.
2: Va comunicar que es va cremar cuinant, que se li va encendre la cuina, i va envenada dels dos braços i de la barbeta, com a mínim, que es pugui veure.
1: Sí, és bastant aparatós l'embenatge, perquè evidentment es veu molt i per tant crida l'atenció, fas bé d'explicar-ho perquè aquesta gent ho veu, que no es pensi que és que ha passat alguna cosa avui aquí,
2: sinó
1: que això ja venia de casa.
2: És previ, ella va dir que havia sigut un accident domèstic, sí.
1: Doncs l'Àlex Giral, que ens ho està explicant des del Fossar de les Moreres, repetim, hi havia una certa temor de la policia, ens ho deia la Rebeca Carranco, que hi hagués incidents. Bé, de moment no hi ha hagut incidents, més enllà del mínim que s'espera d'una gran concentració de gent, que és potser alguna empenta i alguna petita corredissa, però no hi ha hagut enfrontaments, hi ha hagut cridòria, hi ha hagut enfrontaments verbals entre els dos grups, però res més que això. Per tant, de moment, certa normalitat dins d'aquesta cosa inusual d'haver de tancar el Fossar de les Moreres, però certa normalitat en la concentració a la plaça o en aquest nucli tan emblemàtic. Àlex, qualsevol cosa, tenim l'antena oberta de Catalunya Ràdio.
2: Perfecte, doncs fins ara.
1: El Fossar de les Moreres. Avui dèiem, qui ens podria venir a parlar del Fossar de les Moreres? Qui deu saber coses del Fossar de les Moreres?

0: Doncs qui ens ho pot explicar és l'Enric Calpena. Enric Calpena, bona tarda, com estàs?
1: Bona tarda, molt bé, molt content. Ai, no al Fossar de les Moreres, aquí no, a l'estudi de Catalunya Ràdio.
0: T'agraïm que avui hagis vingut per explicar-nos una mica aquest lloc que és tan emblemàtic, que avui té totes les nostres mirades posades i que, a més, té molt de significat.
1: Molt, i a més amb raó. El Fossar de les Moreres, què és? Santa Maria del Mar, està a tocar Santa Maria del Mar, ho dic per als que no s'ubiquin gaire fora de Barcelona. Davant de les esglésies acostumava a ser un lloc sagrat, vol dir que s'enterrava la gent amb terra sagrada. Com Santa Maria del Mar era molt popular, no en va tenir prou la part de davant, la plaça de Santa Maria, precisament, i van haver d'habilitar un lloc al costat. Això seria el Fossar de les Moreres, al costat de la plaça. A la part de davant es va omplir tant de cadàvers, perquè la gent s'hi volia enterrar sagrat, com és normal, que van començar a omplir aquell segon fossar. Però el fossar va tenir un problema, que és que, si recordeu, és el lateral de Santa Maria del Mar. Doncs bé, el Palau Reial, que existia, es va cremar a mitjans del segle XIX, estava el que és la plaça Palau. Entre la plaça Palau i Santa Maria del Mar hi ha un carreró molt estret, molt estret, molt estret, i allà el virrei va voler construir una passarel·la que passava de banda a banda i ocupava tot, i passava pel mig del fossar de les Moreres i ho trepitjava allà. Això vol dir que hi havia... va estar fins pràcticament als anys 80, del segle passat. Això vol dir que a sobre d'aquell espai de fossar hi havia una mena d'artefacte immens que era un passadís aixecat i que tapava gran part del fossar. Per tant, els enterraments allà, això es produeix al segle XVII, però els enterraments allà eren complicats a partir d'un cert moment. Quan es produeix el setge de... perquè, esclar, estava ocupat per allò. Quan es produeix el setge de 1714, va haver-hi uns 6.000 morts a Barcelona, aproximadament, durant aquell setge, els enterraments cada cop eren més complicats. Una de les zones de combat més importants era on hi ha ara el Born. I això volia dir que la gent que moria, al principi del setge s'intentava enterrar de manera, diguéssim, convencional, però ja cap al final la cosa estava molt, molt fumuda. I això vol dir que molts dels morts en aquells enfrontaments finals van anar a petar al fossar més proper, que era aquest, el Fossar de les Moreres. D'aquí que tingués una càrrega simbòlica molt gran. Molt probablement, dins d'aquell fossar, que ja hi havia alguns morts anteriors, també s'hi van enterrar, potser, morts espanyols o francesos de la batalla, Vull dir que enmig d'aquell problema, però bàsicament el que s'hi van enterrar van ser els defensors de la Barcelona de 1714, o una part, òbviament, dels defensors. I això fa que tingui aquest caràcter simbòlic tan gran.
0: Fossar de les Moreres, aquest nom és històric de tota la vida?
1: És històric, sí, sí. No se sap, però segur que hi havia unes moreres i d'aquí venia el nom, segur. A més, la forma és una mica curiosa, aquesta forma triangular tan típica.
0: Sí, que no és ben bé una plaça,
1: sí,
0: perquè fa una forma rara.
1: És que no era una plaça, clar. De fet, era un palet més gran, però Santa Maria del Mar, com feien moltes esglésies, era una cosa inhabitual, llogava, diguéssim, espais per posar-hi botigues. Llavors, això es va fer fins als finals del XIX, principis del XX, normalment eren enganxades a la paret de Santa Maria del Mar, però com el tema comercial anava molt bé, van llogar una mica, van agafar una mica més d'espai i va agafar aquesta forma triangular. O sigui, a la part no triangular de la plaça hi havia una sèrie de botigues adosades.
0: Però això de quan estem parlant, això?
1: Això fins a principis del segle XX.
0: O sigui, tu ja no vas veure-ho.
1: No, jo sóc gran, però tant no. Sí, no. Tant, grandet sí, però a aquest nivell no hi he arribat, no, encara.
0: I avui dia per què encara és tan emblemàtic? Per què creus que s'ha convertit en un lloc on avui, per exemple, s'hi fa concentracions simbòliques?
1: Pensem que el concepte de màrtirs i herois dels caiguts per la pàtria, això que sona molt antic, és un concepte molt decimonònic, però que s'arrossega des del segle XVIII, des de la mort de tanta gent el 1714. Això fa que realment es concentrés com a... És el gran cementiri, és el nostre Arlington posat allà, Vull dir que traslladat de manera, òbviament, salvant les distàncies. Arlington és immens.
0: El tenen més ben ordenadet.
1: Sí, entre altres coses, perquè ells tenen un estat, nosaltres no. Llavors això fa que no tinguem Arlington, Tenim el Fossar de les Moreres. Clar, i amb això fem.
0: És una bona diferència.
1: Sí. Aleshores, ha tingut una càrrega simbòlica durant tot el segle XIX molt, però el moment clau de la càrrega simbòlica és a 1886. El Centre Català de Valentí Almirall decideix tornar a commemorar l'11 de setembre, que ja més o menys es commemorava.
0: 1886.
1: I decideix fer-ho al Fossar de les Moreres, però els sembla que és el lloc més adequat, perquè ja hi ha hagut diverses concentracions crons i crits, etc, al voltant del fossar. Naturalment, el governador civil, què diu? Diu que nanai, que ni tocar-ho, això. I diuen, cap problema, ens fem la celebració dins de Santa Maria del Mar. Què diu l'arquebisbe de Barcelona? Ni tocar-ho, això. I decideixen fer la missa en silenci. El 1886 es fa la missa pels caiguts al setge, els herois. És que es deia la missa, no recordo la construcció exacta, missa pels herois i els patriotes caiguts, una frase molt, molt posada. I el resultat va ser que es va fer la missa en silenci.
0: Però què vol dir una missa en silenci?
1: De tal com ho està, tots els gestos, però en silenci. Tothom.
0: O sigui, allà tens una església plena de gent, un mossèn, com jugant al Piccionari.
1: Jaume Cullell, per ser exacte, mossèn de Vic, molt important. Doncs,
0: fent gestos.
1: Fent gestos i ja està, missa en silenci. Sí,
0: i vam combregar també fent el gest?
1: Això ja no, aquests detalls no s'havia inventat al cinema, faltaven 10 anys.
0: Però el concepte és misses en silenci, és una cosa que passa?
1: Els catalans sempre hem sigut originals en moltes coses i amb això també.
0: Marc Artigau, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: No em diguis que no es podria fer un conte ben bonic d'una missa en silenci.
2: Sí, sí.
0: Hi ha altres coses que es podrien fer en silenci.
2: Absolutament. No, ho he trobat molt, molt interessant. A mi, el Fossar de les Moreres, una mica els de teatre i una mica, si som una mica lletraferits, ens venen als cap els versos del Serafí Pitarra, que diu, el Fossar de les Moreres no s'hi enterra cap traïdor, fins perdent nostres banderes serà l'urna de l'honor.
0: Clar, té aquesta...
2: Sí, molt bonica.
1: La història és tremenda, la que explica el Pitarra, que és falsa, per cert, però és una història magnífica. Amb això, és un avi que va amb el seu fill a enterrar, el pare s'ha fet botifler, entremig, l'avi i el net no, i llavors ja s'ha perdut i troben el cadàver del pare entre les tropes espanyoles ha mort en l'últim moment. I llavors els estan enterrant i el net diu, ai, enterrarem aquí el pare, i llavors és quan l'avi diu aquesta bestiesa tan grossa de l'honor i diu, apa, ja s'ho farà.
0: Fora d'aquí.
1: Sí, sí.
0: Deies, el 1885 es recupera una mica la tradició.
1: El 86.
0: El 86, però, sí, sí. I durant el franquisme, el Fossar de les Moreres...
1: El franquisme, la tradició, no, era complicada.
0: Però seguia sent un lloc que la gent el tenia present.
1: De fet, es va celebrar fins a l'any 38, si no vaig errat, la celebració de l'11 de setembre sempre al Fossar de les Moreres, el lloc tradicional. Penseu que el 1888, precisament amb l'exposició universal, es va fer una galeria d'il·lustres catalans, o sigui, al voltant del que és el passeig de Sant Joan, des de l'Arc de Triomf fins a la Ciutadella, hi havia una sèrie d'estàtues que se'n conserven molt poques. Ah. Una, la de Rafael Casanova, que ara està a la Ronda. Doncs aleshores, a partir del moment de l'instal·lació d'aquesta estàtua l'any 88, es va començar a desplaçar els actes de la Diada, si és que es podien dir d'aquesta manera, allà davant de l'estàtua de Rafael Casanova, i es va abandonar una mica el Fossar. Però tot i així, com aquesta estàtua doncs, va anar apareixent i desapareixent al llarg de la història, doncs es va tornar a concentrar en el Fossar de les Moreres, que allò no hi havia qui ho tragués d'allà. I el resultat va ser que allà es va commemorar fins a l'any 38. A partir de llavors, és evident que el franquisme era molt conscient. El franquisme sempre va ser molt conscient dels símbols catalans, molt més sovint que els catalans. I, per tant, ho mires i veus, ostres, aquest és un lloc de concentració del catalanisme. Sempre trobaves els grisos allà posats a la
0: vora. Era habitual que hi fossin amb dies assenyalats.
1: No, eh? I tant. De fet, a partir dels anys 70, pensem que la situació de l'independentisme, que ara li diem així, que es deia separatisme, que era la paraula habitual, doncs que l'independentisme cada cop anava de més mal borràs. O sigui, després de l'etapa de la República, amb els grupúsculs que van quedar de tota mena, antifranquistes, un dels grupúsculs, perquè s'ha de dir amb aquesta paraula, eren els independentistes més conscienciats. I aquests tenien com a lloc central, diguéssim, com a possibilitats de fer alguna cosa, el Fossar de les Moreres. A partir d'aquí, aquestes concentracions, grups molt petits, sempre molt reprimides, van anar creixent, i segons s'anava apropant la mort del general Paco, doncs, a mi que no es deia així.
0: General Paco, sí, sí.
1: Doncs ja està. Sí. El generalet, és la traducció generalíssima. Doncs del generalet Paco, doncs, el resultat va ser que cada cop més aquelles concentracions van anar creixent. Però com una tradició catalana molt bonica, que és la del guerra civilisme, nosaltres quan hi ha... o sigui, nosaltres ara som tres aquí, tres catalans, no?
0: Sí.
1: Doncs per anar bé hauríem de tenir cinc opinions diferents i barallar-nos, perquè és la nostra tradició.
0: Si no anem.
2: Això va passant generació en generació.
0: Sí, això passa de pares a fills i de fills a nets.
2: Vull dir que...
0: Ara pensava, el Fossar de les Moreres en castellà... És a dir, el franquisme li va canviar el nom?
1: No t'ho sabria dir, però segur. No ho sé, no ho sé. No ho sé.
0: Com es devia dir en castellà?
1: No ho sé, no ho sé. No, ho sé. No devia dir Plaza de Sant Bartolomé, vull dir que ara m'ho invento, perquè no ho sé. Segur que és molt fàcil de localitzar, ho desconec. Això hi ha el nomenclàtor de l'Ajuntament de Barcelona, que té una microhistòria dels carrers. Llavors, si aneu al nomenclàtor, tal com es diu, de l'Ajuntament, allà entreu i cliqueu el fossar de les Moreres. Llavors us apareixerà perquè es diu així i com es deia anteriorment fins a quin any.
0: Fossal de les Moreres.
1: Fossal?
0: Fossal.
1: Ah, mira que bonic, veus?
0: El fossal de les Moreres.
1: Encara hi són els morts del 1714, no s'han tret, eh?
0: Ah, sí? Ah,
1: sí, sí.
0: Hi ha
1: sí.
0: cadàvers al fossar de les Moreres?
1: I tant.
0: Però no deu quedar res.
1: Bueno,
0: sí, sí, sí,
1: clar
0: sí,
1: que
0: sí.
1: queden coses...
0: Quedarien ossos
1: no,
0: allà.
1: S'han fet dues prospeccions que...
0: I no s'han de treure?
1: No, per què?
0: No ho sé, no ho sé, no ho sé.
1: No és absolutament necessari. O sigui, quan el... És que hi ha una història molt divertida.
0: Home, expliquem-la.
1: Quan Carles IV, Borbó, pare de Ferran VII, va decidir fer una visita a Barcelona a l'any 1802 per casar el Ferran VII i una germana amb els fills del rei de Nàpols. Una història molt divertida, però no és el cas. I en la visita a Barcelona va decidir fer-la per tocar els pebrots, diguem clarament, l'11 de setembre. Llavors l'Ajuntament de Barcelona, que era tot una sèrie de llepaculs liats amb... Sí, sí, és així.
0: El càrrec oficial era aquest.
1: Gairebé. Van decidir arreglar tota la ciutat i van fer rifes, van arribar fins i tot
0: que
1: ovelles.
0: Que viene el rei, que viene
1: sí,
0: el rei.
1: Sí, exacte, van fer rifes per pagar tot allò. Doncs una de les coses que van decidir va ser treure tots els cementiris que quedaven dins de la ciutat, i un era el fossar de Santa Maria, el de davant de Santa Maria del Mar, i el fossar de les Moreres. Però les coses de Palacio van despacio, i el fossar de Santa Maria van aconseguir més o menys acabar-lo, però les Moreres ho van aconseguir
0: no van
1: començar.
0: Arribar.
1: I com feia tanta pudor el fossar de Santa Maria, van decidir que el fossar de les Moreres el consolidaven. I va quedar així. Molts anys després, l'Ajuntament de Barcelona va encarregar, ja fa relativament 15 anys o així, li van encarregar a una arqueòloga, per cert, neboda meva, s'ha de dir, la Daria Calpena, doncs li van encarregar ara treballa a la Generalitat amb el servei de precisament d'arqueologia. Doncs li van encarregar la prospecció i fer unes cates, perquè en va fer dues, una a la zona on hi havia hagut el pont aquest que us dic que era horrorós i que estava allà posat, no va trobar res, perquè clar, com hi havia el pont i els fonaments allò, i una altra com a la cantonadeta, amb un costat, i allà sí que va trobar coses. Però va trobar cadàvers, de fet hi ha fotos penjades que es pot veure les restes, però l'Ajuntament va decidir que ja n'hi havia prou. I amb això ja se sabia que hi havia cadàvers, tapat, documentat i s'ha acabat. Amb la qual cosa és evident que hi ha dins, hi ha encara molts cadàvers. El molts és una paraula difícil de concretar, no sé si n'hi ha 50, 100 o 500, no tinc ni idea, ni ho sap ningú, relacionats amb el 1714.
0: Doncs aquesta és la història del fossar de les Moreres. Mira, m'està escrivint l'Òscar Fernández, que és un gran oient d'aquest programa, a part de Cap d'Informatius. Diu, durant el franquisme, el fossar de les Moreres no existia oficialment com a plaça pública, per la qual cosa no tenia cap nom oficial registrat al nomenclàtor municipal. L'any 89 va ser quan l'Ajuntament de Barcelona va enderrocar les Cases Velles per obrir la plaça actual, i no és fins l'any 1995... que s'aprova oficialment el nom actual de plaça del fossar de les Moreres al nomenclàtor. El nomenclàtor també avisa que abans de 1865 es deia carrer Fossar de les Moreres,
1: sí, clar,
0: en castellà.
1: Clar, clar. És que el carreret aquest petit que va parar al fossar de les Moreres on hi havia aquest pont es deia el carrer de Malcuinat, es diu, em sembla, el carrer de Malcuinat. Perquè ja es feia uns menjars horribles per la gent pobra i que feia una pudor, sembla ser, tremenda. Em sembla que encara es diu així, vull dir que els carrers aquests tenen la seva gràcia al lloc.
0: El fossar de les Moreres avui és centre d'atenció. D'aquí una estona hi tornem amb l'Àlex Giral, que ens ho està explicant, però abans... Marc Artigau, què feies fa 25 anys?
2: L'11 de setembre...
0: El 10 de setembre de 19...
2: El 10 no ho sé.
0: El 9, o el 9.
2: No ho sé. L'11 sí, que t'ho sé explicar.
0: Què feies l'11?
2: Estava sol a casa, els meus pares havien marxat, i estava veient una pel·lícula dels germans Marx.
0: Mentre que hi ha les Torres Bessones.
2: Vaig dinar sol i vaig mirar... No sé què, em sembla que era... No sé quina, Et diré el títol en castellà, crec que era Sopa de Ganso, és que no ho recordo. I vaig parar i vaig posar... I va començar tota aquella... cosa tan inassumible, no?, en aquell sí. moment.
0: L'Enric Calpena, fa 25 anys i dos dies, tenia feina.
1: Bé, l'havia tingut abans, però s'estava batent, el programa era gravat, per primer cop l'Enguàrdia, sí, sí.
0: L'Enguàrdia ha complert 25 anys.
3: Enguàrdia.
4: Avui ens estrenem amb una història poc coneguda, la gloriosa, segons com es miri, batalla d'Almenar, on els excrements dels catalans provocaran en gran part la derrota de l'exèrcit espanyol.
1: Tal qual.
4: Però abans de seguir, els vull presentar qui serà el nostre col·laborador habitual en aquest programa, el professor d'Història de la Universitat Autònoma, el senyor Oriol Junqueras. Oriol, benvingut.
5: Hola, molt de gust estar aquí amb vosaltres.
4: Oriol, habitualment de la guerra de successió...
0: Aquest és el primer Enguàrdia de la història. Quants cops has escoltat el primer?
1: No, em sembla que l'he escoltat una vegada més fa uns anys, perquè em va fer gràcia, però... I vaig escoltar-lo un tros, perquè surt el Josep Maria Torres i Ribé, que m'interessava molt una cosa que explicava, i llavors el vaig buscar. Però no l'he tornat a sentir gaire bé. No?
0: Per què vau començar amb la batalla d'Almenar?
1: Perquè tenia mala lluna. La batalla d'Almenar és una batalla de la guerra de successió, on guanyen els catalans. Estàvem una mica farts d'aquesta sensació de dir, oh, sempre perdem.
0: Una que vam guanyar, expliquem-la.
1: La guanyem, i la guanyem bé. Tant la guanyem bé que invaïm Madrid, els catalans. I l'exèrcit conjunt, no érem només catalans. Però aleshores el rei, el nostre rei Carles III, l'arxiduc...
0: El nostre,
1: no, perquè hi ha l'altre. L'altre no era nostre, aquest sí. Doncs el Carles III, com els madrilenys no s'ho creuen, això de l'ocupació, a les nits envia els catalans a patrullar Madrid. I s'acaba la broma. Llavors jo crec que els madrilenys aquí no ens tenen gaire estimació, amb raó, perquè el que devien fer aquella colla de soldats catalans circulant per la capital de l'enemic durant uns dies per tranquil·litzar-lo no devia ser especialment agradable.
0: Ja m'imagino. Doncs l'Enguàrdia, que fa 25 anys, i es veu que queden històries per explicar.
1: Algunes, unes quantes. Hem intentat acabar la història, però no hi ha manera, tu. O sigui, vas acabant la història i dius, això ja ho tinc. Ostres, ha sortit una cosa nova sobre aquest tema. I no ho sabies.
0: Si és que mai s'acaba la història.
1: Mai
0: s'acaba la història.
1: Mai.
0: És el millor programa de la història.
1: Clar.
0: Perquè és el que sempre té la feina garantida per sempre.
1: Ja està. Nosaltres, els enterramorts, ho fem allò. Mai ens faltarà feina.
0: Farem una pausa. Et vols quedar a escoltar l'Artigau? Perquè l'Artigau ens explicarà coses interessants, però sobretot ens explicarà com ho hem d'explicar nosaltres als extraterrestres. Perquè estan venint.
1: Sí, sí.
0: Un dia faràs un programa d'extraterrestres.
1: Home, i tant.
0: Doncs escolta l'Artigau, que et dirà com ho has de fer.

0: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Acceptes, clar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
1: Si només tinguessis una oportunitat per complir els teus somnis, faries trampes?
2: Després de l'èxit al Festival Grec, al setembre arriba a la Villarroel primera llei de Newton, 10 Manzanares, dirigida per Nelson Valente.
1: Un institut d'alta complexitat, un sistema injust, una decisió que ho canviarà tot.
2: Primera llei de Newton, quan la inèrcia és l'excusa perfecta.
1: Fins al 4 d'octubre, improrrogable, entrades a la venda.
3: La motxilla del Titó és suau com el cotó.
4: El diu Solsolet.
5: Solsolet.
3: I la figureta del Titó no és de cartró, és de debò.
5: Que xula.
3: I també tens les samarretes, els llibres d'aventures i el peluix del Titó, el més bufó.
5: Superxuli.
3: El món del Titó i tu. A la venda als punts habituals.
6: Uau. Atenció, Koeman, Tocho, Faraguero, pica, Koeman!
7: Pichi, che, que bueno que viniste! Que bueno que viniste!
8: Messi. 50 anys de futbol en català, des de 1976.
9: De Ràdio Barcelona, SER Catalunya.
8: On va començar tot.
9: A Catalunya Ràdio.
8: On tot continua.
9: Per completar la celebració dels 50 anys de la primera transmissió en català, Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona, SER Catalunya, sumem forces en un programa especial el dimecres 16 de setembre.
8: La prèvia del Barça Racing serà ben diferent.
9: Des de les 8 del vespre i fins poc abans de començar el partit, la TDT i el Què t'hi jugues Barça s'uneixen des de l'Spotify Camp Nou.
8: Ricard Torquemada i Sique Rodríguez lideraran una transmissió que també serà històrica.
9: Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona, SER Catalunya, celebrant 50 anys de futbol en català.
8: Orgullosos del passat, convençuts del present i preparats per al futur. La cançó del dia de Catalunya Ràdio... amb Sergi Ruiz Serret.
10: Els amics de les arts i un himne a la resiliència.

aquí. Caure i tornar-se a aixecar els cops que calgui és una de les màximes del món casteller i també una recepta de vida. Ens ho canten amb molta èpica els Amics de les Arts a Encara som aquí, on converteixen la caiguda real d'un pilar dels Marrecs de Sal en una autèntica lliçó de resiliència i cohesió.

0: La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
1: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
2: Estan arribant.
3: Ja sembla un himne, ja, això, eh?
2: Això sembla un himne, perquè estem en una jornada històrica i els extraterrestres que ens estan a punt de visitar han de saber coses del nostre planeta. El Marc cada setmana ens portarà una guia didàctica per si... Jo trobaria el sí, per quan arribin els extraterrestres.
3: Vas veure que la setmana passada ho vam preguntar i algú va dir, és un tema que no m'interessa gens.
2: La Marta Montaner.
3: I algú va dir, no, si ja estan entre nosaltres.
2: Que passem d'un extrem a l'altre. Tu creus que els veurem mai?
4: No ho sé, arribarà la IA i ens els traurà de sobre. Serà la IA qui parlarà amb ells al final.
2: És possible. Sí, sí. En tot cas, hem preparat un manual d'instruccions perquè puguin saber qui són i entendre com som els humans.
4: Bé, bé.
2: La setmana passada els vam explicar que eren les vacances i avui què els què els expliquem?
3: Doncs, com que demà és 11 de setembre, avui parlarem d'himnes.
2: Himnes, himnes. Són bonics, els himnes,
4: sí.
2: No?
4: I són estranys, ara que ho penso, des del punt de vista extraterrestre, clar, deu resultar... Com ho deuen fer allà per la cosa patriòtica de Mart? No ho sé.
2: A tu t'agraden els himnes, Marc?
3: A mi, la veritat, és que no m'agraden.
2: No t'agraden.
3: Ja, mira, però a vegades penso, quin seria l'himne de la teva vida? Si tu haguessis de triar quina cançó et representa, quin és el que dius, va, això, si hagués d'agafar un himne, quin seria?
2: L'himne de l'alegria.
3: L'himne de ostres, gens tòpic. Oh! Molt bé, molt original.
4: És bonic, eh? És molt bonic, és molt bonic.
3: Mira, jo entenc que els himnes serveixen sobretot per convertir la multitud, és a dir, tota aquesta gent en un nosaltres, no? I durant uns moments, persones que no es coneixen, doncs es posen dretes i canten les mateixes paraules amb la sensació de formar part d'alguna cosa més gran, per tant, una col·lectivitat. Atenció, això és molt important pels extraterrestres. Si troben algun humà que afirma a mi tot això m'és igual, jo sóc un ciutadà del món, ja hem detectat un idiota integral, lluny d'aquesta gent que són ciutadans del món. Perquè els himnes expliquen qui som, o més aviat qui voldríem ser, i conserven part de la memòria. Tant se val d'on venim, si del nord o del sud.
2: Ara, ara.
3: Per tant, un himne, estimats extraterrestres, seria com una mena de karaoke col·lectiu patriòtic.
2: Ara repassarem himnes, però abans sé que hi ha molta gent que ens està escoltant des del cotxe i hi ha gent que potser s'està posant nerviosa a l'AP7. 14 quilòmetres de cua.
4: Un dia.
2: Faria falta una nau especial dels
3: extraterrestres. Que ho arregli,
2: no ho sé. En tot cas, la Txell Garriga ho està seguint des de l'equip viari d'aquesta casa. Txell, bona tarda.
5: Molt bona tarda.
2: Paciència, no? Seria molta la consigna.
5: Paciència. Molta paciència, perquè, com dius, són uns 14 quilòmetres, però aquesta cua que explicarem s'està a punt ja d'ajuntar amb una altra cua que ja tenim, i, per tant, la cua començarà abans. Mira, t'ho explico. En sentit sud, a l'AP7, a Tarragona, hi ha un accident que està tallant dos carrils a l'altura de Gelida i compacta la circulació ben bé des de Sant Andreu de la Barca, són uns 14 quilòmetres, com dèiem, però és que al nus del Papiol ja hi teníem un vehicle avariat a l'enllaç amb la B23 i, per tant, la cua pràcticament ja està començant des de Sant Cugat. En direcció nord, cap a Girona, també hi ha cua per un altre accident, en aquest cas a Montornès del Vallès, talla només un carril, però també hi ha congestió. I també veiem ara circulació complicada, sobretot a les dues rondes de Barcelona, en els dos sentits de la marxa, però especialment complicada en sentit Besòs, també per un altre vehicle variat a la ronda de dalt, i en el cas de la Litoral no ens consten de moment incidències, però sí que en aquests casos, en aquestes dues rondes, la circulació està també força complicada.
2: Clar, Txell, avui és, per alguns, operació sortida. Entenc que avui és la imatge que ja esperàvem veure d'un dijous que el divendres és festiu i que, per tant, hi ha tres dies, o més enllà d'aquests 14 quilòmetres, la resta està sent normal?
5: No, està força complicat. Aviam, tret d'aquest accident que està complicant la circulació a l'AP7, sí que veiem més congestió de la que seria habitual un dijous, i és que Trànsit calcula que entre avui i demà, per exemple, han de sortir de l'àrea metropolitana uns 550.000 vehicles, que no són pocs.
2: Clar, anys enrere, per la diada, els vehicles venien cap a Barcelona.
4: No, ara la cosa...
2: Ara la gent sembla que en marxa. Doncs, Txell, qualsevol cosa, parlem d'aquí una estoneta i actualitzem per aquesta gent que segur que hi ha molta gent escoltant-nos ara des d'aquests cotxes. Agafeu paciència, perquè pinta que estareu una estona a dins del vehicle.
5: Molt bé, fins ara.
2: Gràcies. A veure, va, reprenem el fil dels himnes.
4: Un dia faràs el trànsit pels extraterrestres, que no ho entendrien.
2: Home, doncs explicar als extraterrestres què és fer 14 quilòmetres de cua a l'AP7.
3: Com a això, concepte.
4: Ara ho sent un marcià, diu, però què vols dir? Què?
2: Si al cel, a l'espai no fem cua.
4: No, això,
2: arribem esclar, a tot arreu.
4: És un tema clau. Hi ha gent, bé, que, li
3: agrada,
4: dia,
3: hi ha gent que li agrada, hi ha cultures que la respecten, hi ha cultures que no respecten gaire el sentit de la...
2: Apunta-t'ho aquí la llibreteta de temes.
4: Fer cua, fer cua.
2: Va, avui anem amb himnes. Primer himne que escoltem.
3: Una entrada així èpica.
2: Bé. A veure què té cor. Jo no l'identifico.
3: És l'himne... Ah, és molt difícil.
4: Jo
3: és que
4: aixecat,
3: si l'identifiqueu...
4: Estic en peus per respecte, però no sé què estic respectant.
2: És l'himne del sushi.
3: És l'himne del Japó.
4: Ah, mira, doncs sí.
3: I saps per què l'he triat?
2: Per què l'has triat?
3: Perquè és un dels himnes més curts que hi ha.
2: Ah?
3: Té 11 compassos, i el més curiós és que, tot i que s'utilitzava com a himne des de feia moltíssim temps, no va quedar reconegut legalment com a himne fins al 1999.
2: Uh-huh.
3: I he trobat una traducció que explica tota la lletra, que la trobo fantàstica, que és: que el vostre regnat duri milers i milers d'anys fins que les petites pedres es converteixin en grans roques cobertes de molsa.
2: Carai!
3: I ja està.
4: Ja ho entenc, que et vulguis fer japonès, després de sentir això.
2: És bonic.
4: Sí,
3: és que m'agrada. He triat aquest himne perquè explica molt bé la idiosincràsia del poble japonès. Va per feina. Un minut, 11 compassos, ja ho tenim. És veritat que encara hi ha lletres d'himnes encara més mínimes.
2: Més minimalistes.
3: Per exemple, sí. L'himne espanyol, que jo cada vegada que el veig que només utilitzen dues lletres, la L i la O.
4: Sí.
3: I
4: ol. Todos.
3: Lo és la lletra bàsica que, en aquest cas...
4: Deu ser espanyol antic.
3: Deu, segurament.
4: Clar. Sí. Clar,
2: Previ a Cervantes.
4: Clar, per això deu voler dir alguna cosa que ara se'ns escapa. Però
2: l'himne
4: sí.
2: Japonès, només 11 compassos. Hi ha algun altre himne que t'hagi sorprès o que serveixi perquè els extraterrestres ens ajudin?
3: Mira, doncs, d'un molt curt a un altre que... durant un temps va tenir una durada de 20 minuts.
2: De 20 minuts?
3: Quin país creus que explica la seva idiosincràsia amb una turra de 20 minuts d'himne?
4: Argentina?
2: Anava a dir com miro el guió. Però
3: primer
2: que el...
3: sentirem uns quants acords i una mica de lletra.
2: Si
3: ens saltem el primer minut.
4: Saltant, no ho sé.
3: Fer aquesta secció amb el Calpena perquè les encerta totes.
4: No.
2: Escolta una cosa.
4: Aquí els catalans hi van participar en aquest himne.
3: Exactament. No? Ara ho explicarem. Per cert, tu veies al Mundial, tu que ets futbolero, veies com cantaven els...
2: Amb una passió, amb unes ganes. A mi em passa. Puja un moment. Em costa molt d'entendre aquests himnes. No entenc què dir. I, home, en castellà ho parlo. No entenc.
4: Ara em passa en general amb tots els idiomes, inclús el català, que no entenc res.
2: No, però vull dir que quan canten aquests himnes necessito subtítols, jo.
3: Sí, és veritat. Sí,
2: amb les pel·lícules argentines també em passa.
3: A vegades em passa, subtítols. Sí. Mira, el que he trobat sobre l'himne és molt interessant. La música, el compositor de l'himne és Blai Parera i Moret.
4: Sí,
2: tant. Perdona, amb aquest nom?
3: Nascut a Múrcia, de pares catalans.
2: Perdona, amb aquest nom? Nascut a Múrcia?
4: Sí. No, no és l'únic himne de catalans, eh?
3: No. De petit va viure a Mataró, evidentment va fer vida després a l'Argentina, i també va morir a Mataró. Es va casar amb una de les seves alumnes, escoltem, però no jutgem, i atenció, Parera, el cognom del Blai, és una població argentina a la província de La Pampa que porta el seu nom. També hi ha escoles, corals i un carrer d'un barri de Buenos Aires.
2: O sigui, aquest senyor és molt, molt reconegut, perquè clar, els ha fet l'himne. Què diu la lletra d'aquest himne?
3: Mira, l'himne argentí neix en ple procés d'independència de les Províncies Unides del Riu de la Plata respecte a la monarquia espanyola. I la seva versió original del 1813 era explícitament independentista i antiespanyola. Repeteixo, independentista i antiespanyola. Té versos com «A vosotros se atreve argentinos el orgullo del vil invasor». Ja podeu...
4: Carai,
3: no cal explicar.
4: Carai.
3: O «Buenos Aires se pone... a la frente de los pueblos de la ínclica unión y con brazos robustos desgarran al ibérico altivo león».
2: Pues escolta, això és molt violent, no?
4: Hi ha una versió de l'Elutier, d'aquest himne, divertidíssima, en què diu: «Això dels espanyols ara són amics, ja no ens podem barallar. Busquem un enemic de debò per Argentina que no emprenyi». Diu: «Noruega». I llavors fan tota la versió de l'himne, allò, contra els maleïts noruecs vikings. Fantàstica.
3: Sí. Mira, jo el que sí que recordo veient la final del Mundial és que hi havia un moment que cridava molt fort «Oid mortales el grito sagrado», i llavors criden «libertad, libertad, libertad», no? Que és com una mica el sumum. Però Si passa que els extraterrestres no acaben d'entendre tot això dels himnes, de què vol dir, què expliquen, espera't que anem amb els segadors i encara tindrem més dubtes.
2: Els segadors tampoc ens aclariran el panorama?
3: Ja ho veurem.
2: No?

0: veure, aquí l'Enric em pot ajudar.
1: No, es pot trepitjar. Ah.
2: Home, trepitjar és lleig, sí. Però per la sort, sí.
1: Sí, no, sí, eh?
2: Trepitjar és una metàfora, però sí, sí.
0: Sabeu quin any es va fer oficial? Oficial, eh?
1: Ostres, no.
0: Mira, el 1993. Oi que... Jo he apuntat la dada perquè pensava que era anterior, i no, fins al...
1: 1993?
0: Sí, sí.
2: Amb la llei de símbols de Catalunya, etc.
1: I abans què era? Com semioficial?
2: No, és que, clar, Catalunya i oficialitat és una cosa que han lligat molt malament des de 1914.
0: Que no s'acaben de trobar.
2: Llavors, això tot va... Complicat, és molt complicat.
1: Bé, 1993.
0: Mira, la lletra neix d'un romans antic, sí, que tenia una versió eròtica, i la melodia, aquí hi ha diverses versions, no és fins al segle XIX que Francesc Alió va juntar lletra de guerra amb la melodia. Sí?
2: Sí, sí.
0: I he trobat la lletra de la versió eròtica. Et llegiré només alguns...
2: Eròtic és la versió actual, com li diem, però era picantó.
0: Picantó.
2: Allò, eròtic, sona molt, és una cosa més allò... de marro.
1: Li podem posar com allò una mica de... Sí.
0: Això, tu ets el director del programa, sí. Tu decideixes...
1: Sí, atenció, Marc Artigau ens recita la versió picantona només de l'himne nacional de Catalunya.
0: Comença dient: n'han baixat tres segadors de la porta de la muntanya, n'han vingut a baix al pla per segar una quinzenada. Aquesta és simplement
1: normal.
0: La introducció.
2: Home, molt, tu et sents excitat?
1: De moment no.
2: Jo no, la veritat.
0: Però vaig als versos que ens interessen.
1: Ara,
0: que
1: ara,
0: diu,
1: ara.
0: S'han aturat a pixar aquí a una cantonada. Una senyora l'ha vist, n'ha quedat enamorada. L'han enviat a buscar per a una de les criades. I atenció a la tornada que diu: sega-me-la arran, tres pams en l'aire, sega-me-la arran.
1: Home. Visca Catalunya!
2: Home, aquesta versió és d'home, perquè tres pams, ja t'ho dic jo, que això ha de ser un home, allò.
0: La literatura...
1: És que allò era Catalunya.
2: Ara,
1: que
2: ha perdut molt Catalunya, ha perdut molt. Tres pams ja no es troba.
1: Ha perdut molts centímetres, tu.
2: Ara.
1: Pobres extraterrestres, avui tindran molta bibliografia per poder copsar això dels himnes, no?
0: Avui no. Avui no et porto bibliografia perquè...
1: Com que no?
0: No, avui
1: no. Però si vas dir que sempre em portaries una mica de...
0: Avui, mira, t'explico per què. Perquè sí, jo detesto els himnes, no m'agraden les exaltacions nacionals, però els qui defensen aquest discurs curts són els que tenen països, estats i força al darrere. Sempre parlen des del privilegi. I nosaltres, els catalans, això els explico als extraterrestres, eh? Som un poble petit, que fins i tot quan celebrem la nostra diada nacional estem celebrant una derrota. I així ens va. I ara explica'm tu la cara que posaran aquests marcianos quan entenguin que cantem "quan convé, seguem cadenes". I que no hi ha manera. És que ara sembla que potser no convé segar-les.
2: Deu ser això.
0: Francesc, ens queda el trist consol, amb una mica de sort, avui o demà, o quan sigui, de veure si podem segar-la arran, tres pams en l'aire, segar-la arran.
1: Aquí sempre intentarem
2: segar
1: allà on puguem. Mira, hem trobat la versió dels lutiers de l'himne de l'Argentina.

0: Seasons.
1: Aquí estarem.
0: Necessitarem els teus apunts. Farem una pausa. Anem encarant cap a les 6 de la tarda. Hem de tornar al Fossar de les Moreres, on hem estat molt pendents tota aquesta tarda. I també a veure com està el trànsit. 14 quilòmetres de cua a l'AP7. Amics retinguts, estem amb vosaltres. Us acompanyem. Us estimem. I ara us donem uns anuncis per descansar.
2: Fer testament, sí. Els fills, la família, però alhora deixar solidaritat per ajudar els altres. Testament solidari, en diuen. L'Olga Feliu Ulleta presideix la Fundació Mona a Riudellots de la Selva. Es dedica a rescatar primats que malviuen en pèssimes condicions i a rehabilitar-los físicament i mentalment. Olga, com impacta rebre una donació per testament solidari a la Fundació Mona?
3: Mira, treballem nosaltres amb primats i amb ximpanzés principalment, que viuen fins a 60 anys. Rebre un testament solidari ens suposa poder cuidar-los quan ja nosaltres no hi siguem i sobretot, que el que li ha agradat a aquesta persona perduri un cop ella ja no hi sigui.
2: Moltes gràcies, Olga.
3: Gràcies a vosaltres.
2: La Montserrat Roig ha deixat fet un testament solidari a favor de l'Hospital de la Vall d'Hebron a Barcelona. Montserrat, per què vas prendre aquesta decisió?
4: Arrel de la mort del meu fill petit Adrià, de 26 anys, d'un tumor cerebral, i que gràcies a l'hospital van fer fàcil el que era extremadament difícil.
2: Què és el que et va impactar d'això que en dius fer fàcil el que era difícil?
4: A l'Adrià li van diagnosticar d'un dia per l'altre un glioblastoma de grau 4, amb la qual era incurable, i durant tota la malaltia l'equip de Vall d'Hebron doncs, va ser un recolzament emocional no només per ell, sinó per tota la família.
2: Montserrat, doncs, gràcies de debò.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
2: El testament solidari ens permet continuar sent solidaris més enllà de la nostra vida. Una manera de perpetuar la nostra humanitat, destinant una part dels nostres béns a una ONG o una fundació sense ànim de lucre. Deixa en herència la teva solidaritat. Serà un llegat viu.
5: El dia 13 de setembre se celebra el Dia Internacional del Testament Solidari. Més informació a haztestamentosolidario.org.
6: Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
0: Catalunya Ràdio en directe a la tarda. Vigília de la Diada Nacional de Catalunya. Demà, recordeu, tot el dia, enganxats a la ràdio, perquè demà és un dia per ser-hi, per explicar-ho i per viure-ho amb nosaltres des de tots els punts de vista i recordant també altres coses com l'11 de setembre de Nova York, clar, de les Torres Bessones, però, evidentment, l'interès el tindrem a casa nostra i des de les 8 del matí, al matí de Catalunya Ràdio amb el Ricard Ostrell, pendent de tot plegat. Àlex Giral, bona tarda.
7: Bona tarda, Francesc, i quin moment per connectar, eh? Acabo de presenciar la primera càrrega policial.
0: Em sents,
7: eh?
0: Et sentim. Ubica'ns contra qui es carrega i en quina ubicació.
7: S'ha carregat a la ubicació del passeig del Born i s'ha carregat contra manifestants de l'esquerra antifeixista que han intentat trencar el cordó policial. O si més no, hi ha hagut empentes, hi ha hagut corredisses d'antiavalots cap a aquest punt. S'han començat a veure cops de porra. De fet, ara, si no m'equivoco, estan identificant un dels antifeixistes. I, evidentment, hi ha hagut una mena d'efecte crida. I és que diverses persones del bàndol, perquè ens entenguem, d'Aliança Catalana, s'han acostat corrents cap a aquest cordó policial, però de seguida els antiavalots han impedit que hi hagués contacte directe entre tots dos grups, però vaja, ha sigut el primer moment de tensió que us puc relatar i ha sigut, ja et dic, quan em donaves pas feia 30 segons que estava passant. Ara mateix torna a la situació normalitzada. És veritat, i també hem vist que els antifeixistes duien una manifestació i dos o tres membres d'Aliança Catalana o simpatitzants d'Aliança Catalana els han arrebaixat aquesta pancarta que encapçalava aquesta concentració i ja no tenen pancarta els antifeixistes.
0: Per tant, moment transitori de càrregues contra l'esquerra independentista. Tinc imatges aquí, sembla que la cosa s'ha calmat, per tant haurà estat una espurna momentània i esperem que no vagi a més. A l'interior del Fossar de les Moreres encara hi ha els manifestants d'Aliança Catalana. Ha parlat ja Sílvia Orriols, què hi està passant?
7: Encara no ha parlat Sílvia Orriols i ens estem tots preguntant una mica per què està trigant tant. És cert que els Mossos ens han vingut a dir que tenen permís per, diguéssim, ocupar la plaça fins a les 7 del vespre, per tant encara hi ha marge perquè Sílvia Orriols surti a xerrar al

0: peristol que s'ha instal·lat al mig d'aquest fossar de les Moreres, però de moment no ho ha fet. Sí que hi ha hagut un petit problema amb el cap de premsa d'Aliança Catalana, que ha tingut una petita indisposició. M'ha ajudat, li han donat una mica d'aigua, si s'ha desmaiat, vaja, i ho han pogut veure. I no sé si això ha fet que d'alguna manera el dispositiu periodístic estigui en stand-by o què, però vaja, això sí que ho hem pogut
1: veure. Però s'ha recuperat, en principi?
0: Sí, ha recuperat el reconeixement, se li ha donat aigua, diguéssim, estaven diverses persones amb un ventall donant-li aire, per tant, sí, ha sigut res, ha sigut una cosa puntual, però és veritat que s'ha fet un moment de silenci i d'incomoditat aquí a la plaça, i ha sigut per això.
1: Avui no fa aquesta calor que feia els últims dies fora, no, a Barcelona, o sí?
0: No fa aquesta xafogó. És veritat que hi ha, cada cop hi ha més gent, hi ha càntics, hi ha l'atenció aquesta de corredisses, els antiavalots i tal, no sé si tot això pot haver contribuït, però és cert que la calor, la xafogó, no té res a veure amb la que feia fa dos o tres dies, per exemple. Sí,
1: i aquests crits que sentim ara de fons, és de quin dels dos costats ve?
0: De l'esquerra antifeixista. Des que hi ha hagut aquesta petita càrrega o aquest moment de tensió, que no han parat de fer càntics. Per cert, el que us dèiem abans, que no és només aquest punt, el passeig del Born, on hi ha concentració, també hi ha concentració, com a mínim ens en consten a tres punts més aquí a les rodalies del fossar de les Moreres. Dic la rodalia perquè no és ben bé en llocs que facin frontera amb el fossar, però sí, ens consten com a mínim quatre concentracions antifeixistes que d'alguna manera diguéssim, rodegen el fossar de les Moreres.
1: Doncs l'Àlex Giral, que està pendent de tot plegat, ho anirà explicant a Catalunya Ràdio. A veure.
0: Ho sents, on està la pancarta? La pancarta on està? I és que aquests són els membres d'Aliança Catalana que han furtat aquesta pancarta que presidia la concentració.
1: Els propis que se l'han emportat fan befa.
0: Sí. Fan befa, on està la pancarta, la pancarta on està, sí. Això està sent un constant, de càntics i contracàntics. Quan els antifeixistes cantaven voti, voti, voti, feixista qui no voti, els Aliança Catalana cantaven copaire qui no voti. Vull dir que d'alguna manera és...
1: No sé si
0: vaja,
1: és igual.
0: La situació.
1: No farem valoracions. Va, doncs l'Àlex Giral, pendent de tot plegat, qualsevol cosa, el butlletí de les 6 de la tarda, el 3Cat Info, Catalunya Nit, amb l'Agnès i el Manel, tot plegat a Catalunya Ràdio. Gràcies, Àlex.
0: A vosaltres, fins ara.
1: Això passa al centre de Barcelona, la part antiga de la ciutat, però a les carreteres catalanes hi ha gent atrapada, i ens ho explicava la Txell Garriga fa una estona, i entenc que aquells 14 quilòmetres no hauran anat a més, sinó a menys, no?
2: Bona tarda, sí, exacte. Mira, d'un moment de tensió en passem a un altre, perquè aquesta cua que us explicàvem, que per aquest accident que tenim a Gelida en sentit sud, que està tallant dos carrils i que s'estava a punt ja de juntar amb la cua que estava provocant des de primera hora de la tarda un vehicle variat al nus del Papiol, ara ja pràcticament podem dir que s'ha ajuntat i, per tant, la cua pràcticament està començant a l'AP7 des de Sant Cugat fins a aquest punt, des de Gelida, no tan intensa, això sí, fins al nus del Papiol, però sí que la cua pràcticament ja seria la mateixa. I aquest mateix accident també està provocant cua per l'A2, perquè a Martorell hi ha l'enllaç de l'A2 amb l'AP7 i tot això, aquest tram també estaria parat. També continuen encara molt parades, però les rondes de Barcelona, hem de dir que només ens consta una incidència en aquest cas, que seria la ronda dalt, és un altre vehicle variat que també talla un carril en sentit Besòs, però igualment veiem que hi ha aturades a les dues rondes.
1: Doncs, Txell, moltes gràcies.
2: Fins ara.
1: I per acabar-ho de rematar, el temps amb la Gemma Puig. Gemma, bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Escolta'm, ara sentíem 14 quilòmetres de cua, vol dir que hi ha molta gent que entenc que se n'estan anant de cap de setmana. Sí. Quin cap de setmana els espera? Perquè ara no em diguis que es menjaran 14 quilòmetres de cua i a sobre es trobaran pluja.
3: No, la veritat és que serà un molt bon cap de setmana, perquè tindrà tot el que volem tenir, és a dir, farà sol, no plourà, no farà una calor excessiva.
1: Home, m'ho estàs pintant idíl·lic, això, eh?
3: Que hem suat de valent. i les nits i matinades seran fresques i, per tant, aquest contrast entre el dia i la nit es mantindrà. Els matins, depenent on anem, clar, depèn on vagis. Si tires més cap al Pirineu, t'hauràs d'abrigar una miqueta més perquè fins i tot fa fred a la nit i la matinada. Però després del migdia, la temperatura s'enfila i, com avui, els valors més alts, 30-31, potser dissabte, diumenge, puja una miqueta més, però no estem parlant de valors disparats. I, per tant, un cap de setmana de molta estabilitat, hi pot haver algun núvol, demà a la tarda podria caure alguna gota, molt poca cosa, dissabte també alguna gota, però estem parlant de molt poca precipitació, per no dir gens, i un cap de setmana d'una calor molt agradable, de sol, de disfrutar, vagis on vagis... No puc posar-ho millor, eh?
1: Sembla mentida
3: tant,
1: que...
3: aquests quilòmetres de cua...
1: Estaran ben... Serviran d'alguna cosa. No, anava a dir, sembla mentida, perquè ahir semblava que s'acabava el món, entre cometes, que teníem un cel negre, que deies, mare de Déu senyor, i ara m'estàs pintant un... O sigui, hòstia, això canvia molt ràpid, això.
3: Sí, era, realment el canvi de temps d'ahir eren 24 hores i van ser 24 hores de moviment, de ruixats, aquí sí, aquí no. Però sí, era un canvi de temps. Però sí que el que s'ha quedat és la temperatura. És a dir, aquesta refrescada que ahir ens va portar el canvi de temps, doncs continuarà, sobretot nits i matinades, i al migdia, doncs, ara fa, al migdia fa calor, però una calor que se suporta, que no fa aixafogor... És a dir, que encara que pugin una miqueta al cap de setmana, perquè aniran pujant una mica, doncs estem parlant que potser de cara a dissabte, diumenge, doncs algun valor de 32, 33, com a molt els llocs més càlids, eh?
1: Doncs ja te'ls firmàvem, fa 15 dies, aquests 32
3: i
1: 33. Sí,
3: fa 40 dies parlàvem de 40 tota l'estona, doncs ara ens sembla molt suportable.
1: I tant, doncs, Gemma Puig, moltes gràcies per explicar-nos-ho i també que tinguis una bona diada.
3: Igualment, bona tarda.
1: Vinga, abans, anem acostant a les 6 de la tarda d'aquesta vigília de l'11 de setembre amb aquest recordatori, demà en directe el Ricard Ostrell a partir de les 8 del matí amb una programació centrada en aquest 11 de setembre, en aquesta jornada que ha començat ja avui amb aquestes concentracions al Fossar de les Moreres, amb una mica d'atenció, però amb la cosa bastant sobre... el previst, controlada, i tota la jornada Catalunya Ràdio pendent. Som la Ràdio Nacional de Catalunya, arribem a la pausa, butlletí, i el que no surti d'aquí. Fins ara.

0: En un sol poema, en Joan va dir tot el que havia de dir. Tinc una oda començada que no puc acabar mai.
1: Vine a l'homenatge musical a Joan Maragall i reviu els seus poemes més emblemàtics narrats per Sílvia Bel. El 16 de desembre a l'Auditori de Girona. Compra ja l'entrada a botiga.ara.cat. Organitzat pel diari Ara.
2: Un estiu que els canviarà la vida.
3: Catalina!
4: Se tropezó con un escalón.
2: El retorn al cinema de Lluís Omar.
5: És una provocació darrere un altre.
2: Hi ha persones que encara que marxin no deixen mai de ser amb nosaltres.
6: Abuelo!
7: No deixaràs de sentir-la prou.
2: Forastera, una història de presència sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre només als cinemes.
8: 205 cavalls i només 4,3 litres?
9: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid reinventat. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
10: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb bon preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
11: Podríem tenir son.
12: Mentre Marta Diana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls...
13: Mare, literalment.
11: O poques ganes de treballar.
13: És que tinc molta feina.
14: Oh, i jo que et penses que estic aquí creuant de braços?
11: O quedar-nos al llit una mica més.
15: Escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
16: Quina ràbia.
11: Però per alguna cosa som els matiners.
15: Mary, potser sóc bisexual. I ella es veu que de seguida va contestar... No, ets gay.
16: A mi això també em va passar.
11: De dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners. Matiners. Amb Xavi Canalies.
17: Som pura cafeïna.
11: El matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
18: Celebració que farem per commemorar els 20 anys d'Enigmàrius. 5 lletres. Ho farem aquest divendres a les 11 amb Màrius Serra i 4 dels seus més fidels concursants.
11: Aquest divendres, el matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
19: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
20: Bona tarda, us informa Marc Güell. Tensió i un fort dispositiu policial al voltant del fossar de les Moreres a Barcelona, on coincideixen les manifestacions d'Aliança Catalana i de l'Esquerra Independentista i Antifeixista, coincidint amb la prèvia de la Diada. Última hora des del fossar de les Moreres. Unitat mòbil amb Pep Casanovas i Roger Santaló. Roger, bona tarda.
21: Bona tarda. La tensió està augmentant per l'impuls de l'esquerra independentista i antifeixista, que vol trencar el cordó policial del passeig del Born a tocar del fossar de les Moreres. I la policia respon amb càrregues policials per impedir que entrin dins d'aquest perímetre de seguretat. Laia Canigó, una de les portaveus de les organitzacions convocants de les manifestacions contra la presència d'Aliança Catalana, es queixa que mentre el PSC es presenta com a oposició al feixisme, envia els antidisturbis per impedir la presència dels antifeixistes al fossar.
22: No han deixat a les antifeixistes entrar al fossar i han deixat que els feixistes hi siguin. Si Aliança Catalana és dins del fossar és perquè el PSOE els hi ha donat aquesta indicació als Mossos d'Esquadra.
21: La tensió ha pujat molt, sobretot a partir de que Sílvia Orriols ha entrat al mig del fossar de les Moreres a les 5 de la tarda per fer l'ofrena d'Aliança Catalana al fossar, acompanyada de la plana major del seu partit i d'uns 500 seguidors d'Aliança Catalana enmig de proclames com Ja hem passat o el de Catalunya Catalana, un càntic vinculat amb l'extrema dreta. Pep Casanovas, Roger Santaló, Catalunya Ràdio, fossar de les Moreres de Barcelona.
20: Més notícies, Montse Pujol.
23: Ha mort Cristóbal Colón, fundador i president d'honor de la cooperativa La Fageda, La Garrotxa. Colón, psicòleg de professió, va iniciar el projecte l'any 1982 amb una quinzena de persones, la majoria ingressades a l'Hospital Psiquiàtric de Salt. Ell mateix va explicar els orígens d'aquest projecte en una entrevista a TV3.
24: El nostre projecte empresarial està muntat al revés, no? És a dir, nosaltres teníem una gent que el món empresarial no la valorava, eren unes persones que estaven totalment inactives i la finalitat era crear una activitat. No tenien cap projecte empresarial ni tenien cap capital, no? Amb la qual cosa és exactament el procés contrari de lo que faria qualsevol projecte empresarial, no? Però, bueno, m'ha sortit bé.
23: Actualment, la cooperativa dona feina a 470 persones i 825 en total estan vinculades al projecte.
20: El Congrés ha donat llum verda a la llei per nacionalitzar fins a 80.000 saharauis nascuts durant el domini colonial espanyol. Es tracta d'una reivindicació històrica del poble saharaui que arriba en plena tensió amb el Marroc per la crisi migratòria a Ceuta, Madrid. Dani Sánchez Aja, bona tarda.
0: Bona tarda. Un cop passa el filtre del Senat, la llei permetrà als ciutadans nascuts al Sàhara Occidental abans del 1977 i als seus descendents obtenir la nacionalitat espanyola. Un acte de reparació, segons la diputada de Sumar, Teixidi Saharaui, i impulsora de la iniciativa.
1: Con la aprobación de esta norma, le devolvemos, y recalco, devolvemos el DNI español a aquellos saharauis que un día lo tuvieron y este Estado se lo quitó.
0: El PSOE hi ha votat a favor, igual que els seus socis parlamentaris, que li han retret el seu canvi de postura respecte a la sobirania del Sàhara. El PP, que s'hi ha abstingut, ha tornat a acusar els socialistes d'alinear-se amb el Marroc. Dani Sainz, de Catalunya Ràdio, Madrid.
23: Els agents rurals han detingut un home de 28 anys com a presumpte autor de 3 incendis forestals al terme municipal de Barberà del Vallès, al Vallès Occidental. Els agents estaven investigant 2 focs provocats durant l'agost i diumenge passat van enxampar l'home infraganti calant-ne un altre al paratge del castell de Barberà. El delicte d'incendi forestal contempla penes de presó.
20: I tarden força complicacions a les carreteres. Connectem amb l'equip viari. Txell Garriga, bona tarda.
3: Molt bona tarda. La via amb més complicacions continua sent la P7 en sentit sud, cap a Tarragona, per 2 incidències que ara mateix ja sumen quilòmetres, en total serien pràcticament 20 entre Sant Cugat i Gelida, on un accident tallava fins fa tot just uns minuts 2 carrils i tot just s'acaba de restablir la circulació en un d'ells, i per aquest mateix accident també hi ha congestió a l'A2 des d'Abrera fins a l'enllaç amb l'autopista a Martorell. I encara per un altre accident, circulació també amb retencions a la C58 a Ripollet, direcció Sabadell. En aquest cas, la cua comença ja a la sortida del Nus de la Trinitat de Barcelona. Txell Garriga, equip viari Catalunya Ràdio.
20: Tàrrega acull els primers muntatges de la 46a edició de la Fira d'Arts de Carrer, que s'inaugurarà aquest vespre. Fins diumenge es podran veure un total de 57 espectacles, més de la meitat gratuïts. Des de Tàrrega, Marta Vivas.
4: És el cas del muntatge d'arts visuals Entre la pell i la màscara, que hem pogut veure a l'església de la Mercè, l'itinerant No tireu ànecs del riu, de la companyia Tot i Turonell, o Dominare, de la companyia Maduixa, a la plaça dels Àlbers. Hem pogut parlar amb els primers espectadors, la gran majoria d'ells, d'aquí, de la ciutat de Tàrrega.
6: Que bé, gent a fer teatres, arts escèniques i diferents coses.
25: Jo sóc de Tàrrega tota la vida i me'n recordo de petita ara, i ha canviat molt, però és molt gratificant.
26: Bueno, surts al carrer, te trobes molt ambient, teatres per tot arreu i venen companyies molt bones.
4: Són les primeres funcions d'una programació intensa que avui aixecarà el taló oficial amb la companyia catalana Kamchatka i el seu espectacle inaugural In Continuo sobre l'exili i la immigració, que comptarà amb una 50ena de voluntaris. Marta Vives, Catalunya Ràdio, Tàrrega.
20: I esport, Joan Fitó.
27: Avui es completa la primera jornada de la Champions de futbol amb aquests partits. A 6:45, Fenerbahçe-Roma i PSV-Shakhtar. A les 9, Bayern-Bodø/Glimt, Como-Leipzig, Manchester United-Saba de Bakú i Slavia de Praga-Lens. A la vuelta, victòria d'etapa a la contrarellotge per al suís Stefan Kung. A la general, Enric Mas continua com a líder. El Balear té ara 1 minut i 37 segons de marge respecte a Roglic, que avui li ha retallat 33 segons. A la Lliga Catalana de Bàsquet, aquesta tarda, Girona-Lleida a 6:45 i Barça-Andorra a les 9, els dos partits en directe per Esport 3. El pilot de motociclisme Àlex Rins, de 30 anys, ha explicat que deixarà les motos al final de temporada i que es passarà a les 4 rodes, sense especificar encara el nou projecte. I la waterpolista Maika García l'han presentat aquest migdia com a nova jugadora del Sant Andreu. García ha explicat que denunciarà el Sabadell per no renovar automàticament el seu contracte, que va acabar just després del seu procés de maternitat.
19: Fins aquí les notícies.
2: Ahir vaig veure una pel·lícula boníssima.
5: Encara no estàs veient aquesta sèrie?
7: No te la pots perdre.
2: Però si és brutal.
8: Cada setmana arriben pel·lícules i sèries noves. Però quines valen realment la pena? A La Finestra Indiscreta mirem, escoltem, discutim i, sobretot, triem.
2: Les que et sorprendran, les que no et pots perdre i també les que et pots estalviar.
8: Perquè davant de tanta pantalla, el que necessites és algú que t'ajudi a mirar.
2: Nova temporada de La Finestra Indiscreta amb Toni de la Torre. Aquest divendres a mitjanit a Catalunya Ràdio.
8: Tu hi poses les crispetes i nosaltres hi posem la tria.

0: màxim avui, no? Devia ser molt llarga la promo avui, no sé. Sí, vuit, tu. Juliana Canet, com estàs?
1: Molt bé, Francesc. Com vas, nen?
0: Doncs molt bé, una mica cansat, perquè avui he fet Hyrox. Saps què és Hyrox?
1: Per desgràcia, ho sé.
0: Has fet Hyrox?
1: No n'he fet, no es pot, fins que no tens 40 anys.
0: Ah, doncs ja, doncs aquí estic.
1: Clar, està perfecte, és que són etapes.
0: Aquí estic.
1: A mi em toquen altres coses.
0: No, perdona, la gent que estava amb mi a classe eren bastant joves, tots.
1: Bueno, sempre hi ha gent desfassada en un lloc que no és ben bé el seu espai.
0: Dues noies que estan fortíssimes. Fortíssimes.
1: No, si és que és increïble, no és broma. Si
0: no, és que la gent està molt forta.
1: Jo moro de ganes d'anar-hi, però clar...
0: Jo crec que t'accepta. Vine un dia amb mi, allà sota casa.
1: Digue'm el dia que m'ho apunto i així no vinc.
0: Jo hi vaig a les 8:30, dilluns i dijous. Roger Carandell, com estàs?
1: L'infern a la Terra.
2: Bona tarda.
1: O sigui, això li expliques a un senyor medieval i al·lucina del teu rotllo. Saps? Si pensa, aquest tio que es pot llevar a l'hora que vulgui, que no hi ha un gall que el desperti per anar al puto camp
0: a
1: suar i a buscar les seves pròpies mongetes, resulta que voluntàriament decideix llevar-se aquesta hora per anar a ser maltractat?
0: Sí, això sí, és veritat.
1: Jo sempre que anava al gimnàs tant d'hora pensava, però per què? O sigui, però què no, està passant
0: però
1: amb l'ésser humà?
0: No et senties bé després?
1: Bueno, una mica, però és que no compensava el patiment de la classe, ja t'ho dic.
0: Carandell, tu fas exercici al matí o a la tarda?
2: Doncs al matí cap al migdia.
1: Mig matí, és la millor hora.
0: Clar, perquè tu pots combinar bé, clar. Mm. Tu pots combinar. I tu, Marta, si has de triar...
3: O a primera hora o a última.
0: A bé.
3: Intentant conciliar.
0: No has fet mai Hyrox o CrossFit, aquestes coses?
3: CrossFit una mica, a la pandèmia, amb aquests vídeos del
0: Fausto.
3: Està
0: molt fort
3: per
0: fer.
2: Oh, Fausto Murillo, boníssim.
3: Com si no estigués forta.
0: No, és veritat que estàs molt forta. No, home, no em facis tocar-te.
3: Jo et dono consentiment.
0: A veure.
3: Altra cosa és que potser no tinguis desig.
0: No, sí, però vull dir que estem
3: desig,
0: aquí...
3: No,
2: i l'altre...
3: Garriga, no passa res, però desig no.
1: Quanta incomoditat.
2: Li està tocant el
0: bíceps. Sí que està forta, la Marta, sí.
1: Com un puto toro, té el braç de la reina Letícia. Ella és la persona més forta que conec, més que Marc Ribas.
2: Està molt fibra.
0: Home, potser un pols amb Marc Ribas el perd, la Marta, però...
3: Em trencaria,
1: El Marc Ribas és d'aquests que està molt fort, perquè està molt gros i tot.
2: El volum no és sinònim de força,
1: això,
2: sempre.
1: Home, jo estava intentant dir.
3: Crec que sí, que és sinònim.
0: Jo crec que una mica
2: una
0: sí.
2: Una mica sí, però jo he vist coses petites fer una força tremenda, sí. Bueno,
1: aviam, vosaltres no heu vist Astèrix i Obèlix i les 12 proves?
2: No, exacte.
1: Que hi ha un geni del taekwondo que fa, no és broma, 50 centímetres en aquesta pel·lícula.
2: I a Bola de Drac també es veia contínuament.
3: Clarament està basada en fets reals.
1: Sí, sí. Home, i tant. En el mite d'Hèrcules, que tothom sap què va passar.
0: Molt bé. Doncs amb aquesta classe d'història i d'exercici físic arribem al que no surti d'aquí previ a la Diada Nacional...
3: A veure, puc tocar jo el braç a tu? Sí.
1: Com un toro, també. Té un braç, aquest nano.
0: El Hyrox s'ha de notar.
3: Tardor calenta.
0: No ho he fet.
1: Es va posar molt de moda i és molt difícil. O sigui, has d'estar dur com una pedra.
2: Jo tenia un entrenador que crec que tu, Garriga, també vas tenir en una època, o no sé si encara el tens.
0: Es diu Xavi. Des d'aquí el saludem.
2: Que deia que no hauríem arribat, diguéssim, fins a l'objectiu dels entrenaments fins que no poguéssim posar un bolivic entre els pectorals i s'aguantés.
0: A veure, vaig a provar.
3: És que tu tens molt bon pectoral,
0: m'ha caigut. Encara no, he de seguir entrenant. Seguim entrenant, seguim en directe a Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
4: En un sol poema, en Joan va dir tot el que havia de dir. Tinc una oda començada que no puc acabar mai. Vine a l'homenatge musical a Joan Maragall i reviu els seus poemes més emblemàtics narrats per Sílvia Bel. El 16 de desembre a l'Auditori de Girona. Compra ja l'entrada a botiga.ara.cat. Organitzat pel diari Ara.
5: París, la postal perfecta.
6: Ah, és que és tan mono!
5: Però si te'l mires de ben a prop, veuràs que res ja no és el que era.
6: Súper!
5: Nous superherois.
6: No se't pot amagar res,
5: Nous enemics.
6: Què?
5: Noves aventures.
6: Que bé!
5: Mil i una sorpreses.
6: Sorpresa.
5: Supers, esteu preparats pel canvi?
6: Estic segura que podem superar el repte.
5: Prodigiosa, les aventures de Ladybug i Gat Noir. De dilluns a divendres al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
4: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
7: L'11 de setembre, Catalunya Ràdio es mou amb la Diada.
8: Perquè sempre hi som, a tota hora i a tot arreu. I a més, aquest divendres hi serem tots des de bon matí.
9: Amb els serveis informatius de Catalunya Ràdio desplegats i en connexió des dels punts destacats del dia.
10: A la tarda de 4 a 8 mirarem cap a tot el país seguint amb detall els actes i mobilitzacions.
11: A les 8 del vespre resumirem com ha anat la jornada i en farem l'anàlisi.
12: I a les 11 de la nit no ens oblidem de la perspectiva de gènere que també té la Diada a Les dones i els dies.
7: També us oferirem continguts especials amb motiu de la Diada, els programes Mans...
13: Dracs, diables, capgrossos, molasses, gegants...
7: En Guàrdia...
14: A 1651 la Guerra dels Segadors estava acabant.
7: La Finestra Indiscreta...
15: Reivindicarem una pel·lícula que avui encara ressona.
7: I L'altre bar.
16: Trobem tot un mite del Club
7: Supercat. La Diada de l'11 de setembre la vivim tot hora a Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya.
17: Que no surti d'aquí.
18: Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
17: Que no surti d'aquí.
18: El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
19: He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa, tant com el moment Activia Kèfir, l'aliat cremós i deliciós de la teva microbiota a qualsevol hora del dia. Activia Kèfir patrocina Que no surti d'aquí.
2: Pràcticament un quart de set. Juliana Canet, molt bona tarda.
1: Bona tarda, nen.
2: I Marta Montaner, molt bona tarda.
1: Molt bona tarda.
20: Espera't. Posarem tot bé, que això ens ho deixen fet un
1: crist. Estem esbarats, ja ho noto.
20: No, no, estem molt esbarats avui.
1: Un esbarat.
20: Per això dic que entre la sintonia tranquil·leta...
1: Quan no s'està esbarat?
20: No, hi ha dies que s'està més tranquil, però sí. Avui els tres coincidim que
1: mira,
20: estem...
1: Mira, el dia que vas anar a la presentació de 3CAT està... Molt tranquils. Mentre jo plorava, vols dir? En secret, quan la càmera s'apagava.
3: Quin greu.
2: Escolta'm, de seguida ens hi posem, que tenim moltes coses per explicar, però abans recordar-vos que si ens voleu venir a veure a Figueres, l'espectacle de teatre del Que no surti d'aquí, heu de comprar-vos ara mateix ja les entrades. Serà dissabte de la setmana que ve, el dia 19 de setembre, al Teatre Municipal al Jardí de Figueres, a les 7 de la tarda. I les entrades es compren a figueresaescena.cat. Figueresaescena.cat i feliços de veure-us allà. Les
1: Home,
2: direm grossíssimes.
1: No només les direm grossíssimes, sinó que, a més, a mi em sembla un gran pla de cap de setmana, no? Tu t'escapes cap allà, passes... Jo ja ho dic aquí obertament. He embolicat tots els meus amics i tots és poder una colla de 15 persones perquè ens vinguin a veure el teatre, perquè ja passin el cap de setmana allà a l'Empordà, que no hi ha millor zona, i ja allarguin.
2: És que és teatre i sopar, és molt bona hora. Sortir quarts de 9, les 9... Bueno, és ideal el dissabte. Per tant, figueresaescena.cat i ens farà molta il·lusió que ens trobem allà dissabte de la setmana que ve.
3: I una funció totalment nova.
1: Sí.
3: Vull dir que no recuperem res de la temporada passada. Jo hi estava preparant ja el guió. Us informo, nois. L'he encetat jo, perquè veig que vosaltres dos encara no havíeu fet res.
2: Jo m'hi poso demà, per exemple.
3: Demà, molt bé. Demà la Diada.
2: La Diada del teatre faré jo, allà a casa.
1: És que la Diada per nosaltres és cada dia, llavors tant és.
3: Sí, ara, com el dia dels enamorats.
1: Exacte. Escolta, jo ja saps que no obro el document fins que és ja... O sigui, no l'últim dia, l'últim segon. O sigui, com ja el Marc Andreu ja ho ha d'entregar tot, llavors ja m'hi poso, que ja està tot més
3: que fet. Però el tema que toca a tu és boníssim.
1: És boníssim, ja ve molt de gust, i les podran dir molt i molt grosses coses que aquí no es poden dir perquè no es pot parlar així d'examigues a la ràdio. I, en canvi, el teatre potser sí.
2: Passen 2 minuts d'1/4. Bé, dit això, ens arriben nous detalls / rumors i que ens actualitzen una mica l'estat vital de l'empresària Elisabet Álvarez, que és la propietària de la Clínica d'Estètica Inaut de Barcelona, on van moltíssims famosos. Ahir ella va anunciar que tornaria a ser mare, ja ho vam comentar, ho va fer compartint una ecografia i un text a Instagram on deia 10 anys després tornem a començar, i ens quedàvem amb el dubte de qui era el pare. Ella es va separar a finals d'any de l'Enrique Tomàs dels Pernils i ara corrien rumors que el pare de la criatura podria ser el pediatre del seu fill gran. Una història que aquí ahir ens va funcionar moltíssim i ens va captivar. Ens encantaria que fos així.
1: I dic, si dius ens encantaria, perquè realment tot parteix de rumorologia, perquè
3: no sabem ben bé d'on surt.
2: Exacte.
3: Això.
2: Doncs bé, una oient ens escriu, Marta, per aportar el seu granet de sorra sobre aquest tema.
3: El 677-27-10-58 ens diu: hola, us estic escoltant i us afegeixo una mica d'info de l'Elisabet Álvarez. Efectivament, el pare és el pediatre.
2: Mira.
3: I el motiu principal del divorci amb Enrique Tomàs va ser que ella volia ser mare de nou i ell no, perquè té 60 anys.
1: Per favor, això sí que sembla una pel·lícula pornogràfica on ella es divorcia perquè vol ser mare, li explica amb pena al seu pediatre i el pediatre li diu, mira, ho resolem ara. No
3: un semental que li diu, jo t'embaraço ara mateix, no?
1: I la puja allà sobre la taula.
20: Amb el, sí, millor d'escoltar el cor que pel metge, saps?
3: Diu, es diu Fonendos, diu?
20: Doncs no t'ho sé dir.
3: Crec que sí. Diuen, porten poc i sembla que han anat per feina. Adéu, perfectes. Ah, i dada importantíssima també. L'Enrique Tomàs... Ostres, això agafem un pinces per si de cas, vale? L'Enrique Tomàs estaria tenint un afer amb Gisela, la d'Operación Triunfo. Sí.
1: He de dir que abans d'acabar la temporada passada ja havíem estat comentant que se'ls havia vist plegats, però algunes fonts ja ens havien explicat que en principi són tan i tan amics i que no estan embolicats.
0: Que fan moltes
3: sí que
0: coses
3: ella
0: junts.
3: Ella havia assistit de públic a una entrevista que crec que Albert Om li fa a Enrique Tomàs.
20: Exacte, i va arribar acompanyat de la Gisela,
3: sí, sí.
20: Que l'acompanyava de públic.
3: Perquè ella va ser mare fa poc relativament i es va separar també del pare de la criatura. O sigui que està tot ben... ben en moviment.
1: Amb plaques tectòniques
3: fregant-se tota l'estona.
1: Però això és una alegria, perquè pensa que abans no hi havia plaques en moviment i el que hi havia eren parelles infelices, gent que no es podia divorciar. I com diu la meva àvia, mira, ara que és legal, no? M'entens? Ara ja.
3: Fonendoscopi, per tant, fonendoscopi, sí.
20: Per tant, segons aquesta oient, clar que no ho hem contrastat nosaltres, el rumor del pediatre seria cert. Però atenció, perquè l'Elisabet ha fet una publicació molt important aquest migdia al seu Instagram i jo crec que l'hem d'analitzar bé.
1: M'encanta tenir-te així, Roger. Ens tens tan mimades. O sigui, que estiguis fent aquest tema de l'Elisabet Álvarez.
20: Bueno, perquè me l'he trobat als morros.
1: Amb tants amor i passió.
3: Perquè la Sara i en Miqui no han marxat encara al Marroc. Marxen quan? Dissabte o demà?
1: Demà passat.
20: Marxant al Marroc...
1: Hauríem d'anar a l'aeroport de Barcelona a fer guàrdia. Això és el que hauríem de fer si fóssim seriosos i professionals.
20: No, el que no descarto és anar
1: jo
20: a rebre'ls.
1: Jo seré a l'aeroport de Barcelona! Oh!
20: Demà.
3: Cap a
20: ai,
3: on?
20: Dissabte!
1: On
3: aniràs?
20: Amb destinació.
1: Mira, Marta, ho diré. Me'n vaig a l'estranger, en una capital europea, amb en Marc Andreu, a gravar el reportatge que s'emetrà en exclusiva a Figueres, al teatre.
20: Direcció...
1: Vaig a buscar-hi un...
20: Nord.
1: Direcció l'amor.
20: Amunt.
1: Direcció l'home de la meva vida, que m'està esperant a una altra ciutat.
20: La ciutat
1: de
20: l'amor.
1: I jo em veig allà a Cardedeu, passejant, i penso, què foto aquí? Si ell no hi és ja.
3: Ell t'està esperant?
1: Ho haurem de descobrir.
20: Bé, tornant a l'Elisabet Álvarez, ha fet una publicació aquest migdia, que és un carret amb moltíssima foto, titulat Mi vida secreta de los últimos meses.
1: La meva vida secreta dels darrers mesos.
20: Exacte. Fins a 20 fotos ha penjat, que jo desconeixia que podies penjar l'àlbum de la vida sense aquí. A les primeres hi veiem la primera eco, una altra ella fent-se una foto amb la panxa davant d'un mirall, jo entenc que és com a l'inici de l'embaràs quan començava a tenir panxa, i també hi ha fotos amb el seu fill gran que té 10 anys.
1: Ella, per cert, que és una professional del sharing, que ho comparteix tot, i la cara del nen jo me la sé de memòria, de vegades tinc somnis i el nen hi apareix.
20: Però hi ha dues fotos que són especialment importants. La primera és una selfie en una tombona, a la platja, i si ens hi fixem bé, veurem que té una mà damunt la panxa, una mà que no sabem de qui és, però que, vaja, que jo juraria que és la mà d'un home, tinc la sensació. I els homes, així en general, no anem per la vida posant les mans sobre les panxes de les embarassades, a no ser que siguem part de l'entorn més proper o que siguem els pares de la criatura. Però anem a la foto important de veritat. És una de les fotos del final del carret, la que fa 16.
1: I que entenc que canvia el món amb aquesta sintonia.
20: I veiem l'Elisabet estirada al llit amb un primer pla lateral de la seva panxa, tot en blanc i negre. Però el més rellevant és que hi ha un home, de qui només se li veu mitja cara, estirat al seu costat i mirant directament als ulls de l'espectador. És ell? Ell és el pediatre?
3: Roger, t'hauré d'interrompre.
20: O és el seu germà?
1: El seu cosí.
20: No sé qui és aquest home.
3: Jo intueixo que sí que és ell perquè coincideix molt amb un crosspost que va fer l'Elisabet el 16 d'agost de les seves vacances amb, clarament, qui sembla que és la seva parella. I fins i tot l'etiqueta hi podríem entrar al seu compte d'Instagram.
1: Nino, és que no et pots quedar amb la notícia superficial. Has d'entrar al
3: sempre
1: perfil
3: de rebuscar. Com a mínim baixar 8 publicacions d'Instagram.
1: Almenys 2 mesos enllà.
3: Per saber el context de la persona.
20: Per tant, entenem que és el pare. El que no sabem és si és el pediatre.
3: Això la professió sabem, no sabem si és pediatre o no. Però
20: i com
3: sí que
20: es diu aquest
3: aquesta
20: noi?
3: Aquesta persona que etiqueta també en aquesta publicació d'Instagram del 16 d'agost és un compte anònim que té 363 seguidors ara mateix i és Maolk, acabat amb K, 19.
1: Ui, sí que ho posa molt difícil.
20: I no hi ha cap emoji no com de metge?
3: No posa una emoji d'uns.
20: Una ambulància,
3: uns
20: una
3: nens
20: creu.
3: Allà, la nena aquella amb les trenes, tant. No.
1: O sigui, em sembla que hauria de ser obligatori, si estàs a Instagram, tenir aquella gent que té el lloc d'on és i del que treballa. Jo així ho agraeixo tant. Figueres, mestre de primària, dic gràcies. És que hauria de ser obligatori.
3: Gràcies, com la professió... El nom sembla curiós, busco Maolk, pediatre... Barcelona, a veure què em surt.
1: Però clar, Maolk, poder és una barreja
3: totalment.
1: Entre Marc,
20: potser és Manel
1: López.
20: Antoni... Sí, clar. Sí,
1: quina merda tot. Noms a les xarxes socials i professió ben gran allà a l'entrada.
3: I ens arriben whatsapps d'oients que ens diuen que ella ja va explicar que el pediatre és el pare. No sé on ho va explicar.
20: No, jo tampoc
3: no
20: ho sabia.
3: No ens consten aquestes...
20: Vale, per tant, confirmat.
1: Podem fer prendre algun Instastory.
3: Segurament. Hem estat molt desconnectats.
1: Molt, i jo també he de confessar que seguia abans molt activament l'Elisabet perquè m'havia obligat a seguir-la, ella.
20: Per això és l'algoritme, Juli.
1: No, en els 500 sortejos que fa Dineout, en els quals jo havia participat compulsivament, ara estic en una altra etapa i llavors ja no m'interessava tant tota aquesta temàtica.
3: Ets lliure de la pressió estètica?
1: No, en absolut. De fet, aquests dies tinc una infecció ocular i no puc dur lents de contacte. I he d'anar amb ulleres. No sé què rius, Roger.
3: Hi ha molts missatges que diuen que et queden la mar de bé, aquestes ulleres.
1: Bueno, sempre t'ho diuen els altres. Tu ja ho saps, Marta, que maca estàs amb ulleres. I tu ja et veus al mirall i saps que estàs molt més guapa sense. Que ja tens gràcia també amb ulleres, però estàs més guapa sense. No passa res. Jo sé que tu empatitzes perquè has passat pel mateix camí.
3: Sí, em va anar molt bé operar-me.
1: És
3: però també m'estic morint de la comoditat,
1: És que per mi és el principal problema, de les ulleres. Que són incòmodes de collons.
20: A mi m'agrades de totes maneres, Juli.
3: I les teves ulleres, Roger? Fa un any que tenim aquesta trama oberta.
20: Però és que me les
1: I
20: vaig fer...
1: I a més, també em regalar una. Te'n vas fer
20: sí,
1: després
20: sí.
1: Tu
20: una. No, és que crec que me les vaig fer i em vaig curar. Vull dir, que hi veig bé ara. No tinc problemes des de que me les van fer.
1: Nino, crec que... No és que...
20: Crec que em vaig donar algun cop al cap o alguna cosa i se m'ha com curat. M'hi veig perfecte, no?
1: Crec que estàs habituat... Jo, quan no veia res, també em pensava que veia bé. Perquè estava acostumada a no veure res. Saps? Fins que vaig veure el món amb HD com el veu tothom i vaig al·lucinar.
20: Ja, no ho sé. És que no m'agrada gaire.
1: No, clar, és que això ja passa.
20: Ja.
1: L'única persona que s'agrada més amb ulleres que sense és en Suri.
3: És en Francesc Garriga, també.
20: En Garriga també, li queden molt bé. A mi m'agrada molt amb ulleres, en Francesc. 4:02. Recuperem la carpeta d'una de les influencers més importants del país i ara també cara de 3CAT des que va presentar la gran cita. Per tant, estem parlant de la Dulceida.
1: De fet, ja fa alguns dies que l'anem esmentant perquè aquest run-run sobre el seu segon casament ja fa molt que ressona per les parets d'aquest estudi. Perquè demà mateix tindrem la reboda d'aquest parell.
0: Habemos reboda. Habemos una boda que hay que recordar a la audiencia, lo hemos visto, de Dulceida y Alba, que en 2016 se casaron por primera vez.
1: Segons ens va informar ja bastants dies l'Anna Gurguí, aquesta reboda serà demà 11 de setembre. Però abans de parlar d'aquesta enèsima cerimònia, posem una mica de context. Perquè és una història que, si no estàs llicenciat en Dulceida, com és el nostre cas...
20: Assignatura dificilíssima.
1: Jo et puguis haver perdut. Hi ha gent que ha anat a recuperació diverses vegades.
3: Saps aquelles assignatures que de vegades són troncals, que hi ha 1, 2, 3, és el cas de la Dulceida.
1: I sempre molt. Són les pitjors assignatures, deixa'm dir-te. Mai és literatura comparada que t'encanta.
20: I examen et pot sortir la pàgina 2, Que és aquest el drama de les assignatures troncals. Aviam.
1: Bé. La Dulceida fa més de 10 anys que té parella. És la gironina Alba Paul, que fa poc en vam estar parlant també perquè, per exemple, va anar a Superviviente. S'ha fet molt famosa des que està amb la Dulceida i amb qui tenen fins i tot una filla de 2 anyets, que és l'Ària. I el que també tenen és una història d'amor i de casaments, en plural, curiosa i diferent, que fa que, com a espectadora, a tu et doni la sensació que s'han casat 15 cops. Però no és ben bé així, de dir, quan investigues.
20: Ja.
1: La primera cerimònia... És una mica efecte Mandela. La primera cerimònia va ser el 2016 i directament va ser un espectacle televisat. Es van casar Sitges a la platja i van compartir-ne moltíssims detalls a les xarxes. Van convidar-hi totes les seves amigues influencers del moment. 1.000 marques van voler patrocinar-ho. Tot això en un moment històric on el pes d'internet era un altre i on no estava tothom tan acostumat a les col·laboracions amb marques i ni tothom ho feia, ni hi havia tanta gent dedicant-se en aquest sector, no? Va ser un show inoblidable, però que només va ser això, un show. No van arribar a firmar els papers i, per tant, legalment, mai van ser un matrimoni.
3: Algú ha vingut cap aquí,
1: I ja saps que aquesta cançó m'afecta personalment? Per motius meus privats?
20: No, home, no cal que els expliquis. Uli,
3: La
20: home,
3: La Land. No. És que La La Land,
1: Crec que hi ha moltes més ruptures així que no ruptures Cinto App compta. Saps?
20: Quina era la diferència?
1: Per mi la diferència és que la sintonia trista d'App, la pel·lícula, és aquesta cosa com de... com si fos el pitjor que t'ha passat a la vida, que hi hagi una ruptura. I, en canvi, La La Land... és una pel·lícula molt amarga, amb un final molt depriment.
20: Una tristor bonica.
1: I és també a l'assumir que també això forma part de la vida i que la història no té menys mèrit o no deixa de ser especial perquè acabi, que no perd valor, no?
20: Sí, sí.
1: Sinó que fins i tot podem guanyar.
3: I que per mi deixa una porta oberta per sempre.
20: Sí, sí, sí.
3: Potser ara no t'estic ajudant.
1: No, l'Ovilu.
3: La veritat és que t'estic enfonsant, no?
1: Ara dic l'Ovilu.
20: Com? L'Ovilu.
1: No, ara la meva mare li dic molt mi l'Ovilu.
3: Però no era mi loba.
1: Sí, però Marta...
20: Si li deixes al revés...
1: Tot es transforma, no et banyaràs dues vegades en el mateix riu.
3: És que tu vas a un ritme de canviar-nos les paraules que anem aprenent, que és...
20: I ta mare gira quan li dius l'Ovilu?
1: Bueno, ella ja gira en general quan sent els meus crits. Bé, el cas és que després d'aquesta cerimònia, que, com dic, no va arribar a ser mai legal, després de 4 o 5 anys, després de la pandèmia, arriba l'estiu del 2021... i l'Alba i la Dulceida, després d'un any molt complicat on ja havien pogut anar veient que la cosa no acabava d'anar del tot bé entre elles, comuniquen la ruptura. L'Alba i la Dulceida ho deixaven després d'anys sent referents com a parella lèsbica i sent una de les relacions més venerades de tot internet.
6: Alba, no ploris, no hi ha més perill.
1: Per sort, l'amor ho pot tot. I jo només en el seu cas em crec la llegenda aquesta de merda japonesa del fil vermell dels collons. Que és el que diuen tots els benets, diuen això. Estem lligats pel fil vermell. No, t'has enamorat perquè folleu i hi ha molt hormona entremig. Està genial. Segur que també et sembla molt intel·ligent. Però no hi ha cap puto fil vermell, m'entens?
3: La Marta Rimbaud el té tatuat, oi? Amb el Michenlo.
1: Que ja quan ho deixes, doncs tant fil vermell no hi havia, perquè la llegenda del fil vermell...
20: Tant fil...
1: Clar, però la llegenda del fil vermell diu que tu ja estàs connectat de naixement amb aquesta persona i que pot passar el que sigui.
20: Però només amb una.
1: Només amb una, Nino, clar. És que hi ha tot d'una tradició.
3: Però poden haver-hi fils vermells d'amistat, també. No?
20: El pots tallar i...
1: És que aquesta idea del destí...
20: amb una altra...
1: Mira, aquesta idea del destí a mi, per exemple, no m'agrada perquè, per començar, et treu a tu tota responsabilitat. Jo penso que nosaltres en tenim moltíssima de responsabilitat. Jo no puc dir, amb la Marta tenim un fil vermell d'amistat i això no es trencarà mai perquè és que és igual el que passi i el que s'enreri.
3: Ja, és com que et fas poc responsable d'aquesta relació. Sí, sí.
1: Tu has d'estallar i t'has de currar les coses.
3: Com
1: i
3: una planteta.
1: Els vincles.
20: No creus en el destí en general.
1: No crec en el destí en general. Perquè a més és que em sembla que creure en el destí és que és una condemna. No? Si pots escollir el que creus, prefereixo no creure-hi. Elles per això hi creuen, i jo, en el cas Alba Dulceida, sí que crec en la llegenda del fil vermell. És l'únic cas. I, per aquest motiu, al cap d'un anyet i mig, tornaven a estar plegades, explicant que no havia funcionat això d'estar separades, i poc després es quedaven embarassades amb el mètode ropa. El mètode, perdoneu. No sé per què el mètode ropa, jo sempre ho dic en castellà, el mètode ropa. I és clar. Això ara et penses que ho estic dient com per dir. I no. El cas és que per poder fer el mètode ropa... El mètode ropa...
3: Que què és, per la gent que no ho sàpiga?
1: Això és moltes parelles de lesbianes, quan volen quedar-se embarassades, fan aquest mètode, que bàsicament és que una de les noies gesta
3: l'òvul fecundat exacte de l'altra. Així és com són les dues partíceps del procés.
1: Exacte. I clar, per poder fer tot aquest procés d'embaràs... havien d'estar legalment casades. O sigui que van optar per una cosa discreta, van agafar els més íntims i tot un equip de càmeres de Prime Video, que la seguien per gravar el seu docu-reality Dulceida el desnudo, i es van casar. Ara sí, l'Alba i la Dulceida eren legalment un matrimoni. Ja fins aquí la història llueix com que s'han casat 15 cops. És que, per més inri, demà, com ja va informar Anna Gurgué, fan una gran festa, una reboda. I jo espero que amb això ja finalitzarem la temàtica casaments a Can Pau Domènec, perquè ja no aguanto més. I sabem algunes coses de la celebració de demà.
2: Vale, espera't una cosa. Una reboda és el nom com comercial o és el terme fins i tot legal? Vull dir, hi ha algun... Firmen no, alguna cosa?
1: No firmen aquí. Res. No firmen res.
2: És una festa de celebració.
1: És una altra
2: celebració,
1: festa de casament de celebració.
3: O sigui, val, tornaran a vestir-se de blanc, es tornaran a dir paraules d'amor, suposo, allò dels vots.
2: Val. Pensava que existia com una confirmació
3: aviam
2: de casament.
3: A veure, no, perquè com que no va existir la primera tampoc, saps?
2: Bueno, clar.
3: De fet, el casament és el primer. El que van fer per el naixement de la seva filla Ària. I ara això és la celebració, com aquesta gent que es casa pel civil i primer fa els papers i després fan la cerimònia així més grossa.
1: I dins de l'Església Catòlica sí que també hi ha una tradició molt nostrada, en realitat, amb les bodes de plata, les bodes d'or...
2: Que vindrien a ser...
1: Que ve a ser una mica també una reboda, que és que la gent torna a reafirmar els vots i torna a fer una festa i torna a dir, mira, després de 20 anys, sí, segueixo volent estar amb tu, que en principi ja hauria hagut de quedar clar el primer cop, perquè ja dius fins que la mort ens separi.
2: Però a vegades tu has d'anar recordant.
3: Pel que sigui, no és el cas de la Dulceida i l'Alba per molts motius diferents.
1: Sí, no, per lo que sigui, elles no se'ls hi permet casar-se per l'Església, que també és gros, No crec que volguessin, però té collons la cosa. Bé, l'Anna Gurgui ja ho va explicar, que es casaran a l'hostal de la Gavina, a S'Agaró, que és un hotel de 5 estrelles amb vistes al mar. He de dir que és un hotel molt bonic, molt Dulceida, i mira que per mi normalment aquestes dues coses no van juntes, però en aquest cas sí. Unes vistes espectaculars. És un lloc ja molt pensat per fer casaments fins al punt que jo vaig estar xafardejant la web i ja hi ha una pestanya de casaments on ja tu pots escollir, si ho vols, tot inclòs. Tot inclòs vol dir que ja et posen ells el càmera, el qui et posa les flors, el que... ja t'ho fan tot.
2: Arriba sense res,
3: millor.
1: Bueno, entenc que alguna cosa
3: hauràs de triar, però...
1: Però sí, t'ho fan tot. Jo també tinc molt de nervis per veure com serà, sobretot el vestit de la Dulceida, l'Alba, aquest tema tampoc li interessa tant, però ja m'imagino que apostarà per algun dissenyador de l'estil C. García, que els encanta, i...
3: Quant deu costar?
1: Aquest casament? Pensa que una habitació valia 800 euros.
2: Però hi haurà acords comercials, no? Aquí, pel mig?
3: Crec que la Dulceida en vulgui fer negoci, d'aquest casament.
1: Tot i que una cosa és fer negoci...
2: I l'altra intercanvis,
1: intercanvi.
2: Que surti una mica més.
3: I el que sí que en farà és vídeo, que ja ho va dir per preguntes i respostes al seu Instagram, que sí que faria homenatge en aquella primera boda del 2016.
1: Jo aquell vídeo me'l poso molt i molt.
3: Sí, té milions de visites.
1: Sí. No sé si... O sigui, també penso que de vegades tu pots fer alguna cosa sense la intenció de vendre-ho. Quan tu ets la teva pròpia marca personal, quan la teva feina és existir i la teva feina és tenir fills, casar-te, el que faria qualsevol persona normal, jo crec que inevitablement si algú li ha proposat un acord milionari a canvi de dur un ram de flors, podeu acceptar.
3: L'Anna Pasqual, que és la jefa d'InManagement, segur que ja ha fet les coses que havia de fer.
1: No permetria que es gastés un
3: cèntim.
1: No ho sé, ja veurem. El que també és molt interessant i que serà molt guai comentar el dilluns és la possible llista de convidats.
3: Molt misteri, amb això, eh?
1: L'única persona que tenim realment confirmada és Laura Escanes, que el mateix dilluns ens va dir que fitxaria, dimarts ens va dir que fitxaria. Per la resta, tot un enigma.
3: Fem porra.
1: Va.
3: Porra de convidats.
1: Jo crec que serà més íntima que la primera.
3: A mi em van arribar informacions,
2: és
3: que ara
2: gran,
3: no
2: ho
3: recordo, però que 200 convidats, potser.
1: 200 convidats és tothom. Són les amigues de col·le.
2: Bueno, i que si ja vas fer un casament i vas convidar molta gent...
1: No.
2: El fet de...
1: Ella ja
2: de no
1: explica,
2: repetir no, és molt delicat,
1: explica,
2: no?
1: Que hi ha molta gent que no
3: repeteix. Sí.
2: Ah, i no té cap problema, ella?
1: Bé, ella diu, soc una altra persona.
3: Home,
1: i en 10 anys
2: sí,
1: hi ha gent que m'ha demostrat moltes coses en positiu i en negatiu.
3: Tu mantens el mateix cercle que fa 10 anys? No.
2: No.
1: Jo la meva festa dels 18 va ser molt diferent a la que serà els 28.
3: Ah, és veritat, farà 10 anys els teus 18. Bé, la meva porra de la Dulce Wedding 2 és, com no, Luke Lauren, que sembla que sigui el seu sí a més, per
1: ell
3: tant,
1: sempre.
3: Ell segur que fitxa. L'altra que fitxarà segur és Madame de Rosa, que és aquesta gran amiga de la Dulceida també, que es dedica al món d'Instagram i dels looks i d'una mica lifestyle.
1: Que et vam parlar
3: molt. Exacte, perquè el seu marit va anar a la presó. Va acabar detingut. Ara no recordo quina trama era aquesta.
1: Era, crec que se l'assenyalava una mica com per qüestions d'estafa i era una relació molt complicada, la d'ells, des de molt jovenets, que sí, ella ja alguna vegada havia fet alguna insinuació de que no era una relació, diguéssim, de somni, i la cosa és que també se la va assenyalar una mica com d'encobridora, volent dir, aquests 15 anys que heu estat plegats, anant bé sabies que aquests bolsos de 20.000 euros que et regalava el teu marit...
3: Lluïa tot bastant màfia siciliana.
1: Sí, una mica, una mica Lo Soprano.
3: Llavors, sabem seguríssim que hi anirà la Nagore Robles, que és un rostre televisiu bastant conegut de l'univers Telecinco i és l'ex de la presentadora Sandra Verneda. I ella farà de mestra de cerimònies. Llavors, jo crec que també hi anirà tota la família de la Dulceida, és evident. La Tita Nati, molt amiga de l'Aida Domènech i la reina de la nit barcelonina i qui remena les cireres.
1: Nan, bé, és ella qui ha fet aquesta llista a l'hora de convidar.
3: Segurament. Amigues com Susana Bicho, tot i que ara en parlarem, crec que sí que hi aniran. L'Elisabet Álvarez, la de In-Out, jo crec que també fitxarà a la boda de la Dulceida. Tota la colla d'amigues lesbianes de l'Alba, la Bruna Bravo, la Marta Miquel... Això, la Mireia Miquel...
1: Que és l'exnòvia de la Su.
3: I la Su hi anirà, perquè la Su també és amiga de la Dulceida. Mm. La cantant Su, diem.
1: La Su... Tan aviat pot ser-hi com no pot ser-hi, en general, a qualsevol lloc.
5: Qualsevol esdeveniment, tens tota la raó.
3: Jo me la vaig trobar a Festes de Gràcia, al concert de fades.
1: Ella sempre pot ser-hi, i al mateix temps, si no hi és, tampoc dius... No és d'aquella gent que fitxa tot arreu, saps? Que dius, ostres, què? No hi ha anat, impossible. No, no, ella, vés a saber, fa molt la seva.
3: Mira, tinc apuntat per aquí també en Juanjo i en Martín d'OT 2023, que són amiguíssims de la Dulce Squad del 2026 d'ara. Amics del sector influencer, la Marta Rimbau, que a la nostra aposta és que hi anirà amb l'Àlex del Rellotge, que és el seu nòvio. Melissa Pinto hi anirà seguríssim també. El que no sabem és si acompanyada de Mario Casas, el seu xicot o no. Laura Escanes, que és un sí confirmat per ella mateixa en aquest programa.
1: I t'anava a dir, tornant, perdona, Operación Triunfo, abans que quedi massa lluny, jo crec que hi haurà més gent, més cantera d'Operación Triunfo. Un Alfred.
3: Ah, correcte, Alfred García segur. I...
1: No t'ha avisat?
3: Que no ens... Per anar d'acompanyant.
1: No t'ha escrit? Sí. Poder anir a la Gena?
3: És que hi anirà amb la Gena.
5: Home, seria la confirmació definitiva, ja.
3: És que t'imagines.
1: Com s'ha dit abans? La Gena i en Mario Casas en el mateix puto casament.
5: La Gena,
1: la vida pot arribar a ser meravellosa, eh?
5: La Gena, la reportera del...
1: La vida pot ser màgica, eh?
5: Reportera del Tot es mou.
3: Perquè hi va haver confirmació que t'escriu que l'Alfred i la Gena havien...
1: S'han passat tot l'estiu morrejant-se.
3: Sí.
1: I ens n'alegrem.
5: Però no han compartit res.
3: L'Alfred va publicar... com unes fotos d'una noia que no se li veia la cara, però es veia un tors, es veia un braç, que semblaven lluir el cos de la Gena, de la Georgina.
5: Jo com que cada cop que els he demanat m'han dit que no a la cara, però bueno, potser han passat
3: si
5: coses.
3: Si ens arriben fotos i ens arriben missatges...
1: Aviam, i que els famosos sempre menteixen. I ja no els famosos, la gent normal també. A mi, jo menteixo constantment.
5: Ja, sí, ja ho sé.
1: Jo faig una pregunta... I tu has de treure el cap per la finestra perquè segurament hi ha sol.
5: Gall, clar.
1: Així amb tot, vull dir.
3: Lola Lolita, per mi, és un sí, també.
1: Ui, no tinc clar.
3: Violeta, jo crec que també.
1: Violeta més que la Lola.
3: I després hi hauria les possibles convidades arran de formar part de l'agència d'influències de la Dulceida d'Inmanagement, com Inés García.
1: I Àlex Tous?
3: Doncs sí, segurament. Àlex Tous, no sé, acompanyat d'aquí. I la Inés García, que és la parella d'en Lamine Yamal. Vindrà Lamine Yamal, també?
5: Absolutament no.
3: Per què? I ha partit diumenge?
5: Per això.
3: Bueno, i què? Demà és divendres.
5: No crec que em flic, no?
3: Contra el Llevant.
5: 48 hores abans.
3: No pots anar?
5: Però han de viatjar.
3: A un casament.
5: L'endemà viatjar. No sé, que potser sí, eh? Però...
3: Li hauríem de preguntar a en Víctor això o als companys d'esports, que ens ho podrien resoldre. Alba i Dulceida van anar a l'aniversari dels 19 d'en Lamine el mes de juliol. Per tant, a mi no em sembla tan fora de lloc que Lamine pogués assistir a aquest casament, a no ser que hi hagi un impediment i un compromís professional per un partit.
1: És molt diferent acceptar unes convidades a la teva festa que tu agafar, llevar-te en una hora concreta, arreglar-te i presentar-te en un lloc.
3: Jo crec que en Lamine està en aquell punt també de dir, ostres, és sempre la Inés qui em fa de més un als llocs on vaig.
5: Estaria molt bé
3: que jo fes de més un en un esdeveniment. Però això ja és...
5: I l'altre és que la Dulceida i l'Alba vulguin que hi vagin Lamine Yamal, perquè llavors...
3: Clar, que volen.
5: Però el focus, per mi, es desvia bastant, eh? Però... O sigui, tota la premsa esportiva i tota seria Lamine Yamal
20: el casament de Dulceida.
3: Bueno, i Mario, Mario Casas també el casament, és a dir, hi ha molts noms possiblement mediàtics que poden assistir a aquest casament.
20: Tot i que per mi la Minya Mal és una altra dimensió que Mario Casas.
3: Totalment.
20: Però bueno, ho veurem, dilluns ho comentarem.
3: És a dir, jo crec que el que hauríem de fer nosaltres és anar a fer catifa, anar a fer carrer demà allà. Perquè és que la quantitat de persones famoses que hi poden haver, per exemple, un Javi Calvo, que el 2016 va oficiar la cerimònia allà a la platja de Sitges. Doncs la premsa també estarà molt interessada perquè està en plena promoció de la bola negra.
1: Jo crec que aquest és el típic nom que cau. Jo crec que deu poder, fins i tot poder se l'ha convidat, però és veritat que durant aquests 10 anys, no perquè hi hagi hagut cap malentès, perquè em consta que hi ha molt bona relació, senzillament hi ha distàncies, i un fa la seva vida i l'altre la seva, i el que era una amistat molt estreta acaba sent un... No?
3: Però, home...
1: Sí, no. No ni sé. Que sigui per romanticisme, jo crec que ha estat convidat jo, segur l'altre
3: sobretot
1: escenari.
3: Perquè va ser testimoni d'aquella unió el 2016, ni que sigui com a convidat a última fila, porta'l, no?
1: Sobre anar allà a fer guàrdia, jo estic intentant... És que tenim un problema aquí molt seriós.
3: Ens falta gent.
1: A part d'això, que és evidentíssim, perquè a més et dic, o sigui, els de Som Eva per fer un reel van més gent que tot el nostre equip per fer un programa cada dia, ja no és això, és que el Marc Andreu és com si no tingués carnet de cotxe. Llavors, com ens plantem a la Gavina Segaró si jo no ho sento però no el passaré a buscar per la
20: carnet,
1: Sagrera?
20: Però fa anys que no
3: condueix. No, però Marc Andreu pot venir Cardedeu i des d'allà sortiu.
1: No, perquè jo no dormo Cardedeu aquesta nit, Marta. No preguntis. Tinc una cita i no sé on dormiré encara. Això és la vida, és la màgia, i no vull, ho sento, condicionar-ho perquè Marc Andreu no té carnet.
3: Bueno, si la teva cita et pot gravar demà.
1: Marta, no pots amb una primera cita dir-li, vine després.
3: I llavors com saps que dormireu junts, si és primera?
1: Perquè jo no tinc una cita si no he de dormir, Marta. Depèn de quina hora, si quedes, ja és per dormir.
3: Dependrà de la química que tingueu, si és primera cita, no?
20: A mi em costa dormir la primera cita.
1: De vegades una ja sap la química que hi ha. I de vegades tens una primera cita ja coneixent una mica la persona.
3: Com era allò que deia la Laura fa.
20: Arribes amb la química feta, a vegades.
3: Sí. Doncs la pija i la kinky jo crec que també hi aniran. Que per cert... Són amics, tia. Jo, mira, tots els que estan nominats cada any als Premis Ídolo, que són els que organitza la Dulceida, segur que aniran
1: ella,
3: al casament.
1: Perdona, aquí la Dulceida et diria, jo no pinto res en el criteri de la gent que està al Premis Ídolo i tinc tot un equip d'experts.
3: Bueno.
1: Jo crec que aquí amb la pija i la kinky és molt important separar Carlos Peguer de Mariang. Jo crec que el Carlos pot ser que hi vagi.
3: Doncs el Carlos. Que el Carlos es casa.
1: No. Sí, ho he vist.
3: Molt fort, això. I Pombo, no espereu cap Pombo. No. El Dulce Wedding 2.
1: Cap.
3: Ni una.
20: Escolta'm, deixarem pendent parlar d'InManagement, que és l'agència, l'empresa de la Dulceida, perquè és veritat que estan passant uns dies una mica... que crec que no saben ni qui tenen a dintre, en el catàleg,
3: hi
20: perquè
3: hi ha
20: altes
3: baixa.
20: I baixes, i això no sé si condicionarà els
3: convidats.
20: Poques
3: altes i moltes baixes.
1: Sobretot el que tenen és una web que, de veritat, no pot ser... o sigui, és que és esperpèntica.
20: No, ho comentarem perquè hem estat mirant la web i he estat investigant una mica...
3: És que fa molt temps que està així, eh?
20: No, està molt deixada la web.
1: I que es veu molt barata, nois, perdoneu, eh? Però és que clar...

0: i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
1: Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
2: Jaume Miranda, molt bona tarda.
3: Bona tarda, com estàu?
2: Avui al matí llegiu un WhatsApp que ens han enviat de que tu siguis aquí cada dia en aquest programa fa, doncs, pujar el nivell i que estàs a...
3: Ah, sí?
2: Estàs a un nivell espectacular.
3: Quina
2: il·lusió. Sí,
3: veia
2: un oient, ara no el tinc aquí.
3: Oh, my God!
2: Li llegiràs en directe.
3: O sigui, soc na Julio Otero.
2: Sí, com a mínim.
3: És il·lusió que sempre he tingut. Que bé.
2: Escolta, em deia que hem de recuperar aquesta carpeta de la Shakira perquè ha anunciat un nou single i precisament amb en Maluma.
3: Sí, i deixeu-me dir que aquest nou single a dues veus coincidirà amb el 10è aniversari de Chantaje.
2: Això quin any era?
4: 2017?
3: 2016, octubre. Per lo tant, fa just 10 anys.
4: 10 anys. La Dulceida es casava. Això sonava a les discoteques.
2: És una senyal.
3: He de dir que aquesta cançó encara sona a les discoteques. O jo vaig a llocs molt de boomer.
4: Gràcies a Déu.
3: No?
4: Que bona. Sí que sona, jo crec que se la saben totes.
2: És un clàssic, ja.
4: S'ha mantingut com un bon vi.
3: Bé, exacte. En octubre de 2016, en Shakira i en Maluma varen publicar aquest mític Chantaje, una cançó...
4: L'octubre? Per què l'octubre?
3: Va ser una temporada estranya. És que va sonar molt per Nadal. Per Cap d'Any, jo recordo que va sonar molt fort. Per canvi d'any.
4: Jo també ho recordo.
3: Sí, una cançó que, estarem d'acord, desprenien tanta química i sexe que se varen convertir en una parella molt desitjada i sinònim d'èxit assegurat. Tant és així que l'any 2018 varen repetir fórmula amb aquest Clandestino. Estic dilatadíssim. No t'agrada, Roger, que poses cara de fàstic?
2: Per ahir, cop que la sento, crec.
4: No,
2: Clandestino, no fotem, no va ser tan famosa, eh?
4: No
3: mig milió de reproduccions. Ai, mig milió de reproduccions. Sí, 600.000 reproduccions a Spotify. I tu encara no l'havies sentit, eh?
2: No. Bueno.
3: Bé, idò, aquest Clandestino tornava a unir en Maluma i en Shakira l'any 2018. Era la seva quarta col·laboració a duo i fins aquesta setmana, sa darrera. Però ahir, en Shakira i en Maluma varen anunciar un nou single.
4: Això pot canviar el transcurs de les nostres vides per sempre.
3: O pot ser un bluff absolut, perquè aquestes coses de vegades també passen. La imminent cançó se titula Agua. Aigua en català, Roger.
2: Merci.
3: I pareix que serà tan sensual com la resta de la seva discografia conjunt, ja que l'han anunciat amb una foto on se pot veure en els dos cantants a una sala Animal Print, això sempre és suggerent, no? Na Shakira vestida amb llançeria, per lo que pugui passar, i amb Maluma, com no és notícia, a pit descobert, perquè mai l'he vist amb una camiseta.
4: És escola Mario Casas, eh? Ja no les veu.
5: De la mateixa fornada.
4: No, seien de costat. Sí.
2: Al·lèrgia als botons, perquè...
3: En el teixit en general, te diré, eh? Sempre va despitregat. Bé, i com vos podeu fitxar en els que tinguin la sort de poder veure la fotografia, en Maluma està mirant, diré suggerentment, per ser fina i educada, en Shakira, no? Com aquesta cosa de jugar amb la química que provoquen. Sí. La cançó se publicarà el 17 de setembre, és a dir, la setmana que ve, i ja tenim un avançament.
2: Aviam.

0: funciona molt bé, no, això?
1: Molt bé.
0: Ja he vist aquí uns moviments de la Marta, la
2: Juli. Dins de l'autobús, jo, ja.
0: Sí?
2: Jo ara que
0: sóc
2: fan de la Carol G, estic dins d'aquest tren, vaja, la primera.
1: M'agrada molt. A més, ara està molt de moda, des de fa uns anys, es merengue, aquesta cançó no deixa de ser un merengue. No sé si vos heu fixat, però coneixem aquest avançament perquè en Maluma ha fet alguns TikToks sense camiseta també ballant aquesta cançó.
2: La podem tocar?

0: Se m'està movent parts del cos que no sabia que podien moure's.
1: I la part de la Shakira com sonarà?
2: Clar, no ho sabem. O sigui, ja sabem que és col·laboració segur, però és vera que ella no se la sent, com podeu comprovar.
0: Em fa molta por aquests avançaments que sonen tan bé de només 15 segons, perquè potser ja hem sentit el millor de la cançó.
1: Totalment.
0: I la resta, llavors, és com molt plana o no ens agrada.
1: No.
0: Que no crec que sigui el cas,
1: per
0: eh?
1: Per mi, quin cara no has arribat al punt àlgid, eh?
0: Tant de bo.
1: És la prèvia, eh?
0: Tant de bo.
1: No notes?
0: Serà la cançó de Barraques de Girona, ja ho veig.
2: No sé si vos en recordeu que l'any 2010 ja li va pegar fort a Shakira amb Es Merengue i Es Mambo, amb Loca, Addicted to You... És un so que li encaixa molt bé.
0: Sí.
2: Llavors jo crec que funcionarà. Ja vos dic que per ara la gran majoria de gent ha expressat ses ganes de viatjar a

0: temps millors amb aquest Agua, aigua en català, però hi ha algú que segur que no està massa encantat amb aquest nou single, que és en Gerard Piqué.
1: Per què no? Comença a semblar distopia, que la Shakira i en Piqué fossin parella. Durant una època jo ho vaig assumir la mar de bé, tot i que al principi va ser un xoc. I ara amb els anys està envellint.
0: I mira que no fa tant, eh?
1: No fa tant, però saps allò que a vegades tens un ensurt i recordes que aquells dos de classe als 16 anys van sortir plegats i que ara són persones radicalment diferents i no t'encaixa gens?
0: Mm-hmm. Sí, sí, t'entenc perfectament. No estic dient res perquè és que parles tan bé, filla, sí, que queda afegit.
1: Sol passar, només
2: sol passar amb la Juliana.
3: Molt sovint.
0: Sobretot amb la Juliana, clar.
2: És que és veritat que en Piqué va estar molt gelós d'en Maluma.
1: Home, li va muntar uns pollastres a la pobra Shakira.
0: Exacte, perquè ara fa 10 anys que Maluma i Shakira se van unir per primera vegada, ja ho hem dit, amb Chantaje, i en aquell moment Shakira, evidentment, estava amb en Piqué. I de bé, tal era sa química i els rumors d'idili entre els dos cantants que molts asseguraven que el futbolista no estava gens tranquil. Segons els paparazzi, Jordi Martín inclús va arribar a presentar-se a un rodatge.
1: En Jordi Martín, per això...
3: És que la font...
1: És una peça.
3: Diré que està contaminada, però... Sí, és un peça.
1: És que és un peça.
3: L'has escrit molt bé.
1: Obres el diccionari i busques la peça, tal, peça.
3: Jordi Martín.
1: Tros de tal... Saps, primer com la descripció d'una peça, d'un objecte, etc. Segon, Jordi Martín. O sigui, és que és un tros de peça.
0: He fet molt d'anys feina amb en Jordi Martín.
1: Què?
0: I l'únic que puc dir és que estàu molt acertades, però que és molt simpàtic.
3: Bueno, una cosa no treu l'altra.
1: Sí, però ell ha fet declaracions que serà molt simpàtic, però molt escola Goico, per entendre'ns, també.
2: Sí.
1: Carita molt grosses i té un Twitter d'aquests macos d'entrar-hi,
0: Sí, de fet, me va deixar de seguir, crec que és perquè va entendre que no teníem la mateixa línia editorial, i jo ho vaig agrair perquè així també el vaig poder... Li vaig donar un follow tranquil·lament.
2: Molt bé.
0: Molt bé. Bé, en març del 2017, en Maluma va venir a gravar a Barcelona el videoclip de Clandestino, una platja prop de sa ciutat. No sé exactament quina, però m'agradaria saber-ho, però no vos puc assegurar quina és, però vamos, a prop de Barcelona. El rodatge va començar a les 8 de l'hora baixa i s'allargava fins a les tantes de sa matinada, com les 6 de sa matí, una barbaritat. Tal com explicava en Jordi Martín, aquest peça, en Piqué estava molt mosquetjat amb els rumors de possible infidelitat entre en Shakira i en Maluma i se va presentar, atenció, a les 3 de sa matí, a sa platja en qüestió, sense avisar.
1: Ni no.
0: Simplement per marcar territori.
1: Milu-bilu.
3: No. Mira, no...
2: És que té un lubilu.
1: Milu-bilu no toca gens.
3: Lubilu es va equivocar.
2: Ple de verí.
0: Bé, el que està clar és que en aquesta agua, si hi ha videoclip o no, en Piqué ja no té sentit que se presentin al rodatge, però estic molt atent a veure com reacciona en Piqué en aquesta agua.
3: 5.004... No.
2: Ànims.
3: 3, 2,
0: 1... Vinga.
3: 6 minuts i arribem a la 7. A córrer, la cursa de Catalunya Ràdio. Escolta, Marta, tenies raó, o almenys està el teu equip, en Bernat Soler, sobre el fet de si Lamine Yamal pot ser un dels convidats a la festa de la Dulceida, que acompanya la seva nòvia, la Inés García. Diu, doncs, podria ser que Lamine hi pogués assistir una estona, ens diu en Bernat, però l'endemà té entrenament i viatge a València. I afegeix...
1: També te l'estàs enamorat.
2: Perdona'm una cosa, Bernat, si encara ens escoltes, o Garriga, que corre per aquí. Oi que l'endemà de la seva festa dels 19 també tenien entrenament o alguna cosa amb el Barça i tots van assistir amb una cara una mica així de cansats?
3: No, crec que ja s'havia guanyat tot, no?
2: Sí, no.
3: Espera, no sé. Que vingui en Garriga i que ens ho digui.
1: També tinc una cosa.
2: Em sona que ell va fer aquesta festa una mica en retard dels seus 19, perquè ell va coincidir amb el Mundial.
4: Lliga,
2: no, el Mundial, perquè la festa va ser al juliol, diria. Saps que el seu aniversari va ser en ple Mundial?
3: Era pretemporada, diu en Bernat Soler.
1: Aquí la cosa...
2: Llavors, clar, l'exigència no és la mateixa.
1: Però és que és igual, quan estàs enamorat, de quina exigència estem parlant?
3: Bueno,
1: quan estàs
3: en flic,
1: enamorat, dorms de pressa, et lleves d'hora, vas on calgui, vas amunt, vas una hora i estàs com una rosa. I més si tens 19 anys.
3: Bueno, que es deixés caure tenint el dia lliure i l'any demà entrenament, doncs potser hi va un parell d'hores i llavors marxa ell.
2: A mi em faria il·lusió que això passés.
4: A les 11 de la nit és a casa, pot fer el que vulgui.
2: Ah, mira...
3: Sí, aquestes normes,
4: no?
3: No
4: sé si són les 11, però vaja, una hora límit, diguem.
2: Mira.
3: Molt bé, doncs ho veurem. Escolta'm, fem una pausa i actualitzem el trànsit i com tenim el tema de la diada.
5: Un estiu que els canviarà la vida.
6: Catalina!
7: Se tropezó con un escalón.
5: El retorn al cinema de Lluís Omar.
8: És una provocació darrere un altre.
5: Hi ha persones que encara que marxin no deixen mai de ser amb nosaltres.
9: ¡Abuelo!
6: no deixaràs de sentir-ne prou.
5: Forastera, una història de presència sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre només als cinemes.
8: Arriba la desena edició de la Sea Otter Europe. Del 18 al 20 de setembre. Més de 500 marques expositores i proves esportives de totes les modalitats i nivells. Un espai per professionals i amants del ciclisme. Descobreix les novetats del sector. Prova de bicicletes, food trucks, música i un ambient únic. Agafa entrada gratuïta a seaottereurope.com.
9: L'obra que representarem enguany és L'amor venia amb taxi!
5: L'amor venia amb taxi, de La Cubana. Divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
10: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
4: Vinga, 3 minuts per acabar el programa. Deixeu-me fer un pas ràpid amb l'Àlex Giral, que és a les manifestacions del Fossar de les Moreres. Hem tingut tota la tarda un ull posat. Àlex, bona tarda.
11: Francesc, bona tarda de nou.
4: Com ho tenim, això?
11: Doncs mira, ara mateix la plaça aquí del Fossar de les Moreres, que s'ha anat buidant ja de la gent d'Aliança Catalana, i ja ens ho ha dit Mossos, tenien permís fins les 7, i efectivament, quan s'han fet pràcticament les 7, ja no en queda ningú dins d'aquesta plaça. Els que sí continuen manifestant-se són al Passeig del Born els antifeixistes, que hem pogut presenciar algunes càrregues policials i fins i tot hem vist, amb els nostres propis ulls, 4 persones d'aquests antifeixistes a qui els Mossos s'han endut, 2 d'ells, per haver llançat pintura enmig d'un discurs que Sílvia Orriols igualment no ha interromput i que la pintura no ha arribat a la presidenta d'Aliança Catalana. Els Mossos parlen d'unes xifres provisionals d'uns 500 manifestants d'Aliança i d'uns 1.500 antifeixistes.
4: Doncs això és el que dona de si aquesta jornada. Hi havia certa preocupació. Sembla que la cosa no ha anat gaire més i, per tant, la jornada de moment ha transcorregut amb certa normalitat. Àlex, gràcies.
11: A vosaltres.
4: I l'altra història, i no sé si us afectarà a vosaltres, és el trànsit.
3: Home, ens afecta de plen.
4: Perquè tenim les carreteres una mica complicades. Ens deia la Txell Garriga, 14 quilòmetres de cua a l'AP7.
1: És broma, germà. És necessari.
3: Cap a on?
1: Cap on ha de ser? Cap a casa, Roger? No, clar que és cap a casa nostra.
3: Perquè em sembla que era cap a Gelida.
4: És cap avall, en principi. Però, espera. Txell Garriga, bona tarda.
12: Molt bona tarda.
4: A veure, que la
1: Juliana... Bones notícies,
4: la Juliana està desesperada.
1: Jo ja vaig molt justa, no arribo a la meva cita.
3: A veure, posa-li bé a la Juliana.
12: En tinc de bones notícies. Perquè l'accident que estava provocant aquests 14 quilòmetres que deies, però que s'havien ajuntat amb una altra incidència també al Papiol d'uns 6 quilòmetres, pràcticament en total, sumaven 20, ja s'ha retirat aquest accident a Gelida i la cua està començant ja a disminuir, tot i això encara queden uns 12 quilòmetres bastant intensos.
1: Ai, que bé, intensos, Em quedo més tranquil·la.
12: No, el que sí és que si heu de sortir de Barcelona hi ha molta intensitat i congestió a les dues rondes, en els dos sentits.
3: Doncs a la ronda sí que t'enganxa.
4: La ronda una miqueta, sí.
1: Ho menjo segur.
4: Doncs, Txell, gràcies. Seguim pendents de 3Cat Info.
12: A vosaltres.
4: I la Gelmà, no sé si té plans de marxar o... Gelmà, ets per aquí, ja?
13: Hola, bona tarda.
4: Demà no fas tot costa. Si vols, pots venir a la ràdio igual,
1: Ja té plan, aquesta.
3: Ja s'ha compromès, ja es veu.
1: Aquesta de tenir un plan que no el vols ni saber, de l'enveja que et faria.
4: Home, no, sí que el vull saber.
13: No cal. No, perquè improvisaré, saps?
3: És
13: que encara no sé si em quedo a Barcelona, si marxo, què faig, no ho sé.
1: Se m'està posant la pell de gallina, Sònia.
4: Has vist la cara de la Juliana?
1: Que estiguis com improvisant.
3: La Juliana s'estava com mossegant el llavi tot, dient... Farà el que vulgui la Sònia demà al matí.
4: A veure, que si som el Santi Jiménez i tot.
14: No, que té tantes opcions per triar.
13: Sí, exacte. Ara ho has dit. El que no passarà en aquell link és que a sobre s'hi afegeixi Santi Jiménez, perquè això no pot acabar bé de cap de les maneres.
14: Tens tanta gent esperant-te.
13: Gairebé que arribem a les 7. Estic trobant a faltar tant el cost ara mateix.
4: La secció es diria el bufet lliure de la Gelmà, perquè pot triar...
13: Sí. Ah, exacte, sí.
14: I tanta gent desesperada mirant el telèfon.
1: Raó.
4: Llàstima mira, que arriben les 7 i no ho podem allargar. Arriba el tot costa, bona dia de tothom.
3: Fins demà.
15: Tot costa.
13: De maneta en maneta, 4 en 5 partits. El Barça de Flick viu a aquestes altures de la temporada un estat de forma tan sorprenent com il·lusionant.
15: Tot costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.

0: Són les 7 del dijous 10 de setembre del 2026, l'endemà d'una nova exhibició del Barça al Camp Nou. Sergi Andreu, bona tarda i ben tornat.
1: Bona tarda, Sònia, gràcies.
0: T'hem sentit a les transmissions de l'Espanyol, però l'estudi del Tot Costa no l'havies trepitjat encara.
1: Avui debuto en el Tot Costa de la temporada actual.
0: No et posis nerviós, perquè serà, com sempre, molt fàcil. Va, Sergi, què ens expliques?
1: Mira, doncs això que deies, que després del gran debut del Barça a la Champions, recordem aquesta golejada d'ahir per 5-1 davant del Feyenoord, l'equip de Flick comença demà ja a preparar el partit de Lliga d'aquest diumenge al Camp del Llevant. Avui els jugadors blaugranes han tingut festa. La jornada de Champions, però, encara no s'ha acabat. Es completa avui la primera jornada amb aquests últims 6 partits. En tenim en joc un parell que han començat ara 3 quarts, tots dos amb empat a 0. Són el Fenerbahçe Roma i el PSV Shakhtar. A les 9 juga el Como de Cesc Fàbregas.
0: Debut del Como a la Champions.
1: Exacte. Contra el Leipzig, Bayern de Múnich, Bodo Glimt, Manchester United, Sabah, Bakú i Slavia Praga, Lens.
0: D'aquesta jornada de Champions en parlarem, òbviament, de la victòria del Barça, d'aquesta nova exhibició amb Rafinha com a gran nou d'aquest Barça. Parlarem amb el Marc Crosas. Avui toca, és l'endemà de Champions, per tant toca Champions Way, i fins i tot parlarem d'aquests ex del Barça que ho estan fent bé, o com a mínim els hi estan bé després d'aquesta primera jornada. Araujo i Ferran Torres ahir destacats en els seus respectius equips.
1: A la UEFA Youth League, és a dir, a la Champions juvenil, el Barça ha perdut aquest matí contra el Feyenoord, el Johan Cruyff, 1-2, ha marcat Nil Vicenç de penal a la segona part al gol blaugrana. Per cert, tenim horaris de la 8a jornada, primera divisió, 9 d'octubre, a les 9 del vespre, és un divendres, Màlaga Espanyol, i l'endemà, el 10 d'octubre, dissabte, 6:45, Barça-Getafe.
0: Com portes el comptador dels partits de l'Espanyol en divendres?
1: Doncs, de moment, bastant equilibrat. Crec que és el segon que haurem jugat fins a la 8a jornada
0: en
1: divendres.
0: Però divendres fora de casa va bé, no?
1: Sí.
0: Sobretot per vosaltres,
1: sí.
0: Per tu i per la Sònia Lear, va ideal.
1: Exacte. T'explico també que en clau internacional, l'exjugadora del Barça, Fridolina Rolfo, que actualment està al United, ha anunciat que no jugarà els propers mesos perquè està embarassada.
0: Doncs bones notícies per Rolfo, que està al tram final de la seva carrera. Imaginem, vaja, té 32 per 33 anys i que ha decidit ser mare. Ja sabem i esperem i confiem que amb totes les garanties també per part del United.
1: A la Lliga Catalana de Bàsquet avui es juguen 2 partits més. De fet, un és en joc, és el Girona-Lleida. Compte que si avui guanya el Lleida serà finalista, i si guanya el Girona del grup quedarà un més obert.
0: Doncs mira, a Tarragona hi tenim l'Ernest Macià. Anem cap a Tarragona. Ernest, hola, bona tarda.
2: Com esteu, companys?
0: Com va aquest partit?
2: Doncs està passant això segon que deia el Sergi Andreu, que de moment no tindríem finalista perquè perd el Lleida, és a dir, guanya el debutant avui al Girona. Ara mateix són encara 5 minuts pel descans, vull dir que queda molt de partit. Girona 30 i l'Erna Lleida 24.
0: I recordem que a les 9 del vespre, Ernest, hi ha un altre partit.
2: Sí, la repetició del primer amistós de pretemporada del Barça, el Barça-Andorra. Si l'Andorra perd, queda ja fora de la competició. En canvi, com que el Barça és el primer partit, encara tot estaria viu. El partit és a les 9 per Esport 3.
0: Gràcies, Ernest. Fins ara.
2: Vagi bé.
1: Encara en bàsquet, Sònia, el Mundial Femení de bàsquet. Avui tenim un Espanya-Austràlia, partit de quarts de final a 8:45 del vespre. A la Vuelta, victòria d'etapa, la contrarrellotge d'avui pel suís Stefan Kung. A la general, Enric Mas continua com a líder. El balear ara té 1 minut i 37 segons de marge respecte a Roglic, que avui li ha retallat 33 segons. Marc Márquez ha intentat avui tallar el debat sobre el seu braç dret. Fa uns dies va penjar una foto a les xarxes amb tota la intenció, en què es veu clarament la mancança muscular de l'extremitat superior dreta. Avui el Tro de Cervera compta, tanca aquesta polèmica, el capítol, i ho farà al Tot Costa, en una conversa que, en principi, si no em dius el contrari...
0: Sí, sí, la podrem, la podrem sentir després amb el Damià Aguilar. Ja ens ha, ens ha advertit i la passarem, aquesta conversa. Ell vol tancar, veurem si la tanca...
1: Altra cosa és que ho aconsegueixi,
0: que
1: no?
0: Que aconsegueixi tancar definitivament aquesta polèmica.
1: Per cert, Márquez, que corre aquest cap de setmana al circuit de Misano Adriático, on ha guanyat 6 cops a la classe reina. Encara en motor, Àlex Rins ha anunciat que a final de temporada deixa les motos amb 30 anys i es prepara per dedicar-se a una altra modalitat de l'automobilisme. Dues rodes ha dit que no. Interpretem que agafarà algun cotxe i vés a saber què farà o què es dedicarà. La waterpolista Maika García ha estat presentada aquest migdia com a nova jugadora del Sant Andreu, dies després de la seva sortida un pèl traumàtica del Sabadell, on hi ha estat 32 anys.
0: Sí, diríem que molt traumàtica,
1: sí,
0: no?
1: Un pèl potser m'he quedat curt.
0: Tot comanat, molt traumàtica.
1: Perquè, a més ha explicat la Maika que portarà el cas a la justícia, ja que no li han renovat el contracte després d'haver estat mare fa un any.
0: Això fa tota la pinta que efectivament acabarà la justícia, perquè el Sabadell probablement s'acollirà a l'edat en què ella va quedar embarassada i ella va parir durant aquesta temporada i, per tant, segons interpretés la llei, li haurien d'haver renovat una temporada més.
1: A l'Open de tennis dels Estats Units aquesta matinada juguen les dues semifinals femenines. A la una, Sabalenka Pegula, i a dos quarts de tres, Coco Gauff contra Rybakina. Demà al vespre, semifinals masculines, a les 9, Tiafoe amb Shelton, i també a les 9, Zverev amb Karen Khachanov. En dobles, hem de lamentar aquesta matinada passada l'eliminació de la parella formada pel català Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos. Han quedat eliminats als quarts de final. I un últim apunt, a la Seu d'Urgell, avui comença la final de la Copa del Món de piragüisme en les modalitats d'eslàlom i caiac cross. Després de la cerimònia d'inauguració d'ahir, avui arrenca la competició. Demà entrarà en acció l'urgellenc Miquel Travé.
0: Tot això és el que ha passat durant el dia d'avui. I què preguntem a la nostra audiència, Sergi?
1: Doncs ara que hem descobert Rafinha de nou, els demanem si el Barça ha d'intentar fitxar o no Julián Álvarez al gener, el mes de gener, al mercat d'hivern?
0: És una bona pregunta, admetem que un punt oportunista, perquè és difícil votar que sí ara mateix tenint en compte el rendiment de Rafinha, però sí. ens pot ser útil i de referència, potser d'aquí dos mesos la tornem a preguntar i el resultat és diferent. Gràcies, Sergi.
1: Fins ara.
0: Tot això i més fins les 9 del vespre.
3: Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607-0709-28. 607-0709-28.
0: Ha respectat avui el sumari, perquè ja havia fet una incursió en el que no surti d'aquí. Santi Jiménez, hola, bona tarda.
4: Bona tarda.
0: Bé, t'agraeixo la teva participació a aquest link magnífic que fem cada dia, però no passarà més, d'acord?
4: Intentaré parlar amb la Júlia Canet i tal.
0: Ja t'aclareixes a tu amb ella, però sí, no cal que ho feu a l'antena.
4: M'agrada molt aquest link.
0: Sí, molt bé. Mireia Vera, hola, bona tarda.
5: Bona tarda.
0: Disciplinada, com sempre, ha mantingut un respectuós silenci, tant en el link com en el sumari, i ha entrat una mica més just del que és habitual a l'estudi Jordi Grau. Jordi, hola, bona tarda.
6: Què tal? Bona tarda a tothom. Com esteu?
0: Pot ser que hagis trobat una mica de trànsit?
6: En moto.
0: En moto no.
6: En moto. No podré passar en moto. No.
0: Desastre. Sí, sí. Doncs mira, un perfecte lligam pel que farem ara. Que bones. Perquè avui és dia de molta gent a la carretera, gent que aprofita el cap de setmana llarg per la diada per desplaçar-se, i hem de veure com estan aquestes carreteres. Txell Garriga, hola, bona tarda.
7: Molt bona tarda. Doncs mira, ja haurien sortit de l'àrea metropolitana pràcticament el 40% dels vehicles previstos, són uns 207.000. Això sí, ara mateix a tota la xarxa encara hi veiem molts punts en vermell. Tarda molt complicada, sobretot a l'AP7, per dues incidències que han arribat a sumar pràcticament uns 20 quilòmetres de retenció en sentit sud entre Sant Cugat i Gelí, aquest accident, però que ha compactat aquesta cua, ja s'hauria retirat. La cua està començant a disminuir, ho diem, però entre cometes, perquè encara hi ha uns 10-12 quilòmetres, i congestió també a l'A2 des d'Abrera fins a aquest enllaç amb l'autopista Martorell, i també la B23 de sortida cap al Papiol. En sentit nord, però, també hi ha uns 9 quilòmetres encara de retenció per un altre accident, que en aquest cas també ja s'hauria retirat, entre Mollet i la Roca.
0: Perfecte, Txell, doncs recomanem, com sempre, molta prudència en dies com avui amb tant de trànsit. Gràcies.
7: Fins ara.
0: Doncs ara de seguida parlarem del gran protagonista del Barça ahir, de Rafinha, però primer us volia preguntar si esteu sorpresos amb el rendiment del Barça.
5: Jo sí, jo al moment que estem de temporada sí, no m'esperava veure un equip tan ben compaginat, un equip que crec que tots estan endollats, que corren moltíssim, inclús no, la Minya Mal, que al final és molt, molt atacant, o li agrada molt en la fase ofensiva, ahir va recuperar moltíssimes pilotes, és a dir, veig l'equip molt endollat pel tram que estem de temporada, crec que Rodri ha caigut de peus, ja ho imaginàvem, però el que et dona Rodri, sembla que ataquis amb dos futbolistes més que la resta, perquè t'organitza moltíssim el joc, el fet de tenir un extrem pur, és a dir, aquest Barça ara mateix té molts recursos a la banqueta i jo no m'esperava que estiguessin a aquest nivell ara, per tant crec que està molt satisfet amb el que s'està veient d'aquest Barça.
4: Sí, no sé si la paraula és sorprès, però el que deia la Mireia, satisfacció.
0: Sí, sobretot per les altures de temporada en què ens trobem, no de que aquest Barça no sigui capaç de jugar així de bé.
4: Està sortint aquí el tribunari, no el del teu cas, sí. Però molta gent que està dient massa bé,
0: massa d'hora,
4: vols dir que aguantaran...
8: Ja arribarà, ja.
4: Això és molt llarg i tal. Ostres, jo el que puc dir...
0: Gaudim-ho, no? Gaudim-ho.
4: Sí, que una cosa que li vaig sentir al Miguel Rico dir que és que quan no vols que els partits s'acabin. És que...
5: Ho passes bé.
4: Que t'ho estàs passant tan bé i és tan bo. I quan has d'escriure la crònica, per exemple, en el cas de premsa escrita, normalment sempre estàs escrivint mentre estàs jugant al partit. I jo a vegades dic, hòstia, és que m'ho estic passant tan bé que passo d'escriure, o sigui, m'espero que acabi.
8: O t'atropella el que va passant, eh?
4: No, perquè és que fins i tot és tan xulo, dius, ostres, és que...
0: No m'ho vull perdre.
4: Van 3-0 i dius...
8: Quina llàstima haver de treballar.
4: M'espero perquè em fotran un parell més. Vull dir, no, la sensació ara és de disfrutar del camí, que és una de les millors coses que et pot passar.
8: No estic sorprès, la veritat. Que potser físicament m'esperava que no rendirien d'aquest nivell. El Barça té 8 campions del món, a la seva plantilla.
0: Doncs amb més motiu, que van acabar molt tard la temporada.
8: No, són jugadors boníssims. Però són jugadors boníssims i jo trobo que el nivell d'exigència que s'ha trobat fins ara... És a dir, quan Rodri diu que són muy malos, és perquè ho són. És perquè ho són.
0: Bé, són jugadors de primera divisió, però pel que havia estat el València...
8: És que el que sembla és que ja no ho siguin jugadors de primera divisió. El Marca titula el dia del València, el diari Marca, un diari que s'ha dit a Madrid, la Liga le queda pequeña al Barça. I tens una mica aquesta sensació. Aquí veurem quan arribi l'hora de la veritat. Jo crec que el Feyenoord, tercer classificat de la Lliga neerlandesa. Hi ha tanta diferència de qualitat entre uns jugadors i els altres, però tanta, que a mi no em sorprèn. Jo ara sí faré una mica de tribunero, veurem quan arribi el cara a cara i l'hora de la veritat. Ahir també a la Champions, el vigent campió fa 6. No 5, no, 6. L'Arsenal, que va ser el finalista, guanya un camp difícil com és el camp del Nàpols. El City guanya 0-2. Els equips que tenen molt bons jugadors, el normal és que juguin bé a futbol i rendeixin bé. I el Barça, com cap altre equip al món, té 8 campions del món.
4: Hi ha una cosa que això, el fill que deia el Jordi ara dels campions del món, dius, vale, han arribat més tard, però guanyar un Mundial et fa créixer tant l'autoestima.
8: Volen.
4: Et fa sentir tan guanyador, et fa sentir molt millor. Si recordem el millor Barça de Guardiola és el 2011, després de guanyar el Mundial del 2010, que també arriben sense tantes vacances.
0: I recordo del director esportiu d'aleshores queixar-se i molt del fet de que la selecció espanyola abusava dels seus futbolistes perquè se'ls va tornar endur.
8: A
0: la pretemporada se'ls torna endur la selecció espanyola. Sí,
4: però clar, arriben amb una... Sí, que la Minya Mal ja se sent campió del món. Pedri se sent campió del món. Jo crec que Ferran Torres, després de ser campió del món i haver marcat, a més, el gol de la final,
0: també
4: és un altre futbolista.
0: Després en parlarem.
4: Et dona un pas endavant i un plus de confiança que redunda en la millora de l'equip.
0: El que apuntava el Grau és que suposo, el que t'esperarà és el 20 d'octubre, no? Que és quan arriba el PSG.
8: Això és el...
0: Quan vas al Parc dels Prínceps...
8: De fet, el Gaper ens va dir que el seu equip de veritat es veuria després de l'aturada. L'aturada és molt llarga, són 2 caps de setmana, gairebé, per tant, 3 setmanes sense futbol de clubs, i ell va dir, quan tornem de l'aturada es veurà realment el Barça en què jo vull. Home, em sembla que el cara a cara amb el Paris Saint-Germain, que més o menys cau com l'any passat crec que va ser l'1 d'octubre, ara caurà el 20 d'octubre, doncs serà un bon cara a cara per veure realment el nivell.
4: I després ve el Madrid.
8: I el Madrid, consecutiu.
0: Bé, sí. I cal... Digues, digues.
5: I que al final el Barça està jugant molt bé i potser tenim, pot guanyar la Champions, però jo estic molt d'acord amb el que estan dient. És a dir, això és molt llarg, pot ser que un dia tinguis un mal dia quan ja vinguin aquestes eliminatòries. És a dir, que guanyar la Champions és dificilíssim, per molt bona inèrcia que tinguis i per molt bé que estiguis jugant ara al setembre.
8: És veritat. Són 4 jornades, sí. Només. Has jugat contra l'últim i contra el penúltim. Sí. Dos equips que tenen ara mateix molt mala pinta.
0: Elx, Rayo, València i Feyenoord són els 4 equips que s'han endut manetes del Barça.
8: Últim i penúltim de la Lliga.
0: I l'Atleti de Bilbao són només 2 gràcies a Unai, però podien haver estat 5 també.
4: Però jo crec que aquesta Lliga és una Lliga que jo crec que en el còmput general, si mires Barça-Madrid, potser l'Atlético també, s'ha ampliat molt la diferència entre aquests equips i la resta. Em sembla que el pilot aquest d'equips que des del Villarreal cap a baix, per entendre'ns i fer-ho molt gràfic,
0: la classe mitjana
4: ha augmentat la distància respecte al de dalt. No s'ha escurçat, sinó que s'ha augmentat i que serà una lliga de que el que la guanyi farà molts punts, perquè aquí ja trenca l'Atlético de l'equació i crec que és Madrid i Barça. O sigui, patinades com les del camp del Betis del Madrid poden passar molta factura.
8: Que no és normal aquella patinada.
4: No és normal. Que és un partit d'una a quatre.
8: Ens va fer molta risa, però no és normal. No. Normalment el Madrid hauria hagut de guanyar la Cartuja. La temporada passada, entre Barça i Atlètic de Madrid a la Lliga, hi ha 26 punts. Jo crec que el Barça aquest any és millor i l'Atlético és pitjor.
0: L'Atlético et sembla pitjor equip,
8: Descaradament.
4: Un Atlético
0: el que pot marcar la diferència en el seu cas és que tenen a Julián, tot i que ahir, perquè no vaig poder veure el partit, però pel que he llegit va estar bé, sí que vaig veure el gol.
8: No va estar mal.
0: I el gol de Marcos Llorente és una gran assistència de Julián. Però clar, és que si tens el teu jugador referència mig deprimit, es fa difícil poder fer una bona temporada.
4: L'any passat no estava deprimit i també l'Atlético...
0: No va marcar gaire gols a la Lliga, no?
4: Però els Champions van fer 10 gols, poca broma, eh?
0: Sí, sí. La Champions sí que va rendir. De fet, van anar al Barça, com bé sabeu.
8: Després de 4 jornades, l'Atlético està 5 del Barça.
4: Exactament com estava la temporada passada.
8: I hi ha un derbi d'aquí 10 dies.
4: Sí, sí, sí. Hi ha un Madrid-Atlético.
8: Si guanya el Madrid, es pot posar a 8 del Barça. Amb 6 jornades. Molt bèstia.
0: És veritat que això ja va passar l'any passat i després es van reenganxar per acabar caient com sempre.
4: Però em sembla que el mes de novembre ja estaven a més de gairebé 10 punts.
0: Bé, és l'Atlético de Madrid. Jo, em perdoneu, no el contemplo com a possible aspirant a la Lliga.
4: Una Madrid-Barça crec que perdran molts pocs partits.
0: Jo també ho penso.
8: Pot anar 100 punts la Lliga,
4: Sí, sí. De fet, l'any passat va anar 90. El Barça va fer 90 i pico i va perdre, em sembla, el partit de Girona, amb les circumstàncies que el va perdre, i va perdre, em sembla que al camp de la Real Societat, també amb les circumstàncies que va perdre.
0: La golejada d'ahir del Barça davant el Feyenoord té molts noms propis, però n'hi ha un que fa dies s'està guanyant, que el bategem com el gran nou del Barça.
3: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
9: Toca per Rafinha, Rafinha s'esmuny, Rafinha la controla, Rafinha se la prepara, retalla Rafinha, xuta Rafinha, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
0: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, explica que ens hem trobat a un nou que potser és el millor nou possible pel Barça. Ara ho debatrem. Abans, Ramon Salmurri, bona tarda.
10: Hola, bona tarda.
0: Les dades són espectaculars.
10: Descomunals. La veritat és que les dades de Rafinha en aquest inici de temporada són bestials. Dades del laboratori i de la TDT. D'entrada, Rafinha hi aporta 8 gols, que són molts gols en 5 partits.
0: Un terç del que va marcar l'any passat.
10: Sí. Però en 5 partits. És que són 5 partits, és clar. 13 rematades aquesta temporada de Rafinha, 13 rematades, 8 gols. I segon, d'aquestes 13 rematades, 12 van entre els 3 pals i la 13a va al pal. O sigui, no ha fet ni una sola rematada a fora Rafinha. Això vol dir moltes coses, que les rematades normalment són amb qualitat, són pilotes amb molta avantatge, i d'aquí l'alt encert en la definició, però o que diguem-ne, que les ocasions són força clares i que li permet atinar més. Però és evident que, a més, Rafinha ha tocat molts registres, perquè recordo accions de superar el porter en l'un contra un, de dribbling i rematada, té amenaça amb el xut exterior, però en qualsevol cas són 8 gols de Rafinha en aquests primers 5 partits de Lliga.
0: És veritat que, clar, és que si mires les xifres globals de gols del Barça són tan altes que tots els de la part ofensiva tenen xifres molt altes.
10: El Barça ha jugat 5 partits aquesta temporada, en 4 d'ells ha fet 5 gols. Mm. Sí, jo crec que amb això ho tens tot dit. I a més, hi ha un element que per mi passa un punt desapercebut, però és que és molt simptomàtic de que l'equip funciona, que és que Flick ahir comença el partit fent 5 canvis respecte al seu 11 inicial. I tu no notes una diferència o no veus que l'equip li costi. L'equip juga el mateix el que havia jugat el dia anterior. I jo crec que això és molt significatiu. De fet, fins i tot, quan acaba el partit, Gio van Bronckhorst, que a la prèvia del partit, Gio van Bronckhorst és el tècnic del Feyenoord, en la prèvia del partit va dir: el Barça és un dels millors equips ara mateix d'Europa. Quan acaba el partit, canvia la frase, la sentència diu: el Barça és el millor equip d'Europa ara mateix. I Flick, és veritat que porta tota aquesta temporada, l'he sentit molt a les rodes de premsa parlant dels entrenaments, de la qualitat del nivell dels entrenaments. I ell insisteix molt en això. Però és que al mateix temps, ahir hi ha un moment en la roda de premsa postpartit, que ara ho sentiràs, que ell, diguem-ne, far de repetir aquest discurs i que, entre cometes, la gent no se'l cregui perquè se li dona poca importància el que pugui passar de portes endins en un entrenament, diu: no, és que us estic parlant que el nivell d'entrenaments d'aquesta temporada és el millor que he vist en la meva carrera com a entrenador.
11: Tothom va en aquesta direcció i això es veu als entrenaments, que hi ha una altíssima qualitat, sobretot després dels partits. Després del partit de València, per exemple, el següent entrenament crec que ha estat el millor entrenament que he vist el dia després del partit, en els dos últims anys, fins i tot quan entrenava el Bayern de Múnich. És increïble, i això és el que necessitem. Aquesta actitud, aquesta mentalitat, la necessitem en tots els entrenaments i, com dic, en aquests moments la tenim. I això fa que estiguem orgullosos i contents.
12: Sí, hola, Hans.
0: Es juga com s'entrena, que es diu sovint en el món del futbol. Ara el Salmurri ens ha obert dos fils. Acabarem per aquest últim, que són la qualitat dels entrenaments, que és una cosa que tots els entrenadors tenen sempre molt, molt al cap, perquè efectivament després això es queda reflectit als partits. I recordareu que ara fa un any Flick estava molt preocupat pel que veia als entrenaments i pel que veia als partits, i deia allò dels egos mataran l'èxit. És evident que està veient una cosa totalment diferent.
4: És que està molt oberta el que ha dit el Salmo ara, que és el de... Està molt oberta. Una plaça de titular costa molt de mantenir. Jo diria, excepte la Minya Mal, Joan García
0: i Rafinha,
4: i Rodri, segurament, ara que s'ha anat assentant. Sí. El titular... És molt difícil, perquè el partit, el penúltim partit, que Fermín surt, fa un partidàs descomunal, quan surt Olmo a València, té 20 minuts, i en 20 minuts no surt a complir l'expedient dels últims 20 minuts. Olmo surt a intentar guanyar-se el lloc en aquests últims 20 minuts. I imagino que en els entrenaments la competència entre Olmo i Fermín ha de ser brutal, com la de cada dia entre Adeyemi i Gordon. O sigui, Adeyemi va sortir tots donant més o menys...
0: I fins i tot diré que Cancelo i Spart també els veurem alternar força, sí, tot sí. I que bé, hem de veure aquí què passa.
4: Christensen i Gerard Martín, o sigui, que hi ha unes posicions que estan... Sí, i que no hi hagi un titular, perquè jo crec que en això, Mireia ho sabrà millor, és quan un té la titularitat assegurada i un altre sap que per molt que faci no acabaré jugant perquè l'altre és millor que jo, doncs això baixa el nivell en general de l'equip.
5: Al final és la clau, que ningú s'adormi, que els entrenaments, saps que si no entrenes bé te'n vas a la banqueta i hi ha algú que pot fer millor que tu. Això és molt bo, però després has de tenir cintura. Aquí, Flick, després hi ha el problema de gestió, no? Però va haver-hi unes paraules de Fermín que diu, bueno, que sí que m'hagués agradat jugar, però al final hi ha Olmo i per això som el millor equip del món, no? Vull dir que aquest missatge també tinc la sensació que potser es diu de portes en fora, no? O quedes bé dient-lo, però em va donar la sensació que teníem molt clar que aquests rols anirien canviant i que no, segurament no hi hauria futbolistes titulars i suplents, sinó que el que guanyava s'ho jugava. Ara, si un s'està dormint i el poses, aquí ja perds tota la credibilitat. I aquí Flick és el que dic, la gestió d'equip, la gestió de qui juga, perquè està molt bé la Lliga, però els partits guapos de Champions tothom els vol jugar, i a mi em sembla que és molt interessant, però la clau és que els entrenos tothom vagi a gas, tothom vagi... Al final tens molt poc temps d'entrenaments perquè tens molts partits entre setmana, però el Barça ara mateix el fons d'armari serveix per això, perquè els entrenaments hi hagi la intensitat que toqui i ningú pugui adormir-se.
0: I l'altre fil que volíem estirar és el de la posició de Rafinha de nou, que n'hem parlat molt en aquests partits perquè no ens deixa de sorprendre, perquè cada dia ens demostra recursos nous, i de Rafinha en parlarem amb l'home que ja tinc a l'altre costat del telèfon, perquè si és l'endemà de Champions ja sabeu que toca.
3: La Champions Way amb Marc Crosas.
0: Marc Crosas, hola, bona tarda.
12: Bona tarda.
0: Rafinha de nou.
12: Rafinha de nou.
0: Sí. Ens estem flipant? O és el nou que ha de ser... Sí. Però és el millor davanter centre que pot tenir a dia d'avui el Barça?
12: Bueno, amb les circumstàncies i amb tot el que ha passat està clar que sí, i és molt avantatgista també dir, després dels números i de tot el que està entregant, que sí. No ho pensàvem, com no pensàvem que era el millor mitja punta, com no pensàvem que era el millor extrem esquerre, i sobretot després de veure els primers anys un Rafinha molt entregat, però que potser el nivell d'encert no era ni molt menys el que estem veient ara, no? Però està clar que el que porta són moltes coses i no només gols, Rafinha com a nou.
0: Clar, és obvi que ara, i amb el marge que tenim, que és que hem vist Rafinha de nou durant un mes, veurem si durant tota la temporada no hi ha partits que trobem a faltar un nou més fixe, més posicional, eh? Però pel joc del Barça, per aquest joc que ens ensenya Flick, potser aquesta era la solució?
12: És que, a veure, circumstancialment, Rafinha ha sigut nou durant molt temps al Barça, no? Potser no partint de la posició de nou com a tal, però quantes vegades no hem vist les diagonals des d'un costat o des de l'altre, o entrant des de la segona línia, zona de definició. El nivell de definició i el nivell d'encert de Rafinha davant la porteria crec que és de nou, no? Perquè a part té aquell segon, i ahir ho veiem en l'acció del gol, no només com retalla, sinó també un cop és davant del porter, aquella tranquil·litat per definir, no? Està clar que avui parteix d'una posició diferent, però sobretot, i en l'ADN del Barça de Flick, i que és un Barça vertical, i un Barça que fa molts gols, i un Barça que ens diverteix, i un Barça que és espectacular a nivell ofensiu, jo destacaria molt més encara el que porta a nivell defensiu Rafinha de nou, que sempre ha pressionat com un boig a qualsevol posició que jugui, però si tu tens un tio que mossega com mossega a davant, amb el braçalet, i és el primer, i el tens allà, aquella zona central, i a més, he trobat algunes dades, no? I després del partit, i m'agrada molt, a vegades algunes són reals i altres ens les mengem una mica perquè no les acabem de contrastar, però l'Àlex Dalmas ahir deia que el Barça havia recorregut 118 quilòmetres en un partit de Champions amb un 72% de possessió. Està clar que molts moviments són sense pilota, no? I Rafinha en aquest sentit, tant a nivell ofensiu com a nivell defensiu, és el que porta. Si a més té el nivell d'encert a la definició que està tinguent com a nou, és un tio que pot ser nou tranquil·lament tota la temporada i el nou perfecte per Flick.
0: Crec que la dada la completava amb els quilòmetres que havia corregut
12: amb la comparació del Madrid, no?
0: Sí, que eren força menys possessió i també eren menys quilòmetres, tot i així. Ho obro aquí a la taula. Rafinha, i poseu la mateixa prudència que li poseu a tota la resta de l'equip en el cas del Grau, per exemple, de comptes, som a l'inici de temporada, o creieu que realment aquesta solució, més que provisional, és una solució ja per tot l'any, i si el Barça vol per pròxim any?
4: Jo crec que és la solució principal. que poden haver-hi altres, clarament. Però és que és una cosa que ara explicava el Marc, que és el de... El... Flick sempre ho ha dit quan li han preguntat. Quan la resposta primera de Flick, quan li pregunten per Rafinha reiteradament a la sala de premsa, ell diu, el que jo li demano primer al nou és que iniciï la pressió. I en això, ningú és millor que Rafinha. I aleshores, després diu, tinc altres solucions, tinc a Fermín, i parla de Fermín sempre. Per què? Perquè Fermín... potser no a nivell de remada, però a nivell d'iniciar la pressió és bastant semblant a Rafinha. No té el cos de Rafinha, però és una fura també jugant. Per tant, jo crec que és la
0: fins i tot Olmo, a mi m'haguessis preguntat sí. El mes d'agost i jo hagués pensat abans que la solució era més Olmo que Rafinha.
10: És que li falta gol.
4: Ara estic veient o crec que s'està veient a l'equip que Flick tenia al cap quan va arribar i que no podia posar en pràctica. Perquè crec que... És que se m'entengui, eh? Que no,
12: no... Tio, per què?
0: Pregunta el Kroos és que si per Lewandowski.
4: Sí, per Lewandowski.
0: Sí, és veritat que ell volia aprofitar el davanter centre que tenia l'equip, òbviament.
4: Clar, si
0: i el primer any li va funcionar de nassos, però ja l'any passat, si us fixeu, va fer jugar molt Ferran.
4: Un cop ja no tens a Lewandowski, que és un tio que et marca gols, però que és més estàtic, que no té... Evidentment, no sé, un jugador... descomunal i que si Flick agafa el Lewandowski del Dortmund o dels primers anys del Bayern, ja veiem les destrosses que feia Lewandowski, però Lewandowski no estava per a estos trotes.
0: Clar.
4: Per tant, ara Flick diu, ara puc jugar de la manera que jo m'imaginava com m'hauria de jugar. I crec que en això se li porta... Rafinha és el que més li quadra.
8: El que passa que si segueix amb aquests registres ja pots apuntar qui serà la bota d'or d'aquesta temporada, eh?
0: Home, sí, però aquesta mitjana de gols és difícil de mantenir,
10: és impossible, això.
4: I quan acabi, que faci de Kylian Jornet.
0: Mira, fa dos anys, Rafinha va fer, en total de la temporada, Rafinha va fer 34 gols, que ja era una xifra bestial pel Brasil.
4: 34, i amb assistència, sembla que 20 i tantes. Sí. Una salvatjada.
8: Jo és que només amb dues estonetes que l'he vist, tinc la sensació que si no pren mal, Gabriel Jesús acabarà jugant amb Rafinha i Lamine Yamal.
0: Titular Gabriel Jesús, eh? Sí.
8: Ah? Amb dues estonetes que l'he vist. Tot dependrà de si pren mal o no, eh?
4: És un bon perfil, també, per pressionar, eh?
0: Et convenç aquesta possibilitat, a tu, Mireia? Gabriel Jesús i Rafinha...
5: És que a mi m'agrada molt el Barça amb un extrem obert i amb Rafinha. Tanques una mica més al camp. Sí que és cert que, bueno, pots donar volada amb els laterals, però aquí has d'ajustar molt més. Però a mi m'agrada Gabriel Jesús. Ja ho vaig dir quan es va fitxar. Ha d'agafar rodatge. Em sembla molt més... possiblement no és tan arribador com Rafinha, potser és més posicional o remata millor des de l'àrea, però no ho descarto que Flick aposti per això que comenta el Grau. Al final té moltíssimes opcions. Segurament ho provarà, si li satisfà es repetirà, és a dir, té molts partits per anar podent fent proves.
0: Marc, sembla que volies dir alguna cosa?
12: Sí. A veure, jo tinc molt present amb el tema del nou un partit, i ajudeu-me una mica, em sembla que van ser quarts de final o vuitens de final de Copa del Rei a Montjuïc contra el Betis, amb Dani Olmo de
0: Dani
12: Olmo,
0: sí.
12: I per mi és un dels millors partits de l'era Flick.
0: Crec que a nosaltres ens va agradar molt i no sé si a Flick li va agradar tant, perquè no ho va repetir.
12: Però el té present, em consta que el té present com a opció també. Està clar que avui no és la primera. El millor Anthony Gordon del Newcastle va ser nou, quan no ho era realment, i era un tio més de mitja punta o de banda, i havien portat el Voltemade a l'alemany per jugar a la posició de nou, i la temporada passada va jugar pràcticament Gordon com a nou. Crec que també és una altra gran opció. I en el tema de Gabriel Jesús, crec que és un molt bon nou, potser no tant de llargs espais i tan vertical com ho és, o tan agressiu com és Rafinha, però crec que si les lesions el respecten, pot acabar jugant un paper molt important. I sobretot, jo torno una mica a la part important de la temporada, de les últimes dues temporades, no? Com hem arribat en quant a efectius, en quant a jugadors, en quant a baixes, quan ha tocat jugar quarts de finals de Champions, semifinals a San Siro, amb una banqueta o amb un 11 titular, una mica amb el que teníem, no? I quan tu, ara vas a la banqueta i veus les opcions que té, i entenc que és principi de temporada, i entenc que han iniciat d'una manera espectacular i que estem tots molt, molt il·lusionats, però tant de bo es mantingui, sobretot, no només el ritme de joc, perquè resultats i un d'alta baix vindrà, i el novembre o el desembre, sempre hi ha una crisi de resultats que ens fa dubtar una mica, però saps que després s'encamina una altra vegada, però sobretot a nivell lesions, que quan arribi l'etapa bona de la temporada, l'etapa important, Flick segueixi tinguent aquestes opcions de recanvi.
0: El que passa que abans el Santi Jiménez, per exemple, comentava la quantitat de parelles de jugadors que en determinades posicions pot ser l'un o l'altre, no? Olmo Fermín, Adeyemi Gordon, Christensen, Gerard Martín, Kunderic, si vols, aquí potser hi ha hagut menys rotació fins ara, o Cancelo i Espar, però hi ha una sèrie de posicions claus que aquí Flick...
8: Els intocables.
0: Que són, efectivament, Rafinha, Lamine Yamal, Pedri, Rodri, Cubarsí. Aquests hi són sempre, a l'11.
4: Sí, però tenen un recàmbic. Potser no està... O sigui,
0: passa que si tu els fas jugar tots els partits, cada any et passa el mateix, sí. que arriben a l'abril fosos.
4: Clar, però és que aquí hi hauria una part que no és el mateix, amb tots els respectes, que si no juga Lamine, jugui Bargi o jugui Adeyemi. Sí, diguem-ne...
0: Sí, però de moment...
4: Jo crec que passarà.
0: Passarà?
4: Evidentment ha de passar.
10: Tu creus que passarà?
4: Jo crec que algú... No de manera continuada.
8: Per mi hi ha una excepció, claríssima.
4: Lamine Yamal, per mi, és l'excepció.
8: Aquí està.
4: Però jo
0: I Rafinha, no creieu que és una altra excepció?
8: Rafinha ja l'està substituint gairebé cada partit.
0: Una cosa és que els canviï, i una altra cosa és que cada partit tinguin 70 minuts per defecte.
8: Sí, però és molt diferent que en tinguin 90 o 95 que 70.
0: Sí, tot i que un partit que va 3-0...
8: El que passa és que n'hi ha un que en té 90 cada partit.
4: No, jo crec que Lamine Yamal és el que menja part, i Lamine Yamal...
8: És l'excepció.
4: Setmana, exemple pràctic, fa 4 dies, partit de València, no s'entrena el dia abans,
0: per un cop,
4: diu que té un cop, no sé què, parla ell amb ell abans del partit, i ell diu, estic bé, vull jugar, i surt, i mira el partit que fa.
8: Va jugar amb el genoll embenat. Portava el genoll que semblava el de Frenkie de Jong al Mundial, i va jugar als 90.
4: I com va jugar?
8: De conya, i a 40, a 40 graus.
4: Sí, pues això...
10: Però fins ara Flick aquesta... O sigui, fins al moment, en la seva etapa a la banqueta del Barça, no és un entrenador de rotacions. És més aviat un entrenador d'11 fixa i canviaré aquest tio quan rebenti.
4: No és l'Ugentrique.
10: Això pot canviar, tenint en compte la profunditat de la banqueta que té. Jo crec que és una de les coses que s'ha de veure. Però quan se li ha preguntat en roda de premsa, ell no ha dit... Sí, tinc una profunditat d'armari molt gran i hauré de...
4: Però
8: que no vau veure la pausa d'hidratació de València de la segona part, que els va buscar els dos. Què? Ja n'hi ha prou, no? No sé quan, ara no recordo quan anava el marcador. Deixem-ho estar, fa calor i tal. I tots dos fan que no, i continuen jugant.
0: El primer partit el va substituir mitja hora.
8: I a Rafinha el treu 5 minuts perquè entri Gabriel Jesús.
4: Hi ha una cosa també...
12: Explicat, Sònia. El substitueix el primer partit a Elgi, el problema eren els 40 graus, no sé què...
0: Era això i després parlarem del cas puntual de la Min, perquè ahir Rafinha en parla.
8: Però menja part, i no pot ser d'una altra manera, com hi ha menja les grans estrelles tota la vida.
4: Jo crec que menja part com menjava Leo Messi, com van els grans equips, com Cristiano Ronaldo, com en el Madrid Mbappé, o que se'n va jugar un partit a Talavera de la Reina per superar un rècord.
10: Sí, però aleshores, el dia de l'Atlètic de Madrid, l'última mitja hora, a la tornada de la Champions, has de jugar amb Bardagi i la Min per dins perquè va fos.
4: Sí, el que sí que hi ha és que el que no em veig dintre, encara que he dit això de que té més alternatives, és veritat el que dius, Ramon, de que no és un tècnic molt amant d'això, que hi ha un extrem que no és el que no arribarà, que és el de Luis Enrique. Luis Enrique, l'altre dia miraven les dades de la Lliga Francesa, a la Lliga Francesa em sembla que Dembélé fer 13 titularitats.
12: O sigui, sembla que són 9.
4: O 9 titularitats. Marquinhos, 11 titularitats. Vitinha va jugar, que sembla que 14 partits d'inici a la Lliga Francesa. Tu li dius a Lamine Yamal, jugues només 9 partits, encara que sigui la Lliga de França, que diuen que és una Lliga que les guanyes amb una cama...
10: Tot. Però va guanyar la pilota d'or.
4: Sí, clar. Clar, però dius, clar, és que com juga... Vull dir, menys cap... Jo diria que el més intocable per Luis Enrique és Cabrasquelia, i els altres van rotant tots.
0: Bé, qui millor sap com té els seus jugadors i com té l'equip és Flick, i de moment està seguint el patró de les últimes temporades, que és que sí, roda en aquelles posicions que ell troba que no són absolutament estructurals en l'equip. En la resta, prefereix sempre assegurar amb els jugadors que hi té plena confiança i que més són, s'ha de dir, els cracs de l'equip, els jugadors que marquen la diferència.
8: Per mi la gran diferència, Sònia, és que quan ell, a l'hora de partit, que l'Excel normalment diu que a l'hora de partit hi ha un triple canvi, a diferència de la temporada passada, aquest any no és que no li caigui l'equip, és que l'equip creix.
4: Sí.
8: Perquè entra aire fresc i en molts casos de la mateixa qualitat dels jugadors
0: que tu substitueixes. I que vol demostrar que
8: pot ser titular. I que van bojos per ser titulars al següent partit.
0: Exacte.
8: La gran diferència és aquesta.
0: Marc, ja que parlo amb tu, et volia preguntar per un altre nom propi, que és la gran diferència també d'aquesta temporada respecte a la passada, Rodri, perquè tu eres mig centre. En què li millorarà la cara al Barça?
12: Sobretot en l'equilibri i el control, perquè quan arribin els partits on el Barça, que ahir li va passar, juga amb molts espais a les seves esquenes i es trobarà millors equips i segurament et faran patir quan et toqui anar al camp del Benfica de torn o situacions com aquestes, hi ha un tio que et pot controlar una mica més aquest descontrol i aquesta anada i tornada, no? Em va tocar com a experiència personal veure la final del Mundial a Nova York com a aficionat. Vaig treballar tot el Mundial, però aquell dia vaig descansar i ho vaig veure com un aficionat més, i sobretot la primera part la recordo com Rodri i els seus fills jugant, no? Un tio que estava allà plantat al mig del camp, que a part és gros, és alt, però que ho controla tot, i ho controla tot des de la pilota. I crec que no és casualitat, i també ho veia amb el Blai, un altre dels molt bons analistes que a vegades et trobes per Twitter, per X, i feia un gran anàlisi, i els dos últims partits del Barça de Flick, juntant Pedri i Rodri, són els partits on més passades s'han juntat entre ells, no? Entre Pedri i Rodri. Crec que superen les 700 o 800 passades durant tot el partit, i això al final el que et dona és molt més control, perquè el Barça no deixa de ser vertical en pilota, no deixa d'atacar, no deixa de generar moltíssim, però hi ha moments on a vegades ser tan vertical t'acaba provocant també errors, no? I aquest control que et dona Rodri des de l'experiència i, clar, tot el que ha crescut també al costat de Guardiola a la Premier, a més, crec que hi ha, amb tota la polèmica Rodri, els comentaris coercida del València, crec que perdem una mica de vista probablement el que més li sobta amb ell, no? I és el nivell d'un equip que teòricament és fort, de la Lliga Espanyola, com el València, que a l'actualitat està molt lluny del que va mostrar a principis dels 2000 o finals dels 90 amb Héctor Cooper, amb Rafa Benítez, i que no competeix de la mateixa forma, però el nivell de competència que es troba el Barça normalment a nivell intensitat a la majoria de camps d'Espanya, amb la majoria d'equips d'Espanya, és molt diferent segurament al que s'ha trobat Rodri a nivell selecció o a nivell Manchester City.
4: És que ve de la Premier,
12: els últims anys. Per ell és caminar.
5: És frenètic.
4: Clar, és que encara que juguis contra... Sí, tu jugues contra un Crystal Palace o contra un Bournemouth, que no tindrà la qualitat del City, però et posaran el partit en xinès.
12: Sí, clar. Clar, clar. I després a nivell tàctic tenen errors i tot això, però a nivell agressivitat i a nivell intensitat és una bogeria. I és una mica el símil que vull fer d'aquella primera part o fins i tot dels 120 minuts de partit de final contra Argentina, on Argentina tenia qualitat, però Argentina no tenia ni agressivitat ni intensitat. Entre la calor i el bany que els estaven fotent i que no veien la pilota, doncs és una mica la situació, crec, que es trobarà Rodri en la majoria de partits. I per mi, per aquest Barça, a vegades una mica... immadur o una mica que va més a com sent les coses i va atacant i vol més i minut 95 va 5-1 i pressionant i atacant i buscant més gols, necessites un tio com Rodri per controlar-ho.
0: No havíem pogut parlar amb tu en aquest inici de temporada, Marc. Avui és la primera jornada de Champions aquesta setmana, per tant és el primer dia que t'estrenes en aquesta nova temporada del Tot Costa, i volia saber dels fitxatges que ha fet el Barça, si tens més enllà de Rodri, que ara ens has parlat i jo crec que per defecte professional, per de formació professional, suposo que és el que triaries. En quin tens més confiança o quin t'ha sorprès més?
12: Anthony Gordon. Per mi és un fitxatge brutal de Deco, a nivell sobretot, pel que entrega el futbolista, per com encaixa, per com és el futbolista també a nivell humà, perquè és molt proper, perquè el primer dia que t'arriba i et fa la presentació et parla en un castellà perfecte i això et parla d'un tio totalment implicat, i això no vol dir que els que no ho fan, perquè Hansi Flick porta 3 anys aquí i no ho fa, però probablement a nivell intern sí ho fa, és més una decisió seva, però crec que a nivell econòmic, pagar el que es paga per Gordon, que entenc que són quantitats brutals, no? Però clar, després veus que per Elliot Anderson paguen 135 o 140, o per Morgan Rogers paguen 135 més, que em semblen futbolistes molt sobrevalorats, però crec que és un futbolista perfil Barça 100%, i sobretot perfil ADN a Flick, no? El que necessita Flick, buscant més agressivitat. Per mi és una altra Rafinha, realment, i crec que és un gran fitxatge.
0: Doncs ho veurem de moment titular, tot i que el Grau ens apuntava aquesta
8: acabarà
0: possibilitat.
8: Acabarà fent gols, no, Marc?
12: Sí, molt gols, molts gols. Vale. I és d'aquests tios que segurament sense... En el canvi, perquè crec que el canvi al final és Ferran Torres per Gordon, no? Ho entenem una mica així, perquè et pot jugar des de l'esquerra cap a dins, et pot jugar a la dreta també si és necessari, com a davanter, com a segon punta. Crec que acabes guanyant-hi molt en la comparació i sobretot en el nivell de definició crec que hi ha molta més qualitat en Anthony Gordon del que t'oferia Ferran, que jo sempre havia sigut un gran defensor de Ferran Torres nou al Barça.
0: I Ferran Torres, que ho està fent molt bé ara al PSG.
8: N'ha fotut 5,
0: després en parlarem, ahir hat-trick, tot i que algun s'ha de dir amb una mica de fortuna, però en tot cas...
8: També valen.
0: No, i demostra el nivell de confiança que té. Quan ja els marques sense voler, és el nivell de confiança que té.
12: Ja n'ha fet més en 3 partits que jo en tota la meva carrera, així que...
8: El Barça ja en feia d'aquesta
4: no,
8: també.
4: Que
8: no li sortia com volia, però acabava en gol. Val igual, tu.
0: Sí, acabo amb tu, Marc. Anem a mirar el termòmetre d'optimisme del Crosses a la Champions. Aquest any sí?
12: És que la Champions no depèn de ser el millor. El Barça avui és el millor equip d'Europa, probablement el millor equip del món, el que millor juga, el que té futbolistes en millor moment, i probablement ho serà durant tota la Champions, però al final són detalls. I aquests detalls els pot controlar un tio com Rodri, per exemple, no? Quan toqui unes semifinals a San Siro o uns quarts de final contra l'Atlètic de Madrid a casa i no tornar-te boig, crec que això es controla i superes molt el nivell amb jugadors com ell, però tant de bo. Tant de bo, tant de bo.
0: Doncs veurem, tant de bo sigui així. Primera jornada, encara amb alguns partits per disputar-se d'aquesta primera jornada de la Champions, però de moment la carta de presentació del Barça és realment bona amb aquesta golejada respecte a un Feyenoord, que em direu, sí, no és res de l'altre món, però li has de fer 5 i això no és fàcil per cap equip. Marc, moltes gràcies i que vagi molt bé per aquí.
12: Una abraçada.
0: Va, farem una petita pausa i quan tornem sabrem per què Lamin va abraçar Rafinha després de marcar de falta i sabrem què en penseu respecte a si el Barça ha de fitxar Julián al gener.
3: Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
13: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el

0: setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
1: Per tu, que ja has tornat a l'embús. I per tu, que avui treballes des de casa i t'oblides de l'autobús. Gaudeix a Caprabo del netejador de terres Pieroski bàsic, ampolla d'un litre i mig, per només 95 cèntims. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
2: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
3: Diu que hi havia un pare que cada dia quan el seu fill sortia de l'escola el portaven al seu SEAT a entrenar a la ciutat. Del poble a la ciutat i de la ciutat al poble, gràcies a tant de viatge, el nen va arribar professional i a l'estiu del 2010 va jugar el partit de la seva vida. Aquell dia, a Sud-àfrica, ens va fer campions del món.
4: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou SEAT Ibiza o el nou SEAT Arona i continua rodant.
5: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
6: Segur que no n'hi ha per tant.
7: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: Arriba la temporada de BCN Clàssics.
9: 15 concerts al Palau de la Música i a l'Auditori amb grans noms com Gustavo Dudamel amb la Filarmònica de Nova York, Anne-Sophie Mutha amb la Filarmònica de Múnich,
8: Klaus Makela amb el Royal Concertgebouw
9: i l'Staatskapelle Dresden amb Daniele Gatti.
8: Abonaments i entrades a bcnclassics.cat.
10: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
11: No.
12: 11 minuts i seran les 8 del vespre. La tertúlia no s'atura mai, Donald de Costa. També durant les pauses de publicitat. Era la bona, és la que, per dir-ho així, la que Rodri s'ha de tapar la boca. Aquesta
11: no, era
12: el que estàveu dient, si fa no fa, era molt semblant respecte a d'altres...
11: No pogués debatre ara amb el micròfon obert.
12: D'acord, però primer deixeu-me passar per Tarragona. Ernest, ja el tercer quart d'aquest Girona a Lleida, com va la cosa?
13: Doncs està guanyant el Lleida, ha remuntat com ahir, ha començat pitjor que el seu rival, el Girona havia començat fort, però el Lleida, que si guanya ja serà matemàticament equip de final, serà finalista i per tant el de demà, els partits de demà d'aquest grup seran intranscendents, doncs estaria posant la directa. Per tant, 52-63 i males notícies pel Barça, notícia que et puc avançar d'última hora perquè Macundú, un dels nous fitxatges, estarà 6 setmanes de baixa, per tant, el segon jugador interior del Barça que es lesiona per més d'una setmana, podríem dir, i això de cara a la Supercopa CB de Badalona el cap de setmana que ve, bo no és.
12: Déu-n'hi-do, Macundú, un d'aquests 11 fitxatges del Barça, els hem d'anar aprenent.
11: Ja queden 9, només.
12: Sí, 6 setmanes de baixa, una llàstima.
11: El que s'ha de dir és que s'estan integrant bé, perquè ja porten el ritme de la temporada
12: passada. De lesions, no?
11: A un lesionat de més i mig per setmana.
12: Bé, doncs males notícies pel Barça. Tornem més tard amb tu, Ernest. Fins ara.
13: I tant que sí, fins ara.
12: Us podríem preguntar si sou més de Gordon o més de Dellemi, perquè en aquesta taula jo crec que hi ha divisió, però no, la pregunta d'avui és, ara que hem descobert Rafinha de nou, us preguntem si el Barça ha de fitxar Julián al gener. Amb un sí o un no, Grau, Santi, Mireia.
11: Jo estic fart de Julián. Sí, fart del tema, Julián.
12: Sí, però la meva pregunta és, tanquem, no el anem a fitxar al gener?
11: Només ho faria per molestar l'Atlético.
12: D'acord.
14: No, carpeta tancada.
12: No. I Mireia?
15: Jo he canviat d'opinió, és a dir, jo tenia molt clar abans que comencés la Lliga que volia que fos Julián, sí. I ara veient el nivell de Rafinha haig de recollir corda i dir que no em gastaria aquests diners per Julián.
12: Per tant, dos nos i un...
11: No,
12: i un no també, seria... doncs tres només, nos aquí a la taula.
11: Només per molestar.
12: Només per molestar seria que no. D'acord. Sergi, què diu la nostra audiència?
14: Mira, el 67% diuen que no i el 33% diuen que sí. Per tant, si en aquesta taula que sou quatre el Salmul hagués dit que sí, hauria estat representatiu.
16: No seria el cas.
14: Seria
16: aquí hi ha unanimitat, no?
12: Sí,
14: aquí hi ha unanimitat.
12: De fet, jo, a partir de...

0: 100 milions ja era un no a l'estiu. Ah, més de 100 milions per Julián, jo no els hagués pagat.
1: Jo com tu, jo ni 100.
2: Mira, alguns oients, el Biel diu no, per aquesta temporada no, potser de cara a les següents. Mr. White diu ni el gener ni l'any que ve, en tot cas quan se li acabi el contracte, si vol venir gratis i pel salari mínim.
3: Interprofessional.
2: El Lluís diu millor que mirem cap a una altra banda, em sap greu per ell, però no ens convé. El Pere diu Julián mai hauria de venir perquè no és un nou i perquè el preu és el triple del que val. El Messi de Picamoixons diu no, ni ara ni abans ni després, negocis amb l'Atlètic de Madrid i amb l'Atlètic Club de Bilbao, mai més. L'Àlex diu sí, però 50 milions com a màxim, i si no accepten, res, ja en fitxarem un altre. El Ramon diu sí, i més del que, després del que ha fet per sortir de l'Atlètic per venir al Barça. Ell no en té cap culpa de l'actitud dels dirigents del seu club. El Paco diu rotundament no, i menys pel preu que exigeix l'Atlètic de Madrid. El seu lloc està ben cobert amb Rafinha, Gabriel Jesús, Olmo o Fermín. I el francès diu sí, ell ha fet tot el que ha estat possible per venir, i si el Barça li va dir que no el deixaria penjat, doncs aquesta és la paraula.
0: Perfecte, gràcies, Sergi. Et faig una pregunta que em respons més tard. O ara me la respons amb un sí o un no. Si jo et pregunto si ja saps on es jugarà el partit de dimarts que ve de l'Espanyol, ho saps?
2: En principi sí, però hi poden haver canvis.
0: D'acord, doncs després m'ho expliques.
2: Després t'ho explico. Feed from desire, mind and senses purified. Feed from
0: desire, mind and senses purified. Feed from desire, mind and senses... És el Rayo Espanyol, i aquest és el dubte, si juga o no a Vallecas. Salmo, havíem de parlar, com dèiem abans, del perquè d'aquesta abraçada de Lamine a Rafinha. Tu m'has dit, t'explicaré la introhistòria, Sònia, d'aquesta abraçada.
4: Sí, sí, sí.
0: I com va anar? És a dir, recordem, Lamine marca el gol de falta, un gol afortunat, podem dir, perquè passa pel mig de la tanca, però amb ell suma l'estadística. Ja ha fet un golet i sí, se'n va directe a la banqueta per abraçar-se a Rafinha.
4: Amb un somriure d'orella a orella, rient, amb una cara que fins aquell moment no li havíem vist en tot el partit. Aquí hi ha una seqüència d'esdeveniments que ens porten fins aquí. Primer, que sense fer ni de bon tros un mal partit, perquè crec que no és el cas, al contrari, Lamine fa un molt bon partit, però és veritat que de cara al gol no té fortuna. I a mesura que avança el partit, doncs alguns dels seus companys, especialment Rafinha, es van adonant que Lamine va intentant cada vegada amb una mica més d'insistència buscar el gol i que s'està com allunyant, diguem-ne, del partit. Que el cap l'està portant a no he aconseguit fer el gol, no he aconseguit fer el gol, no he aconseguit fer el gol. I Lamine, Rafinha, es preocupa per aquesta situació de Lamine i procura, ajudant-lo, acompanyant-lo, acostant-s'hi, parlant-hi, que Lamine no marxi mentalment, psicològicament, del partit. I això es tradueix en una imatge que és quan canvien Rafinha es treu el braçal de capità i s'acosta a donar-li a Lamine Yamal. T'haig de fer un parèntesis en aquesta situació, perquè a més es va veure clarament. Recordaràs que hi ha aquesta normativa que quan canvien un futbolista, si triga gaire...
0: Has d'anar ràpid, ràpid.
4: Doncs quan Rafinha està donant-li el braçal de capità a Lamine Yamal, Hansi Flick està des de la banqueta boig, però boig, cridant a Rafinha... Dóna-li, no li posis, vine ja, que ens sancionaran. I quan Rafinha arriba a la banqueta, Flick li diu, home, tio, però escolta que... I Rafinha li fa, míster, havia de parlar amb ell, li havia de donar el braçalet, no, ja entenc què vols dir, però al moment requeria una mica més de mà esquerra, i Flick va fer un gest com d'aprovació a la resposta de Rafinha. Tot això es tradueix amb Lamine sent capità, fent el gol de falta, i quan va cap a la banqueta o quan marca gol, se'n va directament a buscar a Rafinha, que ho va explicar després del partit.
5: Sí, bueno, porque al final ya lo conozco, ya sé cuando se está yendo así del partido porque las cosas no se están saliendo. Y bueno, al final dentro del campo le intentaba animar diciéndole que las cosas iban a pasar, que iba a marcar gol, para no dejarse irse del partido, ¿no? Y al final ha podido marcar y yo salí muy contento por él y seguramente que él también lo necesitaba este gol. Y bueno, la verdad es que esto es lo más importante, ¿no? Que uno esté contento por el otro. Creo que un equipo ganador se hace así.
1: És curiós, primer de tot, això demostra l'ascendència de dia d'avui dintre del vestidor de Rafinha, però jo no diria que a Lamin no li estiguessin sortint les coses. Diria que ahir va fer un molt bon partit, Lamin Yamal, més enllà del gol. Però comença a necessitar-ho a les seves estadístiques, Lamin Yamal, no? És a dir, com a mínim, el que ve a dir Rafinha és necessitava el gol.
3: Ve una votació per la pilota d'or. Havia sortit el dia abans dient que vol ser pilota d'or. Crec que veurem d'aquí, no sé quan es tanquen les votacions i que sigui ràpid i ja ens ho traiem de sobre una vegada.
1: La gala és el 26 d'octubre.
3: Sí, no,
1: no pot trigar gaire.
3: No hauria de trigar massa a enviar les votacions, tot i que se suposa que aquest període...
1: És, temps... No serveix, és la temporada passada.
3: No serveix.
1: No, vull dir, en teoria, tu
3: si
1: has
3: no
1: de votar...
3: Serveix, no sé què fa tot Déu parlant d'això, eh? Sí. Però, vamos, sí que
1: aquí
3: serveix...
1: Aquí hi ha campanyes, perquè, que s'estan muntant.
3: Gent, sí, en teoria els hi has de dir, a les normes de la votació és, s'acabava el dia que s'acabava el Mundial. Però el que facin ara, diguem-ne que, òbviament, computa. I jo crec que ara tots estan fent punts per sortir els resums de tele i que el que vota d'Uzbekistan, d'Armènia, els generals ja els tenen. El d'Egipte, el de no sé on, vegin més gols seus que cada l'altre. I crec que això respon... Bueno, estic segur que respon això.
6: A la sala de premsa, Lamine Yamal... es va pixar Mbappé. Però, clar, el dia abans Mbappé ja havia marcat a la Champions. I, per tant, tocava marcar. Tocava marcar com
1: fos. És que no és el mateix tipus de futbolista. La Lamine Yamal pot acabar un partit amb 3 assistències
3: i haver fet un partit rodó. Minuts d'internet...
6: Els highlights són els gols, eh? Els gols i les passades de gol. I saps què passa amb un equip que com el Barça, que ara mateix està marcant gols per inèrcia, gairebé en fa sense voler, el davanter que no en marca queda molt retratat, eh? Perquè aquí marca tothom, hasta els que juguen poquíssim. Marca Gabriel Jesús, marca De Jong, que ha jugat dues estonetes, Rafinha, no cal ni dir-ho, marca Fermín, marca Lamine Yamal. Està marcant tothom, eh?
3: I el que no marques perquè no vol, que es regala.
6: Exacte.
1: Que els de Gordon, Gordon és que no els vol marcar,
6: quan
1: perquè
6: el
1: regala.
6: Va marcant de 5 en 5 i tu no hi ets, els davanters els hi sap greu, eh?
1: Per cert, que Lamine Yamal... ja, l'estiu pel mig a mi em fa molt mal i ja havia oblidat, va ser el màxim golejador de la temporada passada del Barça amb 24 gols.
6: Sí, el segon Ferran.
1: Sí, per sobre dels davanters centres en aquell cas i per sobre de Rafinha. Vull dir que realment ell ja va pujant temporada a temporada les seves xifres golejadores, els seus registres.
6: Clar. Sí.
7: Jo crec que també aquesta temporada els millorarà, el que passa que també té 19 anys, pilota d'or, molt de soroll, i al final és molt difícil fer-li entendre, no?, a la ment que hi ha altres coses en el joc, com, no?, les recuperacions que abans hem parlat. Això a ell no li interessa. Li interessa poder fer gols, poder fer assistències i sumar punts per veure si pot guanyar a la roda de premsa i també a París d'aquí un mes.
6: És que amb el bo que és que li hem d'exigir que marqui gols, perquè és que és boníssim.
4: Porta 5 gols en 5 partits,
6: ja està,
4: temporada.
6: És que és fabulós.
4: Sí,
1: clar. Però vaja, que el dia
6: si segueix amb aquests registres, els registres d'aquesta temporada seran brutals.
1: El dia d'Elx no havia marcat, no?, quan el canvien.
6: No.
1: Doncs feia molta calor a Elx.
6: El va canviar amb 0-2. Sí, sí. I el Barça va guanyar 0-5.
1: Sí, ell està a la banqueta pensant...
6: El vas entenent,
1: el mal
6: de cap? El mal de cap el vas entenent?
1: Sí.
6: No hi ha gelocatil que ho curi, això.
1: Jo trobo significatiu que, perquè Lamine Yamal és molt bo i ho veiem tots, però no deixa de tenir 19 anys, i trobo significatiu que els jugadors amb més jerarquia del vestidor vagin explicant clarament què és el que passa amb Lamine Yamal. Ahir, Rafinha, és que no vull que marxi del partit perquè quan no li surten les coses se'n va. Rodri, després d'aquells dos primers partits, va dir estava aquests dies una mica capcot. Lamine Yamal té molta ambició i vol que tots els partits ser protagonista amb gols. I quan no, doncs els jugadors que tenen més edat saben que se l'ha de mimar una mica i se l'ha d'explicar que tot arriba.
6: Però també el punt de maduresa, això dels 19 anys i de l'edat del DNI i tal, n'hi pot haver algun amb 29 anys que sigui un absolut immadur, gens professional, que estigui mitja hora davant d'uns micròfons i no deixi res, i hi ha canalla amb 18 o 19 anys que van tres pobles per endavant.
1: Sí.
6: És a dir, creieu que a dia d'avui ara no sé, podríem repassar tota la plantilla que hi ha, eh? Però al nivell de la conferència de premsa de l'altre dia de Lamine Yamal, creieu que hi ha algun altre jugador del Barça que sigui capaç de signar-la?
3: Pocs.
1: No.
3: Pocs, eh?
1: No, no, i és...
6: Llavors, per tant, l'edat és només una xifra que surt al DNI.
1: Sí, i també és veritat que aquest, per dir-ho així, defecte que jo he assenyalat de que a vegades, si no li surten les coses, si no marca, s'està enfadant amb si mateix, segurament, això pot ser que li continuï passant amb 29, és a dir, és que ara en té 19 no saber si això però ho aprendrà. Mira Cristiano, per exemple.
3: O Messi. Teníem un exemple. Aquí teníem un exemple, que és el que es referia al Jordi, que també quan es girava i no li sortia les coses, el que passa és que no hi havia ningú que tingués collons d'apropar-se a dir-li res.
6: No, el que feia és que l'endemà no anava a entrenar.
3: No, clar.
6: Era diferent.
3: I ningú li deia, no te vayas del partido, perquè igual te'n vas tu del club.
6: El vestidor, que algú sap de Messi.
4: Però quan era jove sí que els tenia. És a dir, sí. Xavi, Puyol, Iniesta, Valdés... Quan tots aquests van anar desapareixent i ella es va anar convertint, era quan ja ningú s'atrevia a mirar.
3: A veure què li diràs.
1: Sí. Bé, en tot cas, tant de bo Lamine Yamal mantingui aquesta ambició, i si els companys estan pendents per evitar que marxi dels partits, perquè no marca, doncs, això que tenim guanyat.
6: Sobretot els gols.
1: Que em vagi fent tots els que calgui. Per nosaltres, endavant. Vinga, que ja passen 3 minuts a les 8 del vespre. I avui hem d'estar pendents de diversos focus d'atenció. Manel Elias, bona tarda.
8: Bona tarda, sí, d'entrada tenim en marxa ja els actes de la Diada, tot i que estem a la vigília, però el tret de sortida és aquesta hissada de la bandera al Parlament que s'està produint ara mateix. A les 9 hi haurà el missatge institucional de Salvador Illa, l'escoltarem aquí a Catalunya Ràdio, de fet el Catalunya Nit anirà just després d'aquest missatge, però l'atenció ha estat centrada bona part de la tarda i encara ara amb el que està passant al fossar de les Moreres. Hi ha hagut moments de tensió amb la coincidència d'aquestes dues concentracions, una la d'Aliança Catalana i l'altra la dels antifeixistes. Ho està seguint l'Àlex Giral Robert. Bona tarda, Àlex, des del fossar de les Moreres.
9: Hola, què tal? Bona tarda. Sí, ara mateix la cosa s'ha calmat força, tot i que fa tan sols 10-15 minuts ja ha tornat a haver càrregues policials contra els de l'esquerra antifeixista i independentista. És veritat, però, que la sang no ha arribat al riu. En cap moment els dos grups, simpatitzants d'Aliança Catalana i l'esquerra antifeixista, no s'han arribat a trobar, perquè hi ha hagut un fortíssim dispositiu policial que els ha mantingut a distància els uns de l'altre durant tota la tarda. Ara la concentració d'Aliança Catalana s'ha dissolt, ha comptat amb una intervenció de Sílvia Orriols, i a mitja intervenció sí que és cert que dos simpatitzants de l'esquerra independentista han borrat el cordó i s'han desplaçat fins al fossar de les Moreres i han llançat pots de pintura. No han arribat a Sílvia Orriols, que ha pogut seguir el seu discurs, però aquestes dues persones se'ls han dut Mossos d'Esquadra. De fet, en total hem pogut comptar mitja dotzena de manifestants antifeixistes que, entre càrregues i aquests fets amb la pintura, han acabat en dependències policials. Veurem com continua la cosa ara. De moment, per això aquí, tranquil·litat, i el que és la manifestació concentració independentista de l'esquerra independentista, continua respirant a aquesta hora un ambient més aviat festiu.
8: Gràcies, Àlex. També explicarem avui, farem el calendari de l'amnistia, que si tot va com sembla que anirà, podria quedar segellada per a Carles Puigdemont a l'octubre. De Ceuta, avui explicarem que Navarra, que és una comunitat governada per socialistes, ha acollit 5 de les nenes que hi havia fins ara a Ceuta. Són menors no acompanyats, i avui hi ha una dada que clarifica molt la qüestió davant d'aquestes crides, sobretot de la dreta, de repatriar els menors no acompanyats directament al Marroc o als seus països. Dels 32.000 menors que han arribat sols a Espanya els últims 10 anys, 32.000, només se n'han pogut repatriar 37. De 32.000, 37. Tornarem a passar per Dallas, on aquesta matinada Donald Trump ha fet una promesa que s'assembla molt directament a una compra de vots. Ha dit que sí, el seu partit, el Republicà, guanyava les eleccions aquestes de mig mandat, donaria $5.000 a cadascun dels nord-americans majors d'edat. Això ho està seguint l'Oriol Serra in situ des d'allà. I també dels Estats Units... Sí, déu-n'hi-do. Doncs també dels Estats Units parlarem d'un projecte molt desconegut, però que serà polèmic. S'està a punt de llançar els pròxims mesos, abans que acabi l'any, un satèl·lit que tindrà com a funció il·luminar la Terra. És a dir, qualsevol part fosca de la Terra que hi pugui haver llum directament del Sol, perquè serà un sistema de, de mirall, reflectir el Sol directament sobre zones de la Terra. Això permet tota una sèrie de possibilitats, però també molts perills. Hi ha controvèrsia que explicarem molt bé. I avui, que és aquest dijous d'operació sortida per molta gent, fem una última connexió amb el trànsit per saber com s'està circulant ara mateix per la xarxa viària catalana. Txell Garriga.
10: Molt bona tarda. Doncs mira, mitja tarda ja haurien sortit uns 207.000 vehicles de l'àrea metropolitana. Són gairebé un 40% dels que es preveien i s'ha complicat força, sobretot a la P7, on s'han sumat dues incidències diferents i pràcticament s'ha convectat 20 quilòmetres de cua entre Sant Cugat i Gelida en sentit sud. I ara mateix seguim tenint encara molts punts de congestió, també encara, sobretot, a l'AP7 en aquesta zona que dèiem, que està costant que la cua s'acabi de desfer, també des de l'A2 cap a l'autopista a Martorell per aquest mateix motiu. I també ara per dos accidents diferents, una a Montornès del Vallès cap a Girona i una roda de Barà, però en sentit sud. També hem de destacar, però, la cua a l'A2 entre Igualada i Jorba cap a Lleida per obres i les dues rondes de Barcelona. La circulació comença tot just ara a millorar una mica, tot i que continuen molt denses i també amb algunes aturades.
8: Gràcies, Txell. Fins aquí. Això i algunes coses més al nit avui.
1: Perfecte. Mira, el Salmurri ja ha pogut sentir el trànsit des del cotxe. Gràcies, Manel.
8: A vosaltres. Fins ara. Fins ara.
11: Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
12: Amb Sònia Gelmà.
1: En aquesta primera hora del Tot Costa hem analitzat aquesta victòria contundent, aquesta exhibició del Barça davant el Feyenoord. Hem parlat de Rafinha, de Lamine, hem trucat al Marc Crosas perquè ens expliqués la seva visió optimista respecte a possibilitats de guanyar la Champions, tot i que prudent, com sempre. Es queda amb Gordon entre els fitxatges. Ens ha parlat, això sí, també de Rodri, perquè hi era un mig centre. Per tant, tot plegat ho podeu recuperar, com sempre, a l'API al web de Catalunya Ràdio.
11: Els embotits Ral de Vinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa.

0: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
1: Passen 9 minuts de les 8 del vespre i hi ha relleu a l'estudi. Sí. Al Tot Costa tenim els nostres Gordon i Adeyemi, o Fermín i Olmo, que prefereixes. Laia Tudel, hola, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Perquè ha marxat...
2: Fermín i Olmo.
3: Que faltona, no?
2: Fermín i Olmo.
1: Demà, no? Vull dir que...
3: Gordon i Adeyemi.
2: Sí, sí.
1: Home, però, perdona, Gordon, hi ha molta gent que està...
2: Que l'estima.
3: Gordon i Adeyemi...
1: Però s'ha dit que és el seu fitxatge favorit.
3: Gordon i Adeyemi són dos recent arribats.
1: Sí.
3: Són de guanyar tot el Barça. Salmurri i Tudel són dos mites d'aquesta antena.
1: D'acord, doncs què, ens anem a Fermín i Olmo, que sou més ADN a Catalunya Ràdio, no? Sou de la casa, d'acord. Fermín i Olmo, què prefereixes ser?
2: Fermín, ara Fermín.
1: Ara Fermín, molt bé. Ja canviaríem, si de cas, però de moment Fermín. Laia, has entrat a l'estudi perquè aquesta tarda la Lliga ha presentat el límit del cost salarial de les plantilles de primera i segona i estàvem molt interessats en saber les de Barça i Espanyol de cara a aquests pressupostos. Sobretot de cara a la temporada, no? Perquè ja sabem que la massa salarial del Barça és molt alta.
2: Sí, a veure, el Barça ha tingut bones notícies, perquè ja se les esperava, ha tingut un increment molt important del seu límit salarial, passa dels 432 milions d'euros que va tenir el mes de gener a 582 milions, és l'actual límit salarial del Barça, és de 582 milions d'euros, que això vol dir que és el màxim que el Barça es pot gastar en salaris esportius, traspassos, de tot els seus equips esportius. Per tant, ara mateix el Barça ha augmentat 150 milions en aquests 6 mesos, això és un increment molt bo, això es tradueix en una bona salut econòmica, si tenim en compte fa un any de quan era el límit salarial, era de 351 milions. I ara, insistim i repetim, 582.
1: Sí, sí.
2: Per tant, has pujat molt. La massa salarial amb què tanca aquesta temporada és de 571 milions d'euros.
1: És a dir, que el marge no és molt ampli
2: tant,
1: respecte al sostre.
2: Es confirma que el Barça té la norma WOW, com ja sabíem, d'aquest estiu, que no està excedit, però com tu dius, el marge ara mateix és només 11 milions d'euros. Això vol dir que si tu ara al gener mantens aquestes xifres, aquí no t'hi cap un Julián Álvarez, però no es calcula així, perquè aquí al gener tu pots generar més ingressos, pot haver-hi vendes, llavors les xifres canviarien. Però ara mateix la notícia és que el Barça no està excedit, però la massa salarial doncs,
1: està molt ajustada.
2: Està molt ajustada. I si tens en compte el pressupost que ja vam explicar del Barça d'aquesta temporada actual, 26-27, quina massa salarial preveu, és de 636 milions d'euros. Per tant, a l'estiu, per això es diu al Barça que tornaràs a estar excedit a l'estiu, perquè ja ho saben que et tornes a passar d'aquest límit salarial. Li han demanat tant a Javier Gómez, que és el director general corporatiu de la Lliga, com a Javier Tebas, el president de la Lliga, doncs el motiu d'aquesta pujada del Barça tan gran, i ho han analitzat.
4: Ha subido esos importes porque tiene más ingresos, porque ha ido recuperando ya algunas pérdidas de acuerdo con la norma y eso hace que suba su límite. Ha sido castigado y penalizado durante años y ha ido recuperando, como digo, esas pérdidas y sobre todo incrementa ingresos y beneficios por traspaso de jugadores y hace que suba su límite.
5: Porque muchas veces leo, ¿no? Pues el Barcelona tiene 2.000 no sé cuántos millones de euros de deuda. Lo importante no es la cantidad de la deuda, sino si tienes capacidad de repago de la deuda con los ingresos que tienes, ¿no? En cambio, el FC Barcelona está en 1.000 millones prácticamente de ingresos o algo superior y va a estar.
2: Doncs tant un com l'altre confirmen la bona situació ara mateix actualment de la situació del Barça i també confirmen que fa anys doncs, ha estat molt malament. Bé, veurem els pròxims mercats com acaba evolucionant aquest límit salarial, però vaja, ja insistim, el Barça sap que a l'estiu que ve difícilment podrà fitxar i no estarà amb la norma 1-1. La resta, ràpidament, de límits salarials de primera, el Barça té el segon límit salarial més alt. El Madrid és el primer amb 832 milions d'euros de límit salarial, molt per sobre d'aquests 582 del Barça.
1: Ara trucarem al David Sánchez i li preguntarem per aquesta xifra.
2: Sí, al tercer lloc l'Atlètic de Madrid té 360 milions d'euros i a partir d'aquí hi ha un segon nivell que es mantenen entre 100-140 milions d'euros, que seria l'Atlètic Club Betis Villarreal, i a partir d'aquí, per sota, doncs totes estan per sota dels 100 milions, hi ha molta diferència a la Lliga, també amb aquests límits salarials. El més baix és el Sevilla, amb 20 milions, l'Espanyol, que m'ho preguntaves, 61 milions. Amb Monchi, que és el primer mercat de fitxatges de Monchi, ha pujat 5 milions al seu límit salarial, però clar, 20 milions, 61 milions l'Espanyol, i ho compares amb el que et dèiem, 500 al Barça, 800 al Madrid, doncs hi ha molta diferència.
6: Són xifres, però és el que parlàvem abans respecte a la diferència entre els més potents i el que està podent fitxar aquesta classe mitja-baixa de la Lliga Espanyola.
7: No, i que, a més, es van descapitalitzant. O sigui, qualsevol equip anglès de segona fila va al Sevilla...
6: La teva estrella, de fet, fitxen.
7: A l'estrella dels equips mitjans de la Lliga.
6: A segona divisió, els catalans...
2: El Girona té el límit més alt de segona, uh-huh. equip que acaba de baixar, 35 milions. El Sabadell, 6 milions. No és dels més baixos. Bé, sí, dels més baixos, però no el més baix, 6 milions.
6: Uh-huh. El Girona, per això, ha de pujar com pugui aquest any, sí. perquè passarà de 35 a tenir aquestes xifres de segona entre 5 i 10 milions la temporada vinent, i per tant això seria un delta baix. Doncs perfecte. Fermín. Gràcies. Laia Tudel, gràcies.

0: vespre. Passem per Tarragona, Ernest, perquè el Lleida es classificarà per la final.
1: Sí, fa tot l'efecte, queden 5 minuts encara pel final. Ha fregat els 20 punts de diferència fa una estona i ara només, entre cometes, guanya de 13. 73-86, però fa tot l'efecte que sí. El Lleida, en fi, té tota la mida de ser finalista d'aquesta Lliga Catalana.
0: És veritat que potser ha estat un penny imprudent, perquè en el bàsquet un més 13 a 5 minuts per acabar... He arriscat una mica,
2: És l'esperança de Girona, tu, ara.
0: És l'esperança exacta, que ara el normal és que ara el Girona remunti per deixar-me a mi malament.
1: No, hi ha hagut triple i ja guanyen de 16 una altra vegada. No, tu ja el mai entens, o sigui que si ho has vist clar, ho intueixes bé.
0: T'haig de dir que havia mirat el marcador quan guanyaven de 20, i aleshores ho he vist clar i ara he vist que no, que els havien retallat. Bé, en tot cas, més 16, eh? Bé, més 16 pel Lleida, veurem què és el que passa en aquest partit de la Lliga Catalana entre el Girona i el Lleida, que en queden 5 minuts. Tornem més tard. Ernest, gràcies.
1: Som-hi, fins ara.

0: I hem de tornar a la Champions per parlar d'un parell d'ex del Barça. Joan Fitó, hola, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Però al marge ja hi ha en joc, de fet, encara partits d'aquesta primera jornada de Champions.
1: Sí, en tenim dos en joc ara mateix. El PSV Eindhoven 1, Shakhtar Donetsk 1 i el Fenerbahçe 1, Roma 1, que està xiulant Gil Manzano. Veia fa una estona el Grau i el Santi distrets amb l'actuació de Gil Manzano.
0: Els tenim molt atents, aquest Fenerbahçe-Roma.
2: És el millor partit. És la MVP ara mateix, indiscutible.
0: Què ha fet Gil Manzano?
2: Una darrere l'altra. Saps allò de tenir descontents a tothom?
3: Però no li estan posant
0: per tant,
3: fàcil,
0: bon arbitratge, tothom enfadat.
3: Però no li estan posant fàcil perquè vaya dos equips de macarres que estan
0: partidàs,
3: jugant.
0: Partidàs, Fenerbahçe-Roma, partidàs.
1: Acaba d'entrar Nahuel Molina a la Roma, l'Atlètic de Madrid.
2: Per posar pau.
1: Sí, per posar una mica de pau i tranquil·litat.
3: Totes les tones estan... O sigui, si pitessin tots els penaltis que han demanat, anirien 8 a 8.
4: És que les piscines són descomunals.
3: Descomunals.
1: Dos empats a un, de moment, els dos partits que s'estan jugant. Tindrem 4 partits més a les 9. Deies, dos ex-blaugranes de la jornada d'ahir. El primer, Ronald Araujo, que va jugar com a lateral dret titular ahir en la victòria del Liverpool 2-1 contra l'Atlètic de Madrid. A més, amb una boníssima participació perquè va fer l'assistència del primer gol del Liverpool, obra de Szoboszlai. A més, una assistència molt bonica d'Esperó.
0: Gol d'Esperó, sí, sí.
1: Sí, sí. I un Ronald Araujo que al final, a Movistar, al final d'aquest partit, doncs va declarar el seu amor al Barça, va dir que està molt content a Anglaterra, que està molt content a Liverpool i que des d'allà segueix doncs, el que fa el Barça de Flick.
5: Sin duda lo estoy siguiendo, la verdad que están volando, lo grises, muy contento por los compañeros, al final mucho tiempo en el Barça, y bueno, bien, ellos también tienen un gran equipo, obviamente que son candidatos a ganar la Champions, y bueno, lo voy siguiendo y la verdad que me pone muy feliz su momento.
0: Son las palabras de Araujo, que com dèiem va fer una gran assistència, està jugant de lateral dret al Liverpool, que és la posició on va acabar el Barça.
2: No, el Barça va acabar de davanter centre.
0: També és cert que els últims partits apareixia només quan el marcador necessitava com una mena d'Alex Sanko d'emergència.
2: Així va acabar.
0: I no és un gran senyal. Però creieu que és un futbolista recuperable pel Barça o ara ja el que hem d'esperar és a veure si el Liverpool exerceix l'opció de compra?
4: A veure, porta molts pocs partits, acaba de veure el rendiment general de tota la temporada. El que jo sí que penso és que el Barça a mi em costa veure el de titular, per tant, a mi em sembla que finalment, a no ser que faci un canvi espectacular, em sembla que no hi té lloc en aquest Barça que estem veient actualment. Crec que sí que li ha anat bé un canvi d'aires, crec que al final companys nous, motivacions noves, no? T'ajuda a aïllar-te una mica de tot el que estàs vivint aquí.
0: Sí, aquí estava tot ja molt contaminat.
4: Veure recuperar-lo amb la samarreta al Barça i tenint un rol important.
3: Jo estic molt d'acord amb ella, amb això de que és molt complicat que torni. I a més, em sembla que a mi la Premier li senta molt millor. Li escau molt més que l'estil de joc del Barça.
0: De fet, ella ha tingut ofertes de la Premier ja des de la primera temporada del Barça.
3: Jo crec que ell a Liverpool pot ser un jugador icònic, eh?
0: Sí, exacte. Que el joc del Liverpool probablement no l'afavoreix més que no pas el del Barça.
3: És el típic joc que li encanta l'afició al Liverpool.
2: Deu ser de les poques coses en què Deco i Flick no estan d'acord. Molt valorat pel director esportiu, molt poc per l'entrenador. Jo crec que és un futbolista que el Barça ha infravalorat d'una manera espectacular.
0: Tu el veuries, eh? Titular al Barça.
2: No, en Flick no.
0: Ah, en Flick no.
2: Però no trinxar-lo com se'l va trinxar. Aquest futbolista se'l va trinxar.
0: És cert que va pagar un parell d'errades de manera que el deixaven retratat de manera molt contundent davant l'afició.
3: Partit del Chelsea, partit del PSG.
0: I, exacte, aquestes dues. I després que ell anímicament el van acabar afectant les crítiques. I jo crec que per això va acabar sent o lateral dret o, com deies abans, davanter. Però per això em sorprèn que el Liverpool de moment tampoc l'estigui utilitzant de central, que en principi serien les grans virtuts d'Araujo.
2: Per exemple, la selecció de l'Uruguai tota l'havia jugat de lateral dret.
3: Sempre
2: de lateral dret. Té condicions, és rapidíssim, és molt gran, ho està fent molt bé. L'últim partit ja que va jugar de la Premier també ho va fer molt bé de lateral dret. És un futbolista que fa, no sé si un any o una miqueta més, va venir el Bayern de Múnich amb 80 milions i el Barça va dir que no, eh? I ara un equip tot poderós de la Premier com és el Liverpool, el Barça li ha fet una sessió gratuïta. Gratuïta.
0: Sí, probablement perquè era l'única manera que anés allà, perquè doncs Araujo té una fitxa alta.
2: Imagina't si se l'ha infravalorat. Imagina't.
0: Bueno, tampoc el valora molt el Liverpool, perquè si estàs 100% convençut que aquest futbolista...
2: Estic dient que un futbolista que fa 4 dies valia 80 milions i tu no el vas voler vendre, eh?
0: No, ha baixat en el mercat.
2: Ha arribat a valer zero.
0: Sí, és veritat.
2: Ha arribat a valer zero.
0: Sí, és veritat.
2: Perquè l'únic que has aconseguit per treure-te'l del damunt perquè l'entrenador no el vol ha sigut una cessió a la Premier League, no una cessió a un lloc amb un equip que no pot. El Liverpool
0: té
2: els diners com a càstig, eh?
0: Bé, és que jo m'imagino que és una mena d'any de prova, no? Prova de, si, un any de prova, si em serveix, d'acord, et pagaré el que calgui, perquè és un molt bon futbolista, però no sé com està després de l'any que va passar l'any passat al Barça.
3: És normal que Liverpool tingués dubtes.
0: Jo les tinc... vull dir, les entenc. Ara, si la temporada li va com, per exemple, li va anar ahir contra l'Atlético...
3: Jo crec que li anirà bé.
2: Que no passi el mateix amb Valde. Jo crec que és un avís.
3: Sí, també, estic d'acord.
0: Sí, un altre futbolista que havies tingut ofertes molt importants i que ara mateix potser no passa pel seu millor moment.
3: I que potser també necessita fer un reset, perquè des del moment en què li va fer aquest toc d'atenció, Flick, pensaves, dius, li fa el toc d'atenció i després li donarà una miqueta de vídeos.
4: És que no li està donant res.
2: Sí,
4: no
2: partit,
4: li
2: ha donat, i no li ha donat res. 5 partits, 0 minuts.
3: Sí, quan
2: un entrenador... 5 partits, 0 minuts.
3: Es manifesta tant i l'exposa tant sobre un jugador, jo esperava, dic, bueno... una mica pal i pastanaga. T'he donat el pal, ara et dono una sortida mostra. I res, eh? Zero.
0: Jo vull
2: l'última aparició de Valde és la primera part del Gamper, on, no sé si estareu d'acord o no amb mi...
3: No va estar malament.
2: No va estar malament.
0: No. I de fet, jo vull pensar que...
4: I a mi em sembla que és molt aprofitable, eh? És que, a mi em sembla un molt lateral, no. L'hem vist.
0: Flick l'ha de trobar recuperable des del moment en què se l'ha quedat a la plantilla, perquè tenint a Xavi Espar, en qui confia plenament, i tenint Cancelo, no té sentit... Si tu penses no utilitzar-lo res, no té sentit quedar-te.
3: La primera temporada de Flick, Valde fa un temporadón, eh?
0: Sí. És veritat que estem a la...
4: I la segona també, no?
2: No, l'última de Xavi, espectacular. La que Xavi guanya la Lliga.
0: Exacte, després ve una segona amb Xavi que ja no està tan bé, i l'any passat...
2: Internacional amb la selecció espanyola.
0: El Mundial de Qatar.
2: Fa 4 anys internacional.
3: Marcant un gol al Supercopa, al Madrid, un gol creuant-se tot el camp.
2: I a Cornellà al Prat el dia que ets campió de Lliga.
3: No, a mi em sembla...
4: A mi és un cas que no
2: entenc. És a dir, a mi no em sembla una bona estratègia d'avaluar actius teus. I crec que Araujo se l'ha devaluat d'una manera impressionant i tinc la sensació que Valde va pel mateix camí. I no em sembla una bona estratègia.
0: Bé, en el cas d'Araujo va haver de fer un stop, un pit stop a la seva carrera mentalment. I això jo crec
2: que... Però tu coneixes algun central que no hagi fet 2 o 3 o 4 errades o estigui a la seva vida?
0: No, però Araujo no... Clar, el tema és que Araujo el van afectar les errades.
2: Ja.
0: Per això dic, vull dir que sobre això, sobre aquesta devaluació concreta, i té a veure potser l'entorn, però sobre això el Barça no hi pot lluitar, diríem. Segurament el Barça tampoc no contribuïa a...
2: De davanter centre va acabar, Sònia.
0: Sí, potser estava per jugar de davanter centre.
2: Segur?
0: No ho sé, no. Potser. Dic. És veritat que els centrals que tenies en aquell moment et van funcionar, i que on hi havies trobat espai era el lateral dret, on també hi tenies Koundé, també hi tenies Eric García. Jo crec que no hi havia tampoc molt espai per Araujo en aquell moment de la temporada concreta. Jo no dic en general. Bé, en tot cas, que li vagi molt bé a Araujo, i a final de temporada, doncs, replantejament per part del Liverpool i per part del Barça. Potser aleshores el Barça li serveix. No sabem què passarà en el món del futbol.
2: El Barça en Flick no hi ha retorn. Crec que és una evidència.
0: És possible que tinguis raó. I un altre ex del Barça, un altre internacional, no sé si aquest grau et sembla
1: devaluat. I un altre davanter centre,
0: és Ferran Torres, que des que ha guanyat el Mundial, que bé, totes li ponen.
1: Sí, perquè hi va debutar a la Champions amb el PSG amb un hat-trick en la victòria 6-1 contra l'Slovan de Bratislava dels francesos. 3 gols de Ferran, també en va fer 2 a Ousmane Dembélé, i també va jugar de titular i als 90 minuts un altre ex del Barça, Dro, que va completar 90 minuts a la Champions. El PSG és líder de moment d'aquesta fase lliga de la Champions per la diferència de gols, té 1+5, però destaca d'ahir d'aquesta victòria doncs el hat-trick de Ferran, que la temporada passada amb el Barça va fer 3 gols a la Lliga de Campions.
0: Seguirem atents a la carrera de Ferran Torres al PSG, perquè de moment, insistim, bé, no es pot dir res, que és, de moment, probablement el seu millor moment de la seva carrera esportiva, i mira que l'any passat el Barça és molt bo, però és que s'està superant a cada partit.
2: És que jo diria que excepte de les 4 temporades i mitja que està el Barça, excepte una que és molt dolenta, també va tenir problemes mentals. També va tenir problemes mentals. Ferran, excepte una, per mi la resta el rendiment és boníssim.
3: Sí. Ha rendit molt bé, jo crec que Ferran Torres
2: ha fet... I l'acabes venent pel preu que el vas comprar. És que estem parlant d'això.
0: Però aquí jo crec que el Barça ha fet una bona venda, eh? Li quedava un any de contracte. Ah, d'acord.
2: Per això t'estic dient, que és el cas totalment contrari. No és que no s'hagi devaluat, és que no sent titular i amb un bon rendiment tu has acabat fent una bona venda. És que és el cas contrari absolutament a Araujo.
3: I segurament l'has venut perquè ell volia marxar.
2: Claríssim, i a més, ell volia marxar.
0: Sí, bé, tu també t'has fet una mica el desmenjat en la renovació.
3: Sí, però vull dir-te que...
2: Hauria acabat renovant, eh?
3: S'ha anat sabent... que el Paris Saint-Germain... No sé, no és una qüestió del Mundial.
2: Això venia d'abans.
3: Això venia d'abans. I que segurament ell, tu t'has fet el desmenjat, sabia, i també necessitaves aquests diners. I
0: perquè ja t'anava bé, una bona venda.
3: I necessitaves una bona venda.
4: Però també tinc la sensació que Ferran, jo crec que sabia que per molt que treballés, per molt que marqués tots els gols que fes, no seria mai titular en Flick ni un jugador important. I jo crec que és això el que li ha fet prendre la decisió.
3: Sí, tampoc em pensava que seria titular indiscutible al PSG i sembla que sí que ho està sent.
0: 3 minuts i seran 9:15 del vespre.
6: Tot costa.
7: En esta vida, cuando uno comete un error, pues hay que salir a pedir disculpas. Este es el caso. Me gustaría pedir disculpas a todos aquellos que han sentido ofendidos, seguidores del Valencia, aficionados, jugadores, cualquiera que se haya podido sentir ofendido por mis palabras. También quiero dejar claro que fue una expresión de sorpresa. Cualquiera que vea el vídeo lo puede ver. En ningún momento quise burlarme o sacar de contexto ningún mal momento de ningún equipo. Todo lo contrario.
8: Palabras completamente desafortunadas. Porque pienso que eso no son palabras que nacen desde el respeto a compañeros de profesión. En el momento se produjeron, Gaya tomó iniciativa para tener una conversación con él, le ha hecho unas disculpas públicas que aceptamos y que entendemos que son las pertinentes, porque al final, aunque sea en un contexto de un compañero, sabemos lo que representamos, es un jugador muy importante que encima se ha relacionado por Mestalla, por lo que supone el logro que han conseguido con la selección española.
0: Per si algú necessita que l'ubiquin, Rodri demanant ahir disculpes per una imatge seva que Movistar va publicar, on se'l veia parlant a la banqueta de Mestalla, amb Cubarsí dient, tot sorprès, són molt dolents, referint-se al València. El Barça va demanar a Movistar que en retirés el vídeo, però a més Rodri va voler disculpar-se, era una conversa privada, però en una banqueta on sempre hi ha càmeres enfocant. Avui el tècnic del València, Carlos Corberán, l'heu sentit, ha estat molt dur en la rèplica. I vull passar bastant ràpid. N'estem fent un gran massa, de tot plegat?
3: Totalment.
4: Sí. A més, era una conversa privada.
3: Rapidíssim, totalment.
2: Jo amb això discrepo. Jo crec que amb el que passa a un camp de futbol i on hi ha càmeres, i a mi m'estranya que l'enganxin per la trajectòria que té i per l'edat que té. Jo crec que el que es diu a la banqueta, els futbolistes són conscients que es pot enregistrar amb una càmera. Hi ha sempre càmeres. Però és que crec que no falta ni el respecte. És que diu una veritat com un temple. És que el que li fot a Corberán...
3: I no s'estan fotent.
2: I no se n'han fot. És que ho diu...
3: Que ho diu gairebé amb pena.
0: No crec que hi hagi...
2: Li sap greu. Això és el València d'avui. Mm. Sí. És que li sap greu. No crec... I és que ni Corberán no ho ha entès.
3: El que Corberán
2: hauria de dir avui és que, noi, és que tens raó. I és que hem de fer tot el que puguem per sortir i no tornar a donar aquesta imatge. Perquè tens tota la raó del món.
3: A Corberán, aquestes paraules, aquesta pillada a Rodri, em sembla que li ha vingut de perles, perquè desvia el focus de...
2: Del tot, perquè estava fora.
3: Estava fora.
0: Mm-hmm. Jo no crec que... Rodri, la rada el que va sent no tapar-se la boca, que després ens diem que és una tontada això que fan els futbolistes, però clar, acaba sent això. No crec que hi hagi gaire aficionats, per no dir-te cap, que s'hagi ofès per les paraules de Rodri, perquè són els primers conscients que tenen un equip que el xilen cada setmana.
3: Els que li van dir els seus propis aficionats al València.
2: Però que no va veure l'ambient que hi havia més talla,
0: però,
2: del minut zero.
0: Una altra cosa és el gremi de futbolistes, i en aquest cas hi ha uns futbolistes del València que no es consideren que són dolents.
3: No, si
0: han arribat a primera divisió.
3: Estan jugant molt malament.
0: Estan jugant malament, d'acord, però que no ha de ser un...
3: A veure, el València és un mort
0: de bon gust sentir que un company teu de professió digués que són molt dolents.
3: Però també et diria que m'hagués agradat veure Corberán o altres jugadors del València fer una queixa pública quan Vinícius cada dos per tres els hi diu a tots els equips d'Espanya, els hi dius a segunda, tienes muy malo.
0: Sí, Vinícius a València no és ben rebut igualment.
3: No, no és ben rebut, però no és ben rebut pel públic.
0: Ah, ni pels jugadors del València.
3: No, però jo no he sentit a l'entrada del València dir, no, oye, que Vinícius nos està mandando a segunda cada dia. Sí. Però no és que sigui sortit a l'entrada del València. No, a quin equip no ha enviat a segona Vinícius a la gent? A tots.
4: Si portés una altra samarreta, no hi hauria tant de rebombó.
2: Tal qual.
3: Si portés una altra samarreta,
2: tal
3: no hauria sortit aquestes
2: imatges. Ja sabem d'on ve el mal. Ja
3: i
2: ve.
3: S'haguessin tractat d'una altra manera, com a mínim. Haguessin sigut com se solidaritza con la mala situació del València. Mira, t'ho canvio. De se está riendo del València a en la situació del València le sabe mal hasta Rodri.
2: El mateix futbolista en un partit de la selecció espanyola jugant contra una altra selecció de molt baix nivell, o suposadament d'un nivell mitjà, fa aquest comentari, Rodri.
3: Itàlia, que porta tres mundials sense anar.
2: Què està passant? M'esperava una altra cosa i no és això. És que és això el que diu Rodri.
0: D'on ve el mal, dieu, eh?
2: Oi, clar.
6: Madrid, Madrid, Madrid.
9: El boig de la Castellana.
0: David Sánchez, hola, bona tarda.
10: Hola, bona tarda.
0: No sé si has sentit al·ludit a la zona on vius habitualment, però jo crec que aquí hi havia al·lusions directes cap al fet que Rodri, en ser jugador del Barça... És madrileny, Rodri.
10: Sí,
0: I té molt bona, i t'haig de dir que té molt bona premsa, Madrid, Rodri.
2: I del Madrid.
0: I capità de la selecció espanyola.
3: Sí, home, sí. Només s'ha de veure com van celebrar quan va guanyar la pilota d'or.
0: Sí, ho van celebrar molt.
3: Al seu poble.
0: Ho van celebrar molt.
3: Ho van celebrar moltíssim. No van ni anar a veure com el recorria...
0: Anava a dir, això no li hauria passat al Madrid perquè la banqueta del Bernabéu, si no m'equivoco, no permeten enregistrar imatges, oi, David?
10: No permeten absolutament res, ni entrevistes, ni gravar, absolutament res. La lluita entre Tebas, Florentino, Madrid i la Lliga fa que el Madrid prohibeixi absolutament tot el que tingui a veure amb la Lliga o amb els operadors de televisió que tenen acords amb la Lliga de Futbol Professional. Però sí, Rodri tenia molt bona premsa fins al dia que li va dir no al Real Madrid i va acceptar l'oferta del Barcelona. I és una campanya que s'ha muntat a Madrid i és una reacció la de Rodri que ha indignat més a Madrid que no passa a València.
2: Però en una retransmissió d'un partit de futbol veiem a Mourinho a la banqueta?
10: Sí. Al mínim ho deixen gravar, però és molt complicat agafar imatges de qualsevol cosa del Madrid. Després dels partits no parlen els jugadors
2: això
10: del Madrid.
2: No. Això no.
3: Tu has vist imatges de la llotja del Bernabéu alguna vegada?
2: Alguna vegada a Florentino sí que l'he vist.
3: A Florentino, amb un pla molt tancat, amb un pla molt tancat. Però tu, la llotja del Bernabéu. Pla com es fa a la llotja del Barça, que dius, ah, mira, està el jugador aquest, aquests els d'Eufòria, estan els de no sé què, estan els jugadors de bàsquet, està no sé qui, un actor. A la llotja del Madrid no hi ha un pla obert, il·luminat, mai. Ja pot haver-hi el dia que va un president de govern així, i pla molt tancadet amb Florentino Pérez.
0: Vull parlar amb el David de la Champions, d'aquesta victòria, perquè el Madrid també va començar amb bon peu la Champions, tot i que diria que amb sensacions bastant més diferents, més que començar amb bon peu, a començar amb victòria. I ho deixarem aquí, ara en parlem, però David, ara la Laia Tudel ens explicava que el sostre salarial del Madrid és de 832 milions d'euros. És força més alt que el del Barça. Com és que el Madrid continua tenint... És a dir, el nivell d'ingressos del Madrid és molt similar al del Barça. Continua tenint una massa salarial sempre molt més alta que la del Barça, i ja sabem que el Barça s'està recuperant, però les xifres no es veuen afectats any rere any per cap daltabaix.
10: Home, tenen el daltabaix dels concerts, però aleshores arriba el pelotazo de la zona de Valdebebas i recuperen part de la inversió que no ingressarien pel tema dels no concerts del Santiago Bernabéu. Han pujat gairebé 70 quilos la massa salarial del Real Madrid.
0: No, és que no és que la mantinguin, la pugen.
10: La pugen, sí. És una tònica habitual al Madrid a les darreres temporades. De fet, es comenta moltíssim dins de la massa social del madridisme el tema econòmic del club. Abans, quan estava o es combinava amb èxit esportiu, doncs es posava molt en valor la gestió de Florentino Pérez des de fa dues temporades, coincidint amb els nadapletes del Madrid. Ara ja no els hi omple tant el tema econòmic i miren més el tema esportiu, però sí que és veritat que avui s'ha parlat una miqueta, no massa, del tema de la massa salarial del Madrid i de la bona gestió de Florentino Pérez, una miqueta per no parlar del que va passar després del partit davant l'Inter de Milán, on, recordem, va guanyar l'equip de José Mourinho i l'afició del Bernabéu va acabar xiulant a Vinícius i a Kylian Mbappé.
0: Bé. Sí, ara anem a això. 832 milions d'euros del Madrid, 582 del Barça. M'explica la Laia per línia interna que el Madrid demana a la Lliga, és una cosa tècnica, demana a la Lliga poder fer servir els beneficis nets acumulats dels últims anys i que per això tenen aquesta xifra, que això és el que han explicat avui a la Lliga. En tot cas, potser és una cosa tècnica, però a mi no em deixa de sorprendre que dos equips que tenen un volum d'ingressos, jo crec que similars, potser el Madrid el té una mica superior, el Barça continuï estant tan per darrere del Real Madrid. Bé, doncs sembla més sanejada, és evident, l'economia dels blancs. Per cert, David, avui una nova denúncia dels veïns del Bernabéu per el partit de l'NFL. És a dir, que bé, això no, és un sense acabar. Els veïns, ja ens ho has explicat més d'una vegada, els veïns del Bernabéu estan sent bastant beligerants amb el Madrid, no li deixen passar ni una, i el partit de l'NFL, que jo crec que el fan cada any, no?
10: Sí, sí, han signat un parell de temporades més.
0: Doncs consideren que no compleix la legislació sobre el soroll i que l'autorització municipal va ometre casualment aquests requisits que són essencials per poder permetre aquest partit. Veurem si han signat dos anys més, jo crec, pel que sigui, que els jugaran.
3: No, a més, aquesta és, pot ser el soroll, però no és el mateix cas que el dels concerts, perquè això és un ús esportiu, que és el que té llicència el Real Madrid.
0: I deies, de la victòria del Madrid, Vinícius va acabar amb una bona xiulada. La relació amb l'afició està definitivament trencada, perquè és que no li passa ni una a Vinícius.
10: Sí, jo crec que el tema Vinícius-Madrid no s'ha escrit l'últim capítol. Jo crec que Vinícius ho intenta, però no li surten les coses. I sí que dona la sensació de que a l'afició del Madrid no li passa ni una a Vinícius. En el cas d'Mbappé és diferent, perquè Mbappé està rendint al terreny de joc, marca gols, però és un jugador que no cau bé. Senzillament no li cau bé. I a Vinícius abans li perdonaven les seves reaccions fora del camp perquè jugava bé, perquè marcava gols. Ara no està en un bon moment de forma i la gent no li passa ni una. De fet, gran part del madridisme no volien la renovació de Vinícius per tal de que marxés del club el més aviat possible. El que passa és que, ja ho hem explicat en més d'una ocasió, Florentino Pérez no estava disposat a passar, entre cometes, a la vergonya o el ridícul de veure com Vinícius marxava lliure amb la carta de llibertat al final de la pròxima temporada. Però jo tinc la sensació de que si estem davant la tercera temporada amb un nadaplete, que aquesta renovació seria el pas anterior a la venda de Vinícius a final de temporada, perquè ja és massa temps on Vinícius no rendeix com a jugador galàctic del Madrid. A les dues darreres Champions va rendir des d'aquell dia, des de l'arribada d'Mbappé. Aquest Vinícius és un jugador normalet.
0: Sí, sí, realment no està marcant les diferències amb el Madrid, i el Madrid, a més, ara tothom ja està molt atent a si pressionen o no pressionen els seus davanters. I en aquest cas a Mbappé encara li perdonen perquè ho supleix amb gols, però en el cas de Vinícius,
3: sí que
0: el tenen assenyalat.
3: Jo crec que sí. Ho va intentar. El que no es pot dir de Vinícius és que s'amagui. Vinícius no s'amaga.
0: Passant, no està tan bé com en d'altres temporades.
3: No. I jo crec que hi ha una altra cosa.
2: Des de la no pilota d'or no ha aixecat el cap.
3: I que hi ha una altra cosa que jo crec que...
10: L'encaix futbolístic,
3: ha parlat del que has dit, David, l'acusació de que és el que es va carregar l'equip de Xavi Alonso.
10: Sí.
3: Guanyar el Barça i la saneta que munta en el camp, que acaba amb la destitució de Xavi Alonso, que aquell dia, recordo que el Madrid guanya el partit i es posa a 7 punts del Barça a la Lliga, allò enfonsa el club, i crec que això li passa en factura, i resulta que és el consentit de Florentino Pérez.
0: Acabarem amb el David, després de la primera jornada de Champions del Madrid. Al David li agrada fer afirmacions contundents sempre respecte a si el Madrid guanya o no
10: cap
0: la
10: Champions.
0: Cap possibilitat, eh?
10: A la Champions...
0: Una mica de risc. A la Champions, sí, sí. A la Champions.
10: És que jo crec que el Madrid té un problema similar al de la passada temporada. No juga bé a futbol. Jo crec que té millors jugadors, però tenen el mateix problema futbolístic. I jo sóc dels que pensa que Mourinho ja se li ha passat el tema del futbol d'èlit i que ja no és el Mourinho de la primera temporada, ni a l'hora de canviar els partits, ni a l'hora de comportar-se davant els mitjans i la seva afició. Jo tinc la convicció pràcticament que no arribarà aquesta temporada tampoc al Madrid a la final de la Lliga de Campions. No descarto que venguin com un triomf, per exemple, arribar un altre cop a unes semifinals de la Lliga de Campions, però aquest equip jo crec que està finiquitat, almenys a nivell europeu, perquè no està al nivell del Barça, del Bayern de Múnich o del Paris Saint-Germain.
2: Ho vam dir dijous passat, que estava el David aquí precisament, amb la sensació que han tornat a fitxar molt i que han fitxat bons jugadors realment, però que els veus i els mals continuen sent
0: els mateixos
2: de la temporada passada.
0: Sí, el que passa que el projecte que va començar, en aquest cas de Mourinho, li hem de donar un marge. Però no, m'agrada molt la contundència del David. Cap possibilitat. Esperem no haver de recordar aquesta frase en el David en el futur.
2: Has apuntat la data i tot, bandida.
0: Aquí ho tinc apuntat, 10 de setembre, cap possibilitat. David Sánchez, a la meva llibreteta de recordatoris als
3: tapullets. La Sònia no és de passar factures.
0: Gens.
10: I et dic una cosa, sí que tinc la sensació de que es veu amb molta enveja el que ha aconseguit el Barcelona les darreres temporades, perquè aquí a Madrid ningú oblida que fa 3 temporades aquí la gent estava convençuda de que la situació del Barça, la situació esportiva del Madrid, que venia de guanyar Lliga i Champions i l'arribada d'Mbappé, portaria el Madrid a guanyar 10 lligues consecutives i segurament a guanyar 3 de 5 Champions més. I ningú s'esperava ni la reacció del Barcelona, ni el que ha aconseguit Hansi Flick al Barcelona, ni la davallada estrepitosa del Madrid a les darreres temporades.
0: En aquell moment et diré que això ho pensaven a Madrid i es pensava també aquí.
2: Oh, i tant.
0: Perquè el pessimisme era absolut i el futbol té aquestes coses que a vegades et sorprèn i en positiu. David, gràcies. Ens tornem a parlar la setmana vinent.
10: Una abraçada, adeu.
0: I gràcies també a la Mireia Vera, al Jordi Grau i al Santi Jiménez, que avui ens han acompanyat fins gairebé les 9 del vespre. Gràcies a tots tres.
4: S'ha fet curt. Molt bé.
0: Així m'agrada, gràcies.
2: S'ha fet curt.
0: Vinga, va, una petita pausa i ara tornem.
11: Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio. Arriba la 10a edició de la Sea Otter Europe. Del 18 al 20 de setembre, més de 500 marques expositores i proves esportives de totes les modalitats i nivells. Un espai per professionals i amants del ciclisme. Descobreix les novetats del sector. Prova de bicicletes, food trucks, música i un ambient únic. Agafa entrada gratuïta a seaottereurope.com.
12: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que un assumia amb el pot de l'Eurojackpot. L'altre té il·lusió per tota la setmana amb el cuponazo. I el venedor té una feina adaptada a la seva capacitat.
13: Tot això només de jugar a les loteries de l'11?
12: Tot això i més, perquè cada vegada que jugues a l'11 fas que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
13: Que bé!
12: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
14: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
15: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
16: Atenció! Koeman, Tocho, Faraguero, pica, Koeman!
17: Pichi! Che, que bueno que viniste!
18: Encara més. 50 anys de futbol en català, des de 1976.
19: De Ràdio Barcelona, SER Catalunya.
18: On va començar tot.
19: A Catalunya Ràdio.
18: On tot continua.
19: Per completar la celebració dels 50 anys de la primera transmissió en català, Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona, SER Catalunya, sumem forces en un programa especial el dimecres 16 de setembre.
18: La prèvia del Barça Racing serà ben diferent.
19: Des de les 8 del vespre i fins poc abans de començar el partit, la TDT i el Què t'hi jugues Barça s'uneixen des de l'Spotify Camp Nou.
18: Ricard Torquemada i Sique Rodríguez lideraran una transmissió que també serà històrica.
19: Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona SER Catalunya celebrant 50 anys de futbol en català.
18: Orgullosos del passat, convençuts del present i preparats per al futur. Catalunya Ràdio.
0: quarts de nou del vespre, tram final del Tot Costa. Sergi, teníem una pregunta pendent. T'he dit, tu a dia d'avui saps on es jugarà el Rayo Espanyol?
20: No ho puc assegurar, però tota la pinta serà Butarque, el camp de Leganés, on ja ha Butarque, jugat el Rayo, tot i que el Rayo no voldria jugar a Butarque, però és que el mateix club de Vallecas ha anunciat al seu web aquestes últimes hores que el partit, el proper partit com a local, el de l'Espanyol, s'haurà de jugar a Butarque, tot i que manté una petita esperança que l'auditoria externa favorable de la Comunitat de Madrid arribi a temps per poder canviar l'escenari del partit. Ara mateix, des de Madrid, perquè ens diuen possibilitats les mínimes de jugar a Vallecas. Això d'una banda. I de l'altra, compta amb l'estira i arronsa que ara comença entre els dos clubs, perquè l'Ajuntament de Leganés li demana ja molts calés al Rayo per jugar a Butarque, 50.000 euros per partit. I el Rayo no els vol pagar, i a partir d'aquí veurem com s'acaba resolent aquest conflicte.
0: Bon sarau que té el Rayo i que ja arrossega des de l'inici de temporada. Gràcies, Sergi. I passo per Tarragona. Allà hi tinc l'Ernest Macià. Ernest, hola de nou. No hi ha l'Ernest. Doncs mira, mentre recuperem l'Ernest Macià,

0: que corre amb un braç i mig. Sí, com sigui, ell vol tancar el debat i lluitar per revalidar el títol. No amaga que l'objectiu és aquest, i és molt clar. Avui ens ha atès breument aquí, al circuit de Misano. Bona tarda, Marc.
1: Bona tarda.
0: Aquesta foto que hem vist aquesta setmana, penjat, mig nu, a què respon?
1: Bueno, al final, el que he anat aprenent durant la meva carrera esportiva és que en moments de preguntes, ja vaig dir a Aragón que estava cansat de la mateixa pregunta del braç, de com està, d'això, i bueno, amb el meu equip els vaig traslladar que a veure com podíem tallar el tema, així tal qual. I també el que he après, però no hem començat la pregunta, és que en moment de preguntes, rumors, especulacions, la transparència sempre guanya. D'aquesta manera crec que és visible com està el meu cos. Va parlar el meu doctor Samuel Antuña en una gran entrevista amb l'Emilio Pérez de Rozas, on va explicar detall per detall el que tinc. I d'aquesta manera, amb el que tinc, vull intentar lluitar pel Mundial i no perdre més temps amb respondre pregunta i estar convençut de que, sí, una carrera patiré més, l'altra menys, però intentar treure el màxim sempre.
0: Els que puguin dir que utilitzes el tema del braç per justificar caps de setmana mediocres, discrets, què els dius?
1: Que, la gent que justifique o dubte d'un esportista, nosaltres sempre, ja para amb la carrera que, o amb el currículum que tinc, que tinc jo, no els hi desitjo que els hi passi mai res, perquè si no, quan tu vius, és realment quan realment empatitzes amb aquella persona, però ja et dic, jo l'estic 100% convençut que amb adaptacions intentarem lluitar per aquest Mundial.
0: Vens a Misano a l'atac?
1: Vinc a Misano a treure al màxim, com cada circuit, perquè hem arribat a un punt al campionat ara que quan comences es diu, portem una cursa, dos, tres, ara en queden vuit, en queden set, en queden sis, i això vol dir que ens acostem al final del campionat i totes són importants.
0: Sort, gràcies.
1: Gràcies.
2: Marc Márquez decidit, per tant, a buscar el desè títol en un circuit Misano en què ha guanyat sis vegades en MotoGP.
0: I que ens ha rebut amb pluja i que alguna de les dues curses de la categoria reina pot ser passada per aigua aquest cap de setmana.
2: Protagonisme també a Itàlia, Damià, per un altre pilot català, Àlex Rins, que es retira.
0: Es retira del motociclisme. El mercat del 2027 el farà fora al desembre, això ja ho sabíem, després de 15 temporades, dos subcampionats del món de Moto2 i Moto3 i una tercera posició final a MotoGP la temporada 2020. El barceloní diu que marxa una miqueta desencantat.
3: Me ha quitado un poco las ganas, ¿no?, de seguir en el mundo de las motos, ¿no? Tengo que estar satisfecho de lo que he conseguido. He estado luchando por el campeonato del mundo de Moto3, Moto2 y MotoGP. No lo he conseguido, pero he tenido la posibilidad.
0: Rins prepara un projecte personal als cotxes, però sense donar-ne de moment més detalls. La 14a cursa de la temporada del Gran Premi de San Marino ens proposa els horaris habituals. Dissabte a les 3 de la tarda, cursa sprint en directe per l'aplicació de Catalunya Ràdio i a 3CAT, i diumenge a les 2 la cursa de Gran Premi.
2: Gràcies, Damià. Queden 9 minuts per arribar a les 9 del vespre. Farem una última pausa i encara hem de parlar de waterpolo. Avui Maika García, presentada com a nova jugadora del Sant Andreu, i ha parlat de la seva situació amb el Sabadell. Hem de parlar també de ciclisme i de bàsquet. Ara el Macià sí, el sentirem.
4: Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
5: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
6: Diu que hi havia un pare que cada dia, quan el seu fill sortia de l'escola, el portava en el seu SEAT a entrenar a la ciutat. Del poble a la ciutat i de la ciutat al poble, gràcies a tant de viatge, el nen va arribar professional i a l'estiu del 2010 va jugar el partit de la seva vida. Aquell dia, a Sud-àfrica, ens va fer campions del món.
7: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou SEAT Ibiza o el nou SEAT Arona i continua rodant.
8: Arriba la desena edició de la Sea Otter Europe. Del 18 al 20 de setembre, més de 500 marques expositores i proves esportives de totes les modalitats i nivells. Un espai per professionals i amants del ciclisme. Descobreix les novetats del sector. Prova de bicicletes, food trucks, música i un ambient únic. Agafa entrada gratuïta a seaottereurope.com.
9: Aigua per dutxar-se, autobusos i metros que venen i van, habitatges públics construint-se, cotxes elèctrics carregant-se al carrer, un taxi que va cap a l'aeroport, un noi posant-se en forma en un parc. a l'AMB.

0: Fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
1: El matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
2: Celebració que farem per commemorar els 20 anys d'Enigmàrius. 5 lletres. Ho farem aquest divendres a les 11 amb Màrius Serra i 4 dels seus més fidels concursants.
1: Aquest divendres, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
3: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
4: Set minuts i arribarem a les 9 del vespre. Creuem els dits. Tarragona, res Macià. Sí. Hola de nou.
5: Com està, Sònia?
4: Deia que el Lleida finalment ha guanyat, eh?
5: Com, sí,
4: que bé que pronosticat, Macià. Que ràpid que ho he vist, això.
5: No,
4: que guanyaria el Lleida.
5: El sisè sentit, no? Clar. Però és que realment és el millor equip d'aquesta pretemporada. Veurem el Barça, eh? El Barça, dins el seu potencial, està lluny del que pot ser, però jo crec que el Lleida és claríssim candidat, ara ja està a la final, a guanyar-la. A veure aquest Barça, perquè amb la lesió de Macundú ja són dos jugadors de joc interior que estan tocats i que no hi seran. Per tant, recordem, 6 setmanes per un problema d'un tendó del genoll esquerra. Veurem com està.
4: I en aquest Barça-Andorra, com són les matemàtiques de cara a la final?
5: No, l'única certesa és que si l'Andorra perd, diu adéu a la Lliga Catalana. En canvi, com que el Barça debuta avui i li queden dos partits, clar, doncs clar, guanyant avui no ho tindria garantit. Ara, normalment, quan guanyes un partit a la primera jornada, tens bastantes opcions. És clar que llavors s'ho haurà de jugar demà amb el Manresa, 50-50.
4: Molt bé, Ernest, moltes gràcies.
5: Gràcies
4: fins
5: a tu, Sònia.
4: La setmana vinent, Joan Fitó, estàs pendent del partit que acaba de començar a quarts de final del Mundial de Bàsquet amb participació de la selecció espanyola.
6: Sí, que ara mateix és el primer quart, guanya Espanya de 2, Austràlia 15, Espanya 17, quarts de final, queden 3 minuts pel final del primer quart, una catalana, Mariona Ortiz, i una jugadora de l'Uni Girona, i Anna Martín, que du 9 dels 17 punts d'Espanya fins ara.
4: I també el Fitó ens explicarà que Maika García l'han presentada avui com a nova jugadora del Sant Andreu amb waterpolo. La Boya ha confirmat que denunciarà el Sabadell.
6: Molt crítica, Maika, amb el conjunt ballesà, ha explicat que denunciarà el Sabadell per no haver-la renovat automàticament, tal com diu la llei. Segons Maika, el Reial Decret 1006 és molt clar, estableix que en aquests casos el contracte s'ha de prorrogar automàticament una temporada.
7: Sí, estic amb el... Sí. Bueno, crec que és bastant evident. No sé si ho vaig fer públic, també ja vaig parlar dilluns a l'entrevista. Estic amb el meu equip jurídic i bueno, s'està tramitant. Tot això ho estan portant elles i en breu hi haurà... Sí, encara no s'ha rebut, però sí.
6: Diu que el Sabadell l'ha tractat amb respecte durant molts anys, però que no es mereix el tracte que ha rebut dels últims mesos i explica els motius que li ha donat el conjunt ballesà per no renovar-la.
7: La razón es el proyecto deportivo, decisiones técnicas, esas son las razones que me da a mí, pero claro, de ahí puedes sacar muchas conclusiones, porque evidentemente hay mucho detrás. O sea, a mí no me sirve proyecto deportivo cuando he liderado muchísimos proyectos deportivos de este club y he estado en 70 títulos que hemos ganado con el Club Natació Sabadell.
4: Està emocionada aquí Maika García.
6: Sí, sí, manté intacte que el seu gran somni, el seu gran objectiu és arribar als Jocs de Los Angeles el 2028.
4: I a la vuelta, Enric Mas ha confirmat una gran contrarrellotge i segueix com a líder quan falten només 3 etapes per acabar.
6: Sí, només ha perdut 33 segons al balear respecte a Primoz Roglic, que en principi avui era el dia que li havia de retallar l'eslovè, només 33 segons, i Enric Mas que diu que ell ho tenia controlat.
8: Sí, sí, sí, sí, que lo teníamos en mente, era un... Perdón, un tiempo que... Bueno, estábamos confiados de que íbamos a perder menos de lo que la gente pensaba, así que bien, seguimos.
6: Gran crono d'Enric Mas, ara té 1 minut i 37 segons de marge respecte a Roglic, que avui s'ha classificat segon a la general. Un Enric Mas que, tot i aquest avantatge, doncs, no vol donar absolutament res per fet.
8: Bueno, tenemos que seguir. puede ser mucho tiempo o muy poco. Simplemente pues tenemos que seguir y así como lo hemos hecho, yo creo que lo hemos hecho muy, muy bien.
6: A la general, ja l'únic rival d'Enric Mas és Roglic. Avui, mala crono de Félix Gol, que ja perd 3 minuts. Demà, final de muntanya, a Penyes Blanques, port de primera categoria, són 19 quilòmetres. Aquest últim port, el 6,7% de desnivell. Dissabte, també, final en alt, final al port de categoria especial, Alguacil, 8 quilòmetres, al quasi 10%. Per tant, dues etapes de muntanya per veure si Enric Mas guanya la seva primera Vuelta. Ha quedat 3 vegades segon el ciclista balear del Movistar.
4: Un minut i mig per arribar a les 9 del vespre. El Sergi Andreu remata.
9: Sí, a veure, tenim dos partits de la Champions que ja s'han acabat. És la primera jornada de la fase de grups, de la lligueta, vaja, no fase de grups, lligueta. Fenerbahçe 1, Roma 1 i PSV Eindhoven 1, Shakhtar 1. Tots dos han acabat amb empat a 1. Uh-huh. Ara a les 9, en breu, comencen els partits entre el Como de Cesc Fàbregas i el Leipzig. Marc Guiu, l'exblaugrana, titular al Leipzig.
4: Ah, molt bé, molt interessant aquest partit. Rival del Barça i a sobre un català a l'altre equip, el Leipzig.
9: Exacte.
4: Molt bé.
9: Bayern de Múnich, Bodo Glimt, Manchester United, Sava Bakú i Slavia Praga, Lens. Tenim en joc aquest partit de quarts de final del Mundial de Bàsquet Femení. 15-24 guanya la selecció espanyola davant de Rússia quan és a punt d'acabar el primer quart. I recordem que demà és Diada Nacional i entre les 9 i les 10 del matí, tant el Barça com l'Espanyol i moltes altres institucions esportives d'aquest país faran l'ofrena floral al monument de Rafael Casanova, encapçalats, en aquest cas, Barça i Espanyol, pels presidents Laporta i Alan Peix.
4: Gràcies, Sergi.
9: Adéu.
4: I gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, el Xavi Campos al capdavant, el Bernat Soler, Laia Tudel, Joan Fitó, Sergi Andreu, Ramon Salmurri, Ernest Macià, Damià Aguilar, amb el Salva Pou al muntatge musical, la Núria de la Fuente a la producció, la Jordina Tarré a les xarxes, el Lautaro Quinteros al control central. Nosaltres hi tornem dilluns. President, que vagi bé la diada.
10: Molt bé, gràcies a tots, eh? I visca el Barça.

0: continuació us oferim el missatge institucional del president de la Generalitat amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya.
1: Benvolguts conciutadans i benvolgudes conciutadanes. Molt bona nit. Som a les portes d'una nova diada, a la nostra festa nacional. Un motiu de celebració compartida i de merescuda alegria. Un gran dia per sentir-nos orgullosos de qui som i d'on venim. Però, sobretot, una diada per compartir què volem ser i cap a on volem que avanci Catalunya. Estic convençut que la immensa majoria de nosaltres creiem que Catalunya és un país únic, capaç de fer realitat tot allò que es proposa. I és així. Vet aquí el fil invisible que uneix el nostre passat i el nostre present. El fil invisible que també ha de guiar el nostre futur. La confiança en nosaltres mateixos. És el moment de renovar la confiança en el país, la confiança en les institucions i en les persones, la confiança en les potencialitats que tenim, que són moltes. Nosaltres hem de ser l'avançada del benestar, de la prosperitat i de la democràcia de tots els pobles d'Espanya. Són paraules del president Tarradellas, just acabat d'arribar a Catalunya, pronunciades al balcó de la Generalitat davant d'una plaça de Sant Jaume plena a vessar. Avui, en ple segle XXI, Catalunya ha de ser avançada per a la resta de països d'Europa i del món. I ho serem. Farem gran Catalunya si no ens limitem a mirar-nos al melic i a arronsar-nos. Tot el contrari, alcem la mirada. Prenguem consciència del moment transcendental que viu el món. Afrontem amb convicció els reptes globals i impliquem-nos a fons en les solucions i en les noves oportunitats. Hi ha noves oportunitats i és a les nostres mans fer-les realitat. Està en joc la seguretat i l'autonomia d'Europa, que vol dir la nostra seguretat i la nostra autonomia. Està en joc a Ucraïna, on he fet arribar en persona el president Zelensky i el poble ucraïnès la solidaritat de Catalunya. Està en joc en la irrupció de la intel·ligència artificial, una tecnologia que sacseja la concepció mateixa de l'ésser humà. I està en joc en la capacitat d'adaptar-nos a les conseqüències del canvi climàtic que aquest estiu tants països hem patit. Reptes immensos, sens dubte. Però Catalunya s'està preparant bé i amb ambició per afrontar-los amb solvència. Primer, cal que tinguem clar el lloc on hem de situar-nos. Catalunya està al costat de la pau i dels valors fundacionals de la Unió Europea. Catalunya aposta per una tecnologia al servei de la dignitat de les persones, en tots els àmbits, en les relacions humanes, a la feina i a l'educació. Catalunya afronta el canvi climàtic guiada per la ciència per protegir-nos més i millor. Ciència i consciència. El canvi climàtic també és una oportunitat per progressar millor. El segon que necessitem és actuar amb la mateixa unitat de país que sabem assumir quan cal. Tal com vam fer a la històrica diada de 1976 a Sant Boi i com hem fet demostrant aquest estiu davant dels incendis. Aquest sentit de país l'hem de traslladar a àmbits crucials per a la nostra prosperitat. Àmbits que durant massa temps no han rebut ni els recursos ni la prioritat adients i que ara estem determinats a resoldre. L'educació, les infraestructures, l'accés a l'habitatge o el nou model de finançament autonòmic. En tots ells, si cadascú es limita al seu propi interès, Catalunya perd. Si tots pensem i actuem en el conjunt del país, Catalunya guanya. El tercer que necessitem és elevar el llistó de la nostra exigència i excel·lència col·lectives. Al llarg de la nostra història hem demostrat amb escreix que som capaços del bo i millor. Ni el conformisme, ni el pessimisme formen part del nostre tarannà. Som gent treballadora, amb empenta, amb valors i amb imaginació. En tenim nombrosos exemples. Els magnífics professionals del Centre d'Atenció Primària d'Almenà, el Segrià. Els investigadors i investigadores dels hospitals de la Vall d'Hebron i dels germans Trias, capaços de trobar nous avenços contra el càncer i contra l'Alzheimer. Els castellers de Vilafranca, que han descarregat per primera vegada el Pivà de Nou amb folre, manilles i puntades. Els primers estudiants de formació professional ferroviària de l'Institut Picasso, a Nou Barris. Els nous estudiants d'arreu, que han escollit aprendre català. Els treballadors i treballadores de la planta de Martorell, que fabriquen el primer cotxe elèctric 100% europeu. A Alcarràs, on hem posat en marxa el parc fotovoltaic més gran de Catalunya. A Flix, on comptarem amb un centre punter de dades i intel·ligència artificial gràcies a l'emprenedoria empresarial. La llista és molt llarga. Darrere de tots aquests exemples hi ha la força d'un batec comú, el mateix sentiment de pertinença, el mateix sentit col·lectiu, fraternal i humà del país. A Catalunya som i volem continuar sent un sol poble. Perquè la nació és el consens renovat de la ciutadania a favor de la convivència i del bé comú. Sentim-nos orgullosos de la nostra capacitat admirable i admirada arreu del món perquè persones nascudes a diferents indrets d'Andalusia, Extremadura, del Marroc a Colòmbia es sentin avui catalans i catalanes de ple dret i amb deures per complir. Ningú és més català que ningú. Catalunya som tots i totes. Som un país ric i divers gràcies als vincles humans que hem generat entre catalans i persones d'arreu que han trobat aquí la seva llar i el seu país. No podem permetre que res ni ningú posi en perill la convivència a Catalunya. A casa nostra l'odi no hi té cabuda. A Catalunya sabem que el bé i l'esperança tracen un camí més sòlid i ens fan un país més humà i més fort. Catalans i catalanes, Catalunya ho té tot perquè li vagi bé. Ens hem proposat esdevenir el millor lloc d'Europa per a viure, conviure, estudiar, treballar, invertir, crear, emprendre, estimar i somiar. La Diada és una invitació a fer-ho plegats. Barri a barri, poble a poble i ciutat a ciutat. Molt bona Diada a totes i a tots.
0: Us hem ofert el missatge institucional del president de la Generalitat amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya.
2: Unitat de país, batec comú, un sol poble, ningú és més català que ningú, ho acaba de dir el president Illa i ha afegit que res ni ningú posi en perill la convivència. La vigília de la Diada queda clar, però, que la divisió no és només entre independentistes i no independentistes. Avui, al fossar de les Moreres, la policia s'ha hagut d'esforçar per mantenir un cordó de seguretat entre els independentistes d'extrema dreta i els antifeixistes. Bona nit, són les 9 i 7 minuts.
3: Catalunya Nit, Catalunya Ràdio.
2: 10 de setembre, la vigília de la Diada té com a escenari el Parlament, amb el tret de sortida dels actes institucionals, però sobretot amb les concentracions. Al fossar de les Moreres hi ha hagut moments de tensió quan ha aparegut la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols. Fossar de les Moreres, Àlex Giral Robert.
4: Què tal? Bona nit. Sí, tarda moguda aquí al fossar de les Moreres. Escridassades constants i moments de tensió entre els simpatitzants d'extrema dreta i els antifeixistes, que això sí, no s'han arribat a trobar en cap moment pel fort dispositiu policial. Els Mossos han detingut tres manifestants de l'esquerra independentista per haver intentat trencar el cordó i n'ha identificat diverses més per haver llançat pintura o haver intentat a seguidors de Sílvia Orriols.
2: Avui hem sabut que l'amnistia a Carles Puigdemont podria quedar segellada a l'octubre. El Tribunal Suprem no s'hi oposarà si el Constitucional l'avala, com tot indica que acabarà passant. També l'aplicarà el Tribunal de Comptes en el cas de les despeses del procés a Puigdemont, Junqueras, Mas i una trentena d'ex dels càrrecs del govern. Junts i Esquerra se n'alegren, però lamenten que hagi trigat tant.
5: Que s'acabi d'una vegada amb aquest procés judicial que, òbviament, no tenia cap sentit.
6: En el moment doncs, que el Tribunal de Justícia Europeu va donar llum verda, evidentment aquesta escalada es havia de produir, i ja era hora.
2: Cinc nenes que van arribar a Ceuta a finals de juliol han estat acollides a Navarra. Aquesta comunitat, governada pel Partit Socialista, ha estat la primera a tancar un acord amb la ciutat autònoma. Davant de la dreta, que advoca per retornar els menors d'edat als seus països d'origen, avui hem conegut una dada que clarifica força la qüestió. Dels 32.000 menors que han arribat sols a Espanya els últims 10 anys, només se n'han pogut repatriar 37. Avui tornarem a passar per la convenció republicana que Donald Trump ha muntat a Dallas. Allà ha tornat a traspassar el que es considera raonable en política. La promesa que ha llançat de cara a les eleccions de mig mandat s'assembla molt a una compra de vots a pagar perquè votin el seu partit.
7: And here is my promise. Aquesta és la meva promesa. Si els republicans guanyem les eleccions a la Cambra de Representants i al Senat dels Estats Units, i gràcies al nostre enorme èxit i fortalesa econòmica, emetré un dividend per a cada ciutadà dels Estats Units d'Amèrica per valor de $5,000.
2: Al Catalunya Nit tornarem en directe amb el nostre enviat especial a Dallas, amb l'Oriol Serra. I entrarem a fons també en un tema que no us deixarà indiferents. Els Estats Units han donat llum verda a un projecte polèmic. Una empresa posarà en òrbita un satèl·lit. D'entrada serà un els pròxims mesos, però la idea és que n'hi hagi molts més, que podran il·luminar una part de la Terra en qualsevol moment de la nit. Té partidaris i detractors, per això ho explicarem bé a partir de les 10. Abans de l'espai haurem passat per Tàrrega, perquè a partir d'ara ja hi pot passar qualsevol cosa. Tenim en marxa la Fira de Teatre al Carrer. Serem també al concert de Catriel, al Festival de Cinema de Venècia, i gaudirem d'una sessió golfa de cinema amb Àlex Gorina. I després de l'exhibició del Barça d'ahir, avui què destaquem en terreny esportiu, Roger Bosà?
8: Doncs mira que la Lliga Catalana de Bàsquet tenim en joc des de les 9 el partit entre el Barça i l'Andorra. Ara mateix, al primer quart, 5 minuts, portem guany al Barça, 12-6. Ja sabem que el Lleida és el primer finalista després de superar aquest vespre el Girona. Ha guanyat 88-98. El màxim anotador ha estat Darius McGee, que ha fet 25 punts.
2: Demà és un d'aquells festius agraïts perquè cauen divendres. Gemma Puig, quin temps ens espera?
9: Tindrem un temps molt semblant al que hem tingut avui, és a dir, que tornarem a tenir aquest contrast de temperatures, nits, matinades, frescos, fins i tot freds en algun sector del Pirineu, però després al migdia una calor molt agradable, molt suportable, amb sol, amb algunes bandes de núvols alts i prims i alguna nuvolada a la tarda.
3: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Les 9 i 12 minuts, d'aquí poc més de res, 3 hores, ja estarem de ple en l'11 de setembre, però la Diada Nacional de Catalunya fa estona que pren cos amb manifestacions i ofrenes al Fossar de les Moreres, l'acte institucional al Parlament i el discurs del president Illa que acabem d'escoltar. Al Fossar, la prèvia d'aquesta tarda ha estat marcada per moments de tensió i càrregues policials. Els agents han actuat diverses vegades contra manifestants de l'esquerra independentista i antifeixista que protestaven per la presència d'Aliança Catalana i de la seva líder, Sílvia Orriols. Segons la Guàrdia Urbana, a la zona s'hi han concentrat unes 3.000 persones, majoritàriament antifeixistes. Connectem en directe amb el Fossar de les Moreres, Àlex Giralt Robert, bona nit.
1: Hola, Manel, què tal? Bona nit.
0: Quina és la situació que tenim ara mateix al Fossar, Àlex?
1: Doncs mira, ara mateix sí que et destaco un to festiu i de tranquil·litat, de calma. Acaben d'entrar aquí al Fossar els qui, com cada any, organitzen una marxa de torxes pels carrers de Barcelona, encapçalats per persones que estan disfressades, caracteritzades de soldats austriacistes, restes de soldats d'aquest bàndol, ho recordem, estan de la Guerra de Successió, estan aquí enterrats al Fossar, i d'aquí el simbolisme d'aquest carregat, aquest escenari al bell mig de Barcelona. La calma, l'ambient festiu d'ara contrasta, és evident, amb les estones del voltatge que s'han viscut aquesta plaça durant la tarda. És cert que el desplegament de desenes de policies ha impedit que la sang arribés al riu, però els insults i càntics creuats entre antifeixistes i simpatitzants d'Aliança han estat constants. També les càrregues dels antiavalots contra els concentrats d'esquerres que han intentat travessar el cordó policial i que s'han saldat amb 3 detinguts. Els Mossos, a més, han identificat 5 persones per haver llançat pols de pintura als seguidors de Sílvia Orriols al bell mig del discurs de la líder ultra, i 2 més per haver intentat una acció similar des d'un balcó de la catedral del Mar. Se'ls investiga a tots plegats per desordres públics. Des del faristol, Sílvia Orriols ha reproduït les seves crítiques recurrents contra els partits del procés i les consignes en contra de la immigració.
2: Els mateixos líders que ara ens insulten i etiqueten des de la talaia de la superioritat moral. Cap dels seus insults ni etiquetes ens farà desistir. No hem vingut a ser políticament correctes ni a guanyar el Premi Nobel de la Pau. Hem vingut a salvar Catalunya!
1: I a l'altra cara de la moneda, Laia Canigó i Patri Vallejo, portaveus de les plataformes convocants de l'esquerra antifeixista, han criticat el govern de Salvador Illa pel desplegament policial i han tret pit d'haver convocat més gent que Aliança.
3: No han deixat a les antifeixistes entrar al Fossar i han deixat que els feixistes hi siguin. Si Aliança Catalana és dins del Fossar és perquè el PSOE els hi ha donat aquesta indicació als Mossos d'Esquadra.
4: Hem demostrat que Aliança Catalana fora de les xarxes socials són 4 gats, no tenen tanta força com ens volen fer creure i els podem derrotar.
1: I és que la Guàrdia Urbana, com apuntaves, ha calculat un total de 3.000 manifestants entre uns i altres, i els Mossos han xifrat 100 els concentrats d'Aliança, que en tot moment, també quan sortien d'aquí del Fossar, han estat tota l'estona escortats per la policia catalana.
0: Què és el que hi ha previst a partir d'ara aquí al Fossar de les Moreres, Àlex?
1: Bé, aquí ara serà un constant fins a la mitjanit, doncs, l'arribada de gent amb torxes, les ofrenes florals d'altres partits polítics i també d'entitats i col·lectius. No serà d'estranyar l'arribada, com ja hem vist fa una estona, d'alguns gegants, de colles geganteres, de bandes musicals, i també s'espera, això sí, l'arribada de Junts i d'Esquerra, que fan un acte polític aquí com cada any, és més cap al tard, cap a quarts d'11, quarts de 12 de la nit. Anys enrere, ho recordem, han sigut escenari de fortes escridaçades, sobretot quan el moviment independentista començava a dividir-se i a tenir moltes crítiques internes. Veurem avui. També serà interessant, Manel, veure, escoltar què diuen aquests dos partits que regeixen sobre les novetats al voltant de l'aplicació de la llei d'amnistia, els líders del procés que hem anat coneixent avui.
0: Doncs sí, perquè la Diada i aquesta jornada prèvia és també un pols diverses qüestions polítiques que tenim sobre la taula, i aquesta és una d'elles. Tenim Catalunya Nit fins a les 11. Si et sembla, Àlex, abans d'acabar l'informatiu, tornarem a connectar amb tu, però si passés qualsevol cosa destacable, ens demanes pas i et donarem entrada.
1: I tant, perfecte, perfecte.
0: Fins ara, Àlex.
1: Fins ara, gràcies.
0: I el president Salvador Illa acaba de fer una crida a preservar la convivència i a combatre els discursos d'odi en el missatge institucional de la Diada. El president de la Generalitat respon a l'extrema dreta que la capacitat integradora de Catalunya és admirada arreu del món en aquesta vigília de l'11 de setembre, que ara veiem estava marcada per aquesta tensió també al fossar de les Moreres. Albert Prat, bona nit.
5: Què tal? Bona nit. Sí, i tot això a l'arrencada d'un curs polític que tindrà eleccions municipals i veurem si espanyoles. Salvador Illa ha demanat fer pinya per parar els peus a l'onada antiimmigració.
6: Ningú és més català que ningú. Catalunya som tots i totes. No podem permetre que res ni ningú posi en perill la convivència a Catalunya. A casa nostra, l'odi no hi té cabuda.
5: I ha defensat la vocació de seguir sent un sol poble perquè ningú es vegi com un català de segona.
6: Sentim-nos orgullosos de la nostra capacitat admirable i admirada arreu del món perquè persones nascudes a diferents indrets, d'Andalusia, Extremadura, del Marroc a Colòmbia, es sentin avui catalans i catalanes de ple dret i amb deures per complir.
5: Un missatge que arriba la mateixa setmana que ha començat el curs escolar amb una nova vaga. Ell ha demanat unitat de país als sindicats sense mencionar-los directament, però també ha reclamat consens per abordar el repte de les infraestructures, de l'habitatge o del nou finançament.
6: Aquest sentit de país hem de traslladar a àmbits crucials per a la nostra prosperitat. Àmbits que durant massa temps no han rebut ni els recursos ni la prioritat adients i que ara estem determinats a resoldre. Si cadascú es limita al seu propi interès, Catalunya perd. Si tots pensem i actuem en el conjunt del país, Catalunya guanya.
5: I s'ha fet seu el lema que es va fer servir per rebre el Papa Catalunya per demanar una mirada llarga.
6: Farem gran Catalunya si no ens limitem a mirar-nos al Mavic i a arronsar-nos. Tot el contrari, alcem la mirada.
5: El president ha insistit que vol que Catalunya sigui una referència a nivell internacional i ha reiterat el seu compromís tant per la pau com pels valors europeus després de reunir-se la setmana passada amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky.
0: Onze minuts i arribarem a 9:45. Aquesta diada, la del 2026, està marcada també per la celebració, la commemoració dels 50 anys d'aquella primera manifestació a Sant Boi, però no va ser l'única. A Girona, l'Ajuntament s'ha proposat recuperar els testimonis d'aquella primera diada, també del 1976, i documentar-los perquè quedi guardat a l'arxiu municipal. L'11 de setembre es va celebrar al Parc de la Devesa i no hi va haver repressió, però sí que hi havia por.
7: Jo estava a punt ja de fer 16 anys. Era un dissabte, i els dissabtes jo anava amb els escoltes, amb dos companys més, vam veure la convocatòria, que deia Diada d'11 de setembre, estadi del GEC de la Devesa. Posava acte autoritzat, allò era com un primer acte polític, i ells pensava, bueno, hi anirem, però no diré res a casa ni als pares, perquè ells tenen molta por i sempre em diuen, Ricard, no parlis de política, no t'emboliquis.
0: Doncs el Ricard, una de les persones que va assistir en aquella diada del 1976. Connectem en directe amb Girona. Laia Claret, bona nit.
8: Hola, bona nit.
0: Laia, has pogut parlar amb els testimonis que ha anat recopilant l'Ajuntament? N'hem sentit ara mateix un, eh?
8: Sí, ho acabes de dir. Aquest és en Ricard Martorano Gomis, que de fet ens explicava que ho va amagar a casa, però no només aquella nit, sinó que ho va fer durant anys.
0: A veure si se n'han assabentat avui amb aquesta connexió a la ràdio, eh?
8: Potser sí, però diria que més tard sí que ho va dir, però en aquella època no, perquè sí que hi havia moltíssima por. Clar. Un altre dels testimonis és en Josep Pujades. Què li passava amb ell? Doncs que en aquella època ell era membre del Moviment de Joves Socialistes de Catalunya. I ell forma part d'una de les imatges icòniques on se'l veu amb una senyera, una imatge que ara comença a sortir la llum. Explica que va ser una trobada amb gent amb empenta, tot i que amb l'ambient enrarit.
9: No van ser molts, poca gent, si arribem a 2.000 eren justos, hi havia molt de jovent sobretot, perquè havia por, no n'hi havia de gent gran. Pràcticament no hi ha pancartes, n'hi ha molt poquetes, algunes de l'assemblea, i no gaire res més. Senyeres poques, estelades, evidentment, cap. Il·lusió i tensió, també. Sabíem que allà havien els del Cuerpo General de Policia, de la Brigada Política Social, evidentment que estaven vigilant, i gent de la Guàrdia Civil.
8: I ens expliquen que va ser un acte que per alguns hi va haver una sorpresa. De fet, en Ricard Martorano, que l'hem sentit abans, en relata com va acabar.
7: Doncs ara cantarem tots l'himne nacional de Catalunya, els Segadors. Dic, què? Dic, però a casa només m'han parlat de la Santa Espina. Dic, jo em pensava que era la Santa Espina, l'himne. I, és clar, a començar amb aquell to, la guitarra. I la lletra, doncs, bueno, em va provocar una emoció tremenda.
8: Per ell va ser una sorpresa. Uns testimonis que ara ha trobat l'Ajuntament, els ha convocat, amb la intenció que ens ha detallat l'alcalde Lluc Salellas.
10: El que estem fent és gravar aquests testimonis amb la idea de produir un petit audiovisual per a les xarxes socials, però que també sigui un petit audiovisual que al final quedi a l'arxiu, pel present i pel futur.
8: De fet, aquest vespre han presentat el videodocumental a l'Espai Cívic La Rosaleda i han descobert també una placa commemorativa d'aquella diada al Camp de Marc, que és on va passar. Podríem dir que és part de la memòria, no? Una memòria que també es pot recuperar gràcies a les fotos de Quim Corbet.
11: Jo tenia una càmera i vaig anar a fer fotos. Curiosament, presència, no tenia cap fotògraf en allà i van ser les fotos que es van utilitzar per la revista. I pel que veig, no hi ha gaires més fotos d'aquell dia. Una sorpresa, perquè moltes d'aquelles fotos jo en el seu moment no hi donava importància i amb el temps han cobrat una importància que jo no sospitava en aquell moment, no?
0: Doncs sí, les fotos que fem avui, vés a saber quina importància tindran d'aquí a 50 anys. Moltíssimes gràcies, Laia Claret, en directe des de Girona.
8: Adéu, bona nit a vosaltres.

0: 6 minuts per arribar a 9:45 en directe al Catalunya Nit, en un dia que aquesta prèvia de la Diada, en què ha quedat una mica més aclarit també el futur de Carles Puigdemont. El Tribunal Suprem aplicarà l'amnistia aquesta tardor i retirarà l'ordre de detenció contra l'expresident. Ho farà després que el Constitucional avali amnistiar la malversació d'algun dels líders del procés. Anem cap a Madrid. Paula Brujats, bona nit.
1: Què tal? Bona nit.
0: Quan passarà tot això, Paula?
1: El Constitucional no trigarà gaire a dictar la primera sentència. Serà com a molt tard, a mitjans d'octubre. Segons expliquen fonts jurídiques, es resoldrà el cas de Jordi Turull o de Dolors Bassa. I amb aquesta decisió, previsiblement favorable als exconsellers, el Suprem ja activarà tota la maquinària. El jutge Pablo Llarena retirarà immediatament l'ordre de detenció de Puigdemont, és a dir, podrà tornar en llibertat a Catalunya, però l'amnistia definitiva en el seu cas pot trigar una mica més i dependrà de com declara sigui aquesta primera sentència del Constitucional en justificar que la malversació es pot amnistiar. Si hi ha escletxes, el Suprem podria consultar Europa. En tot cas, el que diu avui el Suprem és que està disposat per primer cop en anys a encarrilar l'amnistia als exconsellers. La notícia arriba el mateix dia que hem sabut que el Tribunal de Comptes té previst amnistiar Puigdemont, Oriol Junqueras, Artur Mas i 30 exalts càrrecs del govern per les despeses del procés.
0: Gràcies, Paula, des de Madrid. Fem ara una pausa per la publicitat i a la tornada seguirem a Madrid per parlar de novetats sobre Ceuta, sobre el Marroc i el Sàhara. De seguida ho aclarim.
2: Catalunya Nit.
3: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
3: Som 3CAT.
4: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
5: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
3: Les dones i els dies. Amb Montse Virgili.
6: Les dones i els dies tornem a ser aus nocturnes. Canviem l'horari. Ens podreu sentir a les 11 de la nit. La llum s'apaga, però nosaltres brillem més que mai.
3: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Ara amb horari nou, de dilluns a divendres, 12 a 12 de la nit.
6: Tornen les pubilles de cuixa forta per acabar el dia amb ganes de canviar-lo.
2: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
3: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
3: Som 3CAT.
2: Catalunya Nit.
0: Dos minuts i mig i arribarem a 9:45. Ahir obríem el Catalunya Nit amb la desclassificació dels documents referents a tota la crisi de Ceuta i amb aquest intercanvi de WhatsApps i de comunicacions entre el CNI i diversos punts, també informant el govern del Marroc que avui ha negat oficialment qualsevol implicació en la crisi de Ceuta. En un comunicat, el seu Ministeri d'Exteriors desmenteix les acusacions que, segons diu, fan alguns partits polítics espanyols per interès electoral. Enmig d'aquesta tensió diplomàtica, el Congrés ha aprovat la devolució de la nacionalitat espanyola als saharauis, que la van perdre l'any 1977. Es tracta d'una reivindicació històrica que el PSOE aprofita ara per demostrar que Rabat no marca l'agenda del govern espanyol. Com dèiem, seguim a Madrid. Dani Sainz de Aja, bona nit.
7: Bona nit. La mesura beneficiarà milers de saharauis nascuts sota domini colonial espanyol i els seus descendents, com la diputada de Sumat, Eixidi, impulsora de la llei.
8: Con la aprobación de esta norma le devolvemos, y recalco, devolvemos el DNI español a aquellos saharauis que un día lo tuvieron y este estado se lo quitó.
7: Fins ara el PSOE havia bloquejat la iniciativa, però avui deixava clar que el Marroc no el condiciona, malgrat que socis i oposició li han retret el seu gir respecte a la sobirania del Sàhara. Sentim Pedro Muñoz, del PP, i Artemi Rallo, del PSOE.
9: ¿Por qué esa indolencia e incompetencia para defender las fronteras de Ceuta, pero tan diligentes para agrandar las de Marruecos?
10: Este es un acto de soberanía. de un parlamento democrático, libre, sin servidumbres ni complejos.
7: El Marroc veu com un desafiament qualsevol acostament a les reivindicacions saharauis. El 2021 va provocar l'anterior crisi migratòria a Ceuta. Ara la Moncloa en desvincula Rabat i insisteix que l'entrada massiva del 30 de juliol era imprevisible, malgrat els avisos del CNI. La ministra de Defensa, Margarita Robles, reconeix marge de millora.
11: És un aconteciment que era, per su magnitud, difícilment alcanzable, no solamente en España, sino en cualquier país de Europa, lecciones aprendidas. Que todo se puede hacer mejor, sin ninguna duda.
7: Mentrestant, la jutgessa de l'Audiència Nacional que investiga els fets fa un nou pas i reclama al govern espanyol tots els informes que ha desclassificat esta setmana.
0: Doncs la crisi a Ceuta, quan arribem en punt a 2:15, també ha marcat l'acte d'inauguració de l'any judicial, on la cúpula dels jutges ha rebutjat les pressions polítiques que reben. Ho han fet enmig de les crítiques del govern espanyol a la magistrada que investiga l'entrada massiva del 30 de juliol per haver anat a les llistes del Partit Popular. La presidenta del Consell General, Isabel Perelló, rebutja que s'assenyali per voler influir en la política.
12: No és admissible que la descalificación pública de los jueces se convierta en un instrumento de presión sobre el ejercicio de la jurisdicción. El respeto y la lealtad institucional exigen tener presente siempre esta responsabilidad.
0: Ho ha dit al costat del rei Felip VI. La Casa Reial ha confirmat, per cert, el seu viatge a Ceuta i Melilla. No concreten quan serà, però sí que ja estava previst fer-lo abans de la crisi migratòria. I ja ha començat, per cert, el repartiment a la península dels menors que són a Ceuta de manera irregular. Les primeres han estat 5 nenes, que han arribat avui a Navarra, després que aquesta comunitat hagi estat la primera a tancar un acord amb el govern de la ciutat autònoma, Oriol Pujadó.
13: Sí, recordem que durant totes aquestes setmanes d'estiu, el Partit Popular, que és qui governa a Ceuta, havia bloquejat els trasllats i només acceptava el retorn de tots els nens i nenes cap al Marroc, cap al seu país d'origen. La presidenta navarresa, la socialista Maria Chivite, ha reclamat, però, a la resta de comunitats autònomes, la majoria amb governs del Partit Popular, que segueixin els seus passos.
14: Porque este gobierno ayudaremos a Ceuta, no en la pancarta, sino con hechos, acogiendo a menores y lo que sea necesario dentro de nuestras posibilidades, de nuestras responsabilidades.
13: La proposta del Partit Popular per a aquests menors és que tornin als seus països d'origen, però atenció a la dada que hem conegut avui. En 10 anys només s'ha pogut repatriar 37 dels 32.000 menors que han arribat sols a Espanya. Això representa només el 0,1% del total i cap d'aquests 37 menors ha tornat al Marroc perquè de manera sistemàtica les autoritats d'aquest país bloquegen les repatriacions, ni tan sols agafen les trucades d'Espanya. És el que ha explicat en declaracions a Catalunya Ràdio Rubén Pérez, número 2 del Ministeri d'Infància.
15: Somos conscientes de que eso tiene que ser el interés superior del menor, pero no se puede cristalizar, es la experiencia, el diálogo del Estado español lo tiene abierto, pero desde luego lo que no vamos a hacer desde el Ministerio de Juventud es ingenuos. ¿Que Marruecos no responde? Pues yo creo que tiene que ser Marruecos la que explique cuál es el motivo para que esta respuesta no se dé.
13: Avui ha començat, com deies, el trasllat amb aquestes 5 menors, 5 nenes. A Ceuta hi ha 700 nenes en centres d'acollida improvisats i en situació d'extrema vulnerabilitat, tot i que en xifres globals, a la ciutat autònoma es calcula que hi ha uns 2.400 menors esperant un lloc on anar a viure.
0: Gràcies, Oriol, i rellevant aquesta dada. En 10 anys de les 32.000 menors que han arribat sols a Espanya, només s'ha pogut repatriar 37 d'aquests menors. I parlem ara d'un estudi de la Universitat Politècnica de Catalunya que conclou que la miopia infantil es triplica entre els 8 i els 12 anys. Més enllà dels factors hereditaris, les criatures que passen més temps amb les pantalles tenen més risc de tenir-ne. Maria Costa.
1: I les que passen més temps a l'aire lliure i dormen més hores en tenen menys. L'estudi ha seguit durant 6 anys 2.500 nens de 16 escoles de Terrassa. A la primera revisió, a tercer de primària, la miopia afecta el 12% dels infants. A quart, el 17%. I a sisè, fins als 12 anys, prop del 29%. Ho explica la coordinadora del projecte, Laura Guisasola.
16: Moltes hores de treball amb visió propera és un factor de risc i, per altra banda, el contrari que seria nens que no passen tantes hores enganxats en les tauletes o en els mòbils i, per tant, estan jugant o fent esport a l'aire lliure i en contacte amb el sol, aquest constitueix un factor protector.
1: Les nenes tenen miopia més precoç i l'avanç és més ràpid. A més, els infants d'origen magrebí i llatinoamericà són més propensos a la miopia per la longitud més llarga dels ulls.
0: Gràcies, Maria.

0: Ens estem traslladant cap als Estats Units perquè el Partit Republicà entra en la segona jornada de la convenció que se celebra a Dallas, aquesta mena d'acte de campanya gegant de Donald Trump per a les eleccions de mig mandat. El president nord-americà hi tornarà a intervenir d'aquí unes hores i crec que li costarà superar el que ja ha dit aquesta matinada quan ha trencat, diríem, totes les barreres que hi havien fins ara. Ha promès directament $5,000 als ciutadans si els republicans guanyen aquestes eleccions de mig mandat. A la ciutat texana s'ha convocat una manifestació contra Donald Trump. Sapiguem quin és l'ambient amb el nostre enviat especial, Oriol Serra. Bona nit.
1: Hola, bona nit, Manel.
0: Entenc que si hi ha gent que es manifesta contra Trump és que o bé no n'han tingut prou amb $5,000 o bé no els hi agrada gens la proposta, eh?
1: Sí, a priori la proposta no els ha agradat. Evidentment, aquestes persones que es manifesten avui aquí a Dallas consideren que això és una sortida de to, és un atac a la democràcia i ens venen a dir també que consideren que s'està, doncs, d'alguna manera intentant aconseguir que els votants que tenen dubtes, doncs, que per aquests diners canviïn també el seu vot. Per tant, tot plegat un desastre. Hem parlat amb aquesta gent que bàsicament, doncs, fan càntics i cartells en contra de Trump i del feixisme que diuen que arrossega. La Kimberly, una mestra de Dallas, per exemple, afirma que no suporta les mentides constants de Donald Trump.
2: La seva incapacitat per dir la veritat, les seves invencions sobre el benestar al país, dient que estem fent molts diners. Com a antiga mestra d'escola, sé que molta gent no pot ni pagar el dinar dels seus fills.
1: Un altre activista, l'Andrew, que és molt extravagant, per cert, va vestit de dalt a baix amb la bandera nord-americana, evidentment aquí hi ha molta ironia, i ell s'ha referit a la manipulació de la Constitució que fa el trumpisme.
3: Volen utilitzar la Constitució dels Estats Units només per a determinades persones, mentre els beneficia a ells i coincideixi amb la seva narrativa, la narrativa de Donald Trump.
1: Bé, aquí enmig d'aquest estat conservador que és Texas, Manel, he de dir que aquestes 200, potser 250 persones que s'han concentrat aquí, doncs, tenen el seu mèrit, perquè fa una calor asfixiant. A més, encara és l'hora de treballar. I s'han concentrat molt a prop de l'American Airlines Center, que és aquesta pista de l'equip de bàsquet dels Dallas Mavericks. I bé, hi ha també molta policia vigilant-los en tot moment. Per tant, tenen el seu mèrit. Fins ara tot pacífic, tot transcorre bé, però també us he de dir que hi ha una altra manifestació cap als vols de les 8 vespre meves, que són ja les 3 de la matinada vostres. Veurem com transcorre aquella.
0: Avui, de nou, està previst que intervingui aquí Donald Trump, després d'aquest anunci d'aquesta matinada passada.
1: Sí. Donald Trump, que ahir, recordem-ho, va parlar durant 1 hora i 40 minuts. Va començar dient que no faria un discurs soporífer com fan altres presidents, i la veritat és que al final vaig veure molts badalls, perquè Donald Trump llegeix els seus discursos, però entre lectura i lectura del prompter, podríem dir, improvisa. I aquesta improvisació no la té tan dominada i també es repeteix moltíssim, es repeteix constantment. I llavors, en algun moment, imagineu-vos, d'aquesta hora i 40 minuts, doncs va sonar aquella promesa que jo crec que mereix ser escoltada, també per una mica veure, doncs, quin és el respecte que té el president d'aquest país per la intel·ligència dels seus ciutadans. And here is my promise.
4: If the Republicans win, aquesta és la meva promesa. Si els republicans guanyem les eleccions a la Cambra de Representants i al Senat dels Estats Units, i gràcies al nostre enorme èxit i fortalesa econòmica, emetré un dividend per a cada ciutadà dels Estats Units d'Amèrica per valor de $5,000. For $5,000.
1: Evidentment, això genera moltíssims dubtes, perquè estem parlant de que serien uns $10,000 en principi màxims per domicili, és a dir, que Trump estaria disposat a pagar fins a 2 adults per casa, per adreça, però no està gens clar què passa en aquelles cases on hi hagi més de dos adults. Per tant, molts dubtes també sobre el finançament d'aquesta història, i en definitiva és una trampada més que s'ha tret al barret.
0: Sí, sí, a banda de les qüestions ètiques, evidentment. Per cert, que parlant de vigília de l'11 de setembre, és impossible avui no tenir també un pensament per Nova York i el que va passar el 2001 a les Torres Bessones. Demà, Oriol, en parlarem abastament aquí al Catalunya Nit amb tu, eh?
1: I tant, és un tema que evidentment doncs, aquí als Estats Units ja fa dies que és present als mitjans de comunicació, que la gent comenta, i a Nova York, com us podeu imaginar, sent la zona zero d'aquells atacs de fa 25 anys, doncs demà molta gent podran recordar el que van viure i d'altres podran veure o conèixer el que va passar fa 25 anys, perquè molts ciutadans d'aquest país encara no havien nascut.
0: Clar, doncs això ho explicarem demà. Gràcies, Oriol, bona nit.
1: Adéu, bona nit.

0: I ara cap a Berlín, perquè Alternativa per Alemanya busca suports per formar govern a Saxònia-Anhalt. El seu líder, Ulrich Siegmund, ha confirmat que han arrencat les converses i, atenció, no només amb l'esquerra populista. A Berlín, Jordi Regàs, bona nit.
1: Bona nit. Ulrich Siegmund té pressa per governar, però per assolir una majoria de govern li fa falta el vot d'un o diversos diputats. Les negociacions van començar dilluns a la nit, quan per carta es va posar en contacte amb els altres partits. La CDU, els Verds, l'SPD i Die Linke ja li han donat carbassa. Ulrich Siegmund, líder de l'AfD a Saxònia-Anhalt.
2: En aquests moments hem rebut diverses negatives, com ja saben, però continuen les converses, actualment amb el BSB, però també amb altres diputats, per veure si trobem un acord per tirar endavant una majoria estable.
1: A Siegmund no li suposa cap problema reconèixer que està mirant de trobar algun diputat trànsfuga que li permeti ser investit com a primer ministre. Hi podria haver també noves eleccions, però Siegmund preferiria evitar-les.
2: L'escenari de noves eleccions no ens fa por, perquè seria el resultat d'una situació en la qual ningú més estaria disposat, tot i l'encàrrec de govern, a prendre la responsabilitat amb nosaltres. No és l'escenari preferit per nosaltres, volem actuar el més aviat possible, però no és un escenari que ens amoïni gaire.
1: Es dona la circumstància que a Alemanya el vot d'investidura del primer ministre és secret, una anomalia a nivell europeu, molt criticada dins del propi país perquè obre la porta al transfugisme. Si es donés el cas, es veurà el dia de la votació, un dia per al qual, de moment, no hi ha

0: Per arribar a 3 quarts de 10, el Banc Central Europeu apuja els tipus d'interès un quart de punt fins a situar-los al 2,5%. L'organisme monetari avisa que la inflació durarà més temps del previst i n'empitjora una mica els pronòstics per al 2027 i el 2028. En canvi, l'economia resistirà millor del que es preveia, tot i l'actual context geopolític convuls. Anem cap a Brussel·les. Bruno Forte Amires, bona nit.
1: Hola, bona nit. La presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, alerta que la inflació serà persistent. Ara se situa al 3,3% en el conjunt de l'eurozona, lluny de l'objectiu òptim del 2% que es fixa el mateix organisme monetari.
2: S'espera que la inflació es mantingui molt per sobre l'objectiu durant un període prolongat. Creiem que la inflació durarà més del que havíem previst.
1: Than we had anticipated. I per això, alguns directius del Banc Central Europeu ja han vaticinat que hi haurà un altre augment dels tipus d'interès abans que s'acabi l'any. Però la presidenta ha evitat donar-ne pistes.
2: Com que tenim aquest nivell d'incertesa, simplement no podem anticipar què farem. Ens centrem en què ens diuen les dades avui.
1: Tot i la guerra a l'Orient Mitjà, el Banc Central millora de forma lleugera les perspectives de creixement econòmic per als països de l'eurozona. Lagarde ha admès que no s'ho esperava.
2: Estem sorpresos per la resiliència de la nostra economia, sorpresos positivament perquè el creixement és més fort del que vam anticipar i l'economia s'està ajustant millor.
1: I això que l'energia continua sent el gran mal de cap de Lagarde. Aquest cop ha expressat el seu temor per un encariment del preu del gas de cara a aquest hivern.
3: Avui també és notícia. Marc Güell.
4: Ha mort als 77 anys Cristóbal Colón Palací, el fundador i president d'honor de la cooperativa La Fageda, a la comarca de la Garrotxa. És una entitat que treballa per la inserció de persones amb discapacitat intel·lectual. El 1982 va tirar endavant aquesta reconeguda activitat econòmica amb valor social que actualment dona feina a prop de 500 persones. Girona, Maria Rovira.
5: Nascut a Zuera, a Saragossa, Colón es va llicenciar en Psicologia Clínica a la Universitat Autònoma de Barcelona i va engegar la cooperativa el 1982 amb una quinzena de persones, la majoria ingressades a l'Hospital Psiquiàtric de Salt. En una entrevista al programa Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio, ell mateix explicava què el va impulsar a iniciar el projecte.
6: Vaig descobrir una cosa molt important, i és que la feina és una plataforma molt important per la vida d'aquestes persones, i l'any 82 doncs, varen decidir sortir del manicomi per muntar una empresa. Vull dir que una idea així de simple i així de complicada al mateix temps.
5: La Fageda, que produeix productes làctics de qualitat i de quilòmetre zero, porta a terme una activitat econòmica de valor social que, segons les seves pròpies dades, genera més de 73 milions d'euros.
4: La mortalitat per calor a les ciutats del sud d'Europa ja és un 160% més alta que als anys 90, malgrat les mesures per mitigar-la. Ho assegura un informe de Lancet Countdown Europe, en participació de l'Institut de Salut Global de Barcelona, Maria Costa.
7: Les ciutats del sud d'Europa són les que més pateixen l'escalfament global. A l'estat espanyol, l'increment de morts associades a la calor ha estat del 136%, amb casos especialment greus com el de Castelló de la Plana, on han pujat un 563%, o Barcelona, on han augmentat un 482%. José Chen és investigador de l'IS Global.
8: Las ciudades están sufriendo con los efectos del cambio climático. La tendencia empeora y que los efectos también empeoran.
7: Tot i que 9 de cada 10 ciutats europees ja han pres mesures per mitigar la calor, només han aconseguit abaixar 0,7 graus la temperatura als centres urbans.
4: Un home de 78 anys i de nacionalitat francesa ha mort aquesta tarda mentre es banyava a la platja de la Punta de Roses. En el moment dels fets, a la zona hi havia socorrista i estava hissada la bandera verda. El SEM ha mobilitzat 3 ambulàncies i un helicòpter, però les maniobres de reanimació no han aconseguit salvar la víctima. Amb aquesta ja són 27 les persones mortes a les platges catalanes aquest estiu. I cada setmana moren més de 10 persones a Catalunya, en aquest cas per suïcidi. L'any passat es van registrar 556 morts. Per aquest motiu, una xifra que repunta lleugerament respecte al 2024. Tot i això, la taxa de suïcidis va a la baixa i ha caigut un 17% els últims 3 anys.
7: Segons dades del Departament de Salut, les temptatives de suïcidi s'han reduït un 7%. En canvi, les ideacions suïcides, els pensaments de treure's la vida, han pujat un 17%, segons les consultes rebudes a Salut. Ho explica el psiquiatre i director del Pla de Prevenció de Suïcidi, Diego Palau.
9: En els últims 3-4 anys hem observat que hi ha més de la meitat de les persones que consulten hospitals ho fan perquè tenen un pla suïcida. I abans això no passava. Venia majoritàriament perquè havíem fet ja una tentativa. O sigui, d'alguna manera s'ha incrementat la consciència de que el risc de suïcidi és un problema de salut i les persones consulten als hospitals.
4: Notícia que interessarà als usuaris de la línia R3 de Rodalies. Les obres del desdoblament d'aquesta línia entre Parets i la Garriga s'hauran acabat al febrer, Rafael de Ribot.
10: El mur que va caure a Montcada per les pluges al mes

0: L'operatiu policial Enrique Azorín i el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, han valorat la importància de treure de circulació totes aquestes armes que acaben el crim organitzat.
1: Los laboratorios de policía científica nuestros lo determinarán haciendo pues esa balística identificativa, comparativa.
2: Pero lo que sí que es seguro es que han evitado futuros asesinatos a sueldo.
0: En concret han intervingut 644 armes, algunes de foc real, però la majoria de fogueig. 221 ja les havien manipulat per disparar i les altres 400 les tenien a punt per fer el mateix. Sobretot pistoles, però també subfusells.
3: De la crònica del món, els hutis del Iemen han pres el control de la ciutat portuària de Moka, a la costa del Mar Roig. D'aquesta forma, els aliats de l'Iran s'apropen al control de l'estret de Bab al-Mandab, un punt estratègic per on passa tot el trànsit de vaixells del Mar Roig, Clàudia Serra.
4: Sí, de moment els hutis asseguren que la navegació és segura, però si això canvia, condicionaria encara més el comerç mundial de petroli i gas en plena pujada de preus pel bloqueig de l'estret d'Hormuz degut a la guerra entre els Estats Units i l'Iran. A aquesta hora el preu del barril Brent se situa per damunt dels $107. Moka era el principal port del país, que continuava en mans del govern del Iemen reconegut internacionalment i que té el suport militar de l'Aràbia Saudita.
3: La nova novel·la de Ian McEwan, Què podem saber?, proposa un relat on es barregen la sàtira acadèmica i el thriller intel·lectual. La novel·la se situa en el 2119 i està ambientada en un futur marcat per inundacions, el col·lapse climàtic i desplaçaments massius. L'escriptor de títols com Expiació o Amsterdam apunta que caldria una catàstrofe perquè els humans reaccionessin davant la intel·ligència artificial i la regulessin, i demana responsabilitat a l'hora d'utilitzar internet.
5: Crec que qualsevol persona que expressi una opinió al món d'internet hauria de ser identificable i hauria de defensar els seus comentaris, i les empreses tecnològiques haurien de ser responsables, com ho són els diaris, del que publiquen. I si animen els adolescents a suïcidar-se, els directius o els seus caps haurien d'enfrontar-se a la força de la llei.
3: La road movie protagonitzada per una àvia gairebé centenària que viatja de Chicago a Nova York amb un home desconegut per tornar un colom perdut ha emocionat el públic de la Mostra de Venècia dos dies després que la seva protagonista, Ellen Burstyn, rebés el Lleó d'Or honorífic del festival Place to Be. És una pel·lícula fora de concurs del director Cornel Mundruzzo. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
6: El realitzador hongarès és conegut pels seus inicis en el gènere fantàstic, que li va fer guanyar el premi a la millor pel·lícula del Festival de Sitges el 2017 per Jupiter's Moon. Quan Mundruzzo va conèixer Ellen Burstyn personalment en un rodatge, va decidir que havia d'idear i crear un film per al seu lluïment actoral i per parlar de l'experiència i els sentiments de les persones nonagenàries.
7: Jo estava totalment fascinat per ella. Estava decidit a crear una història d'amor expressament per l'Ellen, sobretot una dona de la seva edat, amb un to lleuger i tendre, amable, però alhora explicant una història profunda. Què fas a la vida? Quin sentit hi dones? What is
6: your meaning? El tercer gran protagonista de la història és l'intruder, l'intrus, un colom blanc de competició jubilat que ens farà conèixer els secrets de la colombofília i estimar una miqueta els estols que omplen els carrers de les ciutats. Sentim la parella protagonista.
8: Si l'intruder pogués tenir un diàleg a la pel·lícula, quin creus que seria? El colom, si pogués parlar i tingués una línia.
9: Oh, I like my part in this.
10: M'agrada el meu paper. M'he quedat molt impressionada amb els coloms.
8: Els han de canviar el nom, de rates del cel a dofins del cel.
3: La crònica d'Òscar Callau des de Venècia. Venècia aquest vespre, per cert, el documental sobre Gaza titulat NASA, dels directors israelians de No Other Land, ha rebut una ovació rècord de 24 minuts i mig al festival.
11: I Fira de Tàrrega ha aixecat el taló amb un homenatge a l'exili, al valor de qui ha hagut de deixar casa seva i també l'esperança. És amb l'espectacle Incontinuo, de la companyia catalana Kamchatka, que enceta una programació plena de propostes per a tots els públics i que està seguint in situ la nostra enviada especial a Tàrrega, Marta Vives. Bona nit.
12: Bona nit, Manel.
11: Com està anant això? En marxa ara mateix, no?
12: Doncs mireu, sí, sí, està en marxa aquest espectacle incontinuo dels Camp Chaka, que jo us diria que el que apel·la és a la trobada, a l'empatia i a la denúncia. Ho fa amb aquest muntatge aquí que ha convertit l'Horda del Barceloní en un autèntic camp de refugiats. De fet, quan ha començat

0: passat anaven arribant furgonetes, d'aquestes furgonetes baixaven el públic amb grups de 20 en 20, els donaven una manta i els situaven al centre de la plaça, simulant això un camp de refugiats on havien de fer cua per tenir un plat de sopa o per traslladar mantes d'un lloc a l'altre. La resta de públic, estem parlant de milers de persones, la resta de públic s'ho miraven una mica també a l'expectativa del que havia de passar. Han baixat quatre músics d'aquesta plataforma del mig. És una mica complicat d'explicar perquè està passant en directe. Han baixat, s'han passejat entre el públic i ara amb aquesta música que esteu sentint de fons s'està projectant una pel·lícula, com si fos una pel·lícula del Buster Keaton, d'una família en un poble que estan obligats a emigrar. És un muntatge, per tant, que el que vol és fer una reflexió al voltant del que suposa quan has de marxar i deixar casa teva. Compten amb la col·laboració de 50 voluntaris, de 50 persones nouvingudes aquí a Tàrrega, que suposo que han donat la seva mirada, la seva experiència per poder crear aquest espectacle. De fet, nosaltres, Manel, com que això està en marxa, sí, hem pogut parlar just abans d'aquest espectacle amb una de les fundadores de Kamchatka i ens ha explicat el que està passant aquesta nit aquí. Si voleu, escoltem-la.
1: Endavant.
0: Prisca Vila, bona nit.
2: Bona nit.
0: Inaugureu aquesta 46a edició de la Fira Tàrrega amb aquest muntatge incontinuo, un muntatge immersiu sobre l'exili, sobre la immigració. Immersiu per què? Què viurà el públic?
3: Immersiu perquè fonamentalment és una gran celebració. És la celebració al coratge. Al coratge de totes aquelles i aquells que han deixat o han tingut que deixar, o també els que deixaran o estan deixant ara mateix el lloc on han nascut o on han viscut en búsqueda d'algú millor, diferent, o per necessitat o per obligació. Aquest coratge que crea el moviment té que celebrar-ho, i aquesta nit invitem a tothom a celebrar-lo juntes. En què és participatiu el públic? Perquè el públic és part de la nostra narrativa. Vull dir que aquesta història, finalment, aquesta celebració, la construïm comptant amb la presència d'aquest públic. Som els portadors d'una memòria d'immigració. Ara ho volem explicar amb qui ho està visquent ara.
0: La història que tu expliques, això que estàs dient, ens ressona contínuament. És la cultura, no? Aquest altaveu de les injustícies socials.
3: I per usar, per nombrar coses que semblen utopies i que no, i que poden ser realitat. I recordar el que és el més important. Nosaltres, l'altre, diferents, estar aquí junts. No juguem.
0: I a més del públic, per fer l'espectacle, compteu amb uns còmplices. Qui són?
3: Que ja hem fet una crida a qui li ressonava, o en la seva vivència personal, o en la seva família, si tenia gana d'explicar això amb nosaltres. I ha sigut molt bonic. Aquí a Tàrrega hi ha uns 50 persones que han vingut de tot arreu. Algunes són nouvinguts, altres que fa molt que viuen aquí, i altres curiosos, altres perquè tenien gana de conèixer-nos, i altres que viuen en Tàrrega amb molta gana d'explicar aquesta història amb nosaltres.
0: I què suposa per vosaltres inaugurar Fira Tàrrega?
3: Home, molta pressió, no? Molta pressió. No. Perquè ens estimem molt la fira. Al mateix temps, som conscients que l'imaginari d'obrir alguna cosa és molt clar i molt concret, no? Ens evoca amb alguna cosa festiu, amb alguna cosa celebratiu de la fira.
0: Doncs enhorabona i moltes ganes de veure-ho. Gràcies.
3: Gràcies a tu. Veniu.
1: Sí. Gràcies a totes dues. Us anirem seguint aquests dies.

0: la res.
1: Demà és un d'aquells festius que el calendari situa estratègicament en divendres. Això vol dir que moltes persones tindran cap de setmana llarg i especialment en aquestes situacions interessa el que ens pugui dir la Gemma Puig. Bona nit, Gemma.
2: Bona nit, Manel.
1: Com has triat la cançó?
2: Doncs mira, aquesta cançó de Blaumut que es diu Calma, doncs perquè tindrem una diada i tindrem un cap de setmana llarg, doncs de calma, de temps molt estable, d'aquest contrast que ja hem tingut avui, que segur que tothom ha notat, que els matins són frescos, o fins i tot, depenent on ens llevem, freds, però en canvi al migdia doncs és aquesta calor suportable, agradable, aquesta que ja teníem ganes de tenir, i això és el que anirà passant. Sí que dissabte, diumenge pot pujar una mica més, però demà si fa no fa com avui, per tant, les màximes més altes aquesta diada situades cap als 30 graus, un pèl més amunt, i això sí, els matins frescos, amb sol, amb algun núvol baix al matí, entre el sud de la Costa Brava, Costa Central, i com a molt a la tarda podria, fiquem molt en condicional, deixar-se escapar alguna gota cap al Montseny. Però, en principi, doncs una diada amb molta estabilitat.
1: Sí, sí, sí. Repetim més o menys això d'avui. He sentit comentaris, de quin dia tan bonic. Doncs demà segur que molta gent firmaria. Gràcies, Gemma. Demà, per cert, tu i jo hi tornem, eh? Tu i jo aquí demà.
2: Demà hi tornem, sí.
1: Molt bé. Fins demà, doncs.
2: Fins demà.

0: Són les 10 i ets al Catalunya Nit.
1: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: En aquesta hora tornarem a treure el cap al fossar de les Moreres per seguir les concentracions que hi va havent aquesta vigília de la Diada i fins ben entrada la mitjanit. També repassarem els principals titulars esportius de la jornada després de l'exhibició del Barça d'ahir a la Lliga de Campions. És dijous, és de nit. Això vol dir que rebrem l'Àlex Gorina, que ens parlarà tant de pel·lícules per veure aquest cap de setmana com també de films que ens ajuden a entendre les notícies que expliquem en informatius com aquest. I de pel·lícula és també el projecte que ha rebut ja llum verda als Estats Units, un satèl·lit que podrà il·luminar qualsevol punt del planeta a qualsevol hora. Està dissenyat amb uns miralls que poden fer rebotar els rajos del Sol cap a punts de la Terra on sigui de nit. Quin és l'objectiu? Què permetria? Qui ho veu bé i qui posa el crit al cel? Al Catalunya Nit buscarem les respostes. Ens hi ajudarà un astrofísic reputat. I abans de tancar, trucarem al director del País a Catalunya per saber com estan fixant en una portada que trobarem demà als quioscs els principals arguments informatius de la jornada. I finalment, cedirem l'última paraula a la periodista i filòloga, experta també en gastronomia, Trini Gilbert, que és aquí amb nosaltres des de les 9. Doncs som-hi fins a les 11. Notícies sota la llum de la lluna.
1: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
0: I proposem d'entrada escoltar les veus que han marcat de moment aquest 10 de setembre. És una selecció amb el segell del Marc Güell.
2: Ningú és més català que ningú. Catalunya som tots i totes. No podem permetre que res ni ningú posi en perill la convivència a Catalunya. A casa nostra, l'odi no hi té cabuda.
3: No han deixat a les antifeixistes entrar al fossar i han deixat que els feixistes hi siguin. Si Aliança Catalana és dins del fossar és perquè el PSOE els hi ha donat aquesta indicació als Mossos d'Esquadra.
4: Ser políticament correctes ni a guanyar el Premi Nobel de la Pau. Hem vingut a salvar Catalunya!
5: Ja era hora. Això també demostra que l'estratègia d'aquesta llei d'amnistia era l'estratègia bona.
6: Que s'acabi d'una vegada amb aquest procés judicial que, òbviament, no tenia cap sentit fer-lo, perquè al final els catalans van fer allò que fan qualsevol democràcia.
7: La aprobación de esta norma le devolvemos, y recalco, devolvemos el DNI español a aquellos saharauis que un día lo tuvieron y este Estado se lo quitó.
8: ¿Por qué esa indolencia e incompetencia para defender las fronteras de Ceuta, pero tan diligentes para agrandar las de Marruecos?
9: Es un acontecimiento que era, por su magnitud, difícilmente alcanzable, no solamente en España, sino en cualquier país de Europa, lecciones aprendidas. Que todo se puede hacer mejor, sin ninguna duda.
10: No es admisible que la descalificación pública de los jueces se convierta en un instrumento de presión sobre el ejercicio de la jurisdicción. El respeto y la lealtad institucional exigen tener presente siempre esta responsabilidad.
11: Porque este gobierno ayudaremos a Ceuta, no en la pancarta, sino con hechos, acogiendo a menores y lo que sea necesario dentro de nuestras posibilidades, de nuestras responsabilidades.
12: And here is my promise.
13: Aquesta és la meva promesa. Si els republicans guanyem les eleccions a la Cambra de Representants i al Senat dels Estats Units, emetré un dividend per a cada ciutadà dels Estats Units d'Amèrica per valor de $5,000.
14: Estem sorpresos per la resiliència de la nostra economia, sorpresos positivament perquè el creixement és més fort del que vam anticipar i l'economia s'està ajustant millor.
15: Pel que fa a la inflació, Lagarde n'ha donat una de freda i una de calenta.
14: Hem vist la inflació més baixa del que ens esperàvem, sobretot la del menjar, però creiem que la inflació durarà més temps del que anticipàvem.
16: Vaig descobrir una cosa molt important, i és que la feina és una plataforma molt important per la vida d'aquestes persones, i a l'any 82 doncs, van decidir sortir del manicomi per muntar una empresa. Vull dir que una idea així de simple i així de complicada al mateix temps.
17: El públic és part de la nostra narrativa. Aquesta celebració la construïm comptant amb la presència d'aquest públic. Som els portadors d'una memòria d'immigració. Ara ho volem explicar amb qui ho està vivint ara.

0: Catalunya nit.
1: Deu i sis minuts. Aquest és l'ambient ara mateix de Catrell i Paco Amoroso, que estan fent una sessió intensiva de teràpia, ens diuen, amb funky, rhythm and blues, estil i molta ironia al Palau Sant Jordi de Barcelona. El duet argentí presenta a aquesta hora el disc Free Spirits. Marc Ruiz, bona nit.
2: Bona nit.
1: Com estan en això, Marc?
2: Doncs mira, ara estan a la recta final i està el concert a dalt de tots. Acaben de fer... Vaja, acaben de tocar La que puede i El único, dos dels grans hits de la banda, sí, que en té molts, encara que tingui una història curta, però vaja, hauríeu de veure el públic com està saltant i com està vibrant en aquests moments. És espectacular. Estan fent una mena de joc molt teatral sobre l'escenari. Això de Free Spirits ve a ser una mena de clínica de rehabilitació que suposadament lidera Sting, i on Catrell i Paco Amoroso van passar una temporada per refer-se del gran èxit, del xoc que es va provocar, el gran èxit que van aconseguir després de fer aquesta actuació famosíssima al Tiny Desk. De fet, Sting està fent de narrador, està fent entre cançó i cançó, més o menys, està explicant quines són les passes que han de fer per aquesta rehabilitació. Són molt potents ja des de l'inici. Ja des de l'inici han entregat ja dues o tres de les cançons més conegudes i més mogudes d'aquest duet argentí, com per exemple la bomba funky Me Muero. Fins i tot han aprofitat el ritme intens d'aquesta cançó per agafar dues cordes per fer exercici com si estiguessin fent cardio, per exemple, no? O aquesta que estem sentint de fons, de l'estil de Bollywood, que és Nada Nuevo, i que precisament parla de quan van anar a recollir els premis Grammy i que confonien. Li van dir a Paco Amoroso que s'assemblava a Lady Gaga, i aleshores des d'aquell moment... Sí, des d'aquell moment estan reivindicant Lady Gaga com Argentina, no? És un dels crits que repeteixen en aquest concert i que també surten en aquesta cançó. Espectacular, de moment.
1: Sí, amb molta ironia, sentit de l'humor. I em diuen que l'espectacle ha començat amb una prèvia sorprenent.
2: Molt sorprenent. Jo crec que ha estat el primer cop a la història que s'ha fet un concert de vols tibetans al Palau Sant Jordi. Ha estat una sessió de meditació amb vols tibetans i instruments. Ah, sí? Sí, instruments com campanes tubulars, per exemple, no? O xilòfons. Boníssim, d'altra banda, també t'ho he de dir, que ajudaven a la meditació, perquè la idea era aquesta, era fer que tot el públic fes això, fes una mena de meditació col·lectiva per estar a top al concert. I justament després que s'hagi acabat aquest miniconcert, aquesta meditació col·lectiva a través de la música, doncs han fet mitja hora, per tant, el concert s'ha endarrerit mitja hora, de frases, projectant frases a les pantalles, i aquí ve aquesta fina ironia. La primera era atribuïda a Buda, no? Mantenir el teu cos saludable és un deure, però després l'han barrejat amb frases, per exemple, de Gwyneth Paltrow, que diu... també el dejuni intermitent és la clau de tot. I dius, a veure, un moment, a què estem jugant? I les mesclaven amb frases de Messi, amb frases de Borges, és a dir, perquè vegis veient una altra de Maradona, també hi havia de les Kardashian, és a dir,
1: sí, ja
2: tot ironia fina.
1: Sí, veig meditació, filosofia i teràpia amb Sting, a més, concert de Catriel i Paco Amoroso, no està malament.
2: Sting, que ha entrat al joc, que ha entrat al joc, sí. I se n'han fotut d'ell mateix fent això i servint la seva veu.
1: Déu-n'hi-do. Que ho acabis de gaudir. Gràcies, Marc.
2: Fins ara.
1: I avui en David Guzmán vol compartir la seva experiència durant el temporal d'ahir.
3: Visc en una de les cinc comarques afectades per l'alerta del temporal. Durant el dimecres només va ploure una estona a la tarda, però no hem vingut aquí a polemitzar sobre les restriccions, sinó a compartir un fenomen acústic sensacional. La tromba d'aigua va arribar de matinada, a partir de 5:45, i dir-ne només aigua seria menystenir l'espectacle que va venir del cel. Durant més de mitja hora va ploure la ira de Déu, van ploure les fúries a l'infern, van ploure els pecats capitals i les 10 plagues d'Egipte. De sobte llampegava com només pot llampegar amb l'anunci de la fi del món, que de pocs segons i des d'algun racó fosquíssim naixia una lluminària colossal. Era el llampec de Schrödinger, era de nit i simultàniament de dia, era la font màgica de Carles Buí, era un focus gegant perforant les tenebres. I la llum va ser només el primer acte. Amb més ingenuïtat que convicció, vaig tornar al llit per intentar dormir encara una estona, però va començar el concert. No recordo, almenys en aquesta vida, haver sentit un estrèpit similar. No eren només trons, eren els crits a Thor, de Posidó i de Zeus. Eren tambors i timbales i campanes tubulars. Era un conte d'Edgar Allan Poe. Era una nit en un castell de Transilvània. Era l'obertura 1812 a Tchaikovsky. Era l'escena de Normandia de Salveu el soldat Ryan. Perquè amb els ulls tancats i la ment desperta, una tempesta no és una tempesta. És una pàgina en blanc que ens convida a escriure. És un llibre obert en els confins de la imaginació. Justament el mateix que fa encara la ràdio de sempre. Només amb la veu, sense el concurs a la imatge, ens convida a recrear escenaris mentals. Som els responsables de l'arquitectura sonora. Som els demiurgs de l'actualitat. I per molts anys i per moltes tempestes.

0: Dos minuts i mig i un quart de 11 de la nit. Ahir hi va haver pluja també de gols al Camp Nou, però i avui? Avui tenim bàsquet en directe. Roger Bosà, bona nit.
1: Hola, Manel.
0: Juga el Barça a la Lliga Catalana.
1: Juga el Barça contra l'Andorra, un partit encara no decisiu per si a la final i al qual arriben baixes. Una d'elles, de fet, l'ha conegut a última hora. A Tarragona hi tenim l'Ernest Macià. Hola, Ernest, bona nit.
2: Què tal, companys? Bona nit.
1: Com va aquest
2: partit? Doncs sí. Bé, ara mateix està guanyant el Barça, som al tercer quart, davant de l'Andorra, 64-56, són 8 punts de diferència. Ni molt menys podem dir que el partit estigui tancat, però sí que el Barça es veu bastant superior a l'Andorra, que té baixes en posicions claus. Però, com deies, el Barça també té una baixa nova, i ja és la segona a la posició... posicions interiors, que és la de Joan Macondo. Estarà un mes i mig de baixa i pel que ens diuen és un jugador amb tendència a lesionar-se i és possible, de moment el tractament serà conservador, però que això sigui una constant durant la temporada o almenys se l'haurà de vetllar i bastant. Veurem, avui de moment el Barça debuta a aquesta Lliga Catalana, si guanya estarà a un partit de ser a la final, s'ho jugaria demà amb el Manresa, qui sí que ja és a la final, i això us ho podem confirmar a aquesta hora, un quart d'11 del vespre, és l'Ilerna Lleida. Lleida, que ha guanyat davant del Girona i que de moment ha guanyat els dos partits i ha demostrat que és el millor equip d'aquesta Lliga Catalana. Escoltem el seu tècnic Gerard Encuentra parlant justament del que ha sigut clau avui, que són els nous fitxatges.
3: En el dia a dia ens estan portant un aire fresc molt bo, ens estan aportant competitivitat en cada posició, això ens exigeix a tots molt més, i crec que és una de les claus, no? que en el dia a dia pues, hi hagi competència fa incrementar el nivell de tots.
2: Això sí, el Lleida té una mala notícia i és que hi ha un jugador que sembla que té una lesió important a Toumane Diagne. No és, en teoria, el pivot que hauria de ser titular, però sí que almenys avui ha sigut el de sortir. Ha caigut malament i es podria haver fet una lesió de lligaments. Demà més proves.
0: Doncs esperem que no sigui greu. Gràcies, Ernest. Bona nit.
2: I bona diada, que vagi bé.
0: Igualment, tot això en bàsquet, en Lliga de Campions. La vam començar el dissabte, ahir al Barça. I avui, tot és dijous, és el torn per als últims partits d'aquesta primera jornada, encara en fase de Lliga.
1: Sí, no és habitual, però hi ha partits avui també. Avui dijous, 4 partits en joc des de les 9. Tenim el Como 3, Leipzig 0, el Bayern 1, Bodo Glimt 0, el United 3, Saba 0 i l'Slavia de Praga 1, Lens 0. Ara mateix, al minut 55. Jugats aquesta tarda, Fenerbahçe 1, Roma 1 i PSV 1, Shakhtar 1.
0: Aquesta tarda ha empatat tothom a 1. Doncs més futbol, ara sí, parlem del Barça i de números, perquè té un nou límit salarial,
1: Que se situa en 582 milions d'euros. Són 150 més que el gener passat, un increment que és gràcies en part a l'augment d'ingressos i, per tant, bones notícies pel Barça. En parla el president de la Lliga, Javier Tebas.
4: Muchas veces leo, ¿no? Pues el Barcelona tiene 2.000 no sé cuántos millones de euros de deuda. Lo importante no es la cantidad de la deuda, sino si tienes capacidad de repago de la deuda con los ingresos que tienes, ¿no? En cambio, el FC Barcelona está en 1.000 millones prácticamente de ingresos o algo superior y va a estar y tiene capacidad de repago de la deuda e incluso mejorar sus condiciones de pago de la deuda que tiene.
1: La massa salarial és de 571 milions, per tant, el Barça no accedeix al límit i es confirma que el club està en la norma 1-1, en la famosa norma 1-1. A la Lliga, el club amb més límit és el Madrid, amb 832 milions, i l'Espanyol té el seu límit en 61.
0: I avui també hem pogut escoltar a Marc Márquez, crític, i ha sigut aquí en declaracions a Catalunya Ràdio.
1: Sí, ha estat crític amb aquells que asseguren que exagera les seves lesions, com ara la que li ha fet tant la guitza a l'espatlla. Són declaracions, com deia, del pilot de Cervera en una entrevista que ha fet al Tot Costa.
5: Justifique o dubte d'un esportista, nosaltres sempre ja para amb la carrera que, o amb el currículum que tinc jo, no els hi desitjo que els hi passi mai res, perquè si no, quan tu vius, és realment quan realment empatitzes amb aquella persona, però bueno, ja et dic, jo l'estic 100% convençut que amb adaptacions intentarem lluitar per aquest Mundial.
0: Doncs interessant el que ha dit avui Marc Márquez, que és cap de setmana... això qui tingui festa demà, que nosaltres treballem, però cap de setmana interessant també en el món dels esports. Moltíssimes gràcies, Roger.
1: Bona nit.
0: Nosaltres fem ara una pausa per la publicitat i a la tornada, atenció, perquè us parlem d'aquest projecte que pretén il·luminar parts fosques de la Terra amb satèl·lits a l'espai.
6: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
6: Som 3CAT.
8: M'expliques un conte, papa?
9: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
10: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
11: Una miqueta d'embús, em poso al dia de les feines pendents i així que arribi a casa a cuinar per tota la setmana.
12: T'ha anat bé de gust la rutina?
11: Dona, és que he tornat de vacances amb un cupó extra de Nadal de l'11 i, esclar, això es nota.
12: El dels 90 premis de 600.000 euros. Esclar, per això et veig amb una il·lusió tan gran.
13: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
14: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
15: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
16: La Filmoteca de Catalunya, un clàssic de l'estiu amb comèdies romàntiques al cicle Tu i jo què? Retrospectives d'Aki Kaurismäki, Jane Fonda i Fritz Lang. Reestrenes d'estiu amb la repesca dels títols imprescindibles de l'any passat i l'exposició Feminismes Fílmics.
17: Viu un estiu de cinema amb la Filmoteca. Consulta'n la programació a filmoteca.cat.
18: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
19: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure. És ser més tu. I és evolucionar com a tu, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. A tu, la llet que ens ha fet grans.
7: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
6: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
6: Som 3CAT.
20: Je veux partir sur la lune.
21: Catalunya nit.
20: Mais je suis pas astronaute.
21: Les notícies.
20: J'aurais dû faire des études.
21: Sota la llum de la lluna.
20: Pour porter le costume du nom.
21: Amb Manel Elias.
20: Je veux move in sur la lune.
21: I Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
22: Imagine being able to bring light and warmth to the darkest parts of the world. Imagine a second sun shining like a diamond in the sky. Now you will see the true power of Icarus.
0: Escena de James Bond. Fa més de 20 anys d'això s'enfrontava a un satèl·lit anomenat Icarus, un mirall capaç de reflectir la llum del sol cap a la Terra i convertir-la en una arma per rostir qualsevol cosa que se li interposés. Ciència-ficció. Semblava, perquè aquesta escena cinematogràfica es podria acostar d'alguna manera a la realitat. I és que l'empresa nord-americana Reflect Orbital ha rebut l'autorització ja dels Estats Units per posar en òrbita a finals d'any, és a dir, aquest mateix 2026, el satèl·lit Earendil 1. És un satèl·lit experimental que porta un reflector de 18 per 18 metres i que vol redirigir la llum solar cap a la Terra després de la posta de sol. A la pràctica, vol dir il·luminar parts de la Terra on ja és fosc. Això ens, evidentment, curioseix moltíssim. Sabem que, evidentment, la companyia defensa les parts positives d'aquest projecte, però que també una part de la comunitat científica està preocupada amb tot plegat. Per això en volem parlar amb l'astrofísic Alejandro Sánchez, que és investigador de l'Institut d'Astrofísica d'Andalusia. Alejandro Sánchez, buenas noches.
23: Buenas noches.
0: De entrada, ponnos un poco en contexto. ¿Qué es exactamente este satélite que pretende poner en funcionamiento esta empresa Reflect Orbital?
23: Bueno, como comentabas, es un satélite. Bueno, más que un satélite, es una constelación de satélites que se quieren poner en órbita desde este año hasta 2035. Y que tiene un tamaño bastante grande, más o menos como el tamaño de un campo de tenis, ¿no? Entre 18 por 18 metros. Y su objetivo es, pues eso, como comentabas, iluminar la Tierra. Evidentemente, lo que ellos más defienden es el uso pacífico, pero bueno, sabemos que el principal uso que tiene esto es militar. Y bueno, pues el principal problema que tenemos es el grandísimo impacto en la biodiversidad y posiblemente también en la salud para la Tierra, sin perder de vista pues también el impacto que habrá en las infraestructuras científicas.
0: Claro, porque si nos ponemos a imaginar, digamos, la parte positiva, que es supongo como lo orienta la misma compañía, podemos imaginar, por ejemplo, que tener energía solar para cargar placas donde sea de noche, o imagino yo que sea una catástrofe y que para hacer un rescate se tenga que iluminar una zona oscura. ¿En qué situaciones dice la compañía que esto puede ser positivo?
23: Sí, bueno, según ellos, juntando varios satélites, porque con uno solo no podrían, ellos serían capaces de producir pues desde casi el nivel de intensidad de mediodía a pues el nivel de la luna llena, ¿vale? Evidentemente, con el nivel de luna llena pues no da para mucho, la verdad. Pero entre las aplicaciones que ellos dan, pues eso es, por ejemplo, tener energía durante más horas en zonas con paneles solares, pues el tema de catástrofes, iluminarlo, igual que catástrofes, por ejemplo, en campos de batalla, bueno, zonas de construcción, que pueda dar más horas para trabajar, incluso algunas veces no tanto reflector vital, pero otros proyectos rusos, por ejemplo, si se han considerado, por ejemplo, eliminar el alumbrado público en zonas de Siberia, aumentar pues el crecimiento, pues en vez de necesitar iluminar un invernadero con iluminación, pues iluminar cultivos con esto. Pero hay que tener claro que esto no se puede hacer a cualquier hora del día. Uh-huh. Esto solamente es extender, pero que ya es bastante, 2 horas el acceso a la noche, porque cuando los satélites están en sombra de la Tierra, pues no hay sol que puedan reflejar. O sea que tampoco hay que pasarse de esperanzas, entre comillas. Y bueno, pues hay gente que considera que el caso de James Bond, el de utilizarlo para, por ejemplo, derretir glaciares y cosas así, pues no es viable. O sea, utilizarlo como una especie de rayo de la muerte, debido a que no serían capaces de... La atmósfera impediría que se concentrase la luz tanto, pero bueno, hay otros muchos otros tipos de daños, por ejemplo, simplemente para la vista, porque estos satélites pues van a ser muy, muy, muy brillantes. Hay que considerar que van a concentrar pues luz solar. Ya hemos hablado intensamente este verano de los peligros de mirar al sol. Uh-huh. Bueno, pues esto sería pues una intensidad similar, concentrada en un área mucho más pequeña, ¿no? Pensemos toda... nosotros mirar a la luna no supone ningún riesgo, porque la iluminación que nos da pues está esparcida en un área relativamente grande. Si toda esa iluminación la concentramos en un punto matemático prácticamente, pues ya llegaríamos a unos niveles que puedan ser peligrosos para, por ejemplo, alguien que esté mirando accidentalmente por un telescopio con unos prismáticos, sin contar pues deslumbramiento de que estás conduciendo y de repente ves algo súper brillante.
0: Claro. Esto recordemos que es un juego de espejos, digamos, ¿eh? El sol impacta en este espejo que se dirige de tal forma que con el ángulo que se requiera para reflejar la luz del sol encima de un territorio. ¿A ti qué te parece? ¿Y qué es lo que comentáis con tus colegas también? Tú eres astrofísico. ¿Qué te parece esta idea?
23: Pues a mí me parece apocalíptico. Sinceramente, o sea, esta empresa pretende tener 50.000 satélites para 2035. Solo en 2 años quieren tener ya 1.000. Y cuando yo estaba en un congreso recientemente de contaminación lumínica, cuando se lo contaba a mis compañeros biólogos, no se lo creían. Pensaba que esto no... Nadie estaría tan loco como para hacer esto, ya que, por ejemplo, pues hay muchas especies, por ejemplo, el coral... que con cantidades mínimas de contaminación lumínica ya no se reproduce. Entonces, pues no estamos aquí hablando del problema que tenemos ahora los astrónomos con satélites que son más o menos tan brillantes como la estrella más débil que puedas ver a simple vista, ¿no? No, esto estamos hablando de satélites que van a brillar individualmente tanto como la luna llena.
0: Claro.
23: Ellos hablan de 5 kilómetros, pero realmente los satélites iluminan un área muchísimo mayor. O sea, solo tenemos que ver cuánto brilla la Estación Espacial Internacional, que no está diseñada para mandar la luz a ningún lugar. Si ya ponemos 50.000 satélites de este tipo, pues es que ya nos podemos olvidar del cielo, o sea, de las constelaciones y de todo, porque cualquiera de estos satélites va a ser más brillante que cualquier estrella que veamos.
0: Sí, sí, con lo bonito que es mirar hacia el cielo y alguien quiere cambiarlo. Esta idea que parece tan bestia, sin embargo, tiene luz verde por parte de la autoridad competente de los Estados Unidos. O sea que si nadie dice lo contrario, va a ser realidad.
23: Sí, además la agencia ha decidido que no va a contener de ahora en adelante consideraciones ambientales en todos los temas de lanzamientos de satélites. En parte es porque esta agencia se dedica principalmente a asignar las radiofrecuencias que utilizan los satélites, pero ha decidido de ahora en adelante que no va a tener en cuenta, pues eso, los impactos ambientales que pueda tener, por ejemplo, las reentradas o el deslumbramiento de cosas que se lancen. Y esto es esta agencia en concreto, pero se sabe que en general el gobierno, la administración actual de Estados Unidos, quiere también eliminar otros controles ambientales para otro tipo de actividades espaciales. Entonces, pues vamos a una dirección que, por un lado, pues en la parte de Estados Unidos, pues se ve que se quiere eliminar todo control ambiental, a pesar de las obligaciones legales que esto tiene, porque por ejemplo cualquier impacto, y España ya ha sufrido uno de los satélites, un impacto con basura espacial y se destruyó el satélite por el impacto de esta basura espacial, pues como es muy difícil determinar el origen de esta basura espacial, pero ahora mismo más del 50% de los satélites en operación dependen de una sola empresa, pues se puede uno imaginar de quién, al menos el 50% de la probabilidad de que ese satélite fuese destruido. Y si esto estamos hablando con los satélites de comunicación que son pequeñitos, pues que ya tengamos satélites monstruosos como estos, y además no uno ni dos, sino 50.000, pues es que ya es una cosa apocalíptica. Sí, realmente, sí. Y tenemos que considerar que nosotros, la mayoría de los animales no ven como nosotros, que somos animales diurnos. La mayoría de los animales son nocturnos, de hecho, o sea, está mucho más, la biodiversidad está mucho más adaptada a la noche que al día, precisamente para evitar a los predadores, para evitarnos a nosotros, etcétera, y que su sensibilidad a la contaminación lumínica es muchísimo mayor que la que sufrimos nosotros. Entonces, pues no somos capaces de hacernos la idea del impacto ambiental que va a poder tener esto.
0: És una notícia que va quedar eclipsada durant l'estiu quan es donava llum verda finalment a aquest projecte per l'eclipse de sol. L'eclipsi és el que estàvem tots parlant, però ens va semblar interessant també comentar-ho aquí al Catalunya Nit, i avui ho hem pogut fer amb l'astrofísic Alejandro Sánchez, a qui agraïm moltíssim que ens hagi atès. Moltes gràcies i buenas noches, bona nit.
23: Un placer, bona nit.
2: Catalunya Nit. Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
0: Estem entrant, diria, en la temporada alta de cinema. Ara ho confirmarem perquè ja tenim aquí a l'Àlex Gorina. Bona nit, Àlex.
1: Hola, bona nit.
0: Venècia en marxa, de seguida Sant Sebastià, sí. O sigui, Donosti, Sitges, tal, i les estrenes potents. Vull dir que sí, no? Temporada alta de cinema o què?
1: Doncs comença, diguem, el que es diu període prenadalenc, que és el que mana de cara als Òscar. Les normes diuen pel·lícules estrenades a Los Angeles fins al 28 de desembre.
0: Ah, d'aquí.
1: Això en les categories normals. La pel·lícula internacional i tot això té un calendari diferent.
0: Parlant de pel·lícula internacional i d'Òscars, la setmana passada vas dir... va coincidir el dijous que vam saber les tres candidates.
1: Sí, sí.
0: Eren Los Domingos, La Bola Negra i El Ser Querido.
1: Sí, senyor.
0: Ho dic bé,
1: Sí.
0: Perquè parlo de memòria. I jo et vaig dir, què, amb quina et quedaries d'aquestes tres, o si la selecció era bona? I tu em vas dir, no puc parlar en propietat perquè encara no les he vist les tres, però ara ja sí.
1: Sí, aquest senyor, que menja moltes cues de pansa, i a més el podríem definir com a cerebrino mandri,
0: doncs
1: directament té tota la raó. Ara ja he vist La Bola Negra. Jo, si fos acadèmic i tingués vot, votaria La Bola Negra.
0: Sí, és la que més t'ha agradat de les tres.
1: Indiscutiblement, de les tres, la que més m'agrada és aquesta, tot i que té algun punt, però els que s'arrisquen mereixen equivocar-se 2, 3, 5 vegades en una pel·lícula, si la resta és espectacular, i la pel·lícula és espectacular. Per tant, jo l'enviaria, crec que faran bé enviant-la, i a més ja veurem si no és candidat a l'Òscar a millor pel·lícula tout court.
0: En general.
1: És possible.
0: Vaja.
1: És molt possible.
0: Doncs la cosa es posa molt...
1: emocionant.
0: Sí, encara no s'ha estrenat, que no?
1: No, La Bola Negra s'estrena a finals de mes.
0: D'acord.
1: Sí, sí, sí, queden 3 setmanes.
0: Per tant, encara no podem dir-la com a perla, ja veurem aquella
1: Arribarà
0: setmana.
1: Arribarà el moment, sí. Post Sant Sebastià.
0: Exacte. Doncs va, entrem en matèria. Aquesta setmana què mou la teva secció golfa?
1: Amigues i amics, demà és 11 de setembre, és a dir, el dia que es va fundar l'abadia de Cluny, el dia que es va fundar la carrera dels Beatles, amb la primera cançó, Love Me Do, el dia que va néixer Bola de Nieve, el dia que va néixer la cançó Oh, Susana, que van néixer The H. Lawrence, el Arvo Part, Brian De Palma, i el dia de la Diada.
3: Llibertat, amnistia i estatut d'autonomia era allò que reclamaven els 100.000 catalans que van participar en la primera celebració legal de la Diada Nacional de Catalunya a Sant Boi de Llobregat el 1976. Ara fa 20 anys que a 5:15 de la tarda va començar l'acte a Sant Boi. Jordi Carbonell, Octavi Saltor i Miquel Roca van ser els tres oradors de la primera gran diada, un any després de la mort de Franco. Totes les forces polítiques i socials que més endavant van vertebrar les institucions catalanes democràtiques eren a Sant Boi. Per aquest motiu, el més important d'aquell 11 de setembre va ser el caràcter unitari i massiu.
4: Amics, molt bona nit i benvinguts al Ball de l'Estatut.
5: Montjuïc, tot és una flama.
1: Rudy Ventura i la cançó de l'Estatut. Això que sentíem era un fragment de la primera filmació sonora d'una diada, que va ser l'any 1976 a Sant Boi de Llobregat. La del milió de persones va ser un any més tard. Tot i que de diades se'n celebraven des de feia 200 anys aproximadament, i que els de la Gaumont havien vingut amb el naixement del cinema a rodar ja a Barcelona manifestacions a Santa Maria del Mar en aquells moments, no? Què importa? Que el 76 realment ja el cinema va ser obra dels amateurs que sortien a la seva càmera o de petits equips mig, diguem, clandestinament, que ho van filmar, no? Els cineastes del CCCC, cinema de classe, en aquest cas, Elena Lumbreras, Mariano Lissa, en fi, tot molt, diguem, amagat sota l'abric. El Pere Portavella va gravar, i a més va gravar el so de la policia mentre estaven actuant al voltant de la manifestació. I el Pere Joan Ventura i el Carles Duran, acompanyats de la Pilar Aymerich, van prendre les imatges més importants d'aquella primera diada. Per tant, fem-li els honors als pioners en aquesta cosa mentre sentim la cançó, i ens anem a una altra efemèride, si vols.
0: Un altre aniversari.
1: Un 11 de setembre, al Festival de Venècia, precisament fa 75 anys, es va estrenar El Río de Jean Renoir.
24: It was one of the many holy rivers. Its waters came from the eternal snows of the Himalayas and emptied into the Bay of Bengal. The river had its own life.
1: primera pel·lícula en color.
0: Aquesta acostuma a figurar sempre als rànquings allà on hi ha Ciudadano Kane i tot això, no?
1: Obra mestra. Sí. I, per tant, perla. I, per tant, busqueu-la a Filmin i a YouTube, perquè també la trobareu sencera. Rodada Bengala, al Ganges, per entendre'ns, amb tres amigues que comencen l'adolescència, eh? Una d'hindú, una altra d'anglesa, una tal, època colonialista, amb tres temes: la vida, l'amor i la mort. En definitiva, tot és triangle, no? Amb fotografia de Claude Renoir, imatges dignes del avi, és a dir, el pintor impressionista, obra mestra de la setmana d'un cineasta que va començar en el Front Popular fent pel·lícules comunistes i que podeu recuperar, com per exemple la primera pel·lícula de la història sobre el cooperativisme obrer, que era El crim de Monsieur Lange, que podeu trobar a Criterion Channel. Per tant, aneu anotant totes sí, les recuperacions. Sí.
0: Això s'ha d'escoltar amb bolígraf i paper, eh?
1: I el que estem escoltant és una tercera efemèride. Aquest senyor, el Smokey Robinson, cantant Track of My Tears, és una cançó que surt una pel·lícula que es diu World Trade Center, perquè l'11 de setembre tenim un altre aniversari, el de les Torres Bessones.
0: Efectivament.
1: I el senyor Oliver Stone, el 2006, va rodar aquesta pel·lícula lamentable, he de dir, sobre les Torres Bessones, però hem de tenir-la en compte perquè Oliver Stone, el dia 15, fa 80 anys. I Oliver Stone, alerta, va ser, alhora que el patriota que va fer la pel·lícula de les Torres Bessones, va ser el que va fer les pel·lícules oficials sobre Fidel Castro, Hugo Chávez, Vladimir Putin, sí, JFK i Lula da Silva. O sigui, un embolic ideològic que diu, bueno, o és l'home més lliure del món a l'hora de fer pel·lícules, o si no, no t'ho expliques. Però alerta, perquè a més va ser el cineasta del Vietnam, sí, amb aquella trilogia de Platoon, Nacido el 4 de julio i El cielo y la tierra. La cançó ja deia que sortia a les seves pel·lícules, però ens continuarà acompanyant, perquè tenim quarta efemèride d'aquesta nit. Jane Fonda, cicle a la Filmoteca de Catalunya. Ah. Una actriu que molta gent coneix pels títols comercials i per la seva vida familiar, etc, però que va passar una època com a companya de Donald Sutherland sent activista antiguerra del Vietnam, que això li va costar la carrera, i a més que Jean-Luc Godard la cridés per rodar una pel·lícula sobre ella que es titula Letter to Jane, que no es veu mai enlloc. Doncs la podeu veure dissabte a les 8 del vespre a la Filmoteca de Catalunya, Jane Fonda. Ens saltem a l'Oliver Stone, anem directament a Jane Fonda i les seves paraules.
8: If there's anything I learned in Vietnam, it's after 4,000 years of struggle against nature and against all kinds of very powerful and professional armies, they will not surrender now. They never have in their past, and they are certainly not going to surrender now. And Richard Nixon's 8-point plan of May 8 is asking the peasants and the people who are on the verge of controlling their own lives for the first time in so long.
1: Dit això, hem de dir que va ser un conjunt de pel·lícules. Tu va bien, també amb Godard, Material americano d'Alan Mierson, una pel·lícula absolutament antisistema, i Chantaje contra una esposa, aprofitant a Ibsen per fer una defensa de la dona, com no s'havia fet fins llavors en el cinema americà. Per tant, Jane Fonda, dues vides paral·leles, però jo aquesta m'interessa moltíssim i la tenia massa oblidada.
0: I a la Filmoteca es podrà veure.
1: I com està el panorama, ja podeu imaginar que no podem desistir de fer una mica de record del que està passant a partir del moment de les eleccions d'aquest estat que es diu Agualà, Cessà, i el que se'ns ve d'amagat darrere amb tot el somriure. Senyores i senyors, el cicle Fritz Lang que estan fent a la Filmoteca ens parla del cineasta que ara, en el període sonori americà, podeu veure pel·lícules excepcionals, però que en el cinema mut va ser el primer que va anticipar el que se'ls venia a sobre, perquè ja començava Hitler a cridar i el volien per dirigir al cinema alemany.
9: 1933. Es muss im März oder Anfang April.
1: És Fritz Lang explicant com Goering el va cridar al seu despatx i li va dir: demà et poso al front del cinema del meu país. I Fritz Lang aquella nit va dir: val, molt bé, d'acord. Va deixar la dona, que era nazi total, va fer la maleta i se'n va anar a París d'amagat, fugint d'aquesta oferta que li havia fet Goering.
0: Ostres, o sigui, abandonant la dona i tot, que...
1: Sí, Thea von Harbo, la guionista de les seves pel·lícules.
0: Vaja.
1: I amb això vull fer la menció de les tres pel·lícules que fan la predicció de que se'ls hi venia.
0: Sí.
1: Metrópolis, del 1927, amb la deshumanització absoluta dels treballadors manipulats pel fanatisme per obeir, depenent del treball, les consignes dels nous partits. Això és el que explica en el fons Metrópolis. La segona, el 1931, Emma, el vampir de Düsseldorf, on ens expliquen com són les llibertats controlades a través del col·lapse social i la multitud es torna totalitària ajusticiant a un home que és culpable, prenent-se la justícia per la pròpia mà sense passar pels tribunals, no? I tercera, el testament del doctor Mabuse, un monstre creador d'una xarxa de terror d'atemptats per crear la por en la societat i que aquí acabi sent la societat, diguem, arraconada totalment per tot plegat, obedient en tot el que el poder li mana. Consignes de la SA incloses anys abans de que les definissin en els seus estatuts del partit polític al que pertanyien. Per tant, aplaudir la dictadura. Frislang, visca tu. Sí. I a l'ull, un, que tenia, perquè l'altre no el tenia i anava amb un parxo.
0: Ara estava pensant, aleshores, aquest càrrec, és que m'has deixat impressionat amb això que marxés l'endemà i deixés la dona allà.
1: Sí.
0: Aquest càrrec va ser el que finalment va ocupar Leni Riefenstahl o és una altra cosa?
1: No va tenir càrrec mai, Leni Riefenstahl.
0: Simplement
1: la cineasta oficial de la cineasta oficial, però ella però no tenia càrrec. No tenia càrrec. Mm-hmm. Posem una cançó de cabaret.
10: Tomorrow belongs to me.
1: Perquè aquesta pel·lícula de Bob Fosse, que ve d'una obra de teatre, que prové d'una pel·lícula que es deia Soy una càmera, que és difícil de veure per rodar Henry Cornelius i que la podeu buscar, Soy una càmera, perquè ell ho deia, soc una càmera amb l'obturador obert, passiva, però que ho registra absolutament tot sense pensar. Això provenia de Dios a Berlín, una obra escrita per Christopher Isherwood durant les seves experiències amb una cantant de cabaret en el Berlín dels anys 30, abans de la pujada de Hitler al poder, quan els nazis començaven a semblar els nois guapos i les noies guapes que prometien l'oro i el moro a tot el país perquè els votessin, perquè el món que venia seria perpètuament adorable i ideal. Dit això, quina perla es queda?
0: Això t'anava a dir. Amb això hem entès, o hem parlat una mica de l'auge de l'extrema dreta a Alemanya, amb aquesta victòria de l'AFD, a Saxònia-Anhalt. Mm-hmm. Si et dic la perla de la setmana, o si n'hem d'afegir una altra...
1: Doncs anirem a Oasis.
11: Oasis, the world's biggest rock band.
12: The popularity likened to that of the Beatles.
11: The pop group Oasis.
1: Perquè s'estrena demà Oasis, Don't Look Back in Anger, que és una expressió que ve de Mirando hacia atrás con ira, una obra de teatre del John Osborne que va definir a tota una generació de joves anglesos a primers dels 60, no? Els rebels totals.
0: O sigui que la tornada de la cançó que sabem tots, en realitat, ve d'una obra de teatre.
1: Ve d'aquest origen, per entendre'ns, i ara es converteix en el motiu musical d'una pel·lícula musical, cançó, d'aquests germans que diuen que s'han reconciliat perquè ja els faltava pasta i, evidentment, no ho volen reconèixer. Les coses com són, però la pel·lícula és brillant. Posa la cançó, perquè ja ens anem acomiadant.
0: Aquesta la gent, els nostres oients se la saben.
1: Bueno, doncs hi ha moltes, que podíeu aprendre, però aquesta és la que toca sentir en aquests moments. Brillantment realitzada, la pel·lícula, hipòcritament interpretada pels dos germans, que s'estimen tant que gairebé fan petons, i es nota moltíssim que no ha tocat més remei que tornar a sortir junts a l'escenari per la raó que tots coneixem. Però, en tot cas, hi ha una qüestió que es diu energia. La pel·lícula la té, i si més al marge d'aquí l'ha feta o ens agrada la música dels Oasis,
0: sí,
1: amb el so que té la pel·lícula i les imatges que veiem, indiscutiblement passarem un bon cap de setmana.
0: Doncs a gaudir el cap de setmana, i nosaltres no mirarem enrere ni a Menger ni res, mirem endavant amb alegria, perquè dijous que ve torna Àlex Gorina. Dijous.
1: Sobretot, no us creieu mai els que prometen l'oro i el moro, perquè després venen a passar factura.

0: Doncs mira que Donald Trump acaba de prometre 5.000 dòlars per cada ciutadà, quasi res. 11:15 de la nit, li queda poquet ja el 10 de setembre i arriba aquell moment en què comencem a mirar cap a l'endemà. Alba Barbosa, Marc Güell, bona nit.
1: Bona nit.
0: A veure, d'entrada, però, passem ràpidament pel Fossar de les Moreres a Barcelona, perquè a aquesta hora, en teoria, hi continuen els actes polítics. Àlex Giralt Robert, què està passant?
2: Hola, Manel i companyia, bona nit. Doncs sí, efectivament, ara ja en marxa l'acte polític de Junts per Catalunya. Està xerrant Jordi Martí Galvis, que és el cap de files del grup municipal de Junts per Barcelona i futur candidat dels juntaires aquí a la capital catalana. Després s'espera la intervenció també del secretari general de Junts, de Jordi Turull, i després d'aquest acte de Junts, cap a la mitjanit està programat l'esdeveniment polític d'Esquerra Republicana, i entre els parlaments hi haurà el de la portaveu parlamentària d'Esquerra, Esther Capella. Com us hem anat dient, ara hi ha calma, hi ha aquí el Fossar de les Moreres, pràcticament extingit el dispositiu policial que durant tota la tarda ha separat els antifeixistes dels partidaris d'Aliança Catalana.
0: I ens ho heu explicat molt bé amb el suport tècnic de Pep Casanovas. Gràcies, Àlex.
2: Bona nit. Vosaltres.
0: És
2: bona
0: una
2: nit.
0: Prèvia de la Diada que tornarà a fer sortir milers de persones als carrers demà, Alba.
3: Sí, demà al matí hi haurà les tradicionals ofrenes al monument de Rafael Casanova, d'institucions, partits i entitats. A les 9 és quan hi ha prevista la del govern i la de la mesa del Parlament. A la tarda, a les 17:14, l'ANC i Òmnium Cultural convoquen la manifestació que serà descentralitzada aquest any, amb mobilitzacions a Barcelona, Girona i Amposta. La de la capital catalana es farà en dues columnes que volen representar el present i el futur de Catalunya. La del present sortirà de la Gran Via amb el carrer de Casanova i la del futur de la Via Laietana amb la plaça de la Catedral. Al Passeig Lluís Companys de Barcelona, cap a la tarda, a les 7 del vespre, la Festa de la Llibertat d'Òmnium Cultural, hi haurà com a cap de cartell dels concerts els valencians La Gossa Sorda. I els actes institucionals acabaran a la nit al Teatre Nacional de Catalunya, commemorant els 50 anys de la primera celebració de l'11 de setembre, després de la repressió de la dictadura franquista. I tot això demà. Però avui, vigília de la Diada al Parlament, ja hi ha passat això.

0: Es farà un homenatge específic a totes les persones que han mort durant aquests 25 anys per malalties derivades de la toxicitat i la contaminació dels treballs de rescat entre la runa.
1: Demà, programació especial aquí a Catalunya Ràdio. Nosaltres, el Catalunya Nit, ens hi posarem una mica abans. Serà com versió de vespre a partir de les 8, dues hores, fins a les 10. A la tarda, Francesc Garriga també connectarà amb les manifestacions que hi hagi en marxa amb motiu de la Diada. Al migdia, Òscar Fernández es posarà al capdavant del Catalunya Migdia. I al matí de Catalunya Ràdio, què hi trobarem?
0: Doncs edició especial també del programa. S'hi posaran a les 8 per seguir la Diada i celebrar també un aniversari molt especial per aquesta casa. Saludem al subdirector del programa, Maiol Roger. Bona nit.
2: Bona nit, què tal?
0: Doncs a punt per aquesta Diada, que demà seguireu a partir de les 8, al matí de Catalunya Ràdio.
2: Avui tenim una mica més de marge per no dormir, Marc. Sí, sí, perquè demà ens hi posem a les 8, però escolta, tenim moltíssima teca. Mira, jo només et dic que a les 8 demà posis la ràdio.
0: Per què?
2: No t'ho puc explicar.
0: Ah.
2: Però demà a les 8 sentireu una cosa important al matí de Catalunya Ràdio. Aquí ho deixo.
0: Notícia important demà a les 8.
2: Aquí ho deixo. Aquí ho deixo unes paraules que de ben segur ressonaran. Després farem molt Diada, exacte, a les 9 ja les ofrenes al monument de Rafael Casanova. Rafael Casanova, sempre ho dic malament, però bueno, no serà el primer que em confong.
0: Segur que no.
2: Seguirem molt els discursos en directe. Una mica també comentarem el discurs que fa poca estona ha pronunciat el president Illa.
0: Sí.
2: Aquesta crida a Catalunya un sol poble, aquesta alerta dels discursos d'odi, crec que marcarà molt aquesta Diada i més després del que ha passat avui al Fossar de les Moreres.
0: Com has vist aquest missatge del president Illa, Maiol?
2: Una mica en la línia del que va... És a dir, poques sorpreses, però el fet que se centri molt en això i en la insistència de ser un sol poble, de la unitat contra... No dit específicament la unitat contra el feixisme, però vaja, se li ha entès tot, no? De dir, ostres, hi ha un element que aglutina una gran part de la societat catalana, que és la lluita contra el feixisme, que ara mateix toca unir-s'hi. Abans, a les altres Diades, potser les crides de la unitat anaven més dedicades a l'independentisme, no? Aquesta crida d'una altra manera, i és veritat que és un missatge bastant directe contra l'Aliança Catalana. Tot això ho comentarem demà, mentre comentem també els discursos que hi ha al Fossar. Bé, no són discursos, són declaracions als periodistes.
0: Sí.
2: També parlarem amb gent que ha estat al Fossar avui per veure com ha anat, diguem-ne, de primera mà. I també parlarem amb Gonzalo Boye de la situació de Carles Puigdemont, perquè avui hem avançat al matí que el Tribunal de Comptes amnistiarà el president. Després s'ha sabut que el procés al Constitucional i al Suprem també avança, esperant aquest ple del Constitucional el 22 de setembre. Per tant, li preguntarem a Gonzalo Boye com està la situació.
0: I alguna cosa més fareu al matí o no?
2: Sí. Farem una mica de 11S del 2001, és a dir, de Nova York. Parlarem amb catalans que van ser-hi. També parlarem d'aquest documental del Sense Ficció de la Supervivent, aquella persona que es va inventar que hi havia estat.
0: Sí.
2: I atenció a les 11, perquè si jo et dic que el concurs més mític de la ràdio de 10 lletres, tu què em dius?
0: Enigmàrius.
2: Correcte, l'Enigmàrius celebra 20 anys i demà ho celebrem amb el Màrius i amb concursants que sempre ve de gust jugar i sempre ve de gust estar-hi una estona perquè, escolta, quan el Màrius parla, diguem-ne que tot això ho millora.
0: I l'hem d'escoltar, i tant. Doncs demà ben atents, a partir de les 8 del matí de Catalunya Ràdio, amb aquest misteri que ens deixava ara en Maiol, us escoltarem.
2: Així m'agrada.
0: Bona Diada.
2: Cuideu-vos, bon cap de setmana, Marc.
1: 7 minuts per arribar a les 11, en aquesta època en què sembla que tot s'ho emporta el vent. M'agrada molt pensar que a aquesta hora hi ha els nostres col·legues d'altres mitjans fixant el més important del dia en un paper que trobarem demà als quioscos. Miquel Noguer, director del País a Catalunya, bona nit.
3: Què tal? Molt bona nit. Un paper que quedi a les hemeroteques i que es pugui comprovar d'aquí un temps,
1: i tant,
3: si anàvem equivocats o no.
1: I tant, ho trobo una professió preciosa, preciosa. I demà què hi trobarem?
3: Doncs demà el País obre la seva edició a quatre columnes amb la polèmica resolució judicial sobre la llei de nets.
1: Uh-huh.
3: El titular és el Suprem dona ales a la teoria de Vox sobre el putxerazo electoral, diem en castellà, i expliquem també en l'editorial sobre el tema, doncs, com tot plegat és un despropòsit jurídic, perquè els jutges creuen que la inscripció dels nacionalitzats en el cens és un perill fundat, real i molt seriós, que són, diguem-ne, alguns dels esquemes de Vox. I també destacaria de la portada, doncs, com Marroc acusa el PP de populista pels seus atacs a la crisi de Ceuta, i com no una referència, un espai també per la política catalana

0: Illa fa una crida a garantir la convivència en una diada marcada per l'auge de l'extrema dreta. Aquests serien els principals titulars de demà.
1: Està molt bé, i que contrasta molt amb el que ha passat avui sobre el Sàhara, per exemple, on sí que tindran dret a vot, evidentment, un cop nacionalitzades aquestes persones. Si haguessis de destacar una peça, un article d'opinió, algun reportatge, quin em diries?
0: Doncs avui m'he fixat en un article d'opinió que portem demà. És una secció que es diu Red de Redes, i en el que fem una escombrada al que s'està dient a les xarxes socials i es posa junt un tema. I demà ens centrem en un tema que està impactant sobre molts joves, que són aquests influencers, aquestes persones que constantment estan enviant el missatge de que això de treballar és una cosa del passat, una cosa de perdedors, i que el que has de fer és invertir els teus pocs o molts diners en mètodes més o menys fiables. I d'alguna manera demà ho titulem Chaval, hazte rico con el método Morla. És un article del Jorge Morla, que està molt bé.
1: Doncs ho llegirem. Moltíssimes gràcies, Miquel. Bona nit.
0: Que vagi molt bé. Bona nit.

0: És la nostra segona setmana de curs i encara tenim alguna estrena pendent. Per exemple, la de Trini Gilbert, periodista especialitzada en gastronomia, filòloga catalana. Bona nit, què tal?
1: Bona nit.
0: A veure, t'hem tingut aquí atenta des de les 9. Quines reflexions et suggereixen el programa d'avui?
1: Doncs mira, voldria destacar-vos altres frases que ha dit el nostre president. M'ha agradat molt quan ha dit que som capaços del bo i el millor, que som gent treballadora. I a més ha esmentat fites, sobretot hospitalàries, però també ha esmentat aquest pilar de nou.
0: És veritat,
1: amb folre, manilles i punta que es va fer per Sant Fèlix aquest agost, i jo crec que està bé esmentar-ho. I també, mira, mentre anava escoltant aquesta promesa que el Donald Trump va fer ahir el 9 de setembre amb aquests 5.000 dòlars, he estat fent números, els tinc aquí damunt de la taula. Això suposaria 1,3 bilions de dòlars que hauria de donar per a 260 milions d'adults que hi ha als Estats Units. És a dir, que suposaria el 16,2% de tota la despesa federal anual. És una bestiesa.
0: Sí.
1: Tenint en compte que això ho ha d'autoritzar el Congrés i que haurien de mirar si aquests adults haurien de tenir uns ingressos mínims, uns ingressos màxims per poder rebre-ho. Però jo pensava, quan tu fas una promesa d'aquest tipus, potser els pares alguna vegada l'han fet als fills, si et portes bé, si vens amb mi, si fas el que jo et dic, et donaré un euro, va, diguem un euro...
0: Sí. O un regalet.
1: O un regalet. És que tens una mica de por. Aquí, al darrere d'una promesa d'aquest tipus en què hi van diners, s'ha d'interpretar que no les té totes. Jo hi diria això, no les té totes, perquè quan recorres els diners, si fas una cesta de bàsquet et donaré 10 euros, si treus un excel·lent te'n donaré 20, aquí al darrere hi passen coses.
0: Sí.
1: És el que m'ha suggerit, però més enllà dels números, que és això, és un 16,2% de tota la despesa federal anual, que és molt. Després, un altre assumpte, i aquí me'n vaig a Tàrrega, que jo crec que ho hem d'esmentar. És una sort que tinguem aquest festival de teatre en una ciutat com Tàrrega, que jo la voldria destacar per dos al·licients més. Primer, és una de les ciutats que té les millors postes de sol. No només Tàrrega, tota la terra de Ponent. Però, per tant, si no ja les teníeu totes per anar-hi aquest cap de setmana, Tàrrega té unes bones postes de sol.
0: Mentre no hi posin el satèl·lit aquest a damunt, eh?
1: Exacte. Això sí, que això també és un altre assumpte. Però a part de les postes de sol, és que s'hi menja molt bé.
0: Ah, sabia que acabaria
1: Manel,
0: sortint si men... això.
1: És que no me'n puc estar. Però a Tàrrega hi ha molt bons productes de proximitat, molt bona verdura, molt bona terra. I jo, sobretot, mira, volia dir-vos un restaurant que jo crec que val la pena per esmentar-ne, un de concret, que es diu La Cava, que està molt bé de preu, la relació qualitat-preu és molt bona, així que Tàrrega val la pena que fem aquesta expedició, aquest cap de setmana.
0: O sigui que tu tens restaurants en ment de cada lloc on diguem notícies, eh?
1: Sí, si em poses a prova, jo crec que me'n podria sortir, sí.

0: Catalunya nit. Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Hola, molt bona nit. Vos informa Nando Sanoguera. Salvador Illa ha fet una crida a preservar la convivència i a combatre els discursos d'odi en el missatge institucional de la Diada. El president de la Generalitat respon a l'extrema dreta que la capacitat integradora de Catalunya és admirada arreu del món, en una vigília de l'11 de setembre marcada per l'atenció al fossar de les Moreres.
2: Ningú és més català que ningú. Catalunya som tots i totes. No podem permetre que res ni ningú posi en perill la convivència a Catalunya. A casa nostra l'odi no hi té cabut.
1: El president català ha demanat també unitat de país als sindicats d'educació i consens a l'hora d'afrontar reptes com el de l'habitatge, les infraestructures o el nou finançament. Més notícies, Oriol Pujadó.
3: La vigília de la Diada ha estat marcada, però, per l'atenció i les càrregues policials al fossar de les Moreres, a la ciutat de Barcelona. Els Mossos han actuat diverses vegades contra manifestants antifeixistes que protestaven per la presència d'Aliança Catalana. La líder d'Aliança, Sílvia Orriols, i els simpatitzants de l'extrema dreta han quedat separats de la concentració de l'esquerra independentista per un cordó policial.
4: No hem vingut a ser políticament correctes ni a guanyar el Premi Nobel de la Pau. Hem vingut a salvar Catalunya!
3: Els agents han detingut 3 protestants antifeixistes i n'investiguen mitja dotzena per desordres públics.
1: El Banc Central Europeu apuja els tipus d'interès per segona vegada enguany. El BCE els ha augmentat un quart de punt fins al 2,5%. L'entitat pronostica més inflació per al 2027 i el 2028, segons ha reconegut la seva presidenta, Christine Lagarde.
5: S'espera que la inflació es mantingui molt per sobre l'objectiu durant un període prolongat. Creiem que la inflació durarà més del que havíem previst. Than we had anticipated.
3: Ha mort el fundador i president d'honor de la cooperativa La Fageda, La Garrotxa, Cristóbal Colón, als 77 anys. Va néixer a Zuera, Saragossa, i es va llicenciar en Psicologia Clínica per la Universitat Autònoma de Barcelona, on es va especialitzar en teràpia ocupacional. Va tirar endavant la cooperativa l'any 1982 amb una quinzena de persones, la majoria ingressades a l'Hospital Psiquiàtric de Salt. En una entrevista al programa Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio, ell mateix explicava què el va impulsar a iniciar aquest projecte.
6: Vaig descobrir una cosa molt important, i és que la feina és una plataforma molt important per la vida d'aquestes persones, però que el que feien dintre de l'hospital no era lo que realment, no era un treball de veritat, era un com si treballéssim. I a l'any 82, doncs, varen decidir sortir del manicomi per muntar una empresa.
1: L'Ajuntament de Badalona ha iniciat el procés d'expropiació del monestir de Sant Jeroni de la Murtra a la Serra de Marina per fer-hi un museu relacionat amb el descobriment d'Amèrica. És la reacció del consistori davant una transacció entre privats d'aquesta joia arquitectònica gòtica. Badalona, David Àngelà.
7: En declaracions a aquesta emissora, l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, diu que compta amb el suport de les grans administracions i justifica la intervenció de l'Ajuntament després que la Generalitat hagués renunciat a adquirir aquest espai catalogat com a bé cultural d'interès nacional.
8: Que volem tindre una part amb el Ministeri i amb la Conselleria, però en aquests moments doncs, no estem encara en aquesta fase. La Generalitat també va tindre el dret a tanteig, va rebutjar-la. I ara doncs, ens correspon a nosaltres poder fer les passades adequades a través d'aquesta expropiació.
7: Albiol vol recuperar aquest espai per la ciutadania i commemorar que Cristòfol Colom i els Reis Catòlics es van reunir en aquest monestir a Badalona amb la instal·lació d'un museu sobre el descobriment del Nou Món. David Àngela, Catalunya Ràdio, Badalona.
1: I els esports comencem amb una connexió. La Lliga Catalana de Bàsquet, victòria del Barça contra l'Andorra. Anant fins a Tarragona, Ernest Macià, bona nit.
9: Què tal? Bona nit. El Barça debuta a la Lliga Catalana guanyant de 4, 88 a 84 davant l'Andorra. Els blaugranes seran a la final si demà guanyen el Manresa. Qui guanya aquest partit serà a la final. Això sí, en la segona jornada hem conegut ja el primer finalista. és l'Ilerna Lleida, que ha guanyat els dos partits, també el d'avui davant del Girona, i que, per tant, diumenge serà a la gran final de la Lliga Catalana. Ernest Macià, Catalunya Ràdio, Tarragona.
3: També aquest dijous s'han jugat els últims 6 partits de la primera jornada de la fase de Lliga de la Campions, amb aquests resultats: Como 4, Leipzig 1, Bayern de Múnich 5, Bodo Glimt 0, Manchester United 4, Sabak 0, Slavia de Praga 2, Lens 3, Fenerbahçe 1, Roma 1 i PSV 1, Shakhtar 1.
1: I el Barça té un nou límit salarial que se situa en els 582 milions d'euros, volen dir, en són 150 més que el gener passat. Aquest increment és gràcies en part a l'augment d'ingressos. La massa salarial és de 571 milions. Per tant, el Barça no accedeix al límit i es confirma que el club està en la norma 1-1.
0: Fins aquí les notícies.

0: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
1: Bona nit. En el sorteig de midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
2: 3 de setembre de 2017.
1: I el número de la sort, el...
2: 3.
1: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
0: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
4: Flors i floretes.

0: Les flors són presumides i jo sóc una flor. No hi veig, però sé que em mires. Jo visc per agradar, escriu la poeta Maria Sevilla. Aquest és un fragment del seu últim poemari, Ni una o l'oposada flor. Ens fa pensar molt en com ens han educat, com d'important és la mirada de l'altre, en el que som i en el que creiem. Ho volem canviar? Avui ens ho explicarà ella.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

0: Ai, nosaltres també necessitem algú, necessitem oients a l'altra banda, que ens escolteu cada nit a les 11. Començam aquesta versió magnífica de Stevie Wonder, que fa gira aquest estiu, i estem intentant comprar entrades, i ja us dic que està difícil la cosa, per celebrar els seus 50 anys d'aquell disc meravellós Songs in the Key of Life. Avui parlarem de bellesa, de flors també, de moixons, d'ocells, i també de flors que esgarrapen, perquè no tot penseu que és una flor del jardí, això que sentirem amb aquest últim llibre de la Maria Sevilla. I en últim moment d'aquest programa ens acompanyarà també una altra escriptora, la Mar García Puig, que s'ha passat l'estiu, com ella, que és una mica gòtica, fent un turisme ben peculiar, a cementiris. Ja ho sentirem a dir, ja. Benvingudes, benvinguts a les Dones i els Dies, allà on sentiu millor música. I millors entrevistes amb persones que valen, com la Maria Sevilla, poeta, docent i segur que moltes altres coses que aquí desconeixem, eh? Com estàs?
1: Hola, bona nit.
0: Doncs escolta, encantada que tornis a ser aquí per aquest llibre que ens ha emocionat, ens ha ferit també, perquè hi ha de tot aquí, també, com dèiem, hi ha esgarrapades, ni una o l'oposada flor, que està editat per Arrebato i que tu dius que és un llibre... Comences ja el poemari dedicant-lo a la cadernera de l'avi Joan i al canari del iaio Fernando. Ens has d'explicar això perquè és un llibre molt especial. No és un llibre bilingüe, això és el que fan els altres. És un llibre bífid, o de llengua bífida. Què vol dir això?
1: Sí, el primer poema del llibre acaba dient m'has mossegat la llengua i se m'ha partit en dos, no? Aquest llibre... surt de l'encàrrec, no?, del Pep Olona, de l'editor d'Arrebato, de publicar amb ells, em venia molt de gust publicar amb Arrebato, però havia de ser, doncs, això, un llibre bilingüe, no? Ells publiquen o bé en castellà o bé en altres llengües, traduït, no?, al castellà. Llavors, doncs, clar, em va suposar una problemàtica, no?, el fet de publicar directament en català i en castellà, és a dir, en una llengua com és el català, amb un estatus, doncs, molt diferent tant a l'Estat, no?, com aquí mateix a Catalunya, amb una llengua hegemònica com el castellà. I llavors vaig dir, bueno, doncs faré un poemari, d'acord, sí, vull publicar amb ells, però que reflexioni sobre els processos de traducció, però també sobre el diferent estatus, no?, el diferent el context, no?, tan que hi entra el català i el castellà.
0: I que tu d'alguna manera també havies viscut a la família, perquè diguéssim, exacte, que tu has estat també molts anys de la teva vida amb una família que parlaven en castellà.
1: Sí, clar, per això, no ben bé, a casa dels meus avis, del iaio Fernando i de la meva iaia Maria, parlaven en castellà, a casa del meu avi Joan i la meva iaia Dolors en català, però no tenia ganes tampoc d'explicar, o sigui, el subtext sí que hi ha aquesta condició de desigualtat i de diglòssia del català a Catalunya, però volia buscar una ficció, evidentment, no? La poesia, encara que a vegades
0: ens pensem... Sí, no volies explicar la teva vida.
1: Exacte, encara que a vegades ens pensem que el poeta és absolutament sincer i que parla de les seves entranyes, doncs la poesia és un gènere de ficció, no? Llavors, em va semblar que... en comptes de parlar, doncs, de català-castellà, doncs podia agafar aquest altre paisatge sonor, aquest altre paisatge lingüístic de la meva infància, que era l'ocell que tenia un avi, que era un canari, i l'ocell que tenia l'altre avi, que era una cadernera, que tenen cants, doncs, diferents, i, per tant, llenguatges, idiomes també diferents, no? Llavors, doncs, és un llibre que reflexiona sobre... parles humanes, però també parles no humanes, no?
0: Sí, perquè hi ha molt de natura en aquest llibre, ara en parlarem. A mi m'agrada que comencem per aquí, ara en parlaves d'aquestes llengües, que tu vas tindre, doncs, els teus dubtes. Estem en aquests dies, allò, Juana Dolores dient, escolta, no vull escriure més en català, que és classista i elitista, i s'ho planteja, ara no et faré que et posicionis a favor o en contra d'ella, però sí que estem en aquesta conversa i també sentim altres autores que diuen jo no vull que em tradueixin al castellà, no? I no els sap greu potser perdre oportunitats. També no podem negar que hem viscut aquesta realitat, oi? No sé com ho sents tu.
1: Sí, és el que deia, no? El català i el castellà tenen un estatus molt desigual, no? Tant a Catalunya com, evidentment, a l'Estat. Aleshores, Clar, jo, si em dediqués a la política, doncs, evidentment, el problema amb el català té a veure amb l'estat espanyol i té a veure amb tot de polítiques deliberades, no?, des dels diferents òrgans polítics, judicials, administratius de l'estat espanyol, que tota l'estona és una ofensiva constant contra la llengua catalana. El que passa és que jo no em dedico a la política, jo em dedico a fer poemes i també em dedico, doncs, a estar amb adolescents i a fer classes a la Facultat d'Educació. Llavors, la meva manera de treballar amb la llengua té més a veure amb la percepció que tenen les persones sobre la llengua i amb l'autopercepció que també generem nosaltres, no en funció de quina llengua parlem.
0: Aleshores, tu també ets docent, a més, clar, saps la falta de prestigi que té el català,
1: tant com moltes vegades... Tant com a la universitat, també. Llavors, no ho sé, a mi, ara aquests dies també surt a tot arreu, no?, la cantant aquesta, l'Aitana, no?, dient que el català és una cosa superbonica, és el més important que tenim a Catalunya. No, bueno, un moment, el més important que hi ha a Catalunya són les persones. Catalunya entès com a territori humà, eh? Evidentment, hi ha moltes altres éssers animals i vegetals molt importants també, no? Però, és a dir, una llengua no és una cosa bonica, una llengua és una eina i no ha de ser bonica, ha de ser útil i s'ha de poder fer servir per tot, no? Vull dir, a vegades em preocupen més els discursos que es basen en un prejudici positiu, però que no deixa de ser un prejudici sobre la llengua, perquè si diem que el català és una cosa bonica, l'estem folcloritzant, l'estem convertint en una peça de museu, l'estem convertint en un luxe, fins i tot l'estem convertint en una cosa que no falta, que és prescindible, no? Llavors, no em diguis que el català és una llengua bonica, fes cançons en català, si tan bonica et sembla, no? Aleshores, fem servir la llengua, no diguem que és bonica, o que... Perquè, a més, si dius que és bonica, estàs donant per fet que hi ha llengües que no ho són, i això també és molt perillós i molt essencial. Llavors.
0: Maria Sevilla posant els punts sobre les is, sense dièresi o el que faci falta. Sentim aquesta cançó que es diu Canta Cadernera i tornem als moixons, tornem als ocells de la Maria Sevilla.
2: Les dones i els dies a contracorrent des que vam néixer.

0: Has dit una cosa molt bonica a l'entrada, que clar, ens hem posat molt seriosos, perquè quan traiem aquí, comencem a parlar de la llengua, ja surten les espases làser, de vegades. Però has dit també que havies viscut en un món on hi havia aquestes dues sonoritats, la del canari i la de la cadernera, en aquest cas també les dues llengües. I jo també em pregunto, per ser poeta, a part de llegir, s'ha d'escoltar molt o què?
1: Sí, no, i tant. Primer s'ha d'escoltar, qui diu escoltar, diu llegir, no? Sobre el tema d'escoltar i sobre la relació en el llibre, no? Ni una o l'oposada flor entre els llenguatges humans i els contextos, doncs, de desigualtat, de diglòssia que hi ha entre aquests dos llenguatges humans que apareixen al llibre, el català i el castellà, i els llenguatges no humans, a mi em venia de gust també parlar d'una certa diglòssia interespècie, que en podríem dir, no?, que té a veure justament amb la falta d'escolta, no?, que tenim normalment els humans cap al món no humà, no? Aquest paisatge, no?, del cant del canari i del cant de la cadernera, no? Jo realment...
0: Jo crec que hi ha molta gent que no ho sabria diferenciar.
1: Jo fins fa poc tampoc, no? Però el que és interessant dels paisatges sonors, clar, els éssers humans, el nostre món aural, el nostre món perceptiu es basa sobretot en la vista, és el nostre sentit principal, però evidentment també hi sentim molt, no? També, però no parem gaire atenció. Aleshores, el paisatge sonor, tu vas per la muntanya, et fixes en els colors, en les roques, en els arbres, però poques vegades ens fixem en el paisatge sonor que ens envolta, no? I aleshores, el paisatge sonor està molt marcat pel cant dels ocells, no? Cada època canta un ocell determinat, no és el mateix, no és igual el cant que fan els estornells durant l'estiu que el cant que estan fent ara quan ja comença a arribar la tardor.
0: I escolta, llavors, la Maria paisatge... Sevilla, quan ho ha après tot això?
1: Doncs el meu avi Joan em portava a passejar per allà, per la natura petita del voltant de Badalona, i allà ja em va començar com a posar una miqueta la llavor, però va ser amb la pandèmia, amb l'avorriment d'estar allà en un balconet minúscul d'un pis de l'Eixample, que de cop, doncs, bueno, clar, estava allà mirant, era l'única finestra literal a l'exterior, i va arribar la primavera, no? Ens van tancar el març, no? I de cop m'hi vaig començar a fixar. I una miqueta volia parlar també d'aquesta diglòssia interespècie, no? En aquest moment en què estem vivint, no?, de crisi climàtica, és que el primer que hem de fer és començar valorant el món no humà. No podem protegir el món no humà, les plantes, els animals que ens envolten, els paisatges, si ni tan sols no hi parem atenció, no?
0: Mirar, i també ara al principi parlàvem d'aquesta flor, sóc una flor. Nosaltres ens ho hem fet clar, la poesia és el que té, cadascú llegeix el que vol. I ens hem imaginat també com ens veiem nosaltres o com ens han vist a les dones. Flor és una cosa que se'ls diu molt a les dones. Flor, tu, no? Fins i tot per dir noia, sí. Flor, no? I ens ho diem fins i tot entre les amigues. Clar, és aquesta idea també que hem d'estar sempre obertes, acolorides, joves, no pensides. Sí. Sí, aquí hi ha tot un univers també que podríem dir que ve del món de la flora, però que ens toca a les dones molt de prop. No sé si aquí també hi havia una guerra amb tot aquest llenguatge, o no?
1: Clar, la llengua, aquesta eina fonamental...
0: Una guerra aquí com a dona,
1: sí,
0: i poeta,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, clar, aquesta eina fonamental que tenim per comunicar-nos amb els altres i per parlar també amb nosaltres mateixes i comunicar el món amb nosaltres mateixes... també la manera com parles, la llengua que parles, la manera com parles, etc., també determina quina mena de persona ets, no? Llavors, a mi vaig descobrir un dia allò, no sé, fent què, el concepte de síndrome floral, que síndrome floral, que és el títol d'aquest poema que has recitat, que has dit al principi, és el fenomen pel qual les flors, però també els fruits, s'adapten al gust dels seus agents polinitzadors, no? Si ets un fruit de color vermell, doncs és perquè t'estàs adaptant tant el gust, no? L'ocell que li cridarà l'atenció al color vermell, no? Si ets una flor amb aquesta olor és perquè estàs fent, cridant l'atenció de les abelles o dels insectes polinitzadors que t'hagin de... Llavors, clar, la llengua d'alguna manera també com parles i com et vesteixes. I evidentment també és una mena de síndrome floral, no? Aleshores, existeixen el concepte de convergència lingüística, que és quan canviem la llengua, no? Per agradar o senzillament per estar més a prop o per sentir-te més còmode amb una altra persona, no? I també existeix el concepte de convergència evolutiva, que vol dir quan diferents espècies de branques molt allunyades, no?, acaben prenent la mateixa forma perquè tenen el mateix nínxol ecològic. Per exemple, els borinots, els bufaforats, aquestes arnes, i els colibris s'assemblen moltíssim perquè beuen el nèctar de la mateixa manera. Es posen davant de la flor en el cas del colibri amb un bec i en el cas del bufaforat amb una mena de llengua.
0: És profe de català, molt, però veieu que podria ser profe de biologia.
1: Llavors, clar, convergència evolutiva i convergència lingüística, que convergeixin aquests dos conceptes tan diferents, em sembla, doncs, un poema ja fet sol.
0: Però, perdona, jo aquí estic veient dos missatges. Per una banda, i tu ho has explicat alguna vegada, per exemple, quan tu anaves a l'institut, va haver una temporada que vas començar a parlar en castellà perquè et semblava que el castellà era la llengua dels guais. Ara suposo que et deus maleir els ossos d'aquella temporada, però ara en parlem. I després també una mena... també en la relació, podríem dir, de les dones amb el seu entorn o amb les possibles parelles, també de... ens han educat molt en posar d'aquesta manera, sigues maca, sigues convencionalment bonica com una flor per agradar als homes. Mm-hmm. O sigui, aquí hi ha dues formes, no?, amb les que, com a dona i com a poeta, potser en algun moment ens hem posat avall. Tu, sí. Jo i la del costat,
1: I tant,
0: eh?
1: I tant.
0: Com has vist, com ho pots explicar, això, també?
1: Clar, dius que em dec maleir els ossos per aquella època. De fet, durant molt de temps vaig dir, no, això serà un secret íntim que no revelaré mai a ningú. I mira, al final, doncs...
0: És que no, vas a la premsa i els expliques coses i els encanta.
1: Que no, clar, però, clar, jo va haver-hi un moment en què vaig veure, doncs, això, no?, que justament, no? Jo era aquella flor que volia que vingués aquell insecte determinat i resulta que aquell insecte determinat, aquell colibrí o el que sigui, parlava castellà. Llavors, no estic parlant d'una persona concreta, estic parlant
0: de sentir que els altres et desitgen, no?
1: Sí,
0: el que passa quan ets adolescent.
1: Sí, d'un fenomen sociolingüístic que continua passant, no? Continua havent-hi ja quan jo tenia 15 anys i encara ara, que han passat ja 21 anys, continua havent-hi, no sé per què, continuem reproduint aquest prejudici del català és una cosa sermonejadora, el català és una cosa queca, el català és una cosa burgesa, no? No sé per què aquest prejudici continua tirant endavant. Llavors, el que passa és que els prejudicis, si són prejudicis, és perquè la gent els pot viure i si no hi reflexiones, els reprodueixes. Llavors, evidentment, jo amb 15 anys no, o amb 14 no em replantejava res, però sí que vaig veure... Dius, et maleixes els ossos per aquell moment. Potser va ser el moment, o és un dels moments de la meva vida en què més conscient he estat del poder... performatiu i del poder simbòlic i del poder representacional de la llengua. La manera com parles i també la llengua que parles determina la teva manera d'explicar el món i de mostrar-te el món. Llavors...
0: Ara estem parlant de la Maria Sevilla, però jo és que no vull aquí posar el dit a la nafra, però crec que és una cosa que gairebé tothom que ens trobaríem pel carrer, molta gent ha canviat l'idioma per sentir-se estimat, per sentir-se que forma part del grup. Tu estàs a la universitat, però si anem a les escoles n'està ple d'això.
1: L'idioma, la manera, l'idiolecte, el dialecte també...
0: Sí.
1: No?
0: Vull dir... també has donat classes o dones classes al casal d'infants del Raval. Uh-huh. M'imagino que ho veus moltíssim, això. Canvio d'idioma per ser el guai de classe.
1: Clar, no? Clar, i el problema que tinc jo moltes vegades és no canviar el castellà en el moment en què vols fer una conya o en el moment en què vols insultar... Bueno, insultar no puc ningú, no? Ja m'agradaria, però... O en el moment en què vols...
0: Jo dic que en català ho tenim molt bé, lo dels insults. Hem treballat molt en aquest sentit.
1: Però hi ha molta gent que continua pensant que no té prou força. Això és un prejudici. I evidentment, la feina que tenim les persones que ens dediquem a la llengua i a la docència, doncs és... Oi que t'inventes ficcions, que parlàvem abans de les ficcions, doncs també pots canviar el llenguatge per canviar el món, no?
0: I en el sentit femení, el que dèiem, també d'agradar als altres, ja oblidem-nos de la llengua, però també estem parlant d'aquesta simbologia de la flor, que també s'ha lligat molt a lo femení, també el que s'espera de nosaltres és que siguem una flor, o com dius tu en aquest poema, jo sóc una flor, si me'n faig càrrec i he nascut perquè em mirin. Sí. Això també és un poder... però també és un esclavatge, podríem dir.
1: Clar, és aquesta cosa de la mirada masculina, no?, que té a veure no tant amb que la dona sigui objecte de la mirada de l'home, sinó també amb la manera com les dones ens fiquem un home dins dels ulls i ens acabem mirant a nosaltres mateixes des d'aquí, no? Hi ha un altre poema, que és com la continuació d'aquest poema de Síndrome Floral, que... cito aquesta, no, coneguda, aquests versos, no, de Dadi, de Sílvia Plath, no, de tota dona adora a un feixista, no? Ella no parlava explícitament de la mirada masculina, però sí d'aquest feixista, d'aquest home, no, d'aquesta figura patriarcal que et vigila i que tu mateixa t'acabes vigilant, no? Sabent que l'altre sempre t'està vigilant.
0: No? He de ser més prima, he de ser més rossa, he de ser, no sé, el que es demani en aquell moment, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Ai, quanta fanyeta i quanta poesia que tenim per endavant.
2: Que no regui les plantes, que no banyi els meus fills, que no begui més aigua, que ara és tota de rics.
3: Les dones i els dies, riques d'esperit. 35.

0: Combatiu, també ho és, aquest llibre de la Maria Sevilla, encara que es digui ni una o l'oposada flor. Encara que parli de flors, hi ha, jo crec, una manera de veure el món, un combat, i anem perquè jo crec que és un llibre molt físic, també, i parla molt del cos teu, i del cos també d'aquests ocells i de tots aquests arbres. Aquest llibre també forma part d'una transformació que has fet a nivell personal, de, per exemple, de no menjar animals, etc. O sigui, t'ha fet com allò, ara que estàs en aquest programa, si podem dir-ho així, centrar-te una mica en l'ecofeminisme, si podem dir-ho, si t'agrada aquesta paraula, que no ho sé.
1: Sí, bueno, ara està molt de moda, no?, i l'hem d'anar fent servir, però sí, evidentment. Clar, jo, referents d'aquest llibre, doncs, he estat llegint o rellegint molt, doncs, la Dolors Miquel, llegint i rellegint també molt Pere Jaume. Pere Jaume, a mi m'encanta, no?, la manera que té de connectar amb el món vegetal, sobretot, no? No hi ha tants animals en Pere Jaume, però jo volia que, d'alguna manera, també això... aquest imaginari pogués ser també sensual, no? És a dir, pogués... De fet, ara, els nous poemes que ja no són aquí, però coses noves que estic escrivint, tenen a veure amb... Clar, si tinguéssim altres sentits, no? Si de cop i volta poguéssim sentir-hi més enllà dels erts que els éssers humans sentim, podríem tenir altres formes de desig, altres orgasmes, no? És a dir, si els nostres òrgans sensorials fossin diferents, desitjaríem diferent, no?, també. I aquí he començat a explorar-ho i ara...
0: Hi ha una idea que tu has anat explicant i que m'agrada molt també en el sentit d'aquests poemes, la idea de mèdium, que la trobo molt bonica, no? Aquesta cosa que tu ets un canal. Es diu molt que els poetes són uns mèdiums perquè veuen els que els altres no veuen o tenen converses amb allò que no veu ningú. En aquest sentit, ens hem tornat una societat que no mirem mai el cel, no mirem mai les herbes, no sabem si allò és un castanyer o és un oliver. Mm-hmm. I, per tant, aquí hi ha una feina del poeta de tornar-nos a posar allò de peus a terra o el nas a, sí. O el nas a la flor.
1: Sí, total. Clar, per això m'agrada fer servir tant aquestes paraulotes, no?, tan científiques, no?, o a vegades ja en els poemes, no?, van apareixent conceptes tècnics, no?, o noms científics, justament per això, perquè és que realment hi ha paraules, que hi ha conceptes, hi ha éssers, hi ha animals, hi ha plantes, que només dient el nom ja estàs fent, no sé, jo dic merla, i és que a mi que m'agraden tant les merles, ja tinc un poema.
0: Si et segueixes per dins.
1: Sí.
0: Escolta, ara que deies això de les paraules, no?, per exemple, hi ha aquesta paraula que dius és que no sabré ni dir, egagròpila. Tu sents això i tu ja tens ganes de conquerir Polònia. És més o menys així o què?
1: Clar, de cop dius, ostres, és aquesta, els rapinyaires, no?, quan, com que se'n passen, no només els rapinyaires, no?, però se'n passen les preses senceres, doncs les plomes, els ossos i tot plegat, no ho digereixen i llavors, doncs, cada X temps fan una vomitadeta així rodoneta, no? O, bueno, amb diferents, algunes més rodones, altres més...
0: Ja et veig que, o sigui, quan deixis la poesia et dedicaràs a fer llibres de natura.
1: M'encantaria, si tingués temps. Sí o no? Sí, sí. I això ja, que existeixi aquesta cosa i que hi hagi una paraula per aquesta cosa, ja és un poema. El món ja està fet, el món ja està escrit. Nosaltres anem fent de mèdiums com podem, però el món ja està escrit.
0: Doncs escolta, que si els l'ha d'escriure algú, que sigui la Maria Sevilla, clarament. Ni una o l'oposada flor del poemari que estem parlant avui amb aquesta autora catalana que ens agrada i que m'ha agradat, perquè l'he posat a l'Aitana allà, els punts sobre les i's, i ja està bé que algú digui aquestes coses.

0: univers de natura que estem descobrint amb la Maria Sevilla i aquest llibre seu, també els teus llibres tenen molt de denúncia. No sé si ho veus així, la teva escriptura. Tu no et saps separar-te, perquè sembla que allò algú podria pensar, no, mira, està parlant d'herbetes, però en realitat estàs explicant altres coses. O sigui, estàs parlant d'aquesta mirada una mica totalment jeràrquica que tenim sobre la natura.
1: Sí, sí, sí. Home, no sé, potser és que sempre estic emprenyada. No, no sempre estic emprenyada, però sempre. clar, i la gràcia de la literatura i de l'art, no?, és justament doncs, que hi hagi una certa dissonància entre el que dius i la manera com ho dius, que hi hagi una certa tensió. No? Això és el que genera l'art. I clar, en aquest cas doncs, tenia ganes de parlar de llengua, però perquè eres un poemari bilingüe, però tenia ganes de portar-ho cap a altres bandes, no? I reivindicar en aquest cas la diversitat lingüística, no? Encara que pugui ser aparentment paradoxal o contradictori, fent un poemari que és bilingüe català-castellà, que semblaria que estàs assimilant el català al castellà, tot i que el poemari és ple d'errors deliberats de traducció que justament amb el que juguen és amb aquesta tensió, amb aquesta desigualtat, no?, d'estatus entre el català i el castellà. Però també, com una manera, amb tanta flor, amb tant d'animal, amb tanta planta, el que volia parlar també és d'intentar posar aquesta lluita per la diversitat lingüística al costat de la lluita per la biodiversitat, no? Que aquest és un discurs que sí que tothom l'acceptem, no? Moltes vegades es diu que la biodiversitat funciona com un tallafoc, no? Per evitar que es propaguin certes malures, certes plagues, no? Certs virus, no? Si tu tens un monocultiu i t'arriba el bitxet que es carrega aquell monocultiu, és que morirà tot. En canvi, si tu tens un territori amb més biodiversitat, les diferents espècies fan de tallafoc, no? Mm-hmm. Perquè aquesta... Amb les llengües passa
0: exactament... Ens falta biodiversitat, eh?
1: La diversitat lingüística és un tallafoc justament mm-hmm. pels pensaments únics, no? Allò que deien, no? Cada llengua és un món. Justament si tenim diversitat lingüística, llavors és quan acceptar la diversitat lingüística és acceptar que hi ha molts mons dintre del món, perquè cada llengua és un món, cada ésser viu amb el seu món oral també veu el món de maneres diferents. Per tant, hi ha molts mons en el nostre món. Això és superimportant que ho tinguem molt clar en aquest moment d'auge un altre cop dels totalitarismes i dels pensaments, no?, i del feixisme.
0: Això t'anava a dir que en un moment històric on declarar-se feixista, per exemple, no fa vergonya.
1: Exacte.
0: On trobes tu la teva llibertat creativa? Com et posiciones aquí, no?
1: Doncs en aquest cas mirant molt el món no humà, perquè ara mateix mirar-se gaire el món humà fa una mica de feredat. Però sí. Això, una reivindicació de la diversitat, en aquest cas lingüística i de les llengües minoritzades, no? Que el català no és una llengua minoritària, però sí minoritzada, com una manera de reivindicar doncs, el pensament plural, no? Al final...
0: Parlem de pensament plural, perquè ara també m'has parlat de desigualtat i m'has parlat de la Dolors Miquel, i jo ara pensava en el seu últim llibre, El Pitar Dormit, aquest llibre tan fantàstic, sí. Que és com un viatge que hem fet totes llegint-lo, meravellós, sobre el pit de les dones, però al final acaba parlant de moltes altres coses. Parla molt de poesia, tu ets una de les persones que està darrere també de la programació de la Liogàbal amb temes de poesia.
1: De l'original,
0: perdona.
1: Sí. La Liogàbal...
0: No, de l'original. Disculpa.
1: Fa més temps, sí.
0: I en aquest sentit sí que trobo que i la Dolors Miquel ho explica, m'agradaria tu què en penses ara. Trobes que en el món de la poesia, tot i que evidentment hi ha moltíssimes dones, ara no està en discussió això, se segueix pensant que la literatura d'homes és la bona? És a dir, els poetes homes són els bons o no? O hi ha la cosa que ha començat a canviar?
1: Això ha canviat molt des de l'escena, no?, que descriu, que narra la Dolors en el Pit Adormit, i ara ha canviat molt, però... és a dir, ella sempre en el llibre parla molt que era de l'única, no?, o de les úniques, junt amb l'Esther Xargay, no?, i algú més, de les poques dones que hi havia. Ara hi ha moltes més dones, la majoria joves, però no qüestió entenc generacional, però aquí el perill o el problema a vegades que veig és que potser si ets dona avui dia és més fàcil si ets jove, eh? Si ets com poeta jove, potser si ets dona és més i parles de certs temes, potser és més fàcil que trobis un lloc no? en el món poètic o editorial i tal. perquè sí, està de moda parlar de certes coses,
0: però... De certes coses vols dir, com per exemple
1: desig,
0: la sexualitat.
1: Por, desig, sexualitat... Mm-hmm. Llavors, no sé a vegades a quina mena de subjecte estàs satisfent, no? Tornem al síndrome floral, no? No sé quina mena de subjecte de lector estàs satisfent, no? Reproduint això. Potser ho tens més fàcil com a dona jove. Després el que és complicat és professionalitzar-se, és com a dona aguantar a partir d'una certa edat, sobretot, perquè això es continua veient, no és el mateix un poeta que té fills que la poeta que té fills. És a dir, una desapareix d'una manera dels recitals que l'altra no, en funció de... No sempre, eh? Però passa més. Aleshores, potser sí que hi ha moltes poetes joves que troben el seu espai, que potser abans havia ser segur que era molt més complicat, però ara el que hem de fer és que aquestes joves escriptores es mantinguin quan arribin a la quarantena o a la cinquantena i quan vulguin tenir, si és que volen, tenir fills o... Mm-hmm. Perquè les càrregues continuen sent desiguals, no? I perquè el que s'espera d'una escriptora i el que s'espera d'un escriptor també. I a partir d'una certa edat, doncs un senyor de 50 anys calb no li fa mal als ulls a ningú, però una dona de 50 anys de pen i com, no sé, poder encara no queda bé als ulls, no? Continuem parlant de la mirada.
0: Imagina't si fos calba.
1: Imagina't.

0: Maria Sevilla d'aquesta ni una o l'oposada flor, però al final estem parlant de moltes altres coses, també de precarietat, de com s'escriu en aquest món de precarietat on no pots tenir la teva cambra pròpia de la Virginia Woolf, ni cambra pròpia, a vegades ni la meitat, oi? Vull dir que escriure en aquests temps també té la seva complicació.
1: Sí, sí, sí, perquè l'escriptura, encara que sembli que en surt del cervell, com si el cervell no fos un òrgan, mira, això ho diu molt la Dolors Miquel, té un llibre, Versets de la Terra, que diu el cervell és un misteri fins quan és arrebossat, no? I com posant en evidència la materialitat, no? El cervell és un òrgan que està dintre d'un cos que té unes necessitats materials, encara que l'escriptura sembla que sigui una cosa... I, evidentment, doncs, no és el mateix escriure si tens la tranquil·litat que tens un pis de propietat o que la teva família té propietats, etc, que en aquesta indigència actual en què més de la meitat del teu sou se'n va a pagar, senzillament a pagar un lloguer, sabent que aquell pis o aquella casa mai serà teva i que hauràs d'estar d'aquesta doncs, manera pidolant sempre. Llavors no et pots permetre certs riscos creatius de dir, doncs ara ho deixo tot i m'estic un any escrivint
0: aquesta cosa, no? Tu, per exemple, treballes a la universitat també donant classes. Sí. És a dir, no et podries permetre fer simplement de poeta. Sembla que no s'ho pot permetre pràcticament ningú.
1: Pràcticament ningú. Insisteixo, potser podria fer aquest arriscar-me i agafar més feines a vegades de poeta que no agafo perquè estic fent classes i tal, i potser em sortiria bé, però si no em sortís bé, com que no tinc un piset a l'Eixample, llavors ho hauria de pagar molt car. Aleshores, no és només quan factures cada mes, sinó també que tens a darrere i que et pot donar la família en cas que l'aventureta no et surti bé. Llavors, aquestes aventuretes sempre se les permeten els mateixos.
0: Escolta, paga'ns-ho, no amb diners, paga'ns-ho amb poesia i, si vols, acabem aquesta entrevista amb què em llegeixes alguna cosa d'aquest poema, algun fragment o un poema sencer, que crec que s'ho val, perquè sempre els poemes de la Maria Sevilla tenen aquesta música també, no sé si és de Cadernera o de Canari, però tenen música.
1: Sí, aquest parla de... Aquest és un d'aquells poemes que vaig conèixer la paraula almosta, no? Que no us ho explico perquè ho explico en el poema, però vaig dir quina paraula tan bonica, que en castellà és ambuesta. Bueno, no m'agrada tant. Però vaig descobrir la paraula i vaig dir aquest poema es mereix... Ai, aquesta paraula es mereix un poema. Ella sola té un poema sencer.
0: A veure si endevinem què és almosta.
1: I si una almosta és el que cap just a la conca de totes dues mans, cada vocal és la freqüència d'una almosta. Cada formant és una almosta en vibració, però just sota la volta palatal, just per fer lloc a una resposta. Si els noms són la mesura dels espais que volem ocupar, jo vull ocupar la teva boca.
0: Algú sap què és almosta? Ja ens ho direu si no busqueu el diccionari. Deixem que el misteri de la poesia parli per ella mateixa. Maria Sevilla, moltíssimes gràcies per haver vingut a Les Dones i els Dies.
1: Moltes gràcies, Montse.
0: Un gust, merci.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
1: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
2: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
1: Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
3: Ahir vaig veure una pel·lícula boníssima.
4: Encara no estàs veient aquesta sèrie?
5: No te la pots perdre.
3: Però si és brutal.
6: Cada setmana arriben pel·lícules i sèries noves. Però quines valen realment la pena? A la Finestra Indiscreta mirem, escoltem, discutim i, sobretot, triem.
7: Les que et sorprendran, les que no et pots perdre i també les que et pots estalviar.
6: Perquè davant de tanta pantalla, el que necessites és algú que t'ajudi a mirar.
7: Nova temporada de La Finestra Indiscreta amb Toni de la Torre. Aquest divendres a mitjanit a Catalunya Ràdio.
6: Tu hi poses les crispetes i nosaltres hi posem la tria.
0: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
8: Les dones i els dies. Amb Montse.

0: Sí, Nit O'Connor i Irlanda, tots són bones notícies. Tenim la nostra irlandesa preferida aquí, irlandesa de Barcelona.
1: De Barcelona que una mica més i no torna d'Irlanda.
0: Què dius?
1: He estat aquest estiu i em volia quedar a terra de poetes, no? Com per escriptores com nosaltres, Montse, Irlanda és una terra meravellosa perquè està plena de literatura.
0: I escolta, a part de literatura, que tothom m'ha dit que estava com un sacarral allò, estava com un sacarral o què? O estava bé?
1: No,
0: em va trencar el cor pensar que Irlanda estava com un sacarral.
1: És veritat que jo hi he estat altres vegades, potser no estava tan verda, no? Però continuar... No?
0: Continua tenint la màgia que sempre...
1: Continua tenint la màgia i continua sent el verd i el blau, no? Dels prats i del mar, i continua sent meravellosa tant com per la natura com per una, no? un país tan petit, no? que té aquesta quantitat de literatura, de política, no? Per persones interessades en la política, és una terra també que està plena d'història política i de referències polítiques. Mm-hmm. Així que, bé.
0: Però com que la Mar García Puig, a part d'escriptora magnífica, la història dels vertebrats, vaja, ho sabeu que és un excitàs aquest llibre, li agrada una mica la foscor, que ho vam veure en el seu últim llibre, que ara no em sona
1: això,
0: el nom.
1: Tan tenebrós.
0: Això tan tenebrós. Ella què fa quan se'n va a Irlanda? No va veure pintes en un pub, que és el que fa...
1: Que també.
0: Sinó que se'n va de visita a cementiris.
1: A cementiris.
0: A veure,
1: explica'ns-ho. Molt això d'anar a visitar els cementiris, perquè els cementiris tenen vida pròpia, no? Tenen mort, però també tenen vida pròpia. I més enllà de l'estètica que hi ha en cementiris, que són preciosos, no? També són com una mica una mena d'arxiu, no? Ens expliquen qui s'ha considerat important, qui va mereixer un monument i qui no, qui té una inscripció pròpia, com són aquestes inscripcions, no?
0: Si tens pasta o no tens pasta, vull dir, calé.
1: Sí, totalment,
0: no? Calerada llarga.
1: Que s'ha fet també per la memòria de les persones que estaven absents durant la història i en els cementiris, no? Llavors, a Dublín, que vaig passar una nit a Dublín, i vaig aprofitar per anar a un cementiri que no coneixia, que és el cementiri de Glasnevin, on, no, ja dèiem, Irlanda, terra d'escriptors, escriptores, polítics, polítiques, doncs estan enterrades, cosa que m'interessa molt, no, sufragistes i revolucionàries molt conegudes irlandeses, no?
0: Per exemple, algun nom, perquè...
1: Doncs, per exemple, noms complicats, Constance Markievicz, no, que va participar en la lluita per la independència irlandesa i va ser una de les primeres dones ministres, crec que era ministra de Treball, i, per exemple, Hannah Shiffy Skeffington, que era també una sufragista important. I el que em va emocionar molt, jo no sé si tu coneixes la història de les Magdalene Laundries...
0: Això em sembla que em van fer una pel·lícula, però
1: una
0: tu ara
1: pel·lícula.
0: Tu no ens ho expliques, tu no ens ho expliques.
1: Sí, em van fer una pel·lícula que es diu The Magdalene Sisters.
0: Magdalene Laundries serien les...
1: Les bugaderies
0: de la Magdalena.
1: Es va fer aquesta pel·lícula que es deia Les germanes de la Magdalena, principis dels 2000, em sembla, no?
0: No ho sé de quan, jo la vaig veure fa relativament poc a Filmin i surt el lector aquest tan lleig que m'agrada tant, no, tan lleig no,
1: ai,
0: és una broma, és el de... Ja ens sortirà tot això que
1: en
0: estem
1: sortirà.
0: Dient. No ens sortirà ara mateix, però ara ens ho buscarà l'Helena Miquel, que la tinc aquí darrere al vidre, que ens busqui la pel·lícula...
1: Les germanes de la Magdalena.
0: Sí. M'està sortint el personatge i tot de la sèrie de televisió, que és el Thomas Shelby, i no m'està sortint l'actor irlandès maquíssim, amb uns ulls com fars. Ja en sortirà en algun moment.
1: Sí, en sortirà.
0: Escolta'm.
1: Doncs el que explica la història d'aquesta pel·lícula és unes institucions que estaven, no, les portaven monges, però que en el fons eren institucions estatals, on s'internava a les dones que es consideraven problemàtiques, no? I, per exemple, mares solteres, no? Dones de moral, no? Dissoluta, etc. No? I van existir fins als anys 90 i els hi feien fer treballs forçosos. Moltes van morir, van viure en situacions molt complicades en aquestes institucions. I en aquest cementiri hi ha moltes dones anònimes que van estar en aquestes institucions que estan allà enterrades.
0: Ja ho sabem tot. Estava parlant, que m'explico fatal, de Cillian Murphy, el guapo de Peaky Blinders.
1: Ah, sí, clar.
0: I la pel·lícula es diu Coses petites com aquestes.
1: Val.
0: Però, clar, Helena Miquel m'estava mirant Virgili com vols que llegeixi els pensaments, perquè he dit Thomas Shelby, vull dir, tot ho he fet molt complicat. Bé, Cillian Murphy i la pel·lícula que no us l'heu de perdre, Coses petites com aquestes, que a més és una pel·lícula delicada on s'explica molt bé tot això. Tornem amb aquestes bugaderies de les senyores Magdalenes.
1: Sí, doncs res, que en aquest cementiri finalment s'ha posat una placa d'homenatge cada any es fa una cerimònia per recordar aquestes dones, i em va semblar molt interessant, no?, com en un cementiri pots veure les contradiccions d'un país, no? Un país com Irlanda, que ha lluitat tant per la llibertat, la independència, l'autonomia, el dret a decidir, i que, en canvi, no, ja estan les sufragistes que ens ho recorden, i que, en canvi, negava el dret a decidir de les pròpies dones sobre el seu cos, sobre les seves vides.
0: Un clàssic, t'he de dir.
1: Llavors, jo convido molt, doncs, això, anar als cementiris i a mirar aquestes contradiccions.
0: No? La Mariana Enríquez.
1: La Mariana Enríquez té un llibre meravellós que es diu Alguien camina sobre tu tumba, que fa un recorregut pels seus cementiris preferits. I, per exemple, a Barcelona, cementiris de Barcelona organitza diverses rutes, i n'hi ha una que fa al voltant del 8 de març cada any, que es titula Passeig de dones. Llavors, crec que l'han fet al Poble Nou i no sé si algun cementiri més de Barcelona, i fan un recorregut per les dones importants, diguéssim. Mm-hmm. Però jo convido a mirar altres coses, a part d'això, no?, de les dones importants que han estat silenciades i tal, hi ha altres coses en els cementiris.
0: Hi ha moltes dones, per exemple, les Magdalenes aquestes, vull dir que aquell cementiri, moltes de les dones eren anònimes i, de fet, no se sap ni on estaven enterrades. Vull dir que aquí explica moltes coses, això,
1: sí,
0: també, no?
1: Sí, i a part d'aquests grans esdeveniments històrics, en els cementiris passen moltes coses, com deia aquesta cançó de Mecano, que no sé si recordes,
0: Montse. Sí, m'encanta aquesta cançó. Mira, amb això de les lletres, els Mecano eren bons. Amb altres coses, ja no sé, aquells dos teclats allà, ni, no ho sé. Però les lletres, estaven bé.

0: los muertos nos lo pasamos muy bien aquí, no sé qué de colores, bueno, tot meravellós, en plan...
1: Meravellós. No, la cançó es deia, es diu... Sí? No és seriós de cementerio, eh?
0: No és seriós
1: de amb una
0: cementerio.
1: Rima, que això era molt propi de Mecano, no? Buscar aquestes rimes, no? Doncs, si investiguem una mica, en totes

0: La teva làpida.
1: Ha arribat tard. La volíem abans aquí. No, no, no. Això estaria bé, no? Arribar tard. És el primer que m'ha sortit, eh? No hi havia pensat, però...
0: Doncs mira, seria...
1: Fa tard.
0: Seria...
1: Això vol dir que hauria viscut 200 anys,
0: eh? Seria una opció amb humor, sí. Que està molt bé, les làpides.
1: Exacte.
0: Amb humor. Jo en tinc una pensada.
1: A veure...
0: Mira, tu que ets de Tarragona. Un dels epítets més freqüents que es van trobar... que s'han trobat a les tombes de les dones romanes de Tarraco era aquesta inscripció llatina. Sine querella. Que vol dir sense queixar-se. Sense conflicte.
1: Sí,
0: s'elogiava
1: no...
0: la dona, l'esposa, que havia viscut subordinada sense aliar-la.
1: Home, quan estàs a dintre la tomba ja no queixes de res.
0: Efectivament.
1: Ja estàs quieteta, allò sine die, eh?
0: Efectivament, no? O sigui, sine querella, dona que no es queixa i, per tant, no? Era la lògica que li dedicaven com a resum de la seva vida.
1: És una mica devota i tot això que dèiem ara, eh?
0: Llavors, jo vull que em posin cum querella.
1: Queixant-se sempre.
0: Liant-la una mica.
1: Doncs escolta, parlem-ne. Cum querella.
0: Cum querella. Querella, sí. No?
1: No ho sé. El meu llatí és a Gratallops, també.
0: Un altre exemple d'aquesta epigrafia funerària i dels homenatges funeraris i tal, estan al monestir de Pedralbes, a la tomba de la llegenda de Montcada. No sé si l'has vist.
1: És magnífica. És que el monestir de Pedralbes és un lloc que no sé per què no hi anem més.
0: I fan rutes molt interessants.
1: Clar, i hi ha un hort, i és com xulíssim.
0: És un lloc molt xulo.
1: La gent diu, anem a donar un tom a la Rambla. No, anem al monestir de Pedralbes.
0: Sí,
1: per exemple, és una idea. Si tens una cita, què t'agrada més? Un noi que et diu, anem a fer un gelat, o anem al monestir de Pedralbes? Ho tens claríssim.
0: Doncs...
1: Campillo apuntant.
0: A l'Hisenda de Montcada, la tomba és molt xula... perquè té dues cares, no? Té la d'ella com a reina, es pot veure per les dues bandes, té la d'ella com a reina i la d'ella com a monja devota de quan es va internar en el monestir, no? Llavors, a la banda de com a reina, als peus hi ha dos gossets, val? Que era algo que es posava molt a les dones nobles, no? També a les reines, etc, que és un símbol de fidelitat. Fidelitat, submissió, etc.
1: Mentre que per les dones, només?
0: Per les dones, sí. A les tombes masculines...
1: I els senyors que els hi posaven un lloro, o què?
0: Un lleó, però un lloro, m'agrada la idea d'un lloro. Una cacatua.
1: Una cacatua de Barcelona, allà verda, dissecada, com ho veus? Una cotorra.
0: I llavors, tu passeges
1: per cementiris?
0: Per cementiris.
1: És això el que m'estàs preguntant?
0: Sí. Sí.
1: De fet, jo l'última vegada que vaig anar a un cementiri, va ser a Reus, però anteriorment l'altra vegada, és que me'n recordo perquè va haver un moment de pànic perquè vaig anar a Londres i gairebé em tanquen dintre el cementiri i vaig haver de córrer.
0: Recordo
1: com, Déu meu, em quedo aquí.
0: Sí, doncs,
1: sí, sí. Mirant allà l'ombra, la tomba d'Oscar Wilde. No, d'Oscar Wilde no, que és a París. No, era la de Karl Marx. Era la de Karl Marx i gairebé em quedo allí dins. Vull dir que no anem de bromes perquè la cosa és seria.
0: Dormir en un cementiri molt romàntic, tot plegat.
1: No.
0: Doncs, bueno, si passegem per qualsevol cementiri, el de Londres, el de Montjuïc, jo, com que hi vaig sovint, m'hi fixo... està ple d'estàtues de dones, no? Dones que ploren, àngels, la pietat, etc. No? I hi ha una paradoxa molt gran, que és que les dones estan molt presents en els cementiris, en tota l'ornamentació, però no com els homes ho estan, perquè com a individus, no? El polític, l'economista, el músic, l'arquitecte, el que sigui, i en canvi les dones estan presents com a alegoria. Per exemple, en el cementiri de Montjuïc, a la tomba d'un senyor que es deia Jaume Puncernau, que no sé exactament què va fer, hi ha una escultura...
1: M'encanta que hagi pres notes, anant per allà, un moment, que he d'escriure una cosa per les dones i els dies. I el Jaume.
0: És que és una escultura força coneguda d'un tal Rafael Atxé, que representa una dona sense consol. De fet, que està sobre la tomba. De fet, es coneix com la dona sense consol, està posant flors a la tomba i ell...
1: I sobretot m'imagino que deu ser preciosa i molt bonica amb els cabells llargs.
0: Sí,
1: i jove,
0: exacte.
1: I jove.
0: Sí, jove, molt bonica, però una mica és aquesta idea, no?, de que les dones estem destinades al plor, al dolor, i hi ha tota una sèrie de dones de pedra en els cementiris que ens recorden això.
1: Mare meva.

0: Secció l'havíem d'haver fet per Tots Sants, però escolta'm, ara ens va bé això per començar el setembre, perquè necessitem una mica...
1: Doncs per Tots Sants seria molt interessant parlar del que volia parlar jo ara, que a part de tot això, dels morts, tota la ornamentació que hi ha als cementiris, és molt interessant mirar la vida que tenen els cementiris, la quotidianitat dels cementiris, no? I quan mires al teu voltant t'adones d'una cosa... que les que cuiden els cementiris, no parlo dels empleats i les empleades, sinó qui va posar flors, qui neteja les tombes, etc., són dones, no?
0: Sempre.
1: I és molt curiós com, després de la vida, també en la mort, qui cuida dels morts també són les dones. I això ho veiem claríssimament, no? Qui sap on està... jo vaig trigar molt a veure la tomba del meu pare i quan vaig anar no la trobava. I vaig trucar a la meva germana. També tinc un germà, però vaig trucar a la meva germana perquè sabia que ella sabria on estava la tomba, no?
0: Clar, i això vol dir també que en el cementiri també pot ser una forma de transmissió de memòria. Si són les dones les que van parlant sobre el que hi ha i són les que hi tenen cura...
1: Sí, i a més, no, una àvia que va al cementiri amb la neta i li explica les històries i quines flors porta perquè eren les flors que li agradaven i com neteja i què té a la tomba, etc. No? Però clar, això que és molt bonic també pot ser una càrrega, no? Clar. Perquè també són cures. I tindre cures de les tradicions, dels morts, de la memòria i del record.
0: Ah, igual que et fan comprar els regals dels cosins per Nadal, també has de pensar en les flors de liofilitzades que has de comprar, eh? Vull dir que
1: sí,
0: això és un festival.
1: I després, fixa't-hi, la meva mare, no, que no para de parlar de la seva mort, és gran, etc. La meva mare ja ens ha dit que no vol ni enterrament, ni làpida, ni res, perquè no ens vol donar feina. Ella ja sap la feina que porta.
0: Ja.
1: Cuidar dels morts, també, no? I és molt interessant. I ja per acabar, perquè em sembla que ja hauríem d'acabar, volia introduir una idea que em sembla molt interessant i que està vinculada al feminisme, que és tot un moviment que els anglesos en diuen green burial, val? Que seria alguna cosa així com enterrament verd o ecològic.
0: M'encanta que acabem amb això, perquè llavors lliga tot amb lo de la Maria Sevilla.
1: Doncs sí, de fet és molt interessant, perquè el que... hi ha tota una indústria de la mort, no? Dels enterraments, és molt neoliberal, ocupa espais, etcètera, no? I el que es promou és que, igual que l'habitació pròpia que en parlaves abans, tinguem també una tomba pròpia, no? On no estiguem condicionades ni per l'economia, ni per l'espai, ni per res, no?
0: I qui la neteja?
1: El que es proposa és que
0: no es netegi ningú, no?
1: Que no hi hagi productes químics per tractar els morts, que els taüts siguin ecosostenibles i que, per tant, hi hagi enterraments en els boscos i que, per tant, la forma de que es degrada el nostre cos no sigui una forma també pròpia i vinculada amb la natura, no? I aquí podríem parlar
0: de... vinculada amb el capitalisme i el caler que hi ha darrere d'això, d'acompanyar una persona a morir, també.
1: Totalment. Així que una habitació pròpia... i una tomba pròpia, Montse, què et sembla?
0: Vas molt forta per començar la temporada, comença amb cementiris, això només pot anar amunt, amigues, així que... Marc García Puig, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a tu, Montse.
0: Per tornar a ser aquí. Nosaltres ho deixem una mica mortes, perquè ja és gairebé les 12 de la nit, però contentes. Roser Pereira Moragas, Montse Comelles, Lena Miquel, Mireia Isar, Albert Castellví, José María Campillo, avui ho he dit en castellà tot, així, perquè és més seriós, i qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà, programa, també, no descansem mai. Teresa Cabré, directora de l'IEC, de l'Institut d'Estudis Catalans. És l'11 de setembre, havíem de parlar amb una senyora clar i català. Bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Molt bona nit. Vos informa Nando Sanoguera. Salvador Illa ha fet una crida a preservar la convivència i a combatre els discursos d'odi en el missatge institucional de la Diada. El president de la Generalitat respon a l'extrema dreta que la capacitat integradora de Catalunya és admirada arreu del món, en una vigília de l'11 de setembre marcada per l'atenció al fossar de les Moreres.
2: Ningú és més català que ningú. Catalunya som tots i totes. No podem permetre que res ni ningú posi en perill la convivència a Catalunya. A casa nostra l'odi no hi té cabut.
1: El president català ha demanat també unitat de país als sindicats d'educació i consens a l'hora d'afrontar reptes com el de l'habitatge, les infraestructures o el nou finançament. Més notícies, Oriol Pujadó.
3: Dins dels actes previs a la Diada i també en les ofrenes al fossar de les Moreres, Junts per Catalunya ha criticat el posicionament dels governs català i espanyol davant dels interessos del país. El seu secretari general, Jordi Trull, ha apel·lat a la persistència de l'independentisme.
4: Davant d'aquest intent que hi ha de desfer la nació, que volen perpetrar els d'allà, però de la mà del govern d'aquí, només hi ha una resposta. Més Catalunya, més català, més nació, més autoestima i, sobretot, més determinació.
1: Els Mossos d'Esquadra han trobat un assecador de marihuana en una antiga explotació avícola de Cabra del Camp, amb més de 600 quilos de cabdells. Fa 3 mesos, la policia va desmantellar 12 plantacions de cànnabis en aquesta mateixa població de l'Alt Camp, que no arriba als 1.400 habitants. Tarragona, Ricard Boigues.
5: Aquests cabdells intervinguts poden arribar a tenir un valor de gairebé 1 milió d'euros al mercat il·legal. També van comissar 3 armes llargues i un revòlver. Durant l'operació, els agents no van trobar els responsables de l'assecador. Un dia després, però, un home de 45 anys amb antecedents es va presentar a les dependències policials, on el van arrestar per un presumpte delicte de tràfic de drogues i una altra pertinença d'armes i explosius. Fa només 3 mesos, en aquesta mateixa localitat, la policia va detenir 14 persones vinculades amb un grup especialitzat en el cultiu de marihuana. Ricard Boigues, Catalunya Ràdio, Tarragona.
3: Els primers taxis autònoms començaran a circular per Madrid abans de finals d'any. Un grup empresarial del qual forma part Uber ha rebut la primera autorització a tot l'Estat per part de la Direcció General de Trànsit per operar vehicles autònoms de passatgers que circulin per la via pública. El permís autoritza els operadors a preparar el desplegament del servei, començant a elaborar els mapes, validant les rutes i fent les primeres proves d'operativitat. Per a la fase final es preveu que una vintena de vehicles autònoms, però amb supervisió d'un especialista, puguin circular per zones d'alta demanda dins de tota la Comunitat de Madrid.
1: La comunitat científica alerta de l'impacte negatiu que podria tenir sobre el planeta i els ecosistemes una nova generació de satèl·lits que volen reflectir la llum solar cap a la Terra per fer de dia una zona quan sigui de nit. L'empresa nord-americana Reflect Orbital ja ha rebut l'autorització dels Estats Units per posar en òrbita aquest satèl·lit, que té un gran reflector de 18 per 18 metres per oferir llum a demanda. La companyia defensa que aquesta tecnologia permetrà allargar la producció d'electricitat de parcs solars durant la nit o també il·luminar zones remotes on s'estiguin fent operacions de rescat. L'astrofísic i investigador de l'Institut d'Astrofísica d'Andalusia, Alejandro Sánchez, avisa, però, dels usos militars i els efectes secundaris que pot tenir la posada en marxa del projecte. Ho ha dit en declaracions al Catalunya Nit.
6: És una constelació de satèl·lits que se quieren poner en òrbita des d'este any hasta 2035. Evidentemente, lo que ellos más defienden es el uso pacífico, pero, bueno, sabemos que el principal uso que tiene esto es militar. Y, bueno, pues el principal problema que tenemos es el grandísimo impacto en la biodiversidad y posiblemente también en la salud.
1: Si la tecnología funciona, se'n podría enviar una constelación de centenars o milers. I els esports, victòria del Barça a la Lliga Catalana de Bàsquet contra l'Andorra, 88-84. Els blaugranes seran a la final si guanyen aquest divendres el Manresa. El Lleida és el primer finalista després de superar el Girona, 88-98.
3: També aquest dijous s'han jugat els últims partits, els últims 6 partits de la primera jornada de la fase de Lliga a la Champions. Amb aquests resultats, Como 4, Leipzig 1, Bayern de Múnich 5, Bodo Glimt 0, Manchester United 4, Sabà 0, Slavia de Praga 2, Lens 3, Fenerbahçe Elche 1, Roma 1 i PSV 1, Shakhtar 1.
1: I el Barça té un nou límit salarial que se situa en els 582 milions d'euros. En són 150 més que el gener passat. Aquest increment és gràcies en part a l'augment d'ingressos. La massa salarial és de 571 milions. Per tant, el Barça no excedeix el límit i es confirma que el club està en la norma 1 i 1.
3: I aquest divendres arrenca la Lliga d'Handbol i la de Futbol Sala, la Sobal, Logroño, Barça i Granollers, Cangas, mentre Futbol Sala Indústries, Palma.
0: Fins aquí les notícies.
7: L'11 de setembre, Catalunya Ràdio es mou amb la Diada.
8: Perquè sempre hi som, a tota hora i a tot arreu. I a més, aquest divendres hi serem tots des de bon matí.
9: Amb els serveis informatius de Catalunya Ràdio desplegats i en connexió des dels punts destacats del dia.
10: A la tarda de 4 a 8 mirarem cap a tot el país seguint amb detall els actes i mobilitzacions.
11: A les 8 del vespre resumirem com ha anat la jornada i en farem l'anàlisi.
12: I a les 11 de la nit no ens oblidem de la perspectiva de gènere que també té la Diada a Les dones i els dies.
7: També us oferirem continguts especials amb motiu de la Diada, els programes Mans,
13: Dracs, Diables, Capgrossos, Molasses, Gegants,
7: En Guàrdia,
14: a 1651 la Guerra dels Segadors estava acabant,
7: La finestra indiscreta,
15: reivindicarem una pel·lícula que avui encara ressona,
7: i L'altre bar.
16: Trobem tot un mite del Club
7: Supercat. La Diada de l'11 de setembre la vivim tot hora a Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya.
17: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
18: Tenim els catalans dominant Atenes durant 77 anys. Estem parlant d'una civilització molt important que va tenir el català com a llengua oficial mentre els almogàvers van ser allà.
7: Aquest diumenge, l'hel·lenista i traductor Eusebi Aiensa, responsable del camp d'aprenentatge d'Empúries.
18: Els catalans som fills de Grècia, de Roma i de Jerusalem, també. Mm-hmm. Aquestes tres grans cultures que ens han configurat com a poble mediterrani. I aquí tenim l'exemple més clar, que és Empúries.
7: El divan, el valor de la conversa.
18: Quan jo vaig anar a treballar al Cervantes, em creia el missatge de l'Espanya Nació de Nacions. I vaig veure, després de treballar amb els diplomàtics espanyols, que això era una entelèquia, que això era un miratge, que per ells hi havia una cultura hegemònica, que era l'espanyol.
7: Aquest diumenge, a les 9 del vespre.

0: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
1: El conductor d'un cotxe surt d'un aparcament a 8:15 del matí al barri de Capon, de Lleida. Hi ha boira. L'espera un home encaputxat, vestit amb una armilla groga reflectant i armat amb una pistola. Quan el vehicle està a punt de trepitjar l'asfalt, després de pujar la rampa, el pistoler apunta el vidre del darrere i dispara 3 trets. El cotxe s'atura i l'assassí s'hi acosta per la finestra del conductor i dispara 3 cops més. Després, fuig corrent, una mica coix. No està sol. L'han vist uns quants testimonis.
2: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. El crim que us explicarem avui va passar al barri de Capon de Lleida el 2006, fa quasi 20 anys. El cas ha estat arxivat durant més d'una dècada i s'ha reobert fa pocs mesos. Si no hi ha cap novetat rellevant, el crim podria prescriure el 10 de novembre d'aquest 2026 perquè es compleixen 20 anys. Però amb matisos, ja ho explicarem. La víctima és l'Isaac Martínez Jiménez, un noi de 26 anys que acabava de tenir un fill. Els seus pares i el seu germà Raül ens ajudaran a explicar la seva història. Ja veureu que fer justícia pot arribar a ser molt complicat. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
1: Crims. Per què matem? El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
2: És dijous 9 de novembre de 2006 i el barri de Capon de Lleida es desperta emboirat i amb un tiroteig. A les 7:39 minuts, un testimoni truca a la Guàrdia Urbana i explica que acaba de sentir trets a l'entrada de l'aparcament del supermercat Sabeco, al carrer Riu Ter número 13. Hi ha un Volkswagen Touran de color negre metal·litzat aturat a la pujada del pàrquing. El conductor és un home jove i sembla que és mort. El periodista Albert Guerrero era aleshores redactor del diari gratuït Bon Dia de Lleida i corresponsal de Com Ràdio.
3: Recordo que em van trucar, em van dir ha passat alguna cosa molt greu al barri de Capon. Vaig agafar la meva Derby Varian que tenia, que m'havia pujat de l'institut, que encara la tenia aquí per Lleida perquè m'anava molt bé. I sí, allà a les 8 del matí, recordo, 8:45, ser allà al carrer Riu Ter, no? I veure aquell cotxe i amb un noi assassinat, el conductor assassinat, i trets. Estem parlant del barri de Capon, que és al centre de Lleida, la part nova de Lleida, i està allà al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra, molta boira, molt fred, i sobretot, no?, això de veure aquell monovolum a la sortida del pàrquing, no?, amb el conductor, amb el cap enrere, no?, de dir... No, llavors veure els Mossos d'Esquadra com estan ja ficant les diferents marques d'indicis de que hi ha hagut, no?, de restres de trets. Llavors ja comences a saber, no?, de dir, ostres, no, és que és un vell que sortia de casa seva i li han disparat. Evidentment, al principi es diu, no, això deu haver estat obra d'un sicari, però sí, al primer moment, no, sobretot això, tant els periodistes com la gent que érem allà, l'expectació, no, de que és el que ha passat aquí. No?
2: El mateix testimoni que ha trucat a la Guàrdia Urbana de Lleida també explica que després del tiroteig ha vist un home més aviat baix, d'1,60 m aproximadament, que fugia. 3 treballadors més que eren a la zona el descriuen com una persona de complexió forta, que duia un passamuntanyes fosc al cap i una armilla groga, com les que portem al cotxe o les que duen els treballadors de la construcció.
3: I que marxava cossejant i va marxar amb certa calma, no va marxar allò fugint a... Però bé, el problema és que les persones que ho van veure, o les poques persones que ho van veure en aquell moment, estem parlant també de primera hora del matí cap a quarts de vuit aproximadament, clar, no, tu veus, et pots creuar amb una persona i tu no saps el que ha passat 30 segons enrere, no?
2: Els veïns estan molt esverats i en pocs minuts el carrer s'omple de curiosos. Els testimonis donen versions diferents del que han vist i això complicarà la investigació.
3: Aquí només tenim els testimonis de referència dels operaris, d'alguna persona que ho va veure, però clar, que tampoc va ser tan ràpid. A vegades ens pensem molt amb les pel·lícules, no?, de que era així, tenia aquest... No, jo recordo que hi havia gent que veien dir que era un home gran, de mida gran, d'altres que era més petit i d'això, uns que si anava coix o no anava coix.
2: Gràcies a la matrícula del cotxe, els Mossos esbrinen de seguida que el conductor tirotejat és un veí del barri de Cap Pont que marxava a treballar. Es deia Isaac Martínez Jiménez, tenia 26 anys i treballava de soldador. El seu germà Raúl, que és 2 anys més gran, s'assabenta de la notícia quasi per casualitat.
4: Estava treballant en una obra i vaig anar a un bar, allí a esmorzar, i llavors, pues, al fons de la barra, estava la jefa del bar amb una mare d'un amic de ma germà. Estava allí plorant i llavors, pues, bueno, li dic jo, bueno, què te passa, Rosa Mari? Pues, nada, que he vist una cosa, I llavors, pues, me va explicar. Me diu, mira, allà en el pàrquing del Simpli, que han matat una persona. Digo, hòstia, pues ahí tiene el cotxe mi hermano. Llavors vaig arribar a l'obra, vaig pujar les escales i vaig estar treballant als balcons i me sona el telèfon i ja me va pujar una cosa, perquè en aquella hora no me va trucar normalment ningú i era ma mare. I llavors, pues, me diu, vete pa casa de tu hermano, que ha pasado? Jo li vaig dir a ma mare, digo, mama, digo, han matat l'Isaac. ¿Cómo que han matat l'Isaac? I llavors una dona me va agafar del braç, ¿vale? I me diu, ¿qué te pasa, Raúl, que estàs tan nervioso? Li vaig dir, no, que m'ha trucat la mare, que ha passat algo i penso que ja sé de l'Isaac. No, com ha de ser l'Isaac? Vinga, ves, corre. I llavors vaig donar la volta al bloc i vaig trucar al timbre i me ha contestat la cunyada aquí, i dic, soc el Raúl, vale, puja. I ja quan vaig obrir la porta i me va obrir una un mosso de paisà i me va ensenyar la placa, pues llavors ja allí ho vaig entrar i allà a l'esquerra estava la cunyada plorant i li dic, però què ha passat? És ell. I me diu la cunyada me feia així amb el cap plorant.
2: Els Mossos precinten els contenidors d'escombraries de la zona per si l'autor hi ha llançat l'arma del crim o alguna peça de roba. Reconstrueixen l'itinerari de fugida i demanen imatges als bancs que hi ha a prop per si poden identificar el pistoler. En paral·lel, demanen que s'identifiqui els titulars dels telèfons amb els quals s'ha comunicat la víctima avui i també els números dels telèfons inscrits en els repetidors que donen cobertura a la zona propera al carrer Riu Ter, on han matat l'Isaac, per saber quins telèfons han fet o rebut trucades entre les 6 i les 8 del matí. El pare de l'Isaac, el Fernando Martínez, el crim l'agafa treballant.
5: També estava en una obra al passeig de Ronda, ficant sostres d'alumini. I llavors me va trucar la dona, diu que a l'Isaac li ha passat alguna cosa. O no sé què em va dir. Potser no me va dir que l'havia matat, no me'n recordo, però, bueno, pues, corres cap a casa. Llavors vam anar, la dona s'havia anat a casa de la seva parella i ens vam trobar allí, hòstia, puta. Clar, no t'ho esperes.
2: El pare i el germà insisteixen que era un bon noi. Acabava de ser pare.
4: Una persona molt entranyable, carinyosa, bueno, era tot. Era tot. I, bueno, no se mereixia per res això que li va passar. Estava amb el seu fill, que era recent nascut, 6 o 3 mesos, no tenia. I amb la dona que estava, pues, feia poquets que s'havien casat. I, bueno, va passar això.
5: Sempre va ser un xaval excepcional. Sempre. Per tot. Ajudar, carinyós, el que fos. Quan era petitet, Jo m'aixecava al matí i li deia a la dona, li deia, mama, què sap el papa si n'anirà por ahí? I diu, pues no ho sé, quan s'aixecarà allà. I no se sortia a jugar al carrer perquè esperava que jo m'aixequés a veure si, perquè me l'emportava jo, per a vegades me l'emportava.
2: El Fernando està convençut que el pistoler va esperar que el seu fill sortís de l'aparcament per anar a treballar. La família viu al barri de Cap Pont i hi coneixen molta gent. A mesura que passen les hores, van sabent nous detalls del crim.
5: Inclús, i un veí, quan se va enterar d'això, també diu que ell va veure aquest dia amb un home amb aquest edifici a baix, parat allí. Portava una armilla d'aquestes, com si fos d'un treballador. Lo va veure allí. Bueno, pues se les continua, se fica a baix al pàrquing, i l'espera a la sortida, anava al darrere, lo va veure on se fica, se fica a la pujada del pàrquing, quan puja la porta, pues ja està, ja el va tindre. I va ser així com va ser. Un veí que era veí nostre, abans, va agafar i quan va veure que va disparar, va sortir corrents al darrere d'ell, perquè ell va travessar, va passar d'on lo va matar, va sortir corrents, va passar per un camp, després va travessar aquest camp que hi havia una espona així bastant alta, passa pel damunt i es fot a córrer. I aquest noi va sortir corrents al darrere seu, però es va parar perquè va pensar, hòstia, si ha matat amb aquest, me pot matar a mi. I va girar i ho va deixar estar. Però aquest xaval, diu, ja anava coix. Aquest noi anava coix.
2: Aquest testimoni també declara que l'home ha girat la cantonada i ja l'ha perdut de vista, però al cap d'un instant ha vist marxar una furgoneta blanca de la marca i model Renault Express. Els Mossos sospiten que algú l'estava esperant i li ha facilitat la fugida. Poques hores després, la família de l'Isaac Martínez truca a l'advocat lleidatà Pau Simarro, amb qui es coneixien per circumstàncies que de seguida us explicarem.
6: Em van telefonar, jo crec que va ser el Fernando que em va telefonar. Em va telefonar, pues, no sé, jo crec que a mig matí aproximadament, em va telefonar i em va dir pues, que els havia passat una desgràcia molt gran i que havia passat això, que si m'havia assabentat pues, per la ràdio, per la televisió, que jo no m'havia enterat de res.
2: Al carrer Riuter, els Mossos examinen l'escena. Hi troben fins a 6 cartutxos de munició del calibre 9 mil·límetres i se'ls emporten al laboratori per analitzar-los. El cotxe de la víctima té impactes de bala al vidre del darrere i a la finestra del conductor.
6: O sigui, ell surt a les 7 del matí perquè ell treballa a partir de les 7 i mitja o les 8. Anava a treballar, com cada dia. A més, lògicament, la persona que l'estava esperant sabia què passaria per allà en aquella hora, perquè tenia la seva rutina. Tots tenim la nostra rutina, no? I ell sabia què passaria per allà en aquella hora. O sigui, ell per darrere l'espera i pam, pam, pam, i quan està ja immobilitzat, que ell ja veu que ja no es belluga, llavors va pel davant i remata el d'allò, no? I és una qüestió, pues, totalment brutal, no? Una forma brutal.
2: Els investigadors calculen que l'assassí ha disparat a 1 metre o 1,5 metres de distància del cotxe. Malgrat la precisió, l'advocat Simarro dedueix que no és un professional.
6: Una persona molt experta hauria sigut molt més ràpida. Però, clar, en definitiva, si estàs allà disparant, lògicament la gent que està pel carrer, doncs, te mire. Si tu fas un pum i marxes, la cosa és molt més discreta, podríem dir, no? I això és el que ens porta a pensar, que realment és una persona que coneix el funcionament d'una arma, però no té una expertesa especial. No és un sicario a l'uso que se dediqui a matar gent per ahí.
3: Les circumstàncies de tot com es va produir el crim, pues sí que podien generar-te certs dubtes de dir, ostres, pues potser sí que estava emmerdat amb alguna cosa que fins i tot ni la seva família el desconeixia. Ara bé, ostres, amb una persona que no té cap mena de... no ha tingut cap problema amb la justícia, que no se senta, o sigui, té una vida completament normal, un veí del barri de Cap Pont, que no es fiqui amb problemes, per això que encara ho feia tot més complicat, no? I llavors generar incògnites perquè és dir, ostres, qui pot haver matat, no? Sobretot a la manera de com el van matar, penses que a darrere hi pot haver alguna cosa truculenta que igual no hi és.
2: Els Mossos interroguen una desena de testimonis del crim. La major part, treballadors que passaven per davant de l'aparcament i han sentit o vist el pistoler. N'hi ha algun que assegura que caminava com un ànec. També busquen en l'entorn de la víctima i descobreixen que havia tingut problemes econòmics amb un amic. Anna Ponsí, explica'ns de què es tracta.
7: Els Mossos interroguen aquest amic. Es diu Carlos. Van ser íntims fins que va demanar un crèdit bancari junts, del qual l'Isaac n'era l'avalador. Aquest home declara que van contractar un préstec de 500.000 pessetes, 3.000 euros d'ara. El 70% eren per en Carlos i la resta per a l'Isaac. El testimoni explica que ell va retornar l'import total del crèdit pel seu compte i va demanar a l'Isaac que li anés tornant a ell la part que li corresponia. L'Isaac es va pensar que l'estava enganyant. Tot i que l'Isaac era el padrí de la filla gran d'en Carlos, van partir peres i es van deixar de parlar. Des d'aleshores, només s'havien vist dos cops i no s'havien dirigit la paraula.
2: Els Mossos prenen nota d'aquest enfrontament, però hi ha un altre conflicte que gairebé tots els amics i familiars expliquen. Asseguren que l'Isaac estava preocupat des de feia temps pel seu germà Raül i per les conseqüències del seu divorci.
6: Jo conec a la família Martínez, conec el pare, a la mare, al Isaac i el seu germà Raül, i aleshores els conec perquè havia estat portant el divorci del Raül. I en el divorci del Raül participa molt l'Isaac.
2: Uns mesos abans del crim, el germà de la víctima, el Raül, va demanar la custòdia total de la seva filla de 4 anys, que aleshores compartia amb la seva exparella.
4: Se va quedar embarassada molt, molt aviat, vam tindre la cria, i bueno, a partir d'allí pues, jo vaig començar a treballar a Barcelona, ella no treballava, i bueno, sempre tot eren problemes, eren baralles, llavors vaig decidir deixar-la. I vaig anar un dia a casa dels pares i els vaig dir, pues mira, m'he deixat con Soraya. I llavors, pues bueno, a partir d'allí ja vam contactar amb el Pau i va començar tota la execució que s'havia de fer.
2: Per aconseguir-ho, el seu germà Isaac s'ofereix a pagar un detectiu privat per reunir proves contra la mare de la nena. Aquest gest acabarà sent molt important.
6: Perquè l'Isaac se va implicar molt en el divorci del seu germà i el va ajudar. Com que l'Isaac era una persona que treballava i la seva dona també, el Raül tenia menys potència econòmica, però ja m'encuit, perquè clar, contractem amb un detectiu, diria, un detectiu val un dineral. I l'Isaac va dir, ja el pago jo. I llavors ell se va implicar moltíssim. Vam llogar un detectiu i efectivament amb l'informe del detectiu vam poder-li demostrar al jutge que aquesta persona era com era. D'acord? I que tenia els costums que tenia i que consumia les coses que consumia i tot això, no? I llavors, com que ho vam aconseguir demostrar, vam obtenir una sentència en la qual el jutge li va donar la guarda i custòdia al pare. Rara avis en aquell moment. O sigui, va ser un èxit per part nostra, per part del Raül, diguéssim, un èxit absolut.
2: Però aquesta victòria judicial de la família Martínez acaba desencadenant una tempesta. Aviat hi arribarem.
1: Crims. Amb Carles Porta.
2: Tornem al 9 de novembre de 2006. Els investigadors es passen tot el dia interrogant familiars, amics i companys de feina de l'Isaac i a les 7 de la tarda, 12 hores després del crim, detenen una persona. Es diu Jordi Rueda, treballa de cambrer, té 28 anys i viu amb la seva parella i els seus sogres a Rosselló, un municipi que està situat a 10 quilòmetres de Lleida. De seguida us explicarem quina relació té amb l'Isaac Martínez.
7: Un sotsinspector i un sergent dels Mossos el detenen al carrer Sant Hilari de Lleida i el porten cap a la comissaria. L'assisteix un advocat d'ofici. Els policies li agafen mostres d'ADN i, el més important, li demanen que els entregui la roba que porta. Volen estudiar si hi ha restes de pólvora. També li demanen permís per entrar a la casa que comparteix amb la seva parella i la resta de la família a Rosselló. Volen veure si hi troben l'arma del crim o algun altre indici.
6: Jo crec que aquí la policia ho va fer molt bé, perquè si aquesta és la persona sobre la que podem tenir una sospita, i atesa la gran gravetat del fet, pues lo que fan és anar-lo a buscar immediatament. I llavors ell... I anaves vestit així? Sí. Pues llavors ens has de donar aquestes prendes. I llavors ell les lliure voluntàriament, igual que se sotmet voluntàriament a la prova de la parafina, que és la prova de la pólvora, que diuen, no? A les mans. La prova de la pólvora, què és? Consisteix en ficar sobre les mans, si és que resulta que vull investigar a veure si les mans tenen restos de disparo o no, pues fiquem una mena de cera, parafina. La parafina no és més que la cera de les espelmes, no? Aleshores, la fiquem i llavors això, quan la traiem, com si fos un motllo, quan traiem la parafina, llavors allò porta enganxat pues, tot el que jo pugui tenir les mans. I això és el que després s'ha investigat al laboratori.
2: Els resultats d'aquesta prova portaran cua. Abans us hem explicat que el germà de l'Isaac havia tingut un divorci molt complicat i que després el jutjat havia donat la custòdia total de la filla al pare. Des d'aquell moment, els enfrontaments entre totes dues famílies han estat continus.
6: A partir d'aquí comença la guerra, l'autèntica guerra.
2: Poques hores després del crim, i encara en xoc, el germà de l'Isaac declara a la comissaria dels Mossos. Explica que la víctima era un tros de pa, que no tenia cap deute amb ningú i que l'únic conflicte que tenen és amb la família de la seva pròpia exdona. Cada cop que s'han d'intercanviar la filla es discuteixen, i no només amb la mare de la criatura.
6: I què és el que passa? Que com que la mare té aquell règim de visites de cada 15 dies, el que es feia fa 20 anys, no? Llavors, què és el que passa? Que la parella de la mare també s'implica moltíssim en tot el tema. Per què? Pues perquè la mare, que no va acceptar mai el tema aquest d'aquest desarreglament, diguéssim, de la filla, pues ho viu tot d'una forma molt àcida. I quan li entreguen la nena o quan li recullen la nena, surten espurnes per tot arreu cada vegada.
2: I fica cullerada fins i tot el pare de la nova parella d'ella. El germà de l'Isaac declara davant dels Mossos que setmanes abans del crim les discussions havien acabat amb amenaces creuades.
7: En Raül explica a la policia que en una d'aquestes ocasions el pare de la parella de la seva exdona el va escridassar, se li va acostar a pocs centímetres de la cara i amb to amenaçador li va dir literalment «Que sepas que la próxima vez que amenacéis a tu expareja o a mi hijo, tú, tu padre y tu madre dormiréis en urgencias». Al cap de pocs dies, el 15 de setembre, hi va haver un altre incident. Quan la mare de la nena va anar a recollir la criatura a casa dels avis, al pis hi havia el Raül, l'Isaac i els seus pares.
4: Llavors, pues, un dia, que jo tenia que treballar, perquè jo el cap de setmana treballava de cambrer, vaig baixar, jo vaig donar, i ma mare, aquell dia, estava l'Isaac a casa, i llavors va ser que havia vingut amb unes sabates noves d'allí. Llavors ma germà li va dir, mama, pues, queda-te les sabatilles, i pon-ne altres. I llavors pues, la vaig baixar, bueno, hola, adiós, i vaig donar un besito a la cria se va pujar al cotxe, i bueno, van donar la volta, jo me'n vaig anar allà a treballar, i el dia següent ma mare m'explica que quan jo la vaig deixar baix, ells van donar la volta al passeig, si és un passeig on vivim nosaltres, i van tornar a començar a picar el timbre. Llavors ma germà va sortir al balcó i li va dir, bueno, tu, què pintes aquí, si tu no eres ni padre, ni tio, ni nada. I llavors va haver una discussió i aquest tio en aquell moment li va dir que el mataria.
2: En Raül diu que el seu germà va rebre amenaces de la parella de la seva exdona dos mesos abans del crim. Però aquest home i la mare de la nena van presentar una denúncia contra l'Isaac on deien tot el contrari. Aseguraven que va ser l'Isaac qui els va amenaçar de mort des del balcó de casa seva quan marxaven. La parella de l'exdona del Raül és el cambrer que hi ha a les garjoles dels Mossos a Lleida, el Jordi Rueda.
6: Però, des del primer dia, la policia també parla amb la família. I diu, bueno, què penseu vosaltres? I la família diu, no, nosaltres pensem... Que, a veure, amb qui nosaltres tenim una guerra oberta que mos esbarallem cada 15 dies, però de què manera, és amb aquesta gent. I és per aquest motiu que la policia va buscar aquesta persona. Si no, no tindria sentit.
2: Però si ha estat ell, per què ha matat el germà del pare de la nena i no directament el Raül?
6: Sabien perfectament que l'Isaac era el que havia s'havia cuidat de pagar al detectiu, de donar suport econòmic i personal a tot el pleit. Per tant, d'alguna forma, si no hi hagués hagut el detectiu, segurament el jutge ho hauria tingut més difícil per acreditar que efectivament les coses eren com eren. I llavors, l'Isaac passa a ser un enemic.
4: Suposo que per fer-me mal a mi, pues van matar ma germà. Perquè a mi, si m'hagués matat a mi, pues bueno, ja no patiria més. Sempre he pensat això i ho penso. Avui en dia ho penso.
2: El dia del crim, el sospitós dorm a garjoles. Els Mossos li prenen declaració l'endemà a la comissaria de Lleida assistit per un advocat. Què explica el detingut?
7: Declara que la víctima era l'excunyat de la seva parella i que s'havien vist feia un mes als jutjats per una denúncia per amenaces de mort que ell havia presentat contra la víctima. Explica també que el dia del crim es va aixecar cap a 7:45 del matí i que quan faltaven 10 minuts per les 8 va agafar el cotxe per anar fins al bar on treballa, a Lleida. Relata que va estar al bar fins a les 12:40 del migdia. Va marxar a buscar la seva filla a la guarderia i va tornar al bar a les 5 de la tarda. Declara també que no té accés a cap arma de foc, que quan el seu pare era guàrdia civil sí que portava la pistola a casa, però que es va retirar i les va entregar totes. En Jordi declara que tampoc practica tir. Finalment, relata que es va assabentar de la mort de l'Isaac cap al migdia, quan la seva sogra va trucar al bar per explicar-li que havien matat un home i que podia ser l'excunyat de la seva parella.
2: Quan falten 10 minuts per a les 12 del migdia del 10 de novembre, l'endemà del crim, els Mossos deixen sense efecte la detenció del Jordi. A hores d'ara no tenen cap indici sòlid contra ell, més enllà d'algunes sospites. L'adverteixen que s'ha de presentar davant del jutge si el cita a declarar i continua com a investigat. El cas està sota secret de sumari i la detenció del Jordi com a sospitós de l'assassinat de l'Isaac no transcendeix. Als jutjats de Lleida, els periodistes continuen fent càbales sobre què pot haver passat. Albert Guerrero és un dels que hi fa el cafè.
3: El bar dels jutjats és un bar amb molta vida social periodística. Per què? Perquè quan tens un judici a l'audiència, mentre estàs d'esperar, vas al bar, que ara no n'hi ha, però aleshores era un bar, i era un bar molt concorregut. Per què? Perquè ja hi havia... Podies entrar i podies trobar fiscals, jutges, Mossos d'Esquadra. Vull dir, era un centre neuràlgic, no?, de la crònica de successos i de tribunals, i molts hem tret notícies del bar. Tots els Mossos diuen és que no diuen res, o és que és picar... Sí que és veritat que a vegades és com picar amb una paret, no?, que pots picar i no et treu res d'informació, perquè són molt hermètics.
2: Mentrestant, la Unitat Central de Balística dels Mossos confirma que les 6 beines de bala recollides a l'escena del crim són d'una arma del calibre 9 mm Parabellum, d'una Glock, per ser exactes.
6: Que és el mateix marca i model que les pistoles reglamentàries de la policia. És una pistola marca Glock, que són les que utilitzen els Mossos, els guàrdies civils, la policia local... Vull dir, estos, normalment és una arma fabricada molt per la utilització policial.
2: El jutge que du la investigació demana que s'analitzin totes les pistoles Glock que hi ha a la demarcació de Lleida, tant les que estan en mans de policies com les que són propietat de particulars. La Guàrdia Civil, que té la competència en armes, entrega les dades de fins a 50 pistoles d'aquesta marca. L'advocat Simarro apunta directament al Jordi, el sospitós del crim, i més concretament contra el seu pare.
6: Entenem que és una persona que coneix el funcionament d'una arma, d'una pistola, una pistola Glock, entre altres raons, per la seva vinculació familiar. El seu pare és guàrdia civil i, per tant, una persona que té el seu pare, que és guàrdia civil, bé, és un guàrdia civil ja retirat, no? Però és un guàrdia civil i, per tant, ha tingut contacte amb les armes a casa seu, sens dubte. I per això coneix el funcionament.
2: L'anàlisi de les pistoles Glock que han arribat als Mossos no porta enlloc.
6: El propi laboratori de balística dels Mossos d'Esquadra van fer totes aquestes comprovacions i, efectivament, no es va donar cap coincidència. La qual cosa era totalment esperable. Vull dir, perquè jo no m'imaginava amb un policia que hagués estat implicat. No m'ho imaginava. Jo més aviat m'imaginava que perquè aquestes armes també se poden comprar al mercat negre.
2: A principis de maig, 7 mesos després del crim de l'Isaac, arriba l'esperat informe del laboratori de la Policia Científica dels Mossos sobre l'anàlisi de la prova de pólvora.
8: El resultat d'aquest dictamen conclou que en la mostra 1, corresponent a la mà esquerra, s'identifiquen els elements característics del residu de tret, bari i antimoni. En la mostra 2, corresponent a la mà dreta, s'han visualitzat partícules característiques de residu de tret, plom, antimoni i bari.
2: Amb els resultats d'aquesta analítica, els investigadors obtenen autorització del jutge per punxar el telèfon mòbil de l'investigat durant un mes. En una de les trucades intervingudes, el sospitós i la seva parella intercanvien un seguit de frases que, a parer dels investigadors i l'advocat Simarro, són sospitoses. Què es diuen?
7: En una de les converses, la dona diu: «Sí, van a por ti, Jordi». Y ell li respon: "No pueden, no tienen nada, cariño. No pueden demostrar nada." I acaba la conversa rient. En un altre moment, en Jordi diu literalment que no li poden carregar el mort.
6: Jo m'hauria expressat d'una altra manera, però no, a mi no em carregaran el mort i totes aquestes coses que es diuen entre ells, no sé, a mi me fan pensar que d'alguna forma pues, ells a la seva ment i al seu cor el que tenen és que realment ha passat tot això, però que no m'ho demostraran.
2: Recordeu que alguns testimonis del crim van explicar als Mossos que el pistoler que va matar l'Isaac anava coix? Doncs ara el jutge ordena que l'Institut Català de la Salut entregui l'historial mèdic del Jordi per veure si ha tingut alguna intervenció recent a les cames o si el dia del crim hi havia algun motiu perquè caminés coix. Mentrestant, arriba l'informe de la policia científica sobre la roba que el Jordi portava el dia del crim. Han trobat residus de tret als pantalons texans, a la samarreta, a les bambes i al tapaboques, que és la peça de roba que serveix per protegir la boca i el nas quan fa fred. I aquell dia, a Lleida, feia molt fred. Sembla que amb aquests resultats el cas hagi de quedar encarrilat. Però la cosa es complicarà molt. L'1 de juny de 2007, 6 mesos després del crim, la companyia Vodafone envia un escrit al jutjat que suposa una galleda d'aigua freda per als investigadors. El dia dels fets, el Jordi va rebre una trucada del seu pare a les 6:57 del matí. L'investigat sempre ha assegurat que era a casa a Rosselló. En canvi, l'advocat Simarro volia demostrar que el sospitós estava a Lleida a l'hora del crim i ho volia fer situant el seu mòbil a Capont. Però la companyia diu ben clar que no hi ha cap antena que doni cobertura exclusivament a la zona investigada, és a dir, que no hi ha cap antena que permeti afirmar amb precisió quins mòbils s'hi van connectar des de Capont. A més, afegeix, les dades telefòniques s'esborren al cap de 3 mesos. Després, això canviaria i actualment es conserven durant un any, però aleshores no era així. Per tant, ja és tard. L'advocat de la família fins i tot contracta un notari perquè aixequi acta de la distància que hi ha entre Rosselló, on viu el sospitós, i el punt on van matar l'Isaac.
6: O sigui, això ho vaig fer esperant que me donarien informació de triangulació. Vaig fer aquest acte notarial. Per dir, no veus? Mira, la trucada s'ha fet a aquesta hora. I de casa aquí hi ha aquest temps, que és més del que hi ha entre la trucada i l'assassinat. Per tant, tu estaves aquí. Però, clar, com que no van poder triangular les trucades, no van poder ubicar el telèfon en un determinat lloc.
2: Les esperances de saber on era el Jordi a aquella hora a través de les telecomunicacions s'han perdut per sempre, però els Mossos tenen l'analítica de la pólvora i altres indicis. Per això, el 20 de juny, a 8:15 del matí, els investigadors detenen el principal sospitós, aquest cop per ordre judicial. Han passat 8 mesos des del crim. Van a buscar-lo a casa seva i se l'emporten a comissaria. La notícia salta entre els periodistes de Lleida. Recordeu que els de successos i tribunals acostumaven a anar al bar dels jutjats a buscar informació? Quan saben qui és el detingut, queden parats.
3: Bueno, que és que això, clar, evidentment, entre els companys, de dir... Hòstia, que saps qui és el detingut? No, no, és que és el del bar, tio. Com el del bar? Sí, sí, el Jordi. Clar... Com? No, doncs, clar, s'assabentes que... Bueno, sí, que havien tingut una certa relació familiar, però, clar, tampoc no veus possible de dir com, a veure, vale, tenien mala relació, s'havien enganxat, però per anar-lo ja i disparar-li 7 trets... Hòsties! Això...
6: I ell és una persona que treballa al bar del jutjat, perquè el seu pare és el concessionari, el que té la concessió de la cafeteria que en aquell moment doncs, hi havia als jutjats de Lleida.
3: El Jordi. Ah, clar, era pel seu caràcter, vull dir, una persona que es veia aspra, no? Una persona que et podia encaixar, però, bueno, evidentment, que no era molt simpàtic, però això, qualsevol persona, vull dir, és un prejudici que pots tindre tu i que pot ser, després del seu entorn més íntim, pot ser una persona molt carinyosa, però, clar... En tot cas, clar, era de dir, ostres, és que el tenien al matí... Vull dir, era tan fàcil que els Mossos el detenien al jutjat el poguessin ficar a les garjoles del jutjat, vull dir, no els hi calia portar-se a la comissaria.
2: Al cap d'unes hores i al mateix edifici, l'acusat declara davant del jutge. Què explica, Anna?
7: Insisteix que no ha fet servir mai armes de foc, que a casa seva no n'hi ha hagut, que no té llicència d'armes, que no ha participat mai en cap batuda de caça ni ha fet pràctiques de tir. Quan els Mossos li diuen que hi ha un informe que assegura que tenia restes de pólvora a les mans i a la roba que duia el dia del crim, el detingut diu que és impossible. També declara que es va llevar a les 7 perquè li va trucar el seu pare al mòbil per despertar-lo, que la seva parella i la seva filla dormien a la mateixa habitació, però no es van desvetllar. Diu que ell va marxar cap a Lleida a les 8 i 5 minuts del matí. A la primera declaració va dir que havia sortit 10 minuts abans de les 8. La seva parella declararà després que fins i tot es van acomiadar. En Jordi explica que no té problemes a les cames. L'any 2000 va tenir un accident de trànsit en què va morir la seva parella. Té mal d'esquena des d'aleshores, però assegura que pot córrer perfectament. L'abril del 2006 s'havia fet un esquinç al turmell. Recordem que alguns testimonis van declarar que el pistoler que va matar l'Isaac anava mig coix i caminava com un ànec, amb els peus cap enfora.
2: El jutge envia el Jordi a la presó, sense fiança. Però no s'hi estarà gaire temps, ja hi arribarem. Quan es publica la notícia als mitjans, un home va a la comissaria dels Mossos. Té una informació molt rellevant.
6: Què és el que passa? Que el dia de la detenció i empresonament de l'investigat, clar, això surt a la primera plana del diari, no? I llavors el funcionari de presons, pues, com tots, llegeix com a mínim la primera plana, no? I diu, ostres, i se fixa en la foto, perquè era una foto gran la que publica el diari, se fixa en la foto i diu, aquest tio jo l'he vist abans. I llavors ell voluntàriament demana declarar al jutjat i diu, no, no, guaiti, miri, guaiti, jo soc funcionari de presons, jo visco, vivia dos o tres portes al costat de la casa on vivia l'Isaac Martínez. I aleshores el que diu aquesta persona és que dos dies abans de l'assassinat ell va entrar a casa, al portal de casa seva, el funcionari, i es troba amb una persona mirant les bústies. I llavors, com que els funcionaris de presons sempre estan una mica emporugats, no? Perquè, clar, treballen amb un tipus de gent que n'hi ha per estar emporugat. Aleshores, a partir d'aquí, pues de seguida malfien de tot i li diu, escolta, vostè què fa aquí?
5: Què sabeu on viu l'Isaac? Diu, què viu aquí? Diu, no, aquí no. Diu, viu per aquí, però aquí no el coneixia. Bueno, i llavors se va anar.
6: Isaac és un home infreqüent, no? I diu, pues mira, aquí no en viu cap, d'Isaac, ja pot marxar. I llavors, pues, va marxar. Però clar, aquesta mínima conversa, els funcionaris de presons, que també tenen l'ull educat a quedar-se pues, amb la cara de la gent i tot plegat, i això ja va quedar en l'oblit.
1: Crims. Per què matem?
2: Quan ja fa dos mesos que el sospitós del crim és a la presó, el seu pare declara com a testimoni al jutjat. Explica que era guàrdia civil i que es va retirar fa 13 anys per una incapacitat, que en el seu dia va entregar les dues armes reglamentàries i que mai n'ha tingut cap com a particular. I llavors, per primera vegada, es parla d'un fet que ho farà trontollar tot. Explica que el dia del crim, el seu fill va arribar al bar dels jutjats a partir de les 8 del matí, sol i suant, i declara que el Jordi havia agafat l'Alfa Romeo de la família per anar de Rosselló a Lleida perquè el dia abans l'havia trucat per telèfon per explicar-li que estava canviant la bateria del cotxe Honda que feia servir habitualment. Per què és important aquest detall?
6: La tarda abans va estar canviant la bateria del cotxe i això és el que justifica que tingui tots aquests metalls pesants. Perquè a les bateries, igual que a determinats fitosanitaris, també estan presents aquests metalls pesants, el plom, antimoni i bari.
2: I això és el que se'n diu un dubte raonable. És a dir, que ja no està tan clar que les restes químiques que el Jordi tenia a les mans i a la roba el dia del crim de l'Isaac siguin per haver disparat amb una arma de foc. L'empresonat demana declarar voluntàriament i repeteix fil per randa el mateix que ha dit el seu pare. El dia abans del crim va canviar una bateria de cotxe. És la primera vegada que ho explica. Aleshores, el seu advocat demana que la Policia Nacional faci un contrainforme sobre les restes químiques per veure si diu alguna cosa diferent dels Mossos. El resultat arriba dos mesos després, el 4 de desembre del 2007.
6: Jo recordo com si fos avui, em va telefonar el jutge d'instrucció i em va dir, senyor Simarro, vingui. Quan el jutge d'instrucció d'un assassinat et telefona al despatx i et diu, senyor Simarro, vingui, doncs tu vas cap allà, però corrents, no? I, efectivament, i quan vaig arribar al jutjat hi havia també el fiscal, la fiscal. La fiscal que portava el cas, el lletrat de l'acusació particular i el jutge, i aleshores mos va dir dos còpies de l'informe que acabava de rebre el jutjat d'instrucció del Cuerpo Nacional de Policia. I llavors diu, senyors, jo els convocaré ara amb una compareixença perquè a mi això me genera un dubte raonable i jo no puc mantenir la presó d'aquesta persona amb aquest informe damunt la taula.
2: L'informe del Cos Nacional de Policia, que ocupa dues pàgines, deia això.
7: No se han localizado partículas específicas de residuos de disparo en ninguna de las muestras analizadas.
2: Davant d'aquests resultats, el jutge li diu a l'advocat Simarro què farà.
6: Jo partia de l'informe dels Mossos, que deien que això eren restes de dispar, i ara venen un altre cos policial tan fiable com els Mossos, que diu que no. I això se diu indubio pro reo, no? En caso de duda a favor del reo, presunció d'innocència. Jo ho sento, però jo, salvo que vostès m'aportin així immediatament una altra prova, jo aquest senyor el posaré en llibertat. I jo em vaig quedar gelat, però gelat, eh?
4: A tots m'ho enterar per notícies comarques.
9: El jutge ha tingut en compte que la Policia Nacional no ha trobat restes de pólvora a les mans ni a la roba de rueda en l'anàlisi de la mostra que li van prendre el dia del crim.
4: No té potència perquè penses, joder, si està dintre, pues, abans de treure'l, pues, que agafessin i li fessin una altra prova per assegurar-nos de que de veritat era això, de que tots els components que porta ella a la mà i a la roba que eren de la pólvora.
6: No donaven crèdit. Diu, però com pot ser que una policia digui sí i l'altra policia digui no? Emocionalment m'afecta molt, però tècnicament he d'entendre que el jutge està actuant amb rectitud processal, amb rectitud jurídica. Si a tu una policia te diu blanc i una altra policia, igual de creïble que l'anterior, te diu negre, estàs en dubte.
2: El principal sospitós del crim de l'Isaac Martínez surt de la presó de Ponent el 21 de desembre, 6 mesos després d'haver-hi entrat. La fiscalia i l'advocat Simarro van per feina i demanen al jutge obrir una tercera via.
6: I llavors el que s'hi va fer va ser demanar un informe diriment, un tercer informe, a la Guàrdia Civil, quan el pare de l'investigat era Guàrdia Civil. Però, bueno, jo me la vaig jugar, no? Triple salto mortal.
2: La defensa del Jordi està d'acord, també. El jutjat també ha demanat als Mossos que analitzin si remenar una bateria de cotxe pot deixar restes químiques com les que té la pólvora. L'informe diu això.

0: A veure, estàs enganyant.
1: L'investigat declara també que un home que passava pel carrer amb un nen el va ajudar a moure el cotxe quan canviava la bateria. Però aquesta persona no ha aparegut mai. Demostrar que el Jordi va fer servir una pistola el dia del crim de l'Isaac s'està complicant. La clau és ara l'informe de la Guàrdia Civil, que arriba a finals de març del 2008, un any i quatre mesos després del crim.
2: En el pantalón se ha detectado algún residuo específico de disparo cuya composición difiere de la del fulminante analizado.
1: Quan parlen de fulminants, es refereixen a les restes dels cartutxos que els Mossos van recollir al lloc del crim.
3: Pues si són restos de dispar, diu, però no guarden identitat amb els que es van trobar els fulminants del lloc de l'assassinat. Uau. Llavors dius, vamos a ver, m'estàs dient que lo que hi havia a les prendes sí que són restos de dispar. És a dir, per tant, si tenim tres informes, un dels Mossos que diu que són restos de dispar, l'altre diu no ho són, i aquest diu que sí. Per tant, ja tenim de tres, dos. O sigui, és el que se diu l'informe dirimente, no? O sigui, teòricament hauríem de dir, efectivament, aquest senyor portava restes de dispar. Si portava restes de dispar, està clar, no? Aquest senyor és el que va utilitzar l'arma que va causar la mort al Isaac Martínez. Però diu, però no guarda identitat amb les restes que hi havia, els cartutxos, són les beines, diguéssim, de les bales, no?, que hi havia al lloc de l'assassinat.
1: La Guàrdia Civil ha trobat restes de tret als pantalons de l'investigat, però els cartutxos tenen estany i aquest element químic no l'han detectat al teixit. Per cert, el sospitós ha demanat unes quantes vegades que li tornin la seva roba, però el jutjat sempre ho ha denegat per si calia fer més anàlisis. Després dels últims informes científics, la família de la víctima demana l'arxivament provisional del cas. El seu advocat tem que, si van a judici, l'acusat acabi absolt. Prefereix mantenir el cas latent per si apareixen nous indicis. I els pares de l'Isaac fan un pas més.
4: El crim no s'ha resolt i els pares del jove assassinat ofereixen una recompensa de 20.000 euros a qui pugui aportar una pista fiable. Demanen que s'atrapi el culpable.
5: Hi va haver dues persones que me van trucar. I inclús una esta me va parar un dia, me va seguir amb el cotxe, com me va parar, va baixar. Justo això, i que és veritat això, sí. Jo, diu, i com ho faria? Diu, vaig anar als Mossos i li expliques tot el que saps. I no, els Mossos no hi anaven, ja volien anar.
1: Després d'anunciar la recompensa a la tele, al pare de l'Isaac li arriben quatre cartes anònimes manuscrites que aporten informació sobre possibles sospitosos. La policia ho comprova tot i no en trauen res. Als investigadors i a la família de l'Isaac només els queda una carta: que el Laboratori Europeu de la Policia Científica analitzi les mostres i determini si les restes químiques corresponen a les bales trobades al lloc del crim.
3: L'única forma que tindríem de veure si efectivament hi ha o no hi ha identitat entre la pólvora és a través d'una prova que ara s'està desenvolupant i que no està encara determinada, científicament parlant, que es diu la prova de IPC masses, que és una prova que se fa al laboratori EMSI. El laboratori EMSI és el laboratori de la Policia Científica Europea, de la Europol, que està a París. I llavors dius, si féssim allà aquesta valoració, potser podríem arribar a la conclusió de que, efectivament, hi ha aquesta identitat entre la pólvora que vam trobar al lloc de l'assassinat i la pólvora que hi havia, o les restes de dispar que hi havia, bueno, pues en les prendes de l'investigat.
1: Però els avenços científics en què confiaven els Mossos finalment no arriben i, per tant, aquesta possibilitat acaba en res. Dos anys després del crim, el 2008, el jutge arxiva provisionalment el cas. L'octubre del 2025, 19 anys després del crim i quan faltava un any perquè el cas prescrigui, la família de l'Isaac presenta un escrit demanant la reobertura de la investigació. Cinc mesos després, la jutgessa que ara porta el cas decideix reobrir-lo i demana a la Guàrdia Civil que aclareixi si el dia del crim el Jordi va disparar una arma de foc, encara que a les analítiques no trobessin partícules d'estany a la roba.
6: Els Mossos, i això s'ha dit públicament,

0: Per ells, policialment, el cas està resolt. Totes les seves línies d'investigació van anar convergent cap a una única persona. La van detenir. Evidentment, no s'han pogut obtenir d'altres indicis o elements que el puguin relacionar amb el crim. Però els Mossos tenen el convenciment de que va ser aquella persona.
1: Fins al últim dia de la prescripció, jo no deixaré de lluitar, perquè és la meva vocació i és el meu desig, el poder intentar que es faci justícia en aquest assumpte i també complir la meva funció amb la família que ha perdut aquesta persona. No deixaré de lluitar ni un minut fins que ja no tingui remei.
2: Si no hi ha cap novetat, el crim podria prescriure el 10 de novembre de 2026, quan faci 20 anys i un dia del tiroteig que va posar fi a la vida de l'Isaac Martínez. Podria prescriure per a qualsevol persona que no hagi estat investigada. Però, segons algunes interpretacions, la reobertura del cas interromp el termini de prescripció, també per al Jordi Rueda. Els pares de l'Isaac van cada divendres a posar flors al seu fill al cementiri de Lleida. Al costat d'on el van matar hi ha un arbre i una placa en record d'aquell jove soldador que acabava de ser pare d'un nen que ara ja és major d'edat. La família de la víctima encara té esperances que aparegui algun testimoni o alguna prova que desencalli el cas. L'únic investigat pel crim, el Jordi, i l'excunyada de l'Isaac ja no són parella. Gràcies per escoltar-nos. Tornarem tan aviat com puguem.
3: Direcció i presentació, Carles Porta. Guió, Anna Ponsí. Coordinació, Sergi Caballero. Producció, Andrea Pardo. Revisió de guions, Imma Falcó. Realitzador d'àudio, Pablo J. Sánchez. Identitat sonora, Sergi Cotillas. Col·laboració especial, Dolors Martínez. Una producció de Catalunya Ràdio 3CAT amb True Crime Factory. Si t'ha interessat aquest episodi, en trobaràs molts més al catàleg de podcast de Catalunya Ràdio. Descobreix-los a l'app de 3CAT o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El Banc Central Europeu apuja els tipus d'interès per segona vegada aquest any. El BCE els ha augmentat un quart de punt, fins al 2,5%. L'entitat pronostica més inflació per al 2027 i el 2028, segons ha reconegut la seva presidenta, Christine Lagarde.
2: S'espera que la inflació es mantingui molt per sobre l'objectiu durant un període prolongat. Creiem que la inflació durarà més del que havíem previst.
1: Tot i la guerra a l'Orient Mitjà, l'organisme monetari millora lleugerament les perspectives de creixement econòmic per aquest any i també per al que ve. Repassem ara altres informacions en format més breu. El president de la Generalitat, Salvador Illa, fa una crida a preservar la convivència i a combatre els discursos d'odi en el missatge institucional de la Diada. Illa respon a l'extrema dreta que la capacitat integradora de Catalunya és admirada arreu del món. Tensió i càrregues policials al fossar de les Moreres en la vigília de la Diada contra manifestants antifeixistes que protestaven per la presència d'Aliança Catalana. Els Mossos han detingut tres manifestants de l'esquerra independentista. Les dues concentracions han aplegat unes 3.000 persones, segons la Guàrdia Urbana. La més nombrosa, però, la contrària a l'extrema dreta. Donald Trump promet $5.000 als ciutadans dels Estats Units si el Partit Republicà guanya les eleccions de mig mandat. El president nord-americà ha centrat la convenció que se celebra a Dallas a convertir aquests comicis en un plebiscit sobre la seva persona. Trump tornarà a intervenir per tancar la convenció aquesta matinada. I les obres del desdoblament de l'R3 entre Parets i la Garriga s'hauran d'acabar al febrer. Segons el Ministeri de Transports, el mur que va caure a Montcada per les pluges al mes de març no endarrerirà el calendari previst. El Ministeri ha activat un contracte de 17 milions d'euros per comprar 70 quilòmetres de cable de coure després dels més de 60 robatoris que hi ha hagut en aquesta línia. Tàrrega ha acollit aquest dijous els primers muntatges de la 46a edició de la Fira d'Arts al Carrer. El certamen ha arrencat amb l'espectacle Incontinu de la companyia catalana Kamchatka, un gran format immersiu a la plaça de l'Hort del Barceloní sobre el fet migratori, amb música en directe. Sentim la directora artística de Fira Tàrrega, Anna Giribet.
3: I fan una proposta de gran format, immersiva, inclusiva. Serà un format circular on al mig hi haurà un gran tòtem on la gent de l'inici o que s'aproparà més en aquest tòtem viurà una experiència més immersiva, amb una participació entre 80 i 100 persones nouvingudes i no nouvingudes, però que estan interessades en aquesta temàtica de Tàrrega i de Rodalies.
1: Fins diumenge es podran veure un total de 57 espectacles, un 35% dels quals són estrenes, i fins a 11 companyies internacionals procedents de 9 països. El leitmotiv de l'edició d'enguany és Celebrem, un concepte vinculat a la festa, el fet de compartir un espai amb desconeguts que viuen les mateixes experiències. Esports, victòria del Barça a la Lliga Catalana de Bàsquet contra l'Andorra, 88-84. Els blaugranes seran a la final si guanyen aquest divendres al Manresa. El Lleida és el primer finalista després de superar el Girona per 88-98. També aquest dijous s'han jugat els últims 6 partits de la primera jornada de la fase Lliga de la Champions. Amb aquests resultats, Como 4, Leipzig 1, Bayern de Múnich 5, Bodø Glimt 0, Manchester United 4, Sabà 0, Slavia de Praga 2, Lens 3, Fenerbahçe 1, Roma 1 i PSV 1, Shakhtar 1. I el Barça té un nou límit salarial que se situa en els 582 milions d'euros. En són 150 més que el gener passat. Aquest increment és gràcies, en part, a l'augment d'ingressos. La massa salarial és de 571 milions. Per tant, el Barça no accedeix al límit i es confirma que el club està en la norma 1-1. I aquest divendres arrenca la Lliga d'handbol i també la de futbol sala. A la Sobal, Logroño-Barça i Granollers-Cangas. I a la Lliga de futbol sala, Indústries-Palma.
0: Fins aquí les notícies.
4: Els matins del cap de setmana, el suplement...
5: El llit saps delegar? O ets com a, o ets com de la, ets com a la vida? Ets com a la vida, que t'ho quedes tot per tu.
6: Boníssima aquesta pregunta, no me l'havien fet mai. Doncs mira, no m'ho havia plantejat. Però sí, sí, sí que m'agrada delegar, perquè, escolta'm, si no, què? És que quin desastre. Per això no necessito ningú, si no sé delegar, ja m'espavilo jo sola, no?
4: El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
6: Sí, sí, sí que m'agrada delegar.

0: Molts dels cantants de la nova cançó han estat i són persones singulars, però el més polifacètic de tots va ser Ovidi Montllor, cantant, poeta, actor de teatre i de cinema, un artista amb pocs límits, però també un home que va tenir una vida complicada i més dura del que es mereixia. Ovidi Montllor, l'Ovidi pels amics, va néixer a Alcoi el 1942. Fill de pare anarquista, els records d'infantesa estaven associats a una postguerra grisa. A finals dels anys 60 va començar a musicar poemes de Vicent Andrés Esteller, Salvat Papasseit o Salvador Espriu, però abans ja havia desenvolupat els seus propis temes musicals. Ben aviat també tindria una doble vessant, irònica i tendra. Com a actor de cinema va tenir alguns moments d'èxit, especialment per l'aparició al film Furtivos, de José Luis Borau, i les repercussions que va tenir la lluita contra la censura d'aquesta pel·lícula l'any 1975. Tot i la seva timidesa, la militància comunista d'Ovidi Montllor l'havia portat a estar molt compromès en la lluita contra la dictadura agonitzant. Durant els anys 80, la indústria musical i la classe política el va marginar pel seu discurs incòmode i es va haver de dedicar més al cinema i a la televisió. L'any 82 va rebutjar la Creu de Sant Jordi perquè estava molest amb la política de la Generalitat respecte a la cançó. Tot i aquest bandejament de les discogràfiques i les administracions, la música d'Ovidi Montllor ha perdurat i no ha desaparegut amb la seva mort. La seva manera de recitar, influenciada per la chanson de Brassens o Ferrer i l'associació amb el guitarrista Toti Soler, són memòria viva del seu temps. Com sempre, amb nosaltres ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
1: Hola, què tal?
0: L'Ovidi Montllor, un personatge clau i que, a més, encara no fa tants anys de la seva desaparició, fa aproximadament una desena, una mica menys, i, per tant, molta gent l'ha conegut. Jo suposo que tu també el devies conèixer en algun moment.
1: Sí, sí. I sempre, quan sento el seu nom, em recorda tota una sèrie d'actituds. És un home molt plural, molt, com deies, polifacètic, però una actitud entre de tendresa, nostàlgia, cançó, i després una cosa que és molt important. Jo crec que és el de tota la gent de la nova cançó, que n'he conegut, conec alguns quants i sóc amic, ho he conegut d'ells, jo crec que és el que té més el domini de l'escena, del lloc que està, faci teatre, faci cinema, faci televisió, o bé quan acaba amb un acte, jo només tinc record d'un acte amb ell, l'any 74, que era un noi molt jove, a Tolosa.
0: Continua sent un noi molt jove,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, d'esprit suposo que sí. Però recordo que se'ns va fer molt tard de nit amb una altra persona, que va morir també, que després ell hi va participar amb aquesta pel·lícula, que era La fuga de Segovia, sobre l'Oriol Soler Sugranyes.
0: Mm. I cosí teu.
1: Sí, cosí sí, meu, sí. Que el van matar en la fuga, la fugida dels els primers, a l'inici de la transició democràtica, sí. No? I recordo de que era una persona molt, molt vital, això sí que ho recordo, molt vital, molt afable i tal. I bueno, sobretot jo crec que l'Ovidi va arribar a molta gent molt diversa, perquè recordo els nanos meus quan eren petits, això amb certes de la Fera Feroge, certes cançons, és a dir, una sensació d'una persona tremendament sensible tot el del seu voltant, això, sobretot això. Per això em porta aquesta mena de record nostàlgic i de simpatia cap a ell i tot el que va fer.
0: Qui ens acompanya avui és la periodista Núria Cadenes, periodista de la revista El Temps i autora del llibre L'Ovidi, editat per 3 i 4 ara fa uns anyets, en què recull la trajectòria de l'Ovidi Montllor. Moltíssimes gràcies, Núria, per ser aquí amb nosaltres a l'enguàrdia. L'Ovidi Montllor, òbviament, amb els anys l'hem recordat per les seves cançons, però tinc la sensació de que potser serà dels cantautors de la nova cançó que recordarà més per altres qüestions no tan lligades directament amb la seva música, per la seva personalitat.
2: Bé, bon dia, moltes gràcies a vosaltres per convidar-me, evidentment, encara que tingui aquesta veu. Doncs no sé què dir-te, jo crec que les cançons, quan s'escolta, hi ha molta gent i molta gent jove que de cop i volta el descobreix,
1: sí, sí.
2: I queden bocabadats, perquè s'imaginen, perquè hi ha hagut després tota, bueno, això suposo que després en comentarem, no?, aquesta imatge que s'ha venut de la gent de la cançó dels anys 70, així com que era, ai sí, mira, un paio amb una guitarreta que lluitava, sí, contra Franco, no?, i com si no hi hagués res més darrere. I llavors, clar, escolten les cançons de l'Ovidi, les primeres com les últimes, totes, cadascuna amb el seu què, i això, i queden absolutament bocabadats pel contingut, per la forma, i perquè n'hi ha moltíssimes que són absolutíssimament actuals i que bé que la gent jove hi connecta de seguida, no? I aleshores té aquesta vessant de qualitat intrínseca dels seus treballs, i després té, doncs, el personatge Ovidi, aquesta coherència absoluta.
1: És la vida, és exacte, la vitalitat.
2: Exacte, no? Mm. Que ella es definia com un vers d'estallers, no? Un entretants, però tenia aquesta... Era una mica realment la veu del poble. Ell donava veu als qui no en tenien i la donava d'una manera preciosa, entenedora, senzilla i molt contundent, no? I va mantenir sempre aquesta coherència, o intentar mantenir, que no sempre és fàcil, la coherència entre el que penses i el que fas, i traslladar-ho això després en forma de cançó, de teatre, etc. No? I aleshores és un conjunt que continua enganxant.
0: Ell neix a l'any 42, molt mal any, molt mals anys.
2: Sí,
0: o sigui, no, sí. No és una sortida fàcil, néixer l'any 42 al COI. Suposo que això li devia marcar moltíssim la postguerra, una postguerra, a més, amb una certa pobresa per la seva família.
2: Sí, i però hi ha una imatge molt, molt bonica de l'Ovidi que ell explicava, diu, va estar un temps vivint a casa d'uns parents, precisament per això, perquè no hi havia literalment menjar a taula, i aleshores és aquesta postguerra, això en blanc i negre, però aleshores de tant en tant hi anava el seu pare, i que era, doncs, obrer del teixit, dels talers, del coll, i doncs gent, doncs, molt, molt humil, i a les butxaques hi duia peladilles, no? Són aquests anissos que també es fan al coll. I aleshores és una... Clar, i ell se'n recorda, aleshores, d'aquest temps, no de la gana que poguessin passar, sinó del color o del gust també de les peladilles de son pare a les butxaques. I llavors, d'alguna manera, l'Ovidi sempre té aquesta doble vessant, aquesta duresa i aquest explicar-te les coses tal com ragen, però després son pare duia els anissos a la butxaca. I és aquesta... I aleshores, i també hi ha una, d'entrada, Ovidi és el coll, i d'entrada Ovidi és també els seus pares. Aquesta moral obrera, aquesta consciència i aquesta rectitud del seu pare que doncs se li va encomanar a ell de tota la vida, i tota la vida va mostrar aquest respecte pels seus pares i, per extensió, per la generació dels seus pares. I d'alguna manera ell explicava que són la generació, doncs, que duia els anissos a la butxaca, és a dir, que els que ho van viure la derrota, de la banda dels
0: perdedors,
2: perdedors,
0: de la
2: evidentment,
0: guerra.
2: Els que van passar la fam...
0: El coll va ser molt bombardejat durant la guerra, vull dir que devia patir molt tota la gent. A més, van bombardejar bàsicament els barris obrers, no per casualitat.
2: Absolut. Però els que, malgrat tot, van mantenir, malgrat aquesta duresa extrema, que és difícil d'imaginar des de
1: la nostra comunitat. A més, la repressió brutal, perquè clar, hi va haver sortida, a diferència de Catalunya.
2: Ells van quedar allà, al
1: País
2: Valencià de la
1: no es pot fugir, i després les potències no
0: van fugir. I del COI menys encara, perquè el COI, qui no ho conegui, és una vall del riu Serpis molt... Exacte. Molt escarpada, i que les sortides naturals sempre és travessant muntanyes, vull dir que, per tant, no són sortides fàcils, per anar a Alacant has de travessar la Carrasqueta, si no m'equivoco de nom, i per anar cap a València també has de pujar altres ports, vull dir que no sortir del coll no és senzill,
2: exacte.
0: No és senzill.
2: I el cas és que, malgrat aquests temps de silencis imposats i d'humiliació, doncs el seu pare i la seva mare, Isabel, van mantenir la dignitat. I ell els ha homenatjat sempre des de l'àmbit estrictament personal, perquè jo sóc el que m'han fet els meus pares, però també des de la concepció de la generació que, malgrat tot, malgrat tots els malgrats tan grossos que van haver de passar, van mantenir la dignitat. I ell deia, si jo faig cançons, és pels meus pares. Si nosaltres avui som aquí, parlem català i lluitem per la llibertat, és per la generació, doncs, que ens va mantenir en les condicions més difícils, ens va mantenir, malgrat tot, la llengua i aquesta dignitat. No? I és bonic de veure, doncs, com sempre explica l'origen. L'Ovidi sempre, sempre, sempre explica l'origen.
0: I per què se'n va del coll, llavors? Perquè quan és jovenet, en un moment determinat, decideix que ha de marxar.
2: Sí, però és que els alcoians sempre se'n van del coll, si t'hi fixes, però al capdavall sempre hi tornen, sempre tenen el coll al seu voltant. No? Doncs mira, hi ha una frase també molt bonica del seu pare, que li va dir, diu, si vols ser papa, vés-te'n a Roma, d'acord? I l'Ovidi feia teatre, sí, sí. I volia, li sortia, diguem, aquesta seva expressivitat, doncs, per les orelles, i pels ulls, i per la boca, i per tot arreu, no? I aleshores tenia aquesta ànsia de comunicar, de fer coses, i aleshores se'n van a Roma, que era Barcelona, clar, evidentment, des del COI, al COI li diuen la petita Barcelona, i no
1: de vegades, per defensar el teu, has d'apartar-te del teu, això sempre ha passat a la història.
2: Exacte.
0: Ell arriba a Barcelona i arriba amb contactes, arriba... No, ja veig que no. Jo ja només el riure aquest ja no cal dir no, perquè ja es veu claríssim. O sigui, arriba amb una mà davant i una altra al darrere.
2: Literalment, sí, sí. I fa una primera incursió i diu que ell va arribar amb un diari esportiu sota el braç, diguem. Llavors va anar a casa d'uns oncles i va treballar del que va poder. I literalment, doncs, es va fer, per exemple, perruquer de senyores, no? I
1: això li devia agradar, per això.
2: Sí, bueno, no pensis, perquè ell era molt tímid, no? I explica que, clar, per demanar feina en aquella perruqueria... Clar, no era una barberia, era una perruqueria de senyores als anys 60, vull dir, no era fàcil per un noi ficar-se allà dins.
0: Sí, sí.
2: I aleshores, abans d'entrar a la perruqueria, per demanar-hi feina, diu, va, faré una volta a l'illa, no? I llavors em va acabar fent buit perquè li feia molta vergonya d'entrar, no? I al final... va dominar perfectament l'art de la permanent i de posar els xuflos i tot, no? Vull dir que tot el que feia, a més, això és molt important, també és aquesta consciència de la feina ben feta.
0: Artesana, aquest orgull, no? De treballar-ho.
2: Sí, orgull obrer, jo en diria, no? Sí. Que li va transmetre a son pare, diu, el que facis, fes-ho bé, no? I si fas de teixidor, perquè també va fer de teixidor, fes-ho bé. I si fas de pastor, si fas de venedor d'enciclopèdies, com si fas de perruquer...
0: O de perruquer.
2: Exacte.
0: No passa res. Sí,
2: com si fas, doncs, després d'actor, de cantant, no? Ell posava tot ho posava tot sempre al mateix nivell, i això també és una qüestió que el va distingir molt, no? Diu, si jo soc cantant, no soc més que un que és fuster, no? Perquè si no, doncs no tindria la cadira per seure, o no tindria... Això també ho va aprendre, doncs, tot al llarg de la seva vida.
0: Com va començar a expressar-se musicalment? Ja a Barcelona, o ja venia, diguéssim, amb ganes de cantar des del COI?
2: Bé, és que el COI el que ell feia era teatre. De fet, ja de menut, que era molt malaltís i estava temporades llargues a casa, i aleshores, doncs, feia representacions, trobava un llibre del fantasma de Canterville i ell feia tots els papers de l'auca, doncs, per la seva família, no? O amb els amics d'allà del COI, doncs, els imaginava facècies que podien fer, com podien anar, doncs, a barallar-se amb la colla contrària, o com que ell no podia fer-ho, doncs, feia els jocs, no? Creava els jocs dels altres, no? Sempre aquesta expressivitat, no? Llavors va entrar també a fer una mica de teatre amb el grup que hi havia al COI, que encara hi és, que es diu La Cassola, en aquella època es deia La Cazuela, i llavors va entrar-hi a fer d'apuntador, després va fer de mut, vull dir que, clar, de mica en mica ell anava... d'entrada a teatre, eh? I quan va arribar a Barcelona, la segona vegada, que ja hi va arribar amb la dona i una filla i una maleta de cartró i 500 pessetes, i es va posar a treballar de cambrer a l'Hotel Ritz, d'acord? Hi ha una imatge també, abans que vingui el del teatre, deixa que t'ho expliqui, perquè és molt gràfica del moment, no? Al sortir de la feina a l'Hotel Ritz, els registraven, els cambrers, caram, perquè no s'enduguessin, doncs, una forquilla o una cuixa de pollastre,
0: sí,
2: d'acord?
0: Sí, sí, clar.
2: Però llavors ell explica que ells ja van aprendre a fer una bosseta de plàstic, que se la posaven al folre de la camisa, no sé com, i s'enduien menjar per a casa, no?
0: Sí.
2: I que és amb aquesta... No, és aquesta, era l'Ovidi Montllor dels 60 a Barcelona.
1: Clar, i la precarietat de les condicions de treball i dels sous.
2: Exacte,
1: una família.
2: Exacte. I aleshores, treballant d'aquesta manera, es va posar en contacte amb tota la gent dels grups de teatre independent, que, clar, és que a Barcelona, als anys 60, malgrat tot, ja començava l'ebullició, no? Ja hi havia els 16 jutges, ja hi havia hagut, doncs, a l'edició 62, ja havia començat l'enciclopèdia, era un moment, i aleshores hi havia tots aquests grups de teatre independent, que ara repasses els noms i clar, trobes tota la gent que ha fet el teatre en aquest país, no? I ell hi va entrar en contacte, no? La Pipironda, es deien, no? El grup de teatre independent, o sigui, ara ho dic de memòria, tinc una memòria fatal, no?
1: Hi ha grups de teatres universitaris que agafaven nanos de tot arreu.
2: Exacte, allà hi havia els Luquetti, hi havia la Montserrat Roig, hi havia, doncs, el Xavier Romeu, és que clar, comences a fer Manet i Jornet, els trobes tots allà, eh?
0: Els Teixidor, els germans Teixidor, Major, etcètera, tota la colla, diguéssim.
2: Exacte, i aquí ell és on diu que es va formar, acabar de formar, diguem-ne, el que tenia, diguem-ne, de pell, de consciència, perquè l'havia viscuda a casa, al coi, a la feina, doncs aquí li van posar paraules ordenades.
1: És que ara dient aquests noms recordo que uns impulsors molt grans és el Pau Garsavall, l'altre és el Ricard Salvat, és
2: exacte, aquests
1: personatges
2: Salvat,
1: són bàsics d'aquests anys.
0: Segur que ens en deixem un molt,
1: però vull dir, aquests són els que, en fi, més o menys polaritzaven els anys 60.
2: Exacte, Jaume Fuster, Maria Antoni Oliver, esclar.
0: És aquí on el comencen a sentir i té l'oportunitat de gravar el primer disc.
2: Ai, és que aquí feia teatre. Encara
0: no,
2: ai. Clar, el primer disc va venir justament perquè ell estava fent una... Ell havia començat, clar, ja la gent de la cançó, i aleshores amb una guitarra vella que tenia, no s'ha aclarit, jo no vaig aconseguir aclarir d'on l'havia treta, de vegades deia que li havia venut una vídua, una portera vídua, una altra vegada deia que li havia llogat no sé qui, no? Ell anava fent mite, no?, amb aquesta guitarra. Doncs ell anava a la Cova del Drac i sentia cantar, doncs, en Guillem de Fac, en Pi de la Serra, la Guillermina Mota.
1: Això és l'època del que es deia Tusset Street.
2: Exacte. I aleshores ell no sabia de música, clar, la formació de l'Ovidi, diguem-ne, reglada, era molt limitada, havia deixat l'escola molt aviat per treballar, no? I aleshores no sabia tampoc de música, però què feia? És que és tan meravellós que ho veia com posaven els dits a la guitarra, en els trasts, i ell es feia unes ratlles i ho marcava. D'acord? I aleshores a casa, després, amb aquestes seves notes particulars, doncs ho repetia i cantava les cançons que sentia a la Cova del Drac. No? Per això després, molts anys després, quan fèiem aquest llibre a casa del seu amic Antoni Miró, allà al Coi, que tenia els papers de l'Ovidi, de tant en tant trobaves un tros d'un paper amb uns puntets i unes ratlles i posava, doncs, no sé, Teresa, no? O Anna, no? Perquè te fes la seva... Sí. I clar, això qui és, no? Doncs això eren melodies, no? Eren cançons, com que no sabia d'entrada el llenguatge musical, se'l va inventar i era un llenguatge que només entenia ell, no? I aleshores, a partir d'aquí, va començar a fer cançons. Una de les primeres, la samarreta, la va començar a vestir, doncs, tornant d'una cantada a Gràcia, que hi cantaven, crec que era la Maria del Mar Bonet, Pi de la Serra i demés, no? I aleshores, un dia... ja som el primer dia que canta, en públic, en un assaig de teatre, feien també un concurs de cançó universitària, crec que era el segon, no? I aleshores en el jurat hi havia en Josep Maria de Sagarra, i el Luquetti corria per allà. I llavors li va dir, escolta, hauríeu de sentir aquest noi, que l'hem sentit nosaltres.
1: En Joan de Sagarra.
0: En Joan.
2: En Joan
0: de Sagarra.
2: Joan
0: Maria és el pare.
2: Sí, això ja seria una cosa de... En Joan de Sagarra, exacte.
0: El Sagarreta, que disculpi, tothom li diu el Sagarreta, sí.
2: Ui, ara. Bé, doncs que després va ser molt amic de l'Ovidi. I aleshores el Luquetti li va dir que l'havien de sentir, i pràcticament entre tots dos, literalment, perquè ella es moria de vergonya, el van agafar, i és molt teatral això també, i el van agafar i el van empentar a escena, literalment, i pom, pom, pom, plaf, va caure pràcticament a l'escenari i va cantar allà un parell de cançons que tenia, i es va posar tan nerviós, a més, la guitarra, no sé què, les xiques allà al davant i tot, i no sabia com acabar-s'ho, i llavors en un moment determinat es veu que va deixar estar la guitarra i va dir, ara cantaré a capella, i va cantar aquesta cançó preciosa, que és la cançó El Llauraó, aquesta que de fet crec que l'ha gravada, tant com estime la terra, i clar, va quedar tothom allà embadalit de la gosadia que tenia de cantar a capella, i era realment que estava acollonit, no? I a partir d'aquí, doncs, aquell any, crec que era el 68, va cantar al març aquestes primeres cançons, i a final d'any ja era el Palau de la Música amb en Raimon i en Pi de la Serra.
0: Anem a sentir un dels primers temes que va enregistrar, o també un dels més coneguts seus, que és la Fera Ferotge, que és de l'any 68. Anem a sentir-lo.

0: carrega, fent ús dels seus poders de la vera feroge, deixar-la sense dents. El que això no acompleixca, que no és queixer després, si per culpa la fera ell rep algun torment.
1: En guàrdia.
2: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
3: Sigui
2: bon dia.
3: Qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
2: Denuncien l'excés de burocràcia...
4: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
5: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona... Ja
4: parem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
2: I a casa nostra tornen a sortir...
4: I de la resta del món.
2: Pendents de la cimera internacional...
4: Faci el temps que faci.
6: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
4: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana.

0: Això és En Guàrdia.
1: Jo que no tinc ni casa, ni cotxe, ni un carret, en vaig trobar aquell dia la fera en el carrer. Tremolant i mig mort, ai, Déu, redéu, la fera! I en veure'm tan fotut, em va dir molt planera, xicot, perquè tremoles, jo no te menjaré. I doncs, perquè t'escapes...
2: Estem aquí a l'En Guàrdia amb en Josep Maria Soler i Sabater i la Núria Cadenes parlant de l'Ovidi Montlló. I estàvem sentint la fera ferotge, que potser és un dels temes més coneguts i que hi ha, dels primers, a més, i que ja demostra aquesta barreja entre una gran malalluna que tenia amb els seus temes i una tendresa molt gran. És una combinació molt difícil, perquè mala lluna pots tenir-la molta. Tendresa també, però combinar les dues coses no sembla fàcil. L'Ovidi sí que ho feia, això.
3: I la vocalització, potser més perfecta de tots.
2: Sí. Una dicció meravellosa.
4: I en aquesta cançó és que, clar, la interpreta, fa totes les veus, i això ho fa en unes quantes cançons també, la de l'òpera, que fa de dona, i de Joan Anton, totes aquestes coses que... Però això que has explicat de la tendresa, a mi em va sobtar molt quan feia aquest llibre. Hi ha una de les coses que... Això, mirant entrevistes i així. Llavors, una vegada li demanaven... diu, va, defineix-me en una paraula les teves cançons, no? Aquestes típiques preguntes de periodista que dius, escolta... I d'ell, de fet, va dir, li va respondre, no? A l'entrevistadora li va dir, dona, en una paraula... No? Clar, diu, per això faig cançons i t'expliques i proves de... I ella res, no? Allò, míssil teledirigit, sí, però amb una paraula. I això que quan ho llegeixes, sense pensar-ho, ja respons tu mateixa, no? I jo vaig pensar, per exemple, ira, no? O mala llet, serien dues paraules, doncs, per tant, ira, no? Aquesta. Sí. I llavors l'Ovidi què va respondre? Esperança.
2: Bonic.
4: Esperança, d'acord? I clar, jo em vaig dir que esperança, Ovidi, què dius, no? Amb aquesta, no? Aquesta tralla que fot sempre. I llavors vaig agafar aquesta edició que van fer de totes les seves cançons en una capseta, que van fer, crec que era l'any 2000, que és meravellosa, i la vaig sentir tota sencera una altra vegada, perquè... I efectivament, i trobes sempre l'esperança, no? Amb molta mala llet, perquè el mala llet també fa falta, no? Però sempre allò, no? Els anissos d'aquest color d'anís a les butxaques de l'americana de son pare.
2: Potser un dels temes que més ens ha xocat a tots i que potser dels que més es recorda és l'homenatge a Teresa, que és un record que, si no tinc mal entès, escriu a Barcelona d'un record d'infantesa del Coi. Anem a sentir-la, encara que és molt coneguda i suposo que la majoria dels nostres oients la tenen molt clara, però em sembla que és bastant significativa.

0: s'ha apartat, ens instruïen al seu voltant. Mig descabellonat, ens mostrava les cuixes i ens donava lliçons d'anatomia. Ell ens va dir d'on ve, i que els reis de l'Orient no existien, ni llops ni esperits. Ens parlava de l'amor com la cosa més bonica i preciosa, sense pecat. Ens ensenyava a ballar, a cantar i estimar, d'això ella era la que més sabia.
1: És una preciositat. Realment és un dels grans temes del segle XX amb la música catalana, em sembla. Eh? No, no, no només un dels grans temes de l'Ovidi, va més enllà.
2: Complert amb tot, amb música, amb l'expressió, amb la repressió, amb la llibertat, amb la passió de ser desenfrenada.
1: Era certa la història que explicava?
3: Sí. Tereseta la Boja. Ara fa no res, li han fet un llibre. Clar, de fet, gràcies a la cançó es recupera el personatge, no? I sí, era un personatge absolutament real, i el que explica la cançó és també absolutament real, és un retrat fotogràfic de tota una època.
1: Comentàvem la qualitat musical de Teresa, d'aquest tema, i en general de l'obra d'Ovidi. Ovidi, veient-lo cantar, jo ho recordo, i suposo que, a més, qui no l'hagi vist, en aquests moments, gràcies a internet, és molt senzill.
3: Qui no l'hagi vist, que el veja.
1: Sí, exacte, val la pena veure-ho, perquè no és només sentir-lo, que realment era excel·lent, sinó una expressivitat molt particular, molt estranya per al que és habitualment els cantants. No utilitzen aquesta mena d'expressivitat facial i corporal tan particular. A què es devia això?
3: Bé, feia una interpretació rodona, ell, i tenia... De fet, ell ho explicava, diu, no és que sigui un actor, no és que sigui un cantant, jo sóc una persona que vol comunicar, és a dir, que tenia coses a dir i les volia explicar, i aleshores trobava sempre o cercava sempre la millor manera de fer-ho, no? I el va influir molt, evidentment, tota la cançó francesa, doncs, Jacques Brel, Léo Ferré, era per a ell...
2: És que ell es vivia les cançons.
3: Exacte,
2: les vivia. Sí. En aquell moment estava vivint-la.
1: Sí, però té una expressivitat que alguns cantants francesos Brassens no era així. Brel sí.
3: No, però per l'escenografia els hi va agafar. I aleshores ell ho va fer d'una manera... O sigui, no és que copiés, sinó que agafava elements. En això ho feia moltes coses de la seva creativitat. Era molt esponja. Llavors agafava elements, doncs, o de converses, d'amics, o de coses que veia, o de coses que llegia, i ell això ho transformava en aquesta seva particularíssima manera de ser, no? I és que és... És fantàstic, és veritat, és que ho fa molt bé, realment.
1: Una també de les característiques de l'Ovidi és que no només escrivia ell els textos, sinó que agafava textos de poetes catalans contemporanis, i no, però en aquest cas que ara comentarem, contemporanis, i els hi va donar una visió musical molt diferent. Per exemple, Vicent Andrés Estellés, en aquells moments era viu, i per tant que podia sentir les cançons que li va dedicar l'Ovidi. Anem a sentir-ne una, Els amants, una cançó de l'any 74.

0: No hi havia a València dos amants com nosaltres. Feroçment ens amàvem des del matí a la nit. Tot ho recorda mentre vas estenent la roba. Han passat anys, molts anys. Han passat moltes coses. De sobte encara em pren aquell vent o l'amor i rodolem per terra entre braços i besos. No comprenem l'amor com un costum amable, com un costum pacífic de compliments i teles. Es desperta de sobte com un vell huracà i ens tomba en terra els dos. Ens ajunta, ens empeny. Jo desitjava voltes un amor educat i en marxa el tocadiscos, negligentment besant-te ara un muscle i després el peçó d'una orella. El nostre amor és un amor brusc i salvatge i tenim l'enyorança amarga de la terra d'anar a revolcons entre braços i arraps. Què voleu que hi faça? Elementals, ja ho sé. Ignorem el Petrarca, ignorem moltes coses. Les estances de Riba i la Riba...
1: Se n'enfum, d'en Riba, allò.
2: Però amb respecte,
1: amb respecte, sí, sí, sí.
3: Però era important que hi hagués un poeta com en Vicent Andrés Estellés que amb molta qualitat traies temes tan absolutament passionals i tòrrids dins de la literatura catalana.
1: Vicent Andrés està una mica oblidat i és una llàstima. Sí, sí. És una llàstima que no es recuperi.
2: Bé, oblidat per aquí dalt, el País Valencià, ja us dic jo que no.
1: Però passa sovint amb molts autors que quan moren els primers 20-25 anys són difícils de recuperar. Els Priu és un altre cas.
2: Sí, però les Tallers ara, per exemple, fan el seu aniversari al setembre, fan els sopars d'Estallers i és una cosa molt popular.
1: Ja saps que al Principat tenim mala memòria, és allò.
2: Sí, sí, curta i reduïda.
1: Respecte al País Valencià tenim molt mala memòria. Exacte. I molt mala memòria. Sí. Doncs a part del mea culpa col·lectiu, suposo que el Vicent Andrés Tallers li devia fer peça, no? Això, que l'Ovidi...
2: I tant. Hi ha també una anècdota preciosa, perquè l'Ovidi era molt tímid i li tenia, evidentment, molt de respecte per les Tallers i a vegades li feia vergonya mostrar les coses.
1: Era un senyor més gran, a més a més.
2: Sí, sí, i era, vaja...
1: Sí, era el poeta, no? Sí, sí.
2: I llavors es veu que li va enviar, quan ho va tenir enregistrat, li ho va enviar a les Tallers i al cap d'un temps doncs li va telefonar, no? I diu, ho has sentit, això? Diu, què t'ha semblat? No? I diuen que a les Tallers li va respondre, lladre! No? Lladre, que m'has furtat el poema!
1: I el vídeo s'havia quedat glaçat, no? Allò, no, què hi fet, ara?
2: Però és exactament això, eh? Sí. És com si li completés el poema. Tu sents aquesta, els amants d'Estallers dit per l'Ovidi i l'acaba de fer, no? Sí, i d'alguna manera és el mateix que passa també amb algunes cançons de l'Ovidi tocades a la guitarra pel Toti Soler, no? Que encara no n'hem parlat, però que també
3: les acaben de
2: rodonir, no? I ell ho va fer amb molts poetes i amb l'Estallers, evidentment, van fer una conjunció fantàstiquíssima, no? I gràcies en bona mesura a tota la tasca que va fer l'Ovidi, doncs coneixem molts dels nostres poetes, no? Pensem després que va dir Sagarra, va fer un disc dient Sagarra, que és una gosadia que no s'ha tornat a repetir, no? I ell ho va fer doncs per convicció i perquè creia que s'havia de fer, i sort en tenim.
1: Aquests anys 70, que és quan això que hem sentit és l'any 74, és el moment àlgid de l'Ovidi la seva popularitat, és el moment en què realment està acabant el franquisme, tothom ho té clar, que acaba el 73, acaba el 75 o acaba el 77, no ho sap ningú, però allò no pot durar, és el moment clau. I a més hi ha moltes esperances de que el canvi després del franquisme, s'acabi com s'acabi, serà un canvi diferent. L'Ovidi sembla que podia ser un dels protagonistes d'aquell canvi, amb la seva mesura, òbviament. Què va passar? Suposo que aquells primers anys de la transició per l'Ovidi devien ser especialment importants.
2: Sí.
1: La transició en un sentit ample, no només des del mort de la Franco, sinó just una mica abans.
2: Sí, sí. Home, ell hi va jugar fort en la mesura que podia, a més a més, no? Com tanta gent va prendre compromís en aquest país, no? I ell hi va jugar fort fent el que sabia fer, que era cantant i actuant, i es va recórrer el país sencer, no? el país sencer realment.
3: I part del món.
2: I part de l'estranger. Sí. Però sobretot en el que comporta doncs, de fer aquest teixit, de fer aquesta trama, aquesta força que havia de transformar doncs, la realitat en què vivíem, doncs ell hi va jugar fort. I després què va passar? Doncs que ell continuava... Perquè l'Ovidi Montllor, d'alguna manera, ens plantifica un mirall davant de la cara, no? I ens diu, mireu, això és el que passa pel món, no? I t'ho explica d'una manera molt pregona i, a més, entenedora, que és molt difícil de fer això, eh? I que arriba i que t'arriba per la pell i t'arriba pel cervell i pel cor i per tot arreu. I això que feia als anys 70 i que a tothom li semblava doncs, bé, ho va continuar fent als anys 80. I llavors aquest tothom...
1: I ja no li semblava a tothom.
2: Ara, perquè aquest mirall reflectia la seva imatge. Clar. I aleshores van dir, potser que ara, com era, ara no toca.
1: Sí.
2: No? I van decidir que no tocava. I aleshores va deixar de fer... És que el darrer disc de l'Ovidi Montllor és l'any 1980. Jo, enregistrat, quan ho veia no m'ho podia creure, ell va morir l'any 95.
1: O sigui, pensava, dir, hi ha un error. Els darrers 15 anys...
2: Cap disc.
1: Però la veu la mantenia, no
2: sí,
1: és que
2: sí,
1: fos
2: clar.
1: Un problema...
2: Clar. El que passa que, diguem-ne, va ser el temps, jo dic el temps del sombra aquí, sombra allà, maquillate, sí. No? Perquè era, doncs, música de hi-hi-ha-ha, prioritàriament en castellà, no? I festeta, i aleshores un determinat format es va considerar que ja no tocava i es van bandejar literalment, perquè diguem-ne, no hi ha, si no enregistres, no fas concert, si no fas concert no surts a la televisió, si no surts quan hi va haver-hi televisió sí. O a la ràdio, doncs si no hi surts, no enregistres, clar, és un gos que es mossega la cua, no? I de fet es va córrer la brama i ell ho explicava, doncs que l'Ovidi ja no canta, que ara només fa d'actor, no? I clar,
3: no, però sí que és veritat que llavors era molt actor.
2: Sí però, per necessitat... amb... sí, però perquè no hi havia la resta, diu, perquè li agradava, perquè ell es comunicava com podia, però perquè no li sortien cantades, no? I aleshores el trobava feina doncs, amb la Guillermina, amb el Luquetti i demés, doncs feien, evidentment, el que després amb el cinema una mica, el que podien.
1: Anem a sentir un tema de l'any 77 i que ja em sembla que comença a expressar aquest neguit de que allò està canviant però no està canviant tal com hauria de canviar, que serà un dia que durarà anys.

Gent de mar, de valls i de muntanyes, tindran mar i rius i prats i boscos, tindran tot i es parlarà de vida. Les ciutats seran rius plens de gent. Floriran flors i cants i alegria, floriran cors i crits i paraules en el dia que durarà anys, braços lliures i boques i mans. En el dia que durarà anys, braços lliures i boques.

0: Hem deixat sentir una mica els aplaudiments perquè sí. Una de les característiques, penso, de l'Ovidi no és només que, òbviament, tingués bons enregistraments en estudi, cosa que el valor se li supone, com deien això de l'Emili, no? Òbviament, sinó que també el directe era sí. molt intens i sí. això que hem sentit era en directe. Em sembla que és l'Olimpia, això no estic segur.
1: Sí, és possible aquell...
0: Sí, em va fer molts recitals, alguns es van enregistrar, però tenia una força molt intensa, i aquesta guitarra, ell va arribar a dominar la guitarra suficient? No, ell no.
1: Clar que no.
0: D'aquí l'associació amb el Tot i Soler.
1: Exacte, exacte, no? I amb Quico Pi de la Serra, i després... I sempre ha buscat molt bons músics, també, aquell disc que va fer meravellós amb tots els músics, els peluts que els hi deia, no?, de l'Ona Laietana i demés. I això també és molt interessant, perquè és acceptar les pròpies mancances i dir, si n'hi ha un que ho fa millor, que ho faci ell.
0: Sí, sí.
1: I és fantàstic perquè aleshores trobes els millors de cada cosa i això que diuen que les sumes multipliquen, no? En aquest cas. Mm-hmm. I això també va tenir aquesta capacitat de dir, bé, jo toco la guitarreta com sí. puc, però no ho faig com ho fan Tot i Soler. No? I aleshores...
0: No, és que clar. També fer-ho com ho fa Tot i Soler
1: vaja,
0: no
1: deu
0: ser fàcil.
1: Però és que ell aspirava...
0: No?
1: Ell aspirava sempre a la perfecció del que feia, sí. no? I això, a més, li va permetre alliberar les mans, que és el que comentàvem.
2: L'expressivitat absoluta.
1: Dalt de l'escenari, doncs una persona petita de cos, no? Que com ho deia, diu, tot i que sóc menut en estatura, sóc petit en tessitura, no sé com ho explicava ell, no? Doncs de cos i de tot, com creixia d'aquella manera quan era dalt d'un escenari, no? I era per la seva gestualitat i per la veu i per la força que tenia, perquè, clar, és que l'Ovidi tenia coses a dir, i això es nota, no? Clar, després hi ha, doncs, gent que puja allà i fa el seu bla-bla, i bé, i entres al recital igual i surts del recital igual que n'has entrat, no? Però amb l'Ovidi no passava.
0: És curiós veure, òbviament, va col·laborar molts músics de primera, en el cas del Quico és claríssim, però sembla que amb en Tot i Soler hi havia una especial comunió,
1: sí.
0: no?
1: Sí, sí.
0: No és que no s'entengués amb tots els altres, òbviament que s'hi entenia, però que amb el Tot i... a més, quan sents l'Ovidi sense el Tot i, o sents el Tot i sense l'Ovidi, està molt bé, però dius, aquí em falta alguna cosa, i és que realment tots dos funcionen.
1: Tenien aquesta... Es miraven i un li seguia...
2: Sí, tenien afinitat, molta afinitat.
1: Sí, sí, ho sabien. És una de les... Això de les conjuncions belles que ens ha donat aquest país, i sort en tant.
0: Segons va avançant els anys 70 i començaven els 80, l'Ovidi no només comença a perdre presència pública perquè no té el suport que hauria de tenir, o la música que ell fa sembla que ja és bandejada, sinó, a més, una cosa tan simple i que en aquests temps també tenim molt clar, que és que comença a tenir problemes econòmics importants, perquè, és clar, ell vivia d'això. I si això no n'hi ha, doncs no hi ha diners, tampoc. Com ho solventa, això? Perquè va ser un tema molt, molt recurrent a la seva vida.
1: Clar.
0: Lògicament,
1: hi ha una entrevista que li feia, crec que era la Maria Antònia Oliver, que li pregunta, de què vius, Ovidi? I ell diu, del que puc, i no és una frase. D'acord? Clar, va a viure literalment del que podia i del que sabia fer. I és, jo crec que això ens hauríem de plantejar, també. No sé si passen gaire parts del món aquest luxe que ens permetem, de vegades, els catalans, de tenir gent, diguem-ne, de primeríssima línia, i en aquest cas parlem de la cultura, però també podem parlar d'altres àmbits, i permetre'ns el luxe de tenir-los, doncs, vivint...
0: Del no-res,
1: sí. Exacte. No?
2: Sí, però això forma part d'aquesta mediocritat de que neix amb la transició democràtica, sobretot quan molta gent arriba als ajuntaments, que llavors es professionalitza i no entenen, i paguem les conseqüències ara, encara fins avui, no entenen de que la cultura és un procés que va acompanyat en la transformació de Catalunya des de tots els sectors socials.
1: Sí,
2: aleshores fan política de partit. I ell, clar, no té partit. I llavors està...
1: Sí que en tenia, però no tenia sectàriament partit.
2: No, però el seu partit ja no existeix. El seu partit no... Existeix el partit, però el seu partit ja no existeix, perquè tenen unes lluites extraordinàries.
1: Ell sí que es considerava, que de fet cantava això de tinc un partit i una ideologia, no? Dic el que dic sense cap covardia. Però no des d'una perspectiva en la que tu et referies, no? Aquesta de, si no ets estrictament del meu corrent dintre del... Que ja és una...
2: Clar, ell dins del suc, siguem clars, ell dins del suc, el Partit Socialista Unificat de Catalunya, amb totes aquelles lluites que hi havia, algunes d'una ortodoxa, quan s'enfonsava tot el món soviètic, clar, hi havia unes coses que anaven més amb un extremisme, allò que deien els afgans i els
0: registres
2: i tot això. Clar, això amb una persona plena de vida i de llibertat com ella, això, clar, no lligava.
1: Gens sectari, gens sectari. Però fixem-nos, per exemple, ara recordava el Joan Fuster, va viure durant molts anys, que rebia un xec periòdicament, que no sabia qui li enviava, gràcies a aquest xec va poder sobreviure, d'acord? I resulta que era el Lluís Llach, que anònimament li enviava regularment els drets de no sé quina, de quin disc o de quina cançó, sense que se sabés que era ell, i li ho feia arribar. No? Aleshores dius, estem parlant de Joan Fuster, saps? Un dels màxims intel·lectuals que ha donat aquest país al segle XX. No? Doncs amb l'Ovidi és el mateix, i el teníem pràcticament a vegades fins i tot pidolant. O sigui, no pidolant perquè era molt digne, d'acord? Però, ostres, quan l'hauríem d'haver dut...
0: Molt intensos.
1: Exacte,
0: sí,
1: quan dius ara toca, no? ara toca, ara han canviat les coses, hauria d'haver pogut viure amb prou amplitud com per dedicar-se plenament a la creativitat, no? Aleshores, i en canvi d'això li vam fer passar jo parlo amb aquest nosaltres col·lectiu, perquè doncs,
2: però amb això la societat, que a vegades la critiquen molt, la societat catalana en general ha millorat molt més, perquè el suport, sí, el suport que dona la música catalana, el rock, etc, etc, totes les noves generacions és molt més explícit
0: que no pas el que es va tenir,
2: que no es va tenir, que eren 4 o 15 i ell no va, en fi, no formava part del grup de gent seleccionada.
0: Seguint amb aquesta línia, aquests anys ell de tota manera no deixa la música. Una cosa és que deixi d'actuar perquè no té actuacions, on té molt poques, però ell la música no l'abandona pas.
1: No, en absolut, ni la música ni els projectes, d'acord? I continua fent cançons, i d'aquí també a vegades certa indignació, perquè dius, on són?

0: es volia tancar en el Mas Palmo, que allà a prop del Coi, que és el mas del seu amic pintor, del Toni Miró, amb el Toti Soler. Diu, no ens fa falta res més. El So Palmo, el Toti, jo i una enregistradora. I volien gravar 10 discos de 10 poetes. O sigui, màxima comercialitat, no? Sí, sí. Però ho tenien molt clar i diu, si no ho volen, aquí ho tindran, no? Mm-hmm. I això ja no va arribar a ser.
1: No va poder ser. Anem a sentir un dels últims temes de l'Ovidi, el meu poble, el Coi, que a més no és només un cant a la nostalgia passat, sinó que va molt més enllà. És un tema especialment bonic.
2: Té costeres i ponts, música de teleres, té muntanyes que el volten i li donen fondor. Allí fan ser un riu, aigües brutes de fàbriques, allí fan nàixer boira, el fum brut sense ales, que així meneres trauen en prova de treball. D'un poble que l'ofeguen i que no mataran. El meu poble, el Coi. Poble d'història d'homes que han volgut llibertat. Poble tossut i obert, carrascós.

0: finestra hi ha també un raconet que només el sé jo, ple de flors a l'estiu, ple de flors a l'hivern. Al meu poble, al Coll, allí hi ha un campanar que en guerra el van tombar.
1: És un tema, comentàvem, del Coll, molt, molt bonic i molt entranyable. Va viure amargat els últims anys de la seva vida per culpa d'aquest bandejament, o ho va portar d'una altra manera?
2: Va viure conscient d'aquest bandejament, d'acord? I aleshores suposo
1: trist,
2: que...
1: Això,
2: Exacte. I absolutament conscient, eh? I suposo que en dies amargs, això els seus amics ho expliquen. Vull dir que, clar, un cop ets conscient del que et fan, doncs... Però malgrat tot, ell és que va ser un lluitador en tots els aspectes. I quan li va començar a fallar la veu, doncs, per la malaltia, ell ho deia, diu, si no puc cantar, faré titelles. I al final pintava. Vull dir, era aquesta de sempre trobar la manera d'expressar-se, no? I al mateix temps, doncs, això, veient el que succeïa. No?
3: En certa forma, el que eren els seus, siguem contundents, el van abandonar.
2: Clar, clar, i ell ho sabia.
3: Això és així, això és així.
2: I ell ho sabia, i ell ho sabia. El que passa que després tenia l'estimació del poble. És que sona fins i tot pompós, però no sé dir d'una altra manera. I ara te n'adones. Tu vas pels pobles a fer xerrades sobre l'Ovidi, o que ara han fet discos d'homenatge, o gent diversa que
1: l'han versionat.
2: Exacte, exacte, sí, sí. Exacte, en punk fins i tot, no? N'han fet de tot, no? I que hi ha hagut aquest reviscolament de l'Ovidi, i trobes moltíssima gent, moltíssimíssima, que ve i t'explica les seves històries amb l'Ovidi. I aquesta estima ha romàs intacta durant tot aquest temps, no? De la gent que el va conèixer, i després la sorpresa de la descoberta de les noves fornades, doncs,
3: La gent quan va morir es va sentir molta gent culpable, que és una de les raons de l'enterrament de l'èxit tan extraordinari, perquè molta gent es va sentir responsable de no haver-los culpat.
1: De fet, l'últim concert d'homenatge en què ell va sortir, relativament pocs mesos abans de la seva mort, un concert en què hi va anar la flor innata, diguéssim, de la nova cançó, i d'altres, també. És un concert molt entranyable. Es pot recuperar també per internet almenys algunes parts d'aquest concert.
2: Sí, que en Serrat era, crec que era, no sé si era l'Amèrica Llatina, i així, i va venir volant per ser allà, vull dir que hi va haver-hi, dels seus amics, i va tenir una resposta, sempre va tenir molta gent que li va fer molt de costat, i això també, a l'hora de dir, bueno, doncs jo dels altres, dic que els noms, bufa el vent i la història se'ls endú, i el que roman és l'Ovidi, les seves cançons, i la gent que el va estimar, i va tenir molt bons amics, gent coneguda, i gent que nosaltres no coneixem, però que ell sí que va conèixer, i això, a l'hora de fer balanç, és el que compta, no? I aquesta estima i aquest

0: no me'n vaig, soc qui torna, que realment sembla profecia, no? Perquè aquí ell és absolutament vigent.
1: Doncs, Núria Cadenes, no tenim més temps. Mentre marxem, sentirem el bon vent i Barca Nova, que és una manera d'acomiadar-se i d'acomiadar ell mateix. L'Ovidi, moltíssimes gràcies per haver vingut aquí a La Guàrdia a recordar una figura que crec que no s'ha oblidat, encara que es va oblidar, però que ara no s'ha oblidat com
0: perquè
1: és l'Ovidi.
0: Perquè no se'n va, és qui torna.
1: Exacte, moltíssimes gràcies. Josep Maria Soler Sabater, tu encara el sents? Jo sí,
2: sí, sí.
1: Jo me'l tinc gravat i el vaig sentint amb els meus cascos, perquè a mi l'Ovidi la veritat és que m'agrada molt. Sí,
2: sí, sí, a mi la veritat m'agrada molt. M'agrada molt perquè, sí, a més, musicalment el trobo molt proper, molt proper.
1: Això és La Guàrdia.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El govern del Marroc nega oficialment qualsevol implicació en la crisi de Ceuta. En un comunicat, el seu Ministeri d'Exteriors desmenteix les acusacions que, segons diu, fan alguns partits polítics espanyols per interès electoral. Enmig d'aquesta tensió diplomàtica, el Congrés ha aprovat la devolució de la nacionalitat espanyola als saharauis, que la van perdre l'any 1977. La mesura beneficiarà milers de saharauis nascuts sota domini colonial espanyol i els seus descendents, com la diputada de Sumar, Tesh Sedi, impulsora d'aquesta llei.
2: Con la aprobación de esta norma le devolvemos, y recalco, devolvemos el DNI español a aquellos saharauis que un día lo tuvieron y este estado se lo quitó.
1: La crisi a Ceuta també ha marcat l'acte d'inauguració de l'any judicial, on la cúpula dels jutges ha rebutjat les pressions polítiques que reben. La Casa Reial ha confirmat el seu viatge a Ceuta i Melilla, però no concreten quan serà. Repassem ara altres informacions en format més breu. Navarra acull les primeres 5 menors no acompanyades que van entrar a Ceuta a finals de juliol. És la primera comunitat autònoma que tanca un acord que permet el trasllat d'aquestes joves vulnerables. El Partit Popular, que governa la ciutat autònoma, havia bloquejat fins ara tots els intents d'acollida. Els populars aposten per tornar als menors